0: així com a burros, d'aquesta manera. Però què hi troben? I diu, oh, vostè és que no ho sent, això s'ha de sentir, això de la muntanya. S'hi ha d'anar-hi, a la muntanya. Vostè no s'ha imaginat mai el que és la muntanya. Vostè no ha vist mai un prat amb 10.000 vents pasturant. Jo li vaig dir, home, però per això van a la muntanya. Vagin al futbol, home, que en veuran 100.000, 100.000 de vents, i que estan davant l'herba i ni la toquen, molt més ben educats que aquests.
1: Si vens amb mi anirem a la muntanya, no pararem mai de cardar-li canya.
2: Escollir la muntanya marca un tipus de personalitat allunyada dels tòpics estiuencs. L'hem gaudit i la gaudirem.
3: I després de parlar dels nostres joves i recordar estius passats, anem a gaudir amb els més petits de la casa.

0: Aquest estiu juguem i llegim, llegim i juguem amb l'avi Sisquella. Avi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'avi és psicòloga infantil, la podeu trobar a Robalú d'un FP i evidentment és una gran aficionada al joc.
1: Sí,
0: per
1: sí,
0: tant,
1: sí, sí,
0: és així.
1: És així,
0: no podem dir-ho d'altra manera, perquè té més de...
1: 1.500 jocs.
0: Més de 1.500 jocs. Això sí. Ho pot dir molt poca gent al món, jo diria.
1: L'espai, ja en parlem un altre dia, de l'espai.
0: Exacte, de l'espai, sí, com s'ho fa. De totes més, em sembla que a l'Udum teniu la possibilitat de que, si algú té ganes de saber i de jugar a un joc...
1: Tenim el Bibliojocs, que és un lloguer de jocs de taula.
0: Sí.
1: I aleshores lloguem packs de jocs de taula en funció de la necessitat de cada infant. Aleshores, tenim packs per nens amb dislèxia a partir de 6 a 8 anys, packs de jocs per treballar la lectoescriptura a partir de 9 anys, per l'atenció, per llenguatge, per totes les àrees cognitives que treballem.
0: Ah, exacte, doncs si voleu més informació en trobar a l'Udum FP i allà ho trobareu.
1: Bibliojocs, es diu.
0: Bibliojocs. I avui ens portes una proposta de joc.
1: Sí, com sempre.
0: Com sempre, que em sembla com a molt fàcil de portar, perquè és petitet, una capseta, sí. I són cartes?
1: Són cartes.
0: Són cartes.
1: Són cartes. Us he de dir que aquest joc, perquè sempre us porto jocs per més petits, i avui us porto un joc per nens de 8 anys.
0: Sí, endavant.
1: Però jo diria cap amunt. De, a partir de 10 també, i adults, o sigui, ja sí que és una secció d'infantil, però adults, o sigui, és un joc tan divertit per treballar, per jugar a les nits, quan els infants ja dormen, també, que jo us ho recomano a tots. That's not a hat.
0: That's not a hat.
1: Exacte. Mm-hmm. És un joc de memòria. És a partir de 3 jugadors. D'acord? Aleshores. Hi ha unes cartes...
0: Que les estàs traient ara, que són ben maques.
1: I les ensenyo.
0: Amb uns dibuixets.
1: Vale? I aquí, a l'altre cantó de la carta, hi ha la fletxa. Una fletxa que et diu cap a on has de passar tu la carta. Tots els jugadors tenen una carta amb un objecte. Mm-hmm. I al primer torn tothom ensenya el seu objecte. Vale, pues jo tinc una copa, tu tindries un formatge, l'altre tindria un bastó...
0: I els ensenyem, eh?
1: I els ensenyem.
0: A dir, que la carta la gires.
1: Sí. La gires, però després ja dius, jo et regalo... No me'n recordava. Una copa.
0: Una copa.
1: I tu m'hauries... Tu et quedes la copa i tu em dius, doncs jo et regalo un formatge, per exemple.
0: Val.
1: I l'altre em diria, a veure, m'ho has regalat a mi, i jo m'he de recordar que això, jo tenia això, no sé. Aleshores l'altre diu, doncs jo em quedo el formatge i et dono el bastó.
0: Ah, clar.
1: Però tu ja no tornes a mirar. Què hi havia aquí?
0: Ah,
1: no,
0: clar.
1: Ah, ojo, eh?
0: Ah, la copa, no?
1: Ah,
0: la
1: pues
0: copa.
1: Tu li passes a ella.
0: Clar,
1: que hi havia una copa i l'altra de pensar què tenia. Jo em quedo la copa, però què tenia?
0: Ah, home, Déu-n'hi-do, eh?
1: Ara bé, tu pots dir, no m'ho crec, que no hi havia una copa. O sigui, m'estàs trolant a la cara.
0: Clar, perquè això pot ser una estratègia. Tu dius, jo m'invento i...
1: Exacte, amb una soltura forta, també t'ho dic,
0: sí.
1: Perquè si no et pillen.
0: Clar,
1: jo dius, vale, no et crec. Gires la carta. Si has dit veritat, te la menges tu. Però si has dit mentida i t'han pillat... si has dit veritat, se la menja l'altre. Però si has dit mentida i t'han pillat, te la menges tu.
0: Val.
1: Qui tingui 3 cartes aixecades, perd la partida.
0: Val.
1: Quan més sigueu, més riureu. Però és divertidíssim.
0: No, i a més és que és difícil, tu.
1: És memòria de treball.
0: Memòria, eh?
1: Tot, memòria de treball, que és funció executiva.
0: Treball.
1: Atenció,
0: clar.
1: És per als nens amb TDA que els hi costa.
0: Yeah.
1: Però és molt divertit. Perquè després també hi ha la part dels nens amb TDA que tenen aquest desparpajo. Per inventar-se coses, que per tant doncs, compensen la falta de memòria amb l'espavilament que tenen.
0: Clar, clar, clar. perquè la vida els ha fet espavilar.
1: Ah, exactament.
0: Doncs escolta, m'agrada molt aquest joc, eh?
1: That's not a hat. Exacte.
0: Fantàstic, doncs jugarem en aquest i ara ens portes un conte.
1: Us porto un
0: llibre.
1: Un conte per baixar les revolucions,
0: sí,
1: perquè acabem histèrics amb aquest... Exacte. ¿Qué hacen los sentimientos cuando nadie los mira?
0: ¿Qué hacen los sentimientos cuando nadie los mira?
1: És un...
0: Tina Ociewicz. Ociewicz, bueno, difícil,
1: tu,
0: sí, més o menys. Il·lustrat per l'Alexandra Jazak,
1: sí.
0: que són uns dibuixos, sempre diem,
1: sí, són molt bonics,
0: que acompanyen aquests llibres infantils.
1: Sí.
0: Que només mirar els llibres ja quasi bé... Bueno, és que, de fet, aquest té molt poca paraula.
1: És que jo acostumo a buscar llibres amb poca paraula, perquè com acostumo a treballar amb nens... que no s'ho passen gaire bé llegint, que no vol dir que no els agradi, sinó que no s'ho passen gaire bé, doncs busco molt dibuix i poca paraula perquè
0: clar,
1: el puguin agafar i que siguin assequibles a ells.
0: Mm-hmm.
1: Aquest llibre és una molt bona manera de parlar dels sentiments entre les famílies, és a dir, amb els nostres fills. Vale? Mm-hmm. Aleshores ens parla de què és l'alegria, però no t'ho explica de forma teòrica, sinó l'alegria o la calma és acariciar un perro suave.
0: Mm-hmm.
1: I et va posant com imatges de què són els sentiments. Vale? Aleshores, et van explicant què fan els sentiments quan tu no els estàs sentint, però estan allà també. Mm-hmm. Vale? Aleshores, amb tot aquell rebombori que va haver de la pel·lícula dels sentiments, que, mm-hmm. que tots els nens tenen els sentiments associats a un color des d'aquella pel·lícula, que ara no recordo com es diu...
0: In and Out.
1: In and Out, exactament. Sí. Bueno, els hi va bé, perquè ja no és només la pel·lícula i tota aquella...
0: Clar, perquè si no és aquell referent, es pot canviar, no? I és trobar
1: exacte.
0: Altres maneres d'explicar sí. els sentiments.
1: Les inseguretats fabriquen jaules. Ah. Vas? Vull dir, t'ho va explicant d'una forma com molt bonica. La llibertat navega. I és veritat que la llibertat és com navegar.
0: Sí.
1: I és veritat que les inseguretats són com gàbies. Saps? Sí, és a dir, sí. és una manera com... Bueno, a mi m'agrada moltíssim i el faig servir molt i el recomano moltíssim.
0: Em sembla preciós i també el recomanem des d'aquí. O sigui que una bona manera de passar l'estiu és també treballar les emocions amb llibres tan macos.
1: Sí, exacte.
0: Tan bonics com aquest.
1: Sí.
0: Doncs, avi, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Que vagi molt bé.
0: Que acabis de passar molt bé l'estiu.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.

0: Agafem aire perquè ens n'anem cap al fons del mar. Ens n'anem amb en David Valverde. David, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ja vam dir que anar al fons del mar vol dir anar acompanyat, sempre.
1: I sempre
0: nosaltres ho fem ben acompanyats, perquè ell és instructor de submarinisme, a part de tècnic de la casa.
1: Us portaré on vulgueu.
0: Doncs vinga, avui volem... Mira, farem una piscifactoria, et sembla?
1: Al Maresme,
0: que no ho hem fet mai, encara.
1: Mira, doncs avui coneixerem una piscifactoria que antigament era molt vistosa des de la costa d'Arenys de Mar. Mm. Miraves a l'horitzó i veies una piscifactoria que estava allà posada. Sabeu on és avui en dia?
0: No.
1: Bajo el mar. Sí, sí, aquesta...
0: Que això és el que farem, anirem a veure-la. I com és aquesta immersió? És difícil o no?
1: És una immersió que no és per tots els nivells, però sí que és per tots els nivells. Ja expliquem
0: a veure.
1: És una antiga piscifactoria que treballava com a tal, vale? I que amb els temporals de crec que era cap al 1999-2001, van anar-la trencant, es van trencar les xarxes, es van perdre tots els peixos. Recordo aquella època que la gent anava a les platges a pescar amb canya i treia les dorades de 3 en 3,
0: clar,
1: les que s'havien excavat de la piscifactoria. Vale, llavors, això, al anar-se trencant, va tenir moltes pèrdues i van arribar, doncs, el 2009 es va arribar a l'acord de que es podia enfonsar i crear un biòtop submergit.
0: Mhm. I realment devia ser espectacular, no?
1: És molt xula de veure. Llavors, al fons del mar, trobem aquesta piscifactoria que està situada, la part superior de la piscifactoria està situada a uns 13 metres de profunditat. Per tant, aquí sí que podria bussejar-hi gent de tots els nivells, perquè 13 metres és una profunditat assequible per tothom. Parlem de que al primer curs, al primer nivell de busseig, pots bussejar fins als 20 metres. Per tant, aquí estaríem encara... Hi podríem bussejar. Però al fons d'aquesta piscifactoria ja es troba als 26 metres de profunditat. Per tant, aquí ja no hi podria anar tothom.
0: Val, doncs aquí és on entres tu i ens dius què hi podem veure aquí, que segurament nosaltres no hi podrem baixar.
1: Mira, el que hi podem veure primer és la piscifactoria. És immensa.
0: Clar.
1: És una estructura molt gran, metàl·lica, una estructura que és quadrada, vale? Quadrada, i té passadissos que volten tota l'estructura pel voltant i també que van pel mig. Vale? Llavors, la gent que es quedi a la part superior, aquests 13 metres, podrà passejar per aquestes passarel·les superiors. En aquesta zona hi podrem veure molt de peix al vol, el que són dorades, el que són sards, podem trobar-hi espets, podem trobar-hi algun túnit, vale? algun familiar de la tonyina, i és espectacular veure aquest peix al vol, perquè hi acostuma a haver peix gran, també, a més a més.
0: Uh-huh.
1: Però llavors, si ens anem a la part de baix,
0: a veure.
1: Que és la part profunda, arribarem a la sorra, diguem, que és on hi ha tota l'estructura, que mires amunt i veus tota l'estructura metàl·lica aquella immensa, vale? I allà hi haurà molt de peix de roca. I he arribat a veure allà algun llamàntol immens, que potser feia 2 quilos, el bitxo aquell. Llavors, peix de roca, com deien, morenes, congres, alguna mòllera, i el que és molt habitual trobar-hi són cavallets de mar.
0: Ah, que maco! Doncs
1: sí.
0: Mira, això m'agrada molt.
1: Els cavallets de mar, a més, durant èpoques de l'any se n'han vist 4, 5, 6 a la mateixa zona, que és molt poc habitual veure'ls.
0: Clar.
1: Perquè, a més, sempre van sols, sempre estan molt camuflats. A més, són animals que són molt territorials i a la que els molestos una mica marxen i desapareixen i no els tornes a veure. Per tant, és un lloc on veure'ls sempre amb
0: no
1: respecte,
0: garantia, clar,
1: sempre amb respecte, no acostant-nos-hi molt, no tocant-los, no molestant-los. Si els volem fer fotos, els volem gravar, sabem que hem d'estar poqueta estona, allunyar-nos, fer-ho molt de cuidado. Mm-hmm. Vale? Però són cavallets, són animals molt, molt curiosos i molt macos de veure. Com sabeu, qui gesta les cries és el mascle.
0: Mm-hmm.
1: I n'hi ha cavallets de tots colors, també. N'hi ha de vermells, n'hi ha de grocs, n'hi ha de marrons, i amb formes també diverses.
0: Ai, que bonic! Doncs sí, i recordem que quan anem al fons del mar...
1: ens emportem records i només hi deixem bombolles.
0: Sí, senyor. Doncs que vagi molt bé, David.
1: Igualment.
0: I continuem amb una lectura d'històries curtes per gaudir aquests últims dies d'agost. Avui us proposem un llibre que fa una mica de viatge en el temps, també. La Catalunya embruixada, elles, la seva història i els seus indrets. És un llibre de la Glòria Sabater. Glòria, molt bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Un llibre ben documentat, que a més recupera noms propis i històries reals. Però anem pel principi, perquè jo crec que quan un sent la paraula bruixa, ja d'entrada desperta un interès, però què són les bruixes? Què van ser les bruixes? Les hem de definir una mica, no?
2: Bona pregunta. De fet, aquest assaig parteix d'una lectura profunda de tota la documentació i de tots els estudis acadèmics que s'han fet sobre la cacera de bruixes, i neix també com una voluntat de definir exactament què és ser bruixa.
0: Una relectura, també, perquè sí, la paraula bruixa l'hem utilitzat, molt mal utilitzada.
2: Molt mal utilitzada, i les últimes interpretacions dels experts en la cacera de bruixes s'afanyen a dir no eren bruixes, eren dones, eren unes pobres dones, eren dones que vivien aïllades, marginades, que hi ha una part de raó, però creien en supersticions, i a mi això, creure en supersticions, fer-les febles, fer-les pobres, fer-les marginals, em grinyola una mica.
0: Segurament el motiu de persecució era justament que no eren ni febles ni pobres quant a coneixements, no?
2: Aleshores, jo, a partir d'aquest assaig, em pregunto, convido la gent a fer una nova mirada. A partir de tota la documentació històrica excel·lentment treballada per aquests historiadors, no es pot afegir res més, han fet una feinada increïble, el que jo proposo és una nova mirada. I si eren dones i eren bruixes. I si el que ens correspon a nosaltres és dignificar
0: la paraula,
2: la paraula bruixa. Primer, humanitzar-la, perquè no hi ha res més perillós que deshumanitzar. És el que estem fent ara amb els menes, és el que estem fent... El primer gest que fem per carregar-nos algú o per carregar-nos allò que ens fa nosa és deshumanitzar-lo. Mm-hmm. Per tant, tornem la humanitat a aquestes dones, mirem-les amb respecte i preguntem-nos què vol dir ser bruixa a finals de començament, mitjan segle XIV, a finals del segle XV. Mm-hmm. Aquestes zones, qui eren? Quin entorn, en quin entorn es movien? Quina saviesa? Què sabien? I, sobretot, en què creien?
0: Clar. I, a més, què van aportar? Perquè Exacte. Van aportar molt, també.
2: Molt, molt.
0: I moltes vegades aquest coneixement s'ha diluït, també. S'ha anat perdent.
2: És molt interessant.
0: I recuperant intermitentment.
2: Sí, és molt interessant perquè... Clar, és un saber oral que es transmet, a priori es transmet oralment, de generació en generació i per branca femenina. També hi ha homes bruixots, és una minoria, però la majoria és aquestes dones que transmeten el seu saber de mares a filles, de veïnes, netes. I aquí també entra un altre problema, la concepció de que l'oralitat, tot allò que es transmet per l'oralitat és popular, és folclore, i en canvi tot allò que es transmet via llibre és la cultura, la ciència, mm-hmm. allò que és bo, no? I això és, clar, la fe, tenim els llibres revelats, la superstició, tenim allò que es transmet oralment. Però jo simplement dono una dada. El naixement de la lírica europea culta al segle XII és via oral. Mm-hmm. Els trobadors eren orals. Per tant, també ressignifiquem el concepte d'oralitat i escriptura pel que fa a la transmissió del coneixement. Mm-hmm. Aquí estem en ple moviment, en plena oralitat, però també és cert que hi ha engrunes d'aquesta oralitat que es fixen per escrit en manuscrits escolàstics de medievals, que és el que estic, a nivell acadèmic és el que estic estudiant. De fet, és la llavor de tot això. Quan em fan estudiar manuscrits que neixen de la universitat, hi trobo entre els grans textos masculins, escrits, sí, conjurs, que dius, ai, mira, ai, va. I aquests conjurs, que hi ha una barreja entre oracions cristianes, oracions precristianes, costums que dius que estan ancestrals, els he anat trobant al llarg del temps. Després el trobo amb les trementinaires del segle XIX, mm-hmm. que és medicina en femení, i com que jo volia fer una novel·la sobre bruixes i em volia documentar bé, em vaig apuntar, poca broma, tinc el certificat de bruixa moderna.
0: Ah, caram.
2: Que jo crec que ho posaré això a l'escola Mariló Casals. Jo crec que ho podré posar al currículum de...
0: Hem de dir que la Glòria Sabater és escriptora, és doctora en filologia i professora de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona i està especialitzada en cultura i literatura medievals. Vull dir que aquí...
2: I ara tinc el diploma. Sí, això ja tinc.
0: Però exacte, això completa.
2: Sí, a mi cito aquesta anècdota perquè el que em va quedar... El que em va al·lucinar és que els conjurs que em donava la mestra bruixa mm-hmm. eren conjurs que jo trobo en manuscrits medievals.
0: Clar.
2: Per tant, aquí hi ha un saber, amb varietats, evidentment, però que ha sobreviscut. Estudiem-lo. I estudiem-lo de la mateixa manera que estudiem un text de medicina que surt i que mana de la universitat.
0: Mm-hmm. Que, de fet, en el llibre, La Catalunya embruixada, dius que no és un assaig sobre bruixeria, tampoc no és un llibre de rutes...
2: No.
0: Explica'ns què és.
2: És la meva mirada. És asseure'm i dir, va, mirem-les, escoltem-les.
0: I escoltem-les a través d'estudiosos.
2: A través d'estudiosos i a través d'una feina acadèmica. Mm-hmm. A mi també em sorprèn moltíssim que el discurs oficial acadèmic que regula, que estudia, que senta càtedra sobre la cacera de bruixes o creant les bruixes, està fet per homes. Mm-hmm. O sigui, està molt bé, però els discursos feministes que van naixent no els recullen. No? És a dir, integrem-los. Mm-hmm. No? Aleshores, mirem... de fet, la primera regulació legal a tota Europa sobre la cacera de bruixes és catalana. Són les ordinacions a les Valls d'Àneu, en 1424. És sabut que quan hi ha una regulació és que ja hi ha prèviament una preocupació. I aquestes preocupacions les trobem mitjan segle XIV. I no les trobem en ambients rurals, aïllats, dones marginades. Les trobem amb dones plenament integrades en el teixit social, en el teixit de Barcelona. La primera vegada que apareix la paraula bruixa és 1419, en una interrogació del bisbe de Barcelona a Sança de Camins. I Sança de Camins és una llevadora de Barcelona. Per tant, és una dona plenament integrada. I no li pregunten, perquè la criden i li pregunten, escolta, que m'han dit que ha mort un nadó i que fas coses estranyes i oracions estranyes i rituals estranys, el que fins ara era acceptat a partir del 1419, no, a partir del segle XIV, però el 1419 ja és clarament un problema i és vist amb recel. Mm-hmm. Però el que és interessant és que li pregunten, i és cert que de nits vas amb bruixes. O sigui, el primer que...
0: El problema no era que fos ella,
2: és que anaven amb bruixes. O vas bruixant. Si hi ha un verb, nosaltres, a nivell lingüístic, quan hi ha un verb és que hi ha una acció plenament acceptada. Si no, no hi ha verb, és l'economia del llenguatge. Si hi ha un verb que és anar bruixant, vol dir... que era una meravella, que per les nits, amb WhatsApp, què fem? Anem a bruixar una estona. Per tant, què vol dir anar bruixant?
0: No, clar, tot això s'ha de revisar. Exacte. I s'ha de donar el significat que mereix sense totes aquestes connotacions que embruteixen a dones sàvies.
2: Sàvies.
0: Perquè aquesta seria la principal definició d'elles, no? Eren dones que tenien un saber que permetia sanar els que els envoltaven en segons quines ocasions i podien fer coses que ajudaven a la comunitat.
2: Exacte. Fins que fan noces així. Tenen un saber arrelat íntimament a la natura. És quan la pròpia societat, tot i viure en ambients urbans, no oblidava que es formen part d'aquesta natura. I una natura sacralitzada, una natura sagrada. I aquestes dones no només treien el seu coneixement d'aquesta natura, sinó també les seves creences. Mm-hmm. I hi ha articles que situa al final la biografia del Pau Castells, que és el gran expert, va fer una tesi doctoral. De fet, els dos vam coincidir fent tesis diverses, però vam fer la tesi al mateix temps. I jo el sentia parlar amb una emoció, fa uns articles que, de fet, ressegueix aquest anar amb bruixes des de temps immemorials. Inicialment no eren amb bruixes, era anar amb la comitiva de les bones dones. I aquesta comitiva de les bones dones són comitives de fades, d'éssers màgics, íntimament lligats a la natura. I íntimament lligats a la natura i com a una comitiva relacionades amb cultes a divinitats femenines. Quan Déu era una dona. Recomano un llibre que era Cuando Dios era mujer, que a mi em va canviar la vida directament. Llavors penses, i aquestes dones anaven bruixant a on? Quin és l'espai sagrat d'aquestes dones? La natura, el bosc. Mm-hmm. No necessiten temples.
0: Encara queda molt per investigar.
2: Queda molt.
0: Del món de les bruixes.
2: Està molt investigat, queda interpretar d'una altra manera. I sobretot, no anar a partir dels fets històrics, o sigui, allunyar-nos una mica del fet i mirar les creences, però des del respecte. Per què superstició? Per què creure en l'eu cristià és fe, i si jo crec en Diana és superstició, o si jo crec en, no sé... Mm. Mm. És això, és el que intento convidar a la gent a fer aquest procés de mirem-les... amb carinyo, que deia la meva mare.
0: Doncs la Catalunya embruixada, n'hem parlat ara amb la Glòria Sabater, elles, la seva història i els seus indrets. Un llibre que recomanem, publicat per Cossetània, que no ho havíem dit, i que recomanem molt revisar aquests personatges, no sabria com dir-ho, definir-ho.
2: Aquestes dones sàvies. Aquestes dones sàvies
0: amb aquesta nova mirada.
2: I els indrets, allunyem-nos de la mitologia, perquè convertir-les en éssers mitològics també és matar-les una segona vegada.
0: No, van ser dones reals, de carn i ossos, que van formar part de les nostres societats. Més a prop del que pensem.
2: Exacte.
0: Per tant, aquest llibre també, aquesta revisió, ens les apropa moltíssim. Moltíssimes gràcies,
2: Moltes Glòria. Gràcies.

0: avui parlem de números, de proporcions. Ho fem amb la Mònica Ozarg. Mònica, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Que és la nostra cap de meteorologia d'aquí de RAC1, però avui no parlem del temps.
1: No, mira, per un dia ja va
0: sí,
1: bé.
0: Exacte, sí, exacte, perquè és que justament parlem de proporció àurea.
1: Exacte.
0: Jo crec que amb tothom n'hem sentit a parlar, però a l'hora de dir, va, doncs a veure, explica.
1: Què et quedes, no?
0: Sí, ai, sí, doncs sí, no sí, sé. Sí. I ha dit, Mònica, explica'ns-ho. Va ser el teu treball de recerca justament d'aquest tema,
1: no? De segon de batxillerat, sí, sí. Jo no ho coneixia gaire i llavors era un dels temes que es proposaven de matemàtiques i com a mi m'agradava molt la mat, és la física, vaig voler tirar per aquí i la veritat és que va ser un gran descobriment i a més molt aplicable al dia a dia, a la vida, al nostre entorn. Ara veureu que el podem trobar per tot arreu, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Si tu penses en el nombre àuric, ara us faré una breu explicació de quin tipus de proporció és, doncs pot semblar avorrit, fins i tot a vegades a la gent li pot semblar complicat, però quan us comenci a posar exemples jo crec que us semblarà més bonic.
0: Va, doncs vinga, sí. Comencem. Per on
1: sí,
0: comencem?
1: Mira, per explicar exactament què és aquesta proporció. És una proporció que, estèticament, quan nosaltres veiem alguna cosa feta amb aquesta proporció, és harmònica a la vista. És a dir, ens agrada veure allò. Si no tingués exactament aquestes proporcions, o no s'hi acostés, aquell objecte ens podria semblar que no ens agrada a la vista. Ara anirem desgranant objectes d'aquest tipus, que no vull abans d'hora explicar
0: no ens avancem.
1: Deixa'm explicar primer aquesta proporció. Què és? És a dir, el nombre auri és un nombre que és 1,618, etcètera, etcètera. Però agafarem aquest 1,618, val? Aquest és el nombre auri. Aleshores, agafem un segment. Aquest segment el dividim en dues parts. Una part gran, que és A, i una part petita, que és B. Uh-huh. Si tu agafes la part gran i la divideixes entre la part petita,
0: sí,
1: t'ha de donar el mateix que si tu agafes tota la línia sencera i la divideixes entre la part gran. Sí? O sigui,
0: sí,
1: agafes el total dividit entre la part gran i agafes el gran dividit entre el petit i aquestes dues proporcions t'han de donar més o menys el mateix.
0: Val.
1: I acostar-se al nombre auri, 1,618.
0: Ah, val.
1: Això, per exemple, deixa'm posar l'exemple que jo vaig treballar al treball de recerca, que és el cos humà.
0: Uh-huh.
1: Ens imaginem que el nostre cos humà és la línia.
0: Sí.
1: Sí? I el punt que separa els dos fragments aquests que hem dit, el gran i el petit, és el melic.
0: Val.
1: Sí? Aleshores, tu pots dividir el teu cos entre el cap i el melic i entre el melic i els peus.
0: Sí, i aleshores tenim un tros més petit i un altre més gran.
1: Exacte, i tens el total, que són com amb els tres números que tu pots jugar.
0: Sí.
1: Tu t'ho medeixes, et medeixes la Noemí sencera, la Noemí de cap a melic i la Noemí de melic als peus.
0: Val.
1: I aleshores agafes la teva altitud sencera, la teva altura sencera, i la divideixes entre el que fa del melic fins als peus.
0: Val.
1: Val? Aquí et sortirà un número.
0: Val.
1: I fas el mateix amb la proporció del melic fins als peus entre del melic al cap.
0: Sí.
1: I et sortirà un altre número.
0: Val.
1: I aleshores això s'ha d'acostar a 1,618.
0: Si s'acosta,
1: llavors, si
0: s'acosta
1: vol dir que ets molt proporcionada.
0: Que és molt perfecte.
1: Si no, no. A mi em va passar una cosa. Jo vaig fer un estudi amb la gent del meu entorn. En aquella època teníem el Messenger per comunicar-nos. I aleshores jo, per no fer una enquesta i anar casa per casa, els hi vaig enviar molta gent pel Messenger, això, i m'ho van fer. I va haver una persona, que la tinc al cap a més, que era perfecta, proporcionada, que les dues divisions aquestes que us he dit li donaven igual i, a més, li donaven el nombre auri. Era la persona perfecta.
0: I realment, tu la recordaves com a persona perfecta quan la veies?
1: Clar,
0: Sí,
1: em semblava una persona proporcionada.
0: Sí.
1: Això ho podem trobar en el cos humà. També es pot trobar a la cara. Si fas una mica les mateixes proporcions, però entre el front i la boca, i la boca i la barbeta, també podries fer el mateix.
0: Mm-hmm.
1: També ho pots trobar en arquitectura. Això és molt utilitzat en arquitectura, i no només antiga, sinó actual. En edificis moderns també es fa servir. Però, per exemple, als panteons, al Panteó de Grècia, tu pots trobar que hi ha aquesta proporció, també. Caldria buscar una imatge per ensenyar-vos-ho, perquè no us vull embolicar més amb de quina part a quina part, no? Però també pots trobar aquestes proporcions. També en algunes escultures, com per exemple el David de Michelangelo, també té aquestes proporcions àuries. I aleshores, això què fa? Que tu, quan ho veus, la Mona Lisa, la cara, la seva cara també té la proporció àuria. I quan tu ho veus, et sembla que allò és bonic. Si no, ho veuries desproporcionat i, per tant, no et seria tan agradable a l'hora de veure. I també ho pots trobar a la mateixa natura. És a dir, no cal que la persona humana estigui darrere fent aquesta harmonia, no? Sinó que tu, per exemple, en el creixement dels pètals de les flors, també ho pots associar amb aquest nombre auri. També ho pots trobar. O en el creixement del que serien les cargoles de mar. També podries trobar aquesta proporció àurea. I una cosa que utilitzem molt en el nostre dia a dia, que és la targeta de crèdit.
0: Sí.
1: La targeta, sí que l'hem creat nosaltres, ja l'hem creat volent, amb aquesta proporció. Si agafeu la llargada de la targeta de crèdit entre la seva amplada, us ha de donar un nombre aproximant el nombre auri.
0: És veritat, a més és una mida que tothom copia després, targetes de visita...
1: DNI, no, carnet de conduir... Per què tenen? Per què no són quadrats?
0: Exacte,
1: és veritat. Saps? Imagina't un carnet quadrat o un carnet que fos molt llarg i molt estret, això no. I en canvi, aquestes targetes amb aquestes formes ens dona sensació, no, de...
0: d'equilibri, una mica, de que està ben fet.
1: Seria buscar aquest equilibri. Per tant, ho podem trobar a tot arreu, a l'arquitectura, a la natura, al cos humà i a aquest nombre auri.
0: Doncs mira, des d'aquí animem a la gent que, si vol, que busqui aquesta proporció, la proporció àurea...
1: O que juguin a casa i es medeixin i facin aquesta proporció. Ha quedat clar, el de la proporció?
0: Jo crec que ha quedat claríssim, ha quedat claríssim. Una altra cosa, si ho complim o no.
1: Això.
0: Doncs, Mònica, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot això de la proporció àurea.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé.

0: Ja estem a la recta final de l'estiu i les estades a la platja o les sortides en vaixell han estat, per alguns, vertaders malsons. La talassofòbia, del grec talassa, que és mar, phobos, que vol dir por, és la por o terror irracional a les masses d'aigua profundes, com la mar, els oceans, els llacs. Kàtia Jiménez és psicòloga, directora de Psicologia a Montjuïc. Molt bon dia, Kàtia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Estàvem parlant ara d'aquesta talassofòbia, però què és el que s'entén exactament per talassofòbia?
1: En realitat, a nivell terapèutic, entenem la talassofòbia com aquella por aparentment irracional que es dispara, com bé deies, davant de mar, d'aigües molt profundes, però també a vegades estan a prop, el que és a la platja o als vaixells, o fins i tot només pensant en aquestes situacions.
0: Que de fet podríem dir que li passa, per exemple, qualsevol que s'acosti a la platja, que ara tu deies, amb un llac, dalt d'un vaixell, per exemple, no podria una persona així, no podria fer un creuer.
1: Exacte. Quan aquesta por, que d'altra banda és adaptativa, sentir por davant de situacions potencialment perilloses, com és estar doncs, a un espió, no? O això, no? En una situació on si caiem, doncs patim per la nostra vida, és adaptativa. Però quan aquesta por ja deixa de ser adaptativa, ja m'impedeix dur a terme doncs, algunes accions o activitats que jo vull fer, aquí ja tenim un problema.
0: Mm-hmm. Perquè, de fet, quins són els signes, els símptomes que presenta una persona així? Què nota?
1: En primer lloc, allò que valorem quan una persona s'adreça a nosaltres amb aquesta sospita, no?, és fins a quin punt queda paralitzada, queda aturada. Conductes d'evitació de platges o dels passejos marítims, pujar amb un vaixell, doncs poden formar part del que diríem una ansietat més generalitzada. Si tu el que estàs patint és un procés d'ansietat o sintomatologia ansiosa o depressiva i potser has deixat de fer moltíssimes coses, no parlaríem explícitament de talassofòbia, però quan està molt, molt centrat en tot allò que té a veure amb evitar el mar i les aigües profundes i de més, aquí ja parlem, no? Gent que deixa de fer vacances, gent que canvia els recorreguts, no? Està fent una passejada amb la família. No, per aquí no, que estem massa a prop del mar. Aquí realment ja hem de començar a pensar en fer un abordatge més específic.
0: Clar, perquè les causes, quines acostumen a ser?
1: Honestament, com amb d'altres fòbies, a vegades tenim situacions que diríem que van ser precursores, doncs alguna mala experiència, sobretot durant la infantesa, no? Portar-te un ensurt, això és molt habitual. Però no sempre, a vegades hem patit pors que jo he tingut por a dins del mar, no? Perquè vaig tocar alguna cosa que no sabia ben bé què era, em vaig espantar.
0: Això pràcticament vegades, tots hem tingut aquesta sensació en algun moment, no?
1: Sí. I a vegades, doncs, haver estat exposat a situacions extremes, no? Situacions traumàtiques, doncs, òbviament, generen a nosaltres conductes d'evitació directa, de potencialment perilloses.
0: Mm-hmm. Però
1: I fins i tot pel·lícules, eh? Pel·lícules...
0: Clar, diguem-ne que Tiburón no ens va ajudar gaire, no?
1: No,
0: entre
1: no,
0: d'altres.
1: No.
0: Sí.
1: Exacte, sí.
0: O suposo que històries, no? Del mar, d'enfonsaments de vaixells, de situacions
1: moltes
0: de perill.
1: Moltes persones hem estat exposades a potser a famílies on amb la bona voluntat de protegir-nos, no? De protegir la canalla, doncs ai, vés en compte, vigila, no, que sobretot que facis peu. Si aquesta conducta evitativa, no? que moltes vegades veiem a casa, es va prolongant al llarg del temps, jo em vaig fent gran, i els meus pares o cuidadors mantenen, no? aquestes actituds d'extrema cura, clar, al final també puc identificar com totes aquestes situacions com potencialment perilloses.
0: Mm-hmm. Si veiem que tenim aquesta talassofòbia, ja ho hem notat, i som incapaços de portar una vida normal quan estem a prop d'això, del mar, què és el que podem fer? És a dir, com es tracta?
1: Com d'altres fòbies, com d'altres pors irracionals, sí que és interessant mirar de fer una exposició progressiva, molt de mica en mica. També hem de ser conscients que tampoc hem de ser persones que no li tinguem por a res. com dèiem, Noemi, tenir una miqueta de por o tenir o estar amb alerta o amb tensió en situacions on puc estar en risc és bo, és adaptatiu, però sobretot que situacions que jo vulgui fer, no? Doncs això, un creuer, nedar fins a una boia, no? Amb els meus fills, amb la meva parella, doncs que ho pugui fer de mica en mica, anar-me exposant poquet a poquet. I després estratègies generals de maneig d'ansietat, no? Tècniques de respiració, exposar-me, no? A través de vídeos, no? I relats de persones que amb èxit doncs practiquen alguns esports, per exemple, de submarinisme, no? Se m'acut dir molt de mica en mica, però acostumar-me a sentir una miqueta d'ansietat.
0: Perquè segurament acompanyats d'un professional serà tot més fàcil, perquè si una familiar simplement pretén convèncer l'altre de que no hi ha cap por a tenir, no és suficient quan estem parlant ja d'una fòbia accentuada, eh?
1: Exacte. En situacions, si tenim un amic o un familiar que pateix moltíssim davant aquest tipus de situacions, és molt més prudent preguntar-li directament com la podem ajudar i també respectar els seus propis temps. Si jo no estic preparada per enfrontar-me i m'hi enfronto, realment això el que farà és agreujar aquesta ansietat. És molt més prudent si veiem que aquesta persona està bloquejada a la casa de nens i d'adolescents, proposar-li fer un acompanyament que té molt bon pronòstic, aquest tipus de tractaments terapèutics, o, si més no, doncs mantenir-me al seu costat i mostrar el meu recolzament.
0: Perquè segurament una persona que tingui aquesta fòbia no podrà nedar. És a dir, aprendre a nedar pot ser tot un problema que arrossegui tota la vida.
1: Clar. En el cas dels nens, sí que és veritat que evitem parlar de talassofobia com a tal, perquè ja entra dins del que diem les pors maduratives o pròpies de cada edat. Però sí, l'aprenentatge de la natació i del que és el nedar, clar, es pot veure molt, molt condicionat. Amb adults el que veiem més és deixar de fer peu, no? És aquell moment on jo deixo de fer peu, deixo de veure la platja o de veure amb claredat la meva ruta d'escap, dic jo.
0: Sí, i per tant, sí. Doncs és el moment en què has de nedar i segurament el bloqueig t'ho impedeix.
1: Sí. Exacte.
0: Aquí has d'estar també un plus de perillositat, realment.
1: Exacte, sí, com tota situació fòbica, el que ens fa molta por és perdre el control i a més aquí és on se'ns va la ment sempre.
0: Exacte, no, perquè ara
1: em quedo bloquejada.
0: Ara estàvem fins i tot relacionant-ho amb altres fòbies, és a dir, és aquesta por a perdre el control també, és exactament la mateixa por a perdre el control.
1: Sí, de fet, hi ha alguns factors que em fan més vulnerable a patir aquesta, no? Perfils de personalitat on ens costa molt perdre el control, ens costa improvisar, canviar hàbits, no? Doncs per aquí tenim com més vulnerabilitat, per dir-ho així.
0: Per tant, hi ha un perfil psicològic de persona més propensa a tenir aquesta talassofòbia.
1: Sí. A tenir fòbies, exacte.
0: A tenir fòbies en general, sigui el mar o sigui altres coses, no? A volar...
1: Exacte, sí.
0: Ho podríem comparar a una fòbia a volar?
1: Honestament, la majoria de psicòlegs sanitaris i clínics parlem de fòbies. A vegades se'm dispara en un àmbit i a vegades se'm dispara en un altre. Però sí, fòbia a diferents situacions on jo no estic controlant.
0: I quan
1: fins i tot la por a la conducció, on jo també controlo, no?
0: Sí. Suposo que hi ha molta més gent del que pensem que té talassofòbia.
1: Sí. Al final les fòbies són pors molt, molt exagerades, no? O aparentment exagerades, però que són molt comuns. També és veritat que fem com èpoques, no? Moltes persones t'expliquen que han tingut períodes a la vida on han tingut molta, molta por a una situació i que després, bueno, a vegades no recordo ben bé per què, però se'm va passar i després em va donar per una altra cosa. Al final té a veure amb el meu maneig emocional, amb també amb factors monoambientals, com estic jo en d'altres àmbits de la vida.
0: Es pot treballar per això i si es treballa, se supera.
1: Sí. De fet, si no hi ha factors afegits, no? Que realment impedeixin, no? Que a nivell terapèutic doncs podem fer un bon vincle, puguem establir objectius realistes, es tracta de situacions que en un context de teràpia tenen molt bon pronòstic.
0: Mm-hmm. Doncs sí, sí. Avui n'hem volgut parlar perquè segurament durant tot l'estiu molta gent se n'ha adonat, sí, que de sobte allò de va, tira't, sí, ha sigut com, sí, un empenyament, sí, sí, sense saber a vegades el per què, no? Doncs n'hem, sí, volgut parlar amb la Katia Jiménez justament per saber que això se supera, es pot treballar, uh-huh, i forma part d'un perfil a vegades molt controlador, la necessitat de controlar el que ens envolta, no? Podríem resumir-ho així.
1: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sota el meu criteri, sí.
0: Doncs Katia Jiménez, psicòloga, directora de Psicologia a Montjuïc, moltíssimes gràcies per parlar-ne.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I mira, un bon recurs per superar la talassofòbia pot ser gaudir, per què no, de l'obra de l'artista que parlarem ara a continuació.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Ell i el Marc com comença a pintar piscines? Perquè ell, clar, hi ve d'Anglaterra. Anglaterra, podem imaginar, no? Climes freds, no fa molt de sol, sempre hi ha núvol, l'ànima està una mica més de capa caiguda. I ell viatja i mentre està sobrevolant Los Angeles veu tot ple de piscines. Tot ple de piscines que en aquella època les classes mitjanes eren qui tenien les piscines. Anglaterra eren les classes benestants, però Los Angeles era símbol de classe mitjana. Uh-huh. I es va quedar al·lucinat. Li va impactar tant, que aquell mateix any va decidir pintar el seu primer quadre de piscines, que es titula Picture of a Hollywood Swimming Pool, i des d'aquí ja no va parar. I va començar a pintar piscina rere piscina. I ja va com tirar.
2: Per tant, les piscines van ser molt importants, però van anar més enllà d'una simple mirada superficial, ell.
1: Sí.
2: Amb el seu art.
1: Sí, perquè ell era homosexual i no se'n va amagar mai. Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. Mm-hmm. Ell va tenir una relació amb Peter Schlesinger, que era estudiant seu, perquè també va ser mestre. Llavors es van conèixer a la facultat.
2: Amb un alumne?
1: Sí, mm-hmm. O sigui, el Peter era l'alumne i ell era el profe, es van conèixer, es portaven 10 anys i van començar una relació. La van començar al 66 fins al 71 i hi ha diverses obres i diversos quadres de piscines on apareix el mateix Peter. I apareix nu, apareix al voltant de les piscines i explica com tota aquesta naturalitat. Sobretot hi ha dues obres. La primera, que es diu Peter's Getting Out of Nick's Pool, que se'l veu a ell, no? Peter King començava en la relació de parella i se'l veu a ell sortint de la piscina. Normal. Però hi ha una que és una miqueta més trista, però que és molt coneguda en el món de l'art. Durant una època va ser l'obra que es va vendre per més diners. Es va vendre per 90 milions.
2: Caram, sí, ara sí. Que en aquell moment havia de ser moltíssim diners.
1: Molts,
2: ja
1: molts.
2: Ja ara?
1: Sí, molts diners.
2: Clar, una barbaritat.
1: I l'obra es titula Portrait of an Artist, Pool with Two Figures, i es va fer el 1972. I es veu el Peter Schlesinger, que ja no era en parella, perquè ho van deixar el 71, i és un quadre que es veu el Peter mirant a la piscina, i a la piscina hi ha un altre home nedant. Llavors hi ha molta gent que ho ha interpretat com el final, com la ruptura, com ja com aquesta separació, no? I és molt curiós perquè el quadre va néixer de manera casual. Ella estava a Londres, i a Londres va veure al seu estudi dues fotografies. Una fotografia d'un home nedant i una fotografia d'un home mirant un punt fixe. Mm-hmm. I va dir, ah, doncs si ho ajunto i poso un home en una piscina i un altre home mirant la piscina, doncs puc crear un quadre. Ho va intentar, va estar 6 mesos, va començar aquest quadre al 71, però no se'n van sortir. No se'n van sortir, es va frustrar, va coincidir amb la ruptura amb el Peter i va dir, això ho he de canviar. Això ho he de canviar, necessito fer un remake i necessito fer un canvi. Llavors se'n va anar a França. Va demanar-li a un amic poder-li fer una fotografia mentre nedava sota la piscina. L'amic va deixar, va ser a França, a Saint-Tropez, i després li va demanar al Peter si podia posar per ell i, efectivament, se'n van als jardins a Kensington i van fer les fotografies d'ell amb una jaqueta rosa mirant un punt fixe. Llavors, el quadre acaba sent el Peter, que representa aquesta persona de fora de la piscina, que mira un altre desconegut. Mm-hmm.
2: Per tant, el quadre va acabar sent una realitat, aquell que li havia costat tant, però més enllà de pintar piscines, hem de parlar de sinestèsia. Mm-hmm. I per què la sinestèsia amb ell? La tenia?
1: Sí, la sinestèsia és aquest moment, no, que tu veus colors a partir d'estímuls musicals. I ell, doncs, li passava això. Li passava això, no li passava amb els seus quadres, però és que ell, a part de pintar quadres i ser artistes, era escenògraf. Feia escenografies per òperes, per l'Òpera de Chicago, pel Metropolitan de Nova York. Vull dir que no era poca cosa,
2: no,
1: realment.
2: No, era molt complet a nivell artístic.
1: Sí, i en va fer una al 78, de la flauta màgica de Mozart.
2: Home, l'hem de sentir.
1: Aquesta. I va fer, doncs, tota l'escenografia.
2: Que maco.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, era un creador de dalt a baix i, per tant, amb la flauta màgica arribem a la conclusió. Què va passar?
1: Doncs mira, m'agradaria acabar. I era un home molt vital, molt alegre. A part de pintar quadres, també va ser molt conegut per fer fotocollage i per treballar amb l'iPad. Uh-huh. Vull dir, malgrat ser un home que va morir fa res amb 88 anys...
2: Va morir aquest mes de juny, no?
1: Sí, l'11 de juny. Uh-huh. Era un home que era molt modern, feia les seves últimes creacions amb l'iPad i li va donar com aquest gir. I sí que m'agradaria acabar dient que les teves cartes, ja fossin a familiars o a nivell professional, sempre les acabava dient com love life, no? Estima la vida.
2: Love life, que maco.
1: Sí, bueno, era una persona molt alegre, molt vital.
2: Molt vital.
1: Ell creia que l'art ens havia d'unir i en cap cas separar-nos, sinó que érem com tot un conjunt i no ens havia de distanciar. I no se n'amagava de res, deia que era homosexual, pintava les piscines amb aquell blau, com aquella sensació com que l'estiu no acaba mai. Uh-huh. I aquesta com alegria que ell transmetia, i amb aquest love life, doncs jo creia que estimant la vida, estimant l'art i estimant el David Hockney, era un bon final.
2: Home, ens sembla un final maquíssim, Carlota. Love life. Moltes gràcies, que vagi

0: Molt bé.
1: A tu, adéu.
2: I a l'estiu, encara que som a les acaballes, ens agrada revisar una mica la butxaca.

0: Doncs sí, durant aquest estiu hem anat fent un repàs als errors financers més habituals. Ho fem de la mà de l'Eduard Conti. Eduard, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Si el voleu seguir, el podeu trobar a conteconomia.com. I escolta'm, un dels grans errors, quin és el d'avui?
1: Mira, avui parlarem d'un error molt habitual, que és no parlar mai de l'herència, no parlar mai de l'herència, ni planificar el llegat familiar.
0: És que realment és un tema que molta gent evita.
1: Totalment. Moltes famílies eviten tenir aquesta conversa perquè és una conversa incòmoda per molta gent. Sembla que ja hi haurà temps, no?, de fer-ho, i tampoc es vol preocupar els fills o simplement ningú sap per on començar, no? Com introduir-ho, no? Dius, anem a casa dels pares o de la mare, no? Anem a dinar.
0: El dinar familiar no trobarem el tema.
1: I parlarem d'això. Llavors van passant els plats, l'aperitiu, el primer, el segon, els postres, el cafè... I no has trobat el moment ni l'ocasió de parlar-ne, no? Clar, moltes vegades aquesta habitació acaba generant més problemes dels que volia, estalviar-se.
0: Com quins?
1: Mira, sobretot malentesos i conflictes, perquè quan no es parla de les coses, cadascú acostuma a imaginar una realitat diferent. O sigui, deixa volar la seva imaginació, no? Què passarà amb el pis, qui gestionarà els estalvis, com es repartiran les joies de l'àvia... I sovint, clar, ningú no n'ha parlat. Cadascun s'ha imaginat unes coses, hi ha una sèrie de sobreentesos, però com que no se n'ha parlat obertament i de manera ordenada, no s'ha planificat, doncs, després...
0: Això és el que majoritàriament passa, no?
1: Sí, passa molt més del que sembla. I és curiós perquè els conflictes sovint no apareixen mentre els pares són vius, apareixen després, quan s'han de prendre decisions i cadascú interpreta les coses a la seva manera. Per això és tan important planificar les coses.
0: I moltes vegades hi ha donacions en vida.
1: També. Sí, de fet, els últims mesos, molts mitjans us heu fet ressò de l'augment de les donacions de pares a fills. A molts mitjans, o sigui, a La Vanguardia, a RAC1, amb mitjans del vostre grup, doncs és un tema del que s'ha parlat. I crec que això reflecteix una idea interessant. Cada vegada hi ha més persones que es plantegen si té sentit esperar a deixar una herència o si poden ajudar la família abans.
0: I potser hi ha més famílies que ho necessiten, també, no?
1: També, evidentment. És que han canviat moltes coses, sí. Per exemple, quin esforç representava comprar un pis fa 40 o 50 anys
0: totalment.
1: I quin representa avui, no? Clar, planificar un llegat també inclou les opcions de les donacions en vida. Però aquí també és important que això no comprometi la seguretat econòmica de qui fa la donació. Això també és molt important, perquè a vegades també, al final, quan tu tens fills, vols el millor per ells. I penses tant en ells que el risc és que deixis de pensar en tu mateix, no? En què necessites tu, no? Aquest és l'únic risc que veig amb les donacions. Per altra banda, penso que és una manera de poder, si t'ho pots permetre, començar a ajudar sense esperar el moment en què ja no hi siguis, no?
0: És un tema complex del qual moltes famílies eviten parlar-ne.
1: Sí, en general, tot això de què estem parlant avui és un tema complex, però és un tema complex, com passa sempre amb tot, la comunicació és essencial. I en aquest cas, tinguis el patrimoni que tinguis, No estem parlant només de grans fortunes, no. O sigui, per petit que sigui el teu patrimoni, és un tema que s'ha de parlar. He vist famílies gestionar perfectament una herència i famílies discutint durant anys, que és una cosa que és molt habitual. Tots coneixem gent que ha tingut problemes d'aquest tipus.
0: I què li diries a algú que ens està escoltant i que potser estigui pensant en això, en el tema d'herències?
1: Jo li diria que si té patrimoni, val molt la pena que dediqui una estona de qualitat a planificar el seu llegat, a parlar-ne amb els possibles hereus, i que quan ho faci els escolti, però alhora no s'oblidi de les seves necessitats, el que dèiem abans. Ni de la seva voluntat. Recordem que hi ha allò de les últimes voluntats, no? Les últimes voluntats de qui dona. No oblidem mai això, també.
0: Sí,
1: o sigui que hem d'escoltar les necessitats dels altres,
0: però també les nostres.
1: Però també les nostres, que això moltes vegades, ja ho saps, que no...
0: Sí, que no,
1: que no ho fem, no? Llavors, però, què passa? Que al final la gestió econòmica és una... Bàsicament, és anar buscant i trobant equilibris, no? Llavors, aquest exercici, a través de la comunicació, d'escoltar els altres, d'escoltar-te tu, de que els altres també et facin a vegades reflexionar sobre les teves necessitats. Mm-hmm. Pot haver-hi, per exemple, gent gran que té una pensió, que té uns diners al banc i que se sent econòmicament tranquil·la i potser algun dels seus fills li diu, escolta'm, tens una bona situació ara, però sé per amics meus coneguts que el tema de les cures requereix també molts recursos, moltes vegades, i hem de tenir un compte perquè potser necessites una mica més del que tens ara, fins i tot.
0: Doncs avui un dels errors financers més habituals del que hem parlat és aquest, planificar el llegat, que moltes vegades ens costa tant parlar-ne. Avui n'hem parlat amb l'Edward Conti. Edu, moltes gràcies.
1: A tu. Gràcies.

0: Sí, ja arribem a l'últim programa en el que el Marc Tió, que ens ha acompanyat tot aquest estiu. Marc, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens ha estat acompanyant venint de Nova York, perquè ell és el corresponsal de RAC1 a Nova York, i a més votant dels Globus d'Or, que ens agrada molt dir-ho, i també el Jordi Ramos, que el tenim amb nosaltres, especialista no només en Eurovisió i Walt Disney, sinó també musicals.
2: Bon dia.
0: I que porta l'agenda de...
2: Friki de manual. Ja ho pots dir.
0: I porta l'agenda de tota la programació que vindrà aquí a Barcelona, que el Marc fins i tot ha dit: escolta'm, em tocarà agafar-me més d'un dia.
1: Farem les maletes.
0: Farem les maletes, Doncs, Marc, comencem per tu, perquè tu sí que t'has repassat tota la programació d'aquesta temporada a Nova York. I què has vist? La darrera que ens comentaràs avui?
1: Doncs mira, de cloenda d'aquesta secció us he portat dos clàssics, però clàssics com una catedral, de Broadway, però que s'han refet, s'han reposat en una versió totalment nova, que jo crec que inclús supera els originals, ojo, perquè són paraules majors.
2: Sí, totalment.
1: A més, un dels que us porto, el primer que us porto, és Cats, de l'Andrew Lloyd Webber. És un musical, Jordi, confessa-m'ho, jo trobo que és un dels més avorrits que he vist mai a la meva vida.
2: Sí, una mica.
1: Una mica?
2: Una mica. Però bé, jo he de dir que és el primer que vaig veure en teatre a Londres, allò en plan a l'engròs, i encara estic embadalit davant del que tenia al davant. Però sí, sí. A més, trobo que, i aquí em perdonaran tots els fans del tema intransigents, crec que és un musical que ha envellit malament.
1: Doncs justament el que ve a fer aquest Cats, que no és el Cats Cats, és el Cats de Jelly, que el vol és a fer-lo millor.

0: És una melodia que tots la tenim al cap, eh? O sigui, potser la cançó més famosa és Memory.
1: Sí, però després va aquesta.
0: Però després va aquesta.
1: Sí, sí. Vale. A més, és un començament de l'obra divertidíssima. I si algú no ha vist Cats, bàsicament, si diem que és avorrida és perquè no té argument.
0: No té argument. És una col·lecció de gats que es posen a cantar, no? Però aquí, justament, la millora ve en aquest fenomen que aquest Cats de Jelly Cal Ball, que és com es diu, és el que fa és fusionar Cats, el musical, amb la cultura ballroom de Nova York. És a dir, aquestes competicions que es fan de coreografies i de balls de les discoteques gais dels anys 80 i 90, molts casos ballarins transsexuals o de persones de color, no? Doncs el que han fet és fer aquesta barreja. Aleshores, els gats aquests que no tenen massa argument són de diferents cases d'aquestes...
1: Però segueixen sent gats?
0: No. Ah? Són gats, sí, home, alguns tenen les donges, però són gats, diguéssim, d'aquestes cases de les cultura ballroom.
1: Ah.
0: Vale? Vol dir que el que és una competició, bàsicament, de ball, perquè les coreografies de Cats era justament una de les coses que tenia bones, però, a més, doncs, celebració total i absoluta de la comunitat LGTBQ. O sigui que és una festa en la qual et sents tan ben acollit, estàs com a casa teva, i és un dels pocs musicals en els quals t'animen a xiular, a cridar, a animar la gent a que balli. O sigui, és una festa absoluta i és un Cats de celebració total. O sigui que us convido a descobrir el Cats, no el Cats carrincló de l'Andrew Lloyd Webber, sinó d'aquest Cats que celebra la cultura queer i amb un muntatge brutal. Va estar nominat com a millor revival, no va guanyar perquè contra Ragtime no hi havia res a fer, però us recomano moltíssim aquest musical. I l'altre musical que us porto, que us deia un altre clàssic, també de l'Andrew Lloyd Webber, es diu Masquerade.

0: potser no és la cançó més famosa del Fantasma de l'Òpera, però Masquerade és un dels temes clàssics, tothom sap cantar, i de fet el musical, que és de l'Off-Broadway, aquí no us porto una cosa de Broadway, sinó que us porto un muntatge molt independent, i us el poso en el mapa perquè és de les coses més originals que he vist mai, perquè és un Fantasma de l'Òpera que és un espectacle immersiu. O sigui, són 5 plantes d'un edifici i et conviden a entrar i a participar de l'obra. Home, no cantes ni balles, lògicament, i no ho voldries fer, però et van portant per diferents sales i vas seguint l'argument del Fantasma de l'Òpera.
1: I què vols dir, que cada escena és en una sala diferent?
0: Exacte, sí.
2: Que bo.
1: M'encanta.
0: I són grups petits, màxim 50-60 persones, i això et van conduint en diferents espais i vas seguint el fantasma, segueixes a la noia.
2: Totalment immersiu, eh?
0: Totalment immersiu, és brutal. I una de les cançons més boniques que té el Fantasma de l'Òpera té lloc al terrat, i és brutal perquè estàs a l'Skyline de Nova York, veus els gratacels de Nova York, sents les ambulàncies passar i sents aquest temàs.

0: És el All I Ask of You, tot el que demano de tu, que és, jo crec, una de les cançons més boniques d'aquest musical, i que, us deia, o sigui, té lloc en el terrat de l'edifici, perquè ja et dic, et fan sortir per les escales, puges i baixes, o sigui, és un muntatge tan espectacular que us el recomano molt, moltíssim. No té, o sigui, no, és possible que no el facin tot l'any, però poseu-ho en el vostre radar Masquerade. Si mai el veieu, és, crec que és una de les maneres més boniques d'agafar un clàssic com una catedral i fer-lo nou, reinventar-lo i fer-lo, doncs, totalment interactiu.
1: I si no, que ens escolti algun productor i l'adapti aquí.
2: Clar,
1: qui no diu això?
2: Sí, sí.
1: Diu un Maricel a dins un vaixell.
2: Ostres, clar, també, brutal, també, brutal. També, també. Sí, sí, la idea és boníssima.
1: La idea és boníssima.
2: No? Que l'espectador formi part una mica de, de l'escenari de l'obra.
1: De fet, el cabaret que feien a Madrid la temporada passada, ja la venien una mica la idea aquesta de que era immersiu, perquè, és a dir, era tota l'escenografia estava disposada com si fos realment un cabaret, amb totes les taules, i els cantants es posaven a ballar i a cantar entre les taules, però i sobre les taules. Què passa? Que en realitat era un teatre clàssic, on havien posat taules també damunt de l'escenari, i en el fons aquests actors només interpretaven cançons a sobre de les taules que hi havia damunt de l'escenari. Vull dir que era immersiu, però tampoc el 100%.
0: Clar, no tothom, no estaves allà aguantant el cubata perquè
1: no
0: tenies...
1: li passava a tothom, només hi havia unes taules molt, molt seleccionades i que potser ho haurien d'haver avisat des del primer moment. Però jo trobo que la idea, aquesta de que tu visquis el musical des de dins, és absolutament sensacional.
0: Bueno, i et dic, estàvem tots plorant al final amb el fantasma que es treu la màscara. Ostres, és que era una intimitat, es genera una intimitat, és brutal. O
1: sigui, escolta, el fantasma se segueix representant a Broadway?
0: Ja no, ja el van treure. Ah. El dels musicals més veterans, però el varen treure. Ara tenim aquesta versió alternativa i diuen que tornarà el fantasma. Crec que a Londres ha tornat en un format més petit i crec que és el mateix que volen fer a Nova York. Però de moment, si veniu a Nova York, l'única oportunitat que teniu és de veure Masquerade.
2: Home, que no està gens malament, eh?
1: És una aposta bastant segura, perquè aquí aquesta temporada es va fer a Barcelona al Teatre Tívoli i realment va anar com un tiro. Vull dir, cada dia estava ple.
0: Sí.
1: I és un musical que, bueno, tothom li encanta.
2: Sí, sí,
1: i
2: és com un musical ben fet, música... acaba omplint teatre.
1: És que si hauríem de parlar dels musicals, seria un d'ells.
0: Sí.
1: I, de fet, Andrew Lloyd Webber és un dels grans, grans, grans. Aquí li podríem sumar Schoenberg, també, que és el dels Miserables, potser els dos tòtems del musical clàssic, que, en el seu moment... I aquí vaig jo cap al
2: cap
1: meu
2: al terreny.
1: A veure,
2: cap a on ens portes.
1: Van ser una font d'inspiració per una companyia petita, mai més ben dit, es deien el musical més petit, que van fer un espectacle que es deia Tu, jo, ell, Webber i Schoenberg, que va ser absolutament un fenomen a Barcelona, del món del petit format. Això, 30 anys després, ha tornat amb Tu, jo, nosaltres, vosaltres i les cançons.

0: Aquesta és Barbara Streisand. No és cap dels membres del musical més petit.
1: No, no.
0: Que, per cert, deixa'm dir-ho bé, tu, jo, vosaltres i les cançons, Daniel Anglès i Pili Capellades, que han recuperat aquest espectacle 30 anys després, que, de fet, el muntatge comença amb aquesta cançó i en fan ells una selecció de grans hits del teatre clàssic musical de Broadway amb un format molt, molt íntim. Són ells dos, un pianista i, de tant en tant, les veus d'ells comentant coses relacionades o amb aquest espectacle o amb aquests 30 anys que han passat i que realment doncs, toquen bastant la fibra perquè ells ho fan molt, molt bé. Es van tornar a reposar l'obra ara a la primavera com a fet relativament excepcional i l'èxit va ser tan gran que van allargar dos o tres setmanes més i tot i així van esgotar de tal manera que ara tornaran per Nadal del 17 al 27 de desembre. Per tant, no són gaires dies i aprofiteu perquè podeu arribar a sentir peces doncs, d'Evita, de Miserables, de Cats, de Fantasma de l'Òpera, molt ben cantades, i cançons que possiblement la gent no té al cap, que són d'Andrew Lloyd Webber, com aquesta amb la que acaba l'espectacle.

0: Que bo, no sabíem, eh?
1: Tu que pots llegir.
2: Aquests sí que són ells, Peli Capellades i Daniel Anglès, que ja veieu lo maco que ho fan.
3: Home,
2: i més
3: excel·lents.
2: Situat en el teatre, el Versus Teatre, saps? Una cosa així petitona, els tens al davant, amb el piano, cantant per tu, realment, només de pensar-hi, és molt maco, us ho recomano moltíssim. I de fet, no és l'únic musical que arribarà així en català en sales de proximitat a Barcelona aquesta temporada. També la temporada teatral hi ha el primer musical de Sergi Belbel, El forat blanc, que es farà a la Beckett. I l'Espai Texas és interessant perquè també hi ha un musical de creació pròpia que es va estrenar ara el 30 de juliol, estarà fins al 15 de novembre, vull dir que hi ha molt de temps per veure'l, i que en certa manera em recorda una mica el musical d'aquell del que em parlaves, Marc, l'altre dia, sobre aquella comèdia romàntica per Nova York.
3: Sí.
2: Això, romàntica crec que no ho és gaire, perquè parla d'una ruptura,
3: bueno,
2: però sí que és comèdia. I bé, sí que és curiós perquè, clar, parla molt amb humor d'aquestes situacions, no? De les ruptures, d'una cosa així molt pròxima, també amb aquest petit format, i amb una música que realment és àmpliament prometedora.
4: Si hi ha nosaltres després, el cor crida bategant.
0: Això és molt més modern,
3: escolta,
0: no?
3: Escolta, ja estem
0: això?
3: Aquí, també, movent aquí.
0: Sí, sí, el cap, el cos, tot.
2: Veus el que dèiem de cançons que la sents la primera vegada?
0: Sí, t'entren.
2: I ja t'entren, no?
0: I et fan moure, sí, senyor.
2: Doncs, escolta'm, després de Nosaltres, aquesta ruptura simpàtica de Miquel Tejada a l'Espai Texas, com us deia, fins al dia 26 de novembre.
0: Ai, Marc, agafaràs, 15, com
2: 15
0: dèiem,
2: de novembre,
0: 15
2: del 26.
0: De novembre. Bé. Doncs,
3: ja m'encaixa, ja vindré, no patiu.
0: Tens la tenda tapaïda ara, eh? Sí, ja. Vinga a volar cap aquí, cap allà, cap aquí.
3: En Jordi m'ha estressat aquest estiu perquè, escolta'm, ja no sé com vaig a fer les maletes.
2: Bueno, hauríem de parlar el tema aquest de l'intercanvi d'apartaments.
3: Sí, mira, és veritat.
0: Mira, sí.
2: Tu t'instal·les al centre de Barcelona.
0: Vale. Tu a Boston i jo a Califòrnia. Tu a Barcelona i jo a Nova York.
3: Exacte.
0: No està mal.
3: Ja tenim fet.
2: Ja tenim, no m'ho diguis dues vegades.
0: Tenim el títol d'un nou musical.
3: Comèdia romàntica, també, eh?
0: Comèdia romàntica, senyors, de veritat, un plaer.
3: Igualment.
0: Marc, que vagi molt bé per Nova York, i Jordi Ramos, ens seguim veient, o sigui que gràcies a tots dos.
3: Fins a la propera.
0: Adéu-siau.
2: Bon dia.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge 30 d'agost del 2026. Aquesta matinada les temperatures no han baixat tant com ahir, però fa fresca o una mica de fred ara a primeres hores, que contrastarà amb un migdia una mica més calorós que dissabte, que el d'ahir, un últim diumenge d'agost, en general assolellat, sense pluja, amb tarda una mica ventada, sobretot a les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona i a l'interior de l'Ebre. Últim diumenge d'agost, últim dia d'estiu radiofònic aquí a RAC1, a les dues tancarem la paradeta, som els últims que quedem per aquí a la redacció i donarem pas als titulars de la graella. Demà mateix, a les 6 del matí, puntualment arrenca un nou curs amb el Basté i tota la tropa, evidentment el Clapés al Versió, la Ballonesta al No Ho Sé i el cap de setmana que ve, per fi, el Bundó aquí al Via Lliure. Ja està tothom a punt perquè també el Xavi i el seu equip tornin a agafar el timó de la nau d'aquí a uns dies, d'aquí a dissabte, els d'estiu, però marxem amb alguns deures per fer, o més ben dit, marxem amb deures per explicar. Per exemple, a principis d'estiu us detallaven sorpresos l'entrada massiva de milers de persones a Ceuta i després, evidentment, la crisi humanitària, la crisi migratòria galopant que hi va haver. Doncs bé, acaba l'estiu, un mes després d'allò, la situació no està resolta ni molt menys. De fet, al contrari, el govern espanyol no acaba de trobar la solució a un problema que s'ha convertit en un problema de convivència als carrers de la ciutat autònoma de Ceuta. De fet, amenaça amb convertir-se en caldo de cultiu, en una arma política i partidista per a molts. Ara us actualitzem també la situació a Ceuta a aquesta hora. Més deures, en aquest cas, en el sector educatiu a Catalunya. Començàvem l'estiu amb el desastre de les PISA, recordeu, aquell error de la Generalitat amb la mostra de les proves que invalidaven els resultats d'aquest any, que els invaliden, de fet, allò que va ser una nova pedra a la sabata del Departament d'Educació, que s'havia d'investigar molt a fons i que s'havien de donar explicacions, de moment ni piu públicament. Avui, fins i tot, el president Salvador Illa, al Periódico, passa de puntetes sobre la polèmica. Diu que la consellera en donarà explicacions, que serà aviat, però que li manté el suport petiquipeti. Veurem si realment és així, veurem també quines són aquestes explicacions que garanteix Salvador Illa d'un problema que, per cert, des del departament explicaven ells mateixos que coneixien des de fa mesos. Ah, més deures. De les protestes de docents que tenim a la cantonada, també n'haurem de parlar, clar. De fet, en parlarem avui al Via Lliure. El curs arrencarà a trompicons amb la primera vaga el primer dia d'escola i, de moment, diria que aquest estiu no hi ha hagut cap gest del govern per mirar de resoldre-ho i per mirar que es desencallin aquestes protestes dels docents a Catalunya. El quadern d'estiu, per tant, amb els deures pendents, és gruixut. De fet, si fem llista, potser no acabaríem mai. En fi, s'acaba un estiu intens pels de la ràdio i per tots plegats, que hem gaudit molt i molt aquí al Via Lliure. Hem tingut de tot. Esperem que us ho hagueu passat bé, que aquestes setmanes hagin estat això agradables amb nosaltres. Aquí, com a mínim, sí que hem intentat fer els deures, amb més o menys encert, això sí, per acompanyar-vos sempre que volguéssiu. I avui no serà una excepció, eh? Avui tenim menú variadíssim, des d'ara i fins a les dues del migdia, sospitosos habituals, per exemple, amb la cara B, amb l'Estaula per dos, amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, amb els seus insults. Tot això, sí, però també una conversa que ens fa molta il·lusió. Després de la tertúlia, aquí al Via Lliure parlarem amb els Lax en Busto, banda mítica del nostre país, que avui justament, 30 d'agost, fa 40 anys del seu primer concert. 30 d'agost del 1986. Va ser al Vinyana, al Baix Penedès, a un camp de tir, amb una colla d'amics, la majoria menors, per cert, tocant versions davant d'alguns coneguts que hi anaven gairebé per militància. I ja ho veieu, des d'aquell 30 d'agost del 86 fins ara. Els Lax en Busto els preguntarem com han anat aquestes 4 dècades i, sobretot, què faran a partir d'ara. Segur que ells també tenen alguns deures pendents al quadern d'estiu. Ens hi posem. Passen 5 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
2: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Vinga, va, recta final del Via Lliure, recta final també de l'estiu radiofònic aquí al Via Lliure d'estiu, i espero que tingueu gana, perquè com cada diumenge, més o menys a aquesta hora, la secció del Via Lliure amb la gent de l'Estaula per dos. Què tal, Alba Serra, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Laura Pernia, bon dia.
2: Bon dia, com estàs?
0: Com esteu vosaltres?
1: Molt bé.
0: Ja últim recta final de l'estiu.
1: Sí, amb poques ganes de que s'acabi.
0: Bueno, a veure, parla per tu, perquè nosaltres tenim ganes de que s'acabi, que tornin ja els titulars de sempre. Heu cuinat molt aquest estiu o no?
1: Sí, bueno, sí. No parem mai. Sí. A casa nostra cuina no para.
0: Això està bé, està bé. Cuina, a veure, com ho diria, per obligació, però? Perquè
1: no.
0: Aquesta és l'altra.
1: No, justament a l'estiu, per mi, per almenys, és com que tens més temps per tu, per cuinar.
2: Exacte.
1: El que et vingui de gust. I suposo que la gent en general també té, fa vacances, té temps per estar a la cuina. Que normalment ens queixem d'això, sí, que anem molt...
2: Fas plans amb amics, amb família i dius, va, avui em marco jo el dinar.
0: Aquesta és una bona pregunta. Per qui heu cuinat?
1: Aviam, jo sobretot per la família i per amics.
2: Jo també.
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: A veure, ho dic perquè fa unes setmanes vam llançar-vos un repte a vosaltres, a l'Estaula per dos, insistim, l'Alba i la Laura, que també les podreu trobar a Instagram, per cert, a Taula per dos. Els vam llançar un repte de parlar de menjar en cites.
1: Mm. Exacte.
0: L'heu recollit, aquest guant, o què?
1: Bueno, hem anat practicant.
0: Ah, heu anat practicant, a sobre, heu practicat.
1: No, sí, o sigui, com dius, avui venim a parlar de què cuinar en una cita, que jo crec que és una cosa que ens hem trobat, és una situació en la que ens hem trobat moltes vegades,
0: sí,
1: i al final cuinar per algú és un acte que demostra molt, no? Pot demostrar atenció, carinyo a aquella persona. Al final, que algú et convidi a casa i t'hagi preparat un àpat dedicat a tu, significa molt. Bueno, a mi...
2: Sí.
1: M'encanta com ho fan.
2: Bé, ja es diu que a vegades es conquista per l'estómac, no? Doncs
0: sí.
2: Per alguna cosa es dirà.
0: També hi ha un punt d'impressionar, no?
2: Exacte.
0: De dir, ei, aquí sap
1: que tinc habilitats.
0: Ja nivell, ja nivell. Per tant, doncs vinga, va, som-hi. Com heu plantejat això? A veure, expliqueu-m'ho.
1: Sí, o sigui, us portarem tres idees de menú. Mm. Igual no indagarem tant en les receptes com a tal, perquè al final són tres menús i si no ens estaríem tota la tarda. Però sí que portem tres idees de menú amb tres enfocaments diferents. És a dir, un menú potser més per impressionar, que igual, saps, aquests plats ben més detallats, que
0: sí,
1: més resultones, que queden molt bé, però que realment en el fons són molt fàcils de fer, molt fàcils de fer, i que inclús pots tenir preparat el dia anterior i així no t'estàs hores a la cuina mentre tens la cita a casa.
0: Que entrim estant pels ulls, vols dir?
1: Exacte, exacte. Ja. Sí.
0: Perquè
1: i també que no siguin com plats molt bàsics del dia a dia.
0: Perquè aquesta és l'altra. Si tu et compliques molt la vida, hi ha una pressió important.
2: Home, sí.
1: Sí,
0: en
1: sí.
0: Aquestes
1: igual
0: cites.
1: No és moment d'arriscar-se, no?
2: Exacte.
0: Ah, exacte.
1: Anar per lo segur.
0: Aquestes bones, l'has d'haver practicat abans o et llances ja el mateix dia a intentar...
2: A veure, aquí depèn de l'humanetes que estiguis a la cuina, jo crec.
1: Jo potser no experimentaria gaire, aniria a lo segur.
2: Jo, en general, tampoc. De fet, abans d'entrar als menús, portem així unes quatre regles d'or que nosaltres diem.
0: Perfecte, som-hi, doncs.
2: Dels menús de cita, no? Coses que hem de tenir en compte sempre que ho cuirem per algú. I la primera, justament, era que potser no cal experimentar molt, que, evidentment, fer un filet Wellington o un soufflé...
0: Que no és el dia, no és el dia.
2: Exacte, algú així queda superbé, però... No cal. Al final hem d'estar tranquils, hem de ser nosaltres a la cita, no estar pensant en cap altra cosa. Per tant, això, no experimentem molt. D'altra banda, que ja ho comentàvem una mica, preparem coses abans de la cita, no? Coses que al final, durant la cita, tu puguis estar, no hagis d'estar tota l'estona entrant i sortint de la cuina, que això al final...
1: No ve de gust.
2: No.
0: Que ja estigui pràcticament a punt el
2: exacte,
0: menjar.
2: Exacte, que puguis deixar,
0: de
2: com a mínim, si no, pues, elaboracions preparades i que sigui, doncs, muntar el plat i ja, no? Inclús... Sí, ets una mica... Així vols fer una mica d'això, pots inclús muntar el plat potser davant de la cita, no? I marcar-te encara més.
0: Com rematar-lo com a molt més, no? Davant de la cita.
2: Sí. Llavors, tercera cosa, pensar en plats fàcils de menjar. Vull dir, perquè...
0: Ui, això és important.
2: Sí, tots hem... Bueno, no sé vosaltres, però jo alguna vegada he tingut una primera cita a una hamburgueseria i he dit, per què estic aquí?
1: Mala idea.
0: Un dia també hauríem d'obrir el meló de les hamburgueses, que són grandioses, que pràcticament a vegades costen de menjar. Però bueno, això és un tema a part.
2: Se't cau tot.
0: En una entre amics no hi ha problema, però en una primera cita potser
1: sí que... A partir de la buena cita ja podem anar a les hamburgueseries.
2: A la cinquena potser ja sí, però...
0: A la cinquena ja, a partir de la cinquena posem...
1: Sí. Depèn de lo ràpid que vagis.
0: Però això és important, plats fàcils de menjar.
2: Sí.
0: No fem aquí ara unes gambes, potser.
2: També, unes gambes, uns espaguetis. també, que tenim tots la idea aquesta superromàntica de la pel·lícula de la Dama i el Rodabon, no? Però no,
0: no, no,
2: no
0: és el que, no és el que ens agrada. No, no, no, no. Per tant, evitar això, grans hamburgueses o plats difícils de menjar.
2: I per últim, i segurament el més important...
0: Quarta regla, a veure...
2: què li agrada a l'altra persona.
0: Ah, clar, important.
2: També, doncs, hi ha el tema de pues, al·lèrgens, coses, inclús el tipus de dieta que ella o ell tingui, no?
0: Que, de fet, això també demostra un punt d'interès per l'altre.
2: Exacte,
0: abans de tenir la cita, no?, de dir, home, sí, si aquella persona és celíaca o és intolerant a no sé què, no li posis aquell plat.
2: A més, jo almenys, no sé si és perquè jo sóc molt foodie, però per mi sempre de les primeres preguntes que faig és... que t'agrada, no?, a nivell de menjar, perquè crec que pot dir bastant del tipus de persona,
1: I
2: també.
1: I quina resposta no t'agradaria que em diguessin?
2: Home, algú que em digui en plan, mira, jo soc de coses molt bàsiques, tipus, bueno, gent que no li agradi molt menjar en general fora o tal.
0: Els maníacs, els que tinguin moltes manies amb el menjar, descartats.
2: Jo, per mi, sí, ho sento.
0: Estem d'acord.
1: Doncs bé,
0: per tant, repassem un moment les regles d'or que ens diuen les taula per dos del menjar o del menú d'una cita. Res d'experimentar, preparar coses just abans, també plats fàcils de menjar i, el més important, investigar què li agrada i què no li agrada, sobretot a l'altra persona.
1: Exacte. Aleshores, portem tres idees de menú, que, òbviament, doncs, es poden adaptar a molts gustos, però... són, com hem dit abans, amb tres enfocs diferents. El primer, que és el que ara us parlaré, és el que és més resultant, però, o sigui, que queda molt bé, però que en el fons és molt fàcil. El segon, que us explicarà la Laura, és més per compartir, és a dir, per cuinar
2: plegats.
0: Ah, per cuinar junts.
1: Exacte, per passar una bona estona junts, que jo crec que també és un plan molt guai a vegades. De...
0: és a dir, que la cita sigui cuinar,
1: exacte,
0: en aquest cas.
1: Així la culpa no se l'emporta ningú. Si queda malament...
0: molt bona estratègia, m'agrada.
1: I el tercer, sí que hem decidit jugar una mica amb ingredients més afrodisíacs, per si no volem que s'acabi ja la cita, doncs...
0: M'agrada. Per tant, comencem pel primer escenari, la primera possible cita que tinguin, o que tingueu, vaja, que deies que és impressionar sense complicar-se.
1: Exacte, i també que no hagis d'estar, com em deia abans la Laura, molta estona a la cuina mentre tens la persona a casa. Així que, com tot menú, portem un entrant, per començar ja doncs, quan arribi la persona a casa, doncs obres el vi o l'escumós o el que sigui, us preneu un entrant, després el plat principal i un menú, no és un menú sense postres, així que també us portem postres.
0: Som-hi, doncs.
1: Aleshores, com entrant, una idea així que ens agrada molt a mi i a la Laura són com unes torradetes, així que inclús les torradetes les pots comprar d'aquestes cruixents del supermercat.
0: Sí, d'aquestes que estan fetes. Sí.
1: Exacte. Li poses una mica de ricota per sobre, préssec, ara que és temporada de préssecs, un préssec a la planxa, marcat a la paella, pernil ibèric i un toc de mel i queda boníssim. Com entrant,
0: una rodanxa de préssec, per entendre'ns.
1: Sí, bueno, el pots tallar a làmines fines, sí. I és un entrant així per començar a prendre una copa de vi que sempre va bé.
0: Per tant, has dit això, a part de la torrada, ricota, préssec a la planxa, pernil ibèric i una mica de mel. Perfecte.
1: I té aquest toc dolç i salat que a nosaltres ens agrada molt.
0: Que seria un entrant, això, per fer boca.
1: Entrant. Sí, si no, si volem tirar més cap a casa, podríem inclús preparar una coca d'escalivada, així compres pots fer tu la coca, o sigui, la massa a casa, o la pots comprar ja feta, deixes l'escalivada preparada el dia anterior, i res, quan arribi, simplement montes la coca amb l'escalivada per sobre i l'anxova i també quedes...
0: com si fos una coca de recapte, per això l'entrant. Després ens has dit que ja hi ha una mica de xitxa.
1: Després, un plat que, no sé, jo crec que queda molt bé, és preparar un roast beef, que no ho menges cada dia, potser, i que ho pots deixar, com hem dit abans, ho pots deixar preparat el dia anterior i quan arribi la persona, ho talles, passes la salsa per sobre. Seria un roast beef amb la seva pròpia salsa.
0: Sí, sí.
1: I ja ho tindries. I és com una idea de plat molt fàcil
0: i que entra pels ulls i que queda bé, que és molt bo, també.
1: Sí. Si no, una altra que igual no és tan refinada, no, que diguem, però que a mi sempre em va bé, és un risotto mateix, que sé que igual és més bàsic, però també és com que ja deixes el sofregit fet i quan arriba la persona poses l'arròs.
0: Que passa que el risotto...
1: omple molt, no?
0: No, i has de tenir més traça també per fer-lo.
1: Justament és un pla com molt fàcil.
2: Sí, justament, tot el que siguin arrosos així com malosos, jo crec que no és tan difícil perquè...
1: Exacte.
2: És molt difícil que se't passi l'arròs.
0: Sí, això és veritat.
2: Punt.
1: I a tothom li agrada. L'arròs, el formatge...
2: Sí, i no s'enganxarà, tampoc.
1: No, i pots jugar molt amb els ingredients. O sigui, el pots fer de bolets, el pots fer de pera i gorgonzola.
2: De pera i gorgonzola.
1: Sí, dona molt joc.
0: No, no, doncs ens abotem aquest roast beef, o si no, aquest risotto que havien dit.
1: Exacte.
0: Per tant, ja tenim entrant, tenim primer plat, i dèieu postres, també.
1: Sí,
0: i de postres... primer escenari, eh?
1: Sí, nosaltres ho estàvem parlant i vam pensar, doncs, un tiramisú que ara està molt de moda i que el pots deixar preparat en un potet el dia anterior, o, si vols tirar més cap a casa, un mel i mató. I vam dir, anem a fer una mica de les dues.
0: Una barreja, estàs dient?
1: Sí, no, a veure, realment no és una barreja, però és una mousse de mel i mató. Sí,
0: ah, mira.
1: Així ho fas un mel i mató, que és molt tradicional d'aquí, però ho fas una mica més refinat. I també és fàcil de fer, ho pots deixar preparat el dia anterior, ho deixes a la nevera, i res, quan vingui ho traiem de la nevera i,
0: home,
1: i ja està.
0: És una bona declaració d'intencions, aquesta, eh?
1: Sí.
0: Una mousse de mel i mató...
1: Això, I és que... així ja ho geret, també. Sí.
0: Que més el que dieu, que es pot deixar preparat el dia abans i en aquell moment ja fresquet.
2: Que també podríem fer un tiramisú amb mató.
1: També. Sí. O un... Ah, també vam fer un cop la Laura i jo. Bueno, no teníem una cita, entre però un dia vam fer un cheesecake de mel i mató i la base de carquinyolis i ratafia.
0: Ostres.
1: I va agradar molt a la gent. O sigui, estava boníssim i...
0: Perdó, pastís de formatge, has dit amb...
1: O sigui, el formatge que sigui de mató i li poses una mica de mel i la base, que normalment és una galeta, li posàvem carquinyoli i ratafia. Carai. I un raig de ratafia.
0: Carai. Per tant, és una bona cita, un escenari que realment val la pena.
1: Sí, jo crec que amb això impressionem.
2: El conquistes, no? O la conquistes.
1: O la conquistes.
0: Jo dèieu que no era gaire sofisticat aquest primer escenari, però home, déu-n'hi-do, has de tenir una mica de mà també per fer-lo, però si t'ho prepares bé...
1: Sí.
0: Si t'ho prepares bé, pots triomfar.
1: Són recetes aquestes que són un pim-pam.
2: I si hi ha ganes, tot surt.
0: Això és veritat, això és veritat. Va, escenari 2, dèieu, d'aquestes cites que estem recreant, o idees per cites, per cuinar i per quedar bé, si en teniu en els propers dies o setmanes. Va.
2: Per mi és el més xulo, perquè és el que comentàvem abans. Aquí volem cuinar junts, o sigui, el pla de la cita és preparar el sopar. El sopar, dinar, el que sigui.
0: Jo aquí tinc una cosa.
2: A veure.
0: Pot ser una molt bona idea... O pot ser la demostració de que no teniu cap mena de química o cap mena de...
2: Però em sembla perfecte. És una gran prova de foc per fer el filtre, saps?
0: Llavors, perquè cuinant surt el millor i surt el pitjor de cada un. També.
1: I tenim ganivets de per mig, eh?
0: També és veritat.
2: Doncs res, abans d'utilitzar els ganivets, però jo sempre d'aquí diria obrir-se una copeta de vi o una cerveseta o aigua, el que sigui aquí, cadascú. I res, llavors us portem idees de què fer per nosaltres. L'exemple més fàcil i potser divertit seria, al final, preparar una pizza que podem o tant preparar la massa nosaltres prèviament, el dia anterior, inclús dos dies anteriors, i les deixem a la nevera, que encara estarà més bona la massa. I llavors, la idea que nosaltres tenim és podem comprar tot de toppings, no? d'ingredients per posar sobre la pizza, els deixem a sobre la taula i... Doncs cadascú es pot anar estirant la seva massa, preparant la pizza com ell vulgui, o inclús decidir junts quines dues pizzas voleu.
0: Per tant, fer una pizza casolana, cadascú a seu gust, o això, dues pizzas consensuades.
2: Inclús aquí també podríem plantejar-nos dos jocs. Un seria que, en lloc de preparar-te la pizza per tu mateix o consensuada, preparar-li a l'altre en funció del que creus que li agrada o del que el coneixes. Com? Això potser ja més per una tercera o quarta cita.
0: A cegues seria una mica, també,
2: clar,
0: no?
2: Clar, exacte. Que pot ser curiós, no? O d'altra banda, a mi això és una cosa que... I acabo de pensar, la veritat, no estava al guió, però a vegades m'han sortit com reels de... típic reel d'una parella que fan, preparen com una cita per la nit i són pizzas justament, llavors posen al mig com, fan com un cercle a la taula i llavors cadascun llença com, jo què sé, un formatge diferent, per exemple, llavors el que entra dins del cercle
0: de la massa,
2: és el que acaben...
0: No? Ah, d'acord.
2: Sí, bueno, de fet a vegades tenen com la massa estirada, llavors tiren el formatge, llavors el que entra sobre la massa... o el que més entra, per dir una forma, en la superfície de la massa, és el que trien per la pizza.
0: Una pizza gairebé a l'atzar,
2: sí,
0: una mica.
2: Sí, i és com un joc d'anar tirant coses.
0: Jo, mira, justament l'altre dia vaig veure...
1: M'està costant molt visualitzar això.
0: Un joc, sí.
2: Com... Imagina't que tu tires un salami i jo tiro...
1: Però com ho tires?
0: Com si fos unes bitlles, no?
1: Bueno, ja m'ho ensenyaràs després.
0: El curling que han d'encertar la Diana.
2: Imagina't que estem aquí i allà hi ha la pizza. Vull dir.
1: Vale.
0: No, el que l'altre dia vaig veure jo és una cosa similar, però un es tapava els ulls i l'altre ensenyava a la càmera diferents ingredients que mai posaries una pizza, ingredients que sí. i el que portava els ulls tapats havia de dir si sí o si no. Clar, acabaves fent, fent una pizza que era una mica estranya. Per tant, potser per una cita...
2: Això per primera cita no.
0: Jo ho desaconsellaria.
1: Crec que això és quan ja estàs en la monotonia i vols sortir d'allà i dius, va, anem a provar coses noves.
0: En aquest cas, jo ens quedem més amb aquesta idea que deies tu de o que cadascú prepara la seva o prepares la de l'altre, però a consciència perquè quedi bé.
2: Exacte. D'altra banda, si no volem fer una pizza, doncs també hi ha la possibilitat de fer una pasta fresca, que al final és una cosa que podem fer al moment, inclús, o podem deixar la salsa preparada i simplement haver de fer els espaguetis o el que vulguem fer. O inclús un pesto és una cosa molt fàcil i ràpida de fer, també.
1: Sí, l'únic que el pesto, ojo, que amb l'ai... No,
2: clar, jo he de dir que... Mira, jo he de dir que això sí que ho he fet per una primera cita i el vaig fer sense...
0: Pel que pugui ser... Pel que pugui ser l'all fora.
1: Depèn, si t'agrada... Si és una primera cita a cegues, bueno, no crec que quedis a la cuina. Però dius, mira, si no m'agrada li poso all...
0: I aquesta serà l'excusa perfecta per allunyar-se'n.
1: Per marxar,
2: també.
0: I si no pizza, deies pasta fresca, eh? Pasta fresca, raviolis...
2: Exacte, el que ens vingui de gust. I si no, una altra alternativa, una mica bastant semblant al de la pizza, és fer uns tacos, perquè al final podem comprar les mateixes tortites i o bé preparem un farcit doncs, amb pollastre i verdures o amb carn picada, no? I després doncs, cadascú que s'afegeixi una mica el que vulgui, enciam, formatge de tomàquet...
0: En aquest escenari, per tant, la idea no és tampoc impressionar moltíssim a l'altra cita, sinó jugar una mica junts o fer una cosa junts.
2: Exacte.
0: Per tant, és
2: passar
0: un escenari...
2: una bona estona i ja després, doncs, mentre mengeu, us expliqueu la vida.
0: Vinga, diria que heu plantejat un tercer escenari de possibles cites cuinant, o més ben dit, cuina per cites. Aquest tercer que ens deies que una cosa més afrodisíaca.
1: Sí, o sigui, no està demostrat perquè ho hem provat i tampoc notes un canvi radical.
0: No és matemàtic?
1: No, però bueno, sempre és graciós preparar un menú amb aquests ingredients afrodisíacs com les ostres, la xocolata, l'alvocat, etc. Aleshores, un menú així, com hem dit, més afrodisíac, podria començar amb unes ostres, que el que faria més, un tartar d'ostra, tonyina i alvocat, que aquí l'afrodisíac serien les ostres i l'alvocat, i ho marinaríem així amb una salsa de soja, amb oli de sèsam, una mica de lemongrass o gingebre, i podríem fer un tartar amb això i servir-ho amb la mateixa closca de l'ostra. I això com a entrant, jo crec que queda molt bé i, bueno, és fàcil de fer. També ho pots deixar preparat, així que...
0: Si has dit ostres...
1: un tartar d'ostra, tonyina i alvocat. I fer preparar una vinagreta, bueno, o una salsa amb salsa de soja, oli de sèsam, una mica de gingebre, el que sigui. També va una mica al gust.
0: En aquest cas, però, esteu parlant no de cuinar junts, sinó de tenir el menú preparat
1: ja... No, clar, aquí ja ho tens preparat.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, no, aquí no... Bueno, aviam, si el voleu fer junts, també... També està bé.
0: Què més? Tenim altres ingredients d'aquest estil?
1: Sí, de principal... Un tall de carn que no solem fer gaire, de normal, que és un magret d'ànec.
0: Home.
1: No el fas cada dia, no. Llavors això també queda molt bé. I podríem fer una salsa amb... O sigui, simplement hauríem de fer agafar l'ànec, fer-li uns talls, no sé si ho has vist mai, així com en rombos, a la part del greix, i marcar-lo, començant per la part del greix, perquè comenci a deixar anar... Doncs,
0: marcar-lo a la cassola.
1: Sí, a la paella el marques, però comences pel greix perquè no
2: deixin el greix,
1: exacte, i després no s'enganxi. I aleshores el retirem, que quedi una mica així cru per dins, i a la mateixa paella podríem posar una mica de ratafia, una mica de... una mica de xocolata negra, perdó, que això seria el toc afrodisíac que li posaríem, i caldo de carn. Llavors amb allò i amb els propis sucs del magret acabaríem fent una salsa, si ho deixem reduir, allò, acabaríem fent una salsa...
0: Per aquest magret, vols dir?
1: Exacte, per aquest magret d'ànec, que al final, depenent de com veiem la salsa, podem inclús afegir una mica de mantega per acabar-ho
2: de
1: lligar tot, exacte. I rei, és superfàcil de fer.
2: Sí, inclús també podem, quan marquem l'ànec, podem afegir alguna herba aromàtica, tipus un romaní, farigola, algun all,
0: I en aquest cas, l'ingredient afrodisíac seria la xocolata.
2: La xocolata, sí, exacte.
0: Per tant, això és un magret d'ànec amb xocolata negra, hem dit també...
1: I ratafia.
0: Exacte.
1: I el caldo de carn per fer la salsa.
0: Per tant, ja tenim l'entrant amb aquestes ostres o aquest tàrtar d'ostres ja ho diré demà. amb el bocat,
1: tonyina
0: i el bocat, aquest plat principal del magret d'ànec afrodisíac, podríem dir, i de postres...
1: Sí, de postres realment no ens complicaríem gaire, i amb unes maduixes, amb xocolata desfeta,
2: sí.
1: Jo crec que també
0: més
1: és un
0: xocolata,
1: bon...
0: Més
2: xocolata,
0: eh?
2: Sí, però són xocolateres, aquí. I no hi ha cosa més afrodisíaca i més com, no?, que unes maduixes amb xocolata, al final.
0: Home, unes bones sí. maduixes amb xocolata, més enllà de si són afrodisíaques o no, són molt bones.
1: Sí, clar, tant... exacte. I també ho fem així una mica lleuger, no?, per no...
0: I com les presentaríeu? Perquè aquesta és l'altra, també. Com les emplateu? Perquè unes xocolata... Ai, perdó, unes maduixes amb xocolata han d'entrar bé pels ulls, també.
1: Sí, no, jo realment ara estava pensant i ho posaria com en una copa i posaria també nata. És a dir, maduixes, nata i xocolata. Llavors, amb una copa queda molt maco i...
2: Jo, veus, me les imaginava, tipus, com sucar literalment maduixes en xocolata desfeta. Llavors, les deixes sobre un paper de forn que així després no s'enganxa, i les poses un moment a la nevera en 10-15 minuts.
0: Com perquè agafi una miqueta.
2: Exacte, es solidifica, i aquell crec de la xocolata també és molt guai.
0: També hi ha aquella mena de pinxos, no?, a vegades de diferents maduixes, i llavors sí que potser sucar amb la xocolata.
2: Exacte,
0: sí.
2: Buah, ara m'està entrant molt al mono, eh?
1: Podem berenar unes maduixes amb xocolata.
0: Vinga, va, o dinar directament les maduixes. Per tant, això, amb la taula per dos que hem fet, aquests tres escenaris diferents, aquests tres escenaris de cuinar per les cites que tingueu, no sé, amb el que queda d'estiu, amb el que queda de...
2: Ja ho diré, bueno, demà. Ara que comença setembre, que ja es diu que a partir del setembre i quan comença la tardor o l'hivern, la gent està més...
1: Sí, jo anava a dir al revés, eh?
0: Bueno, a l'estiu...
2: Però dic cites com...
1: Ja, més romàntiques.
2: Saps el que voleu dir? Sí, cites més intencionals.
0: I més també tancades a casa, que de cara a l'hivern, de cara a tardor, clar, hivern...
2: Més sèries,
1: potser
2: podríem
1: dir, no? Potser és el moment d'aquell rotllet d'estiu, tancar-lo i fer-lo sèrie,
2: no?
1: Ah,
2: exacte.
1: Igual el moment perfecte per comunicar-li és preparar-li un sopar d'aquests.
0: És a dir, ara que s'acaba l'agost, tots aquells amors d'estiu que semblaven fugaços o semblaven... una mica d'aquella manera. Ara, clar, si us interessen, heu de reescoltar aquesta secció i fer asseure aquella persona a la taula.
1: A la taula i parlar les coses.
0: Per tant, hem tingut això, tres filosofies molt diferents. Hem parlat de cuinar fàcil, podríem dir-ho d'alguna manera, cuinar junts,
2: exacte,
0: i cuinar per jugar una mica, també,
1: amb el
0: menú afrodisíac. Per tant, això, idees per tots els gustos.
1: Sí, ja ens diràs si et funcionen.
0: Ja m'ho apuntaré i a veure si funcionen. Són les taules per dos, l'Alba i la Laura, l'Alba Serra i la Laura Pernia, que ens han acompanyat durant tot aquest estiu fent cuina, parlant de diferents productes, i avui amb aquestes versions de cites a la cuina del Via Lliure, també. Per tant, Alba, Laura, ens retrobem en un altre moment i si us funcionen les cites, digueu-m'ho perquè prendré alguns apunts. Gràcies i
2: moltes gràcies.
0: Cuideu-vos. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: I ara sí, la Gina Rigol. Què tal, Gina? Bon dia.
1: Molt bé.
0: Ja rondaves per aquí fa estona, però ja veus que tenim feina. Entre els castells, les recomanacions i tot plegat, tenim una mica de tot. Com estàs?
1: Molt bé. A mi m'agrada sempre arribar en temps. Mira, a veure com esteu, si esteu tots a punt.
0: Estem a punt, sempre. Sempre que es pot, estem a punt. Què anava a dir? Última secció.
1: Última secció.
0: Últim programa del Via Lliure d'estiu. Ja ho sabeu, la Gina, que ens ha anat explicant les seves obsessions, podríem dir, lo de sempre, però aquest any ho hem fet a través d'un arxiu audiovisual, podríem dir, que ha anat creant la Gina Rigol a base d'entrevistes, a base d'algunes converses de televisions. Fins i tot la setmana passada vam fer recuperar alguns talls de veu de telenotícies, oi?
1: Sí. M'ho vaig passar molt bé fent aquell, he de dir. Espero que els nostres oients ho passessin igual de bé que jo fent-lo.
0: Segur que sí. Hem anat recuperant, per tant, algunes coses per parlar de diferents temes. I avui, que serà l'última secció de la Gina Rigol aquí amb nosaltres, digues què ens espera, què ens portes?
1: Doncs mira, jo com que avui és efectivament l'última secció i jo sempre que acabo aquí, no sé si tornaré l'any que ve, m'agrada acabar forta, val? Llavors avui anem amb el tema que més m'obsessiona del món, o sigui, hi ha moltíssima diferència, que és, i ja t'he avisat que anàvem forts,
0: sí?
1: La deshumanització.
0: La deshumanització, home, és un concepte que realment els últims dies i setmanes, mesos, fins i tot, hem anat parlant.
1: Exactament. De fet, la setmana passada, quan vam acabar, una mica ja et vaig dir que avui parlaríem d'identitat, no? I què som, si no, éssers humans, és la meva primera reflexió de tot plegat, però és veritat que habitem un món on, durant molt de temps, però ara, com bé deies, no? Especialment, hi ha algunes persones que no sempre reben el tracte que mereixen pel fet de ser persones humanes, no? Persones que, per exemple, deixen fins i tot de ser-ho en algun moment i passen a ser exclusivament immigrants.
0: Clar, en aquest cas és claríssim que també els mitjans de comunicació hi hem col·laborat negativament en això de parlar d'immigrants, de generalitzar-los, posar-los al mateix sac a tots i de deshumanitzar un col·lectiu, si és que se li pot dir així, un grup de persones, en aquest cas a Ceuta, per exemple, que n'hem parlat molt els últims mesos aquí al Via Lliure i evidentment a RAC1, catalogant-nos a tots d'immigrants i deshumanitzant aquesta idea de que efectivament hi ha persones al darrere.
1: Sí, és un tema que ja sabia que volia tractar abans d'aquest mes de juliol, perquè és una cosa que ja fa molt de temps que està passant, però que malauradament, com bé apuntaves, és més pertinent que mai, no? La immensa majoria, si no tots els oients ho saben, ho comentaves ara, aquest estiu 70.000 persones han creuat la frontera de Ceuta, més o menys, no? Però quan diem la frontera de Ceuta, m'agradaria recordar-ho, són dues valles que s'alcen fins als 10 metres si comptes els filats que tenen a dalt i tot, que separen, no?, físicament el territori espanyol del territori marroquí, i la resposta que s'ha donat a aquest salt, no?, ha sigut segur, en molts casos acollidora, però no són aquests els casos que més hem sentit, m'atreviria a dir.
0: La resposta de veïns, per exemple, o fins i tot de la policia i de l'exèrcit que continua a la ciutat de Ceuta des de fa unes setmanes.
1: Què sí que hem sentit? Hem sentit la paraula invasió o violació de la integritat territorial, que en la meva opinió és el mateix però una miqueta més llarg, atac a la seguretat. Hem sentit també propostes de confinar per alguna malaltia però sense donar dades concretes, i aquesta setmana, no?, això que ha passat d'un grup de gent que ha decidit directament cremar el campament de les persones que estaven allà allotjades. En definitiva, una rebuda que jo no descriuria com a benvinguda i que en cap cas a mi m'agradaria que em fessin si mai he de deixar el meu país per anar-me a buscar la vida a un altre lloc, no? Llavors, ja que tinc la sort de tenir aquest espai amb tu, doncs he decidit aprofitar-lo per fer l'exercici contrari, que és humanitzar totes aquestes persones, val? O qualsevol altra persona migrant, diguem-ne, que hagi arribat en algun moment al país, no cal que sigui ara. I per fer-ho avui, repassarem la vida de l'Usman Umar.
0: Usman Umar.
1: Exacte. Ell és un català nascut a Ghana, que va migrar cap aquí amb només 14 anys, tot i que, de fet, el viatge de la migració el va començar encara més jove, més petit.
0: Són viatges que normalment poden ser llargs, realment.
1: Exactament.
0: Depèn del país que siguin, en el cas de l'Àfrica subsahariana, que pot ser que duri mesos i mesos.
1: Sí, sí, de fet, ho veurem, I he agafat aquesta vida precisament perquè penso que podria ser la vida de moltes de les persones que encara avui són a Ceuta, no? D'on l'he tret? Perquè tot això, recordem que és un arxiu. L'he recuperat d'un programa que es diu Vides en Primera Persona, de BTV, que presenta la periodista Olga València, i que és un programa que personalment us recomano molt, perquè són entrevistes fetes amb molta sensibilitat.
0: Per tant, avui coneixem la vida de l'Usman

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Acopla amb la intenció d'avisar el meu pare que si tot m'anés bé, volia anar cap a Líbia perquè havia trobat una sèrie de persones que em van dir que m'ajudarien a arribar al paraís. Que jo no anava a Espanya, jo anava al paraís.
2: Tu anaves al paraís?
1: Al paraís, dels blancs.
3: El paradís, això el paradís és impactant, realment.
4: És molt bèstia. Fixa't la ruta que ja porta amb només 12 anys, ja ho deies. Uh-huh. Ha sortit de la tribu, ha anat a una ciutat, s'ha escapat, ha anat a una altra ciutat, encara ha anat a una altra ciutat i ara torna cap a la tribu, no?, per dir al seu pare que marxa cap a Líbia perquè vol arribar al paradís. Però per què vol marxar?
3: Estem parlant, perdona, de l'Usman Umar, uh-huh, en aquesta entrevista a BTV fa uns anys.
4: Sí, exactament. Ell diu literalment que era un nen molt curiós, no?, i que tenia ganes de veure què hi ha més enllà de la seva tribu. Però també ens explica algunes coses de com era la seva vida allà. Escolta.
5: Jo vaig néixer una tribu que pràcticament no havia res. És com si estiguéssim parlant del segle XVI. Si volíem menjar carn, anàvem a la selva, posàvem trampes i agafàvem algun animal o anàvem a pescar, però no havia supermercats. Jo mai havia tingut sabates.
3: Segle XVI parlava, com si fos el segle XVI.
4: Caçava per menjar, no tenia sabates. Més coses que us explica, que jo us les resumeixo, perquè si no directament us hagués posat tota l'entrevista, que per cert us recomano que l'escolteu. En un moment ell comenta que al seu poblat hi havia dos rius. Un és el riu d'on bevien i un és el riu on es banyaven. Però que no sabia si a la tribu de més a dalt ho feien en el mateix ordre. Petit detall, no?
3: Sí.
4: També diu que quan jugaven veien passar avions, no? Però que ells a la tribu no tenien cap paraula per dir la paraula avió, sinó que ells els hi deien ocells metàl·lics.
3: Ocells metàl·lics, clar, no sabien que era un avió, no li posaven paraula.
4: El mateix que aquí, ja ho veus, sí.
3: Sí, sí.
4: El cas és que en aquest context ell volia marxar, val? Mm. El seu pare, però, tenia altres plans per ell. Ell el volia casar amb una nena. Ell diu nena literalment, val? Recordem que estem parlant d'un nen que en el moment té 12 anys.
3: Clar.
4: També diu que allà a la seva tribu, a la figura del pare, no se li poden discutir les coses, especialment al seu pare, que era el xaman a la tribu, i per això no li va dir que marxaria, tot i que ell també explica que el pare una mica s'ensumava alguna cosa, no? Llavors, ell sí, decidit l'Usman, comença el seu recorregut cap a, com li diu ell, el paradís dels blancs, no? En algun moment, ell ja diu que és una història massa llarga, imagina't, ell ja diu que és una història massa llarga, acaba al port de Ghana, val? Ell està allà i coneix uns camioners que li expliquen que el poden portar fins a Líbia, val? I, de fet, ell després parla d'aquests camioners com el bastió sobre terreny dels que es dediquen a traficar amb persones, no?
3: D'una màfia, per entendre'ns.
4: Exacte, però clar, ell en el moment, penseu que no en sabia res, tenia 12 anys. I emprèn el camí cap a Líbia. Fixa't com ho explica.
5: En camió fins a la capital de Níger.
2: Val.
5: I Niamey. I des de Niamey s'ha tot muntat. Llavors hi ha tot un altre grup de persones que ens van portar fins a Agadez i d'Agadez es van entregar unes altres persones i aquelles a Agadez ens van dir que amb uns pick-ups que es portarien des d'Agadez fins a Líbia. Obari és la primera ciutat de Líbia. I clar, jo vaig pensar, ostres, van dir que 3 dies arribaríem, no?
4: Clar, els van dir, en 3 dies arribareu.
3: Sí.
4: Però ell, abans d'explicar, no?, tot aquest periple, totes aquestes voltes, que és realment increïble la quantitat de llocs pels que va passar, no?, ell comparteix les dificultats per entendre aquest desplaçament.
3: Perdona, unes distàncies que també a l'Àfrica són molt més grans de les que ens podem pensar, doncs, que ens podem imaginar, per tant, que no és un periple fàcil arribar de país a país.
4: Clar, que no hi ha una carretera, no?, que ens porti directament de Ghana a Líbia. Penseu això, a més que ell és molt petit, com dèiem, i a més és analfabet perquè no ha pogut pagar l'escola i, per tant, no hi entén de distància.
3: Per tant, no van ser 3 dies.
4: No van ser 3 dies, ni de lluny. De fet, escolta.
5: Al mig del desert ens van fer baixar tots. Ens van dir que havien d'anar a reomplir el dipòsit de gasolina i buscar aigua i que ens vendrien a buscar. Vam estar allà 24 hores, mai més van tornar.
4: Els van deixar tirats al mig del desert.
3: Ostres.
4: Del grup, val, que van deixar tirats al mig del desert, només hi havia una persona que més o menys sabia el camí. De manera que, quan aquesta persona se'n va adonar, els va demanar diners a tots els altres per guiar-los, no? I, clar, tota la resta no van tenir més remei que pagar-li el poc que portaven. Van estar 3 setmanes.
3: Aquells 3 dies que havien de ser acaben convertint-se en 3 setmanes.
4: 3 setmanes travessant el desert a peu, val, sense menjar, i només portaven cadascú 5 litres d'aigua. Atenció a la dada que vaig a donar ara.

0: que és molt bèstia. Dels 46 que van començar el camí, 46. Només 6 van arribar vius.
1: 6 van arribar vius,
0: per tant, 40 no van aconseguir-ho. I això diu, sense comptar amb els cadàvers que ja anaven trobant mentre caminaven, perquè, clar, no eren el primer grup de persones que havien estat abandonats al desert i ho havien intentat, i, doncs, alguns ho havien aconseguit, i molts, la majoria, no.
1: Una ruta, per tant, habitual, o una ruta d'aquestes migratòries, immortal, exacte.
0: Ell va aconseguir-ho. És una d'aquestes 6 persones que sí que va aconseguir arribar a Líbia amb 12 o 13 anys. Ell, l'edat li balla una mica, evidentment, perquè no té cap tipus de control del temps. Va passar-hi uns 4 anys treballant allà a Líbia com a esclau. Ell ho diu així literalment. I també diu que va ser en aquest país que va descobrir què és el racisme.
2: Mm. Olga, el metge va dir que no podia tocar la sang d'un negre perquè és pitjor que tocar la sang d'un gos. Va ser quan em vaig donar compte que era negre i les conseqüències de ser negre. Imagina't viure en un país com això durant 4 anys.
1: Això a Líbia.
0: Això a Líbia. Vaig adonar-me del que volia dir ser negre. És brutal, aquesta frase.
1: I que encara no havia arribat el que ell deia el paradís dels blancs, o el paradís blanc.
0: Deixa'm fer un petit incís aquí. Les Nacions Unides han denunciat reiteradament l'existència de centres de detenció a Líbia on es produeix un abús sistemàtic de migrants. Tot i això, hi ha països de la Unió Europea, com per exemple Itàlia, que hi tenen acords de col·laboració per interceptar migrants al mig del mar i portar-los a aquests centres. Sempre està bé saber-ho.
1: L'Usman, però, va acabar o va continuar el seu camí direcció a Europa, direcció a Catalunya, direcció a això, aquest paradís blanc que deia.
0: Exacte. Ell va aconseguir estalviar una mica durant aquests 4 anys que va estar treballant, però doncs va tornar a caure en mans de traficants que li van prometre, efectivament, arribar al país dels blancs. Traficants, ell ho diu literalment, però ho diu ara, abans no ho sabia identificar.
1: Clar, no en devia ser conscient tampoc.
0: En absolut. Se'n
1: refiava d'aquelles persones que li juraven i li perjuraven que arribaria aquest paradís blanc.
0: Exacte. Li van dir que trigarien a arribar fins aquí, fins al paradís dels blancs, on això d'aquesta manera tan inconcreta, no? 45 minuts.
1: Des de Líbia?
0: Des de Líbia. Mira què va passar.
2: En mans d'aquest nou grup de traficants vam creuar de Líbia, vam anar fins a Gadames, vam sortir per la nit fins a la frontera amb Tunísia, vam anar fins a Algèria, vam creuar fins a Marroc, vam baixar fins a Mauritània, Sahara Occidental, i a Mauritània, entre la frontera entre Mauritània i Sahara Occidental es amagaven els traficants enmig de les dunes i es van portar fusta, material, i van fabricar les primeres 2 pateres.
1: Home, 45 minuts no devien ser.
0: Deixa'm dubtar-ho així d'entrada, no? I encara no havien arribat, Havien arribat al desert, l'espai, diguem-ne, que hi havia sorra, que tenien amagades aquestes fustes per fer unes pateres, m'imagino que és una platja, i explica que van haver de fabricar aquestes pateres, val? Eren 2 pateres. I anaven entre 150 i 180 persones per patera.
1: 150 o 180 persones per patera, cada patera,
0: Sí. El primer intent de sortida, una de les pateres es va enfonsar als primers quilòmetres, diguem-ne, d'estar dins del mar. T'has d'imaginar, tot fosc, de nit, no saben nedar la immensa majoria de totes aquestes persones. Totes les persones que eren en aquella patera, totes van morir.
1: Clar, però ell no anava aquesta, per sort.
0: Ell no. En aquesta hi anava, de fet, el seu millor amic. Ell ho explica i és molt dur. Però vol dir que des que hem començat ara, a mínim 200 persones ja les hem perdut pel camí, que es diu ràpid.
1: I només estem explicant la història de l'Usman, que és la història que ell ha pogut viure, però, evidentment, és només una part de totes les persones que moren en aquest camí cap a on sigui, en aquest cas, cap a Europa.
0: L'Usman va sobreviure, igual que la gent que hi havia a la seva pastera, però al cap d'un mes ells eren allà una altra vegada amb una altra patera que intentava sortir i també una altra patera es va enfonsar, vull dir que això es va repetint, no? D'aquesta tragèdia, no?, davant de tot això, l'entrevistadora molt sensiblement li pregunta: ostres, malgrat tot el que m'expliques, tu encara tenies esperança? I mira què li contesta.
3: És que confiaves.
2: És que, Olga, estaves en un camí unidireccional. Arribes viu o mort, no hi ha volta atrás, no hi ha tornada. Llavors no tens alternativa. No hi ha alternativa.
1: Era això o res.
0: Exactament.
1: Era això o res.
0: En aquesta segona ocasió sí que va tenir la sort, no?, d'arribar en aquest cas a Fuerteventura al cap de 3 dies. Ell també explica que va ser casualitat, perquè va ser el vent qui els va portar. D'allà el van portar al CIE, no?, el Centre d'Internament d'Estrangers, que li diem CIE, i ell li diu presó, val? Que ho sapiguem també. El CIE hi va estar un mes i, com que era menor, sí que es va resoldre que tenia dret a entrar a l'estat espanyol, no? Llavors ell explica com el van dur fins a Màlaga, arrestat amb les manilles, i allà li van preguntar: on vols anar? Llavors ell, simpàticament, reconeix que ell només sabia dir el Barça, no? I van deduir que no volia anar al Barça concretament, sinó cap a Barcelona, i llavors el van enviar cap aquí amb un bitllet de tren, un entrepà de tonyina, un litre d'aigua i un plàtan. Va arribar a Barcelona, per tant, amb 14 anys i res, perquè evidentment el plàtan i l'entrepà de tonyina ja s'havien acabat
1: no l'havia, l'autobús. No li servia res.
0: Exacte. Va estar
1: 14 anys, ja dius?
0: Sí, sí, 14 anys. Va estar un mes i mig vivint al carrer, sense res. Ell li diu, de fet, la selva del ciment, mira.
2: Em vaig donar compte que aquesta selva, la selva del ciment, era pitjor que la selva del tropical. Perquè la selva tropical hi havia mangos, hi havia papaies, hi havia fruites. Podia menjar quan necessitava. A la selva del cement, no. I quan intentava demanar un got d'aigua, Olga, porto un dia sencer donant voltes per tota la ciutat. Necessito un got d'aigua. La gent s'amagava al bolso.
0: La gent s'amagava al bolso.
1: Aquest racisme incorporat que també tenim tots plegats, no?
0: Recordem que estem parlant d'un nen de 14 anys que sí. No parla l'idioma, que després explica que menjava dels contenidors quan va descobrir que en un contenidor s'hi llançava menjar, perquè ell tampoc no ho sabia. I va ser en un d'aquests contenidors que la Montse el va trobar. Qui és la Montse? La Montse és una dona catalana que el va acollir, li va pagar uns estudis i li va donar unes oportunitats que mai ningú no li havia o pogut o volgut donar. De fet, aquesta història de l'Usman i la Montse, que és una història completament real, ara l'han traslladat a una pel·lícula, justament, que podeu veure i que es diu, efectivament, Viatge al País dels Blancs.
1: Aquest, com ho deia abans, no, país no li deia, li deia...
0: Paradís.
1: El Paradís. En aquest cas, Viatge al País dels Blancs, la pel·lícula, de protagonitzada, entre cometes, per l'Usman Omar.
0: Sí, de fet,
1: Omar.
0: Literalment, ell es fa si mateix de dur. I després hi ha dos actors més que el fan a ell de petit i d'adolescent jove. L'Usman se'n recorda molt d'aquell dia quan la Montse el va trobar i quan li pregunta a l'entrevistadora com us vau entendre, perquè la Montse només parlava català i castellà i l'Usman parlava unes 7 llengües, però cap eren el català ni el castellà, ell diu això.
2: Quan dues persones realment volen, s'entenen. No t'enganyis, no la vols entendre. Montse i jo ens vam entendre sense parlar el mateix idioma.
0: I aquesta és la gran lliçó, jo crec, eh?
1: És fort, això, també, de dir, podeu parlar llengües diferents, però si voleu entendre-us, i més després de l'experiència, no?, que deia l'Usman, de voltar per Barcelona, en aquest cas, i no tenir ni un got d'aigua, quan trobes una persona, suposo, que després de tot aquest periple que hem anat explicant de l'Usman, et rep amb els braços oberts, fins i tot sense poder-te comunicar verbalment, teòricament, home, deu ser també un paradís, això sí, diferent,
0: exacte.
1: Però sí.
0: És que l'empatia és exactament això, no? O sigui, jo l'escolto i dic, és entendre sense parlar la mateixa llengua, literalment i no literalment, no? És dir, jo no he passat pel mateix que tu, no parlo el mateix idioma, però entenc d'on vens, entenc per què la teva situació és delicada i sobretot entenc per què necessites ajuda i com que ho entenc, te la vull donar, no? Si puc, evidentment. Aquesta vida, insisteixo, és la que moltes de les persones que encara són a Ceuta poden haver passat, molt probablement, de fet.
1: De fet, exacte, ara han arribat a Ceuta, però que el periple segurament ve de lluny. De fet, explicàvem que bona part de les persones que continuaven a Ceuta eren les persones que no havien volgut tornar al Marroc per justament ja havien fet una part del camí molt llarga, les persones normalment subsaharianes, que una cosa era un marroquí que podia tornar al seu poble o al seu país amb relativa facilitat, però els que ja havien fet tota part de l'Àfrica es negaven a tornar enrere i s'hi resistien. I s'hi resistien clar. Perquè ja havien fet part d'aquest periple que avui ens ha explicat també la Gina sobre l'Usman Omar.
0: Clar. I jo crec que hem d'entendre que hi hagi persones que puguin veure, no?, o sentir que els seus privilegis estan amenaçats o la seva situació, fins i tot, si no la consideren privilegiada, però hem d'entendre que la gent no marxa de casa seva perquè vol, que la gent no es juga la vida perquè en tingui ganes, perquè es llevi amb ganes de jugar-se-la, no? I jo sento, home, que el mínim que podem fer és tractar-los com a persones i acollir-los quan arriben al nostre país.
1: És la història de l'Usman Omar. No sé si després de tot plegat l'Usman va realment això, primer fer la seva vida aquí a Barcelona o a Catalunya i com estava ell també, sobretot?
0: Sí, ell ara té una fundació, fa una feina increïble divulgant tota la seva història i per tant la història de moltes persones com ell, no? I a mi el que em fa pensar això i que li pregunta també molt bé l'entrevistadora és, ha perdut la fe en la humanitat? Clar. Perquè clar, després de tota aquesta història, però escolta ell què contesta.
2: He tingut la mala sort de trobar gent dolenta. Hi ha gent dolenta en el món, però jo crec que hi ha gent molt més bona que gent dolenta. El que passa és que la gent dolenta fa molt de soroll.
1: Fixa't que fins i tot amb això, després de tot aquest periple i després de tota aquesta experiència amb molts morts al seu voltant, perquè, no sé, podem debatre mil coses sobre la immigració, sobre l'arribada de persones migrants, però en el fons és una persona que ve cap aquí perquè fuig d'un lloc i que això, que el seu entorn, amb el mateix que està fent ell, se li moren, hem calculat, només amb el seu trajecte, unes 200 persones pel cap baix com a mínim. I tot i així, i tot i que no li farien un got d'aigua, tot i que s'amagaven el bolso fins i tot així, acaba dient que, home, que hi ha més persones bones que dolentes. Però, això és important també, les dolentes fan molt de soroll.
0: Exacte. Sí, de fet, ell en un moment diu literalment que ell sent que ha viscut l'infern a la Terra, no? Diu, jo sento que l'infern no està allà dalt o allà baix, sinó sento que és aquí a la Terra, no? Ell ho explica quan està parlant del desert, i tot i així encara té confiança en la gent bona, i precisament per això que deies, no?, que la dolenta fa massa soroll, jo volia acabar la secció del Via Lliure d'aquest estiu fent una crida a tota la gent bona a fer més soroll.
1: Ah, està bé, això.
0: Crec que fa falta.
1: Fer-se notar, vols dir, no? Que les persones bones també es facin notar i diguin, ei, reivindicar-se.
0: Exacte, que hi ha una mica aquest discurs com si ser bo sigui un problema, no? Que ser bo porta problemes. I crec que la història de l'Usman demostra tot el contrari, no? Que ser bo només porta més coses bones.
1: O que ser bo sembla ingenu, fins i tot.
0: Exacte. No? I que, per tant, ser bo i, per tant, fer el bé, no? I, per tant, humanitzar les persones que en algun moment, malauradament, algú pensa que deixen de ser-ho, és una responsabilitat que també podem exercir de manera individual, i convido a tothom a fer-ho.
1: Doncs amb la Gina Rigol i amb aquesta història, insistim, de l'Usman Omar, que la podem veure la pel·lícula, a veure si recordo, Viatge al País dels Blancs. Entenc que es deu poder veure a algun lloc, potser alguna plataforma, si no l'haurem de recuperar d'alguna manera.
0: Jo penso
1: manera.
0: Que encara està al cine.
1: Al cine, encara?
0: Jo crec que encara està al cine.
1: Em sonava que era relativament...
0: és bastant nova.
1: De fa poques setmanes, sí. O mesos, vaja. Viatge al País dels Blancs, aquesta pel·lícula protagonitzada per l'Usman Omar i que avui la Gina ens ha explicat la seva vida. Sobretot per parlar de l'empatia.
0: Exacte.
1: De les persones que tenen empatia, que realment en fan falta, tot i que, com dèiem, com deia l'Usman, segurament són més les persones bones que les dolentes, però això, reivindiquem des d'aquí que les persones bones facin més soroll. Gina, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu per deixar-me venir un any més.
1: I fins la propera. Cuida't i que tinguis molta sort.
0: Igualment, gràcies.
1: Una abraçada. La 1:03. I fins aquí els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 4 minuts, continua la ràdio esportiva aquí a RAC1, després del Superesports, ara amb la tertúlia del Tu diràs, fins a la 1 de la matinada. En aquest diumenge, 30 d'agost del 2026, l'últim diumenge del mes d'agost, dia de prèvia de Lliga pel Barça, que tancarà la jornada demà dilluns, al Camp Nou, contra el Rayo Vallecano, i amb el Madrid fent la feina avui. Ha golejat el Màlaga per 4-0 en un autèntic passeig militar al Santiago Bernabéu contra un recent ascendit. Per tant, el Barça demà ha de guanyar, i a més, per més d'un gol, si vol ser líder per diferència de gols amb el Real Madrid. De fet, Barça i Madrid són els únics que poden fer el 3-3 en aquest inici de Lliga. La resta d'equips ja s'han deixat punts. Fa una pinta de Lliga de 2 des de l'inici, però a més fa una pinta de Lliga de molts punts de Barça i Madrid que ara mateix estan mostrant una diferència abismal amb la majoria d'equips d'aquesta Lliga. A veure com evoluciona tot plegat, però en aquestes tres primeres jornades sembla que el Barça i el Madrid es passejaran, si continuen aquest ritme, davant molts rivals d'aquesta Lliga i, per tant, sumaran molts punts. Ara resumirem el que ha dit Hansi Flick a la roda de premsa d'aquest migdia, però el Tu diràs l'hem d'obrir parlant del nom propi de les últimes hores en clau Barça. Gabriel Jesús. Demà aterrarà a Barcelona, el davanter brasiler, per passar revisió mèdica i signar com a nou jugador del Barça. Té 29 anys i el Barça pagarà uns 10 milions d'euros. La informació l'avançada del gran Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, tertulià dels dilluns aquí al Tu diràs, i certament ha estat una operació inesperada i llampec, perquè des del club, com us havíem explicat, havien decidit que no fitxarien cap davanter si no era Julián Álvarez, però ara admeten que en aquestes últimes hores de mercat de fitxatges ha aparegut aquesta oportunitat de mercat i l'han volgut aprofitar. És un win-win en el sentit que Hansi Flick té un recurs més a la plantilla i a més en la posició de nou, amb un futbolista que és especialista com a davanter pur. És cert que podria jugar a les bandes, ho ha fet amb el City i amb l'Arsenal, però és un davanter, Gabriel Jesús, que a més no vindrà per ser indiscutible en la seva posició, per tant es confia en la feina que està fent Rafinha, però hi sumes aquí un futbolista que no trenca la gestió de vestidor, perquè no és un davanter top titularíssim, i és una manera de seguir esperant Julián Álvarez, ja sigui en el mercat d'hivern o en la pròxima temporada. En el fons també és un missatge, aquest fitxatge per Julián Álvarez, perquè no li estan fitxant un substitut de garanties per les pròximes temporades, sinó que el Barça aprofita l'oportunitat que oferia el mercat de fitxatges per posar un complement més en aquesta magnífica plantilla que ja té Hansi Flick. Ara la Marta Ramon ens en dona més detalls i trucarem una persona que coneix molt a Gabriel Jesús perquè el va fitxar per portar-lo al Manchester City el 2016, ara fa 10 anys, quan el brasiler tenia només 19 anyets i despuntava al Palmeiras, al Brasil. De seguida, el Tu diràs, trucarem en directe Joan Pazzi, un caçatalents de futbolistes, director del City Group a Llatinoamèrica i que ha descobert, a banda de Gabriel Jesús, d'altres jugadors, com per exemple el mateix Julián Álvarez, a qui Joan Pazzi va descobrir a l'Argentina i el va portar també al City quan era molt més jove, el Julián Álvarez. Ara té 26 anys ja, doncs el va portar fa uns quants anys quan també era un nano que despuntava a l'Argentina. I durant el programa també hem de destacar, entre d'altres coses, el bon debut del Barça femení a la Lliga F en el primer partit post-Alexia Putellas. Hem de parlar de la victòria de Marc Márquez al Gran Premi de l'Aragó, el triomf d'Enric Mas a l'etapa d'avui de la Vuelta, lluint ja el mallot de líder després de la retirada forçada d'ahir de Pogacar, i el subcampionat del món de la selecció espanyola d'hoquei herba, l'inici del US Open, tenim en marxa ja l'últim Grand Slam de la temporada de tennis. Molta teca en aquest gran diumenge que tanca el mes d'agost i que, com sempre, comentarem i analitzarem amb el nostre trident de luxe aquí els diumenges. Hola, Dani Solsona, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Hola, Jordi Roura.
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Hola, Àngel Pich Alonso.
4: Què tal? Bona nit.
1: Bona nit. Com esteu? Esteu tancant bé el mes d'agost? Sí?
4: Fantàstic.
1: Fantàstic, eh? Sí, m'agrada. Tu encara estàs a Benicarló?
4: Encara estic al poble, sí.
1: Fa bona temperatura aquí, Àngel?
4: Sí, sí, ja no fa la calor.
1: Hola, Marta Ramon.
5: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. De seguida sentim Flick parlant del Barça-Rayo de demà. Però abans, Gabriel Jesús serà el nou low cost que ha triat el Barça. El club ha posat la directa i ja està ultimant els detalls d'aquest fitxatge que, com ara dèiem, és una operació inesperada, no?, que ha ofert el Mercato.
5: Sí, sí. no estava en els plans i no ve a ocupar el lloc que el Barça continua reservant-li a Julián Álvarez. Això és important remarcar-lo. Gabriel Jesús és el fitxatge inesperat, podríem dir, és una incorporació sorpresa, no prevista i que ha aparegut in extremis com una oportunitat de mercat. El seu fitxatge sobretot s'ha d'entendre a partir del preu. 10 milions d'euros fixos més variables el fan molt assequible i a més el Barça li farà un contracte curt de 2 temporades més una tercera d'opcional que dependrà de la voluntat del club i del rendiment que doni. Té 29 anys, acumula un historial de lesions complicat, a l'Arsenal no era titular, tenia poc protagonisme i acaba contracte al juny del 2027, per això se li estava buscant una sortida i veu el Barça com el lloc ideal, el lloc idoni per intentar-hi reconduir una carrera en clara línia descendent. La previsió és que passi la revisió mèdica demà mateix a Barcelona, demà a la tarda, i un cop sigui satisfactòria, doncs remataran la paperassa contractual perquè es pugui anunciar oficialment. Està sent certament una operació llampec, malgrat tenir-lo al radar des de feia temps, el Barça, el cert és que no havia contemplat Gabriel Jesús seriosament fins ara i s'ha accelerat tot a les últimes hores, aquest cap de setmana, amb el vistiplau de Flick, i un cop s'ha comprovat que es podia treure per aquest preu tan baix. És un nou pur, un nou, entre cometes, d'emergència, que amb la sortida de Lewandowski no hi era a la plantilla, amb l'excepció del jove Hamza Abdelkarim, i que serà alternativa a les opcions que Flick ja té en ment, començant per un Rafinha que està rendint molt bé a la posició. L'arribada de Gabriel Jesús, a canvi d'aquests 10 milions d'euros fixos que dèiem ara, més variables, no hipoteca l'arribada de Julián en el futur, en cas que el Barça opti per tornar-la a intentar al mercat d'hivern, i ens insisteixen molt des del club que, incorporant el brasiler, Julián no queda en cap cas

0: descartat. O sigui, Gabriel Jesús no ve a substituir allò que tenies pensat, el lloc que tenies reservat per Julián Álvarez.
1: Sí, sí, ni a nivell econòmic, ni de fair play, ni esportivament, com ara deia la Marta. Això és interessant, que des del club ens ho remarquen moltíssim, que ha estat una operació que no teníem prevista, però que Flick, Deco i la resta doncs han vist amb bons ulls, perquè això realment és una despesa menor, i és un jugador que et pot donar un recurs diferent durant la temporada. Me n'he recordat molt de tu, Pichi, perquè diumenge passat, des del club, encara no deien obertament que no fitxarien ningú si no venia Julián, sinó que deixaven la porta oberta a fitxar un davanter perquè creien que potser feia falta. I tu, diumenge passat, aquí vas ser molt contundent, no? De dir, escolta, jo, si no és algú de garanties, no fitxaria. I realment era la idea del club, Pichi? Al final, però, ha aparegut aquesta opció, que no sé què et sembla.
2: No és mala opció, no molesta ningú l'arribada de Gabriel Jesús. No ve com a titular indiscutible ni molt menys. A mi era un jugador que m'agradava molt, però que és cert que ha tingut moltes lesions i no li han continuïtat. No ha acabat de ser titular a l'Arsenal ni ho va ser al City, però és un bon futbolista. És un nou que no es torbe, que sume, que tot el que sume, indubtablement amb el preu. A mi aquests fitxatges com aquest, com el de Adeyemi, són fitxatges que m'agraden, no són excessivament cars, el risc és mínim i el rendiment que et poden donar pot ser molt bo en aquest sentit, no? Per tant, l'únic que pot passar és que les expectatives en respecte a l'AMSA es vegin molt devaluades, no? Perquè, òbviament, si ve Gabriel Jesús, les possibilitats de jugar del xavalet, que va mostrar molt bones coses a la pretemporada, pues seran molt menors.
1: Com ho veieu, Jordi i Dani? Us ha sorprès, com a tots?
3: Bé, jo exactament no l'esperaves, no? Perquè és una mica això que comentaves tu abans, no? Però estic bastant d'acord amb el que diu l'Àngel. Jo crec que al final aquest tipus de jugadors hem de veure, no? Hem de veure una mica en diferents circumstàncies, no? Però és una mica el tema del Rashford, una mica això, no? És aquest tipus, bueno, és diferent, però vull dir, són aquest tipus de jugadors que en principi sorprenen, que són gent de nivell, que ha estat a grans equips, que és gent important, ha tingut lesions, és veritat, no ha acabat de tindre una consolidació, i veurem si realment aprofita aquesta oportunitat. Per ell, imagina't, o sigui, ve al Barcelona, és el moment encara, crec que té 29 anys, encara té temps de... Per tant, jo crec que és una bona opció, i també crec que ja ho he dit una vegada, però m'agrada una mica com el Barça com ho està fent, això, no? Vull dir, el tema del Deco... Escolta, pim-pam, tancat aquest, s'ha acabat. Vull dir, m'agrada. Escolta, han decidit, ho han mirat, han decidit, i escolta, anuncien un fitxatge que ningú es pensava, que ningú es creia, que han decidit que era bo, i ho han fet. I en aquest sentit, jo crec que ho estan fent francament bé.
1: I això, Dani, ara demano la teva opinió, però això, tu que has estat també allà dintre, que saps com funciona. O sigui, que fa uns dies diguessin, no, hem de fitxar un davanter segur. Després mires les opcions i dius, no, mira, amb el que tenim ja farem, i Rafinha està rendint, no, ja, no, ens esperem. Que ara aparegui aquesta... Això és normal en aquest món del futbol, aquests canvis de guió?
3: Sí, pot passar, però mira, això és com si tu dius, escolta, no sé, vaig a comprar un cotxe, no? Vull comprar un Ferrari i no arribo. No? I no arribo. Hòstia, per no comprar un cotxe molt... I de repente al mercat diu un tio, diu, escolta, en tinc un, que no és allò ben bé nou, no és ben bé nou, és de gerència, No és ben bé nou, a meitat de preu.
1: T'anirà bé, ja,
3: no? I t'anirà molt bé. Diu, hòstia, no el compro, perquè igual... El que vull dir és que, home, econòmicament sembla que és un preu molt raonable i és un jugador, repeteixo, de nivell. Hem de veure, hem de veure quin... Però em sembla, aquestes operacions, jo crec que amb poc risc i poden donar molt de resultat. Sí. Em sembla bé.
1: Ja ben estat amb Pep Guardiola,
3: sí,
1: no?
3: Sí, em sembla bé. Sí.
2: No, i a més el jugador, en aquest cas, el jugador es juga molt, Perquè probablement sigui l'última oportunitat que tinga d'estar a un nivell top. Si dona rendiment i això, tornarà a estar, diríem, amb l'èlit, cosa que si està aquí i no fa res, doncs, òbviament, és com acabar la carrera.
1: Mm. Dani, què en penses?
4: No, recordo la setmana passada, sí, que el Pichi, com has comentat molt bé, la seva opinió era de dir, no, o ve un primer espasa o no. I jo li vaig fer la següent observació, dic, i si tinguessis un espí d'aquests, que és per moments determinats, moments molt puntuals, no? Bueno, doncs jo crec que està en aquesta situació sense ser ben bé el jugador d'aquest qui nombrat d'Espí, no? És una alternativa. Jo crec que malgrat que el club hagi parlat de que no fitxarien a ningú i això, home, això d'un dia per l'altre s'anuncia, però jo m'imagino que això ho estarien ja treballant. Ara, 10 milions és una bona xifra, sempre i quan vegis el rendiment, perquè és el mateix que dius, has pagat 80, ostres, que és car això, però després el rendiment pot ser brutal, no? I aleshores aquestes quantitats que es paguen segurament dius, home, doncs és barat pel que està fent el camp. Bueno, l'utilitzaran alguns partits puntuals de que si els equips es tanquen que no veuen alternatives per dreta o esquerra de individualment i tampoc és un delanter, un gran rematador de cap, crec jo, eh? Però bé, home, té condicions. De moment que ha estat al City i ha estat a l'Arsenal, la veritat és que és un bon element. Ara, no ha sigut titular mai enlloc. No ha sigut titular. Les lesions, perquè davant també tens jugadors, quan estàs al City tens jugadors davant que et fan la guitza, i ara a l'Arsenal doncs està pues, el Havers i companyia també, no? Però bé, està bé, és un element més a tenir en compte, una mica diferent de tots els perfils que té el Barça.
3: No, i el club, jo estic, crec que la reflexió que ha fet l'Àngel també és molt bona, també. O sigui, per ell és importantíssim. Ell té la gran oportunitat una altra vegada de reivindicar-se, no? De tornar a estar a l'elit, en un club que en principi futbolísticament li va bé, i per tant, amb això, el club també juga, no? És una oportunitat pel jugador que té que intentar aprofitar.
1: Una persona...
4: Era la mateixa situació, jo entenc una mica com Rashford.
3: Sí, sí, sí, jo ho he comentat abans. Sí. És semblant.
1: Que venia així amb certs dubtes, no?, pel seu últim rendiment i després va anar molt bé, no?
3: Sí, sí.
1: Tenim una persona que el coneix molt bé, és el director de futbol del City Group a Llatinoamèrica, Joan Pazzi. Hola, Joan, què tal? Bona nit.
5: Què tal? Bona nit, com esteu?
1: Bona nit, molt bé. Tu el vas fitxar, no?, a Gabriel Jesús, amb 19 anyets del Palmeiras?
5: Sí, en realitat, aviam... El vam estar a punt de fitxar quan estava Manuel Pellegrini, però Manuel Pellegrini va considerar que era massa jove i que no... En aquell moment, Agüero era el nou titular i nosaltres estàvem buscant un jugador que li pogués... havia marxat ja altres jugadors que teníem com a suplents en el City i buscàvem un jugador que l'apretés una mica al cul, no? Llavors, no va poder ser. Manuel Pellegrini no el va veure, que no era massa jove, tenia 18 anys i no acabava de veure-ho. I quan va firmar el Pep, jo el vaig... Vam parlar i li vaig dir, mira't aquest jugador, que em sembla que... Nosaltres des dels 16 anys l'estàvem veient i, evidentment, era en aquells moments era una màquina de fer gols. Vull dir, estava a Palmeiras, a les seleccions inferiors de Brasil, i era un jugador que realment pintava molt bé. I el Pep va ser mirar-lo i al cap de mitja hora dir-me, digue-li al Xini que el fitxi ja, que el porti. I el vam fitxar i, aviam, tio sensacional, jugador molt bo, i l'únic problema que ha tingut ha sigut el tema de la mala sort de les lesions. És a dir, ell havia pres en 3 mesos li va prendre el lloc en el Kun Agüero. El Kun Agüero d'alt nivell, eh? No el Kun Agüero que ja va venir al final al Barça. I li va prendre el lloc. El problema és que va començar amb el tema de les lesions, lesió de lligament per un costat, creuats per un altre, després, i el mateix que li va passar a l'Arsenal, vull dir, van allà, i també el tema de les lesions. És un jugador molt bo, vull dir, molt bo, un tio que farà, pinya amb els seus companys, és jugador de vestidor, zero conflictiu, nano sensacional, t'ho dic de veritat. Jo aquest dematí, perquè hem mantingut la relació i tal, i aquest dematí, doncs, hòstia, ens hem escrit i l'he felicitat perquè realment penso que si no té problemes amb les lesions, en el Barça li vindrà molt bé, ho dic tal qual. Vull dir,
1: com estava ell?
5: No sé.
1: Com estava ell?
5: Content. Ah, feliç de la vida, va, feliç. Ja, va. Saps aquelles coses que no t'esperes i de sobte doncs, et cau això i, evidentment, feliç de la vida. No sé, en el City estem molt contents. Vull dir, ja portem 6 jugadors cap al Barça. Vull dir, no sé, som com la sucursal del Barça, no?
1: Sí, sí, i espera que falta Julián quan arribi, ja veurem quan.
5: I, bueno, i quan sigui Julián ja portarem 7.
1: Sí, imagina't.
5: Però llavors, el dia que arribi.
1: Llavors, bueno, què? O sigui, t'encaixa perfectament i què en destacaries? Perquè ara dèiem, de cap potser no, però és habilidós, amb defenses tancades també, és un nou pur o pot anar a la banda o què?
5: Mira, és un jugador que és un número 1 a la pressió. És a dir, el Barcelona, per mi, aviam, parlar des de fora, pel que veig jo del primer any i del segon, és que del primer al segon el Barça va perdre una de les seves habilitats, que era el tema de la pressió, i per tant tot el joc avançat al mig del camp, doncs evidentment van haver-hi, sobretot amb el tema de Champions i tal, uns desajustos que el van castigar, no? Llavors, Gabriel Jesús és un número 1. És a dir, per mi, els dos davanters que pressionen millor són Gabriel Jesús i Julián Álvarez. I llavors ens dius, home, però un nou ha de fer gols. Un nou ha de fer gols i ha de ser el primer jugador que comença a treballar per l'equip. Per tant, Julián era un jugador collonut, però Gabriel, en aquest sentit, és fantàstic. És fantàstic. És un tio sacrificat, té gol, ni una mala cara, ni un mal gest. Si les lesions el respecten, jo crec que és un fitxatge collonut pel Barcelona. 29 anys, experiència, ha estat a dos grans equips. Per mi, el Barça ha fet una gran contractació i avui 10 milions és un jugador regalat. Sí. És com si vingués amb la carta de llibertat. Més barat, és més, un jugador que queda lliure de nivell et demana 15 o 20 milions de signing fee. Vol dir que és com si el Barça no hagués pagat res.
1: Sí, és una molt bona operació, que per això el club ha decidit fitxar, perquè tenia coll avall que no portaria ningú. Llavors, és preocupant això de les lesions o no? Ho ha tingut mala sort?
5: Ha tingut mala sort. Totes les lesions han sigut de mala sort, vull dir, perquè tot han sigut... No ha tingut lesions musculars. Ell ha tingut lesions de lligaments, que vull dir que és allò com col·loques el peu, vull dir... Queda desbloquejat, no té res a veure amb la seva condició. És un jugador d'una condició física fantàstica. Fantàstica. Muscularment, pràcticament no té mai una lesió. No en té mai. Vull dir, és mala sort. Ha tingut molt mala sort. T'ho dic de veritat. Vull dir, però entenc que per ell i pel Barça, si no té, si les lesions no el respecten, és un fitxatge sensacional pel Barça.
1: Molt bé, hòstia, doncs me n'alegro que ens facis aquest scouting, perquè així dones un punt de tranquil·litat, no? Molta gent que potser deia, hòstia, s'ha lesionat molt últimament, doncs mira, tant de bo el respectin les lesions, demà de fet passarà la revisió mèdica i s'ha d'acabar de tancar el seu fitxatge. Ja que hi som, tu que vas portar Julián Álvarez al City, com estàs veient tot el que està passant? Perquè no sé si es pot parlar amb ell, si està fotut el nano, si mantens encara la relació, perquè...
5: Està malament. Està molt malament. El problema per mi de Julián és que, aviam, ell va tenir una experiència que li va ser molt fàcil quan estava al City, que va dir molt apretat pel seu entorn, i ell mai se n'hagués anat del City. Ell se'n va anar del City no perquè no jugués, no perquè... Vull dir, era el quart jugador que va tenir més minuts a l'any que va dir que no jugava. És a dir, només el porter, Rubén Díaz... No, ni Haaland, res. Només Ederson, Rubén Díaz i Bernardo Silva tenien més minuts que ells. És a dir, és el quart jugador que va jugar més minuts aquella temporada. El problema és que no va jugar a les semifinals i la final de la Champions... I llavors, doncs, ell, molt apretat pel seu entorn, va decidir que volia marxar, que volia marxar. I al City ho posem molt fàcil, això. Que en vols anar, vals tant, paguen i se'n van. És a dir, no. I més amb el Pep. El Pep no vol cap jugador que no vulgui estar. Llavors va venir a l'Atlètic de Madrid, va pagar 85 milions i se'n va anar. Vull dir, no. Va ser com molt fàcil, no? Sí. Mira aquesta temporada. És a dir, aquesta temporada nosaltres hem vengut, no sé, 7 o 8 jugadors.
1: Rodri, que el vas estar il·lusionadíssim amb Rodri, imagina.
5: Rodri, ja està. Vull dir, nosaltres haguéssim pogut dir, no, fes l'últim any i et quedes aquí, i et quedes aquí, i ja està. I fas l'últim any i preferim que no volem els 70 milions i que et facis un any amb nosaltres. Però nosaltres no funcionem així i entenem que si un jugador se'n vol anar, doncs se'n va.
1: I clar, tu que negocies amb clubs, fins i tot sud-americans, jugadors, agents, és normal el paper que està fent l'Atlético? És que a mi no em sembla tan greu el que ha fet el Barça, i l'Atlético s'ho ha pres com una... No? Com un enfrontament personal i com no sé, com si haguéssim faltat el respecte, no sé, jo crec que forma part del futbol tot el que hem vist, no?, en els últims mesos.
5: Sí, forma part del futbol. L'Atlètic és un club, a nosaltres també, quan el Rodri ens va denunciar, quan vam fitxar el Rodri, al final tots fem una cosa que no es pot fer, que és negociar jugadors amb contracte que tu no ho pots fer. És a dir, tu t'has de dirigir el club i després... si estàs d'acord amb el jugador. I en el futbol és a la inversa. Tots anem primer al jugador i després al club. I això és el que va passar. Nosaltres ens van denunciar doncs, també per haver parlat amb el Rodri al seu moment i vam anar i vam pagar la clàusula.
1: Però Joan, té un punt de lògica que tu parlis amb l'entorn del jugador, amb el jugador i li diguis, escolta, vols venir? Val, ara aniré,
5: vols venir?
1: Ara aniré a negociar. Si no, no vaig a negociar, no?
5: Evidentment. Però hi ha unes normes de FIFA i UEFA, que això teòricament no t'ho deixen fer. És a dir, al final, feta la llei, feta la trampa, però és així, eh? Vull dir, és el que has de fer. A l'Atlètic de Madrid, jo crec que estava clar que no li vendria ni al Barça ni al Real Madrid. Punt. És a dir, nosaltres vam estar durant anys, intentant fitxar Harry Kane abans de Haaland. I escolta'm, vull dir, les nostres ofertes eren millors que la que al final van acabar acceptant del Bayern de Múnich, però tu no vols vendre a un jugador estrella perquè se te'n vagi a un equip perquè sigui més potent aquell equip. És a dir, a l'Atlètic de Madrid jo els entenc. Jo no li vendria mai tampoc al Barça si fos l'Atlètic de Madrid, és així, no li vendria. I el Barça, oi que no li vendrà mai a Cubarsí al Real Madrid? Posem per cas, ja no dic Lamine i tal. No li vendrà cap jugador, perquè tu el que no vols és potenciar el teu rival. I esclar, i podem dir, bueno, però és que l'Atlètic és de segon nivell. I l'Atlètic és un club gran, és un club de Champions, i que competeix amb el Barcelona a la Lliga Espanyola i a la Champions. Per tant, que s'hagin molestat i ofès i tot, jo el que passa és que si jo tinc un jugador que m'ha costat 85 milions i que és el meu jugador estrella, jo si l'haig de vendre, jo el vendré per 150, no el vendré per 100 milions, que al final és l'oferta que va fer el Barcelona, 90 més 10, una cosa així. És a dir, tampoc l'oferta del Barça tampoc va ser una oferta per dir, oh, escolta'm, com és que aquests tios no ens el venen? Home, avui qualsevol jugadoret, et demanen 100 milions. És a dir, de 100 cap amunt, 120, 130, 140... Vull dir, mireu tots els jugadors a la Premier, els preus que s'estan pagant. Vull dir, abans era, hòstia, un jugador de 100 milions, i ara ja el jugador de 100 milions ja no és notícia, perquè ara valen 130, 140, 150. Llavors, jo crec que també l'Atlètic de Madrid ha fet el seu paper, i l'Atlètic de Madrid, doncs, si l'havia de vendre a la Premier League, no tenia cap problema. No tenia cap problema. Però vendre'l a la Lliga Espanyola, és normal que no el vulgui vendre.
1: Ara, algun dia, Julián jugarà al Barça. Vull dir, això, que ho tinguin clar allà al Metropolitano, perquè no sé si serà aquest any o l'any que ve, però el nano té aquest somni, pel que sabem, i algun dia el complirà. És molt jove, encara.
5: Sí, que esperi el final del contracte.
1: Clar, sí.
5: també, aviam, anem per parts amb una cosa. No pot ser que cada dos anys tu te'n vulguis anar d'un equip. És a dir, els contractes estan per complir-se. I si no, t'esperes, perquè si ell hagués esperat el City, avui el millor seria el Barça. perquè hagués dit, quan vull anar al Barça, i potser nosaltres haguéssim vengut anar al Barça. Però què va fer? Per voler anar a Madrid, o per voler venir a Espanya, perquè es parla espanyol i així la meva família estarà millor, va anar a l'Atlètic de Madrid. És a dir, no va pensar, vaig a l'Atlètic de Madrid, em tocarà córrer com un animal, jugar a 50 metres de l'àrea, no ho passaré bé, no disfrutaré, no va avaluar res. Va dir, ah, me'n vaig a viure a Madrid. Molt bé, doncs te n'has anat a viure a Madrid. Ara també has de carregar amb la decisió que vas prendre. Ets un tio madur, no ets un nen de 16 anys, vas prendre aquesta decisió, doncs ara te l'has de menjar també aquesta decisió. Vull dir, al final també aquí som grans tots, eh?
1: Sí, sí. A veure com acaba. De Rodri, hem d'estar tranquils i contents, eh? Arriba en un bon moment, amb 30 anys al Barça, ens donarà rendiment aquí.
5: Sí, bueno, jugadoràs. Jugadoràs. Sí, sí, és el jugador... Bueno, què hem de dir de Rodri? Rodri és un top, top. Nosaltres ha sigut un jugador que amb l'equip que hem tingut hem aconseguit tots els títols que podíem aconseguir. Per tant, en el Barça doncs, li ha de donar rendiment si les lesions el respecten. Sí, sí. Tornem a estar amb el mateix, eh? Vull dir, si les lesions el respecten, Rodri és un jugador top. Mm.
1: Molt bé, escolta, Joan, t'agraeixo moltíssim aquesta trucada. El City, com el veus aquest any, sense el Pep, ha de venir a Barcelona, a la Champions, al desembre?
5: 8 de desembre, aquí estarem, sí senyor.
1: Molt bé.
5: Bé, estem contents, és diferent, és a dir, hem canviat només el cos tècnic, però tenim una sensació de que és tot diferent, no? Però crec que amb il·lusió i sabent que estem engegant un projecte maco amb molta gent jove i un projecte que entenem que és de molts anys. I si ara mateix l'equip que tenim és molt jove, és un dels més joves de la Premier League i dels equips de Champions, i estem confiats que competirem bé. No sé què guanyarem o si no guanyarem res, però que competirem bé.
1: Tant de bo. Menys contra el Barça, tant de bo us vagi molt bé, que ja sabeu que aquí hi ha molta gent que és una mica del City, per tots aquests anys del Pep Guardiola i tota la colla de catalans.
5: Bueno, així segur que el dia 8 de desembre, quan guanyem, no els hi farà tan mal.
1: Bueno, això sí que dic-te. Tu no t'agafes any sabàtic com el Pep, no, eh?
5: No. Jo vull dir, si m'agafo un any sabàtic no tornaré a treballar ja l'edat que tinc. Vale. Per tant, no puc deixar el ritme.
1: Molt bé. Una abraçada, molta sort i gràcies. Vinga, per atendre'ns.
5: Records a tots. Adéu.
1: Joan Patzi, en directe al Tu Diràs, doncs, lluant una mica les virtuts de Gabriel Jesús. Sí, les lesions el respecten, que aquest asterix també és molt interessant.
4: Ja, molt significatiu el que ha dit, que jo ho desconeixia, que ell va marxar del City perquè l'entorn dient que l'entorn no
1: això
4: estava
1: havia,
4: a gust,
1: havia,
4: no sé què,
1: sortit,
4: i
1: això,
4: que ella va fer cas molt a l'entorn i per això va voler marxar del City. O sigui, que no és la primera vegada que vol marxar d'un club.
1: Sí, sí.
4: No sé,
1: de Julián s'havia dit
4: això.
1: Sí, sí, que la família el va apretar molt perquè Anglaterra no s'havien adaptat i ell també veia que tenia Haaland per davant i alguns jugadors, tot i que va tenir molts minuts, com ara explicava el Joan Patzi, i va decidir marxar. I Simeone és qui el truca, no?, d'argentí a argentí per convèncer el que vagi al Metropolitano. I després és cert, que també ho hem explicat, Julián en aquests dos anys no ha vist que futbolísticament això li agradi.
4: No. Bé, puc explicar una coseta molt curta?
1: Sí, i ara anirem a Tarragona, que ha guanyat el Nàstic, el Saragossa.
4: Ho dic perquè, aviam, és molt, molt semblant. Escolta'm, jo quan el Barça em va voler fitxar, que jo tenia arreglat el contracte, l'Espanyol es va negar en rotund. No, el Barça no, i en canvi em va deixar anar al València. Per tant, és similar al que li està passant a Julián. És veritat que jo no vaig fer declaracions, no les hagués fet mai a la vida, dient que volia marxar i tot això. Això no existia en aquella època. Però a mi no em van deixar anar al Barça. I no va passar res.
1: Ha passat tota la vida, això, vols dir, no?
4: Ha passat, passa. I hi ha molts casos, el que passa que no els coneixem. Però jo, en el meu cas, va ser així de clar. I al Barça, no. Per les raons que siguin.
1: I al València et va anar bé?
4: I a València va...
1: No, no pots queixar. Bueno, a tu t'havia passat mai pitjor, no, això?
5: No.
1: Tu on volies anar jugaves, eh?
5: Les dues vegades que vaig canviar de club, o les tres, va ser perquè em va voler el club on anava, no perquè jo digués que volia anar a aquest equip o volia anar a l'altre equip.
1: Us ha creat alguna cosa l'atenció del que deia el Joan Pazzi o no? Perquè no, és veritat que Gabriel Jesús per això no ho sabíem, no? Que farà gols, jo suposo que també, que és molt bon nano, que això és important, no?, dins un vestidor, Jordi?
3: Home, ell el coneix perfectament, no? Coneix perfectament a tots aquests anys, no? I a més de petit, no? I home, no hi ha dubte que en un vestidor com el del Barça, amb gent tan jove i que sembla que hi ha aquest... Home, que vingui un jugador... Mira, és que d'això ho parlàvem fa quan va arribar el Ratxo, te'n recordes? Que dèiem, no, és que bueno, aviam si s'adapta, aviam que el caràcter, no sé què... És molt important. Ell es va adaptar molt bé i pel que diuen, aquest noi no tindrà cap problema al vestidor. Això sempre és important, sí.
5: Té tots els números de que ve per sumar. Està claríssim. Per això, perquè no ha acabat de triomfar del tot i perquè té, diríem, la seva última oportunitat per l'edat de tornar a estar ahí en aquest nivell, no? Per tant, jo crec que ve a sumar. Si a més resulta que és un bon xaval, que és bon noi de vestuari i tal i qual, tot això, doncs, el fa més encert, encara.
4: Ja ho deia el Joan Pazzi, i ara tinc aquí l'historial, l'historial de lesions. Moltes lesions de genoll i lligament creuat.
1: Sí, ho ha passat malament en aquest
4: moment. Molts dies, però bé, si li respecten, és bon jugador.
1: Sí. Ara repassarem una mica les seves xifres a la Premier en aquests 10 anys, des que va aterrar-hi el gener del 2017, la temporada 16-17 fins ara, i seguirem parlant de Gabriel Jesús, que és el nom propi de les últimes hores, serà jugador del Barça si demà passa la revisió mèdica i no hi ha cap problema en les pròximes 48 hores, abans que es tanqui el mercat de fitxatges, signarà com a futbolista del Barça. S'ha acabat el partit de primera Balaïdos, Celta 0, Atlètic de Bilbao 2, primera victòria de l'Atlètic de Bilbao, que va mostrar molt bona cara dijous, al Camp Nou, no? Jo crec que va competir molt bé, tot i que evidentment el Barça va acabar guanyant, però que era molt estrany, Jordi, que estigués amb 0 punts, aquest Atlètic Club.
3: Sí, home, a més amb un entrenador que bastant semblant
1: a Flick,
3: no?
1: Es coneixien de la Lliga Alemanya, sí.
3: Bueno,
1: sí.
3: No ho sé, això, però és bastant semblant, no?, amb l'intenció. Per exemple, avui ha sigut més evident, encara, segurament, perquè el rival li ha permès més, no? Han apretat aquella idea de ser molt intensos, d'apretar dalt, de les línies juntes, de quasi defensar amb molt de risc, a darrere, feien també una sortida simètrica amb el lateral llarg i tal, no sé què. Bueno, és una idea que requereix el seu temps també, no? Però sense cap mena de dubte aquesta victòria d'avui és un bàlsam per ells, no? Perquè crec que no havien, o portaven un punt,
1: no, cap.
3: Per tant, avui era molt important, no? Com un entrenador nou, comences una idea nova, al final necessites guanyar, i això és així, no? I avui per ells era molt important.
5: La primera part de l'Atleti Bilbao igual ha estat el millor que ha fet en les últimes 3 o 4 temporades.
3: Sí, ha estat espectacular.
5: Extraordinàriament bé.
1: I ha fet dos golaços, eh? El primer és un molt bon xut de Berenguer i l'altre és una jugada col·lectiva molt xula també, vull dir que...
3: Claro, Navarro, boníssim.
1: El Robert Navarro. Sí. Tres punters l'Atleti Bilbao, tres punters la Reial Societat, malauradament contra l'Espanyol, que eren els dos únics equips que estaven a zero, i els dos equips bascos que ja pugen a la classificació, i a baix queden Màlaga i Elx. Avui el Màlaga s'ha vist que patirà, l'Elx també contra el Barça es va veure que patirà.
4: Home, però si la primera part contra el Racing anaven 3-0.
1: Sí.
4: A la primera part.
1: Sí, encara van arrodonir-ho a 3-2.
4: Van arrodonir, però...
1: I el València, estan descens amb un puntet. Compte aquesta temporada un altre cop al València. Compte el València aquesta temporada. I a Tarragona, a la primera federació, s'ha estrenat el Nàstic amb una molt bona victòria contra el Saragossa, contra un històric. Allà hi ha el Pau Bonastre encara, al nou estadi. Hola, Pau.
6: Hola, Aleix. Sí. 2-0, finalment, perquè ha marcat Carlos Segura el 86. Una bona acció del Nàstic, passada l'espai, ha deixat sol Àlex del Castelló davant del porter del Saragossa, ha definit molt bé i ha fet el 2-0, que encarrilava la primera victòria de la temporada contra el Saragossa, que és un clar aspirat a l'aspirant a l'ascens directe i que, de fet, avui, més enllà del resultat, així ho ha demostrat amb, vaja, moltíssimes ocasions que ha tingut. Li ha faltat pilota tan certa que ara portaria, vaja, si el partit hagués acabat en empat no hauria passat absolutament res, perquè realment el Saragossa ha fet mèrits per marxar amb alguna cosa més que aquest 2-0.
7: Sempre està bé començar bé, Aleix. Sí, més de 10.000 aficionats, per cert, al nou estadi, més de 10.000 aficionats. Sí que és veritat que n'hi havia, no?, miler llargs, 2.000 del Saragossa, però la gent es torna a il·lusionar aquí a Tarragona amb el seu equip, com passa cada temporada. Veurem si aquesta és millor que la passada. Un Nàstic absolutament renovat amb 20 fitxatges, un Nàstic nou, de dalt a baix, a veure si troba el fil.
1: Sí, sí, la veritat és que aquestes primeres setmanes veu la nova Creu Alta de Sabadell ahir de forma espectacular, de gent amb 10.000 socis a Tarragona, l'Europa avui a Can Dragó, el Sant Andreu, que torna a la primera federació. No sé, el futbol català està tenint com un repunt, més enllà de Barça, Espanyol i Girona, no?, que en les últimes temporades tenien molta afició, no? Jo crec que està tenint un repunt i això és molt, molt important també pel nostre país i pel
7: són
1: futbol.
7: Són clubs vius, vius, sí. No? Massa social viva, està molt bé.
1: Clar que sí. Gràcies, Esteve Giral, Pau Bonastre, una abraçada.
6: Gràcies, bona nit.
1: Adéu-siau. Ai, el Saragossa, Pichi, que ha començat malament.
2: Sí, no, només li faltava això, començar malament.
1: No, la temporada és molt llarga. No,
2: home, està... els temps ja... Jo, el Saragossa, és que... No ho sé. Han de passar moltes coses, que canvien els accionistes, perquè, si no, veritablement, el té molt i molt complicat.
1: Sí, però mira, equips històrics com el Depor, no?, que han estat també al Pou, i mira ara, avui han tornat a guanyar amb un gol d'Aubameyang, que és...
3: Boníssim.
1: Però boníssim, un altre cop. Porta tres gols, aquest tio.
3: Quin fitxatge.
1: Quin fitxatge, sí.
2: Ha igualat el millor inici golejador del Deportivo de jugadors, de fer marcar gols en les tres primeres jornades.
1: Sí. No, i ha caigut allà de peu Pierre-Emerick Aubameyang amb el Depor, que avui ha sumat d'Antonio Hidalgo, d'un tècnic català, una nova victòria contra el València, que està al Pou de la classificació. 3:15, pràcticament. Bé, farem una pausa i ara seguim parlant de Gabriel Jesús i sentim Hansi Flick en la prèvia del Barça-Rayo de demà a 9:45 de la nit, per tancar la tercera jornada.
8: RAC 1.
9: Per tempesta elèctrica, el Barça de Flick. Barça, Rayo Vallecano. Aquest dilluns a 9:15 al Camp Nou i des d'una hora abans a RAC 1, amb Fontlipó i companyia.
10: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
11: RAC 1.
13: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: quarts de 12 de la nit, amb una mica de contingut premium durant la publicitat. Però bé, ja tornem a ser aquí. Us recordo que ara tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil. Ja és aquí la nova app d'Obramat, aplicació d'Obramat pel mòbil. Pots consultar preus i estoc, escanejant codis de barres, pots trobar productes a l'instant amb una foto i crear llistes pel projecte que tu vulguis, i així agilitzes les compres i també els pressupostos. Descarrega't ja la nova app d'Obramat. 20 anys construint junts a Obramat. Mira, per tancar aquest capítol de Gabriel Jesús, el nou fitxatge del Barça, que s'ha de fer oficial quan demà passi la revisió mèdica, li hem demanat a l'Àlex Pintanel i al Roger Saperes un parell d'històries. Hola, Pintanel.
1: Què tal?
0: Què tal? Bona nit. Hola, Saperes.
2: Hola, què tal? Bona nit, París.
0: Bona nit. A veure, t'has mirat una mica el perfil de Gabriel Jesús, no? Ara comentàvem l'historial de lesions, però també volem saber una mica tot el que ha fet en aquests 10 anys a la Premier, Pintanel.
1: Sí, especialment quan aterra a Europa. Ell aterra a Europa al gener del 2017, procedent de Palmeiras, arriba a la Premier, al Manchester City, 19 anys, i els Citizens van pagar uns 31 milions d'euros aproximadament. Val a dir que el seu prime, és a dir, el seu millor moment de forma a Europa, va ser clarament a l'Etihad, que és on Gabriel Jesús mostra la seva millor versió. Si està 5 temporades i mitja, perquè us feu una idea, excepte la primera mitja temporada, que a més es lesiona, a les altres 5 temporades sempre fa dobles dígits pel que fa a gols. La millor, la 19-20, en fa 23. He trobat unes declaracions de Guardiola el 2017, pràcticament quan el fitxa al City, que considera a Gabriel Jesús un dels millors jugadors en pressió alta, una cosa que per Flick ja sabeu que és fonamental. Per tant, doncs, un punt evidentment a favor. Al City són 95 gols en 236 partits. Acaba aquesta etapa al City, firma per l'Arsenal l'estiu del 22 per 50 milions, per tant el City el compra per 31 i el ven per 50, i la realitat és que entre una cosa i una altra no acaba de tenir continuïtat.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Problemes a l'Arsenal, però hi ha aquestes dues lesions, no? La que té després del Mundial de Qatar 2022 i sobretot la més greu, que és la de fa un any i mig, el 2025. I tens alguns detallets més que,
2: sí,
1: de Gabriel Jesús?
2: Coses molt ràpides. Pel que fa als títols, n'ha sumat molts, però en destaquem 5 Premiers, les 4 amb el City i la darrera amb l'Arsenal, i després la medalla d'or a Rio 2016,
1: campió olímpic,
2: sí. Amb el Brasil va debutar el 2016, precisament, poc abans de fitxar pel City, acumula 64 internacionalitats i 19 gols. Deixa d'anar a la selecció un any abans de la greu lesió al genoll. Veurem si és capaç de mostrar una bona versió al Barça i que Ancelotti li pugui tornar a obrir les portes de la Seleção. I dues coses més. Sabeu quan va fer l'últim gol amb l'Arsenal, Gabriel Jesús?
1: Ja, no sé, amb tantes lesions, no sé què dir-te.
2: Aquest estiu a Montilivi contra el Girona. Sí, el trofeu Costa Brava va guanyar l'Arsenal 1-4 aquest estiu,
1: bona,
2: i va marcar Gabriel Jesús el quart gol del conjunt Gunner. I finalment, com a curiositat, Gabriel Jesús es trobarà al vestidor del Barça amb ells coneguts, amb Eric, Cancelo i Rodri va coincidir al City i amb Rafinha a la Seleção. Per tant, en aquest aspecte, doncs, jugadors que l'ajudaran seguríssim a que la seva adaptació, doncs, sigui més fàcil.
1: Sí, eh? Tindrà una bona entrada al vestidor si ja coneix a tanta gent. A més, són noms importants, eh? Eric ha de ser titular, Cancelo, en principi, ha de ser titular, tot i que Xavi Espart està a un nivell, Roura, està a un nivell, el nano...
3: Molt bé.
1: Però molt bé. Fitxa el primer equip, ja, li han
3: molt
1: dit.
3: Bé. Sí, no, a més, sorprèn, no que jugui bé, que ja ho sabem, que futbolment... A mi em sorprèn físicament lo fort que està i lo bé que està, diguem-ne, defensant, no? Que a priori pot ser una mica el punt feble que podria tindre, perquè habitualment no jugava aquí, no? Crec jo.
1: A mi la tranquil·litat de debutar primera en una posició com la lateral a l'esquerra...
3: Va, com tots aquests.
1: Com si ho hagués fet tota la vida.
3: Nanos,
1: tot
3: no,
1: un caràcter, eh? Sí. I una intel·ligència al camp, que a mi això sí que m'ha sorprès, és veritat.
3: Ah, molt bé, molt bé.
1: Molt bé. Ens alegrem molt. I compta amb l'altra història, perquè el Saperes ha recordat avui que, a la reunió que fem habitualment abans del programa, que no és el primer cop que el Barça intenta fitxar Gabriel Jesús. De fet, ho va intentar el 2016, quan el City el va buscar, no? Quan estava despuntant el Palmeiras.
4: Sí, va ser una de les sensacions al seu país aquell any i va cridar l'atenció, com acostuma a passar, de molts equips europeus. 27 partits, 12 gols, 5 assistències al 2016. El Barça va ser un dels primers a mostrar interès en aquella època amb Josep Maria Bartomeu, de president del Barça, i Robert Fernández, de la Secretaria Tècnica. En aquella època, hem de recordar-ho, l'equip tenia el famós trident, la MSN, Messi, Suárez, Neymar, i el club blaugrana buscava un davanter que pogués estar a l'ombra de tots tres. La figura d'un jove que pogués anar creixent com Gabriel Jesús encaixava en aquest perfil i el Barça hi va treballar. Ho va fer també el Manchester City, que amb Chiqui i Guardiola i Joan Pazzi, ara l'hem escoltat també, es va avançar, va concretar l'operació per 32 milions d'euros, deixant que el davanter acabés la temporada amb el Palmeiras, fos campió del Brasileirão i, com explicava ara l'Àlex, s'incorporés al conjunt Citizen al gener del 2017. El Barça va estudiar altres opcions després que se li escapés Gabriel Jesús, Vieto, Gabigol,
1: hòstia, Gabigol,
4: Kevin Gameiro, opcions, ara noms que sembla...
1: Atlético,
4: déu-n'hi-do. Però finalment es va decantar per Paco Alcácer, que va marcar 15 gols i va repartir 8 assistències en 50 partits amb la samarreta blaugrana. Ara repassava també números l'Àlex. Al City, per exemple, el brasiler va fer 95 en 236 partits a l'Etihad.
5: Vieto al Villarreal.
4: Al Villarreal estava, sí, Luciano. Sí. Sí, sí. Vieto, un nom que va anar apareixent diverses vegades també a la quinta del
1: El 2016 el Barça no va poder fitxar Gabriel Jesús, que se'n va anar al City, i en canvi sí que una opció similar, Vitor Roque, aquesta sí que la va fer anys després el Barça, davant dels joves brasilers, no? Apostes, que esperes que aquí creixi.
4: I pel mig, amb aquests dos noms que tu has dit, hi havia una mateixa persona també, que era André Curí. D'una banda era agent de Vitor Roque,
1: sempre hi és,
4: i també va ser, en aquella època, el 2016, era responsable del mercat a Llatinoamèrica, com és Joan Pazzi del City, o era André Curí al Barça.
1: Sempre hi és, aquí al mig, André Curí, remena molt al mercat brasiler, André Curí. Bé, doncs, Gabriel Jesús, a veure com surt aquest futbolista, que, insistim, demà aterrarà a Barcelona i, a canvi de 10 milions d'euros, doncs jugarà al Barça les dues pròximes temporades, no, Marta? En principi aquesta és la idea que hi ha al club? Pel que deies?
6: Més una tercera opcional que anirà en funció una mica del que decideixin el club i del rendiment que doni Gabriel Jesús.
1: Val. Doncs això, a veure què passa demà. Us queda dir alguna cosa a Gabriel Jesús, si no passem a l'altra?

0: Julián, que també estem distrets amb aquest capítol. Que tingui sort, no? Ja està, Pichi, Dani, no? Roba, que tingui sort.
1: Home, és un jugador de risc per les lesions. Gabriel Jesús, si està bé, doncs segurament que en el moment que pugui jugar doncs demostrarà el seu potencial. Porta 10 anys ja jugant a l'elit.
0: Sí, per tant, i el llenguatge futbolístic l'ha d'entendre, sens dubte, venint de Guardiola, no?
2: Sí, però de tota manera, a veure, de tota manera no ve a ser titular indiscutible, no. Després igual ho és, no? Però el Barça ha demostrat amb aquests dos partits de Lliga que té capacitat ofensiva més que suficient, sigui amb Rafinha de nou, però que té molts recursos, perquè té molts recursos en els atacants que té.
3: No, la idea, la idea amb Gabriel Jesús sobretot és que sigui una alternativa i no quedar-te entre cometes amb el cul a l'aire sense tenir l'opció de poder posar un nou pur en situacions de partit en què ho necessitis o en trams de la temporada en què ho necessitis. Però estan molt contents amb el rendiment que està donant de moment Rafinha adaptant-se a aquesta posició, i continua sent vigent el que hem anat explicant aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, que internament al club busquen sobretot que hi hagi molta mobilitat en atac i que confien molt en els recursos que ara mateix tenen ja a la plantilla. El que passa que és una oportunitat de mercat i és un recurs que ara mateix no tens i que incorpores i que et dona doncs alternatives a una temporada que és llarga, que ja ho vols guanyar tot i que vols arribar el més lluny possible a tot arreu, no? I aleshores és sobretot això, incorporar una alternativa a un preu baixíssim, perquè tot això s'ha d'explicar a partir del preu.
0: Sí, sens dubte. O sigui, a vegades ens queixem del preu, en aquest no hi haurà discussió. Si surt bé, i si no, mira...
1: La de Yemi també era pel preu.
0: També? Una gran oportunitat de mercat. Van ser 22, clar. Si surt bé, és un grandíssim fitxatge.
4: De moment, de fet, el Barça incorporarà a jugadors que acabaven contracte, no?, el 2027, el cas de Yemi...
0: Baixa el preu, això, una mica. Clar,
4: el cas de Rodri, ara també el cas de Gabriel Jesús, excepte Gordon.
0: Excepte Gordon, aquest sí que va al diner.
1: Sí que Ferran Torres s'acabava.
4: Sí, també el 27.
1: També. No ha baixat el preu,
0: Bueno, perquè és que el gol aquell l'ha revitalitzat, el gol aquell a la final del Mundial. Sí. Bé, ara parlem de... No, anava a dir, perdona, sí, ara parlem de Julián, però anava a dir sobre Rafinha, això que agrada molt, deia la Marta, els dos partits com a nou. Clar, és que la definició que fa l'altre dia, Jordi, és de nou. Que la toca dues vegades perquè el porter no arribi. Això has de tenir una habilitat...
5: Ho fa perfecte. A més, hòstia, és un davanter... Jugant en aquesta posició sempre és difícil, no? Però aquests davanters que contínuament, és que contínuament estan picant a l'esquena, que té mobilitat, que et ve a rebre, que a més té gol, que a més... Hòstia, en canvi, en pretemporada havia jugat... crec que havia jugat una vegada, no havia estat fi, però ha començat en aquesta posició espectacular, no? I crec que bueno, que pot ser un recurs, doncs espectacular, no? Perquè, repeteixo, ha de ser... És molt pesat marcar-lo, O sigui, per un central marcar aquest tipus de jugador... És complicat, és difícil, físicament és que no para de buscar-te l'esquena, això és complicat.
4: I després ha de patir també la defensa amb la seva pressió.
5: Aquí vaig.
4: Que avui també Flicka el que ha destacat és dir, segurament amb Lewandowski tenies un davanter que li queien els gols i que n'ha marcat i en marcarà fins al final de la seva carrera, però ara físicament el tema de la pressió ja era una de les coses que li costaven, no? Si Rafinha té gol i a més t'aporta aquesta pressió i és el primer que, com diu Flick, gairebé li pregunten pels gols, i el que destaca és la capacitat que té d'estirar l'equip i portar-lo cap a la pressió. Clar, és que és un futbolista increïble.
6: De fet, per Flick això és innegociable.
4: Sí.
6: Que els jugadors que fitxa,
3: és
6: Gordon,
3: que si voleu
6: Adeyemi,
3: sentim el que dic,
6: ara Gabriel Jesús ha dit jugadors que van a la pressió, precisament per
0: això. Sí. Ho he anat parlant, no, Marta?
3: Sí, si voleu recuperem precisament la reflexió que ha fet Flick, posant veu a tot això el que esteu dient ara, perquè ha descrit fins a quin punt està satisfet del que li està donant Rafinha en la posició de nou.
7: As a number nine, you always...
8: Quan jugues de nou sempre comences la pressió i això ho està fent molt bé. És un dels nostres líders al camp i tothom sap exactament quan comença la intensitat, la dinàmica i si sent inclòs. I és clar, davant la porteria ho està fent realment fantàstic i per això està jugant allà i pot jugar allà. no és un problema per a ell. Però també tenim altres jugadors. Fermín, al final dels partits, jugant allà, ha marcat sempre i és una bona situació.
0: I això també vindrà a fer Gabriel Jesús. El primer que ha destacat Joan Pats hi és, mossega, pressiona, tu deies ara una declaració de Pep Guardiola.
4: És un dels dos millors davanters pressionant.
0: Pressionant.
4: Diu, Julián i ell.
0: I ell, clar, imagina't. Ara acabem de sentir Hansi Flick, ja que hem obert aquest meló de la prèvia del Barça-Rayo Vallecano, perquè no li sentireu dir res de Gabriel Jesús, perquè quan ha parlat Hansi Flick encara no havia explotat tota aquesta operació llampec que ha atacat el Barça durant el dia d'avui, que s'ha fet pública, els primers a fer-ho han estat els companys de Mundo Deportivo, i després, evidentment, el club ja ho ha confirmat a la resta de mitjans que m'han anat preguntant, escolta, van bé els de Mundo Deportivo? Sí, van bé, Gabriel Jesús aterra demà a Barcelona i serà jugador del Barça per 10 milions d'euros. Ara en seguim parlant, aquí al Tu Diràs.
9: Moltes gràcies per demà, moltes gràcies per sempre.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: Sense guerra. Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes
0: les... La mitjanit en punt. Abans de continuar amb la tertúlia, us vull recordar una cosa que estem fent a RAC1 que crec que és xula. Us volem portar a la premiere de Cronos. És la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Una operació contra la llotja amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Cronos es diu aquesta pel·lícula. Apunteu-vos ja a RAC1.cat i podreu guanyar una entrada doble per anar a aquesta premiere de Cronos que es fa el dijous, aquest dijous, 3 de setembre, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Ja ho sabeu, entreu a RAC1.cat i apunteu-vos, que podreu guanyar aquesta entrada doble per gaudir de la premiere de Cronos amb RAC1. Ara anem a Julián Álvarez, a veure com ha anat el dia d'avui, tot i que, evidentment, a 48 hores que es tanqui el mercat de fitxatges, o el jugador se'n va a algun altre lloc, o intenta girar la truita a l'Atlético perquè es quedarà jugant allà. Però, de Flick, què més ha dit avui en la prèvia d'aquest Barça-Rayo, que, insistim, Marta, ell sabia res de Gabriel Jesús, no s'havia fet públic encara.
3: No, no, ens ha dit que estava satisfet amb l'equip i que Deco continuava treballant amb enfortir la plantilla i fins i tot ens ha fet una broma amb que portéssim dos torns de pregunta, de roda de premsa, i no li haguéssim preguntat encara per Julián Álvarez. També ens ha dit que no tenia res més a nou a dir-nos sobre l'argentí i que no feia falta que insistíssim amb aquest tema. El sentíem ara parlant de tot el que li aporta Rafinha en la posició de nou i també se li ha preguntat per Lamine Yamal i el seu estat d'ànim després d'uns dies de força soroll sobre si està més o menys trist el de Rocafonda.
11: It's always good when the player is smiling.
8: Sempre està bé quan els jugadors somriuen, però no cada dia és el mateix. Jo tampoc somric cada dia, és així. Sé que tothom està preocupat per com està en Lamine, com li va tot, però heu de tenir en compte la situació. Va jugar al Mundial després de superar una lesió enorme i ara està tornant després de 3 setmanes de vacances i entrenar-se aquí. Potser el seu primer partit no va ser el millor, però ja vaig dir que estava molt content que jugués de titular i treballés per l'equip. Contra el Bilbao va jugar 90 minuts i per ell també és bo aguantar els 90 minuts al camp. I ja el vam veure en algunes situacions en el seu màxim nivell. I avui no ho heu vist a l'entrenament, però jo sí, i ha estat excel·lent. Està en el bon camí, li hem de donar suport i ho farem.
11: And we have to support him.
0: Sobre Lamine, m'agrada que això que digui Flick, de dir no l'heu vist a l'entrenament, però ha estat excel·lent a l'entrenament. És que l'altre dia, Pichi, Roura i Solsona, el Bojan Kirkic, sènior, el pare de Bojan Kirkic, que l'hem fitxat per les tertúlies Champions aquí a RAC1, i el tindrem doncs, els dies que el Barça jugui partida Champions, feia una reflexió que em va agradar molt, que deia: quants cops ha entrenat en els últims 5 mesos? Quants entrenaments de qualitat ha fet en els últims 5 mesos? No n'ha fet, pràcticament, perquè ell es lesiona al tram final de la temporada passada, torna ja amb la selecció espanyola i sí, va fer algun entrenament però allò provant-se i va començar a jugar partits del Mundial, no? I es dosificava durant els partits. Però clar, entre partit i partit, que hi ha 3 o 4 dies, Jordi, poca cosa pots fer entre partit i partit si hi ha 3 o 4 dies de recuperació, el viatge que toqui, fer un o dos entrenaments tàctics i avall. Llavors, ha acabat el Mundial, ha fet 3 setmanes de vacances, ha tornat aquí, ha fet 2 o 3 entrenaments i vinga, un partidet de pretemporada, ara un partit de Lliga. Vull dir que ell deia, calma, a la que entreni, a la que agafi una mica de velocitat de creuer, serà molt més precís quan xuti, perquè clar, ha fallat gols...
5: Sí, però jo crec que és el que hem parlat sempre, a mi, no? Vull dir, estic totalment d'acord amb això que dius. Al final no ha tingut perquè el calendari, perquè és així, perquè té partits, perquè no ha parat, no ha tingut allò, una pretemporada com Déu mana, ni, bueno, una, que és, té que anar agafant mica en mica, no? Però, a més, és això, vuita. Hòstia, és un nano que, clar, hem vist el que pot fer, genera tantes expectatives que el dia que fa, que per un altre jugador, pues, hòstia, hauria sigut un partit extraordinari, per ell dius, hòstia, avui no ha estat fi. Bueno, no ha estat fi, és veritat. No ha estat fi com ell, potser habitualment està, però hòstia, no ha estat fi, no ha estat fi. Et genera una quantitat de perill, de situacions de gol...
4: Que si no és per un any l'altre dia...
5: Exactament, per un any te'n fot... I no està fi, perquè té el nivell tan alt, no? Per tant, jo crec que al final... Hòstia, doncs se li ha de donar temps, que tingui una continuïtat, que tingui que enllaci una sèrie d'entrenaments, i ja està, no? Perquè, i crec que és el peix que es mossega la llengua, no? Ell ho sap, ell veu que tampoc no sé què, i segurament pues no està, està una mica emprenyat en si mateix, no? Però, escolta, jo crec que tranquil·litat, calma, entrena, relaxa't i ha de tornar a jugar bé.
6: Ja arribarà. Tota aquesta polèmica tot plegat bé per les cares de la Min.
5: Sí,
6: perquè
5: ja
6: realment
5: està.
6: Tu analitzes el que tu deies, per exemple, la pretemporada de la Min sí. És una pretemporada anormal, i per tant és normal que ell encara no estigui al 100% físicament, tot i que per mi l'altre dia només li falta el gol, el dia de l'Atlètic. I per tant és més per les cares, no?, que fa el dia de l'Elx i una miqueta, i també es publiquen unes imatges d'uns entrenaments posteriors amb una miqueta de desgana, i jo crec que va més enfocat en la preocupació de la gent per què li passa a la Min que no tant en l'aspecte futbolístic.
3: Sí. No, i que des del cos tècnic estan tranquils, perquè bé, jo crec que avui Flick fa bé de fer una mica de pedagogia, que explica el tema dels minutatges, que recorda això, no?, que ve de jugar un mundial atípic per sortir de lesió, que després doncs ha de fer 3 setmanes de vacances, però que tot just arriba ja es posa a jugar. Jo crec que des de dins es naturalitza tot molt més i es comprèn tot molt més que des de fora, i després que jo crec que entre tots plegats, o sigui, es magnifiquen tot el que té a veure amb la Lamine Yamal, com és normal, ja passa amb Messi en el seu dia, no? Es magnifica, no? I es poden fer virals unes imatges de 5 segons de la Lamine Yamal fent mala cara, no? I es genera un soroll i s'exagera tot d'una manera i es distorsiona, que en realitat a dins del vestidor doncs tot és com més normal, més natural, i tot té una explicació que té molt a veure amb els entrenaments i amb la part física, no? I la lògica és que és la lògica dels fets, vull dir, és que és un nano que recordem que és molt jove, que surt d'una lesió la més complicada que ha tingut des de que havia arribat a l'elit, i que de cop i volta passa d'estar lesionat a estar jugant un mundial. És que clar, vull dir, en fi, que és que jo crec que de vegades entre tots plegats exagerem una mica, no? Però jo la veritat és que agraeixo les explicacions de Flick, i que és molt tranquil·litzador saber que de portes endins doncs a la Min Yamal el veuen bé, en el procés normal, habitual, i que està en el bon camí, no?
0: Què volies dir, Dani?
1: No, dic que si realment aquest posat que veiem, aquesta mala cara, aquest dia que va anar a la banqueta, que estava...
6: Aquell dia, possiblement, Dani, era més enfadat amb si mateix, perquè no li havia sortit al partit, que no tant amb el canvi.
1: Si és així, no cal preocupar-se, perquè aleshores ja entrenarà, ja jugarà i farà el que s'ha de fer. El que passa que tots entenem que no ha entrenat el temps suficient, que les coses no li surten bé com li sortien abans, que era estratosfèric i tal. Si aquest emprenyament, aquesta, et canvien i fas mala cara, és com a conseqüència d'això, llavors no cal patir, no cal patir, ja ho diu el Flick, no cal patir. Ara, hi ha alguna cosa més? Està emprenyat per alguna cosa més que no se sap o alguna cosa?
0: No,
3: però és que això ho hem explicat algunes vegades, que és que a ell li agrada sentir-se molt no protagonista per una qüestió simplement d'ego, que l'ego òbviament el té i és natural quan ets un jugador superlatiu d'aquestes característiques, no? Evidentment l'has de tenir, perquè si no la pressió no l'aguantaries, no? Però és que ell vol sentir-se molt útil per l'equip, vol ser determinant, vol ser el que faci les assistències, vol fer algun gol, i ell vol sentir-se doncs que està donant el top màxim del seu nivell per ajudar l'equip, i quan ell ell sent que no està en el seu top i que no està donant el màxim per l'equip, doncs se sent frustrat, i quan marxa del terreny de joc pensant que, ostres, avui no he fet cap assistència i no he ajudat no he estat determinant, no, en la victòria del meu equip, doncs això li deslueix una mica el fet que l'equip hagi pogut guanyar, per exemple, no? I això l'afecta, això és així.
2: El que han de fer en la mina és deixar-lo anar.
3: Sí.
2: Jo no sé, és que li busquem tres peus al gat cada vegada.
3: És que estic d'acord, estic d'acord.
2: Si mira malament, si no sé què, sí, ja ho has dit, sí, molt 100%. Bé, que es magnifique tot. Que si la nòvia, que si no sé què, que si no sé quanto. Però és, l'important és el que faci al damunt del terreny de joc. I en això estem convençuts que el Hansi Flick sap per on va. Ho ha demostrat sobradament i, per tant, no ens hem de preocupar gens ni mica.
0: Ja veuràs, quan tregui el tap, com començarà a fer gols. L'any passat va ser el màxim golejador de l'equip.
4: No, a més, també, en aquest sentit, cada cop que hi ha un canvi de Lamine, la Camara se'n va immediatament cap a la banqueta, uns quants segons. L'altre dia va passar el mateix, que jo vaig pensar, no veig una cara, sí, una cara seriosa, però no li veig cap... No ha fet cap gest, però, no ha fet cap...
3: Però és que, a veure, quants jugadors, quan els canvien, en general, quants estan contents?
4: No sé, que hagi si fet quatre gols i el canvien...
3: Clar, però si tenen la sensació que encara no han fet tot el que havien de fer, doncs...
0: I què té, 19 anys?
5: És que té 19 anys. Qualsevol de nosaltres té 19 anys. T'ho imagines? 19 anys. I 19 anys... I ja, pues, imagina't el que porta fet, no? Home, pues, igual hi ha moments que no està, jo què sé, pues, això que diu una mica l'Àngel, pues, tia, nois, pues, deixeu-lo tranquil una mica, ja farà, passa res.
0: De la resta de Flick, alguna cosa més destacada, Marta?
3: Bé, de la resta de Flick i també una mica de la resta de com tenim el panorama, no? Flick també ha detallat que Rodri, que ha arrossegat petits problemes musculars, ja està bé, que demà podrà jugar sense problemes. De Livakovic, ha continuat exercitant-se a l'espera de si l'inscriuen o no. La intenció és que sí, tot i que avui Flick ha deixat clar que és una aposta de futur, perquè ja està content amb Tec de segon porter. Del filial s'han mantingut a l'entrenament Hamza, que continuarà amb fitxa del filial, malgrat que li estan a punt de millorar les condicions contractuals, hi haurà una ampliació de clàusula de rescisió i li quedarà tot, diguem, més empacatadet, bonic, diguem, així col·loquialment. Brian Farinyas, Bisibu, pendent de tramitar el visat amb la Lliga per poder jugar amb el primer equip, ja està inscrit com a jugador del filial, i també Eder Aller. No s'han entrenat, òbviament, els lesionats Gavi, De Jong ni Roni. A Gavi l'esperen recuperat per València, i pel que fa a les sortides, després de confirmar-se la d'Héctor fora a la Reial Societat, el Barça espera que es concreti la de Marc Casador, està costant aquest capítol, i també ja té les maletes fetes Álvaro Cortés, que marxa a l'Anvers.
0: El central esquerrà, que buscarà minuts i créixer futbolísticament a la Lliga Belga. Molt bé, possible 11 per demà?
3: Doncs un possible 11 podria ser un 11 amb alguns descansos després d'aquesta intensitat de represa, diguem, a la feina. Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa. A la base de la jugada, Bernal i Pedri, més avançat Fermín, i al davant Lamine, Rafinha i Gordon.
0: Per tant, el tident de l'últim partit contra l'Atlético de Bilbao. A mi em va agradar molt Gordon. Una mica més que De Jemi, fins i tot, diria. És un jugador que ha caigut bé, a més.
3: Sí. El vestidor també.
0: I té aquella sang, té aquella espurna quan pressiona, quan no sé, Adeyemi és més tovet en aquest aspecte, que evidentment té qualitat, vull dir, m'encanta el seu fitxatge, però no sé, jo crec que Gordon que li guanyarà la partida.
12: Rodri no el veus d'entrada?
0: Poc a poc.
12: No, li poc pregunto a la Marta.
0: Ah, val.
3: Digues.
0: El Rodri, si no el veus de titular, jo l'he dit poc a poc. No? Piano.
3: És que m'ha deixat una mica el dubte, perquè com que ha tingut una mica de problemes musculars, algunes molèsties... sí que Hansi Flick ha dit que sí, que podia jugar demà, però que per ser titular ho hauríem d'acabar de mirar. Aleshores, si és titular no em sorprendrà. Clar, dependrà molt de les sensacions que hagi tingut Rodri al final, no? Avui l'han vist bé, aquesta és la veritat. Però no sé, tinc el dubte de venint de molèsties, que, i a més Bernal fent-ho bé, que no vagin una mica piano amb ell.
0: Demà a quarts de nou sortirem de dubtes. Marta, gràcies, et sentim al Camp Nou demà.
3: Molt bé, fins demà. Adeu. A veure si surt algun altre bolet de fitxatge i aquestes coses.
0: Ja ens podem esperar qualsevol cosa fins l'1 de setembre a les 12 de la
3: nit. Jo ja m'espero de tot.
4: Demà Marta, Julián.
3: Demà Julián, exacte.
0: Per completar la plantilla.
3: Exacte, sí. Mentre estigui al gimnàs s'anunciarà Julián, així llei de Murphy. Que vagi bé, bona nit.
0: Adeu, bona nit. Adeu. Un quart d'una. A Romauto ja tenen el teu nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix aquest nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, a Molins de Rei, a Mataró, a Blanes i a Santa Coloma de Farners. Trobaràs tota la gent de Romauto amb aquest nou Nissan Micra. Si no, a la pàgina web, romautonissan.com. Ja ho saps, Romauto. A veure, de Julián Saperes.
4: Sí.
0: Què en sabem d'avui?
4: Doncs que avui ha treballat amb el grup, després que divendres ho va fer en solitari, que dissabte no va poder ser en el partit contra el Sevilla, tot plegat fruit d'una indisposició, com havia comentat ja l'Atlético de Madrid. Avui se l'ha vist novament seriós, amb la mirada perduda i acompanyat en molts moments pel Cuti Romero, pel seu compatriota, central a l'argentí fitxat aquest estiu per l'Atlético de Madrid. Pel que ens diuen des de l'entorn matalasser, la sensació és que el serial de l'estiu sembla que ja té final, com a mínim en aquesta finestra, i és que Julián seguirà, evidentment, al Metropolitano, a no ser que hi hagi un gir final amb algun actor inesperat que només podria ser, per exemple, el Paris Saint-Germain per la capacitat econòmica i després d'haver descartat, com sembla, l'Arsenal perquè no hi vol anar cap allà, cap a la Premier el jugador. En tot cas, l'escenari no sembla ser el més favorable ni per ell ni pel club, i ningú allà veu massa clara quina serà la situació si Julián s'acaba quedant. L'únic que podria rebaixar la situació serien ara molts gols de Julián Álvarez amb l'Atlético i una declaració juntament amb aquests gols de disculpa, dos escenaris que ara mateix no semblen massa probables. A Madrid també tenen molt present que en 20 dies mal comptats hi ha el derbi madrileny contra el Real Madrid i que aquell partit pot marcar també el que pugui passar amb Julián al Metropolitano d'aquí com a mínim al gener, que és quan s'obre la propera finestra de fitxatges.
0: Bé, no sembla que canviï massa la història, no? Ja està, ja ho hem dit tot. Ara, us he de dir que les declaracions de Gilmarín a mi encara em tenen indignat del que va dir l'altre dia. Tu hi eres, ella?
4: Sí.
6: Repugnat. I de fet, el Barça...
0: Com és que...
6: Juste va haver de parar una estona abans de respondre. De fet, Juste surt bastant més tard a parlar dels mitjans de comunicació. Jo crec que, a banda, evidentment, de veure el Barça estratègicament i comunicativament com gestionava les declaracions de Gilmarín una miqueta també per calmar-se, perquè ens consta que la indignació era màxima.
4: És que aquí hi ha dues coses, ahir. La posició de l'Atlético. Pues perfectament legítim que no vulgui vendre a un jugador. I no li vol vendre al Barça. No vull vendre a Julián Álvarez al Barça. L'altre és que les motivacions de l'Atlético i tot el que arriba a dir per no vendre'l, no? Que sigui repugnant el que han fet, crec que és una cosa que, com deia el Joan Pazzi, fan tots els clubs, ha fet l'Atlético i el fan la resta. Una cosa és que no vulgui vendre, però que perquè el Barça hagi parlat amb el jugador hagi de dir el que va dir Gilmarín, sembla totalment desproporcionat i exagerat. Insisteixo, respectant...
2: Que han mentido i sí. Que han enganyado... I tant, que digui qui ha enganyat aquí.
4: Ah, sí, ara, exacte.
2: Si no diu...
4: És que jo crec que n'hi hauria prou de dir l'Atlético de Madrid no vol vendre aquest jugador al Barça. Ja està.
5: És que
4: perfectament
5: legítim. És que ho has dit perfecte i abans ho ha dit perfectament el Joan. Vull dir, tots els clubs utilitzen tot el que tenen al seu abast per intentar... Escolta, l'Atlético de Madrid en el seu moment va fer que els seus jugadors argentins parlessin amb el Julián i el mateix tal, no sé què... Bueno, tothom fa el seu paper.
4: Sí,
5: ara,
4: de la presentació amb l'Atlético, Julián deia que no havia parat que Simeone de trucar-lo i d'insistir que anés cap allà.
5: No, ara, d'aquí, i és el que dius tu, és absolutament legítim, no vull vendre, no vull vendre, pel que sigui. Ara, d'aquí, home, a parlar d'aquesta forma, tampoc em sembla...
12: Jo crec que el tema de l'engany, que l'han enganyat, es referia a l'entorn d'ell, a l'entorn de Julián. Jo crec que es referia a això.
0: O fins i tot al Barça.
12: Sí, però no l'han enganyat Dani, els del Barça, no. L'han enganyat els de l'entorn.
2: Això ho interpretes tu.
12: Bueno, ja sí que l'interpreto jo. Ara, tu pots interpretar una altra cosa, però jo interpreto això.
2: No, però vull dir, està parlant del Barça, del mal comportament del Barça.
6: Sí, hi ha un moment que diu que falta, al Barça li ha faltat ètica, que li ha faltat transparència, que li ha faltat professionalitat. En aquests tres casos es referia al Barça.
2: Sí.
0: Jo crec que el que volen dir és que el Barça li va prometre a Julián, tranquil, et fitxarem, tenim diners, no et preocupis, tu força la màquina, i que l'Atlético en cap cas el volia vendre al Barça.
4: Primer que l'han deixat tirat.
0: I que el Barça, sí, l'ha deixat tirat i l'ha enganyat. Jo crec que anava una mica aquí Gil Marín com dient, escolta, nosaltres som els bons, ells són els dolents. I per mi, la sensació és que l'Atlético és qui queda més tocat de tot això. L'Atlético
4: és
0: qui li ha provocat una depressió a Julián Álvarez, l'Atlético és qui s'ha negat a negociar amb el Barça encara que sigui un rival directe, i l'Atlético és qui ha posat a Julián en aquesta posició i a Simeone en aquesta posició, perquè ara es queden sense davanter. Sense un tio que no vol jugar allà. Llavors, el Barça, mira, Gabriel Jesús avui. El Barça té davanters
12: però,
0: a sobres.
12: Però, no, però voldrà cobrar, no?
0: Suposo.
12: Ah, perquè quan jugarà.
2: De tota manera, hi ha una cosa, a veure, el futbolista vol unes coses, però, escoltes, quan signes un contracte, has de saber el que signes.
0: Ja.
12: Sí, clar.
2: No, home, ara em va bé i ara canvio. Ara em va bé, no, ara et canvio. No, no, tu has firmat un contracte per tants anys aquí cobrant unes quantitats i tal i qual i teòricament l'has de complir.
4: 6 anys ja va signar, és que clar.
12: No, i a més quan surt del City, escolta, sap que ve a l'Atlético de Madrid, té informació de com jugar Simeone, com jugar l'equip, tot això està informat el jugador, o no? Clar, té tota la informació.
5: I si no ho està, té un problema.
12: I si no, té un problema. I així i tot, tal. Bueno, és que quan un club no vol, jo he posat abans el meu exemple, però, clar...
0: Tu no et vas emprenyar en aquell moment?
12: A mi no em van deixar anar al Barça. Al Barça no.
0: Però et vas emprenyar o no?
12: En València sí. No em vaig emprenyar. No, bueno, jo em quedava a casa, no em movia de Barcelona, jo estava aquí, ja ho havia arreglat. Bueno, doncs el Barça, no. I no van baixar del burro. I què? No hi havia clàusules. És veritat que no hi havia clàusules en aquella època. I no van baixar del burro. Ara ve el València, sí. El València, sí. És la mateixa situació.
0: Sí, sí.
12: I fa 50 anys, això.
0: Imagina,
12: ja passava.
0: No ha canviat gens el futbol.
12: No, dic 50, potser n'han passat 5 o 6.
0: No, n'han passat uns quants, n'han passat uns quants.
4: I entre que no hi hagi clàusules o que en tinguis una de 500 milions, pràcticament, ha de ser el mateix.
0: Més o menys, sí. Molt bé, així està Julián. Al principi no ha de canviar la història. A veure, o ell marxa a un altre club, o si no, haurà de demanar disculpes o revertir la situació com pugui, o trencar ell unilateralment el contracte, però llavors s'haurà de gratar la butxaca. No, no, la llei espanyola t'ho permet.
4: Sí.
0: Tanca un contracte esportiu, però...
4: És un jutge de decretar quina és la indemnització, clar, a la qual haurà de fer front al club.
0: Clar, clar. Sí, sí. Molt bé, Saperes, Pintanel, gràcies.
4: Que vagi bé, bona nit.
0: Adéu-siau. Anem un moment cap a Madrid. Damià López, què tal?
13: Què tal, Aleix? Bona nit.
0: Bona nit, bona nit. Avui no hi ha hagut, avui no hi ha hagut partit, gairebé.
13: No.
0: El que passa que aquest Màlaga, ara ho deia el Dani, no, ha començat alegre.
13: Sí.
0: Però és que el Madrid, no?
12: Aquests equips, Aleix, aquests equips que juguen alegres com l'Elx, el Màlaga, i això anem malament.
0: Les Palmes, aquella època de Setién,
12: no, no, no. Sí, sí. Ja tiraran enrere, ja. No,
2: ja veurem quan queden 5 o 6 partits per acabar la Lliga.
0: Clar, quan necessitin punts, a veure què faran, no? No, però és que té, com diuen ells, Pichi, té molta pegada aquest Madrid, no?
2: No, ho has dit molt bé a l'inici. Jo crec que és una temporada... Jo afegiria l'Atlético de Madrid, eh?
0: Sí, el comptes?
2: No el descartaria del tot, ni de bon tros. Té ha fitxat molt bé, per mi té molt bon equip, no el descartaria, però la sensació que ara, encara que pot anar canviant, no? Però la sensació ara és que Barça i Madrid poden guanyar el 95% dels partits que juguen en aquesta lliga.
0: Hi ha
2: la sensació de que...
0: Hi ha molta diferència amb algunes plantilles, ja veurem, això és molt llarg i tal, però sí que és veritat que la sensació és que hi ha molta diferència i que a mig gas, fins i tot, poden atropellar qualsevol rival. Bé, el Barça ho ha fet, l'altre dia, si no és per Unai Simón, torna a golejar. Hi haurien estat dues golejades, Jordi.
12: I avui al Madrid, per exemple, amb 5 jugadors que l'altre dia van ser titulars, que avui no hi eren. No hi eren, avui no hi havia Arda Güler, no hi havia Bernardo Silva, sí. No hi havia Dumfries... No,
0: Álvaro Carreras havia set titular...
5: Sí, però el que sí que hi és l'Mbappé, eh? Aquest sí que hi és, eh? Mm-hmm. I aquest està, de moment, està un altre... No sé, està platòric, eh? Està...
0: 4 gols, per
5: dir-ho. Físicament, arranca... Sembla que els altres vagin parats, arranca... Hòstia, està en un nivell superlatiu, superlatiu.
0: Què s'ha dit després d'aquest 4-0 contra el Màlaga, Dami?
13: Sí, és que deies que equips com el Màlaga, no? que toquen la pilota, però jo crec que afegint el que deia el Pichi, que aquesta temporada contra els que la toquen i contra els que no la toquen, eh? Òbviament, jo crec que serà lliga de molts punts i que els equips que passin pel Bernabéu tiren, per exemple, divendres, que el Madrid juga a Camp del Betis, doncs per què no? O sigui, els partits que se li enredin i que li costi fer el primer gol, però en el moment, i a més s'ha vist contra la Real Societat dimecres i ahir, que fer el primer gol, doncs evidentment sempre és complicat, no?, perquè el partit doncs s'ha de mastegar, s'ha de treballar, però en el moment en què el Madrid fa el primer gol i llavors ja comença el desordre, el rival doncs ja perd una mica la posició, ja d'alguna manera també psicològicament doncs canvia el panorama, el partit fa una baixada però sideral, i a partir d'allà ja Vinícius no tant, Vinícius de moment encara no ha arrencat, com deia Roura, Mbappé, Bellingham, que està a un nivell, jo crec, donant continuïtat al Nivalles que ha mostrat en el Mundial. Bé, compte perquè Mourinho està treballant de moment, però ha començat i ha arrencat a un nivell notable. A partir d'aquí, doncs coses que s'han dit. Primera polèmica i primera resposta i primer Mourinho en essència que hem vist, que ja era hora, que ja tocava. Juanfran Funes, el tècnic del Màlaga, notable tècnic que ha pujat al Màlaga i que ha protagonitzat una de les grans històries de la temporada passada, doncs s'ha queixat una mica del criteri. No ha fet de manera molt enèrgica, ha estat una mica més induït perquè li han preguntat, i és que, per exemple, en el primer gol hi ha una possible falta que després veia la repetició, hi ha un lleuger contacte. Els jugadors del Màlaga es queixaven d'una falta de Bellingham, que sí, aquí ha acabat fent l'1-0. Després, amb 3-0, l'àrbitre Martínez Monuera assenyala penal per unes mans de Diomandé després d'un rebot en una falta, posteriorment a instàncies del VAR l'anula, etcètera. És a dir, hi ha hagut una sèrie d'accions que totes han anat favorables al Madrid. I Funes, Juanfran Funes, ha deixat anar aquesta declaració.
14: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, cuando es para el lado contrario, parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que la primera pita, no sé si ha sido una falta la que no han pitado, es verdad que en el último tercio de la segunda parte ya ocurrió también con el Atlético de Madrid, ¿no? 80 minutos apenas nos pitan falta a favor y en los últimos 10 minutos se maquilla bastante la estadística porque ahí ya sí, ¿no? Con el partido ya muy adverso, llegan y te pitan 3-4 faltas.
13: Declaració a l'eix contundent, aquesta de Funes. Li han reproduït a Mourinho i avui hem tingut la primera resposta realment Mourinho de la temporada.
15: Ha sorprendido una frase que ha dicho, leo textualmente, te llevas la sensación de que si le soplas es falta y que nosotros tenemos que tener sangre para que nos la piten. ¿Cómo le deja?
16: No merece comentar.
13: Va escalfant Mourinho, a poc a poc, va entrant en calor.
0: Sí, ja comença a veure com funciona això de la Lliga Espanyola, també, de tant en tant. No recordo la imatge aquesta, tan greu ha estat això que diu el tècnic del Màlaga?
13: No, realment no, Aleix.
0: No, eh?
13: No, perquè hi ha una mica de contacte, però ho comentàvem amb el Jaume Molló, amb el Xavi Puig i amb el Carlos Martínez, i realment, sota el nostre criteri, no hi havia falta en el primer gol de Bellingham, i després les mans de Diomandé eren en una posició natural, diguem, del cos, i per tant jo crec que és més una sensació que s'emporta Funes, que en un altre context, en qualsevol altre partit podria tenir raó, però avui el 4-0 és bastant inqüestionable.
0: Sí, per tot.
12: Sí, la primera és Bellingham, que li posa la mà al pit, no a la cara, perquè sí, el jugador es queixa de la cara, però ja sabem com funciona. Després, amb les repeticions, es veu perfectament que és la mà al pit, així, una mica i tal, i se'l treu una mica de sobre, però per mi no hi ha falta en absolut, i menys a la cara. I en quant al penal, és una falta que tiren, la pilota li va al cap de Rüdiger, Diomandé està al costat, i al saltar, la pilota del cap de Rüdiger va al braç de Diomandé, que el té enganxat. Per tant, per mi tampoc era penal, això.
0: Molt bé, pròxim partit del Madrid és divendres, divendres, al camp del Betis, perquè així li donen marge al Madrid pel debut a la Champions, que té un Madrid-Inter de Milà dimarts. Déu-n'hi-do el debut, eh? Potser és el partit més complicat que tindran, no, Dami, en aquesta lligueta?
13: Bé, al camp de l'Arsenal.
0: De fet,
13: aquest és el que ja pràcticament compten que perden, que no tenen per què perdre'l, no? Però és el que poden perdre, al camp de l'Arsenal. A partir d'aquí, si treus el del camp de l'Arsenal, els dos més difícils probablement siguin a casa contra l'Inter i després el segon partit a camp de la Roma. Si més o menys surten en vida aquests dos, la resta és per sumar molt i han de ser top 8. Jo crec que tenen l'obligació de ser top 8, de ser top 8 amb el calendari que tenen. Però abans han de passar aquesta primera prova important a la Lliga, que tot i que han jugat ja contra Espanyol i Real Societat, que són equips importants, doncs home, a camp del Betis, i de fet avui Mourinho ho ha dit, que és conscient que arribaran els moments complicats, de moment tot són flors i violes, però bé, de fet, mira, recordo que jugant en divendres, justament, en el tram final de la Lliga, que ja va ser una miqueta el punt, el remat final pel Madrid, va ser un empat a camp del Betis a la Cartuja, gol d'Héctor Bellerín, i allà el Madrid es va acabar de deixar el campionat, perquè és una sortida complicada, la divendres, tot i el 5-2 encaixat pels bètics de Camp del Llevant.
0: Sí, havia començat molt bé la Lliga al Betis, amb sent co-líder, i ahir, en canvi, va encaixar una golejada estranyíssima, 5-2 contra el Llevant. De la Champions, ara que dèiem això del Madrid-Inter, Roura, què et va semblar el sorteig pel Barça? Bé?
5: Bueno, jo crec que... Sí, tots, no sé, al final, abans ho comentàvem, no? A mi això m'agrada, aquest format, però bueno, jo crec que tindrà partits complicats, però també en tindrà altres, sobretot molts que tenen a l'estadi que, bueno, que en principi el Barça els té que anar solventant, no? Però és veritat que també té sortides complicades, com tots, no? Mm. Per tant, veurem, jo podria ser millor i podria ser pitjor, però no crec que estigui
0: malament. Cesc vindrà amb el Como, sí, fa bon futbol, sí, i podem veure un bon espectacle.
12: Avui ha guanyat 1-2 al camp del Nàpols.
5: Sí, estan jugant molt bé.
0: La Lliga. El City, l'Aston Villa a casa, Feyenoord potser és el més fluixet, no? Que és amb el que començarà el Barça a la Champions, Barça-Feyenoord. I en canvi, a fora...
5: A fora té una sortida complicada, però bueno.
0: Galatasaray és... Bueno, la PSG és dubte,
5: evidentment.
0: Però Galatasaray allà apreta, no?
5: Bueno, és una mica... A vegades, sí, bueno, una mica no, bueno, perquè els Àngels deu jugar, és l'ambient, la gent i tal, apreten molt, és veritat. Són els equips... És veritat que quan surten de fora baixen molt, però és veritat que a casa seva, amb l'ambient i la gent que tenen allà, a vegades són partits més complicats.
0: Sí, i després has d'anar al camp de l'Sporting de Portugal, que l'any passat va arribar a quarts, li va plantar cara a l'Arsenal, i aquest viatge a l'Azerbaijan, que és més pel viatge. Allà, amb l'equip, el Saba aquest, debut a la Champions, i hauries de guanyar, però...
5: Sí.
0: No.
16: El que ha fet el Saba és històric.
0: Bueno.
16: En 9 anys només des que es va fundar, jugar a la Champions no havia fet cap equip.
0: No. I va veure com? És que jo, sense voler, vaig tenir...
16: Sí, jo vaig veure el partit, clar, que va remuntar.
0: Jo també, perquè estàvem aquí a la redacció i quedaven 20 segons, i estaven eliminats pel Hapoel Beer Sheva, israelià. I en l'última jugada, un córner, i Àngel, pum, barraca i força la pròrroga.
16: Sí.
0: I a la pròrroga llavors ho van remuntar.
16: I a més, algun jugador interessant, un parell de jugadors força interessants, desconeguts totals, però força interessants.
0: Pel Barça, com li veus tu el sorteig? Que, capaç de ser top 8 o veient les dues últimes Champions és bastant igual acabar en el top 8 i estalviar-te la prèvia?
16: Bueno, millor estalviar-te la prèvia de totes, no? El que passa que tampoc veig jo que sigui un calendari fàcil. A mi crec que el Real Madrid ha estat el més afortunat i el Villarreal el més desafortunat. Però la resta, el del Betis és complicat i el del Barça i el Atlètic de Madrid també són complicats,
12: Sí? Al final, quan arriben a quarts, al final sempre hi ha els mateixos,
0: Bueno,
12: l'eliminatòria.
5: No, però el que sí que és cert és que si et pots evitar...
12: No, l'eliminatòria, l'única aquí que no va bé és l'eliminatòria aquesta que hi ha al mig. I
0: però mira el PSG, si l'ha jugat els dos anys...
12: Però a nivell físic, perquè té més dos partits més els jugadors, i sempre es queixen, però al final... Barça, PSG, Madrid, Bayern, tots aquests, al final estan allà.
0: El dimarts 8 de novembre, que això és d'aquí a 8 dies, Madrid-Inter, i el dimecres 9 de novembre, dimarts 8 de setembre i dimecres 9 de setembre, el debut del Barça. I el Barça debutarà a casa a la tarda. Contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda, sí senyor. Molt bé, Dami, pròxim partit de Madrid al Camp del Betis i després el de l'Inter, perfecte. Doncs anem parlant, que vagi bé la nit i bon viatge a tornada.
17: Molt bé, després Rayo, Elx, avui que han sigut els horaris que heu comentat, i sobretot al Camp de l'Atlètic de Madrid, Metropolitano, 20 de setembre, diumenge, a 4:45 de la tarda, que fa un any ja d'aquells 5-2 amb Xavi Alonso. Sembla la prehistòria, però també va ser el setembre de 2025, aquell 5-2 que va començar, vaja, que va ser l'inici de la tomba de Xavi Alonso. Doncs ja sabem, 20 de setembre, primer gran partit, no?, d'aquesta Lliga, a 4:45 de la tarda, l'Atleti de Madrid, Real Madrid al Metropolitano.
0: O sigui, els queden Betis, Rayo i Elx, i després hi ha el gran partit,
17: Correcte, sí.
0: I després vindrà la mega aturada de 3 setmanes. Déu-n'hi-do. Molt bé.
17: Actions.
0: Sí, senyor. Una abraçada. Adéu.
17: Bona nit.
0: Adéu, vagi bé. Sí, sí. Ja en parlarem d'això, perquè del 20 de setembre al 10 d'octubre hi ha aturada de seleccions i es juguen 4 partits. ni un, ni dos, ni tres, no, no. Quatre jornades de la Nations entre el 20 de setembre i el 10 d'octubre.
12: Però després ja no paren més, no?
0: Sí, al setembre pararan una setmana. Ai, al... quina confusió tinc. Al novembre pararan una setmana, com sempre. Saps que el novembre, la tercera setmana de novembre, paraven una setmana? Doncs això, al novembre seguiran parant una setmana, sí, sí. Hola, Miquel Agut.
18: Bona nit, l'experiència, Emilian.
0: Què tal? Bona nit. Ara parlem de la segona divisió, però primer deixa'm fer un comentari que tenim aquí el Solsona de l'Espanyol, primera derrota de la temporada.
12: Mal partit.
0: Mal partit, no?
12: Mal partit, en línies generals, mal partit, poca possessió, descol·locats...
0: Manolo emprenyat a Murco, vaig veure, i...
12: Bueno, no va estar fi, els jugadors no van estar fins, i quan no estan fins, doncs a més va tenir targeta groga també, i a la mitja part el va canviar, però l'Espanyol va estar més o menys bé 10 minuts de la segona part, que va ser quan va encaixar el segon gol, i a partir d'aquí doncs ja no va arribar ni a porteria. Els homes importants no van aparèixer, Cala no va estar a fi, Javi Hernández i Edu Espósito, que són els que poden alimentar els atacants, doncs no feien bones recuperacions i bones possessions, i a partir d'aquí doncs la Real, sense fer un gran partit, ens va guanyar, i ens va guanyar bé.
0: Dues derrotes en tres jornades, bé, també una mica qüestió del calendari. No estàs preocupat, vull dir que és molt d'hora encara, no?
12: No, és que jo prefereixo la regularitat, eh? No la de la temporada passada.
0: No vols fer 30 i pico punts a la primera volta, no?
12: I després 18 partits sense guanyar a la segona. No.
0: Dissabte, Espanyol-Sevilla.
12: Dissabte, no, diumenge, no.
0: Ah, perdó, diumenge, ho he dit.
12: Diumenge a les 9.
0: Diumenge, dia 6, a les 9, sí. Espanyol-Sevilla. Bé, aquest a casa s'ha intentat tirar endavant, eh?
12: Home, i tant. Sí, sí, però Luis García Plaza ve... Són agressius, eh? No estan bé, però els que juguen, que estan limitats, però no serà fàcil, no?
0: Diumenge que ve a les 9, correcte, aquí. Arrencarem la tertúlia a les 11, després d'aquest Espanyol-Sevilla, diumenge de la setmana vinent. I a segona, com dèiem, escolta'm, quina bona pinta fa el meu Sabadell, eh?
12: Oh.
0: Estem d'acord o no?
12: I tant.
0: La bona pinta.
18: Estem
0: tenint un punt de sort del debutant, però, escolta'm, 3 porteries a 0, victòria contra l'Almeria ahir, bon partit a casa, més de 10.000 persones.
12: Escolta, jo només et dic una cosa.
0: Com?
16: Que bon partit a Castelló va fer, també.
0: Sí, és veritat, i a Gijón, al Molinón, també.
12: Jo, quan vam fer el partit de pretemporada, i ho he dit ja en alguna ocasió aquí, partit de pretemporada contra l'Espanyol, vaig dir, és un equip que, malgrat que han arribat no sé 15 jugadors o 17 o no sé quants, l'equip sap el que juga, està molt ben estructurat, després tindrà els elements que tindrà per marcar gols. Però escolta, que treballa molt bé amb aquest sistema del 5-3-2, ho fan molt bé, i és un equip molt, molt difícil. Ara, potser a mesura que vagi avançant el campionat, les coses aniran canviant, però que és un equip ara que per guanyar-lo han de suar, i tant.
0: De moment, mira, líders, és que a segona divisió ningú ha guanyat els 3 partits, vull dir que ja comença a veure's aquesta igualtat que hi ha sempre a segona. Líders, Granada, Leganés i Sporting, amb 7 punts, 7 de 9. I després ve el Sabadell amb 5 i el Girona amb 4. Demà és cert que ha de jugar el Castelló, Celta Fortuna Castelló, demà. Si el Castelló guanya, també es posa co-líder amb 7. I també hi ha un Burgos, Reial, Societat B, que aquests estan més avall, que no poden aconseguir res. Però no, vull dir, com a mínim, zona mitja tranquil·la, Sabadell i Girona, a més amb la gran victòria també del Girona aquest cap de setmana, que va golejar 5-2, gols d'Esprilla, que semblava que havia de marxar.
18: Vull dir que... Pensava que només em parlaries del Sabadell, em fas entrar i escolta'm tu, dic, aquest tio només em parlarà del Sabadell.
0: Hòstia,
18: tu.
0: Ho he fet per ordre d'horari, a les 5 de la tarda hi va jugar el Sabadell,
12: la terra
0: tira. I a les 9 va jugar el Girona.
18: No, però mira, el Sabadell... amb un gol a favor i cap en contra, 5 punts. O sigui, més rendibilitat és impossible.
0: Sí.
18: Més rendibilitat és impossible. De fet, només hi ha 3 equips que no han encaixat cap gol. El Sabadell, el Castelló i l'Sporting. Són els 3 únics que no han encaixat cap gol encara en la temporada. I pel que fa al Girona, amb el 5-2 de les Palmes d'ahir, una mica de tranquil·litat, perquè a l'inici de temporada estava havent-hi moltes turbulències, perquè ens en fem una idea, el Girona no guanyava un partit oficial des de principis d'abril, va ser contra el Villarreal, abans de caure de manera clara al tram final de temporada i de baixar a segona divisió, i no feia 5 o més gols des del maig de 2024. En l'últim partit de la temporada que val per classificar-se per la Lliga de Campions, aquell 7-0 en què Dovbyk contra el Granada aconsegueix el pichichi de la Lliga, des d'aquell dia no havia fet 5 o més gols al Girona, que aquesta jornada vinent visita el camp de l'Sporting, que és un dels equips de la zona alta a aquesta hora de la nit. I
0: em va semblar un equip horrorós en la primera jornada contra el Sabadell, que en Sabadell va empatar 0 al Molinón, em va semblar horrorós. I en canvi, sí, sí, en canvi ha guanyat les dues altes jornades i està co-líder, perquè ha guanyat les dues altes jornades 1-0 i 1-0, també, l'Sporting no ha fet res de l'altre món. Vull
18: dir. No, però vaja, al final ho ha aconseguit, ha tret els punts, i sent un club històric que fa molts anys que està a segona divisió, aquesta arrencada a Astúries ha generat molt ànim, sobretot, evidentment, entre l'afició esportinguista, no entre la de l'Oviedo, i esperen que pel partit contra el Girona omplin l'estadi i puguin intentar mantenir la dinàmica. El Sabadell, que tornarà a jugar dilluns a casa contra el Còrdoba.
0: És dilluns de festa major a Sabadell i el club ha demanat a la Lliga poder jugar en dilluns, que és festiu a la ciutat, perquè aquest pròxim cap de setmana ja tenim la festa major i hi haurà aquest Sabadell-Còrdoba dilluns, el dia que es tanca la festa major, per tancar també la quarta jornada. No anava a dir del mercat o què? Alguna cosa que haguem d'estar pendents en aquestes pròximes hores de Girona i de Sabadell o no?
18: A veure, de mercat hi ha d'haver moviments als dos llocs. Ho he estat parlant amb en Pau Bonastre durant la tarda, i hi hauria d'haver, em diu, entre 3 i 4 incorporacions. Baena, aquesta està gairebé tancada. Àngel Baena, un jugador català que està jugant a Polònia de banda.
0: Aquest arribaria al Sabadell, Àngel aquest, Baena.
18: Sí, i després hi hauria d'haver potser un migcampista, un atacant i un porter. Això és la carta als Reis de Ferran Costa. Mentre que en el cas del Girona, demà s'espera que es faci efectiu l'anunci de Mateu Morell al lateral dret. Recordo que ja s'ha incorporat Boñar, procedent del filial de l'Atlètic de Madrid, que pot ser lateral i central. Ahir va debutar al tram final del partit. Tot això per substituir Arnau, que avui ha debutat amb el València i no li ha anat pas gaire bé, ja ho sentíem. I la resta de moviments que hi hagi, que n'hi hauria d'haver, també dependran molt de les sortides. Si Benat es queda, ahir va jugar 83 minuts, no hi haurà cap davanter més. Si Benat se'n va, se n'haurà de buscar un altre. Pel que ens diuen, el club té identificades alternatives a una possible marxa. Ahir Unagi va estar veient el partit des de la llotja, però Unagi no marxa perquè té pretendents que no paguen el que demana el Girona pel traspàs. A partir d'aquí, si no es troba cap alternativa, o el jugador potser, m'ho invento, ve el Panathinaikos i diu per tornar a jugar allà a Grècia, doncs potser m'espero una temporada aquí o fins al mercat d'hivern. Si la cosa va mig bé i tornes a pujar, ja estàs a primera divisió, i si no, doncs si ve algú altre que pagui i que a més des d'un punt de vista esportiu sigui satisfactori pel jugador, acceptar-ho. O sigui que encara poden passar moltes coses, massa pel meu gust.
0: Massa coses en tan poc temps, i queden menys de 48 hores. De Mateu Morell?
5: Sí.
0: Aquest el recordes, no?
5: No, que el vaig fitxar.
0: Clar, bé, mira, un altre, aquest és que estava... més a la llista del Roure.
5: Sí, no, aquest estava, jugava... és de Palma, aquest noi.
0: De Mallorca, no? Sí, sí.
5: Sí. Lateral, i després, lateral, quan tenia 16 anys, això que va marxar, va tindre una oferta, crec que se'n va...
0: El Dortmund, sí.
5: I allà va tindre una lesió, crec, important, molt important, i allà va tindre una petita regressió. Però és un lateral, bon jugador.
0: Perfil Barça, vols dir, vull dir, que
5: sí,
0: tocador,
5: sí,
0: que pot anar
5: sí,
0: cap endins del mig del camp, que
5: sí,
0: pot pujar...
5: Sí, jugava bé. I aquí el Mallorca no ha estat especialment fi, però és un bon jugador.
18: També ha tingut lesions importants, que és segurament el gran risc que té l'arribada d'aquest jugador.
5: Efectivament.
18: Com l'han tingut altres jugadors que s'han lesionat abans d'un canvi de club, i és el principal problema de Mateu Morell, que té 26 anys.
12: I tenia Mafeo davant, a Mallorca, i després ja va haver bastants partits que va jugar, eh?
0: Sí. I ara Mafeo té Arnau Martínez al València, que estan els dos allà al València lluitant per una posició. Molt bé, doncs estem pendents, aquí fins a l'1 de setembre a les 11 de la nit estarem pendents.
12: Esprilla, què? Esprilla, marxa o...
18: Esprilla de moment es queda, i és dels que...
0: Bon jugador, si es queda.
18: I és dels que està més compromesos, segons diuen, a nivell d'entrenament i d'adaptació del que és el descens. Ell va acabar la temporada passada al Galatasaray.
2: Perill.
18: Què vol dir perill?
2: Que si és el més compromès Esprilla, perill.
18: No, home,
12: vol dir, com estaran els altres?
18: Jo dic que és dels més compromesos, tenint en compte que hi ha jugadors que per arrelament al club, o per trajectòria, o per caràcter, tenen una manera de fer. N'hi ha d'altres que tu, quan els veus, no t'imaginaries que són els futbolistes més disciplinats, d'alguna manera, i aquest en seria un, segurament. Per molt que sempre apel·li a Déu quan parla, tu el veus i segurament penses que està de carnaval permanentment, Esprilla. Però bé, resulta que ara, des que ha tornat amb l'equip a segona divisió, el tio està motivat, està entrenant-se bé... quan juga marca les diferències, sí, l'afició el comença a perdonar perquè qualitat li deu coses.
0: Qualitat en té.
18: O sigui que...
0: ara l'ha de demostrar, sí, sí.
18: Ja ho veurem.
0: Això de les aparences enganyen. Em passa a mi a la redacció amb els redactors, imagina't. Vinga.
18: Amb quins?
0: Amb alguns. Adéu, bona nit.
18: Dóna noms.
0: Gràcies. Adéu, adéu.
18: Adéu.
0: Adéu, Miquel, gràcies. Mira, ara tanquem tertúlia. Només entra un moment l'Oriol Jové. Hola, Jové.
19: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit? Has estat al Johan Cruyff perquè avui ha començat la Lliga F i el Barça, sense Alexia Putellas, primer partit sense la gran capitana, doncs s'ha estrenat amb una... Bueno, com si no hagués passat el temps, no? Una nova golejada.
19: Sí, és costum, 5-0, l'estrena de la tercera temporada, ja amb Pere Romeu a la banqueta, i com dius, el primer partit de l'era post-Alexia, i també post-Tonavalle, post-Mapi León, post-Salma, post-de totes aquestes jugadores que evidentment han marxat aquest estiu. A més, en un Barça molt condicionat per les baixes, no de mercat, sinó de lesió. Avui només hi havia 11 jugadores de camp del primer equip a disposició del tècnic, moltes absències per lesió: Aitana, Brooks, Alexandri, Serra Jordi, Kika, a banda de Carla Julià i Aixa Càmera, jugadores del primer equip que estan amb la selecció espanyola sub-20 perquè la setmana que ve arrenca el Mundial Femení sub-20. Això també és per fer-s'ho mirar, però en qualsevol cas, jugadores que no ha pogut tenir a disposició Pere Romeu avui. Malgrat això, victòria contundent, que ha començat a encarrilar Graham Hansen, prop de la mitja hora de joc, a passada de Pina, que ha fet el segon, Clàudia Pina, pocs minuts del descans. A la sortida de vestidors, el Barça ha acabat de sentenciar Payor al 48 i la debutant central procedent de l'Ajax, René Van Asten, al 52, han fet el tercer i el quart, i Paredes ho ha arrodonit amb el cinquè, 10 minuts després. Pere Romeu, molt content per començar la Lliga amb aquest resultat, malgrat estar en quadre.
20: Partit molt controlat, molt ben jugat, molt seriós de l'equip, i és el que espero segurament aquest primer mes de setembre, que seguirem tenint baixes, que seguirem tenint poques jugadores disponibles, però si el juguem amb aquesta il·lusió, amb aquesta energia, amb aquesta bona ajuda d'aquestes jugadores joves del B, crec que segur que seguirem fent les coses bé.
19: Jugadores joves, entre les quals hi ha hagut 3 debutants. Agafa Taleix, Carolina Ferrera, nascuda el 2010.
0: 16 anys.
19: Elena Bizuete, del 2010, també.
0: També 16 anys.
19: I Maïssa Baja, del 2011.
0: 15 anyets.
19: 15 anys, 2011.
0: Sí, sí.
19: 2011, és a dir...
0: Una cria.
19: Marta Torrejón, que avui ha començat la seva 14a temporada al Barça, va fitxar pel Barça quan Maïssa Baja, que ha debutat avui, tenia 2 anys. Imagina.
0: I encara juga Marta Torrejón.
19: I encara juga Marta Torrejón amb 36 anys. I Maïssa Baja, que per cert és filla d'un exdavanter del Sabadell, Nabil Baja.
18: Ah,
19: que
18: sí?
19: Va estar anys al Màlaga, també,
18: sí,
19: a primera divisió,
18: sí,
19: doncs
18: sí,
19: la seva filla.
18: Tenia una temporada al Sabadell, un parell de temporades. Sí,
19: ha
18: sí,
19: debutat avui amb el primer equip del Barça amb 15 anys.
0: Cada cop més jove, la Minyam al 15, els altres amb 16, 17, passa el futbol femení, no?
5: Però en quasi tots els esports, s'està... Sí, la precocitat està... Està avançant moltíssim.
0: Tindrà un topall, això? És que no pot ser. Vull dir, no veurem algun dia un nen de 12 anys a primera divisió, no?
19: Això va passar a la Lliga Brasilera. A la Lliga Brasilera jo recordo un jugador de 12 anys.
0: Ah, clar.
19: Un cop.
0: Però, sí?
19: Sí, sí. 12 anys, crec recordar. A la Lliga del Brasil, que va ser notícia.
12: Hauria de ser per pes.
0: Tu creus?
12: Per pes.
0: Què vols dir, que estigui...
12: 12 anys, però si pesa 65 quilos no, ja pot jugar.
0: Que estigui fet, ja no sé.
12: No, però
0: us posen, sí, us posen límits, o sigui, això a la Lliga, o no? O has de tenir un permís especial, o com
5: no
0: va
5: no
0: això?
5: No sé realment com està, el que passa és que al final és una qüestió... Al final són joves, però és una qüestió de rendiment, sempre ho han dit. No, és que són joves. Sí, però si rendeixen és perquè tenen les condicions... per poder-ho fer, si no jugarien, oblida't. Oblida't, s'arribarà a una posposada segons quin nen, perquè no rendirà, perquè no té les condicions.
0: No, és que pot ser contraproduent, fins i tot pel seu creixement, també, no? Aquest nivell d'intensitat, entre d'altres.
5: I a més, aquests són... Aviam, ho estem normalitzant, però són excepcions molt... Sí. Són excepcions molt puntuals.
0: Sí, sí, la de la Mina és al molt final... puntual. Sí, sí. I aquesta noia també és puntual pel que ha passat. Vull dir, segurament aquesta noia haurà de seguir fent el seu creixement al futbol.
19: Sí, i evidentment és el que diem. El Barça està molt necessitat ara mateix per les absències que té, però de la necessitat en fa virtut. Les tres, la veritat és que ho han fet molt bé els minuts que han tingut. També Lu Arufe, que ja va debutar la temporada passada a la Champions, avui ha debutat a la Lliga, 17 anys, ocupant la posició del lateral esquerre i sortint com a titular. Clàudia Pina, que és una de les veteranes, ha reivindicat justament aquest paper del planter blaugrana.
7: Ens van ajudar moltíssim. Aquest any segueixen pujant noies del B que són molt bones, ja les veieu, avui han debutat quatre, no? Unes quantes. Al final són molt importants per nosaltres, ens estan ajudant molt, elles també estan aprenent moltíssim, segur, entrenant amb nosaltres. Segur que els hi fa molta il·lusió el dia d'avui, així que segueixin així treballant i ens segueixin ajudant.
19: Proper partit del Barça, dissabte que ve, a 8:45 al camp del Sevilla, les blaugranes que arribaran sabent ja els seus rivals a la Champions, que se sorteja aquest proper dijous.
0: Molt bé, mira, m'apunta el Pau Bonastre que a la Federació Catalana, com a mínim, s'ha de ser cadet de segon any per poder jugar en un equip sènior.
21: Veus?
0: Ja. Aquí a la Federació Catalana ja ho marquen.
19: 15 anys.
0: Cadet de segon any.
19: Són 15 anys.
21: I és una animalada.
0: I és una animalada, sens dubte. El Barça, doncs, que ha començat la Lliga F guanyant, les campiones que intentaran revalidar el títol en una primera jornada en què els altres dos equips catalans han tingut mala sort perquè han començat perdent la Lliga. El Badalona ha caigut 3-1 contra l'Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol va perdre dissabte contra l'Eibar. I també aquesta nit, en el derbi madrileny femení, el Real Madrid ha guanyat 3-2 el Di Stéfano contra l'Atlético. Així ha començat la Lliga F. Gràcies, Jové.
19: Bona nit.
0: Vinga, fins ara. I gràcies també a l'Àngel Pichalons, al Jordi Rora i al Dani Solsona. Ens veiem diumenge que ve. Després de l'Espanyol-Sevilla, haurà jugat el Barça a Mestalla contra el València, moltes coses hauran passat. S'haurà tancat el mercat, o vés a saber què passa. Ja ho veuràs, l'Espanyol, el Madrid, a veure què fa, contra el Betis. Apa, Àngel, una abraçada.
16: Una abraçada, bona nit.
0: Adéu, gràcies, Rora, Solsona.
18: Adéu, bona nit, gràcies.
0: Ara tornem i anem cap al Motorland d'Aragó.
22: RAC 1. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
23: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
22: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
23: I escolta el que vols,
22: quan ho vols.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Tram final del Tu diràs d'avui per parlar d'un altre gran cap de setmana per Marc Márquez, que ha triomfat un any més al Gran Premi de l'Aragó. La seguirà en directe el Quim Salvador. Hola, Quim.
2: Hola, Aleix, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Ahir va guanyar l'esprint, avui la cursa, se situa segon al Mundial a només 19 punts del líder, que és Jorge Martín. Déu-n'hi-do el cap de setmana de Márquez.
2: Sí, cap de setmana rodó per Marc Márquez, que ha complert l'objectiu del ple de punts, aquest 37 de 37, que aconsegueix el Motorland, el seu circuit preferit. Per tercer any consecutiu, tres vegades que ha vingut amb Ducati, tres doblets d'esprint i cursa, i a més li serveix per fer una bona mossegada a la classificació general, aprofitant que Jorge Martín no ha estat gaire inspirat, ha estat cinquè tant a l'esprint com a la cursa. Com que el Marc està tenint una temporada complicada, l'operació després de Le Mans, aquest braç dret que no acaba de recuperar i que hi ha circuits on li fa la guitza, doncs home, una retallada de 14 punts com la que li ha fet avui a Jorge Martín, i de 21 en tot el cap de setmana, és realment destacable. La victòria d'avui és la novena de la temporada, 5 sprints i 4 grans premis d'en Marc, la dotzena al Motorland, i ha costat més, això sí, que la d'ahir, l'esprint, perquè Bezzecchi ha pogut replicar l'avançament del primer revolt calcat el d'ahir, però és que el campió cerverí s'ha descuidat de desbloquejar el dispositiu que fa baixar la part del darrere de la moto, que es fa servir a la sortida, i això li ha fet anar més lent els primers revolts, i esclar, Bezzecchi i Jorge Martín, que han arrencat molt bé des de la segona fila, doncs l'han passat. Ell de seguida s'ha posat a la feina, ha superat Martín encara la primera volta, a la sisena Bezzecchi, tots dos a la xicana dels revolts 14-15, i ja s'ha situat primer. Durant unes quantes voltes l'ha pogut seguir Pedro Acosta, que anava molt a prop seu, però en Marc ha canviat de ritme a 10 pel final i ja s'ha escapat cap a la bandera de quadres i cap al graó més alt d'un podi on l'han acompanyat Acosta segon i Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart, Àlex Rins 13è, ha sumat 3 punts, tot i que la seva Yamaha no és gens competitiva. Pol Espargaró, substitut de Maverick Viñales a KTM, ha estat avui 16è.
1: I després de la cursa, d'aquesta cursa que ara ens resumia el Quim Salvador, els principals protagonistes han parlat a RAC1. Comencem pel guanyador, el gran protagonista al Motorland d'Aragó, Marc Márquez.
2: Marc Márquez, enhorabona, victòria avui important i ha semblat molt treballada, potser de les que has hagut de treballar més de les últimes aquí al Motorland.
3: Sí, bueno, ha sigut treballada sobretot per l'error que, bueno, que he comès, no que hem, perquè l'he comès jo sol. A la primera curva de la primera a la segona m'he deixat enganxat al dispositiu de darrere, que és un dispositiu automàtic que t'has de recordar de bloquejar-lo, si no sempre s'abaixi la moto de darrere, i no m'he recordat de bloquejar-lo a la sortida, i això ha fet que perdés molt temps a aquell primer parcial. Ara he vist la repetició i el que s'ha perjudicat més ha sigut l'Àlex, que s'ha quedat allà darrere meu atrapat. Però bueno, a partir d'allà m'he controlat la cursa, m'he fet, crec que, una bona cursa, gestionant en tot moment el que podíem fer. Quan m'he ficat líder he gestionat també els pneumàtics, l'energia, i a falta de 10 voltes hem atacat, hem guanyat, i el més important és que hem aconseguit el màxim de punts aquí a Aragón.
2: Objectiu a complert, 37 de 37. Està segon ara al campionat, 19 punts de Jorge Martín. Queda molt, però pinta molt millor que fa 3 setmanes a Silverstone.
3: I potser d'aquí 2 setmanes pintarà una altra vegada gris, però tinc la paciència i l'experiència suficient per saber que això pot canviar d'un dia per l'altre, pot anar millor o pot anar pitjor, així que nosaltres hem d'estar, intenta estar al màxim concentrat possibles, fer el 100% que sapiguem fer, i a partir d'allà veurem on també fiquen el llistó els rivals, que és el qui marca una mica el límit de la pista.
2: Gràcies, Marc.
3: Gràcies.
1: Això és el que deia Marc Márquez al micròfon del Quim Salvador després de la victòria avui al Gran Premi de l'Aragó. I ara sentirem el seu germà, Àlex Márquez, que ha acabat quart.
2: Àlex, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Avui quart, a les portes del podi. D'entrada, l'atac del primer revolt el Marc l'ha volgut replicar, però no us ha sortit ni a tu ni a ell com ahir. Ni amb Bezzecchi ni amb Martín, que ha arribat molt fort.
4: Sí, tots estem una mica més preparats. Ahir és veritat que ningú se les esperava tant. Avui ja és el que té de fer dos sorties, no? Que la gent ja s'espera una mica, però vulguis o no, sí, li ha quedat la moto baixa de darrere, a la 2 ha sortit xispers, jo no sabia on anar, com és la rada.

0: no fica tercera, de la curva 2 a la 3, quan he entrat a la 3 jo he tallat gas, anava amb segona encara, o sigui que és totalment meu, no he sabut llegir la situació bé i ja he perdut moltes posicions, però després tampoc he trobat el ritme que volia o les sensacions que volia per anar endavant, així que bé, és el que hi ha, a vegades les coses no surten com ho tenen planejades, però hem sabut salvar bastant els mobles i un quart és positiu.
1: És el que t'anava a dir, segon sprint, quart a la cursa, és un cap de setmana sòlid, tercer també a Graella.
0: Sí, crec que a poc estem donant passos endavant, crec que a poc estem sent més complets, així que s'ha d'estar content, no ens hem de relaxar. Ara venen dos grans premis, Misano, Àustria, on en teoria són menys favorables al meu estil de pilotatge, però intentarem donar el màxim de nosaltres, intentar treure el partit al màxim i ja veiem si físicament puc estar una mica més preparat, perquè serà la primera vegada que fem dos caps de setmana seguits després de la lesió, i allà és on jo he de preparar-me físicament.
1: Acabo amb una curiositat. Ahir en algun moment vas recuperar sensacions de l'any passat, fent doblet amb el Marc, que també l'havíeu fet a Sachsenring, però aquí a l'Aragó, siguent superiors, primer i segons destacat, va venir un flash d'aquest 2025 màgic que veu viure l'any passat?
0: Sí, per suposat, però ara és veritat que aquest any doncs, ho hem pogut repetir menys i encara es valora més, però no, de sensacions damunt la moto, més Silverstone o alguna carrera passada no em vaig sentir millor. Aquesta és veritat que ens ha costat una mica, però hem d'estar contents, hem de mirar endavant i crec que estem fent una bona feina, així que ojalà torni a repetir dissabtes com ahir, un diumenge també.
1: Gràcies, Àlex.
0: Merci.
2: Declaracions, doncs, d'Àlex Márquez també al micròfon de RAC1, de la resta de pilots protagonistes avui. Quim, què més hem d'escoltar?
1: Doncs el líder Jorge Martín, que no s'ha mostrat gens amoïnat per aquesta retallada de 21 punts que Marc Márquez li ha fet aquest cap de setmana a la General. Ara és a 19 i arribava a 40.
3: Ahora yo voy metiendo en la hucha y luego cuando haya sea el momento de abrirla y atacar, pues atacaremos. Ahora tampoco quiero tirarme al suelo y perder puntos innecesarios. No estoy tan lejos, creo que esta pista particularmente en modo GP nunca se me ha dado bien y he sufrido, así que borrón y cuenta nueva para Misano.
1: I també sentirem Pedro Acosta, que a més d'acabar segon ha estat el protagonista de l'avançament més espectacular del Gran Premi, un per fora a Bezzecchi entrenant el Corbone que enllaça les dues rectes, un punt rapidíssim, maniobra espectacular, però quan li hem preguntat amb ell, que és el gran protagonista, n'ha tret ferro.
4: No, bueno, ha sido de los fáciles, ¿no? Al final había mucha diferencia de velocidad y yo estaba muy a la derecha y ellos muy a la izquierda, ¿no? Entonces ha sido hacer mi línea normal, solo que llevando cuidado con alguien que estaba dentro, entonces, bueno, ha quedado bonito para la tele.
2: Quin pilot més atrevit i divertit també, Pedro Acosta, el murcià. De la resta de categories, com ha anat?
1: Doncs mira, a Moto3, victòria de molt mèrit del líder Máximo Quiles, que reapareixia després de trencar-se la clavícula dreta a Silverstone fa 3 setmanes i ha guanyat ja, setena victòria enguany, i podi català, Marco Morelli, argentí, però nascut i crescut al nostre país, de fet viu a Catalunya, ha acabat tercer i ha fet el quart podi de l'any. El segon ha estat David Almansa, Valentín Perrone ha estat vuitè, Joel Esteban 18è, el Mundial el té Quiles encarriladíssim, amb 97 punts de marge sobre Álvaro Carpe, que avui ha estat quart. I a Moto2 ha guanyat el madrileny Alonso López i l'han acompanyat al podi Izan Guevara segon i David Alonso tercer. Manu González, avui sisè, continua líder del campionat, ara amb 32 punts i mig de marge sobre Guevara.
2: Molt bé, Quim, pròxima cursa.
1: Gran Premi de San Marino a Misano d'aquí a dues setmanes, de l'11 al 13 de setembre.
2: Perfecte, bon viatge de tornada.
1: Gràcies, bona nit.
2: Adéu-siau, Quim. Bona nit. Per cert, en motor, Àlex Palou és a punt de proclamar-se campió de la IndyCar per cinquena vegada. Seria la quarta consecutiva, el pilot català. Estan en menys de 40 voltes de la cursa de Milwaukee i Palou en té prou en acabar entre els 20 primers o que el seu rival, Kilwood, no guanyi la cursa. Doncs bé, Kilwood està més enllà del desè classificat i Palou també està entre el desè i el 20è. Per tant, ara mateix seria campió de la IndyCar Àlex Palou. I abans de tancar el tu diràs un parell de coses més. Per exemple, en bàsquet, Dani Aguilar, hola, bona nit.
5: Hola, Aleix, bona nit.
2: Hem de parlar del nom propi del dia, Justin Minaya. Us ho ha avançat RAC1 aquest migdia. Té molt a prop la seva arribada al Barça.
5: Sí, segons el que sabem, l'operació està ja molt encarrilada i si res no es torça, Minaya es convertirà, atenció, al 15è jugador de la plantilla del Barça. L'11è fitxatge, Aleix, 11 d'aquest estiu. Nord-americà amb passaport de la República Dominicana, per tant és Cotonou, no ocuparà lloc d'extracomunitari, va néixer a Nova Jersey fa 27 anys, 1,96 m, i parlem d'un especialista defensiu, bàsicament, a priori, en la posició d'aler, però que, insisteixo, pot defensar pràcticament totes les posicions, llevat del pivot, des del base fins a l'aler pivot. Per tant, estem davant un jugador clarament amb acord amb el perfil d'aquest mercat d'estiu, versàtil, que pot actuar en diferents posicions, és atlètic, molt desplegament físic, però ens haurem d'esperar la signatura. No està tancada l'operació, està encarrilada, no tancada, encara s'ha d'acabar de tancar i de signar. Clar, això desperta la gran pregunta de saber si el Barça fitxarà o no, buscarà o no reforçar la incorporació de pivot. I hores d'ara, pel que sabem, és que sí, o aquesta és la intenció, se segueix pendent i pentinant el mercat nord-americà, sobretot, ja sabem que els timings són diferents, per tant, el Barça segueix sense descartar reforçar aquesta posició de 5, de center, que és la que es volia reforçar també fa unes setmanes.
2: Veurem, doncs, si s'acaba completant aquesta operació. Molt bé, Dani, alguna cosa més?
5: Dos resultats. El primer, la victòria del Kitsanes Manresa contra el Xesca Phoenix, 113-91 a Navàs, en el primer partit de per temporada, amb bones sensacions dels manresans amb algunes de les noves peces. El segon, la victòria també de la selecció espanyola femenina 72-71 aquest vespre a Saragossa contra la Xina. És l'últim amistós abans del Mundial d'Alemanya que arrenca el divendres 4. Demà és el torn de la selecció.
2: Bé, que se'ns ha tallat la comunicació amb el Dani Aguilar. Doncs això, que la selecció espanyola femenina de bàsquet ha tancat bé la seva preparació pel Mundial. Res, Aguilar, gràcies. Vagi bé, demà seguim parlant.
5: Gràcies, Aleix, bona nit.
2: I abans de marxar, un parell de coses més de l'actualitat esportiva. Hola, Xavi Sabater.
6: Bona nit, Aleix.
2: Què tal? Bona nit. Hem de parlar de la Vuelta, de l'inici del US Open, del Mundial d'Hockey Herba masculí. Comencem per la Vuelta, eh?
6: Vinga, comencem per la Vuelta, per aquesta etapa d'avui de la Volta Ciclista amb victòria d'Enric Mas. El mallorquí és líder de la classificació general i amb el triomf d'avui encara agafa més distància amb els seus perseguidors. 1:18 sobre Roglic i 1:39 sobre Félix Gall. Recordem que després de la caiguda de Pogacar durant l'etapa de dissabte, Enric Mas començava els 187 quilòmetres de l'etapa d'avui amb el mallot vermell, i això ha explicat als micròfons de Teledeporte sobre com ho ha viscut.
7: Ya he surtido ilusionado como un niño pequeño desde la salida y poder ganar con el mallot, os aseguro que es una sensación muy, muy especial.
6: Després de la pujada d'avui al port de l'Alto d'Aitana, la Vuelta descansarà durant aquest dilluns 31 i no reprendrà fins dimarts 1 de setembre, en la que serà la desena etapa i pràcticament ja ens trobarem en l'equador de la competició.
2: Qui no està a l'equador, sinó que tot just comença ara, és el US Open de tenis.
6: Efectivament, un torneig que serà l'últim gran slam sobre pista dura d'aquesta temporada i, a més, arriba carregat de noms propis i baixes sensibles. Un dels principals protagonistes serà Carlos Alcaraz, que tornarà a competir després de la lesió al canell, ho farà el dilluns 31 a les 7 de la tarda contra Roman Safiulin. Zverev i Rafa Hodder no ho faran fins dimarts. En els partits d'avui, Medvedev ha guanyat per 3-16-0 i Jaume Monà també ho ha fet remuntant un 2-0 baix i s'han portat la victòria per 3-7-2. I ara mateix, que ara comença a jugar Novak Djokovic contra l'argentí Nabone. Ara, en veus minuts, començarà el número 48 de l'ATP. Els que no veurem en aquest US Open serà Casper Ruud i Jannik Sinner, els dos fora per lesió. En el quadre femení, Jessica Pegula, la número 3 del rànquing mundial, ha guanyat avui per 2-16-0, mentre que les altres favorites a guanyar el títol jugaran dilluns. Mukova ho farà a les 5 de la tarda, Sabalenka, que és la vigent campió, a 6:15 i Noskova a 9:15. Cori Gauff, top 4, i Elena Rybakina, top 2 del món, jugaran ja dimarts 31 aquesta primera ronda.
2: I per acabar, tanquem amb la derrota, malauradament, a la final del Mundial d'Hockey Herba de la selecció espanyola.
6: Medalla de plata pel conjunt espanyol, que ha perdut per 0-1 contra Alemanya. Ha estat un partit molt igualat i fins al tercer quart no s'ha vist el gol de Michael Strutov, que ha donat la victòria al conjunt alemany. Amb aquesta victòria han revalidat el títol per segon any consecutiu i ja n'acumulen fins a 4. Espanya feia 28 anys que no jugava una final del Mundial i amb aquesta ja en són 3 que n'ha perdut.
2: Espanya plegada, evidentment, de catalans, no? L'hoquei herba està molt arrelat aquí a casa nostra, a Terrassa, sobretot amb grans equips com l'Egara, l'Atlètic Terrassa i molts d'altres, el Polo de Barcelona també, que té bona representació en aquesta selecció espanyola que avui ha estat subcampiona del món. Gràcies, Xavi.
6: Bona nit.
2: Aquí ho deixarem, gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva en aquesta estrena d'una nova temporada de ràdio. Demà al matí ja tindreu per aquí el Jordi Basté, els Oscars, el Giró, a la tarda el Clapés, i a la nit el Barça, la prèvia del Barça-Rayo Vallecano. Abans l'Anna Ballonesta també es posarà davant del micròfon per fer mitja horeta del 9C, i a partir de quarts de nou tota la prèvia d'aquest Barça-Rayo amb el Pou i companyia. I després a la mitjanit aquí serem els del Tu Diràs per fer un Tu Diràs de butxaca i analitzar aquesta tercera jornada del Barça de Hansi Flick. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu. Bona nit.
8: Tu diràs.
9: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 31 d'agost del 2026. Per alguns s'han acabat les vacances, per uns altres ara les comencen, per uns altres ni pugen ni baixen, però, en fi, aquí estem començant la nova temporada de Recula 2026-2027 i començar una setmana amb l'últim dia d'agost amb alguns ruixats sobre el mar que toquen punts a aquesta hora del Montsià i del Baix Ebre. Tot i això, durant el mateix imposarà el sol, entre el migdia i la tarda es pren xàfecs en punts del Pirineu i del Prepirineu i entre les comarques interiors de Girona i del nord de Barcelona. L'ambient al migdia serà si fa o no fa com el d'ahir. Ceuta es lleva, és un dels temes sens dubte d'aquest estiu, després d'una nova jornada de protestes per reivindicar l'expulsió de milers de migrants que continuen al municipi. El govern d'Espanya calcula que n'hi ha 5.000 malvivint pels carrers dels 70.000 que van entrar, recordem, de manera irregular des del Marroc fa un mes. De seguida anirem cap a Ceuta amb l'enviat especial de RAC1, en Marc Segués, i a partir d'un quart de deu parlem amb el vicepresident primer de Ceuta, amb Alejandro Ramírez. Seran temps de tertúlia amb Màrius Carol, Teresa Cunillera, Josep Martí Blanc, Mònica Terribas i Quim Forn, amb el Pere Mastre mitjant l'ull de poll. Més enllà de la crisi a Ceuta, a Catalunya el govern treballa contrarrellotge per evitar la vaga de mestres convocada per dimarts que ve, el primer dia de curs, ara ha anunciat que contractarà 1.100 docents més i 200 administratius també més i cobrirà 500 noves aules d'acollida. Avui també tenim novetats del cas Andic. Els Mossos sospiten que la terapeuta de la família i una col·laboradora d'aquesta terapeuta van recórrer el mateix camí on poc després va morir el fundador de Mango. Ho expliquen a La Vanguardia la Maica Navarro i el Toni Muñoz. Avui que ens veiem amb la ressaca d'una fita castellera, els castellers de Vilafranca van descarregar ahir el primer pilar de nou amb folre, manilles i puntals de la història. Va ser durant la Diada de Sant Fèlix amb un total de 16 castells de gamma extra per part de les quatre colles. A tot això, hem sabut aquesta matinada que les morts per sobredosi han marcat un nou rècord a Catalunya. Segons les dades que el Departament de Salut ha publicat, el 2024 van morir 308 persones de sobredosi. És la xifra més alta des del 2017, quan es va començar a fer un recompte anual. Els esports, notícia d'aquesta matinada, Àlex Palou, proclamat campió de la IndyCar, el campionat d'automobilisme dels Estats Units. El pilot català ha guanyat el títol per quart cop consecutiu. És el cinquè campionat de la IndyCar de la seva carrera. Mentrestant, el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús a les pròximes hores. El davanter de 29 anys, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el contracte per dues temporades i una d'opcional. I als Estats Units, Donald Trump ha reaparegut aquesta matinada per avisar que si els demòcrates guanyen les eleccions de mig mandat, els homes trans tornaran a competir als esports femenins. I aquest és, segons ell, un motiu per votar la seva candidatura. El dia que a partir de les 11 del matí parlarem de Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, que s'estrena divendres als cinemes. Ens acompanyaran dos dels actors protagonistes, l'Enric Auqué i la Diana Gómez, i també el director Fernando González Molina. I després tele, amb Broc i Amela, com és habitual, i amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia. Mònica Usar, bon dia. Ja. Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé?
3: Tot bé.
0: Sí.
3: Sí.
0: He anat al barber, oi?
3: Sí.
0: Aquestes vacances?
3: Sí.
0: T'ha fet
3: sí,
0: la
3: sí.
0: Cassola al cap, oi?
3: He anat al barber i també cau de forma natural els cabells. O sigui que s'ajunta...
0: No, bueno, això no, aquest tema no. Però t'han posat la cassola al cap i t'han fet aquí una mica de... Penitenciàgite, saps què
3: sí.
0: És penitenciàgite? Una mica de...
3: Una mica monjo.
0: El nom de la rosa,
3: sí.
0: Saps o no?
3: Sí, sí, sí.
0: Que mare que bé.
4: Bé, bé.
0: Estava bon els dos entrepans o no?
4: Quins entrepans?
0: Em va dir que el divendres passat, al Forn de Nulles, ens va regalar uns entrepans als que vam anar a la presentació, i hi ha un grup de gent, entre els quals la Mònica Usart i la Noemí Polls, que sort que n'hi havia els Mossos d'Esquadra fent controls de bosses, perquè si no hagués sigut una part de la venda.
4: Estava molt bo.
0: Molt
4: sí,
0: bons, eh?
4: I les magdalenes, oh, i la cuca,
0: que bo,
4: i els dònuts, tot.
0: Com el del Forn de Nulles. Hola, Albert Pedrol, què tal?
2: Hola, què tal, com estàs? Bé, desitjant tornar. Sí, sí.
0: Alguna cosa d'aquesta nit matinada, Víctor?
3: Sí, que Ceuta es lleva després d'una nova jornada de mobilitzacions per reivindicar l'expulsió de milers de migrants que continuen al municipi. El govern espanyol calcula que dels 70.000 que van entrar només queden entre 5.000 i 9.000 persones malvivint al carrer, dels quals 1.500 són menors d'edat. Però els habitants de la ciutat autònoma es mantenen en peu de guerra. Ahir al vespre uns 500 manifestants es van enganxar amb alguns migrants amb qui es creuaven i la policia va haver d'intervenir per evitar que hi haguessin enfrontaments.
0: Anem cap a Ceuta, allà tenim l'enviat especial de RAC1, el Marc Segués. Hola, Marc, bon dia.
2: Bon dia. Sí, el cansament i afartament va empènyer ahir mig miler de ceutencs a sortir per anèssima nit als crits de... Ceuta se i també... Guarnits amb les banderes d'Espanya i de Ceuta, omnipresents als balcons de moltes cases, els veïns van reclamar solucions urgents i van exclamar que ja en tenen prou.
5: Esto no se trata de que unos somos del PP, otros son del PSOE, otros... No, esto no es ni de izquierda ni de derecha. Esto es una invasión de España. Y como una invasión de España, tenemos que defenderla todos, todos a una. Da igual a lo que tú votes, da exactamente igual. Nos han invadido a todos. Y todos nos vamos ahí... a tomar viento si no ponemos pie en pared.
2: La manifestació pujava el to quan pel costat de la marxa hi passava un migrant a qui immediatament li cridaven... Ràpidament, la policia l'encapsulava i algun manifestant el feia fora amb pentes. La protesta, un dia més, va acabar a la seu de la delegació del govern espanyol, on van demanar la dimissió del delegat i també la presó per Pedro Sánchez.
0: Bueno, tot plegat el president de Ceuta... ha revelat que dos dies abans de l'entrada massiva de migrants va demanar al govern d'Espanya que apliqués l'estat d'alarma.
3: Sí, en una entrevista al digital El Español, Juan Jesús Vives ha detallat que primer va avisar la Moncloa que hi hauria una allau de persones entrant a la ciutat, després que efectivament va demanar l'estat d'alarma, però que, tot i les seves demandes, l'executiu espanyol no va moure ni un dit.
6: Els dies previos a la avalancha teníamos una intensidad de llegadas que nos parecía absolutamente preocupante y dijimos aquí algo pasa. En una semana habíamos pasado de tener acogido 180 menores a 800. En una semana habían llegado a Ceuta 1.500 personas.
3: I paral·lelament, tal com llegim al diari El País, els serveis d'intel·ligència espanyols ara alerten que en les properes setmanes hi podria haver noves accions contra Ceuta i també contra Melilla.
0: Avui en parlarem, i parlarem a partir d'un quart de deu amb la mà dreta del president de Ceuta, amb el vicepresident primer, amb l'Alejandro Ramírez, tot i que estarem pendents de l'entrevista que avui fa dona Pedro Sánchez de la SER aquest matí, i també posarem una orella. Ai, ara aquí és en què hi soc a pa, evidentment. Ahir vaig veure l'arribada d'aquest vaixell amb Marcos de Quinto, aquell excap de Ciutadans, i que també estava a Coca-Cola, que bàsicament era home a mà dreta de... d'Inés Arrimadas i de la colla de Ciutadans d'aquella època a Madrid, i arribant amb un vaixell ahir a Ceuta, amb una, en fi, després d'un gran sopar, deien, i tal, del barco, i també hi havia, bueno, per allà Álvaro de Marichalar, vull dir, és que aquí hi ha gent ara que s'aprofita per tirar la canya i sucar i pescar entre crisi. Quin desastre. Bueno, més enllà de la crisi a Ceuta, de la qual en parlem avui aquí al Món RAC1, la Generalitat intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs escolar, que és d'avui amb nou, perquè és dimarts de la setmana que ve, amb noves mesures.
3: Sí, aquesta nit el govern ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.100 professors, també més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més, en total 1.830 treballadors addicionals. A banda, el govern treu pit de les millores salarials, entre d'altres amb un nou complement de 700 euros anuals, i això sense tenir en compte també que han detallat les restriccions per fer servir la intel·ligència artificial a les aules. El govern recomana a les escoles que prohibeixin als menors de 14 anys fer servir la IA. El motiu d'aquests moviments és aquesta aturada que dèiem a tot Catalunya, que han anunciat els mestres pel primer dia de classes, que, com deies, és dimarts de la setmana que ve.
0: Aquesta temporada, entre els molts temes que hi haurà moltes paraules, cada temporada té paraules. I tu t'imagines que n'hi haurà algunes més que unes altres. Per exemple, la paraula immigració serà molt important en aquest pròxim curs. IA serà importantíssim en aquest pròxim curs, importantíssim. Avui també tenim novetats del cas d'Isaac Andic. Els Mossos d'Esquadra sospiten que la terapeuta de la família i una col·laboradora d'aquesta terapeuta van recórrer el mateix camí on dies després va morir el fundador de Mango.
3: Sí, ho publiquen la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia. La policia ha reconstruït la ruta que dies abans de la mort d'Isaac Andic van fer a Montserrat, la terapeuta de la família i aquesta col·laboradora de la seva consulta. Ara els Mossos es volen assegurar que totes dues van passar pel mateix punt per on va caure el magnat, perquè tot i que han reconegut que efectivament van fer una excursió a la muntanya a Montserrat com a teràpia, les dues neguen que passessin pel punt exacte pel qual es va precipitar el fundador de Mango.
0: Ara bé, sens dubte una de les notícies de les últimes hores és que els castellers de Vilafranca han fet història descarregant per primer cop el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals.
3: Va ser el clímax d'una diada de Sant Fèlix per emmarcar amb 16 games extra de 16 possibles. El castell més petit, entre cometes, va ser el 2 de 9 amb folre i manilles. El cap de colla dels castellers de Vilafranca, Àngel Grau, no se'n sabia venir.
7: És una puta bogeria, tenim el millor peu del món, han aguantat l'inaguantable, després del 3 de 10, del 4 de 10, és espectacular.
3: També es van veure 4 castells de 10 pisos, 3 castells desfolrats i també 10 pilars de 8, amb la colla jove de Tarragona que va fer la millor actuació dels seus gairebé 50 anys d'història.
0: Clar, ara venen ja... Ara aquest rècord que l'altre dia explicaven de castells que fan de festes castelleres que fan el Benet Iñigo i l'Esteve Giral porten ja faran 14 aquest any. Ara ve Santa Tecla, ve Santa Úrsula i no ens oblidem que falta el concurs de castells aquest any a la Tarraco Arena, que serà espectacular. Anem a la salut. A les 6 i 11 minuts, les morts per sobredosi han marcat un nou rècord a Catalunya.
3: Sí, segons les dades que ha publicat aquesta matinada el Departament de Salut, el 2024 van morir 308 persones de sobredosis, la xifra més alta des del 2017, que és quan es va començar a fer un recompte anual. Les dades apunten que en més de la meitat dels casos la persona havia combinat alcohol, cocaïna i medicaments sedants, com per exemple el diazepam. Salut ha anunciat que repartirà més vials de naloxona, que és un antídot per aturar en sec les sobredosis d'algunes drogues.
0: I encara relacionat amb la salut, una empresa nord-americana, atenció a aquesta notícia, eh? Una empresa als Estats Units ha creat un medicament, veu com amb intel·ligència artificial, enviar, que simula els efectes de fer exercici.
3: Sí, ho llegim a La Vanguardia. De moment s'ha provat en un primer assaig clínic i els resultats han estat positius. Es tracta d'un fàrmac que inclou una molècula molt semblant a la que el nostre cos allibera quan fem esport i que recrea alguns dels beneficis de l'activitat física. Per exemple, redueix la gana durant unes hores i per això els investigadors creuen que prendre aquesta píndola un cop al dia podria servir com a tractament per al sobrepès o l'obesitat. També apunten que té menys efectes secundaris que l'Ozempic o el Mounjaro.
0: Clar, això vol dir que tots aquests que allò que dius, aquells que diuen començaré a córrer el dia que vegi algú rient mentre corre, doncs ara pot haver-hi gent rient sense córrer. És a dir, que es fotrà una punxada i també et dic una cosa, arribarà un moment que no ens mourem de casa per fer res, perquè ens punxarem o pastilles o ens punxarem una vida. Avui és que estic cansat, doncs mira, pom, punxaré. I tot... La Marc Ortuño diu, i què? Ha estat el comentari de Marc Ortuño, que efectivament també té raó. I en esports, de seguida parlem del nou fitxatge del Barça, de Gabriel Jesús, però abans, avui ens hem llevat amb un nou èxit per l'esport català. Àlex Palou s'ha proclamat aquesta matinada campió de la IndyCar, que és el campionat d'automobilisme nord-americà.
8: Sí, Palou ha guanyat el títol per quarta vegada consecutiva, el cinquè en 6 anys. El 2021 va estrenar el seu palmarès i des d'aleshores ha dominat amb mà de ferro aquesta disciplina. Aquesta matinada Palou ho tenia tot de cara per repetir corona en la penúltima cursa del calendari a Milwaukee i finalment n'ha tingut prou amb una desena posició. El pilot català deia això just en acabar.
9: Incredible, feels like
10: increïble, no sé què dir-te de debò. Ho dec tot el meu equip que sempre està al darrere. Si t'he de ser sincer, la cursa d'avui no ha estat gens fàcil per nosaltres. Estàvem patint, però només pensava continuar endavant i estar concentrat. És increïble haver aconseguit un altre campionat. Estic preparat pel següent.
9: Yeah, ready for the next one.
8: Àlex Palou s'ha convertit en el tercer pilot amb més títols de la IndyCar, per davant només té 2 nord-americans amb 6 i 7 campionats.
0: I ara sí. En futbol, el Barça té previst anunciar... És a dir, em trec el barret davant de Deco. O sigui, ja definitivament. Un dia, quan vas guanyar la Lliga al Barça, l'endemà li vaig dedicar el davantal a Deco. Perquè considerava que, conjuntament, després de Chiqui Beguiristain, han estat els dos grans directors esportius del Barça. Lo de Deco, que ningú s'ho esperava, ha fet una cosa que és al·lucinant. Que és... fer un fitxatge sorprenent, que efectivament ha estat sorprenent, perquè de cop i volta diuen, crec que va ser Fabrizio Romano que va dir Gabriel Jesús.
8: I el Fernando Polo.
0: El Fernando Polo. Sí. Gabriel Jesús. Hola, no vos saco. Com? Ningú se l'esperava. Ningú se l'esperava. I avui aterrarà a Barcelona per passar ja la revisió mèdica.
8: Sí, l'acord és per dues temporades i una d'opcional, i el preu de l'operació és el més llaminer de tot plegat, 10 milions. El Barça considera una gran oportunitat de mercat i no ha dubtat en aprofitar-la. I de pas, Hansi Flick ocupa una posició, la del 9, que estava vacant després de les sortides de Lewandowski i de Ferran Torres. Karim Adeyemi i Antoni Gordon són davanters, però jugant per les bandes i no pas pel centre. La incorporació de Gabriel Jesús no tanca la porta a Julián Álvarez, com a mínim, de portes en fora. El club el vol, però sembla gairebé impossible que l'Atlètic de Madrid baixi del burro i el deixi marxar abans de demà. Tot i així, el Barça no tira la tovallola. Si no pot ser en aquest mercat d'estiu, ho provarà més endavant. Com és lògic, Gabriel Jesús encara no podrà jugar avui contra el Rayo Vallecano a 9:45 de la nit. El partit que tanca la jornada 3 és al Camp Nou i el podreu seguir, com sempre, en directe des d'una hora abans a RAC1.
0: Per jugar poc com Ferran Torres és una opció molt bona i molt barata. Molt bona i molt barata. I això no tanca l'opció de fitxar un nou, sigui en aquest mercat, en el d'hivern o la temporada que ve. De moment el Madrid, que és líder provisional de primera, després de golejar 4-0 al Màlaga al Bernabéu.
8: Sí, el partit va ser molt plàcid pel Madrid, que va ser molt superior a l'equip andalús. Així ho va reconèixer el seu entrenador, Juanfran Frunes, per bé que després va queixar-se d'un suposat tracte de favor dels àrbitres a l'equip de José Mourinho.
11: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, cuando es para el lado contrario, parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no? 80 minutos apenas nos pitan falta a favor y en los últimos 10 minutos... Se maquilla bastante la estadística porque ahí ya sí, ¿no? Con el partido ya muy adverso, llegan y te pitan 3-4 faltas.
8: Les paraules de Funes no van fer gens de gràcia a José Mourinho.
12: No merece comentar.
8: I ximpum. Ahí també.
0: No merece comentar sí. Quan no li tocava amb ell, perquè ell sí que merecia comentari. I sí que li ha fotit el dit a l'ull a un altre, és clar.
8: Sí, sí. Ahir també es van jugar Depor 3, València 1 i Celta 0, Atlètic de Bilbao 2. Avui, abans del Barça, Rayo, a 7:45 de la tarda, es jugarà un Osasuna Getafe.
0: Avui el Barça és a 4:45?
8: Sí, a 7:45.
0: Joder, macho.
8: Sí, sí.
0: Un dilluns a 7:45.
8: Sí. Sí,
0: és per jugar-hi cadires. Bueno, tenim alguna cosa més?
8: Sí, breument, que Novak Djokovic acaba de quedar eliminat ara mateix i per sorpresa de l'Open dels Estats Units de tennis. Ha perdut en 5 sets contra el número 49 del món, Mariano Nabone. Aquesta tarda Carlos Alcaraz reapareix contra Roman Safiulin. A la Lliga Femenina, el Barça ha començat la temporada amb una golejada 5-0 contra el Tenerife. En ciclisme, avui jornada de descans a la Vuelta. Enric Mas hi arriba com a líder després de la retirada del gran dominador Tadej Pogacar per una caiguda que el té ingressat a l'hospital a l'espera d'operar-se. Ahir Enric Mas va guanyar l'Alda Aitana i en motor, Marc Márquez torna de l'Aragó després d'un cap de setmana perfecte en què va guanyar la cursa d'ahir i també l'esprint de dissabte. El Cerveri ha retallat diferències amb el líder del Mundial, Jorge Martín, i ja el té a només 19 punts.
0: Ja que parlem de motor, han robat cable de coure del Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid a només 15 dies perquè es faci la cursa.
3: Sí, la policia espanyola ja ho investiga. Han robat cables de coure d'uns generadors del túnel del recorregut. Fa tot just una setmana es van fer les proves de Fórmula 3 en aquest nou circuit urbà, batejat com a circuit de Mudring, o Mudring, que és una de les novetats del calendari de la Fórmula 1 aquest any. A banda del robatori, alguns veïns també ja s'han queixat pel soroll que van fer els cotxes de Fórmula 3.
0: I més coses. Donald Trump ha reaparegut aquesta matinada per avisar que, si els demòcrates guanyen les eleccions de mig mandat al novembre, els homes trans tornaran a competir esports femenins.
3: Sí, després d'un estiu on ha passat més aviat desapercebut, el president dels Estats Units ha concedit una entrevista a la Fox per fer campanya i, segons Trump, un dels motius per no votar els demòcrates és això que deies, que ells permetran que els homes trans competeixin als esports femenins.
13: Bueno, passarem per moltes coses, pujaran els impostos i passaran coses molt boges. Per exemple, l'esport masculí i femení. Els trans en els esports femenins no s'acabaran mai.
3: Trump, que també ha aprofitat l'entrevista per atacar el Canadà i per treure pit de la seva gestió a l'Orient Mitjà.
0: Ara sí, el temps. La frase de l'estiu ha estat quina calor.
4: Quina calor, ja. Ha fet molta calor, molta.
0: Molta calor.
4: I a més molt sostinguda, hem tingut 3 onades de calor amb rècords de temperatura. Sí, un estiu una mica insuportable.
0: Una mica insuportable,
4: sí,
0: no bastant
4: sí,
0: insuportable.
4: Sí. I l'aigua del mar molt calenta,
0: ha sigut també
4: el comentari, la gent quan entrava a l'aigua.
0: Bueno, era caldo, sí. Hi havia dies que era caldo.
4: Sí.
0: Que rius. Hola, Joan Ferrer,
14: bon dia.
0: Que era caldo, et foties sí, allà, sí. Que només fotia bullit, tiraves l'arròs i foties una paella.
4: Sí. Bueno, Doncs això ens podria portar una tardor més moguda, perquè si l'aigua del mar està més calenta, també és un motor per les pluges que poden arribar durant la tardor. I avui, de fet, comencem el dia amb alguns ruixats. Ara mateix a tocar del Montsià i el Baix Ebre, també hi ha algun xàfec sobre el mar davant de la Costa Daurada. Tot i això tindrem un matí tranquil i dominat pel sol, i després a la tarda algunes nuvolades que creixen en zones de muntanya i algun xàfec al Pirineu, Prepirineu i entre comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. Avui baixa una mica de temperatura, tot i això sensiblement pràcticament no ho notarem. Màximes que es mouran entre els 29 i els 33 graus. Demà es mantenen sense grans canvis, només baixen a les comarques del sud, i a partir de dimecres tornaria a pujar una mica el termòmetre, i a finals de setmana tindríem uns valors 4-5 graus per sobre de la mitjana, fins i tot amb màximes que poden arribar als 36-37 als punts més càlids del país cap a les comarques de Ponent. I demà a la tarda algun xàfec aïllat al Pirineu, però després la resta de setmana de pluja se'n veu poca, moltes estones de sol, això sí. I ara mateix entre 22 i 25 graus a Barcelona, 22 també a Tarragona, 18 a Lleida, 16 a Girona, 14 a Puigcerdà i 19 a Sant Cugat.
0: En reserves d'aigua estem al 79-20.
4: Bueno, bé, tenint en compte que ha passat l'estiu. Sí,
0: el 80% sí, amb aquesta calor.
4: Ja ha anat
0: no veus pluja per enlloc, més enllà d'això que estic
4: ara. Això d'avui, demà a la tarda algun ruixat al Pirineu, però unes pluges més generals, de moment no.
0: I ara estem com tocaria, no? Més o menys, o no?
4: De temperatura un pèl per sobre, un parell de graus per sobre. Sí.
0: Va. En fi, les 6:21.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Hola, Joan Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
0: Què?
12: Fatal.
0: Sí, sí, fatal, no?
12: Sí, ja, la primera nit que torno a dormir malament des de feia 5 setmanes. Sí.
0: A mi jo vaig cometre un error terrible ahir, perquè la nit de divendres i dissabte vaig dormir poc. No, de dissabte a diumenge. La nit de dissabte a diumenge vaig dormir poc.
12: Sí. Per acumular son.
0: I sí, una part era per acumular son. Què va passar? Que torno que vaig a dinar, i quan torno de dinar, jo vaig dir, no, ara no, dues hores a migdiada.
12: No.
0: Sí. O sigui, em vaig despertar que el Madrid ja guanyava 3-0, i vaig dir, ui, ara per dormir. I efectivament. Sí.
12: Ai, sí. Error.
0: L'error.
12: De rookie.
0: És l'estat... Error de rookie, diu, va pujat aquest, però ja fa dies que va pujat. Però què?
12: Bueno, ja ho remuntarem.
0: Sí.
12: Res, que hem marxat 5 setmanetes de vacances i han canviat les maneres de fer de la ràdio.
0: Ah, sí?
12: Sí, abans trucaves al protagonista de torn, no ho sé, un polític, un expert, i acompanyaves les notícies amb un tallet de veu. Ara no, ara es posa tota la trucada sencera.
14: Les causes de l'incendi tampoc descarten que pugui haver estat provocat. L'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, també s'ha pronunciat sobre aquesta possibilitat.
15: Riba, truco de RAC1. Era perquè hi ha hagut aquest incendi.
12: Sí.
14: No són aquestes les declaracions.
15: Però va ser que no.
12: Veus? Sí, podem marxar tranquils, que quan no hi som les coses es fan igual aquí. Igual de malament.
0: Tens moltes, no? Ja apagatzemades d'aquest estiu o no?
12: Sí, unes quantes. Ho he d'anar muntant, però ahir també em vaig quedar fent una mica de diàleg. Ho he d'anar tirant perquè, si no, això et caduca.
0: Això caduca.
12: O tiro aquesta setmana o ja no ho podré tirar.
0: No passa com la música, això. La música no caduca. La música no caduca. Fa 19 anys que tirem... Mira que fem 20 temporades amb aquesta, eh? Però fa 19 anys que cada dilluns que comencem temporada comencem autoanimant-nos, perquè és que, si no... És dur, perquè dius, bueno, no. És veritat, o sigui, ara tots els de l'equip, els de la competència, els de la versió, el Marc Giró, l'Aleix, tots estan, la Ballonesta, tots estan dormint. Per tant, a nosaltres ja ens queda un despertador menys que tots ells. Però ens en queden com 220 o 219, no per res. I per això avui, tira. Campanes, torna les campanes. Sí, nois, esclar, ja estàs jugant.
12: Sí.
0: Si això... Sí, noi, perquè avui ho hem de dir tots plegats, perquè costa, perquè els burros que vam dormir una migdiada quan no tocava, els que han dormit poc, no perquè siguin burros, no perquè senzillament dormen poc quan dels diumenges als dilluns, doncs mira, escolta, saps què? Serà una gran temporada, però sobretot un bon dia.

0: 1.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Love, love, love.
1: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Cort Inglés.
3: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
3: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
2: Love, love, love.
1: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles del Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
7: 72.400-72400 de la sèrie 25025.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Vol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que a Ceuta la situació és cada cop més crítica amb enfrontaments diaris entre veïns i migrants.
2: Un mes després encara hi ha entre 5.000 i 9.000 persones malvivint a la ciutat. El govern local insisteix que s'hauria pogut evitar la tragèdia i, segons El País, el CNI alerta que en les properes setmanes hi pot haver una altra entrada massiva.
0: La Generalitat intenta evitar la vaga de docents del primer dia del curs amb noves mesures.
2: Per exemple, 500 aules d'acollida noves o un reforç de 1.100 professors nous. De moment, els sindicats mantenen les aturades per al 8 de setembre i reclamen a Educació que s'assegui a negociar.
0: Els Mossos d'Esquadra centren la investigació del cas Andican, la terapeuta de la família.
2: Segons La Vanguardia, aquest estiu han reconstruït la ruta que aquesta dona i la seva ajudant haurien fet a Montserrat dies abans de la mort d'Isaac Andic. De moment, la terapeuta no està imputada.
0: Els castellers de Vilafranca han descarregat el primer pilar de nou de la història.
2: Ha estat a la Diada de Sant Fèlix i han vist 16 games extra de 16 possibles amb 4 castells de 10 pisos, 3 castells desfolrats i 3 pilars de 8 amb protagonisme per les 4 colles participants.
0: Les morts per sobredosi han marcat un nou rècord amb més de 300 en un any.
2: És la xifra més alta des del 2017, quan es va començar a fer un recompte. Segons les dades del Departament de Salut, la immensa majoria moren a casa per barrejar drogues diferents.
0: I una empresa dels Estats Units ha creat un fàrmac amb intel·ligència artificial que simula els efectes de fer exercici.
2: Ho llegim també a La Vanguardia. És una píndola que recrea alguns beneficis, per exemple, treu la gana. De moment s'ha fet un assaig clínic amb resultats positius.
0: Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar per 5a vegada.
3: El pilot català n'ha tingut prou amb una 10a posició aquesta matinada per apuntar-se al seu 4 títol del campionat d'automobilisme dels Estats Units. Palou és el gran dominador de la disciplina des del 2021.
0: En futbol, el Barça té previst anunciar avui mateix el fitxatge sorprenent de Gabriel Jesús.
3: L'acord és per dues temporades i una d'opcional i el preu de l'operació és de només 10 milions. La incorporació de Gabriel Jesús no tanca la porta a Julián Álvarez com a mínim de portes en fora.
0: I el brasiler encara no podrà jugar avui contra el Rayo Vallecano a 9:45 de la nit.
3: El partit Barça-Rayo al Camp Nou és a 9:45. El podreu seguir com sempre en directe a RAC1. De moment, el Real Madrid és el líder provisional de primera després de golejar 4-0 al Màlaga al Bernabéu.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui comença una setmana amb poca pluja i amb temperatures altes.
4: Exacte, es mantindran les temperatures a la banda alta, fins i tot a partir de dimecres pujaran una miqueta més i tindrem dies marcats bàsicament pel sol. Tot i això, avui comencem la jornada amb algun ruixat sobre el mar, també a tocar del Montsià i del Baix Ebre, que aniran marxant a mesura que avanci el matí i s'imposarà el sol, i a la tarda no es descarten alguns xàfecs bàsicament en sectors del Pirineu, Prepirineu, interior de Girona i nord de Barcelona.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 22 i 25 graus a Barcelona, 22 també a Tarragona, 18 a Lleida, 16 a Girona, 15 a Vic, 22 al Canà i 12 a Sort.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 31 d'agost del 2026.

0: El món a RAC 1.
1: 6:35, un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, el conflicte a la ciutat continua totalment enquistat amb un clima cada vegada més hostil.

0: Tot i que han passat 30 dies des que més de 70.000 persones van entrar de forma irregular a Ceuta, els enfrontaments entre els veïns i els migrants es repeteixen pràcticament cada dia. Els ciutadans d'aquesta ciutat autònoma surten als carrers ben bé cada tarda, cada vespre, des del 30 de juliol, per denunciar l'abandonament del govern espanyol i per reivindicar que tots aquells que van creuar la frontera tornin d'allà on venien. En l'últim mes, la Moncloa s'ha fet un fart de defensar que l'entrada de migrants va agafar-los per sorpresa i que no van poder fer-hi res, però en les últimes hores el president de Ceuta ha revelat que dos dies abans que passés tot plegat va demanar que s'apliqués l'estat d'alarma, però que l'executiu espanyol no va moure ni un sol dit. Juan Jesús Vives ho ha dit en una entrevista al Digital El Espanyol.
1: Els dies previos a la avalancha teníamos una intensidad de llegadas que nos parecía absolutamente preocupante y dijimos aquí algo pasa. En una semana habíamos pasado de tener acogido 180 menores a 800. En una semana habían llegado a Ceuta 1.500 personas.
0: En ple debat sobre si el CNI va enviar o no alertes al Ministeri d'Interior, els serveis secrets avisen que en les properes setmanes hi podria haver noves accions contra Ceuta i també contra Melilla. Tal com llegim al diari El País, els agents dels serveis d'intel·ligència descarten una acció militar organitzada pel Marroc, però creuen que és molt probable que hi hagi més entrades massives per desestabilitzar el govern de Pedro Sánchez. L'última hora del conflicte, doncs, ens porta, evidentment, als carrers de Ceuta, malgrat que, segons la Moncloa, més del 90% dels migrants que van creuar la frontera ja han tornat al Marroc. L'executiu espanyol calcula que deuen quedar entre 5.000 i 9.000 persones malvivint a la ciutat i preocupa especialment que uns 1.500 són menors d'edat. Com dèiem, els habitants de Ceuta han estat tips i la crispació és ben palpable als carrers amb atacs, fins i tot contra la Creu Roja o contra periodistes. I amb aquest augment de la crispació, grups organitzats d'ultradreta han anat fins a Ceuta per buscar encara més brega. De fet, ahir al vespre, unes 500 persones van reivindicar un dia més l'expulsió de tots aquells que han entrat de forma irregular a la ciutat. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués, bon dia.
2: Bon dia. Sí, el cansament i afartament va empènyer ahir mig miler de ceutencs a sortir per anèssima nit als crits de...
3: Ceuta se defiende!
2: I també...
3: Invasores! Expulsión!
2: La manifestació pujava el to quan pel costat de la marxa hi passava un migrant a qui immediatament li cridaven... Ràpidament, la policia l'encapsulava i algun manifestant el feia fora amb pentes. La protesta, un dia més, va acabar a la seu de la delegació del govern espanyol, on van demanar la dimissió del delegat i també la presó per Pedro Sánchez.
0: Sigui com sigui, el cas és que els fets del 30 i del 31 de juliol van sacsejar totalment la política espanyola. Els polítics van tornar a la feina 7 dies abans del que els tocava, dilluns de la setmana passada, un fet que no és gens habitual, i fins ara ja han comparegut al Congrés dels Diputats 7 ministres, els d'Interior, Sanitat, Inclusió, Defensa, Presidència, Afers Exteriors i Política Territorial. Avui serà el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, i també la d'Igualtat, Ana Redondo. Avui, en temps de tertúlia, a partir d'un quart de 10 del matí, entrevistarem aquí al Món a RAC1 el vicepresident primer de Ceuta, Alejandro Ramírez, però abans, a 8:45, tindrem una orella també posada a les primeres declaracions de Pedro Sánchez sobre aquesta crisi, i és que el president del govern d'Espanya parla per primer cop a la cadena SER. 6:39, Catalunya de moment es mira la crisi a Ceuta des de lluny, i és que aquesta temporada la política catalana també promet ser del voltatge, per una banda amb el retorn de Carles Puigdemont més a prop, després que el TJUE avalés la llei d'amnistia. Ara cal esperar que el Constitucional es pronunciï, cosa que presumiblement passarà a finals de setembre, i d'altra banda també cal tenir en compte que començarà tot el nou cicle electoral. Repassem el calendari amb l'Adrià Santasusagna.
4: Ara, al tornar de vacances, el Tribunal Constitucional ha de deliberar sobre l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont. S'espera que ho faci entre finals de setembre i al llarg del mes d'octubre. Si el Constitucional, com tot apunta, resol a favor de Puigdemont, la patata calenta la tindrà el Suprem, que veurem si fa cas del que diu el Constitucional. Tot plegat obre la porta a que el retorn de Puigdemont abans de Nadal pugui ser una realitat. Més enllà d'això, els partits també ja estan escalfant tota la maquinària electoral, perquè el 23 de maig del 2027 hi ha eleccions municipals a tot el país, i s'hi sumen també eleccions autonòmiques espanyoles, entre elles a València, Madrid o a Ceuta. Però la traca final seran les eleccions generals. Pedro Sánchez, si esgota la legislatura, tindrà temps de convocar-les fins al 28 de juny.
0: Hi ha 8 dies perquè arrenqui el curs escolar. Un altre dels maldecaps del govern és i serà precisament el conflicte amb els sindicats de docents. Els mestres han convocat una aturada a tot Catalunya pel primer dia de classes, dimarts de la setmana que ve, fer, i ara avisen que les protestes continuaran si el govern no s'asseu a negociar amb ells. Però l'última jugada d'aquesta partida d'escacs eterna l'ha feta aquesta nit la Generalitat. El Departament d'Educació ha detallat que ja ha aplicat millores de cara al nou curs, amb 500 noves aules d'acollida, amb un reforç de més de 1.100 professors i també, Pol, amb més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més.
5: En total són 1.830 treballadors addicionals. A banda, el govern treu pit de les millores salarials, entre d'altres amb un nou complement de 700 euros anuals i l'augment de 800 euros del complement específic que els docents ja van cobrar el passat mes de maig. Això sense tenir en compte que també han anunciat restriccions per fer servir la intel·ligència artificial a les aules. El govern recomana ara a les escoles que prohibeixin als menors de 14 anys fer servir la IA. Independentment d'aquest últim moviment del govern, el sindicat majoritari, l'USTEC, denuncia que el que s'ha pactat fins ara no respon a les necessitats del sector i manté de moment les aturades pel primer dia de classe.
0: Ara són les 6:41 minuts. Després d'un estiu sense novetats del cas Andy, que avui per primer cop en moltes setmanes tornem a tenir-ne, tal com publiquen la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia, aquest mes d'agost la investigació judicial no s'ha aturat. Els Mossos d'Esquadra han aprofitat per reconstruir científicament, diuen, la ruta que dies abans de la mort d'Isaac Andic van fer a Montserrat la terapeuta de la família i una col·laboradora de la seva consulta. La policia sospita que totes dues van recórrer el mateix camí pel qual poc després cauria el fundador de Mango.
5: Els Mossos han pogut accedir al contingut dels telèfons de la terapeuta i d'aquesta col·laboradora i també als missatges que es van intercanviar les dues, que demostren que coneixien el camí on va acabar morint Isaac Andic. Elles neguen que anessin d'excursió exactament a la mateixa zona, però la policia està reconstruint la ruta per esbrinar si va ser la mateixa excursió que van fer Jonathan Andic i el seu pare el dia de la caiguda. Ara la col·laboradora ja té coll avall, que aviat la citaran a declarar als jutjats de Martorell perquè expliqui en seu judicial que va ser ella qui li va ensenyar la ruta a Jonathan Andic, fet que ell mateix va ometre quan va declarar ara fa uns mesos.
0: 6:42, els castellers de Vilafranca esberlen el sostre casteller descarregant per primera vegada a la història el pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Va ser una diada per emmarcar, amb 16 castells de gamma extra. El castell més petit va ser el 2 de 9, amb folre i manilles, i també s'hi van veure 4 castells de 10 pisos, 3 castells desfolrats i també 3 pilars de 8, Joel Penya.
6: Vilafranca va veure ahir 16 games extra de 16 possibles. El moment més bèstia, però, va arribar a 4:45 de la tarda amb una plaça de la vila encara plena com un ou per veure descarregar per primera vegada la història el pilar de nou que van aconseguir els castellers de Vilafranca després d'haver descarregat el 3 de 10, carregat el 4 de 10 i descarregat el 3 de 9 amb l'agulla. Una fita que va fer que el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, fos l'home més feliç del món.
7: És una puta bogeria. Tenim el millor peu del món. Han aguantat l'inaguantable després del 3 de 10, del 4 de 10. És espectacular. I crec que l'actitud de la gent d'avui ja ha començat en pensant que havíem d'arribar aquí ben fet. La llàstima aquest quadre, però tot l'altre ha anat molt bé, tal com volíem.
6: La jove de Tarragona va fer la millor actuació dels seus gairebé 50 anys d'història, fent 5 de 9, 3 de 10, Torre de 9, i les colles de Valls van fer embogir la plaça amb la vella carregant el 4 de 10 i descarregant el 4 de 9 net i el 4 de 9 amb el pilar, i les joves carregant el 2 de 8 i descarregant el 4 de 9 net i el 2 de 9 amb folre i manilles. Totes van posar la cirereta descarregant el pilar de 8. En total, vora 5 hores que els milers d'assistents no oblidaran en anys.
0: Un minut i arribarem a 6:45 del matí. En salut, les morts per sobredosi han marcat un nou rècord a Catalunya, segons les dades que ha publicat aquesta nit el Departament de Salut. El 2024 van morir 308 persones per aquest motiu. És la xifra més alta des del 2017, que és quan es va començar a fer un recompte anual. Per revertir la situació, Salut ha anunciat que repartirà més vials de naloxona, un antídot per aturar en sec les sobredosis d'algunes drogues.
5: La Generalitat atribueix aquest augment al fet que s'han incorporat noves dades als registres, per exemple, les víctimes mortals més grans de 65 anys o també les persones que moren per consumir només alcohol o medicaments. La majoria de morts per sobredosi, 7 de cada 10, passen quan la víctima

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: IndyCar, el campionat d'automobilisme dels Estats Units, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, és el gran dominador de la disciplina. Pedrol, des que va guanyar el seu primer títol al 2021.
2: Sí, és el quart campionat consecutiu de l'ex-Palau, el cinquè en 6 anys. El 2021, com deies, va estrenar el seu palmarès i des d'aleshores no ha tingut rival. El pilot català ho tenia tot de cara aquesta matinada per repetir corona en la penúltima cursa del calendari a Milwaukee i finalment n'ha tingut prou amb una desena posició. Ho celebrava així just en acabar.
3: Increïble, no sé què dir-te de debò. Ho dec tot el meu equip, que sempre està al darrere. Si t'he de ser sincer, la cursa d'avui no ha estat gens fàcil per nosaltres. Estàvem patint, però només pensava continuar endavant i estar concentrat. És increïble haver aconseguit un altre campionat. Estic preparat pel següent.
4: Yeah, ready for the next one.
2: Àlex Palau s'ha convertit en el tercer pilot amb més títols de la IndyCar. Per davant només té 2 nord-americans amb 6 i 7 campionats.
1: En futbol, el Barça té previst anunciar avui mateix el fitxatge inesperat de Gabriel Jesús, que aterrarà a Barcelona per passar revisió mèdica.
2: Sí, l'acord és per 2 temporades més una d'opcional i el preu de l'operació és el més de miner, 10 milions. El Barça considera una gran oportunitat de mercat i no ha dubtat en aprofitar-la i de pas Hansi Flick ocupa una posició, la del nou, que estava vacant després de les sortides de Robert Lewandowski i de Ferran Torres.
1: Té més informació la Marta Ramon.
5: Gabriel Jesús és una incorporació sorpresa que ha aparegut in extremis com una oportunitat de mercat. S'ha d'entendre a partir del preu. 10 milions d'euros fixos més variables el fan molt assequible i, a més, el Barça li farà un contracte curt de 2 temporades més una tercera d'opcional, que dependrà de la voluntat del club i del rendiment que doni. Té 29 anys, acumula un historial de lesions complicat, a l'Arsenal tenia poc protagonisme i acabava contracte el juny del 2027, per això se li buscava una sortida. El Barça intentarà reconduir la seva carrera. La previsió és que passi la revisió mèdica avui mateix un cop aterri a Barcelona i que després es remati tota la paperassa per fer oficial el fitxatge. Està sent una operació llampec. Malgrat tenir-lo al radar des de feia temps, des del Barça no havien contemplat Gabriel Jesús seriosament fins ara i s'ha accelerat tot aquest cap de setmana. És un nou pur que amb la sortida de Lewandowski no hi era a la plantilla, amb excepció del jove Hamza Abdelkarim. L'aterratge de Gabriel Jesús a canvi de 10 milions però no hipoteca l'arribada de Julián Álvarez de cara al mercat d'hivern. Des del Barça insisteixen que l'argentí no queda en cap cas descartat per al futur.
1: Tot i això, com és lògic, Gabriel Jesús encara no podrà jugar avui contra el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit.
2: Sí, el partit és al Camp Nou i el podreu seguir com sempre en directe a RAC1. De moment el Real Madrid és el líder provisional de primera després de golejar 4-0 al Màlaga al Santiago Bernabéu. Ahir també es van jugar Depor 3, València 1 i Celta 0, Atlètic de Bilbao 2.
1: I alguna cosa més?
2: Sí, l'eliminació sorpresa de Novak Djokovic de l'Open dels Estats Units de tennis. El serbi ha perdut fa només uns minuts per 5 sets contra el número 49 del món, Mariano Nabone. Aquesta tarda reapareix després de 4 mesos lesionat Carlos Alcaraz contra Roman Safiulin. A la Lliga Femenina, el Barça ha començat la temporada amb una golejada 5-0 contra el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. En ciclisme, avui jornada de descans a la Volta a Espanya. Enric Mas hi arriba com el líder després de la retirada del gran dominador Tadej Pogacar per una caiguda que el té ingressat a l'hospital en una clínica de Barcelona, per cert, a l'espera d'operar-se. Ahir Enric Mas va guanyar a l'Alda Aitana i va reformar el seu lideratge al capdavant de la cursa. I en motor, Marc Márquez torna de l'Aragó després d'un cap de setmana perfecte en què va guanyar la cursa d'ahir i també l'esprint de dissabte. El Cerveri ha retallat diferències amb el líder del Mundial, Jorge Martín, i ja el té només 19 punts.
1: I per cert, ja que parlem de motor, el Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid continua registrant problemes a només 15 dies que s'estreni. La policia espanyola investiga el robatori de cables de coure d'uns generadors del túnel del recorregut. Fa tot just una setmana es van fer les proves de Fórmula 3 en aquest nou circuit urbà, batejat com a circuit de Mudring, que és una de les novetats del calendari de la Fórmula 1 aquest any. I a banda del robatori de cables de coure, alguns veïns també s'han queixat pel soroll que van fer els cotxes de Fórmula 3. Recordem que aquest circuit es troba al districte de Barajas, a la zona d'IFEMA.
6: Busques un vehicle híbrid?
7: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
6: Més eficient, és menys consum.
7: Més potent és més cavalls.
6: Tot a Romauto.
7: Barcelona.
6: Molins de Rei.
7: Mataró.
6: Blanes.
7: I Santa Coloma de Farners.
6: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
7: RomautoNissan.com.
6: Romauto.
1: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. En crònica internacional, Donald Trump ha reaparegut aquesta matinada per avisar que si els demòcrates guanyen les eleccions de mig mandat,

0: Els homes trans tornaran a competir als esports femenins després d'un estiu on ha passat més aviat desapercebut. El president nord-americà ha concedit una entrevista a la Fox per fer campanya per les eleccions de mig mandat, com dèiem, que tenen lloc al novembre i que pinten bastant malament per als republicans.
1: Segons Trump, un dels motius per no votar els demòcrates és precisament que ells permetran que els homes trans competeixin als esports femenins.
2: Passarem per moltes coses, apujaran els impostos i passaran coses molt boges. Per exemple, l'esport masculí i femení. Els trans en els esports femenins no s'acabaran mai.
1: Trump també ha aprofitat aquesta entrevista per atacar el Canadà, amb qui està en plena guerra arancelària, i també per treure pit de la seva gestió a l'Orient Mitjà.
0: I encara als Estats Units, Nicolás Maduro ha compartit a les xarxes les seves primeres imatges des de la presó de Nova York, on està empresonat des de principis d'aquest any, després de l'assalt dels Estats Units a Venezuela. Les dues fotografies, fetes el passat 25 de juny, hi apareix somrient, fent el símbol de la victòria amb les mans, i vestit amb el mateix xandall gris que es va popularitzar quan el van detenir.
1: Maduro les ha penjat en una publicació a Twitter, on escriu que les imatges són un petit regal d'amor i esperança, literalment. L'expresident veneçolà assegura que es manté ferm i que li arriben els missatges de suport que rep dels seus seguidors. El judici contra ell per la seva suposada implicació en les xarxes de narcotràfic al Carib començarà en principi el juny de l'any vinent. Ara bé, el 17 de novembre, d'aquí a un parell de mesos, es farà una audiència per avaluar si, pel fet de ser cap d'estat, té immunitat i, per tant, si podria evitar asseure's al banc dels acusats.
0: 8 minuts i arribarem a les 7 del matí. Més coses a l'Himàlaia, la riuada entre el Nepal i el Tibet ja ha deixat més de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. És el darrer balanç de les autoritats nepaleses i xineses, que en les últimes hores han allunyat la possibilitat que hi hagi una nova allau a la regió.
1: Pel que fa als espanyols desapareguts, el govern del Nepal ja ha aconseguit contactar amb els tres, que fins ara no se sabia on eren. Al Tibet, però, el govern xinès ha anunciat que hi ha un espanyol desaparegut i a aquesta hora encara no han concretat si forma part d'aquest grup de tres persones que en principi ja han estat localitzades. La bona notícia és que fins ara els equips de rescat han rescatat més de 8.700 persones en vida. Per cert, que segons el govern nepalès, la factura dels danys d'aquesta riuada es pot enfilar fins als 4.300 milions d'euros. És gairebé un 10% de l'economia del país.
0: I anem ara a Xipre. Almenys 8 persones han mort i 18 més continuen desaparegudes en el naufragi d'un ferri amb 267 persones a bord a la costa nord del país. Les autoritats de la regió han detingut el capità i 7 tripulants per l'accident com a part de la investigació.
1: Una onada va colpejar el vaixell i mentre el capità intentava recuperar-ne el control, l'impacte d'una altra onada va deixar l'embarcació molt malmesa. Va ser en aquell moment que van enviar un senyal d'auxili informant que s'estaven enfonsant a uns 5 quilòmetres i mig de la costa. El ferri, que el dia anterior havia cancel·lat la sortida pel mal temps, tenia com a destinació la localitat de Tasuku, a Turquia.
0: I a Suïssa, la policia continua buscant els autors d'un tiroteig que ha deixat una jove de 22 anys morta i també 5 ferits. Va passar la matinada d'ahir durant una reifa Arau, al nord del país, al nord de Suïssa, i l'autor o els autors dels fets d'aquest atac van fugir.
1: El cap de la policia suïssa, Michael Leupold, ha explicat que ho estan investigant tot plegat i que mantenen obertes totes les línies d'investigació.
3: Treballem amb tres hipòtesis principals, tot i que de moment no en podem prioritzar cap. La primera és un atemptat terrorista, la segona que es tracti d'un atac indiscriminat i la tercera és que podria ser un delicte per motius que encara desconeixem, com un ajustament de comptes o alguna cosa semblant.
1: En la investigació, per cert, també hi col·labora l'exèrcit suís i la policia d'Alemanya.
0: Hi ha 6 minuts per les 7 del matí. Un últim apunt en mobilitat. A Barcelona avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro després d'unes obres de millora aquest estiu. També torna a obrir el passadís que enllaça amb la línia 5 que estava tancat des de finals de l'any passat.
1: A banda, avui és el primer dia feiner amb la línia 1, la vermella, reoberta de cap a cap. Malgrat això, encara queden alguns talls, per exemple, les línies 9 i 10 del metro que no funcionen entre la Sagrera i entre Bonpastor per les obres de construcció i connexió de la resta de la línia. El tall s'allargarà fins diumenge i, mentrestant, hi ha un servei de bus alternatiu o també es pot agafar la línia H8.

0: A 5 minuts per les 7 del matí, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
1: Aquest estiu el Boca Orella ha funcionat en la pel·lícula Anniversary i no m'estranya. Si encara no l'has vist, ho hauries de fer. Per què? Perquè retrata l'auge de l'extrema dreta i el perill que representa a través de la història d'una família. Ella, professora universitària. Ell, propietari d'un restaurant. I dels seus 4 fills, quan un es presenta a la festa d'aniversari dels seus pares amb la nòvia, una antiga alumna de la seva mare que lidera un nou moviment polític anomenat El Canvi. És un thriller envoltant de drama i alhora una història terrorífica mentre assistim al col·lapse d'una família i d'un país. És tan inquietant perquè no s'assembla tant a una distòpia com a la realitat que ja vivim i té un repartiment extraordinari encapçalat per Diane Lane. Pots trobar Anniversary a Prime Video.
0: Hi ha 4 minuts per les 7 del matí, la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau avui, el matrimoni més vell.
2: El casament més vell, potser amb la B baixa, però també amb la B alta, que s'ha registrat mai, és una parella de 100 i 102 anys que van decidir fer el pas el 19 de maig del 2024. Junts sumaven 202 anys i 271 dies. I no tenim documentat cap matrimoni de més edat que regalés el sí o vull. La Marjorie, 2 anys més jove, i en Bernard es van conèixer en una residència de Filadèlfia als Estats Units. Tots dos eren viudos i en una festa de disfresses, m'hauria encantat veure-la, es van enamorar. I aleshores va venir el festeig. Conscients que tenien tota la vida per endavant, no van precipitar-se. Van estar 9 anys festejant fins que qui dels dos es devia genollar amb un anell? Visca els nuvis. Em pregunto si a la seva edat encara tindran temps per divorciar-se.
3: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: I a 3 minuts per les 7 acabarem, com sempre, amb el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
4: Bon dia, Víctor Cullell. Es veu que han fet una versió còmica de l'Odissea.
5: I també amb l'editor de grans clàssics, el Roger Luja, que ha fet el pròleg de la traducció recent que ha fet de l'Odissea d'Humor.
6: D'aquí, si no!
5: De l'Odissea d'Humor.
7: Estan listos para reír?
5: D'Humor, d'Homer, el Pau Sabater.
4: I el Via Lliure, el programa dels caps de setmana, sí, es veu que el presenta un rapinyaire.
8: Amb el Basté, amb el que fa les...
5: La tarda.
8: El Barça.
5: Ah, el Pou.
8: El que fa el Barça.
5: O el Briser.
8: El Pou, sí, sí. Pou. I amb el Xavi Voltó hi havia tanta gent que era impossible. El Xavi Voltó... Sí.
4: A Catalunya Ràdio, en canvi, creuen que no hi ha res pitjor que Guatemala.
9: Hem viscut què és això del trànsit, sí, a Roma. Què és això? Com ho diries als oients?
10: És el caos. És la... Va de mal a Guatemala, saps?
11: Com?
10: Va de mal a Guatemala, saps?
12: Mal, muy mal.
10: De Guatemala a Guatepeor.
0: Excel·lent. Escolta, avui tenim tant de temps que tenim un minut per fer-la petar, eh? Ojo els cascos.
4: Doncs mira, jo també podia haver posat algun tall més, però sí, no els tenia editats encara.
0: Però això, aleshores l'estiu ha estat allò profitós, eh? Vull dir, tens teca per repartir.
4: Sí, tinc molts tallets dels programes d'aquí de la casa de l'estiu i d'altres ràdios que he anat traient, el que passa que això s'ha d'anar muntant i els tindré preparats per les 12.
0: És a dir, que hi havia molts redactors i molts oients de RAC1 que aquest estiu t'han anat escrivint, no? I t'anaven dient, escolta, encara que estiguis de vacances...
4: No et pensis, no, eh? Ha sigut aquesta setmana que també he anat demanant una mica i el que he anat escoltant jo. La gent tampoc no et pensis que si fa alguna pífia te la xiva.
0: Clar, ells no, són més aviat els xivatos, no? Que a vegades es xiven de...
4: D'altra gent, sí, els seus propis no.
0: Molt bé.
13: Estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Omoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Omoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
14: RAC 1, tots som 1.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 31 d'agost de 2026, fa una hora que ja ha començat la temporada de... la nova temporada de RAC1, la 2026-2027, i això sí, aquest últim dia d'agost ens deixa alguns ruixats a aquesta hora sobre el mar, tot i que ara el mateix s'imposarà el sol a tot arreu. A la tarda esperem alguns xàfecs en punts del Pirineu, del Prepirineu i de les comarques interiors de Girona i del nord de Barcelona, i les temperatures aquest migdia, si fa o no fa, com les d'ahir. A Ceuta, que és un dels llocs on ha estat més protagonisme aquest estiu, un mes després de l'assalt multitudinari a la frontera, l'atenció als carrers és molt evident i ben palpable. Ahir al vespre, unes 300 persones es van tornar a manifestar al centre de la ciutat per reclamar que l'expulsió de tots els migrants sigui un fet. El govern d'Espanya calcula que encara en queden uns 5.000, però el govern de Ceuta duplica la xifra. Anirem en directe a Ceuta amb l'enviat especial de RAC1, Marc Segués. Després, en temps de tertúlia, entrevistarem el vicepresident del govern de Ceuta, Alejandro Ramírez, la mà dreta del president. Amb ells, els habituals dels dilluns, Màrius Carol, Josep Martí Blanc, Teresa Cunillera, Joaquim Forn, Mònica Terribas i el Pere Mestre Mitjà amb l'ull de poll. A Catalunya, quan falten 8 dies per l'inici del curs escolar, el govern de Catalunya treballa contra rellotge per evitar que la reobertura de les aules coincideixi amb una altra vaga de mestres i de professors. Per calmar els ànims, el Departament d'Educació ha anunciat que obrirà 500 noves aules d'acollida i que contractarà 1.100 docents i 200 administratius més. En successos, atenció al que publica avui La Vanguardia. Més detalls del cas de la mort d'Isaac Andic. Ara els Mossos d'Esquadra sospiten que la terapeuta de la família, aquella famosa terapeuta, però també una col·laboradora seva, van recórrer el camí de Montserrat, on acabaria morint el fundador de Mango el desembre del 2024. Els investigadors creuen que una de les prioritats de la terapeuta era trobar un recorregut en precipicis. Déu-n'hi-do. Avui, que a les portades dels diaris editats a Catalunya hi veureu una gran fotografia dels castellers de Vilafranca coronant el primer pilar de nou amb folre, manilles i puntals de la història. És una fita sense precedents que va arrodonir una diada de Sant Fèlix memorable amb 16 castells de gamma extra. Ara ho detallarem. En pàgina de Salut, males notícies. Les morts per sobredosi es disparen a Catalunya. L'any 2024, l'últim amb les dades disponibles, es van enfilar fins als 308, tot un rècord des que hi ha registres. També en Salut, l'altra notícia sorprenent de les últimes hores és que una farmacèutica nord-americana està fent servir la intel·ligència artificial per crear una píndola que simula els efectes de fer exercici. Déu-n'hi-do. I els esports, notícia d'aquesta matinada, Àlex Palou, proclamat campió per quarta vegada consecutiva de l'IndyCar, el campionat d'automobilisme nord-americà. En futbol, avui el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús per dues temporades més una d'opcional. El davanter que prové de l'Arsenal podria aterrar les pròximes hores a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar aquest contracte. Avui, que a partir de les 11, descobrirem tots els detalls d'una pel·lícula que reconstrueix els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils. Es tracta de Cronos. És aquella pel·lícula que també explica la persecució de la cèl·lula terrorista que hi havia al darrere. En parlarem amb el seu director, Fernando González Molina, i tres dels seus protagonistes, Diana Gómez, Enrique Auqué i Pablo Derqui. I després repassarem què ha passat a la tele aquest estiu amb el David Broc i el Víctor Amela. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Què, Hernández, bé?
3: Sí, molt bé, i tu?
0: Bé, moltes
3: prou,
0: gràcies.
3: Prou, molt contenta avui de tornar a ser aquí, sí, de matinar.
0: Efectivament. Només ens queden uns 200 dinades
3: no,
0: per tot, si
3: Déu vol. No ho diguis, sisplau.
0: Val, perfecte. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada?
3: Sí, Hernández? Que la crisi humanitària a Ceuta està encallada amb protestes dels veïns que exigeixen l'expulsió de milers de migrants que malviuen pels carrers de la ciutat. Segons el govern espanyol, n'hi entre 5.000 i 9.000 dels més de 70.000 que van arribar de manera irregular des del Marroc a finals de juliol. Ahir la policia va haver d'intervenir per evitar que hi hagués enfrontaments entre manifestants i les persones migrants.
0: Doncs anem cap a Ceuta, perquè allà hi tenim l'enviat especial de RAC1 aquesta hora del matí, a les 7 i 5, amb el Marc Segués. Hola, Marc, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, Ceuta viu inflamada i al límit des de fa un mes, i els seus veïns ho van demostrar ahir per anèssima nit amb una marxa de centenars de persones que apleguen des de jubilats fins a infants. I ho van fer els crits de... Els ceutencs reclamen al govern espanyol que no els abandoni i que expulsi d'una vegada per totes els milers de migrants que encara queden a la ciutat.
4: Esto es un drama que no sabemos de cuándo vamos a salir, ni lo que va a costar. Que hay comerciantes que van a perder sus negocios. La vivienda se ha devaluado, no sé qué decir, un tercio, un 33% de su valor. ¿Saldremos de esta? Yo estoy seguro de que sí, pero las secuelas que va a dejar esto son irremediables.
2: La ciutat s'ha tenyit de militars, policies, proclames en contra de la presència dels migrants i de banderes d'Espanya i Ceuta que tenyeixen cada cantonada. Els moments més tensos de la marxa, com dèieu, van ser quan els manifestants veien de lluny algun noi marroquí que cridaven massa fora, fora, i fins i tot algun l'arribaven amb penya. Ara els veïns tenen el focus posat en aquest dijous, dia de Ceuta, volen convertir la jornada en una demostració de força als ulls de la Moncloa, convocant la marxa més massiva fins la data.
0: Gràcies, Marc. Tornem més tard. Avui també, abans de començar la tertúlia, com sempre farem aquesta temporada, explicarem les claus de tot plegat, perquè moltes vegades em passava que aquest estiu vaig trobar una persona adulta que no sabia col·locar Ceuta al mapa. I ja no és una persona adulta, sinó també molt jove, que no tenia ni punyetera idea i del que és Ceuta i de com és i com és i per què hi ha aquesta crisi migratòria evident. Ho comentarem avui també, i el Marc Seguin ens serà els nostres ulls a Ceuta, els ulls de RAC1, en aquesta crisi que hi ha en aquesta localitat. Això mentre el president de Ceuta ha revelat que dos dies abans de l'entrada massiva de migrants va demanar al govern d'Espanya que apliqués l'estat d'alarma.
3: Sí, en una entrevista al digital El Español, Juan Jesús Vives ha detallat que primer va avisar la Moncloa que hi hauria una allau de persones entrant a la ciutat i després va demanar l'estat d'alarma. Però tot i les seves demandes, la seva petició va quedar en no res i l'executiu espanyol no va moure ni un dit.
5: Los días previos a la avalancha teníamos una intensidad de llegadas que nos parecía absolutamente preocupante y dijimos aquí algo pasa. En una semana habíamos pasado de tener acogido 180 menores a 800. En una semana habían llegado a Ceuta 1.500 personas.
0: Avui en parlarem aquí al món a RAC1. A casa nostra, mentrestant, la Generalitat treballa contra rellotge per evitar la vaga de professors que pugui haver-hi a partir del dia de dimarts de la setmana que ve, que és el primer dia de curs.
3: Sí, i aquesta matinada ha anunciat el departament que reforçarà la plantilla amb més de 1.100 docents, més professionals també a l'escola inclusiva i 500 aules d'acollida de més. També està previst un increment salarial per als docents i una rebaixa de les ràtios a les aules. A més, s'aplicaran restriccions a l'ús de la intel·ligència artificial. Per exemple, el govern recomanarà a les escoles que prohibeixin als menors de 14 anys que la facin servir.
0: De la crònica de successos, atenció a les novetats que avui aporta La Vanguardia sobre el cas Andic. Els Mossos sospiten que la terapeuta de la família i una col·laboradora d'aquesta terapeuta van fer juntes la ruta en què pocs dies després va morir el fundador de Mango.
3: Sí, la Maica Navarro i el Toni Muñoz expliquen avui a La Vanguardia que la policia ha reconstruït aquesta ruta que la terapeuta de la família i una col·laboradora de la seva consulta van fer a Montserrat. Ara els Mossos es volen assegurar que totes dues van passar pel mateix punt on va caure l'empresari, perquè tot i que han reconegut que sí que van fer una excursió a la muntanya com a teràpia, neguen que passessin pel punt exacte en què va morir Andic.
0: Creo que estaven buscant precipicis.
3: Excursions en precipici.
0: Però és una manera de...
3: De fer teràpia.
0: No, bueno, no només de fer teràpia, és una manera de fer turisme. Turisme de precipicis. Els millors precipicis de Catalunya. És que és al·lucinant. És al·lucinant. Bueno, i avui ens hem llevat també i ens vam anar a dormir amb una fita castellera. Els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada a la història el pilar de nou amb folre, manilles i puntals.
3: Sí, els verds han trencat el sostre casteller amb aquest pilar de nou pisos i durant una diada de Sant Fèlix, a Vilafranca, de llegenda. En total hi va haver 16 castells de gamma extra, 4 d'ells de 10 pisos. El cap de colla dels castellers de Vilafranca, l'Àngel Grau, no se'n sabia venir.
6: És una puta bogeria, tenim el millor peu del món, han aguantat l'inaguantable, després del 3 de 10, del 4 de 10, és espectacular.
3: També hi va haver actuacions molt destacades de la colla vella dels Xiquets de Valls, de la Jove de Valls i també de la colla jove dels Xiquets de Tarragona.
0: Tu encara dormies, no, aquella hora?
3: No, jo vaig a plaça.
0: Vas anar a plaça?
3: I tant. Jo hi vaig cada any. És espectacular. I, a més, aquest any vull felicitar l'organització d'aquesta diada perquè van posar pantalles gegants, que no ho havia vist mai a cap plaça castellera. I, home, facilita que ho puguis seguir, tot i la gentada. Yeah. I els verds increïbles, clar. I escombro cap a casa.
0: Et surt el tam-tam de la tribu, ja, eh?
3: Sí, tot i que els de Tarragona també, molt bé. I els de Valls, tots bé.
0: Vinga, vale. De la crònica de salut, avui hi ha una dada que ens ha deixat glaçats. Les morts per sobredosi han marcat un nou rècord a Catalunya.
3: Segons les dades que ha publicat aquesta matinada el Departament de Salut, el 2024 van morir 308 persones de sobredosi. És la xifra més alta des del 2017, quan es va començar a fer un recompte anual. Més de la meitat dels casos, l'afectat havia combinat alcohol, cocaïna i medicaments sedants.
0: I encara relacionat amb la salut, una empresa dels Estats Units ha creat un medicament, una píndola, amb intel·ligència artificial que té els mateixos símptomes, simula els efectes de fer exercici.
3: Sí, ens ho hauran d'explicar bé, ho llegim avui a La Vanguardia. De moment s'ha provat en un primer assaig clínic i els resultats han estat positius. Es tracta d'un fàrmac que inclou una molècula molt semblant a la que el nostre cos allibera quan fem esport i que recrea alguns dels beneficis de l'activitat física. Per exemple, redueix la gana durant unes hores. Per això, els investigadors creuen que prendre aquesta píndola un cop al dia podria servir com a tractament per al sobrepès o l'obesitat. També apunten que té menys efectes secundaris que altres medicaments, com per exemple l'Ozempic.
0: Per tant, et prens aquesta pastilla i és com si anessis a fotre una...
3: Exercici, no? Esport.
0: Fes esport, després et punxes l'Ozempic i, escolta'm, deixes el cos com Cristiano Ronaldo. Fins a mort de casa. Arriba un moment que...
3: Estem fatal.
0: Bueno, de fet, al setembre és que es disparen un 40%. 40% les consultes per perdre pes.
3: Sí, els dietistes i els nutricionistes constaten un interès creixent per aconseguir un bon estat de salut en general, eh? I els mètodes per aprimar-se en poc temps, com ara la dieta keto o el dejuni intermitent, conviuen amb els fàrmacs. Els aliments frescos i els complements dietètics ompliran, doncs, el rebost després de l'estiu i, per exemple, el consum de llegums pujarà un 36%, el de carn un 10% i el de suplements, com ara el magnesi o el ferro, un 65%.
0: Dieta keto. Què és dieta?
3: És una dieta que està molt de moda. Jo no te la sé explicar ara mateix, vull dir, però sé que molta gent la fa, sí, com el dejuni intermitent. Però la busquem ara,
0: eh? Dieta. No, és la cetogènica, que és baix en hidrats de carboni, alt en grasses bones, per entendre'ns, i moderat en proteïnes. I llavors tu et fots això i ja està. I la dieta keto.
3: Fora pa i pasta. Sí. Mal.
0: I 36% de llegums més, és a dir... llenties i cigrons, et fots més carn i el magnesi.
3: I ou, no? També entenc que en aquesta dieta hi és...
0: Home, si te'ls fots ferrats,
3: com a proteïna.
0: Sí, millor que te'ls fotis embullits, per entendre, saps? Bé, i els esports. Notícia d'aquesta matinada. Àlex Palou s'ha proclamat una altra vegada campió de la IndyCar, que és aquest campionat d'automobilisme dels Estats Units.
7: Sí, Palou ha guanyat el títol per quarta vegada consecutiva, el cinquè en 6 anys. El 2021 va estrenar el seu palmarès i des d'aleshores no ha tingut rival. El pilot català ho tenia tot de cara per repetir corona aquesta matinada i, dit i fet, n'ha tingut prou amb una desena posició.
8: Increïble, no sé què dir-te de debò. Ho dec tot el meu equip, que sempre està al darrere. Si t'he de ser sincer, la cursa d'avui no ha estat gens fàcil per nosaltres. Estàvem patint, però només pensava continuar endavant i estar concentrat. És increïble haver aconseguit un altre campionat. Estic preparat pel següent.
9: Yeah, ready for the next one.
7: Àlex Palou s'ha convertit en el tercer pilot amb més títols de la IndyCar. Per davant només té 2 nord-americans amb 6 i 7 campionats.
0: Més enllà d'aquest nou èxit per l'esport català, la gran notícia de les últimes hores és l'inesperat fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça. Aquest davanter de 29 anys aterrarà avui a Barcelona per passar revisió mèdica.
7: Acord per 2 temporades i una d'opcional a canvi de només 10 milions. És una oportunitat de mercat i el Barça, que ho sabia, no ha dubtat en aprofitar-la. I de pas, Hansi Flick, que ocupa una posició, la del 9, que estava vacant després de les sortides de Robert Lewandowski i Ferran Torres. Karim Adeyemi i Anthony Gordon són davanters, però juguen per les bandes i no pas pel centre. La incorporació de Jesús no tanca la porta a Julián Álvarez, com a mínim de portes en fora. El club el vol, però sembla gairebé impossible que l'Atlètic de Madrid baixi del burro i el deixi marxar abans de demà. Tot i així, el Barça no tira la tovallola. Si no pot ser en aquest mercat d'estiu, ho provaran més endavant. Com és lògic, Gabriel Jesús encara no podrà jugar avui contra el Rayo Vallecano. A 9:45 de la nit, el partit és al Camp Nou, tanca la tercera jornada i, com sempre, el podreu seguir en directe a RAC1.
0: 9:45 un dilluns.
7: Sí.
0: Té per veure l'assumpte. I la felicitació per Deco. Ja ho comentàvem amb els de la secta de les 6, diu que ha aconseguit una cosa, un fet inèdit en el món del barcelonisme, i és que un nom que no se n'havia parlat, de cop i volta ens el trobem un diumenge a la tarda com a nou fitxatge al Barça. No s'ha filtrat per enlloc fins ahir a la tarda. És al·lucinant, al·lucinant. De moment el Real Madrid és el líder provisional de primera després de golejar 4-0 el Màlaga al Bernabéu.
7: Sí, el partit va ser molt plàcid pel Madrid, que va ser molt superior a l'equip andalús, ho va reconèixer el seu entrenador, Juanfran Funes, tot i que després va queixar-se d'un tracte de favor dels àrbitres cap a l'equip de José Mourinho.
10: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, cuando es para el lado contrario, parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no? 80 minutos apenas nos pitan falta a favor y en los últimos 10 minutos se maquilla bastante la estadística porque ahí ya sí, ¿no? Con el partido ya muy adverso, llegan y te pitan 3-4 faltas.
7: A Mourinho le van preguntar por estas paraules y la seva resposta va ser aquesta.
11: No merece comentar.
7: Doncs no va anar més enllà. Ahir també es van jugar dos partits, Depor 3, València 1 i Celta 0, Atlètic de Bilbao 2.
0: Aquesta frase que la guardin els altres entrenadors quan es queixen els àrbitres, que és una de les coses que habitualment ha fet històricament José Mourinho. Ui, debò, hi ha una mena de ganes del madridisme de que això vagi bé, que és... tio, hi vas a la premsa de Madrid?
7: Sí, sí.
0: Bellingham és el jefe... El Bernabéu disfruta con la presión alta del equipo y el Marca, el Bernabéu se divierte. Amb una foto preciosa, per cert, de Mbappé agafant el travesser de la porteria. Bellingham de nuevo e imperial. Mou mejora su inicio liguero con los blancos y el Málaga aguanta el chaparrón. Chimpom. Alguna cosa més?
7: Sí, l'eliminació per sorpresa de Novak Djokovic a primera ronda de l'Open dels Estats Units, fa tot just una estona, ha perdut en 5 sets contra el número 49 del món, Mariano Navone. Aquesta tarda reapareix Carlos Alcaraz després de 4 mesos lesionat, el seu rival és Roman Safiulin. A la Lliga Femenina, el Barça ha començat la temporada amb una golejada 5-0 contra el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff, i amb motor, Marc Márquez torna de l'Aragó després d'un cap de setmana perfecte en què va guanyar la cursa d'ahir i també l'esprint de dissabte. El Cerverí ha retallat diferències amb el líder del Mundial, Jorge Martín, i ja el té a només 19 punts.
0: Bé, hi ha una cosa que també està molt bé, i és que ara que parlem que parlàvem de motor, han robat cable de coure del Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid, quan només queden 15 dies perquè es celebri la cursa.
3: Sí, la policia espanyola ja ho investiga, han robat cables de coure d'uns generadors del túnel del recorregut. Fa tot just una setmana es van fer les proves de Fórmula 3 en aquest nou circuit urbà, batejat com a circuit de Madring, o Madring, que és una de les novetats del calendari de la Fórmula 1. A banda del robatori, alguns veïns ja s'han queixat del soroll que fan els cotxes de Fórmula 3, era obvi.
0: Per cert que la Federació Espanyola de Futbol ultima un acord per facilitar les futbolistes de la selecció espanyola que congelin els seus òvuls.
3: Sí, de fet, el que ha anunciat la Federació i que llegim al País és que finançaran aquests tractaments. La iniciativa respon a una inquietud d'algunes futbolistes que, com totes les esportistes d'elit, tenen el pic de rendiment en el moment de màxima fertilitat. Els detalls es coneixeran, però, a finals del mes de setembre.
0: De la crònica internacional, que la porta està oberta,
3: sentia unes veus
0: d'Insidius. De la crònica internacional, Donald Trump ha reaparegut aquesta matinada per avisar que si els demòcrates guanyen les eleccions de mig mandat, els homes trans tornaran a competir als esports femenins.
3: Després d'un estiu on ha passat més aviat desapercebut, el president nord-americà ha concedit una entrevista a la cadena Fox per fer campanya per les eleccions de mig mandat que tenen lloc al novembre i que pinten bastant malament per als republicans. Segons Trump, un dels motius per no votar els demòcrates és el que deies, que ells permetran que els homes trans competeixin als esports femenins.
12: Passarem per moltes coses, apujaran els impostos i passaran coses molt boges. Per exemple, l'esport masculí i femení. Els trans en els esports femenins no s'acabaran mai.
3: A tot això, els Estats Units i l'Iran han intercanviat aquesta matinada nous atacs per primera vegada des del mes de juliol. Washington ha ordenat bombardejar l'illa de l'Arak i Teheran ha respost amb un llançament de míssils a Jordània.
0: I anem al temps.
13: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Què, Mònica? Comencem el dia amb alguns ruixats, però sobre el mar, no?
14: Sí, sobre el mar, i aniran desapareixent, i tindrem un dia bàsicament marcat pel sol, sobretot durant el matí. Després, a la tarda, sí que creixeran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat més aviat aïllat en punts del Pirineu, Prepirineu, i no es descarta també algun xàfec entre les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona, que t'avorreixo.
0: No, però ja he explicat a les 6 que tinc.
14: Complicada.
0: Bueno,
14: sense dormir.
0: De fer migdia.
11: migdiades a la tarda que no s'haurien de fer fet. Aviam, digues, digues.
14: Doncs les temperatures al migdia seran semblants a les d'ahir o lleugerament més baixes, moltes màximes d'entre 30 i 34 graus. I els propers dies d'aigua se n'espera poca, demà algun ruixat aïllat al Pirineu i al Prepirineu durant la tarda. La temperatura baixa una mica a les comarques del sud i a partir de dimecres tornen a pujar un pèl aquests termòmetres i a finals de setmana farà més calor. I ara mateix tenim entre 22 i 25 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a Lleida, 16 a Girona, 20 al Vendrell i 15 a Solsona.
15: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
16: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
15: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: De nou de la crònica internacional. La riuada, aquella espantosa, però espantosa, amb aquelles imatges que hem vist que s'han fet virals entre aquella riuada entre el Nepal i el Tibet, ja ha deixat més de 800 morts i més de 3.000 desapareguts.
3: És el darrer balanç de les autoritats que creuen que no hi haurà més inundacions a la regió. Pel que fa als espanyols desapareguts, el govern del Nepal ja ha aconseguit contactar amb els tres que no se sabia on eren. Al Tibet, però, el govern xinès ha anunciat que hi ha un espanyol desaparegut i a aquesta hora encara no han concretat si forma part o no d'aquest grup de tres persones que ja han estat localitzades.
0: I a Suïssa la policia continua buscant els autors d'un tiroteig que ha deixat una noia de 22 anys morta i 5 ferits.
3: Va passar la matinada d'ahir durant una refa a Arau, al nord del país. L'autor o els autors de l'atac van poder fugir. La policia suïssa ha anunciat que la víctima mortal i dos dels ferits eren de nacionalitat italiana, però apunten que no tenien relació entre ells.
0: I al trànsit anem a comptar cotxes des del RAC, perquè allà hi tenim el Ferran Aràndiga, que torna amb nosaltres. Què tal, Ferran? Bon dia.
17: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant que ja tenim un accident a la AP7 en direcció a Barcelona a l'altura de Borrassà, que obliga a tallar la sortida número 4 i provoca 2 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat al voral de la C58, concretament a l'altura de Badia del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona, que provoca 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, cap a Barcelona, cap a la capital catalana, també tenim congestions habituals ja a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit sud, tot i que en general de poca intensitat. A la B20 ja trobem trams en lentitud des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron i a la B10, en aquest cas, des del Fòrum fins la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: I a les 7:22... Hola, Joan Ferrer.
18: Bon dia.
0: Bon dia.
18: Vinga, que ahir es va viure un dels millors Sant Fèlix a Vilafranca.
19: Sí. Mm-hmm.
18: La Mònica va ser a plaça, ja ho has comentat.
0: Sí, sí. Tu també?
18: No, jo no.
20: Ella va ser a plaça. Em va fer el salt, Joan.
18: Va ser a plaça, però una altra cosa és que veiés els castells. Però a plaça hi va ser.
20: Sí. Sí. Segueix, Joan, segueix.
18: Val, doncs, va ser una jornada històrica, perquè amb els castells totes les jornades acostumen a ser històriques. Per això recordem una altra... Una altra jornada de fa 9 anys, en aquest cas, on els de Castells
0: el
18: a RAC1...
0: El clatellot ha sigut descomunal.
18: Sí, serà l'estil d'aquesta temporada.
0: Ja, ja. Ah, sí, val, perfecte. Endavant, endavant.
18: Els de Castells a RAC1 que feien una demostració de com parlen el castellà.
21: No veieu aquí qui tinc al costat? I li he dit, dic, a veure, una transmissió de RAC1 sense tu no seria possible. Estem parlant d'un clàssic de la vella, que és en Juanacho. Juanacho, lástima, este tres con diez, eh?
22: Señor Marqués, no sabe cómo le agradezco su invitación. Ha sido usted muy gentil.
21: Lástima, este tres con diez,
18: eh? El tres con diez. Con forro y esposas. Sí, la Mònica que em va convidar, a Vilafranca, però no hi vaig...
20: Em va fer el salt, i a sobre mira com
0: tu pare. Com et tracta, no?
20: És que de veritat,
0: primer dia, imagina't el segon. 7:24.

0: RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: 7:26.
1: Cada dia, una idea.
2: El que li passa pel cap sempre al Xavi Puig.
3: Nova sèrie de karateques maldestres. Cobra Kai.
4: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
2: La proposta de cada dia del Pep Prieto. Aviam per començar aquesta temporada, el que ens proposa.
5: De drama pot ser com ens sentim aquests dies per haver de tornar a la feina, però també és el títol d'una de les pel·lícules més interessants d'aquest 2026. Els protagonistes, Emma i Charlie, estan a punt de casar-se. Abans de la boda, queden amb uns amics per sopar i juguen a dir-se què és el pitjor que han fet. Quan l'Emma diu la seva, Charlie descobreix un secret molt pertorbador de la seva parella. Aquesta comèdia negra té el do d'incomodar i d'obrir molts debats. Parla de si realment coneixem les persones que tenim més a prop i també dels nostres prejudicis. De Zendaya ja sabíem que és una actriu meravellosa, però aquí és Robert Pattinson qui s'acaba cruspint la funció. Trobareu de drama a HBO Max.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: I a 8:45, com cada any també, la cançó que ens proposa el líder de Love of Lesbian i col·laborador del món a RAC1, Santi Balmes, bon dia tingui.
8: Molt bon dia, Catalunya. Un home va sobreviure 5 hores perdut al mar convençut que un àngel l'estava guiant. I és que algú a l'aigua li donava suaus cops. Quan va arribar a terra va descobrir que l'àngel era una foca. Definitivament, els animals són millors que nosaltres. El Santify d'avui és Cillian.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Ha estat una nova nit de protestes a Ceuta, on un dia més els manifestants han increpat els migrants. Anem-hi en directe des de Ceuta, informa Marc Segués.
1: Sí, centenars de veïns han sortit per enèsima nit als carrers de la ciutat per reclamar l'expulsió en massa de qui ells anomenen invasors. Durant la marxa, els ceutins s'han encarat verbalment els migrants en més d'una ocasió i fins i tot n'han arribat a empènyer algun per fer-lo fora.
0: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia. Que el govern intenta seduir els professors per evitar que facin vaga el primer dia de classe. Ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de 1.100 mestres i un augment de sou de 700 euros anuals.
4: Els Mossos es miren amb lupa la terapeuta de la família Andic i una col·laboradora seva. Segons La Vanguardia, la policia les situa al mateix punt on va morir el fundador de Mango pocs dies abans que caigués a Montserrat.
3: Nou rècord de morts per sobredosi a Catalunya, més de 300 en un sol any. La majoria són persones que barregen drogues i medicaments a casa seva.
4: Una empresa dels Estats Units ha creat un medicament amb intel·ligència artificial que simula els efectes de fer exercici, ho apunta La Vanguardia, que confirma que el primer assaig clínic ha estat un èxit.
3: I les autoritats acaben d'actualitzar la xifra de morts de la riuada del Nepal i el Tibet. Ja són més de 900 víctimes mortals i els desapareguts ja superen els 4 milers.
5: Als esports, Àlex Palou s'ha proclamat aquesta matinada campió de la IndyCar. El campionat d'automobilisme dels Estats Units és el cinquè títol del català, el quart consecutiu. En futbol, el Barça té previst anunciar avui mateix el fitxatge sorprenent de Gabriel Jesús per només 10 milions d'euros. L'acord és per dues temporades i una adopcional, i justament avui el Barça tanca la tercera jornada de primera. A 9:45 de la nit, en directe a RAC1, rep el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Real Madrid és el líder provisional després de golejar 4-0 el Màlaga.
0: I el temps, Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia.
0: Com pinta aquest començament de setmana?
6: Doncs mira, de moment comencem el dia amb algun ruixat sobre el mar, tot i això durant el matí s'imposarà el sol a tot arreu i després a la tarda sí que s'esperen alguns xàfecs, bàsicament en sectors del Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona. Les temperatures seran semblants a les d'ahir o lleugerament més baixes, sobretot en sectors de l'interior. Moltes màximes es mouran entre els 30 i els 34 graus. I la resta de setmana de pluja se n'espera poca i pugen les temperatures. I ara mateix entre 22 i 25 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a Lleida, 16 a Girona, 23 a Mataró i 18 a Santa Coloma de Farners.
0: I amb Naturs, i com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs avui en general es manté bona, amb semàfors verds i blaus. Només tenim un semàfor groc amb qualitat regular al Montsec.
7: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
8: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
9: I tant, per estalviar.
7: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
9: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
8: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
9: Oh!
7: Torna l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
11: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes, com sempre, al RAC, allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs continuem la jornada destacant aquest accident de la AP7 en direcció a Barcelona a l'altura de Borrassà, que continua tallant la sortida número 4 i provoca 2 quilòmetres de lentitud. També tenim un vehicle variat a la mateixa via, en aquest cas al voral a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, en direcció a Girona, amb 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, també cap a la capital catalana, tenim la congestió habitual ja a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit sud. Tenim congestió a la B20, amb cues des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, a la B10, des del Fòrum fins la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
13: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:34 minuts, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I aquesta hora, com sempre, comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Martí Esteban, bon dia.
15: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
16: Bon dia.
0: I Sergi Embudio. Hola, Sergi, bon dia.
17: Hola, molt bon dia. Molt bé, i tu?
0: Bé, que sapigueu que el Sergi torna a controlar el contenidor del món a RAC1.
17: Sí.
0: Que és per preguntar-vos si us ha passat alguna bestiesa aquest estiu i, sobretot, molt important, si hi ha alguna queixa d'aquestes habituals del contenidor o noves. ja ho sabeu, el 669-10-10-10, notes de veu breus, 669-10-10-10, o bé també a través de... fer una nota de veu breu, però a través del mail, almon@racu.net, almon@racu.net. Vinga, anem a la lectura de la premsa en diagonal. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, el tema continua sent el gran protagonista de tota la premsa. En les últimes hores s'han repetit les mobilitzacions per reivindicar-ne l'expulsió i també imatges de persones malvivint al carrer. Comencem fixant-nos en com ho veu la premsa de Ceuta, de la ciutat autònoma.
2: Sí, al Faro de Ceuta reconstrueixen tot el que ha passat des del 30 de juliol, un dia que bategen com la jornada del desastre. Carmen Echarri critica la picabaralla política i lamenta que s'hagin dit tantes mentides. Això sí, el mateix diari, Juan Amado, llança un avís a tota la societat de Ceuta. Els diu que fer justícia pel seu compte pot trencar la convivència i que en cap cas es poden tolerar actituds com ara cremar campaments immigrants o insultar a treballadors d'ONGs.
15: A l'editorial del Pueblo de Ceuta titulen Ceuta no pot més, explicant que la ciutat autònoma ha perdut 33 milions d'euros en tan sols unes setmanes i que això només és la punta de l'iceberg. De fet, tenen clar que aquesta crisi és una autèntica amenaça pel futur de Ceuta i acaben dient que necessiten una resposta que estigui a l'alçada de l'emergència que estan suportant.
0: I, mentrestant, la situació a Ceuta també apareix a tota la premsa generalista. Els diaris continuen carregant amb duresa contra Pedro Sánchez i els seus ministres i parla de quins són els passos a seguir a partir d'ara.
16: L'editorial del Mundo parla de caos de Ceuta i assegura que la situació enfonsa Sánchez. El diari defensa que el curs polític arrenca amb un govern espanyol que agonitza enmig d'una crisi de seguretat sense precedents en 5 dècades i remata que si volien que l'estiu fos un parèntesi per agafar oxigen, ha passat el contrari.
2: A l'espanyol Pedro J. Ramírez es pregunta quantes Ceutes ens prepara Sánchez i fa una reflexió en 10 punts per establir, diu, 10 veritats elementals. Per exemple, critica que al Marroc no li podia passar desapercebut el moviment de 100.000 persones i que aquestes persones no haurien creuat la frontera si no fos de forma deliberada per part de les autoritats del Marroc.
15: A l'ABC avui, Rafael Martínez focalitza les seves crítiques en els ministres del govern espanyol, titula el seu article amb un "El pastor mentider i el ministre imprevisor" i afirma que tu miris com tu miris la gestió és un desastre perquè han dit que la ministra de Defensa, Margarita Robles, les mentia, i després han afegit que tant ella com el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, deien la veritat.
16: La Razón diu a l'editorial que el PSOE dona l'esquena als ceutins i Jorge Fernández Díaz critica que, després d'un mes de tot plegat, Sánchez no hagi comparegut públicament ni una vegada i conclou que s'ha de determinar si va ser còmplice de la invasió per acció o per omissió.
2: A La Vanguardia, Carmen del Río titula "Una crisi migratòria que ja ho és de convivència" i assegura que el caos inicial ja s'ha convertit en una emergència de dimensions inabastables. El mateix diari, Iván Redondo, és molt contundent i té clar que Pedro Sánchez ha d'agafar les regnes, liderar sobre el terreny i mostrar fermesa exterior i a la frontera.
15: El periòdico Jorge Dezcallar parla també de caos a Ceuta i qualifica d'intolerable tot el que ha passat des del 30 de juliol. Això sí, se centra en el paper del Marroc, a qui acusa de còmplice. També és molt dur el govern espanyol, diu que és indignant la taviesa a l'hora de plantar cara al Marroc i que l'avergonyeix que s'hagi trigat tant a moure fitxa sobre el terreny. Per tot plegat, acaba dient, els ceutins n'estan farts, se senten desemparats i, a més, tenen raó.
16: A El País, Diego Garrocho parla de Ceuta i del fals dilema i explica que no és veritat que tot es redueixi a una lògica binària on o estàs amb mi o estàs contra mi. Per això escriu que es pot mostrar sensibilitat davant de la situació que viuen els migrants sense suspendre l'exigència de responsabilitats a un govern espanyol que ha sigut obertament negligent.
2: A l'Ara, Antoni Bassas també carrega contra el govern espanyol. Diu que està nul en la detecció i en l'anticipació i que ha estat increïblement lent i maldestre en la gestió. Ara bé, també critica els que busquen brega i els que en volen treure rèdit polític amb discursos de 1.000 homes i de salvar la pàtria. Finalment, parla dels milers de persones que malviuen a la ciutat. Creu que Marroc les ha utilitzat i lamenta que ara Espanya la rebutgi.
15: I a Público, Marta Nebot escriu una carta a les nenes de Ceuta. Els diu que els vol traslladar la seva admiració i la seva estima, afegeix que són unes valentes i que mereixen una oportunitat, i assegura que no les abandonaran i que Espanya és alguna cosa més que aquelles persones que les amenacen i que les volen expulsar.
0: Al marge de Ceuta, hi ha un altre tema que avui ocupa totes les portades de Catalunya, la històrica jornada castellera de Sant Fèlix, en què els castellers de Vilafranca van descarregar per primer cop el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Avui a tots els diaris els cau la bava amb aquesta gesta.
16: A La Vanguardia, l'Ara, per exemple, posen un semàfor verd a Àngel Grau, que és el cap de colla dels Verds, i en pàgines interiors llegim coses com el Sant Fèlix més bèstia, un castell per la història a Vilafranca, o un Pilar de Nou per la història, un país de gestes.
0: 21 minuts i les 8 en punt del matí.
14: RAC 1. Consell d'estalvi nivell expert.
18: Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
19: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
20: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
21: Que l'any serien 1, 2, 3...
20: Més de 2.400 euros.
21: Ja m'has descomptat!
20: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
23: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí ignasià fins a Manresa.
24: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
23: Tota la informació a manresaturisme.cat.
14: RAC 1.
4: Per tempesta elèctrica, el Barça de Flick. Barça, Rayo Vallecano. Aquest dilluns a 9:15 al Camp Nou i des d'una hora abans a RAC1, amb Fortlipó i companyia.
14: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
25: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
14: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
25: I escolta el que vols,
14: quan vols. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevistarà aquest matí, el Xuxu?
2: Aquest matí els mestres que llegeixin la carta al director de La Vanguardia, que signa Xavier Badia. Escriu: l'estiu acaba i tots tornem a les nostres obligacions. Uns a la feina, altres a l'escola i d'altres, pel que sembla, directament a la vaga. I afegeix: no poso en dubte que els docents tinguin motius per reclamar millors condicions, més recursos o menys burocràcia, però costa d'entendre que una proposta dirigida contra l'administració comenci afectant una vegada més aquells que menys capacitat tenen per resoldre el conflicte.
0: Marc Margarit, bon dia.
26: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
26: Que els immigrants a Ceuta estan cruspint-se els gats de la ciutat. En diverses publicacions que corren per les xarxes s'afirma que s'estan menjant els felins de Ceuta i les acompanyen d'imatges de gats morts. Però la notícia és falsa, les fotografies dels gats són del 2025 a Gran Canària i aquests van morir per altres causes. N'informa EFE Verifica.
0: T'he dit que al final el 50% de notícies seran falses i el 50% veritat. El problema és que els que ens l'empassem, com els immigrants que teòricament es mengen gats a Ceuta. Mònica Usar, bon dia.
27: Bon dia.
0: Una inundació sobtada al Gran Canyón deixa un mort i 15 desapareguts.
27: Els aiguats han provocat l'augment sobtat del riu Colorado, que ha arrossegat roques de grans dimensions. Això ha obligat a evacuar 60 persones allotjades a la zona, però de moment encara hi ha 15 persones desaparegudes. L'aigua s'ha endut ponts per endavant i ha destrossat canonades que han deixat fora de servei hotels i albergs.
0: Què ha fet el nostre Josep Martí Blanc aquest estiu?
16: Doncs anotant una llibreta els noms de tots els cambrers que l'han atès.
0: Carai.
16: Sí, no és la primera vegada que fa una cosa així. Escriu: un any em vaig entestar a saber quants pollastres havien mort en 12 mesos per alimentar-me. Al juny vaig començar a sentir-me culpable.
0: I n'hi havia un altre.
16: I arribats al desembre pensava que si feia pública la xifra seria titllat de genocida. En una altra ocasió vaig fer el mateix amb els calps que em vaig trobar durant un mes. I afegeix a la seva columna d'avui a La Vanguardia, el Josep: no es preocupin, que res de tot això està catalogat encara com a malaltia mental.
0: No, ens hem de sentir culpables si no fem res el cap de setmana.
26: Quedar-se al llit i recuperar les hores de son dissabte i diumenge millora la salut cardiovascular i redueix el risc d'hipertensió, segons un nou estudi de la Universitat de Corea. Dormir dues hores més de mitjana en cap de setmana pot abaixar també la pressió arterial. Ho llegim a The Independent.
0: Mira, hi ha coses que ja n'hi ha prou. És a dir, què és que diuen? La son no es recupera. Sí, es recupera.
16: Tant.
0: Sí, es recupera. Els que dormim, per desgràcia, poc al cap de setmana, al cap de setmana dormim molt més. I si a sobre hem d'anar a la Universitat de Corea, això que ens ho expliquin, si ens quedem al llit i recuperem hores de son, millora la salut cardiovascular i redueix la hipertensió. Fantàstic. Quina proposta agradarà a tots aquells que van néixer a finals d'any?
15: La de la Sara Muñoz a la contra del Punt Avui proposa que per l'edat mínima per poder entrar a una discoteca es tingui en compte l'any natural de naixement i no l'edat que es té en aquell moment. Creu que així s'acabaria amb el càstig dels que fan anys tard que els impedeix

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Crisis gràcies a la intel·ligència artificial.
2: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
3: Les 7 més grans, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla, han obtingut entre totes uns beneficis de gairebé 500.000 milions d'euros en els primers 6 mesos de l'any. Això és gairebé un 300% més que ara fa 5 anys, el 2021, quan encara no havia irromput el ChatGPT ni havia començat la febre per la IA. Totes multipliquen beneficis, menys Apple, que puja, però menys que la resta, i Tesla, que baixa una mica.
4: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
5: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
6: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I aquesta temporada el Guillem Tarrés ens torna a apropar el més destacat a les xarxes. Hola, Guillem, bon dia.
7: Bon dia. Estar fora de les xarxes socials és un privilegi. Ho explica la creadora Tere Díaz en un vídeo en el seu Instagram. Parteix d'una teoria del sociòleg alemany Klaus Dorre que parla sobre l'apropiació de les terres. La teoria explica que el capitalisme agafa els espais que abans eren sagrats, com per exemple el teu temps lliure, casa teva o una estona amb els amics, i els converteix en un aparador comercial. I és exactament el que ha passat amb les xarxes. Abans sorties de la feina i la teva vida era teva. Ara, en molts casos, aquesta barrera ha desaparegut. Ara ja no n'hi ha prou en fer bé la teva feina, sinó que també l'has d'ensenyar. Ja no n'hi ha prou en ser advocat, nutricionista o actor, que si no et vens a les xarxes socials, el mercat t'invisibilitza. I quan acaba la jornada laboral, encara hem de crear contingut per la marca personal. Ensenyar l'oci, ensenyar als amics i demostrar que t'ho estàs passant bé. El filòsof Byung-Chul Han en diu convertir-se en empresaris de nosaltres mateixos. Som la nostra pròpia marca, el nostre propi jefe i també el nostre propi explotador. És per això que avui en dia estar fora de les xarxes és un privilegi.
1: I obrim les pàgines d'esports. Albert Pedrol, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
1: Els diaris aplaudeixen el fitxatge inesperat de Gabriel Jesús pel Barça i feliciten la gestió del director esportiu de Deco.
8: Sí, sentint allò escriu a Mundo Deportivo que el brasiler encaixa al Barça perquè, a banda de ser un caçagols, també pressiona i no és el clàssic davanter estàtic, i afegeix: el Barça necessita un atacant amb capacitat de fer moviments intel·ligents i culminar el bon joc que hi ha per les bandes. El diari Sport Javier Giraldo escriu que a priori l'operació de Gabriel Jesús és impecable i elogia Deco per saber moure's, diu, amb discreció i eficàcia. I coincideix Carles González a l'Esportiu, que conclou: un altre moviment sigilós de Deco que no ofereix ni un, que no ofereix ni una pista quan entra en acció.
1: I els diaris de Madrid es freguen les mans amb la nova golejada del Real Madrid, 4-0 amb el Màlaga.
8: Alfredo Relaño escriu a la contra del Daily Marca que amb 10 gols marcats i 9 punts de 9 possibles, el Real Madrid respira optimisme i creu que Mourinho ha aconseguit renovar els ànims de l'equip i dotar-lo d'alegria en el joc. I al diari AS, Tomás Roncero va més enllà i assegura que el nou Real Madrid és una piconadora i ho remata: és un equip dinamitzat futbolísticament i reactivat emocionalment gràcies a Mourinho.
1: La notícia freak, Jordi Saumell, bon dia.
9: Bon dia. Els fans del heavy metal aguanten millor el dolor. Un estudi publicat a Scientific Reports ha revelat que hi ha gèneres musicals com el heavy metal que poden ajudar els pacients amb dolor crònic a gestionar el malestar. Més d'un centenar de voluntaris es van sotmetre a una prova, a aguantar una ampolla d'aigua congelada durant un concert. Els aficionats del metal van demostrar que eren capaços d'aguantar l'ampolla durant més temps que els altres i, per tant, que tenien més tolerància al dolor.
1: I on hi ha Salmó aquest matí?
9: A diversos mitjans que es fan ressò que la cantant Olivia Rodrigo ha aconseguit recaptar 20 milions de dòlars en un concert benèfic a favor de la salut i els drets de les dones. Fins i tot abans de començar aquest concert a Califòrnia ja havia recaptat 10 milions de dòlars, els que va portar Melinda French Gates, la informàtica i exdona del fundador de Microsoft. Els diners recaptats es destinaran a una desena d'organitzacions que treballen en els àmbits de la salut reproductiva, la protecció laboral o la maternitat. Chapel Roan, Douchi i Bikini Kill van acompanyar Olivia Rodrigo en aquest concert.
1: I avui que és Sant Ramon... Avui Sant Ramon? Sí. És l'aniversari... Aviam, hosti... El Ramon Besa, el meu amic Ramon Riera, o... I, què sé, el Ramon Escardó, o el Ramon Esteve, sí, esclar... Avui que Sant Ramon és l'aniversari de...
9: La reina de Jordània, Rania, que fa 56 anys, el presentador de televisió Pablo Moto, 61 anys, el cantant de Barricada, El Drogas, Veo Todo en Blanco y Negro, 67 anys, l'actor Richard Gere, Pretty Woman, Oficial i Cavaller, 77 anys.
1: 77 anys, Richard Gere, ja.
9: I el cantant Van Morrison, When You Don't Need to Worry, There Will Be Days Like This,

0: Avui fa 81 anys.
1: Només?
0: Pensaves que era més gran?
1: Sí, i jo crec que té sempre 81 anys, Van Morrison. Sempre l'he vist molt gran.
0: Des de fa 20 anys que en té 81.
1: Això. I tanquem el repàs dels diaris del món arracut d'avui amb la contraportada.
2: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
3: Tanquem amb la contraportada del Punt Avui, que explica el cas surrealista d'una oficial jubilada de les Nacions Unides. I és que quan es va retirar, Carmen Jones va decidir establir-se a Tossa de Mar, però no ha pogut fer-ho, atenció, no, perquè no té empremtes dactilars. Aquesta circumstància, fruit d'una anomalia a la pell anomenada adremotoglífia, li ha impedit obtenir el visat de residència. Jones va presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, però li han denegat i finalment ha acabat marxant a Portugal.
2: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
1: 8 minuts i les 8 del matí.
4: RAC 1.
5: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien... 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat!
5: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé!
7: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
8: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
7: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure. Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Què et passa?
11: Que no em tanca la maleta.
10: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
11: Bé, si trec uns quants banyadors...
10: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrarock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 5 minuts i les 8. A aquesta hora anem a desbloquejar el mòbil, aquesta temporada abans de les 8, amb el Víctor Endrino.
15: Mira, ara t'ensenyaré a ser una mica més papista que el papa en tema de mòbils, especialment d'Android, perquè si tens un Android, la botiga d'aplicacions, la Google Play Store, et diu quines són les aplicacions que necessiten actualitzar-se i així des de la Play Store pots actualitzar-les i tot això. Però qui actualitza i com s'actualitza la Play Store? Perquè potser la tens desactualitzada. Però clar, no t'ho diu enlloc, no t'ho diu ningú. Jo ara t'ensenyo com es fa. Tu vés a la Play Store i toques a la teva imatge de perfil. Doncs un cop estàs allà, baixes fins a ajustaments, i dins dels ajustaments o ajustes, vas a la informació. I a informació, allà mateix directament hi ha un botonet o un link que diu actualitzar la Play Store. Doncs allà és on has de donar-li per actualitzar la Play Store, que no sé ben bé si serveix per alguna cosa, probablement per seguretat. Per tant, si no ho has fet, prova-ho. Toques a la teva imatge de perfil, baixes fins als ajustaments, i dins d'ajustaments, informació. Que potser no ho has de fer mai, eh? Però no està de més saber-ho.
1: I aquesta temporada cada dia descobrirem paraules i conceptes massa acostumats a dir-les de moltes maneres, menys en català. Abel Espinosa serà l'encarregat. Abel, quin nou terme podem dir avui en català?
4: Reunió d'arrencada. Allò que cada dia més es fa dir kick-off meeting. Avui tornes de les vacances i de totes les coses que no suportes al teu cap, n'hi ha una que pots canviar. Sí, sí, ho has sentit bé. És a les teves mans. Us ha citat a tu i a la resta de l'equip per a una kick-off meeting, com si, dir-ho en anglès, convertís aquella reunió en l'esdeveniment que duies tot l'any esperant. Mira-la als ulls i atrevista a dir-li: va, noi, que sempre hi ha un primer cop per canviar kick-off meeting per reunió d'arrencada.
1: Kick-off meeting, fora. Arribarem a les 8 en punt del matí amb la cançó del dia, cançó que ens porta cada dia de cada dia la Isabel Vinaixa.
16: Frase del dia: les vacances bé, què has fet? I tot seguit un reguitzell d'adjectius post-tornada. Mandra, costerut, reinici, espès, curtes. La part positiva que sempre hi és: el retrobament amb el calendari laboral, les seves festes i els companys. Una reentre com Déu mana. Ens arrelem amb ritme, amb Going Back to My Roots, una cançó amb molta energia.

0: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Ovell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
1: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Comença una nova temporada aquí a RAC1, la 2026-2027, i només cal mirar el calendari per entendre que serà una temporada apassionant. Apassionant, intensa i probablement esgotadora. Perquè ens esperen eleccions a Israel, eleccions a França, eleccions municipals, les de mig mandat als Estats Units i, qui sap, potser també eleccions generals a Espanya. Urnes, campanyes, pactes, soroll, promeses i aquella capacitat extraordinària que té la política per convertir qualsevol setmana aparentment tranquil·la en una setmana decisiva. I la temporada comença més amb els dubtes de cada inici de curs. D'aquí a una setmana i un dia tornen les escoles. O no. Ho veurem perquè el conflicte entre govern i sindicats continua, però de tota manera aquest estiu ens deixa una certesa. Una frase que hem repetit tots, pensem com pensem, votem el que votem i visquem on visquem. Quina calor. Quina calor. Probablement la frase més pronunciada d'aquest estiu. Al carrer, a casa, al cotxe, al bar, a la feina, a la platja o fins i tot a la muntanya. Ho hem dit de dia i ho hem repetit de nit, quan dormir s'ha convertit en una negociació amb el ventilador, amb l'aire condicionat o amb la finestra oberta. Temperatures directament insuportables que ja no podem considerar una anècdota meteorològica ni una simple molèstia d'estiu. La calor ha deixat de ser només una conversa d'ascensor per convertir-se en una de les grans qüestions del nostre temps, perquè afecta la salut, la feina, l'habitatge, els incendis i la manera com viurem els pròxims anys. L'estiu també ens deixa Ceuta, com a paraula. Ceuta al peu dels cavalls. Sis lletres que contenen una frontera, però també moltes fronteres. Una ciutat on es barregen l'orgull, el nacionalisme, les banderes, les batalles polítiques, la identitat, la por i la supervivència. Ceuta resumeix alguns dels grans debats dels últims temps i probablement una part important del que ens espera, la immigració i les seves conseqüències. Què fem amb les persones que arriben? Com les acollim, si les hem d'acollir? Com les integrem, si les hem d'integrar? Com gestionem unes fronteres que són geogràfiques, però també econòmiques, socials i morals? Com evitem que la immigració sigui utilitzada com una arma electoral? Aquest serà un dels grans debats de la temporada i segurament serà un debat aspre, sorollós i ple de consignes. Perquè parlar d'immigració és parlar de persones, però massa sovint acabem parlant només de xifres. És parlar de drets, però també de recursos. De recursos que sembla que no tenim. Parlem de fronteres, però sobretot de la manera de societat que volem ser i que volem construir en el futur. I enmig de tot això, és clar, el futbol i el Barça, sempre hi ha el Barça, un club que pot passar setmanes alimentant rumors, filtracions, noms, representants, i que de sobte és capaç de sorprendre tothom. Mèrit, per exemple, d'un magnífic director esportiu, Deco, que ha aconseguit que un fitxatge sorprenent sigui exactament això, sorprenent, sense filtracions, sense avisos i sense aquell mercat paral·lel de pistes que acostuma a convertir cada incorporació en un serial de 10 capítols. Gabriel Jesús, arribar i sorprendre, una raresa en el futbol actual i gairebé un miracle a Can Barça. Tot això ens espera. Política, eleccions, escola, calor, immigració, Ceuta, futbol, esport, però sobretot la vida. La vida tal com passa, ràpida, contradictòria, sovint incomprensible, però sempre disposada a desmentir el guió que havíem escrit la nit anterior. Comença la temporada 2026-2027 i nosaltres hi tornem amb les mateixes ganes, amb la mateixa curiositat i amb el mateix compromís d'explicar-vos què passa, per què passa i què pot passar després. Serem allà on hi hagi la notícia, escoltarem totes les veus, preguntarem, dubtarem, discutirem, intentarem entendre un món que cada cop parla més fort, que crida més i que, paradoxalment, cada vegada costa més d'escoltar. I per damunt de tot hi haurà la ràdio. Sempre la ràdio, i visca la ràdio, la que acompanya quan encara és fosc, la que entra a la cuina mentre es prepara el primer cafè, la que viatja amb vosaltres a aquesta hora dins del cotxe, la que informa, la que alerta, la que emociona, la que emprenya i que la de tant en tant també fa riure. La ràdio que explica les grans notícies però que no oblida les petites, les històries petites. La ràdio que no té imatges perquè confia en la més poderosa de totes, la que cadascú de vosaltres construeix dins del cap. Comença una temporada apassionant, nosaltres ja hi som, i passi el que passi, intentarem acostar-vos les notícies al màxim, explicar-les tan bé com sapiguem, i sobretot, que per això vam parir la ràdio, sobretot per continuar fent-vos companyia. Visca la ràdio, sempre. Visca la ràdio. Són les 8 i 5 minuts, benvinguts al món. Ara hauria d'haver-hi el cop final, que havia quedat la merda bé, però no hi ha cop final ara. Mira que passa.
1: El món a RAC1. amb Jordi Basté.
0: I com sempre, vinga la peu a terra, que és dilluns. Dilluns 31 d'agost del 2026.
2: I aquesta setmana tornen a pujar les temperatures, sobretot a mitjans de setmana, i de pluja se n'espera poc, a tot estirar alguns ruixats avui, aquesta tarda i també demà la tarda.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, recordem que continuem la jornada d'avui dilluns pendents d'aquest accident a la AP7 a l'altura de Borrassà, on ja se'n retira el vehicle accidentat però encara provoca un quilòmetre de retencions, tot plegat en direcció a Barcelona. A la mateixa via, a la AP7, recordem que també tenim un vehicle avariat al voral a l'altura de Barberà del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en direcció Girona, també amb un quilòmetre de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: Un matí més, totes les mirades continuen pendents de Ceuta, que es torna a llevar garratibada per la tensió. Un mes després que almenys 70.000 persones assaltessin la tanca fronterera i entressin a aquesta ciutat autònoma, als veïns se'ls comença a acabar la paciència. Ahir al vespre es va manifestar per reclamar que el govern d'Espanya es posi les piles i expulsi els milers de migrants que encara deambulen pels carrers de Ceuta. A la Moncloa calculen que en queden al voltant de 5.000, però el govern autonòmic duplica la xifra. Pedro Sánchez i el seu equip confiaven que l'agost fos un mes tranquil, un baló d'oxigen que els donés aire després d'un tram final de curs infernal, amb els escàndols de corrupció com el de Zapatero o el de Leire Díez, que enfanguen el PSOE de mala manera, però res més lluny de la realitat. La crisi de Ceuta ho ha sacsejat tot i s'ha convertit en un altre mal de cap del president del govern d'Espanya. Just quan el debat migratori condiciona l'agenda política a mig món, l'estratègia de Pedro Sánchez per erigir-se en la nèmesi internacional dels líders extremistes com Donald Trump o Giorgia Meloni se li ha entrevessat. Ara la Moncloa es veuen obligats a prometre expulsions massives, però no ho tenen gens fàcil. La legislació d'estrangeria espanyola és molt garantista i impedeix retornar els migrants irregulars als seus països d'origen sense comprovar abans si tenen o no tenen dret d'asil. Els últims 8 anys, Pedro Sánchez havia construït una imatge de líder amb reflexos, un d'aquells presidents que creix davant de les adversitats, però aquest estiu ha estat pràcticament desaparegut en combat. Després de visitar Ceuta les hores posteriors a l'assalt, Sánchez es va tancar la seva residència oficial d'estiueig a la Mareta, a les Illes Canàries, i es va fer fonedís. La Moncloa ha distribuït imatges del president espanyol coordinant reunions amb el gabinet de manera telemàtica, però ha delegat les explicacions en els seus ministres. Com que la tempesta no ha mainat amb el pas de les setmanes, aquest matí Pedro Sánchez intentarà contrarrestar l'imatge d'inacció amb una entrevista a la SER, la primera del nou curs polític, arrencarà d'aquí una estona i al Món a RAC1 la seguirem en directe. El president del govern d'Espanya haurà de respondre un reguitzell de preguntes clau que avui, un mes després de l'assalt migratori, encara suren a l'aire. El CNI va avisar o no va avisar que milers de persones es preparaven per creuar la frontera nedant? El Marroc n'estava al cas i va fer els ulls grossos? Quants migrants queden ara a Ceuta? Realment se'ls expulsarà tots? Què passarà amb els menors no acompanyats? Per què el govern d'Espanya va trigar setmanes a oferir allotjaments provisionals als migrants que encara són a Ceuta? De moment, esperant Pedro Sánchez, the answer, my friend, is blowing in the wind. Pedro Sánchez també haurà d'explicar per què va fer com si sentís ploure amb els precs del president de Ceuta, Juan Jesús Vives. En una entrevista al digital El Español, el líder de la ciutat autònoma ha revelat que va trucar a la Moncloa dies abans de l'assalt per avisar el govern d'Espanya que se n'estava preparant alguna de grossa, però es queixa que ningú li va fer ni punyetero cas.
1: Llamé a Moncloa. Los días previos a la avalancha teníamos una intensidad de llegadas que nos parecía absolutamente preocupante y dijimos, aquí algo pasa. En una semana habíamos pasado de tener acogido 180 menores a 800. En una semana habían llegado a Ceuta 1.500 personas. A mí me resulta incomprensible.
0: El president de Ceuta, del PP, ha anat apujant el to a mesura que la crisi s'enquistava. Juan Jesús Vives està convençut que almenys 10.000 dels més de 70.000 migrants que van creuar la frontera el 30 de juliol encara són a la ciutat i exigeix a la Moncloa que s'expulsi d'una vegada per totes. Els veïns fan pinya amb el seu president i ahir al vespre unes 500 persones es van tornar a manifestar per reclamar una deportació massiva, tot i que no es va arribar a l'extrem de la setmana passada quan desenes d'ultres van assaltar i van cremar un dels campaments improvisats dels migrants. Ahir la policia va haver d'intervenir per evitar nous enfrontaments més greus. Ho va seguir l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués. Marc.
2: Sí, Ceuta segueix el límit del col·lapse un mes després de l'arribada de milers de migrants que encara malviuen en assentaments improvisats arreu de la ciutat. Molts veïns se senten expulsats i amenaçats i aquest vespre centenars d'ells, de totes les edats, des d'avis fins a infants, han omplert el centre de Ceuta per reclamar l'expulsió immediata dels migrants a qui titllen d'invasors. Guarnits amb moltes banderes d'Espanya i també de Ceuta, i amb gran indignació els veïns asseguren que ja no poden aguantar ni un dia més en aquestes circumstàncies.
3: Ha sido horrible. Mira, nuestras playas estaban ocupadas. Estamos en un mes de verano en una ciudad turística muy bonita que ahora no la está viendo. Nuestras playas estaban tomadas por ellos. Ahí dormían, se bañaban, defecaban, hacían sus necesidades, hacían sus hogueras, su comida, etcétera, etcétera. Nosotros no podíamos bajar a la playa.
2: Els moments de més tensió de la marxa han sigut quan els manifestants han vist algun migrant de prop. Els han fet fora a crits de fora, fora. De fet, han arribat a empantar algun amb l'ajut de la policia i l'exèrcit, molts presents arreu de la ciutat, amb l'objectiu de generar seguretat i expulsar-los del centre de la ciutat. Ara els veïns tenen el focus posat en aquest dijous, el dia de Ceuta. Volen convertir la jornada en una demostració de força als ulls de la Moncloa, convocant la marxa més massiva fins la data i evidenciar que no són un problema perifèric.
0: De fet, Marc, avui la ciutat es desperta a aquesta hora, a les 8 i 11 minuts, una mica més tranquil·la, però la tensió que hi ha a Ceuta encara és molt palpable.
2: Exacte, sí, un mes després Ceuta ha abandonat aquella emergència dels primers dies, però s'ha estancat en una normalitat molt inflamada. Els seus serveis continuen desbordats i l'excepcionalitat és palpable a cada racó dels seus carrers. El centre de la ciutat autònoma espanyola està farcit de militars i policies, com deien, que expulsen els molt joves migrants que hi deambulen esperant un destí incert i que pidolen menjar i passen l'estona allà sense massa res a fer. La majoria de cases i balcons, i a molts monuments, també rotondes, hi uneixen banderes espanyoles i de Ceuta reivindicant l'europeïtat de la ciutat, i molts negocis que han perdut gran part dels seus ingressos i alguns fins i tot temen tancar tenen cartells a la façana denunciant una invasió i reclamant accions immediates. Però realment on la crisi humanitària s'agreuja preocupantment és a la perifèria de Ceuta. Allà hi ha els assentaments de centenars de migrants a les platges, la més famosa, la del Trampolín, o a polígons industrials com el del Tarajal. Milers d'ells hi malviuen en condicions insalubres, a la intempèrie, a l'espera de ser acollits per uns serveis totalment col·lapsats. En aquelles zones i conviuen amb els ceutins més tensionats realment. Aquests veïns, però, també són els que més s'han organitzat per brandar la bandera de la solidaritat i intentar arribar on l'Estat no ho fa, donant menjar, allotjament improvisat o el que bonament poden. Tots ells, tant veïns com migrants, se senten al límit i reclamen posar fi com més aviat millor a aquesta situació insostenible.
0: Després tornem cap a Ceuta i també van arribar a Ceuta un grapat d'embarcacions amb banderes espanyoles provenents de la península, capitanejats per l'exdiputat de Ciutadans, Marcos de Quinto, pretenien fer costat als veïns de la ciutat autònoma en el que havien batejat com l'Armada de la Solidaritat. Però en realitat els seus impulsors van acabar fent una cervesa al port i després van girar cua. La seva arribada va escalfar encara més els ànims i 8 migrants que van intentar desafiar els tripulants i sant una bandera del Marroc al fortí de Ceuta van acabar detinguts per la Guàrdia Civil. No ha estat l'únic incident de les últimes hores. Ahir, 5 dies després que un grup de desenes de persones embusqués un cotxe de l'exèrcit, 3 marroquins van llançar ampolles plenes de líquid corrosiu contra un contingent de militars. Per sort, la Guàrdia Civil els va poder detenir ràpidament i ara iniciarà els tràmits per expulsar-los. Ahir, les autoritats espanyoles ja van deportar 4 migrants irregulars provinents del Marroc que havien agredit 3 policies en una persecució la setmana passada a la barriada del Sarchal. Aquest matí, per acabar-ho de rodonir, el diari El Mundo afegeix encara més una altra expulsió que s'hauria materialitzat a les últimes hores. La Policia Nacional Espanyola ha retornat forçosament al Marroc 10 islamistes radicals que van aprofitar el caos del 30 de juliol per entrar a Espanya, tot i que ho tenien prohibit. Des d'aquell assalt massiu, el Marroc ha blindat el seu flanc i ha evitat que els migrants s'agrupin, però alguns aconsegueixen esquivar els gendarmes marroquins i arribar a la frontera. Ahir un parell van provar de creuar a Ceuta, un era un jove subsaharià que va acabar ofegat al mar, i l'altre era un noi marroquí que la Guàrdia Civil va deportar en calent just abans que superés la tanca. La sensació que la crisi s'aguditza passa a facturar al PSOE, que s'enfonsa encara més a les enquestes. Aquest matí El Mundo en publica una de demolidora pel PSOE. Segons el sondeig de 5x2, si avui es fessin eleccions al Congrés, el PSOE cauria dels 121 diputats actuals fins als 101, el pitjor resultat de l'última dècada. Sumar també perdria bous i esquelles i es quedaria amb tot just una desena d'escons. En canvi, el PP s'enfilaria dels 137 actuals a 143 i Vox obtindria el millor resultat de la seva història amb 61, una trentena més que ara. La victòria de la dreta seria incontestable, populars i ultras sumarien 204 diputats, molt per sobre dels 176 que marquen la majoria absoluta i a tocar dels 210 que calen per reformar la Constitució. A la Moncloa són conscients que l'assalt a la frontera de Ceuta se'ls ha escapat de les mans i ara intenten posar-hi solucions. La setmana passada el govern espanyol va declarar el caos a la ciutat d'interès per la seguretat estatal i va crear un comandament únic amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al capdavant. Demà també aprovarà un paquet de 150 milions d'euros per donar un cop de mà als comerços de Ceuta que alerten que la facturació l'últim mes s'ha desplomat per sobre del 50%. Ara bé, una part dels calés, al voltant de 25 milions, es destinaran a atendre els, com a mínim, 1.500 menors no acompanyats que malviuen com poden a Ceuta. De fet, avui està previst que comparegui al Congrés la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, que ja ha posat sobre la taula l'opció d'enviar-ne 500 a la península per ajudar a descongestionar els serveis assistencials de Ceuta. Aquest matí també passarà pel Congrés la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que detallarà els resultats del pla de contingència que va posar en marxa el 4 d'agost per protegir les dones i les nenes migrants, que és el grup més vulnerable. Una dada sagnant ho demostra. En l'últim mes, gairebé una vintena han patit agressions sexuals. El PP furga en la ferida i ahir tornava a recriminar el govern d'Espanya que hagi estat incapaç d'agafar el bou per les banyes a Ceuta. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, insistia que cal actuar amb urgència per evitar que la ciutat autònoma s'acabi convertint en la Lampedusa espanyola.
4: Hemos estado presentes allí días atrás y también se nota la dejadez. Lo que no estamos dispuestos a aceptar desde el Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o en un CETI permanente. Eso no lo vamos a aceptar. Insisto, exigimos que todos los que entraron irregularmente, legalmente, tienen que volver.
0: Aquest matí, un mes després de l'entrada massiva de migrants, recordeu el 30 de juliol, els diaris editats a Ceuta, a Madrid i a Catalunya també hi continuen su campà. Tots, sense excepció, carreguen contra el govern d'Espanya. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
5: Al Faro de Ceuta reconstrueixen tot el que ha passat des del 30 de juliol, un dia que bategen com la jornada del desastre. Això sí, el mateix diari Juan Amador avisa a tota la societat de Ceuta que no poden fer justícia pel seu compte perquè això pot trencar la convivència i que en cap cas es poden tolerar actituds com ara cremar campaments d'immigrants. A l'editorial del Pueblo de Ceuta titulen Ceuta no pot més. De fet, tenen clar que aquesta crisi és una autèntica amenaça pel futur de Ceuta i acaben dient que necessiten una resposta que estigui a l'altura de l'emergència que estan suportant. L'editorial del Mundo parla de caos a Ceuta i assegura que la situació està enfonsant Pedro Sánchez. A més, el diari creu que el curs polític arrenca amb un govern espanyol que agonitza enmig d'una crisi de seguretat sense precedents. La Razón diu a l'editorial que el PSOE dona l'esquena als ceutins i Jorge Fernández Díaz critica que després de l'incident d'ara fa un mes, Sánchez no hagi comparegut públicament ni una sola vegada i conclou que s'ha de determinar si va ser còmplice de la invasió per acció o per omissió. A La Vanguardia, Carmen del Riego titula Una crisi migratòria que ja ho és de convivència i assegura que el caos inicial ja s'ha convertit en una emergència de dimensions inabastables. El mateix diari Iván Redondo té clar que Pedro Sánchez ha d'agafar les regnes, liderar sobre el terreny i mostrar fermesa a l'exterior i també a la frontera. I ara Antoni Bassas diu que el govern espanyol ha estat nul en la detecció i en l'anticipació i que ha estat increïblement lent i maldestre en la gestió. Ara bé, també critica els que busquen brega i els que volen treure rèdit polític amb discursos de mil homes i de salvar la pàtria.
0: Avui també tornen els editors titulars a les ràdios de Madrid i alguns ho han aprofitat per dir la seva. Per exemple, Carlos Herrera a la COPE creu que Pedro Sánchez fa més d'un mes que insulta tots els espanyols i critica l'absoluta falta de respostes a aquesta crisi.
6: Yo no les diré que el gobierno quiere un estallido, pero sí que desde luego lo aprovecharía. ¿Para qué? Para seguir insultándole a ustedes. Como ha venido realizando, incluso desde las terminales mediáticas del gobierno, platós de televisión, donde algunos imbéciles se han llenado la boca llamándole a ustedes racistas, xenófobos, y en fin, lo saben seguramente mejor que yo. ¿Cuándo van a volver, si es que van a volver, los que están vagando por las calles de Ceuta? Es la pregunta que se hace aquí el ceutí, el caballo. Un mes después de la avalancha, un mes después de la avalancha no hay respuestas claras.
0: I a Onda Cero, Rafa Latorre, que ha agafat el relleu de Carlos Alsina, també pica el crustó al govern d'Espanya, ho ha fet des de Ceuta en un programa especial en directe.
7: Porque en este gobierno conviven quienes creen que hay que suspender la organización conjunta del Mundial con quien dice que se está ofendiendo a Marruecos y se insinúa su complicidad con el asalto. Conviven quienes prometen un endurecimiento inmediato de las leyes de extranjería y quienes consideran que no hay que devolver a ninguno porque todos están huyendo de la miseria. Si no saben medir el desafío, ni cuál es la naturaleza del desafío, es que no saben nada. Y si no pueden decirlo, es que es un gobierno perfectamente inerme e inservible.
0: De tot plegat, escoltem en el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer el signa el periodista i consultor polític Joan López Alegre.
8: Des de que Sánchez és president del govern, gairebé tot el que passa és evitable i la gestió posterior empitjora les coses. El mateix procediment incompetent es repeteix un cop darrere l'altre i és el que fa que es deixi a milers de persones a la seva sort a València, es tardi més d'una hora a trobar un tren amb morts dins, que hi hagi una apagada general o que un mes més tard s'anunciï un pla urgent per Ceuta. L'única urgència real d'aprovar un pla demà és que dijous Sánchez va al Congrés i té que tenir quelcom a dir més enllà de l'argumentari inversemblant que ja van assajar fa uns dies per un costat el ministre de l'Exteriors quan va donar la culpa del que passa a Ceuta a Elon Musk i Aznar i per l'altre la ministra de Sanitat que directament va assenyalar els veïns. La debilitat de Sánchez és la debilitat d'Espanya i aquesta debilitat l'aprofita Marroc i els amics del PSOE com el PNB que ja han demanat, com Junts, la cessió de les competències d'immigració. Hi ha una pregunta que no deixo de fer-me. I si no estem davant d'un nou exercici d'incompetència, sinó d'un càlcul electoral de Sánchez basat en permetre una degeneració tal de la situació a Ceuta, a la qual els enfrontaments entre veïns i invasors afavoreixen el seu fals paper i fictici combat contra l'ultradreta mundial?
0: I el segon comentari és el del periodista i col·laborador del món a RAC1, Joan Julivert.
9: El govern de Sánchez comença el curs sense haver recuperat les assignatures pendents de finals de curs passat. Ara fa just un mes, Ceuta vivia un episodi sense precedents amb l'entrada de milers de persones i després de tot aquest temps la situació continua enquistada. Els carrers de la ciutat autònoma són una mostra d'una crisi humanitària que amenaça amb cronificar-se i l'executiu socialista ha trigat massa temps a reaccionar, donant versions contradictòries i prenent decisions d'urgència quan l'emergència feia temps que durava. Sánchez i el seu executiu ha semblat que s'han recordat de les assignatures pendents quan faltaven pocs dies per tornar a classe i és sabut que les presses en determinades matèries no solucionen res. Amb la seva actitud indolent i gairebé negacionista, com si no haguessin calculat la magnitud del problema, han donat ales a una oposició que ha trobat en la crisi un terreny abonat per mirar de tombar-lo, per si no en tenia prous. I el pitjor és que ha alimentat els discursos que deshumanitzen la immigració i la converteixen en una amenaça. De vegades, la negligència es pot convertir també en un perill per a la convivència.
0: Gràcies, Joan. En tot cas, estarem molt pendents de l'entrevista que d'aquí una estona començarà a la SER del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, amb el nou presentador i director de l'Hoy por Hoy, que és l'Aimar Bretos, a qui desitgem tota la sort del món en aquesta nova etapa radiofòrica. Catalunya es mira la crisi a Ceuta des de lluny, tot i que és probable que hagi d'acabar acollint una part dels menors migrants desemparats, però, de moment, la Generalitat té altres maldecaps. El president Salvador Illa encara un curs polític que també promet ser al voltatge. Una de les fites a l'horitzó serà el possible, i esperem, retorn del Carles Puigdemont a Catalunya un cop al Tribunal Constitucional i obri la porta en una sentència que s'espera de cara a l'octubre. Serà el tret de sortida de la precampanya de les eleccions municipals del maig de l'any que ve, que evidentment condicionaran el curs polític de dalt a baix. Repassem el calendari que ens espera amb l'Adrià Santasusagna.
10: Ara, al tornar de vacances, el Tribunal Constitucional ha de deliberar sobre l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont. S'espera que ho faci entre finals de setembre i al llarg del mes d'octubre. Si el Constitucional, com tot apunta, resol a favor de Puigdemont, la patata calenta la tindrà el Suprem, que veurem si fa cas del que diu el Constitucional. Tot plegat obre la porta a que el retorn de Puigdemont abans de Nadal pugui ser una realitat. Més enllà d'això, els partits també ja estan escalfant tota la maquinària electoral, perquè el 23 de maig del 2027 hi ha eleccions municipals a tot el país, i s'hi sumen també eleccions autonòmiques espanyoles, entre elles a València, Madrid o a Ceuta. Però la traca final seran les eleccions generals. Pedro Sánchez, si esgota la legislatura, tindrà temps de convocar-les fins al 28 de juny.
0: Ara, com explicava l'Adrià, si tot això es va fent, serà una temporada apassionant i esgotadora. Però és que hi ha un altre de mal de cap pel govern de Catalunya, que és el conflicte educatiu que continua obert de bat a bat. Els mestres i professors estan en peu de guerra, han convocat una vaga pel primer dia de classe, dimarts de la setmana vinent. L'última jugada d'aquesta partida d'escacs eterna l'ha protagonitzat el govern de la Generalitat, que intenta calmar els ànims. Com? Doncs aquesta nit el Departament d'Educació ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de la plantilla de més de 1.100 professors i més personal d'atenció educativa pel curs que arrencarà la setmana que ve. La conselleria també treu pit de les millores salarials que s'aplicaran a les nòmines dels docents, amb un nou complement de 700 euros anuals. Però el sindicat majoritari del sector educatiu, la USTEC, diu que no en té prou i manté la vaga. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, exigeix a la consellera Esther Niubó que s'arrebanqui encara més per evitar que la crisi s'enquisti. En parlava ahir al Via Lliure de RAC1.
11: La vaga del dia 8 és molt difícil que ara ens vinguin amb una proposta que faci que tirem enrere aquesta vaga. Però sí que tenim tot un curs per endavant en el qual es pot evitar que aquest conflicte continuï i haguem de tornar a convocar més mobilitzacions per exigir respostes davant d'una crisi educativa que no té precedents.
0: Els sindicats recorden que no només reclamen més mans o més diners, sinó també millores a les escoles per resoldre mancances en temes clau com la climatització. De fet, ahir el Via Lliure de RAC1 avançava que gairebé 200 mestres han començat els tràmits per presentar denúncia per les condicions sufocants de les aules, sobretot el juny i el setembre. A finals de curs, la temperatura en molts centres va superar els 35 graus i en algunes aules va arribar als 40. Els mestres denuncien que encara no hi ha un pla per resoldre el tema i es queixen que la calorada els torna a fer la punyeta aquests dies de preparació del curs. I aquest tema és bestial. I després en parlarem, també a la tertúlia del món RAC1. Hem tingut un estiu que no hi ha hagut novetats pel cas d'Isaac Andic. Doncs avui ens despertem amb detalls d'allò més sucosos. Els avancen la Maica Navarro i el Toni Muñoz a La Vanguardia. Pareu bé l'orella perquè resulta que els Mossos d'Esquadra han aprofitat aquest mes d'agost per reconstruir la ruta que dies abans de la mort d'Isaac Andic van fer a Montserrat la terapeuta de la família i una col·laboradora de la seva consulta. La policia catalana sospita que totes dues van recórrer el mateix camí per on poc després cauria el fundador i propietari de Mango. Els Mossos d'Esquadra han pogut accedir al contingut dels telèfons de la famosa terapeuta i d'aquesta col·laboradora, i els missatges que es van intercanviar les dues demostrarien que coneixien el camí en què va acabar morint Isaac Andic. Elles neguen que anessin d'excursió exactament a la mateixa zona, però els Mossos estan reconstruint la ruta per esbrinar si va ser la mateixa excursió que van fer Jonathan Andic i son pare. Una de les claus és que la terapeuta hauria demanat a la seva col·laboradora que busquessin rutes amb precipicis. Rutes amb precipicis. En fi, esperem que avui la Maica Navarro ens detalli tot aquí al món a RAC1 i ens torni a explicar quin és aquest nou capítol i de què va aquest nou capítol del cas Isaac Andic. Mentrestant, a 2:45, indiscutiblement una de les imatges de les últimes hores i que avui veureu a les portades de tots els diaris catalans és la d'un castell per la història. Els castellers de Vilafranca han esberlat el sostre casteller i han descarregat per primer cop el pilar de nou amb folre, manilles i puntals. És una construcció bestial de 9 nivells amb un casteller per pis i reforçat en el segon, tercer i quart. El van descarregar els verds a casa, és a dir, a plaça, a la plaça de la Vila de Vilafranca.
12: Atenció als castellers de Vilafranca. L'Enxaneta fent les passes finals.
13: Que difícil.
12: Col·loca un peu a la faixa, amb quina delicadesa. Col·loca el genoll. Col·loca un peu. Pila de nou. Carregat dels castellers de Vilafranca. És descarregable. Va. És descarregable.
13: Aguanteu.
12: La frontera està travessada.
13: Aguanteu.
12: Puntals treballant al màxim. Atenció. Aguanteu. Que l'Enxaneta arriba baix.
13: Va.
12: Atenció, que sortirà l'aixecadora. Atenció!
13: Semblava impossible!
12: S'ha obert una nova porta estel·lar!
13: Semblava impossible!
12: Hem entrat a una nova dimensió!
13: Però no ho era!
12: Els castellers de Vilafranca trenquen un nou repte!
13: No ho era impossible!
12: Pilar de nou, amb folre, manilles i puntals descarregats!
0: Així narraven el Benet Iñigo, l'Esteve Giral i tots els dels castells a RAC+1 el clímax d'una diada, com dèiem, per emmarcar. Els anfitrions, però, també les colles Jove i Vella de Valls i la Jove de Tarragona, han firmat la millor diada de Sant Fèlix de la història. Dels 16 castells de gamma extra que les colles han portat a plaça aquest diumenge, n'han descarregat 13. El més modest, entre cometes, va ser el 2 de 9 amb folre i manilles. També s'hi van veure 4 castells de 10 pisos, 3 castells desfolrats i també 3 pilars de 8. Informa Joel Penya.
14: Vilafranca va veure ahir 16 games extra de 16 possibles. El moment més bèstia, però, va arribar a 4:45 de la tarda amb una plaça de la vila encara plena com un ou per veure descarregar per primera vegada la història el pilar de 9 que van aconseguir els castellers de Vilafranca després d'haver descarregat el 3 de 10, carregat el 4 de 10 i descarregat el 3 de 9 amb l'agulla. Una fita que va fer que el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, fos l'home més feliç del món.
15: És una puta bogeria. Tenim el millor peu del món. Han aguantat l'inaguantable després del 3 de 10, del 4 de 10. És espectacular. I crec que l'actitud de la gent d'avui ja ha començat en pensant que havíem d'arribar aquí ben fet. La llàstima aquest 4, però tot l'altre ha anat molt bé, tal com volíem.
14: La jove de Tarragona va fer la millor actuació dels seus gairebé 50 anys d'història, fent 5 de 9, 3 de 10, Torre de 9, i les colles de Valls van fer embogir la plaça amb la vella carregant el 4 de 10 i descarregant el 4 de 9 net i el 4 de 9 amb el Pilar, i les joves carregant el 2 de 8 i descarregant el 4 de 9 net i el 2 de 9 amb folre i manilles. Totes van posar la cirereta descarregant el Pilar de 8. En total, vora 5 hores que els milers d'assistents no oblidaran en anys.
0: Sobre aquesta diada castellera a Sant Fèlix, escoltem el comentari que hi posa el Benet Iñigo.
16: La NASA acaba de llançar a l'espai un nou telescopi per explorar nous racons de l'univers, però si en les seves primeres hores en òrbita hagués apuntat a la Terra, hauria detectat de seguida el seu primer objecte no identificat. L'han batejat com a Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals, i mai ningú l'havia vist fins ara descarregat.
0: És Benet Iñigo, un instant, Benet, perquè ha començat l'entrevista de Pedro Sánchez de la SER, i que siguem en directe aquí a RAC1 per parlar de la crisi de Ceuta. Escoltem.
17: ¿Cuántas personas hay? Ahora ese es el debate que tenemos y sobre todo el desafío. El desafío que tenemos es que para poder filiar y luego hacer los triajes y por tanto proceder a las devoluciones o también a la resolución de las peticiones de asilo, necesitamos reubicarlos. Fíjese, en este mes, nosotros antes de la crisis del 30 y el 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta, competencia de la Administración General del Estado, existían en torno a 500 plazas. Hoy hay activadas 3.300 plazas. Y gracias al acuerdo que logramos el pasado viernes con la ciudad autónoma de Ceuta, vamos a poder tener, en un muy breve espacio de tiempo, activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas, con lo cual yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes que se han quedado después de esta situación tan difícil y compleja que vivimos el pasado 30 y 31 de julio. También le diré que y creo que fue el propio ministro del Interior que lo dijo en la comparecencia de la pasada semana en las Cortes Generales, desde el día de agosto, es decir, mucho después de que salieran el 90, el 90 y tantos por ciento de manera voluntaria de esos migrantes que entraron de forma ilegal el 30 y el 31 de julio, desde el 10 de agosto han retornado voluntariamente 3.222 personas. Con lo cual, ese retorno continúa y afortunadamente lo que nos está produciendo es una entrada significativa de migrantes por esa frontera.
18: ¿Tienen claro ya qué pasó? ¿Quién estuvo detrás?
17: Seguimos investigándolo. A ver, hay mucho comentario, pero yo creo que el gobierno de España tiene que actuar sobre datos, sobre hechos ciertos, porque se vierten determinadas acusaciones que me parece que son muy graves, peligrosas y de alguna manera también gratuita. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Lo que sabemos hasta ahora es que se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que fue expandida por las redes sociales a través de bulos, de desinformación, también de organizaciones criminales que tratan con seres humanos, diciendo que, bueno, pues esa sentencia del Tribunal Supremo lo que decía era que si se entraba a nado, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Ceuta, era imposible la devolución en frontera, cosa que no es cierto. Pero en todo caso se utilizó y se expandió a través de las redes sociales este tipo de bulo. Esto es lo que sabemos. Lo que sabemos también es que hay una desigualdad estructural que hace que de la ciudad autónoma de Ceuta y la ciudad autónoma de Melilla cuenten con las fronteras probablemente más complejas del mundo, porque el salto de oportunidades, el salto de renta per cápita entre un lado y otro es sustantivo. Y lo que sabemos también es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
18: Però és creïble que...
0: És Aymar Bretos a la SER, repetim les coses com són, l'entrevista del Pedro Sánchez de la cadena SER i que estem seguint aquí a RAC1.
18: Supiera que eso iba a pasar.
17: Mire, la experiencia que yo tengo, porque además, fíjese, yo llevo como presidente del gobierno 8 años, he vivido crisis migratorias, por ejemplo, en Canarias en 2020 y 2021, hoy se nos olvida, pero en 2020 y 2021 entraron en Canarias 23.000 personas, en 2020 22.000 personas en 2021, en Ceuta también entraron miles de personas en el año 2021, Y la experiencia que yo tengo respecto a la crisis previa en Ceuta es la de una coordinación, una cooperación instantánea, inmediata, por parte de las autoridades marroquíes. Estuvieron al habla constantemente el 30 y el 31 de julio, y es cierto que el 31 de julio sí se empezó a ver un despliegue operativo por parte de las autoridades marroquíes, precisamente en la zona de Castillejos, para hacer frente a la avalancha de personas que estaban intentando entrar de manera irregular en la ciudad autónoma de Ceuta. Por tanto, nosotros no tenemos esa información. La que tenemos, y sobre los hechos que nosotros trabajamos, son los que le he dicho. Uno, una desigualdad estructural en la frontera que hace muy compleja la gestión de la misma. Dos, un bulo que es propagado por unas redes sociales y por mafias y organizaciones criminales que efectivamente pues produjeron el 30 y el 31 de julio esa avalancha de personas en la ciudad autónoma de Ceuta.
19: ¿Las mafias que ganan? ¿Cómo ganan dinero las mafias con que haya una avalancha que entre en Ceuta 80.000 personas sin utilizar esas mafias?
17: ¿Y qué gana Marruecos con este tipo de tácticas?
19: Y usted si nos ponemos en Marruecos, descarta completamente que se haya sido Marruecos.
17: Yo desde luego no veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia, también le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes. Y además le digo más, me parece que es importante subrayar que la relación bilateral con Marruecos es una relación, digamos, que tiene muchos ángulos, que tiene muchas áreas. No solamente es la migración, siendo por tanto la migración relevante, es también la económica, es la cultural, es la social, es también la securitaria en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Y he de decirle que si nos vamos al ámbito de la migración, la cooperación con Marruecos es francamente positiva. Si uno mira cuáles son el número de entradas irregulares por la ruta del Mediterráneo Occidental, que es la nuestra, respecto a la ruta del Mediterráneo Central, que es, por ejemplo, la de Italia, estamos hablando de que, en este caso, la central duplica el número de entradas irregulares respecto a la occidental. Lo que quiero decirle con esto es que tenemos que ser conscientes de que esta crisis solamente se va a poder resolver con la cooperación y no con, bueno, pues digamos, la falta de confianza en Marruecos, que lo que haría sería agravar aún más una situación compleja que es la que ya tenemos en Ceuta.
19: O sea, que no hay que enfadar a Marruecos. Usted está intentando no enfadar a Marruecos.
17: Yo creo, de todas formas, Aymar, en fin, habrá gente que me pueda criticar por muchas cosas, pero no por haber tenido una política exterior valiente y coherente y consistente con lo que hemos defendido desde el primer minuto. Y le digo, nosotros nos hacemos cargo, yo el primero, de la situación que vive Ceuta. También, como he dicho antes, hemos vivido situaciones en Canarias y en Ceuta previamente, y estoy convencido de que Ceuta saldrá de esta situación mucho más reforzada, no solamente en cuanto a la respuesta a esta crisis humanitaria que ahora mismo tenemos, sino también más reforzada para crisis posteriores o futuras que se puedan tener, esperemos no de esta envergadura.
19: ¿El CNI avisó de lo que podía pasar?
17: Mire, el 26, 27, 28 de julio, 29 de julio, es decir, los días previos a la entrada masiva, el 30 y el 31 de julio, se produjeron distintas reuniones entre las autoridades ceutís y también la Administración General del Estado, encabezadas por el delegado del gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Por qué se celebraron esas reuniones? Porque lo que iba siendo habitual cada día de entradas irregulares a nado en la ciudad autónoma de Ceuta, pues subió, pero no subió de manera significativa. Y de alguna manera, en momentos como los actuales de verano, es cuando tradicionalmente se producen estos picos de intento de entradas de migrantes irregulares en Ceuta y en Melilla. El CNI compartió informes de situación, como también lo hizo la Policía Nacional, pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31. Pese a ello, el gobierno de España lo que hizo durante esos días fueron tres cosas. La primera, reforzar los controles de fronteras. La segunda, preparar al CETI que tenemos, ampliando el número de plazas para que se pudiera acoger pues a esa entrada de migrantes irregulares que se pudiera producir, pero no de la manera tan desmesurada como se sufrió entonces, y por supuesto también seguir colaborando y cooperando con las autoridades marroquíes.
0: Por lo tanto, se sitúa més a prop de Grande Marlaska.
20: Que había determinadas entradas a nado, pero no avisó de lo que estaba por llegar. Sí, interpreto de su respuesta.
17: Pero el CNI es un centro con unos extraordinarios profesionales. Mire, yo salto por un instante, pero para que seamos conscientes y algunas veces hasta incluso veamos el sentido de las cosas que se están haciendo desde el gobierno de España. Cuando se produjo todo este debate sobre el 5% del presupuesto en defensa, que, bueno, pues de alguna manera trató de imponer la administración estadounidense a los aliados de la OTAN, yo dije que España no necesita comprar tanques, si me permiten, desde el punto de vista coloquial, para simplificar mucho mi razonamiento, que el desafío que tiene España tiene mucho más que ver con la seguridad que con la defensa. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las inseguridades, de los desafíos que nosotros tenemos, son diferentes al este o al oriente de Europa. Tienen mucho que ver, bueno, pues con una situación de lucha contra el terrorismo que se va expandiendo en el Sahel. Tiene mucho que ver también con la necesidad de hacer frente a los ciberataques. Y eso es lo que estamos haciendo. Fíjese, nosotros desde que llegamos al gobierno en el año 2018, el presupuesto del CNI era de poco más de 280 millones de euros. Hoy es de 445 millones de euros. Hemos aprobado un plan de 1.000 millones de euros para reforzar la ciberseguridad, más 1.150 millones de euros también para reforzar la ciberseguridad de ese plan para llegar al 2% del presupuesto en seguridad y en defensa de la OTAN, de los cuales 376 millones de euros son para reforzar el Centro Criptológico Nacional de Ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia.
20: Y a pesar de todo eso, presidente, ¿ustedes no tuvieron una información a la altura de lo que estaba por venir? ¿O la tuvieron y no actuaron?
17: No, no, lo que yo le digo a Aymar es que la realidad a la que nos estamos enfrentando es que no es evidente que los ataques que se puedan perpetrar en una frontera, como es el caso del 30 y el 31 de julio, tengan que provenir de un actor estatal. Pueden provenir de organizaciones criminales, de mafias, de redes que se autogestionan como consecuencia de esas redes sociales. Por tanto, cuando se dice, ¿tienen ustedes un conocimiento exacto, completo de lo que sucedió el 30 y el 31 de julio? Desgraciadamente no lo tenemos. Seguimos investigando en ello. Pero lo que sí que es cierto es que el gobierno tiene que actuar sobre certezas. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es trabajar para minimizar los riesgos presentes y futuros de asaltos como estos. Porque si uno mira los datos agregados del número de entradas irregulares en nuestro país, afortunadamente han bajado. Han bajado de este año respecto al anterior, y el año anterior bajaron respecto al año 2024. Lo que sí que también es evidente es que la naturaleza de estos ataques que se están produciendo en esta parte de la frontera española, que es Ceuta y Melilla, o también Canarias, anteriormente, hoy hay una bajada del 70% del número de entradas irregulares respecto al año anterior, pues es diferente, y tendremos que actuar cooperando, como he dicho antes, con los países de origen y los países de tránsito. Y eso es lo que estamos haciendo con Marruecos, como hacemos con Mauritania, como hacemos con Senegal y como hacemos con aquellos países del África Occidental.
20: Pero mientras se coopera con Marruecos, Marruecos está aprovechando esta crisis, con un momento muy delicado en Ceuta, para cierta provocación con dos ministros muy importantes de su gobierno, reivindicando el falso derecho de sobre Ceuta y sobre Melilla.
17: Sí, sí.
20: ¿Y el gobierno español ante esto qué dice?
17: Pues mire, el gobierno español ha sido este gobierno el gobierno que más ha hecho por Ceuta y por Melilla de la historia de la democracia. Yo he sido el presidente del gobierno que en ejercicio ha visitado más veces Ceuta. Este es el gobierno que más recursos económicos ha destinado a Ceuta. Quiero recordar que después del año 2021, de la crisis también migratoria que tuvimos entonces, que fue superada y que salió Ceuta más reforzada que entró en esa crisis, hemos aprobado un plan, también de acuerdo con las autoridades de UTIS, de más de 300 millones de euros, de los cuales el 80% ya está ejecutado, es decir, 180 millones de euros. Desde el año 2018, nosotros hemos invertido en seguridad, tanto en Ceuta como en Melilla, y también en el perímetro fronterizo, 77 millones de euros.
20: para reforzarla. Vamos a aumentar también en otros 100 millones de euros esa inversión y hemos pedido 35 millones de euros a las autoridades comunitarias para reforzar.
0: És Pedro Sánchez, repeteixo que a la primera vegada que dona la cara en aquestes últimes setmanes, o està fent a la cadena SER, a l'estrena d'Aimar Bretos com a director de l'OI Pro, i l'hem volgut seguir en aquesta primera part. Evidentment, des de la redacció s'està seguint aquesta presència de Pedro Sánchez per, evidentment, donar la millor informació. En resum, què ha dit Pedro Sánchez fins ara? Doncs que segueixen investigant què està passant, que no tenen certeses encara, fins que no hi hagi certeses no ho diran, però jo crec que ell aposta perquè hi ha hagut un atac a xarxes socials, bàsicament a través de TikTok i de Twitter, a través de les xarxes de bots de Rússia, dels Estats Units i de màfies, que en aquests moments hi ha 5.000 migrants encara, dels quals 1.200 menors a Ceuta, dels que van entrar el dia 30 d'agost. No ha estat gens crític amb el govern del Marroc i ha parlat bàsicament i molt de la ciberseguretat i

0: van morir 308 persones per aquest motiu, la xifra més alta des del 2017, quan es va començar a fer un recompte any a any. En més de la meitat dels casos, la persona havia combinat alcohol, cocaïna i medicaments sedants. La majoria de morts per sobredosi, 7 de cada 10, passen quan la víctima és a casa, i 8 de cada 10 moren després de barrejar drogues diferents. Per revertir la situació, el Departament de Salut ha anunciat que repartirà més vials de naloxona, un antídot per aturar en sec la sobredosi d'algunes drogues. Encara en salut, parlem de dietes perquè llegim al periòdico que al setembre creixen fins a un 40% les consultes per perdre pes. Després dels excessos de l'estiu, quan es guanyen entre 3 i 5 quilos de mitjana, els dietistes i nutricionistes constaten un interès creixent per aconseguir un bon estat de salut general. Així doncs, els aliments frescos i els complements dietètics ompliran el rebost després de l'estiu, i el consum de llegums augmentarà un 36%, el de carn un 10% i el de suplements com el magnesi un 65%. A tot això, una empresa dels Estats Units ha creat una píndola que simula els efectes de fer exercici. Atenta la companyia, llegim a La Vanguardia que de moment s'ha provat en un primer assaig clínic i els resultats han estat positius. És un fàrmac creat amb intel·ligència artificial que inclou una molècula molt semblant a la que el nostre cos allibera quan fem esport, i de la mateixa manera recrea alguns dels beneficis de l'activitat física. Per exemple, redueix la gana durant unes hores. Ara l'assaig clínic passarà a la fase 2 per comprovar si la píndola és efectiva o no per aprimar-se. I avui que molts torneu a la feina, és probable que necessiteu fer aquest exercici. Agafar el calendari i començar a mirar quins festius hi ha des d'ara fins a finals d'any. Però el món a recull ja ho hem fet per vosaltres. Agafeu paper i boli o, senzillament, feu-vos una imatge mental dels dies de descans. El primer festiu arriba d'aquí a ben poc. L'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Divendres de la setmana que ve. Per tant, la segona setmana de setembre ja podeu fer un cap de setmana llarg. I poc temps després, un altre. Dilluns 12 d'octubre servirà per fer un altre descans de 3 dies. Les bones notícies acaben el novembre i el desembre. Tots Sants, l'1 de novembre, cau en diumenge. I el pont habitual del desembre també queda una mica escapçat, perquè el dia 6, dia de la Constitució, és diumenge. Això sí, la Puríssima dimarts. I per acabar Nadal, en aquest cas, la sensació és agredolça. El dia de Nadal és un divendres, però això implica que Sant Esteve és dissabte. Ànims i endavant. Per cert, avui falten 4 mesos per Cap d'Any. I d'aquí uns moments parlem dels esports amb alguns noms propis. El primer, Àlex Palou. El segon, Gabriel Jesús. I el tercer, Novak Djokovic.
1: RAC 1. Bé, ja som a casa.
2: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
2: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
1: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
4: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si a aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Diets, Ginestà, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
10: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
9: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
10: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
11: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant.

0: Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
1: 8 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Els esports, de seguida parlem del fitxatge inesperat de Gabriel Jesús pel Barça, però abans, sabeu quan diem sempre que Catalunya fa pudor de benzina? Doncs avui, una nova demostració. Aquesta matinada, Àlex Palou s'ha tornat a proclamar campió de la IndyCar, el campionat d'automobilisme dels Estats Units.
2: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
1: La victòria del pilot de Sant Antoni de Vilamajor suposa un nou èxit per l'automobilisme català. Àlex Palou ha aconseguit la seva cinquena corona, la quarta de manera consecutiva. El 2021 ja va guanyar el seu primer títol i des de llavors ha dominat amb mà de ferro una disciplina molt poc coneguda a Catalunya fins a l'arribada del Palou. Àlex Palou tenia tot de cara aquesta matinada per endur-se el seu cinquè títol i, dit i fet, n'ha tingut prou amb una desena posició. En acabar, ho celebrava a la televisió nord-americana.
3: Increïble, no sé què dir-te de debò. Ho dec tot el meu equip, que sempre està al darrere. Si t'he de ser sincer, la cursa d'avui no ha estat gens fàcil per nosaltres. Estàvem patint, però només pensava continuar endavant i estar concentrat. És increïble haver aconseguit un altre campionat. Estic preparat pel següent.
4: Yeah, great for the next one.
1: Àlex Palou s'ha convertit en el tercer pilot amb més títols de la IndyCar. Per davant només té dos nord-americans amb 6 i 7 campionats. I ara sí, la gran notícia de les últimes hores. El Barça té previst anunciar avui mateix el fitxatge sorpresa de Gabriel Jesús. I diem sorpresa perquè Deco ha estat capaç de lligar-lo sense que cap de nosaltres en sabéssim res de res fins ahir a la tarda. El davanter de 29 anys, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i després signarà el seu contracte per dues temporades més una. I el més llaminer és el preu, 10 milions. El Barça ho considera una gran oportunitat de mercat i no ha dubtat en aprofitar-la. En Gabriel Jesús, el Barça ocupa una posició, la del 9, que estava vacant des de les sortides de Robert Lewandowski i de Ferran Torres, però a la vegada no tanca la porta a Julián Álvarez, com a mínim de portes en fora. Això sí, sembla impossible que l'Atlètic de Madrid baixi del burro, Marta Ramon.
5: Gabriel Jesús és una incorporació sorpresa que ha aparegut in extremis com una oportunitat de mercat. S'ha d'entendre a partir del preu. 10 milions d'euros fixos més variables el fan molt assequible i, a més, el Barça li farà un contracte curt de dues temporades més una tercera d'opcional, que dependrà de la voluntat del club i del rendiment que doni. Té 29 anys, acumula un historial de lesions complicat, a l'Arsenal tenia poc protagonisme i acabava contracte el juny del 2027. Per això se li buscava una sortida. El Barça intentarà reconduir la seva carrera. La previsió és que passi la revisió mèdica avui mateix un cop aterri a Barcelona i que després es remati tota la paperassa per fer oficial el fitxatge. Està sent una operació llampec. Malgrat tenir-lo al radar des de feia temps, des del Barça no havien contemplat Gabriel Jesús seriosament fins ara i s'ha accelerat tot aquest cap de setmana. És un nou pur que amb la sortida de Lewandowski no hi era a la plantilla, amb excepció del jove Hamza Abdelkarim. L'aterratge de Gabriel Jesús a canvi de 10 milions però no hipoteca l'arribada de Julián Álvarez de cara al mercat d'hivern. Des del Barça insisteixen que l'argentí no queda en cap cas descartat per al futur.
1: Sobre aquest fitxatge imprevist de Gabriel Jesús, escoltem el comentari que signa el director del Superesports i col·laborador del món a RAC1, Xavi Puig.
6: Silenci, es fitxa. Podria ser el títol de la pel·lícula del mercat del Barça aquest estiu, amb Deco com a protagonista d'un film amb pocs actors i amb molt silenci. La pel·lícula és pràcticament muda, el desenllaç és atractiu i sorprenent. En un club on les parets parlen més que el Jordi Ramos i l'Esmentes Eurovision, han aconseguit que gairebé totes les incorporacions hagin estat bolets inesperats en un bosc blaugrana que fa molt bona pinta. Amb Gordon, el nostre intrèpid pintanel, sí que ens va posar sobre la pista, però Adeyemi, Livakovic, Gabriel Jesús i fins i tot Rodri han sortit a la llum pràcticament quan ja portaven la samarreta del Barça posada. Perfils que agraden a Flick, jugadors que generen competència i que pugen al nivell d'una plantilla que encadena dues lligues i que té la Champions com a objectiu entre cella i cella. I queden dos dies de mercat. I qui s'atreveix ara a dir que el Barça no tornarà a disparar amb silenciador i encara reforçarà la defensa, per exemple, amb un nou element? Deco és d'aquests que no fa soroll, s'apropa per darrere i nyec, et fot un ensurt amb cara de Gabriel Jesús o Rodri que et deixa descol·locat. Xxxt! Que el Barça es fitxa.
1: Com és lògic, Gabriel Jesús encara no podrà jugar avui contra el Rayo a 2:15 de la nit. El Barça tanca la tercera jornada de primera al Camp Nou, com sempre en directe a RAC1. En cas de guanyar, empatarà amb el Real Madrid, que és el líder provisional amb 9 punts de 9 possibles, després de golejar 4-0 al Màlaga al Bernabéu. Va ser el Bernabéu l'enviat especial de RAC1, Damià López.
7: Sí, va ser una victòria senzilla pel Madrid contra el Màlaga, 4-0 al Santiago Bernabéu. Els blancs es mantenen intractables a la Lliga, han sumat els 9 punts en joc. El Màlaga va arrencar bé el partit, però en rebre el primer gol de Bellingham es va veure molt superat. José Mourinho, tot i aquest inici impecable de temporada, assumeix que els mals moments arribaran.
8: Jo, per experiència, el moment negatiu va llegar i és ahí que tiene que ser el equipo, com a equipo, lo que estamos construyendo, que tiene que ser como la salvación del momento. Y es un poco por ahí.
7: El Madrid tornarà a jugar divendres a la Cartuja contra el Betis. Serà la primera prova de foc de la temporada pels madridistes abans d'estrenar-se a la Champions contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu.
1: El partit va ser especialment plàcid pel Real Madrid, que va ser molt superior als andalusos. Ho va reconèixer el seu entrenador Juanfran Funes, tot i que després va queixar-se d'un tracte clar de favor dels àrbitres a l'equip de Mourinho.
9: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, cuando es para el lado contrario, parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no? 80 minutos apenas nos pitan falta a favor y en los últimos 10 minutos se maquilla bastante la estadística porque ahí ya sí, ¿no? Con el partido ya muy adverso, llegan y te pitan 3-4 faltas.
1: La resposta de Mourinho d'un segon.
8: No merece comentar.
1: Chimpum. Ahir també es van jugar Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic de Bilbao 2. Avui, abans del Barça-Rayo, jugarà Osasuna-Getafe a 2:15 de la tarda. A la Lliga Femenina, el Barça ha començat la temporada amb el mateix domini de sempre, 5-0 al Tenerife. Parlant de futbol femení, avui ens ha sorprès una notícia que hem llegit al País. La Federació Espanyola de Futbol està a punt de tancar un acord per facilitar la congelació d'òvuls de les jugadores que ho vulguin. És una mesura que vol ajudar les futbolistes que volen ser mares més tard i així no haver d'aturar la seva carrera. De fet, han estat les mateixes jugadores les que han impulsat la iniciativa perquè el seu pic de rendiment els coincideix amb el pic de l'edat fèrtil. Els detalls sobre aquest pacte els coneixerem d'aquí a un parell de setmanes. Fora del futbol, derrota sonada de Novak Djokovic a la primera ronda de l'Open dels Estats Units de tenis. Aquesta matinada, el tenista serbi ha perdut en 5 sets contra el número 49 del món, Mariano Nabone. És la primera vegada que Djokovic perd a les primeres de canvi d'un gran slam amb més de 20 anys de carrera. Per cert, que aquesta tarda reapareix Carlos Alcaraz, després de 4 mesos lesionat. El rival del murcià és Roman Safiulin, el número 99 del món. En ciclisme, jornada de descans a la Vuelta, Enric Mas hi arriba com a líder després de la retirada del gran Tadej Pogačar per una caiguda que el manté ingressat a l'hospital a l'espera que l'operin a la ciutat de Barcelona, concretament a la clínica de Xeus. Ara Enric Mas té 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Amb motor, Marc Márquez torna de l'Aragó després d'un cap de setmana perfecte en què va guanyar la cursa d'ahir i també l'esprint de dissabte. El cerverí ha retallat diferències amb el líder del Mundial, Jorge Martín, i ja el té a només 19 punts. I ja que hi som, atenció amb aquesta notícia del motor. A Madrid han robat cablejat el Gran Premi de Fórmula 1 quan només queden 15 dies perquè es faci la cursa. Els lladres s'han endut cables de coure d'uns generadors del túnel del recorregut. La policia en busca els responsables alhora que els veïns continuen amb la mosca darrere l'orella. I mai més ben dit, perquè fa uns dies van queixar-se del soroll que van fer els cotxes de Fórmula 3 en aquest nou circuit urbà batejat com a circuit de Madrid. I encara un parell de punts més. El Barça de bàsquet té a prop el fitxatge d'un altre jugador, tal com us vam avançar aquí a RAC1, Justin Minaya, un escorta de 27 anys, amb passaport de Santo Domingo. Això és important perquè no ocuparà plaça d'extracomunitari. I per últim, la selecció espanyola d'hoquei herba ha quedat subcampiona mundial després de perdre contra Alemanya a la final per 1-0. L'equip de Max Caldas va ser millor en tots els registres del joc, però els va faltar el gol.
10: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
1: En plan internacional, a les 9 i un minut, avui podreu veure a les portades dels diaris i també a les xarxes la primera imatge de Nicolás Maduro des de la presó de Nova York, on està empresonat des de principis d'aquest any després de l'assalt dels Estats Units a Venezuela. En concret, a les dues fotos, fetes el passat 25 de juny, hi apareix somrient, fent el símbol de la victòria amb les mans i vestit amb el mateix xandall gris que es va popularitzar quan el van detenir. Segur que el recordeu. Maduro les ha penjat, acompanyades del text, un petit regal d'amor i d'esperança. Per cert que Donald Trump ha reaparegut aquesta matinada després d'un estiu on ha passat més aviat desapercebut. Trump ha concedit una entrevista a la cadena Fox, on bàsicament ha fet campanya per a les eleccions de mig mandat de novembre. i ha tornat a repetir que si guanyen els demòcrates, els Estats Units es convertiran en un infern, i ha deixat anar una estracanada de la seva. Segons Trump, si guanyen els demòcrates, els homes trans tornaran a competir als esports femenins.
11: Passarem per moltes coses, pujaran els impostos i passaran coses molt boges. Per exemple, l'esport masculí i femení. Els trans en els esports femenins no s'acabaran mai.
1: I Donald Trump també continua desdibuixant la realitat geopolítica al seu gust. Fa només 4 dies va publicar un vídeo en què deia que a partir d'ara el llac Ontario, a la frontera amb el Canadà, passarà a dir-se llac Amèrica. Podria semblar un simple estirabot del president dels Estats Units, però sembla que el cas ha anat encara més. Google ha canviat al Google Maps el nom del llac per la seva nova dominació, la de Trump. Això sí, només als Estats Units. Des de Catalunya l'intentem buscar el mapa a hores d'ara. Encara hi diu llac Ontario, però uns dies podrem llegir els dos noms. Avui... I quina calor, que ha sigut la frase més repetida aquest estiu per tothom. Estem pendents del temps, el dia ha començat amb ruixats en alguns punts del país, bàsicament, però ha caigut molt al mar, però avui comença una altra setmana amb poca pluja i amb temperatures altes. Mònica Usar, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, a partir de dimecres tornen a pujar els termòmetres. Avui baixen lleugerament, però tot i això l'ambient serà càlid, amb màximes de 30 a 34 graus, i com dèiem, a partir de dimecres pugen les temperatures, ho faran sobretot a les comarques interiors, també l'extrem sud del país, i a finals de setmana pugen una mica més i estaran uns 4 o 5 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Per tant, setmana de calor i, com deies, amb poca pluja. De moment, avui sí que hem començat la jornada amb aquests ruixats, a tocar primer hora de les Terres de l'Ebre, també sobre el mar. Són uns ruixats que aniran marxant i s'imposarà el sol a tot arreu, i després a la tarda sí que algun xàfec bàsicament al Pirineu i al Prepirineu, que demà a la tarda també repetiran, però sembla que a partir de dimecres de pluja ja no se n'espera. I ara mateix entre 22 i 25 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona, 18 a Berga i 22 a Terrassa.
1: I a les 9 i 4 minuts estem a punt d'acabar, però abans, en successos, avui ens fem ressò d'un nou ferit per un tret a Catalunya. És un home que va rebre un tret a la cama durant una discussió al mig del carrer a Salt, al Gironès. Els Mossos busquen els agressors, que van fugir després de disparar. A Castelldefels, un adolescent de 16 anys ha mort atropellat per un conductor que va fugir després d'atropellar-lo. El conductor va ignorar la víctima i va continuar circulant carrer avall. Poc després es va estavellar contra un arbre i va abandonar el cotxe completament trinxat per fugir a peu. La policia el va trobar amagat a casa seva i el va detenir. En canvi, els Mossos continuen buscant un dels ocupants del cotxe que va provocar un accident múltiple a l'AP7 al Papiol mentre fugia dels Mossos, tot i que van detenir dos dels ocupants, que circulava a tota velocitat en sentit contrari, el tercer continua escapat. I més coses, ha mort una dona de 73 anys a la platja de la Robina, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Amb aquesta ja són 22 les persones ofegades a les platges des de l'inici de la temporada d'estiu. I després de 5 anys, avui s'acaben els fons Next Generation. És el paquet d'ajuts econòmics més gran que ha impulsat Europa. Una mesura extraordinària per intentar frenar els efectes del Covid sobre l'economia. En total, 800.000 milions d'euros que s'han destinat a impulsar la digitalització d'empreses i avançar cap a l'economia verda. Eulàlia Carrascal.
13: Els fons es van aprovar el 31 d'agost del 2021 i, per tant, acaben avui, que fa 5 anys exactes que es van posar en marxa. Com que ha estat un paquet extraordinari, la Unió Europea no en crearà un de nou i bona part de les ajudes desapareixeran. A més, les prioritats també han canviat. Una part dels diners d'Europa aniran a habitatge, però també a defensa. Ho diu a RAC1 el professor del Ziggurat Institute of Technology, Guillermo Corral.
14: Se va a priorizar cuestiones vinculadas al ámbito militar. Sí que es cierto que la vivienda estaba desdibujada en el área, digamos, de acción social o de cohesión social, ahí estaba la vivienda. Ahora hay un área específica para vivienda, por tanto, va a haber más dinero para promoción de vivienda a gran escala.
13: Segons un estudi de la Generalitat i la UAB, el PIB català hauria crescut més d'un 6% pels fons Next Generation.
1: I en pantalla, si sou fans de Pokémon, heu de saber que hi haurà una nova pel·lícula de cara a l'any que ve. L'han presentat amb un teaser en les celebracions del 30è aniversari de la franquícia. Serà la primera pel·lícula de la saga des del 2020 i es titularà Pokémon Wild Card i girarà al voltant del joc de cartes de Pokémon, que els últims anys s'ha convertit en un dels seus productes més populars. I a les 9 i 6 minuts anem al trànsit.
15: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
1: Anem a comptar cotxes, aviam si es comença a notar que a poc es van acabant les vacances. Anem a comptar cotxes des del RAC, com sempre. Ferran Aràndiga, bon dia.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada. A hores d'ara, amb força tranquil·litat en general arreu de la xarxa viària. Hem tingut més moviment, sobretot a primera hora del matí. A hores d'ara, a la AP7 continua la retirada del vehicle accidentat, com dèiem, a primera hora del matí, a l'altura de Borrassà, en direcció a Barcelona. Recordem també que a la mateixa via queda encara un vehicle avariat a Barberà del Vallès, en sentit nord, que encara es troba al voral. Per altra banda, cap a la capital catalana, cap a Barcelona, tenim alguna congestió, tot i que a hores d'ara, com dèiem, de menys intensitat, sobretot a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
1: I a les 9:08 minuts acabem els apunts aquí al món a RAC1 parlant de dolor, però no del dolor emocional que provoca deixar enrere les vacances, sinó del dolor físic, perquè un estudi conclou que els aficionats a la música heavy, al heavy metal, sembla que suporten millor el dolor que els aficionats a la música d'altres estils. Sabíem que els aficionats al metall són d'aparença física, d'estètica dura, però ara també sabem que aquesta duresa també els fa ser molt més tolerants al dolor físic. Així que a partir d'ara, abans de passar per la farmàcia i pel metge, teniu una altra opció. Una primera dosi de... Ui, a favor, comencem bé. Fantàlica.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
19: M'expliques un conte, papa?
20: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
21: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Ai, són les 9:09.
22: Amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Pere Mas.
1: Saludem a aquesta hora del matí.
23: No.
1: Màrius Carol, no, diu. Bon dia.
23: No, m'ha dit si havia trobat el llibre dels morts encreuats.
1: Ja.
23: Per aquestes vacances que em recomana. No, no, no el vaig trobar, però sí.
1: Ha anat bé?
23: Dic, sí, sí.
1: Què tal?
23: Sense grans emocions, però bé. Bé. No? Sí, al final, tot és... al voltant d'un, tot és tan tens que quan, en fi, pots tenir aquest punt d'equilibri que jo habitualment no tinc, doncs em sento bé mi mateix. Mm. Com ho veus?
1: Bé. Ah? Bé. Bé perquè passa una cosa, és veritat.
23: Durarà poc. Durarà
1: Has dormit, poc. Per exemple?
23: He dormit bastant.
1: Sí.
23: Sí, sí, perquè, clar, jo he passat...
1: Jo també, he de dir.
23: D'aquestes vacances sí. He passat gairebé 3 setmanes a la Cerdanya i la veritat que la Cerdanya té una setmana dura, eh?
1: Sí?
23: Perquè tot i ser la...
1: De calor.
23: Sí, al principi, de calor. Però després, no, després, durant el dia feia... Hi havia 27, 28, 29, 30, fins i tot vam arribar, però al vespre podies dormir. I això és molt agradable.
1: No sé.
23: I fins i tot hi ha hagut algun xàfec important, i a la comarca doncs pensen que hi haurà bolets, o sigui que...
1: S'està reint, s'està fotent Josep Martí. Bon dia, Josep.
24: Bon dia.
23: No, per què?
24: Bon dia.
23: Perquè els pixapins fem aquestes coses.
24: De la manera que ho expliques, sembla que estigués a l'obra posant totxos.
25: Sí, sí.
24: Des de les 8 del matí i les 8 de la tarda. Quin sofriment.
1: Escolta'm una cosa. Això de...
23: No, escolta, reivindico...
25: El patiment.
23: No, reivindico els urbanites, que som gent poc experta en el país, però quan hi anem som respectuosos. N'hi ha altres que no hi som. Escolta, m'he estat llegint el pla perquè volia escriure sobre això el mes de setembre, aquestes coses. I el pla és tan... O sigui, hi ha un article sobre el retorn una mica de vacances que és tan respectuós amb els de ciutat. I diuen que els de ciutat, hosti, saben entendre l'avantatge de... d'acabar les vacances, que, en fi, saben... Deixen enrere, diguem, un paisatge extraordinari i ho disfrutem més, el tornar a la feina.
1: Teresa Cunillera, bon dia.
0: Bon dia.
1: Què tal? Ui.
0: Flipo amb això dels urbanites, però bueno, no m'atreveria a discutir el Real Màrius.
1: I ha anat bé les vacances?
0: Home, amb una mica menys de calor també haguéssim passat, eh?
1: Sí. Perquè ha sigut la frase de l'estiu que hem dit tots en algun moment, o fins i tot reiteradament, pensem com pensem, votem a qui votem, és quina calor.
0: És que a més passa una cosa, que abans ho parlàvem, quan trobes aquell que diu sempre ha fet calor, mira, no, xato, sempre ha fet calor, però com aquest estiu, que és el preludi de molts estius, que jo crec que anem per aquest camí, ha estat terrible. Només cal veure després tot el que ha passat, les conseqüències de la calor, però jo estic amb el Màrius, que si pots dormir bé, si pots dormir, bueno, pues aguanta una mica més. Però jo, insisteixo, amb una mica menys de calor també passaríem, eh?
1: Quim Forn, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Ha anat bé?
2: Tot bé, tot molt bé, i bueno, com tothom, no?
0: Amb calor.
2: Però vaja, suportable i vaja, content d'haver pogut fer vacances.
1: Hem vist que en Josep Martí, avui al seu article a La Vanguardia, parlava de que es dedicava... Fa unes coses molt estranyes.
0: Molt estranyes.
3: Jo he demanat explicacions.
1: Sí, jo també te'ls demano ara.
3: Els periodistes que no sé què m'està dient.
1: Explica no sé que si conta coses.
3: No sé si vol que portem les Coca-Coles per acabar de fer...
1: Explica que conta coses. Que en un passat contava calbs, que això vaig dir...
3: Sí, tampoc li he vist la gràcia, per exemple. Em ha semblat que no calia.
1: Contava calbs... I ara diu que aquest any comptava cambrers.
4: Sí que sí. Ho especifiqui, això, eh? Perquè
3: sí, però això el Pere Mas el consideres, el comptaries com a calb?
2: No, ell encara té molt de cabell.
3: Què té?
4: Per què poses el Pere al mig?
3: No, perquè ara em fixava i clareja molt.
5: I tu penjant fotos que no s'ha comentat a Instagram de les cames allà mig en banyador, mig despullat a Instagram, que jo t'he vist.
4: Ai.
3: En banyador, mig despullat.
5: Allà has tirat amb una gandula.
3: Sí,
5: ho he vist, i això ho he vist.
3: Llegint.
5: Però s'ha vist mig cos, jo diria, o unes cames.
3: I és greu, això, de veure les cames.
2: Jo... Depèn de les cames.
3: També és veritat.
5: D'aquí a fer el farm aquest aura dels nassos, ja et queda poc.
1: Aviam, digues què, perdona, Josep.
2: No, això de... Són petites juguesques que un se fa a un mateix. Per exemple, una vegada vaig pensar, vull saber quants pollastres...
1: Això m'ha semblat, ja.
2: Quants pollastres moren en un any per alimentar-me.
1: I quan vas comptar quants eren o no?
2: Bueno, no pots, el càlcul exacte és molt complicat, perquè, per exemple...
4: Una coixeta, llavors.
2: Clar, però és que si fas coixetes i coixetes petites... I te'n posen tres...
4: Sí. I com les pesaves? Pues... Són dos, un i mig.
3: Què et va donar?
2: Bueno, que cadascú conta el que vol.
3: No, però què et va donar? Quants pollastres
2: molts.
3: Menjaves?
2: Molts. A l'any és una barbaritat. I després, el dels calvos, pues, també... De dir,
3: pues, una granja, se collona.
2: Vaig a veure quants calvos me trobo... Quants calvos me trobo en un mes... De rodatge, pues anant pels carrers i tal, veus un calvo, ho apuntes i et surt...
0: Però serà que tu t'hi fixis, perquè n'hi haurà més, no?
1: I aquest any ha sigut cambrers.
2: I aquest any vaig pensar que faria una llisteta...
1: Amb noms?
2: No, els noms no, perquè això és invasiu, però de portar un compte de tota la gent que t'ha servit, en una barra o en una taula, que no sigui la teua, i per veure, pues això, impressions del món del cambrer.
4: Però d'actitud...
2: D'actitud, sobretot, sí.
4: No, especifiquem-ho, no ha anat a buscar si aquest venia d'aquí, venia d'allà.
2: Si era vocacional la feina, si veies que era la feia perquè no tenia altra cosa, si totes aquestes cosetes, i llavors me serveix per fer pues, una mena d'agenda costumbrista de coses, de tonteries, si vols, però això sí, és un divertiment.
1: Hola, Mònica Terribas, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: I tu com ha anat?
4: Doncs jo...
3: No compta pollastres, no compta pollastres.
4: No he comptat pollastres, no he pogut anar molt a veure si em servien bé o no al sector serveis, perquè em vaig trencar el dit petit del peu a principis d'agost, i aleshores ja he fet repòs, i jo l'he batejat l'agost dels racons, és a dir, m'he dedicat a casa a fer racons. Racons, saps? A netejar, a endreçar... Ara farem el racó de les medicines. Ara mirarem si hi ha tal, aquestes coses que no es fan mai. I m'ho he passat molt bé, he rigut molt amb el Sergi.
1: Ah, sí, però fent racons. Sempre riu, fent racons.
4: Sí, bé, sí.
1: Al Pere Mas no li preguntaré què tal en l'estiu, perquè l'estiu l'ha tingut aquí. Hola, Pere, bon dia, novament. Eh?
5: Bon dia, m'alegria de nou, Excels.
1: Sí.
4: S'ho ha passat molt bé, perquè se sentia per la ràdio que s'ho estaven passant bé.
5: Bueno, hem estat entretinguts, eh?
1: Sí. Bueno, i espera't. I espera't, perquè ens ve una temporada apassionant. Apassionant. Fixa't, ja el titular de Telecinco, ja... Desgobierno en Ceuta, 30 dies després de l'assalto, i abans n'hi havia un que és Sánchez acude a la ràdio i no a Ceuta, tras un mes ausente. Canviem una cosa.
4: Parlem.
1: És a dir, té raó, el titular és veritat. Si Pedro Sánchez se'n va a la ràdio, a la SER, com hem explicat aquest matí, l'hem pogut escoltar aquí al Món a RAC1, i no a Ceuta després d'un mes absent, que també és veritat.
4: Que a mi em sorprèn molt que el president del govern espanyol hi hagi una crisi de la magnitud que hi ha hagut a Ceuta des de fa un mes i no hagi estat allà pràcticament dia sí dia també.
1: Jo també em va sorprendre.
4: No, a mi em sorprèn. I només ho trobo explicable perquè hi hagi algun assessor que li estigui dient que la imatge d'ell allà afavorirà en els resultats electorals, a la dreta, a l'extrema dreta, no sé què, perquè s'associarà la seva imatge a la crisi migratòria o tal. Però em sembla tan poc d'instint de govern, o sigui, em sembla molt poc d'instint de govern no ser-hi, perquè és una crisi molt important, i s'hi ha de ser. Llavors, encara que tinguis ministres competents, que podríem parlar-ne molt, tu hi has de ser, perquè ets el cap del govern, no hi ha sortida, vull dir, has d'estar sobre el terreny. Et perjudiqui, no et perjudiqui, et benefici, no et benefici... No. Només m'ho explico, i m'agradaria saber-ho, Jordi, això, si hi ha algun assessor a prop del president que li ha dit no, que no t'associïn a la crisi de Ceuta, perquè això afavorirà els vots de Vox, d'Aliança Catalana, de tots les forces que utilitzen la migració com a arma política, no? Mm. No ho sé.
1: Aviam, ara parlem del tema, però abans, aquest any també per donar... Més que res per explicar les situacions que hi ha des d'un punt de vista, és igual, de temes polítics, de temes socials, de temes esportius, de temes dels que sigui, tindrem algú que ens ho posarà. Però és que em va passar una cosa aquest estiu, que una persona, diguem-ho, respectable per mi, vull dir, no és coneguda i tal, però adulta, no sabia col·locar-me a Ceuta al mapa. O sigui, una cosa molt bèstia. Això va passar amb una persona adulta que li tinc un cert respecte. Imagina't la canalla que no en tenen ni punyetera idea, i, en fi, m'atreviria a dir que molta gent que hi ha Ceuta ara tampoc tenen ni gaire idea de...
5: És més difícil. Melilla és més difícil. Mm-hmm.
0: Va haver un reportatge a la televisió, no? La que preguntaven a la gent jove, mm-hmm, i ningú, cap d'ells va saber què era Ceuta.
1: Bueno, ja em va haver...
5: Un... És Franco,
1: Perdona, ni Salvador Illa, moltes vegades. Si preguntes pel president de la Generalitat, de debò, que és que ara hi ha un problema, que això ja en parlarem la setmana que ve.
4: Salvador Dalí, Salvador Illa va ser aquell ja...
1: Sí, sí, és que et dic una cosa, Mònica, és que la setmana que ve en parlarem que tornen a les escoles. S'ha parlat molt i s'està parlant molt de les diferències entre el govern i els sindicats, però aquí hi ha una història que és que algú hauria de començar a mirar el temari dels temes que s'estudien a les escoles, perquè és que si no, cada any que passa amb Franco, un any més any mort, passa una cosa, que és que els nens joves els hi sembla que el dictador era guai, perquè ningú sap la història de la guerra.
0: És que saben que era un dictador. Perquè, com? Clar, que no l'associen amb un dictador, no sinó amb un estat de benestar.
4: D'això en parlarem molt, i més val no avançar agenda en aquest sentit, perquè n'hi haurà un tip de parlar de com s'arriba a un govern d'irresponsables. És que he estat aquest estiu llegint el llibre dels irresponsables, de com Hitler va arribar al poder. La gent que pren decisions irresponsables no és conscient del que significa una dictadura. I aleshores s'arriba a la dictadura d'una manera... bastant inconscient.
1: Vaig pensar una cosa, Mònica, que és, i nosaltres els hi donarem suport a tota aquella gent que té còmics i que ha fet còmics sobre la Guerra Civil, de debò, que en posin més a la venda i ja els promocionarem i ja els vendrem. Perquè és que, si no, la gent jove, el que és que m'ho explicava la gent que té criatures en edat escolar. És a dir, el que és la Guerra Mundial i el que és la Guerra Civil són temes que pràcticament ni se'n parlen.
0: Però sobretot com s'hi va arribar. Perquè
4: com s'hi arriba.
0: Clar, perquè jo l'altre dia parlava amb un dinamitzador cultural que fa moltes coses molt interessants i tal, i jo li vaig dir que em semblava que el que s'havia de fer era captar l'atenció primer. I tu com captes l'atenció d'una gent jove que viuen enganxats a una pantalla? Doncs pues potser sí que hi ha d'haver llibres, sí que hi ha d'haver reflexions, conferències, etc. Però ho has d'associar amb allò que els cridi l'atenció, no? Mm. Un impacte visual des del punt de vista d'una foto, d'un no sé què, i a partir d'aquí construeixes el relat, el pensament, el no sé què, perquè és que si no, no els captes.
4: Però amb la crisi de Ceuta, el que hem vist...
1: Perdoneu, acabem amb aquest tema, sí. Josep, perquè ja parlarem la setmana que ve del tema educatiu.
24: No, és només que la memòria és una mercaderia molt difícil de traspassar, perquè és cendra que es desfà entre els dits, i quan tu parles de la guerra, potser ton pare havia nascut al 45 o al 40 i havies tingut una àvia a la lleva del biberó, encara t'hi va alguna, encara ho vius com algo que t'afecta i que és propi, però per als xiquets que ara tenen 15 anys, aquestes coses és com quan tu estaves al col·legi i t'explicaven les guerres napoleòniques. És una cosa de la història que no tens la sensació de que formi part de la teua realitat i, per tant, l'efecte d'aquest intent de traspassar la memòria i les conseqüències pràctiques de la memòria és molt complicat a llarg termini.
4: Però estar segur que aquí estem d'acord tots, des del Josep fins a qualsevol de nosaltres. Hi ha un problema, que és que estem perdent la comunicació intergeneracional i la pèrdua de la comunicació intergeneracional és la pèrdua de la memòria, perquè quan els avis no parlen amb els nets, senzillament perquè els veuen menys o perquè les pantalles fan que hi hagi menys presència dels avis en la vida tal, s'està perdent la comunicació emocional i intel·lectual. Perquè, com deia el Josep, si una cosa te l'expliquen a l'escola, passes, però si una cosa te l'explica la teva àvia o el teu avi...
6: És diferent. Sí.
4: És molt diferent.
6: Totalment.
4: El traspàs emocional és molt important. I com que s'està perdent la comunicació entre generacions, això s'està perdent.
0: És que, més que jo crec que el que va passar en un primer moment és que, primera, hi va haver moltes famílies mixtes, no? Hi ha, per exemple, he llegit un llibre del Paco Boya que explica l'origen de la seva família, diu Bajo el cielo, que hi ha una part ve de la banda republicana, una altra ve de la banda nacional. Quan se fan família, una manera de construir família és oblidar el passat o amagar-lo, no? No en parlem d'això. Clar, a partir d'aquí tu has fet generacions. Primera, és que no ho saben. I per tant, no, com poden trametre? I això llavors s'ha de fer una búsqueda, jo dic... en línia del que tu deies, connectem amb allò que els capta l'atenció.
4: Crec,
0: no?
4: Que era ahir que hi havia la contra de l'avantguàrdia, el net del Sánchez Maza, el Pradera,
1: abans d'ahir,
4: el Màximo Pradera, que era interessantíssim.
1: Interessantíssim,
4: perquè, clar, diu, bueno, el meu wasabi, el meu avi, tal, són els fundadors de Falang.
0: Arriba
4: a Espanya.
1: Com una entrevista magnífica del Víctor Anela a la contra amb el Màximo Pradera, que vaig descobrir un personatge que desconeixia.
0: No, però ella a xarxes ho explica molt, això.
1: Com estan? Que són les 9:24 minuts. Hola, Jordi de Planell, bon dia.
7: Bon dia.
1: I de seguida, vaja, de seguida no, ara mateix, des de Ceuta, l'enviat especial de RAC1, el Marc Segués. Hola, Marc, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Aviam, Jordi, comencem pel més bàsic de tot. És molt bèstia, això, eh? D'això, o sigui, qui vulgui, pels fills i pels nets i tot, que els digui, escolteu RAC1 a les 9:24, que us posaran en contacte tot el que està passant. Pots explicar a la gent? És el més bàsic, eh? On és Ceuta, exactament?
7: Doncs mira, Ceuta està situada al nord d'Àfrica, en una petita península que sobresurt del Marroc. Perquè us en feu una idea, les seves aigües són les de l'estret de Gibraltar. De fet, es troba a 20 quilòmetres en línia recta de la costa peninsular espanyola, que és a l'altra banda de l'estret, evidentment. Tota la frontera sud i oest de la ciutat delimita amb el Marroc. Són aproximadament uns 8 quilòmetres i mig de línia de contacte. Són, sobretot, quilòmetres de bosc i de muntanya, però els dos extrems de la frontera són els més vulnerables perquè hi ha dues platges que separen Espanya del Marroc, Ceuta del Marroc. La platja de Benzú, al nord, i la del Tarajal, al sud, que és on es va produir l'assalt del 30 de juliol.
1: Per tant, dius que en línia recta, des de la costa del Marroc fins a la costa de Ceuta, hi ha 20 quilòmetres en línia...
7: No, en línia recta, des de la costa d'Espanya, des de la costa peninsular espanyola,
1: d'acord.
7: Fins a la costa de Ceuta, que ja és a l'Àfrica, hi ha 20 quilòmetres en línia recta.
1: Val. I de Ceuta a la costa del Marroc...
7: És que no hi ha res, perquè són la mateixa costa, per entendre's.
1: Quan parlava, referia amb aigua, diríem, eh?
7: Però és que les aigües de Ceuta i les del Marroc es toquen.
1: Es toquen.
7: Clar,
1: nedant,
7: hi ha un moment que tu creues de les aigües marroquines a les aigües espanyoles, no te n'adones, per entendre'ns. Fins ara no te n'adonaves perquè al mar no hi havia cap mena de barrera física que separés unes aigües de les altres. Ara sí, després ho explicarem, que hi han posat una línia marítima que delimita les aigües espanyoles, és a dir, les aigües de Ceuta, de les aigües marroquines.
23: Val. Quan van fer aquesta línia, em va semblar que és una línia, diguem, perquè no la pots traçar amb un llapis, però quina funció té? impedeix que la gent... Perquè no hi ha cap impediment, simplement és una continuació, diguem, de...
7: Ara, aquí hi ha dos impediments. Hi ha un impediment legal, que si vols després en parlem, i hi ha un impediment físic. L'impediment físic són entre 30 i 70 centímetres de barrera marítima que sobresurten per damunt de l'aigua,
23: això...
7: i una xarxa que s'enfonsa a l'interior del mar un metre, aproximadament, per dificultar que si tu vas nedant des de... És que, clar, ara fins ara, tu arribaves a la platja al cantó marroquí, et posaves a nedar, i al cap d'aproximadament 20 metres ja eres a la costa espanyola. Ja havies entrat a Espanya perquè no hi havia cap barrera física que separés unes aigües de les altres. Ara s'hi ha posat aquesta barrera, que ja et dic, són entre 30 i 70 centímetres per damunt de l'aigua, i una xarxa d'un metre que s'enfonsa aigües avall. Què és important també d'això? Que la separació física implica que ara els migrants ja no poden dir que no saben en quin moment han sortit de l'Àfrica i han entrat en territori europeu, per entendre'ns, no? En territori espanyol. I aquest fet, que podria ser anecdòtic, és important perquè hi ha una sentència del Tribunal Suprem del juliol que no permetia el retorn en calent, és a dir, tan bon punt havien creuat la frontera, d'aquelles persones que haguessin entrat nedant per les aigües espanyoles perquè no hi havia cap barrera de separació física. Ara, amb aquesta barrera, ja existeix la separació física que reclamava el Tribunal Suprem i, per tant, ja es poden retornar en calent els migrants que entrin nedant.
1: Val. Aviam, per anar de Ceuta, com es va de Ceuta des d'Espanya?
7: Doncs, mira, si arriba des d'Algeciras, que és la ciutat espanyola que té més a la vora, són aquests 20 quilòmetres que dèiem que el separa de mar, de l'estret de Gibraltar, està connectada a Algeciras amb Ceuta a través d'un ferri que més o menys triga entre 60 i 90 minuts a salvar aquests 20 quilòmetres d'estret de Gibraltar. També es pot anar a la ciutat amb helicòpter, ja sigui des d'Algeciras o des de Màlaga, són entre 10 i 20 minuts d'helicòpter, però... no s'hi pot anar amb avió perquè Ceuta no té aeroport. Melilla sí que en té perquè Melilla queda més lluny de la península, però en canvi Ceuta no.
1: I des del Marroc hi ha ferris?
7: No, des del Marroc no hi ha cap mena de ferri i, de fet, tampoc hi ha transport públic que connecti el Marroc amb Ceuta, malgrat que formen part, diguem-ne, del mateix territori, tots són a l'Àfrica. Tu l'únic que pots fer és, des de Tetuán, que queda aproximadament a uns 40 quilòmetres de Ceuta, agafar un autobús, és el número 7, l'autobús et deixa a la frontera terrestre amb Ceuta i allà has de baixar de l'autobús i creuar pel teu compte.
1: Quants habitants té Ceuta i la govern? El PP, no?
7: Sí, doncs mira, Ceuta té 84.000 habitants, més o menys, perquè us en feu una idea, són els habitants que té Andorra. El 13%, uns 11.000, són d'origen marroquí. De fet, Ceuta és una ciutat multicultural, amb aproximadament un 40% dels veïns que són de confessió musulmana. Ara bé, Ceuta està governada, ho deies tu ara, pel PP des de fa dècades. De fet, el president alcalde, així és com s'anomena el cap del govern local, president alcalde, és el popular Juan Jesús Vives des de fa més de 25 anys. I governa des del febrer del 2001. Però un detall important que a vegades ens deixem. Ho fa amb un govern de coalició, del qual formen part el PSOE i també un altre partit, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que està liderat per Fàtima Hamed Hossain, una advocada de confessió musulmana.
1: Per tant, un moment. El PP governa en coalició
7: amb
1: el PSOE.
7: I amb un partit musulmà.
1: I amb un partit musulmà, és curiós, eh?
7: Uh-huh.
1: Va, una pregunta que es farà molta gent ara, que és que per què Ceuta i Melilla formen part d'Espanya si es troben a l'Àfrica, envoltades al mar i a tocar de Marroc?
7: Doncs perquè quan es va crear el Marroc, el 1956, de fet ja era en territori espanyol. És a dir, el govern marroquí les considera vestigis colonials, però l'ONU no les ha inclòs mai a la seva llista de territoris
23: perquè no existia el Marroc
7: de descolonització.
23: Exacte,
7: perquè Ceuta és espanyola des del 1580... i Melilla des del 1497, en època dels Reis Catòlics. Per tant, són territoris espanyols des de fa més de 500 anys i no es considera que siguin fruit del procés de colonització, malgrat que el Marroc, com que es troben, perquè ens entenguem, dins del seu territori, perquè hi ha una continuïtat territorial evident, sí que entén que haurien de formar part del Regne de la Huita.
1: I com és la frontera entre Ceuta i el Marroc?
7: Doncs mira, hi ha un doble sistema de tanques... Hi ha dues tanques de 10 metres amb una zona de seguretat al mig, que és com una pista forestal, perquè ens entenguem, que és la que fan servir els guàrdies civils que vigilen la frontera per desplaçar-se d'un punt a l'altre. És molt important que tinguem en compte que no hi ha un guàrdia civil a la frontera cada 50 o cada 100 metres o cada quilòmetre. El que hi ha és una fila de tanques, no? Dues tanques, al mig una zona de ningú, i 66 càmeres de videovigilància, 14 de les quals són tèrmiques, que estan controlades remotament per la comandància de la Guàrdia Civil. Llavors, quan es detecta que hi ha un grup de migrants que intenten saltar les tanques en algun punt, el que fa la Guàrdia Civil és enviar-hi unes patrulles i interceptar-los en el punt concret del salt. Recordareu potser que fins al 2019 hi havia les famoses concertines a la tanca, que eren sí. una espècie de ganivetes, no?, de fulles que tallaven els migrants quan intentaven enfilar-se per la tanca metàl·lica.
23: Com fulles d'afaitar.
7: Exacte. Sí, sí, sí, sí. El 2019 les van retirar i el que van fer va ser augmentar la mida de la tanca, abans feia 6 metres, ara en fa 10, i afegir-hi altres sistemes com malles antiescalada.
1: I tenim algun precedent de salt similar al del dia 30 de juliol abans o no?
7: Sí, mira, el 17 i el 18 de maig del 2021, aleshores 10.000 persones van saltar la tanca en 48 hores, la tanca de Ceuta. Llavors era l'assalt de més envergadura, 10.000 persones. Ara estem parlant de més de 70.000. Llavors el Marroc va reivindicar obertament que havia obert l'aixeta dels migrants. Va dir que eren represàlia perquè Espanya havia atès en un hospital de la Rioja el líder del Front Polisari del Sàhara, Brahim Ghali. I, de fet, tot allò va acabar amb el cap de la ministra d'Exteriors espanyola, Arantxa González Laya, servida en una safata, i també amb el reconeixement per part d'Espanya de l'autonomia del Marroc sobre el Sàhara. Ara, en canvi, el Marroc no ha reconegut obertament que estigui al darrere de l'assalt de l'altre dia.
1: Val, aviam, anem cap a, com deia, tenim el Marc Segués a Ceuta. Ahir el Marc va poder seguir en directe una de les manifestacions que reclamen l'expulsió immediata de migrants. La sensació que tu tenies mirant allò era de plena de clima d'hostilitat, Marc?
6: Era un clima de tensió acumulada des de fa molts dies. Es nota que la gent està farta, tipa, arrossega molt cansament, però sí que tenien molt clar que la reivindicació havia de ser pacífica, que no havien d'arribar a les mans amb cap col·lectiu, especialment els migrants. Llavors sí que les proclames eren molt hostils, el llenguatge és molt violent, tillen a la gent d'assetjadors, de persones que venen a violentar la integritat nacional d'Espanya, i en tot moment, quan passi algun migrant pel costat de la manifestació, de la marxa, tota la gent es gira en massa cap al migrant, que a mi això em va cridar molt l'atenció, li criden fora, fora, i si el migrant no marxa, o els policies hi van i el fan fora, quan ell està passejant lliurement pel carrer, o si no, la gent se n'encarrega de fer-lo fora. En el cas de la manifestació d'ahir, hi va haver alguna empenta, no va arribar més enllà. Sí que és cert que, esclar, porten un mes, la gent d'aquí Ceuta, que senten que tenen els carrers ocupats, que no poden anar a les seves platges, que els seus espais de dia a dia ja no són seus, que no gosen sortir al carrer a certes hores per la por que tenen a certs col·lectius, i, per tant, aquesta acumulació provoca que en certes ocasions hi hagi arribat a haver una petita violència, com fa un parell de dies o quatre, que van arribar a cremar alguna de les xavoles a les platges. Però sí que es nota que la tensió és creixent.
1: Dues preguntes. Quina mena de càntics feien i si els manifestants eren adults o també veies criatures en aquestes manis?
6: A mi això em va cridar l'atenció perquè hi havia gent de totes les edats, i des de nens fins a avis amb cadira de rodes, i era una manifestació molt transversal. Per tant, això sí que ve a dir que és un moviment que aglutina a la majoria de ciutadans de Ceuta, siguin de l'edat i condició que siguin. El càntic principal és Ceuta no se vende, delegado dimisión. Totes les manifestacions s'acaben davant de la delegació espanyola perquè clarament culpabilitzen el govern espanyol de la situació, se senten abandonats, que estan a la perifèria d'un estat que no els escolta, que no els fa cas, que prioritza la picabaralla política entre PP i PSOE, que no pas arreglar la situació que ja està absolutament enquistada aquí, que tenen milers i milers i milers de migrants vivint en situacions infrahumanes i que ningú els ajuda per resoldre aquestes circumstàncies. Per tant, la crida és clara, delegado dimissió, també van dir Pedro Sánchez a prisió, també en aquest cas, doncs eleven les proclames en contra del president del govern, i la que més sonava realment era invasores expulsió. Tenen molt clar que la gent que ha vingut aquí no són persones en situació de vulnerabilitat en gran part, sinó que són invasors organitzats que venen aquí a assaltar les fronteres d'Espanya. I alerten a la gent que Ceuta és el primer pas, que després això va cap a la península i que, per tant, si l'estat espanyol no actua de forma conjunta per parar això, serà, diuen alguns, un problema per tota la península i pel futur d'Espanya. Vaja, és a dir, estan molt alarmats.
1: De fet, Marc, vas poder parlar amb alguns veïns molt crítics, no?
6: Sí, sí, sí, com us deia, la gent sent que està abandonada, que el govern no fa res, i que si no apugen aquest nivell de les manifestacions, això no s'acabarà. Si voleu, podem sentir un parell de veus de veïns amb qui vam poder parlar ahir, perquè us feu la idea del to que tenen i de com estan vivint en primera persona aquesta situació des de fa ja un mes.
8: Esto no se trata de que unos somos del PP, otros son del PSOE, otros... No, esto no es ni de izquierda ni de derecha. Esto es una invasión de España. Y como una invasión de España, tenemos que defenderla todos, todos a una. Da igual a lo que tú votes, da exactamente igual. Nos han invadido a todos. Y todos nos vamos a ir a tomar viento si no ponemos pie en pared.
6: Sí que és curiós això, que la proclama, com dèiem, i com explicava aquesta dona, comença com una cosa transversal i a priori, segons ells, a política. De fet, s'organitza no per cap petició a l'Ajuntament autoritzada, sinó que per grups de WhatsApp de, per exemple, el grup de l'escola, de pares i mares, o el grup de jugar a pàdel, o l'associació de veïns, doncs, ho diuen per allà, convoquen les manifestacions per allà, i per tant és una cosa transversal, però totes s'acaben demanant la dimissió del govern espanyol, de Pedro Sánchez, i per tant sí que acaben tenint una càrrega política evident. Si us sembla, sentim un altre veí que alabava el to.
23: Esto es un drama que no sabemos de cuándo vamos a salir, ni lo que va a costar. Que hay comerciantes que van a perder sus negocios. La vivienda se ha devaluado, no sé qué decir, un tercio, un 33% de su valor. ¿Saldremos de esta? Yo estoy seguro de que sí, pero las secuelas que va a dejar esto son irremediables.
6: Clar, heu de pensar que Ceuta és una ciutat, a mi em va sorprendre, que tota la zona de costa i el centre és bonica. És una zona turística que la gent d'Andalusia doncs, hi venen a fer vacances i que viuen en part del turisme. I, és clar, aquest agost ha estat un absolut drama en aquest sentit i l'activitat econòmica està totalment parada. Hi ha botigues que estan a punt de tancar, molts comerciants que obren menys hores, la gent passeja menys pels carrers, i això es nota clarament en que la ciutat està desaccelerant el ritme i que està perdent moltes oportunitats. De fet, a mi em comentaven ahir els veïns en aquesta manifestació que molts, si tenen segones residències o oportunitat de marxar cap a l'Espanya peninsular, doncs o hi van o hi porten els seus menors, i també estan molt preocupats de cara a la setmana vinent amb l'inici de curs, doncs que, clar, molts menors sempre anaven a escola caminant. Ceuta és una ciutat relativament petita, de 7 quilòmetres quadrats, i ara, esclar, doncs, pateixen per la seguretat dels seus menuts.
1: Per cert, no sé si... vam veure una imatge dantesca, que era una versió Hacendado de Vacaciones en el Mar, que era Marcos de Quinto, auspiciat per Álvaro de Marichalar, vull dir que, esclar, que era el boi millor de cada casa, sí. Anant-se'n, arribant a Ceuta, es veu que es van fotre un bon tiberi, cosa que em sembla amb la mar de bé, però que aquí es va acabar, aquí es va acabar la història...
9: Era Berlanga, allò, eh?
1: Sí, Berlanga, però Berlanga dolent, eh?
9: Sí, però, bueno,
1: sí,
9: dolent.
1: Sí, sí, Berlanga.
9: L'Espanya més ridícula.
1: Sí, sí. No sé si es podia detectar si en la manifestació d'ahir la majoria eren ceutins o si hi havia gent que venia d'altres llocs d'Espanya per atiar el foc.
6: Jo vaig anar a la manifestació acompanyat d'un veí de Ceuta i en tot moment m'anava presentant a la gent i sí que, clar, jo no vaig estar allà demanant el 100%, però jo et diria que pràcticament tothom, per no dir tothom, era de Ceuta. No es veien perfils amb estètiques d'extrema dreta, de grups extremistes, ni persones que anessin a buscar la confrontació. Llavors, jo sí que diria que la manifestació d'ahir, aquesta proclama de que han arribat grups d'extrema dreta amb intencions violentes, no es va viure. De fet, hem pogut parlar amb fonts policials i ens diuen que ara mateix ells no tenen detectada aquesta arribada de grups violents. En qualsevol cas, estarem pendents, perquè sí que, clar, el discurs a les xarxes socials atiat per l'extrema dreta fa pensar doncs, que la violència és una opció molt possible com a destí final d'aquesta situació si es continua encallant.
1: Ara de seguida la tertúlia amb el Josep Martí, amb la Teresa Cunillera, amb la Mònica Terribas, amb el Quim Forn, amb el Màrius Carol, però abans, Alejandro Ramírez és el vicepresident del govern de Ceuta, la mà dreta del president. Vicepresidente, bon dia, buenos días y muchas gracias.
10: Bon dia, buenos días.
1: No sé si has escuchado las declaraciones de Pedro Sánchez esta mañana en la SER. Y si, ¿las has escuchado?
10: No llego a escucharla todavía, no. La verdad.
1: Ahora le tiraré cortes para que las valoremos, pero le pregunto si se han sentido abandonados por parte del gobierno de España.
10: Efectivamente. Es decir, aquí en nuestra ciudad, el pasado 30-31 de julio, como bien todos conocéis, pues entraron más de 80.000 personas, entraron por la frontera del Tarajal, 80.000 personas que en un principio, pues obviamente, sin dónde quedarse, dónde alojarse, sin saber a lo que venían, y una vez que se produjo eso, efectivamente, a las 24 horas, de manera voluntaria, abandonaron la ciudad en torno a las 70.000, por las cifras que nos dan, puesto que a día de hoy aún el gobierno no conoce cuántas personas entraron ni cuántas personas permanecen todavía en la ciudad, pero aquí se nos quedaron miles y miles de personas, y esto al final lo que ha generado es que en este mes el gobierno aún no haya dado una respuesta clara sobre lo más importante para que volvamos en Ceuta a la normalidad, que no es otra cosa que todas estas personas que siguen aún vagando por nuestra ciudad, pues vuelvan de manera inmediata a su país de origen. Eso no se ha producido, con lo cual, obviamente, nos sentimos como españoles pues defraudados por el gobierno de la nación, puesto que no ha habido una respuesta contundente sobre la gravedad del hecho que se produjo a finales de julio, que al final, como calificó el propio presidente del gobierno, se produjo una vulneración de la integridad del territorio nacional.
1: Pedro Sánchez ha dicho hoy en la SER que aún quedan 5.000 migrantes que vinieron el día 30 de julio, de los cuales 1.200 menores. ¿Estas cifras concuerdan con las del gobierno de Ceuta?
10: Bueno, no concuerdan, puesto, y voy a explicar el porqué. Es decir, nosotros, efectivamente, la ciudad tiene la competencia en materia de menores. Actualmente tenemos acogidos un total de 1.400 menores no acompañados, pero tenemos constancia, según datos que nos facilita la propia Policía Nacional, de que aún por la ciudad la cifra puede estar por encima de los 2.800 o 3.000 menores no acompañados, no solamente de menores. Después, si hablamos de adultos, bueno, a día de hoy Cruz Roja sigue dando alimentos en una zona muy específica, alejada de la ciudad, muy cercana al centro de estancia temporal de inmigrantes, el más conocido como CETI, y ahí están dando un total de en torno a 4.800, 5.000 comidas. Y aquí no estamos contando con las miles de personas que van por la ciudad vagando, es decir, se van presentes por toda la ciudad, personas que se encuentran pues con chabolas en los montes de Ceuta, muchos se encuentran también repartidos por diferentes barriadas y por la periferia de la ciudad, es decir, que si solamente tenemos en cuenta estos datos más o menos objetivos, ¿no?, en base al número de comidas que se están repartiendo y en los menores no acompañados que se prevén que hay en la ciudad, la cifra pues se acerca mucho más a los 10.000 que a los 5.000, ¿no?, que esta mañana parece ser que se ha referido el presidente del gobierno.
1: ¿Tenéis miedo de lo que pueda suceder?
10: Claro, sobre todo sensación de miedo y de inseguridad, y por varios motivos, ¿no? El primero de ellos, puesto que todas estas personas que quedan en la ciudad, como decía, no tienen cubiertas sus necesidades básicas, no tienen alojamiento, van pasando lo que ha pasado un mes ya, dan vueltas por la ciudad, ha habido bastante ya algunos cuantos incidentes que ante esta situación se pueden entender más que probables, ¿no? Una persona que está en un territorio que no conoce y que lleva ya varios días donde no come de manera adecuada, no vuelve de manera adecuada, al final el riesgo de que se produzca cualquier tipo de incidente negativo es muy elevado, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo a día de hoy en la ciudad. Hay que tener en cuenta que Ceuta ha cambiado radicalmente estos 30 días. Hablamos de una ciudad que en verano las playas están repletas de ceutíes y de turistas, han estado las playas vacías durante todo el mes de agosto, hemos tenido los parques infantiles y los parques urbanos sin niños jugando durante todos estos días, y ahora la semana que viene empieza el colegio, ¿no? Y claro, se quiere tratar también de aquí una sensación de seguridad o normalidad para la vuelta al cole, pero eso choca de manera radical cuando ya nos ha trasladado el ministerio, los colegios van a tener que estar custodiados por presencia militar, ¿no? Entonces, claro, esa normalidad
1: ¿puede ser,
10: que se
1: ¿puede ser que pidáis desde el gobierno la posibilidad de que se suspendan las clases?
10: Bueno, en principio estamos pendientes un poco de lo que nos marque el ministerio. Es decir, nosotros en Ceuta, tanto en materia sanitaria como en materia educativa, las competencias son total y exclusivas por parte del Estado. Nosotros sí es cierto que en materia de colaboración, pues la ciudad ya va a disponer de seguridad privada dentro de los centros, que es la parte que sí tenemos competencia para actuar, con el objetivo de que no se cuelen inmigrantes durante las noches, puesto que eso está pasando durante estos 30 días, ¿no? En los patios de algunos colegios y en zonas cubiertas, pues ha habido saltos por las noches para poder dormir, y esa parte sí vamos a intentar de alguna manera darle seguridad. Nosotros hemos trasladado esa incertidumbre que hay por parte también de la población, sobre todo en los trayectos de ida y vuelta a los colegios por parte de los niños de Ceuta, pero a priori nos trasladan que, bueno, que eso va a estar garantizado a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también, como he dicho, con la presencia de militares.
1: Pedro Sánchez ha dicho: soy el presidente del gobierno de la historia de España que ha visitado más Ceuta, pero es que además ha dicho en esta entrevista en la SER que el rey Felipe VI ha hablado de esto del rey, ha dicho esto.
11: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo...
9: ¿Cuándo se va a hacer?
11: Bueno, yo sabía que me iba a hacer usted esa pregunta. Cuando se den las condiciones para ello. Pero esa visita se hará.
1: ¿No tiene la sensación, tiene usted la sensación de que el rey llega tarde?
10: Bueno, el rey desde un primer momento al presidente de la ciudad pues le trasladó también, primero vía telefónica, su preocupación y su apoyo y su solidaridad, como siempre hemos recibido, ¿no?, por parte de Casa Real y por parte del rey Felipe VI, y también presentó la oportunidad de tener un despacho privado allí en Maribén, hace ya aproximadamente una semana, y también le trasladó, como así ha dicho el presidente de la ciudad, su intención, ¿no?, de poder venir a la ciudad. Lo que ocurre que aquí, escuchando las palabras del presidente del gobierno, creo que todo el mundo es conocido, ¿no?, que dentro de que es una monarquía parlamentaria, el jefe del Estado hace su visita.

0: Això sí que li està fent mal, Isabel Ayuso. I altres coses no, però aquestes... Sí, sí,
1: i, un favor a Fijo.
0: Sí, i un favor a Fijo. Sí. I el Chao Pescao...
2: Per tant, no li va quedar... per tant, Xerxe la fam. Com va ser la filtració? Qui ho va explicar? Ah, però això surt una filtració en un diari.
3: El País, no?
1: Sí. No, abans... Va ser País?
0: Sí, sí, sí.
1: Va
0: ser
1: el diari abans.
2: I per tant, a veure... Blanco i en botella.
1: Què estàs intentant dir? Sí. Pels que no ho estem entenent.
2: Que jo no ho sabia i no puc ser. Que ha de ser algú que ho sabia.
0: Bueno, clar.
2: Ja està.
0: Això també és veritat. En fi.
4: Però l'Àtic és veritat que és la primera vegada que veig, a través de xarxes i de tal, que li, farà, que li ha fet mal.
2: Que
4: és la primera vegada que veig un tema...
1: Perquè és un tema que s'entén molt fàcilment.
4: Sí,
2: que, clar, i que,
4: no, però
2: que
4: hi havia coses, el germà també s'entenia, i tot això és la primera vegada que penso... Això li fa mal.
0: Això,
4: això li fa mal.
0: No està còmode.
2: Era per una cosa, però ara era per una altra, era per oficina.
4: M'ho ha explicat fatal.
0: I el Chao Pescao tampoc et va ajudar gaire.
4: No. Chao Pescao.
5: Ah, jo sóc pedrà la majoria absoluta.
0: Tu creus?
5: Sí, però la pedrà per l'extrema dreta, no la pedrà per l'esquerra.
4: Ah, aquest és el tema.
5: I aquest és un tema que passat pel sedàs de l'extrema dreta madrilenya, li fa mal a Ayuso.
0: Sí, home.
2: Que, per cert, també
5: perquè
2: està callat,
5: li rebenta
2: amb aquest tema.
5: El discurs que està costant més, que és el de el turboliberalisme econòmic, que només tenia l'oposició de Podemos, però que ara hi ha un sector de la dreta, més dreta, de Vox, que també fa campanya al voltant d'això, és a dir, el madrileño de classe mitja o de classe popular, no pot accedir a una vivenda, no es pot canviar el cotxe i no arriba a final de mes. I fins ara tot això ho vehiculava l'esquerra o l'extrema esquerra, i ara hi ha tot un equipillo de Vox a Madrid posant en marxa tot aquest discurs, i el tema de l'Àtic abona aquestes posicions més falangistes, o José Antonianos de pa i treball, no?
0: Són 9 minuts els que falten per les 11, i ja està a punt de morir. Josep Martí, sí. Per sort el salva, jo crec que el salvarem. Dit això, una... Ara de seguida parlem d'una altra de les històries que avui ens hem quedat de pasta de moniato. Deixeu-me dir que després d'això que parlarem comentarem una altra història, que és que aquest divendres s'estrena una pel·lícula que es diu Cronos. Pel·lícula que he tingut la sort, i dic la sort, de veure-la, i he vist la pel·lícula, i he de dir que apassionant, però sobretot té una tensió durant tota la pel·lícula, perquè, és clar, els que coneixíem coses dels atemptats de Barcelona i Cambrils de fa 9 anys, hem descobert altres coses, i sobretot es parla molt dels Mossos d'Esquadra, de la policia espanyola, de la relació, i també de la recerca i del patiment que hi va haver entre tots, i tenen molt protagonisme el Major Trapero, té molt protagonisme la Patricia Plaja, la que era la cap de comunicació, paper que la pel·lícula té la Diana Gómez, i té un paper, un Mosso d'Esquadra, que és un dels que manava, amb un paper excepcional, un any més, de l'Enric Auqué. És una pel·lícula, jo de debò que em vaig quedar com molt, molt, molt trasbalsat, i amb el Quim Forn en parlarem una estona també, perquè el Quim Forn, recordem...
1: Sí, sí, era el jefe de tots aquests.
0: Era el conseller en aquella època.
1: Assenyeix molt el que va passar, no hi ha cap llicència...
0: No, jo crec que és una... Jo crec
4: però
0: que...
4: el Quim no l'ha pogut veure encara.
0: No,
4: però és recomanable. Has opinat una cosa que no l'ha de veure-la.
0: T'he de dir que el paper polític és el final, una mica el final, i sobretot és la relació entre el sector dels Mossos i el sector de la Policia Nacional, i aquí els polítics queden bastant al marge. I al final surt un moment, unes imatges reals de Mariano Rajoy, quan va agafar, com volia agafar, però aquí el que va fer Trapero és... Això és nostre. Això és nostre. I, de fet, hi ha una decisió judicial del moment...
3: Va ser el fiscal, a la mateixa nit de l'atemptat va venir el fiscal de l'Audiència
0: dient...
3: i va dir que la investigació corresponia a Mossos d'Esquadra.
4: Els Mossos d'Esquadra.
0: D'això es parla, i evidentment es parla molt de la feina dels Mossos durant tot. I, de fet, la primera escena, no estic fent cap spoiler, la primera escena és el canà i l'explosió. Aquesta és la primera escena de la pel·lícula, però és que hi ha la segona, i una altra cosa que també vull agrair molt de la pel·lícula i del director, i que ara li diré, que és que no hi ha res de morbositat. Res. O sigui, no és allò que diguis...

0: Ui, carai, bueno, aquí hem volgut res, ni una. Ara està molt bé recordar allò que va passar fa 9 anys. Ara de seguida en parlarem. Vaja, una de les que va viure va ser la nostra pròxima convidada, que és la periodista Maica Navarro. Hola, Maica, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, ben tornat, Basté.
0: Jo també he vist
1: Cronos.
0: Has vist... T'ha agradat o què, Maica? Tu és molt més important que jo, perquè jo miro des de la perspectiva d'una persona que recorda però que no té el que va passar. T'ha agradat o què?
1: Sí, ui, que m'ha agradat. Sí, no, collons, no. El que passa que, a més, l'he pogut dir personalment a la Diana, que ara tens aquí, jo crec que l'estudi aquí,
0: sí,
1: res.
0: D'aquí una estona.
1: Que és la... és veritat que el Màrius preguntava, hi ha llicències o és tal qual va passar? Els que tenim tot el detall, que ho vam viure en primera persona, i allò allà, i el conseller, evidentment, que hi era allà, els Mossos, o sigui, tots els Mossos que van participar, els guàrdies urbans, tothom que va participar, i que tenim molta informació al nostre cap, hi ha coses que no van ser com surt a la pel·li. Però, bueno, és que és una pel·lícula basada en fets reals, no és un documental i una foto fixa, que seria pràcticament impossible. I hi ha una cosa que m'ha sorprès, em sorprèn que l'únic personatge que, més enllà dels terroristes, que manté el nom i la identitat és el major Trapero. Trapero és tal qual Trapero a la pel·lícula, però de la resta tots són personatges que tenen un altre nom. Per exemple, no entenc per què Diana no és Patricia Plaja.
2: Clar.
1: Perquè Diana està fent de Patricia Plaja. Llavors no entenc per què ens inventem una altra... Però és que és Diana. Diana és Patricia Plaja.
2: O tots tenen el nom real o cap.
1: Llavors no entenc. No entenc perquè ens hem... Si tots som... O tots som qui som o no som ningú. Uh-huh. I és veritat, Trapero en aquella... És veritat, jo... No m'esperava, jo pensava... que tots serien personatges creats per fer la peli. I o així ho havia entès, quan havia parlat prèviament amb la Diana. I llavors em va sorprendre quan de sobte veig un senyor que és major Trapero. Dic, hòstia! I és veritat, l'actor ha aconseguit molt la pose, la cadència, no sé si va ser... O sigui, jo hi veig a Trapero, i veig molt a Patricia, i veig molt aquesta relació que tenen tots dos, una relació que va més enllà de l'estrictament professional, de moltíssima confiança, i molt aquell dia molt especial, i aquest patiment també. I bueno, hi ha coses que m'agraden menys, però vaja, és una pel·li que, com tu dius, et manté... Hòstia, clar, també jo ho veia des de la perspectiva d'allò de... Hòstia, això no va ser així. Hòstia, aquí no, home, no. Ah. Trobo a faltar la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana va fer un paper molt important en aquests instants a la Rambla i ha desaparegut completament del mapa. Però, bueno, no pot estar a tothom. Però és una bona pel·li que jo crec que a la gent li agradarà. I tu, com molt bé dius, aquestes reunions... Policia Nacional, Guàrdia Civil, aquesta defensa de Patricia escolta, això comunicativament ho hem de gestionar nosaltres, sí o sí, i com li fa entendre a Trapero, i Trapero ho té molt clar, que això ha de ser així, i a més, tots dos, Patricia i Maru Mérez, ho havien treballat perquè havien hagut els atemptats anteriors de Niça, i per tant era molt important que això ens podia passar i ens va passar, i aquest patiment, no sortim els periodistes, que això està molt bé també, hi ha només una roda de premsa puntual i ja està, o sigui, bé, està molt bé, la gent li agradarà i esperant la gran estrena del dia 3 al Liceu, que hi haurà Mossos i la veuran Mossos, protagonistes reals, i tinc moltes ganes de veure quan acabi quina cara tenen els que, doncs, el cap d'informació que anirà i tota la gent, que la Patricia que anirà, etcètera, tota la gent que sí que ho va viure i a veure què diuen.
0: Una pregunta molt important. El paper de l'Enric Auqué, Maica, tu que has vist, és d'algun mosso en concret?
1: No, existeix com a tal. No. De fet, això jo crec que no existeix. També és veritat que hi ha una primera escena que també, clar, això ara semblo una... No vull ser dolenta, però una mica de... Hòstia, és veritat que l'orquestra, en una primera escena, ell està, és una mica com... Seria el més semblant que hi ha ara seria el cap de torn de Barcelona, ¿vale? El cap de torn de Barcelona és un mosso que una mica és el responsable de totes les unitats de seguretat ciutadana, totes les patrulles, i que està una mica al corrent de tot allò que està passant. És veritat que el cap de torn de Barcelona va uniformat, en aquest cas va de paisà, bueno, no passa res. Va amb el seu binomi, van xerrant, bueno, és ple d'agost, l'està explicant com, bueno, estan parlant de coses, doncs, una conversa que té un binomi que es coneixen molt, doncs parlen en aquell moment que si el mòbil, el fil, bla, bla, bla, i de sobte, en aquell moment, hòstia, comença a veure patrulles que li estan avançant. Hòstia, hòstia, què està passant? És impensable que un cap de tor no sàpiga què està passant i que s'assabenti després de les patrulles que ven ja cagant d'hòsties cap a la Rambla. Aquí, allò em va rexistar una mica d'hòstia. Però bueno, és un... Però és un... Li donen un poder que no té, però bueno, però seria un cap de tor. No existeix com a tal. Jo crec que ara això sí que era necessari, és una mica, perquè a més té un paper important i aquesta tensió, aquest... però bueno, bueno, això del Hard Rock Café, perquè a més jo quan el dia de l'atemptat vaig aconseguir quedar-me ja a les portes del Hard Rock Café i a tot allò que explica el Hard Rock Café com a centre de comandament, amb aquella histèria, amb aquell... Bueno, això es va viure. Jo crec que tu ho dius molt bé, s'han estalviat reproduir el a l'atropellament, que això era imprescindible i no calia, però a mi a la Rambla m'ha faltat més caos. La Rambla, en aquells, a la vida real, aquelles hores després del cim de... Jo crec que el conseller, si es va acostar, pot dir, després de la cim de la tarda, allò era l'infern. I a la pel·li està molt més pausat que el de la vida real, però bueno.
0: Ara en parlarem, però abans, Maica, avui...
1: Jo he venit a hablar de mi libro.
0: Exacte, amb el Toni escriviu avui a La Vanguardia. Hem tingut un estiu sense novetats del cas Isaac Andic. Avui ens tornem a llevar amb detalls molt sorprenents que avanceu a La Vanguardia. Resulta que els Mossos han aprofitat aquest agost per reconstruir la ruta que dies abans de la mort del propietari de Mango van fer a Montserrat la terapeuta de la família i una col·laboradora d'aquesta terapeuta de la consulta. La policia sospita que les dues van recórrer el mateix camí per on uns dies després cauria el fundador de Mango. I han accedit al contingut dels telèfons de les dues i els missatges que es van intercanviar demostren que coneixien el camí en què va acabar morint Isaac Andich. Neguen que anessin d'excursió, però la policia reconstruint la ruta per esbrinar si va ser la mateixa excursió que van fer Andich i son pare, i una de les claus és que la terapeuta hauria demanat a la seva col·laboradora que busqués una ruta amb precipicis. Hòstia, això és molt bèstia, Maica.
1: La veritat és que jo crec que els oients, i també parlo ara dels lectors de La Vanguardia, totes les informacions relacionades amb aquest tema l'han de fer amb un mapa per no perdre's, perquè hem de recordar que a finals de juny, juliol apareix de sobte un personatge del que ningú tenia coneixement, ningú, i quan dic ningú em refereixo també que és el més preocupant, jo crec, ni la defensa de Jonathan Andic, que és una professora d'anglès, una anglesa, professora d'anglès, de nom Johanna, afincada fa anys a Catalunya, 50 anys aproximadament, que amiga, tenia una relació personal amb la terapeuta, amb la Maria Júlia, i que puntualment l'ajudava, per això li diem col·laboradora, amb tots aquests pacients d'habla anglesa. Era la seva funció. El que passa és que la Maria Júlia també era coneixedora de que aquesta senyora era una gran amant de la muntanya, doncs fa rutes per la muntanya, ¿vale? I una vegada Maria Júlia tenia un pacient que no era Jonathan Andic, un altre pacient que necessitava ella la seva teràpia, aquesta m'ha dit Maria Júlia, que ningú ha posat encara ni nom ni cognoms i que és, doncs, per la que estem veient, controvertida, per dir-lo d'alguna manera, doncs li havia demanat, escolta'm, podries buscar una ruta per una muntanya complexa o que tingués, a més la necessito, amb precipicis, amb barrancs, etc. I aquesta dona li busca aquesta ruta, que estaríem parlant de la ruta que el 14 de desembre del 2024 Jonathan Andic i el seu pare fan amb aquest resultat fatal, tràgic, de la mort d'Isaac Andic, bueno, li fa aquesta ruta. Doncs bé, estem aquí. Doncs mira, ja sé on podríem fer-ho. M'invento aquesta conversa, però devia ser així. Doncs bé, a l'1 de desembre, estem parlant de 13 dies abans de la mort d'Isaac Andic, Júlia, Maria Júlia i Johanna fan una ruta per Collbató. Fins ara, què sabien Mossos? O sigui, Maria Júlia, a les seves declaracions a comissaria i a les seves declaracions a seu judicial, ha testificat que ella, aquesta ruta on va morir Isaac Andic, i que és objecte d'investigació, no la coneixia, que mai havia estat a Montserrat. Hòstia, doncs sembla ser que ha mentit. Pel que sabem, ha mentit. I el que sabem d'aquesta professora, de Johanna, és que a començament de juliol, juny-juliol, després d'un any de molta angoixa, perquè ella havia acompanyat a Jonathan Andic el 7 de desembre, ha fet la ruta en la que va morir el pare i que sabia que tard o d'hora la policia la trobaria, doncs estava molt, molt angoixada. Doncs estava parlant feia un any amb un advocat i decideix presentar-se a comissaria i dir: hola, què tal? El Jonathan Andic no coneix la ruta aquesta pels seus amics, com ha declarat. La coneix per mi. Jo la vaig fer amb ell. Ostres, doncs aquesta dona declara en dues ocasions a Mossos i està esperant que tard o d'hora, al llarg de les properes setmanes, setembre o octubre, la citi a declarar a la jutgessa de Martorell, que la interrogarà juntament amb la fiscal i també l'advocat de Jonathan Andic. Ella el que diu és que no se'n recorda ben bé quina ruta va fer, que ha sigut el 2024, i ja no sap ben bé què ruta va fer amb la Maria Júlia. El que sí sap perfectament és que amb la Maria Júlia va anar a Montserrat, que amb el Jonathan el 7 de desembre va anar a Montserrat i va fer aquella ruta, i que, bueno, que tenia un encàrrec de Maria Júlia. I és perquè ella, quan li pregunta, bueno, i vostè per què, de què coneix a Jonathan Andic? Per què va amb Jonathan Andic a la muntanya de Montserrat? Bueno, perquè li havia demanat la Maria Júlia i que havia, i a més, el que Maria Júlia li demana és porta'l amunt aquesta ruta i enfronta'l a una estació límit al costat d'un precipici. I això està en missatges, de Maria Júlia a aquesta Johanna. Totes dues han accedit a que els Mossos entregar als Mossos els seus iPhones, tot i que els van entregar només perquè fessin el buidatge dels continguts dels missatges. I els continguts dels missatges entre totes dues, que jo no he vist, per tant, que no puc parlar, però el que sí sé és que tenen un gran valor de cara als investigadors. I això és el que puc dir. Com quina interpretació fem de tot això? Fill meu, doncs que, escolta'm, que és que estem parlant que aquest home mor el 14 de desembre i el 1 de desembre va Júlia i Johanna, el 7 de desembre va Johanna i Jonathan, el 8 de desembre va Jonathan, el 10 de desembre va Jonathan i el 14 de desembre va Isaac amb el seu fill. O sigui, no sé,
0: sí, és
1: com a
0: 4,
1: mínim... Com a mínim, bueno, no sé, com a mínim sospitós. Hem de recordar sempre, no d'oblidar mai, que sense saber l'existència encara d'aquesta Johanna, d'aquesta personatge d'última hora, tant la fiscal com la jutgessa, en els seus escrits ja demanaven a Mossos, escoltin, mirin aquesta tercera persona, quin paper podria tenir en aquesta mort que elles investiguen com a homicida. Per tant, això no ho he oblidat mai. I ja veurem, és veritat, i recordem que el dia que declara en seu judicial Maria Júlia com a testimoni i surt d'aquest jutjat 3 hores després com a testimoni i sense tal qual entra, tots allà, tots els periodistes que estàvem allà, havia aquesta opció de que aquesta dona sortís com a investigada. I hi ha una opció de que la tornin a... Jo crec que la poden tornar en fase d'instrucció, tornar-la a citar a declarar per preguntar-li, escolti'm, vostè va anar l'1 de desembre a Montserrat i, escolta'm, avui parlàvem amb la Rega Carranco, a Collbató moltes rutes no n'hi ha, eh? O sigui, no, moltes no n'hi ha. Per tant, bueno, per què no ens va dir que vostè va estar allà l'1 de desembre? I el més important, Jonathan, per què no ens vas dir que el 7 de desembre no havies anat sol a la muntanya, sinó que havies anat acompanyat d'una col·laboradora de la teva terapeuta? No sé, és que no entenc per què... Jo no dic que una cosa és mentir, una cosa és omissió de detalls, però clar, quan t'estan acusant d'haver... de participar a l'homicidi del teu pare, doncs jo crec que és important recordar tots els detalls amb... Vaja, jo ho fa... No sé, entenc que... I aquests són els elements que ara mateix tenen sobre la taula. Investigadors de Mossos, fiscal que va tornar a vacances, magistrada de Martorell i Cristóbal Martell, també, evidentment. I estem molt pendents de... Recordem que fa 3 mesos que la defensa va presentar un recurs a l'audiència contra les mesures cautelars de l'autor de presó. I aquests 3 magistrats s'han de pronunciar. I jo crec que aquest escrit serà important, perquè mesurarem de quina manera aquests 3 jutges donen valor a tots aquests indicis que per la magistrada i els Mossos i la fiscal eren incriminatoris. A veure, aquests 3 altres magistrats, quin valor li donen.
0: Una abraçada, Maica. Enhorabona per la feina, una vegada més. I que fas vacances de la primera vegada, ja.
1: Sí, ara ja marxaré, i us deixaré tranquils.
0: No, et deixaràs tranquil. Bueno, jo crec que ni en de vacances estàs tranquil·la.
1: Ja, bueno, no et deixaran. Intentaré.
0: Espero que sí. Gràcies, Maica. Felicitats per la
1: feina. A vosaltres.
0: 11:10. Anem acabant, Pere Mas. Vinga, va.
3: Ja em toca?
0: Sí, perquè d'aquí uns moments, recordem, d'aquí uns moments parlarem amb el director de la pel·lícula, de Cronos, amb l'actriu Diana Gómez, amb l'actor Enric Auqué i amb l'actor Pablo Derqui. Amb tots ells aquí al Món de RAC1 per parlar d'aquest pel·liculon que s'estrena aquest divendres.
3: I que els oients de RAC1 podran veure el dijous.
0: Efectivament.
3: Ens va fer un concurs molt simpàtic i ja està tot dat i beneït amb això.
0: Endavant, Maria.
3: Bueno, escolta'm, molt bé, eh?
0: Estic veient les teles avui que...
3: Sí, aquí ara...
0: Hem tornat amb força, eh? Hem tornat amb força i sense gros d'estómac. Endavant.
3: Bueno, avui és el primer ull de poll de la temporada. Tothom molt bé, eh? Tothom aprovat, tothom en plena forma. Com allò decíamos ayer, començant per tu mateix, que sembla que divendres passat estiguessis fent programa. I no, estaves... Bueno, estaves per aquí a la redacció.
0: No, estava a Valls.
3: Ah, bueno, sí, és veritat, estaves a Valls fent el programa especial. Allà, sí, vaig torejant amb l'Embudió, fent una cosa rara. A Màrius a la Cerdanya, molt bé. Ja està. El Martí comptant pollastres, busquin el diari, més o menys.
0: I calps.
3: Sí, però no era, és la mateixa temporada, i entes que eren anys diferents. Després, Ceuta a tope, ha estat el primer tema. Hem parlat amb aquest senyor vicepresident, l'Alejandro Ramírez, del PP. Jo trobo que prou bé. O sigui, tractant-se del merder que hi ha i sent del PP, però bé, només li ha fallat quan ha defensat a Feijó i el tema del confinament, que aquí ha patinat una mica, ha acabat amb un "yo saludo a todos mis amigos de Catalunya", que no es faltava dir, i mi mujer se llama Montserrat i és catalana, com el García. Ha entrat al de Planell, amb el llibre de PTT sobre Ceuta, ens explica tot el tema de fronteres, límits i demés, i el Marc segueix sobre el terreny, que l'hem enviat cagant lleig a l'home Colmenar, perquè resulta que hi havia incidents allà. El Marc Segués el faran fill adoptiu de Ceuta, jo crec, per una frase que ara ressenyaré al final. Sobre les televisions, bueno, Antena 3 i Telecinco ha començat la temporada televisiva i la invasió no han sigut els 70.000, han sigut Anna Rosa i Susana Griso a peu de platja i a pleu de plaça, perquè estan les dues rondant allà amb micròfon autònom, càmera a l'esquena. Hi ha hagut un moment que el president de Ceuta estava a les dues teles al mateix temps, un lloc gravat i l'altre en directe, per tant no és que tingui el do de la ubiquitat. La Griso, hi ha hagut un moment que estava com de safari per la platja amb una mena de pantalonet i una mena de xancla, i la Anna Rosa, mentrestant, estava com parlant amb tot de gent, gravat d'ahir a la tarda, la gent cridant-li "Anna Rosa, eres nuestra voz", voz, no vox, com ha dit algú aquí a la taula, i la resposta d'ella "no os voy a olvidar", però això eren cairons, que són els sobretítols aquests que posen a sobre, o sigui, com si la protagonista de la notícia fos Anna Rosa, que això és una cosa que a periodisme encara ens expliquen, que els periodistes en principi no són protagonistes de la cosa. Hi havia l'Eduardo Inda per allà, el Marcos de Quinto aparegut en connexió, o sigui, el millor de cada casa. A veure quants dies es queden les dues, jo crec que aniran controlant si l'una o l'altra torna, i es queden pobres gent de Ceuta, com si no en tinguessin prou amb això de tota aquesta mena d'invasió. Els hi falta només la Griso i l'Anna Rosa. Per cert, ja que parlem de mitjans, un detallet, Basté.
0: Digues.
3: Aymar Bretos s'estrena avui a la SER, amb Pedro Sánchez. Entrevista que no s'ha fet a la Moncloa, com acostuma a passar. S'ha fet als estudis de la SER, suposo, a Gran Via de Madrid, allà on estan. La dada, Basté, és que no vas veure l'eclipsi, això has dit per la ràdio. No. Aparentment per falta d'ulleres, vas anar a saquejar el Corte Inglés de Girona perquè no hi havia ningú, sí, sí. Per tant vas entrar allà i començar a omplir bosses de coses, i després ha aparegut la Maica amb el tema de la... em dic que és un tema per sucar i pa. Qui vulgui saber més, a part d'escoltar-nos, que compri La Vanguardia, que gastin i llegeixin. Per cert, La Vanguardia, ai, La Vanguardia, la Maica ha fet crítica de cinema sobre Cromos, perdó, Cronos, que és la pel·li que ve ara, 17 atemptats, el Basté... Bueno, ara faràs el tema. Acabo. Una frase del Marc Segués, que com he dit faran fill predilecte de Ceuta, diu: heu de pensar que la costa de Ceuta, això sí que em va sorprendre, és bonica, com ho hem dit. Pensar que m'enviava un lloc que era un xurro i resulta que està bé. I el Josep Martí, sobre Pedro Sánchez, bueno, i tota la qüestió geopolítica que envolta tot aquest conflicte, li ha fet massatges fins i tot als genitals del rei del Marroc.
0: Que no m'ho imagino.
3: Amb la mà.
0: És un quart de 12. Josep Martí, precisament, Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera. Quin forn queda uns moments amb nosaltres, el Quim Forn.
2: Per que vagi
0: bé. Per parlar de Cronos.
3: Sonat amenaçador, això.
0: No, ah, fins ara, Pere, també. Gràcies a tots i fins dilluns que ve, que vagi bé. Un quart de 12. De seguida.
4: El perquè de tot plegat.
5: RAC 1. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
7: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
12: Verisur. La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
13: Què et passa?
14: Que no em tanca la maleta.
13: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
14: Bé, si trec uns quants banyadors...
13: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: RAC 1.
17: Per tempesta elèctrica, el Barça de Flick. Barça-Rayo Vallecano. Aquest dilluns a 2:15 al Camp Nou i des d'una hora abans a RAC1, amb Fort Lipó i companyia.
18: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: RAC1. Tots som un milió.
18: Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 11:19.
19: Necessitem reforços. casos a les Rambles en Boqueria.
20: Necessitem... Hem passat algunes Rambles, 5 ambulàncies.
21: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
22: Què collons està passant?
23: Compta el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta.
0: Has vist Martí Esteban? Bon dia.
24: Bon dia, sí.
0: Sí,
24: sí, sí. Sí.
0: M'agradar?
24: Em va agradar molt, però em va costar, eh? He de dir que... Home, emocionalment és un impacte.
0: És bèstia, bèstia. Hola, Sergi Embudi, bon dia.
25: Hola, molt bon dia.
0: Tu també l'has vist, no?
25: Sí que l'he vist. I és veritat que l'impacte emocional és bèstia, perquè jo en aquell moment vaig ser molt conscient de que, tot i que hagin passat 9 anys, les sensacions d'aquells dies les tens molt presents. Perquè amb l'inici de la pel·lícula, en aquell moment ja se posa la pell de gallina i jo vaig, he de dir, jo vaig plorar molt amb la pel·lícula, en molts moments. Perquè revivia allò. O sigui, jo tinc molt present l'angoixa. O sigui, no la tenia present i de cop vaig dir, calla, sí que la tenia molt present, l'angoixa d'aquells dies, els nervis, el patiment... I crec que la pel·lícula ho retrata molt bé, això.
24: Sí, sí, en 5 minuts estàs plorant ja.
25: Sí.
0: El conseller Quim Forn, conseller d'Interior del govern de la Generalitat aquell dia, encara no ha vist la pel·lícula.
26: No l'he vista, no.
0: He de dir que és una part que es parla molt de la disputa política, però que no es parla excessivament de la figura del conseller del conseller d'Interior. És veritat que ha d'haver una picabaralla bastant important entre els Mossos i la policia?
26: No, en aquell moment no, perquè la veritat, des del primer moment, abans ho explicava, no? Quan va venir el fiscal de l'Audiència Nacional, ja va dir...
0: S'explica la pel·lícula.
26: Sí, doncs que, jo, si no recordo malament, és la mateixa nit, no a la matinada, en tot cas, la matinada del 17 al 18, ja va quedar clar que les competències i la investigació la faria Mossos d'Esquadra, per tant, no hi havia discussió sobre això. I, per tant... Nosaltres és el moment en què vam convocar el centre de comandament i participava Guàrdia Civil, i participava el Cos Nacional de Policia, Guàrdia Urbana i, lògicament, Mossos d'Esquadra. La direcció corresponia al Departament d'Interior, a la Generalitat de Catalunya, perquè tenim les competències. És el que va dir el fiscal, era molt clar. Diu, escolti, qui té desplegament territorial a Catalunya és Mossos d'Esquadra. Per tant, l'investigació correspon a Mossos. Jo crec que és una cosa que no era ni discutible. Potser l'atenció va venir més tard, en el moment en què hi ha una trobada amb el president espanyol Rajoy, en el qual hi participen ministres, el president Puigdemont, que presidia la reunió, l'alcaldessa de Barcelona, consellers, etc. En aquell moment, que tot el protagonisme és de Mossos d'Esquadra i correspon bàsicament a dues persones, d'informar de l'estat de la situació, que és el major Trapero i el director general, en Joan Delort, que va explicar també doncs, la situació pel que feia als malalts, les relacions amb les cònsuls, perquè hi havia gent doncs, afectada d'altres països, etc. I en un moment donat, el Rajoy, el president Rajoy, diu bueno, ara que informe el Cuerpo Nacional de Policía i la Guàrdia Civil. I tots dos van haver de dir que, bueno, que ells no podien fer res perquè no en sabien. I ho he explicat diverses vegades, i en sortir d'aquesta reunió amb el major Trapero diem això acabarà portant-nos problemes, perquè era una evidència. Però això ho vivia molt malament. Potser el Rajoy no ho vivia tan malament, això. Però que ho veia molt malament era la vicepresidenta, la Soraya. No sé si surt això a la pel·lícula. No. No sé, no, clar, tampoc és un documental i, per tant, entenc que no...
0: Hi ha coses... Tu te'n recordes de... On eres quan t'informen dels atemptats?
26: Jo sortia de... Havia d'haver una exposició al Tinell sobre el moviment de Luter, el protestantisme... I sortia d'allà i agafava, estava encotxant a la plaça Sant Jaume. Això era el Tiner, jo encotxava a la plaça Sant Jaume, devien ser les 4, 4, 5, no recordo exactament les hores. I llavors l'escort em va informar que hi havia hagut un atemptat. I llavors, clar, jo la meva primera reacció, com que he estat molts anys regidor, quan passava una cosa d'aquesta, la teva primera reacció és anar al lloc. Primer perquè em van dir que hi havia hagut un atropellament. Això és la primera informació que ens donen. I diu, bueno, doncs anem-ho a veure, com que estem aquí, anem a veure què ha passat. I ja quan l'escorta ja no ho veia clar. I al cap de res em va trucar, diu... Bueno, el van trucar i li van passar la informació i diu, escolta, sembla ser que hi ha trets. Perquè en un moment hi havia molta confusió, semblava que hi havia trets. Llavors es va veure que, bueno, era una altra dimensió. I llavors ja ens dirigíem directament, ja vam anar al departament. És un 17 d'agost, el major Trapero en aquell moment estava de vacances... Em sembla que el comandament hi havia el Ferran López, que era un comissari, és un comissari, I, bueno, i a partir d'aquí doncs, activem el protocol. Hi ha una cosa que vull explicar perquè va ser casualitat. Jo prenc possessió el 14 de juliol. El 17 de juliol tinc una primera reunió amb tots els comandaments per parlar de tots els protocols que s'havien d'aplicar en cas d'atemptat terrorista. O sigui, un mes abans. I, clar, jo, em va interessar molt per una cosa que dius, bueno, això no ho hauràs aplicar mai. Vull dir, està molt bé, interessant. Però, clar, també em va servir doncs, per recordar doncs, que era l'operació Gàbia, l'operació Cronos, totes aquestes operacions que s'havien de desenvolupar. Per tant, era una cosa, ho dic en el sentit, que era una cosa que estava molt treballada, que no hi havia improvisació, que Mossos d'Esquadra, doncs, lògicament, abans que jo fos conseller, molt abans, doncs, ja havien treballat això. I en aquella reunió el que es posava eren unes modificacions que s'havien de fer. I es va fer just un mes abans, a casualitat de la vida, doncs, un mes abans de l'atemptat.
0: Fernando González Molina, director de Cronos, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal?
1: Bien.
0: Estàs escoltant el conseller de l'època. Ara comentava el Sergi i el Martí que han vist la pel·lícula. Jo també l'he vista, almenys la vaig veure ahir. Vaig veure-la ahir, abans, a mi em va impressionar molt, perquè, esclar, és recordar tota aquella època sense cap tipus de morbositat, que és el que més m'agrada de la pel·lícula. Vull dir, no, hi ha morbositat, que això està molt bé. Enric Auqué és un dels personatges centrals que ara comentàvem amb la Maica Navarro que no així com la Diana Gómez queda clar que és la Patricia Plaja, queda molt clar també, perquè a més se li diu pel nom, a Pablo Derqui, que és el major trapero, l'Enric Auqué. Hola, Enric, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ets un dels Mossos d'Esquadra que porta la investigació, és un personatge absolutament, diguem-ho...
2: Està inspirat, eh?
0: En qui?
2: Es pot dir, sí, no entenc. Amb Jordi Rodon.
0: Jordi Rodon.
2: És un inspector dels Mossos, que va ser una de les persones que va estar al centre de comandament i activant tots els protocols de, pues, des de la zona zero des del principi.
0: La Maica vull dir una cosa. Digues, Fernando.
1: Sí, no, iba a decirte que justamente Maica ha dado en el clavo en una cosa, pero que tiene que ver con necesidades dramáticas de la peli. En realidad, el viaje del personaje de Enric... es tal cual el viaje de Jordi, que es el encargado, digamos, de la zona cero, de coordinar a Guardia Urbana, al SEM, toda esta gente. Y digamos que nosotros en la película le adjudicamos alguna supervisión sobre la investigación, que propiamente no correspondería a él, sino a otro departamento, pero por una cuestión dramática. Incluso lo hablamos con Mossos y nos dijeron, bueno, lo entendemos, ¿no? Para que de alguna manera un personaje lidere esta parte de la película, ¿no? Pero es verdad que su personaje realmente tiene más atribuciones de las que tendría en realidad Jordi en, digamos, en la zona cero. Pero sí que el espejo en el que nos miramos, con la persona que trabajamos la peli, el que nos documentó, con el que Enrico habló, es este jefe de, digamos, de respuesta rápida, ¿no? El encargado, digamos, de toda esta zona.
0: Claro, es una película de, basada en fets reals, però també amb un punt de ficció.
1: Claro, es una película.
0: Claro.
1: Es una película, como todas las películas, claro, tiene un viaje narrativo de los personajes. Lo que pasa es que en este caso es una película profundamente periodística en tanto en cuanto lo que cuenta, todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en las Ramblas, en Cambrils, esos días, está perfectamente documentado por Nacho y Arturo, que son los periodistas sobre cuya investigación basamos la película. Pero es verdad que a la hora de construir arcos de personajes o momentos emocionales, pues claro, hemos tenido la libertad de contar a estos personajes como nosotros considerábamos. Por eso también les cambiamos los nombres a casi todos, ¿no? Para sentir que los personajes nos pertenecen y aunque tienen espejos claros en la realidad, bueno, son personajes de ficción.
0: ¿Y por qué al Major Trapero no le debo cambiar el nombre?
1: Pues porque creíamos, de acuerdo con Beto Marín, el guionista, con los productores, que era el personaje que sí que tiene, la persona que sí que tiene una dimensión pública clara, que es conocido por el gran público más allá de incluso de Cataluña, y que podíamos de alguna manera mantenerlo, como que sería como un personaje público. Creo que el personaje de Patricia está ahí en el límite, ¿no? Quizás muy conocido en algunas áreas, pero hoy no creo que sea tan conocida para el gran público por esto.
0: ¿Por qué vas a decidir explicar esta historia? ¿Y cuándo vas a decidir que volvías a explicar esta historia?
1: Bueno, la historia me llegó a mí, más que yo llegar a ella, porque oí que estaban empezando a preparar esta película, que querían escribirla, que estaban investigando sobre el tema, Nacho Carretero y Arturo, a través de los productores, y yo les dije que recordaba muy vivamente esos días, que aunque no estaba en Barcelona, y que creía que había una película muy poderosa que contar ahí, y que el hecho de que yo no fuera catalán, aunque he trabajado aquí muchas veces, también podía darme cierto aire o cierta perspectiva sobre la historia, que igual no estaba mal tampoco. Entonces, bueno, ha sido una inmersión absoluta en catalanidad, en historia de Cataluña, en lo que sucedió en 2017, y realmente es que me apasionaba la idea de hacer una película basada en una investigación, o sea, investigar profundamente la realidad para contar una historia. Nunca había estado ahí y realmente es apasionante, ¿no?
0: Jordi Rodón, deies el personatge, el mosso d'esquadra, en el qual es basa l'Enric Auqué. Vas treballar molt amb ell o no, Enric?
2: Sí, sí. Va ser molt amable i va ser molt, molt... Va col·laborar molt amb mi, la veritat. Em va obrir les portes de la comissaria de les Corts, vaig tenir reunions amb ell allà, va vindre al rodatge, em va estar acompanyant, em va deixar preguntar-li el que volia, inclús vaig adoptar una manera d'estar... Em va costar molt a mi aquest personatge.
0: Sí?
2: Perquè jo em sembla més un nen de 16 anys que el tio que porta el moment més complicat dels Mossos d'Esquadra de Catalunya. I a mi, agafar la legitimitat de sentir que jo tinc una, en la cadena de mando de la policia, tinc una legitimitat i que la meva veu i la meva decisió passa per davant de tot un cos de Mossos d'Esquadra, si es fa el que jo dic... i ningú me replica, saps? Era com...
3: M'anava molt.
2: Molt, molt.
3: La sensació és que m'anava molt.
2: M'anava molt, m'anava molt. I era del... No sé, no sabia com molt bé legitimar tot això i em va costar molt. Em va costar molt trobar el temple, trobar la condició física, la mirada, la veu, com aquesta cosa de creure'm realment amb l'autoritat, no? Amb la missió que em donava el càrrec, no? I res, ho vaig trobar gràcies a ell, molt, molt, sobretot. I no sé, i estic molt content del resultat, que m'ha quedat molt bé.
0: No m'estranya, no, realment. I la Diana fa el paper de la Patrícia Plaja. I és evident preguntar-te si vas parlar molt amb la Patrícia.
4: Vaig quedar amb ella i vaig estar parlant un dia, i després jo també tenia la sort de que tant ella com el Marc Homedes, que era el cap de premsa de Protecció Civil, van fer moltes entrevistes perquè també els van premiar arran de la comunicació, sí, del 17 d'agost. Llavors, hi havia moltíssimes entrevistes que parlaven molt bé d'aquest protocol, de que tenien dins de Cronos, de com va ser la comunicació, del que volien, de quins objectius tenien i de com ho van implementar. Llavors, ho tenia com molt, molt per mà. També em va anar molt bé quedar amb ella per veure una mica la seva energia, i una mica el que també vaig parlar molt amb ella és com era també ser una dona no uniformada dins d'un cos policial, i que també ella va començar molt jove als Mossos d'Esquadra portant la comunicació.
0: Pot ser. Apareix, no, el Jordi Rodona a la pel·lícula?
2: Sí.
1: Sí.
2: Tu també, no?
0: Jo també. Jo també surto a la pel·lícula. I la Patrícia Plaja surt a la pel·lícula també, de periodistes. Però quin paper fa el Jordi Rodón? En quin moment apareix?
1: Bueno, aparecen en un instante en el que están por la mañana bajando a la Rambla a supervisar, todas las autoridades a supervisar la zona, porque después van a llegar el ministro, tata, para el homenaje. Entonces aparece ahí en el momento al lado de Enric.
0: Hosti, que fort. Clar, la gran pregunta... Clar, Patrícia Plaja, dius, ha parlat amb la Diana... Bé, normal. Jordi Rodó no tinc algú a conèixer. Ha parlat amb l'Enric Auqué? Però sí. Ara, la gran pregunta és, tenint en compte que coneixem el Major Trapero, quin paper ha adoptat el Major Trapero a la pel·lícula? I el Major Trapero té nom i cognom a la pel·lícula que interpreta el Pablo Derqui. Hola, Pablo, bon dia.
6: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Vas parlar amb el Major Trapero en algun moment o no?
6: A veure, no directament, no. De fet, bé, no sé, parlant amb el Fer, tampoc vam voler entrar en una mena de calc del personatge, no? I també, com hi havia tanta referència tan directa, la gent el tenia tan present, vam voler inspirar-nos, fer una mena de... O sigui, fer un personatge que traparegés, no que fos un trapero directe, saps? No fer un calc. Llavors tampoc vaig voler apropar-me tant per no fer cap caricatura ni res. Sí que ens vam comunicar de manera indirecta a través de la Patrícia Plaja quan estàvem allà gravant. Ens vam enviar algun missatge, però no de cara a construir el personatge. No? Hi ha moltes referències a la tele i a tot arreu.
0: Tu vas passar bé fent el personatge o no? És un personatge gens fàcil.
6: És que clar, hi havia tanta referència, no? Que dius, ostres, tu, quina responsabilitat, eh? Però sí, bueno, amb la mà del Fernando, sí, la veritat és que va ser divertit, va ser intens. I va ser un repte, no? A vegades aquestes coses molen, no? En la professió, quan poses tessitures que dius, hòstia, això com ho faré? De veritat? doncs és un al·licient. Llavors sí, sí, vaig disfrutar. Sí.
0: La Patrícia Plaja, Diana, és una persona, una dona, en un món d'homes, en un món d'homes d'un nivell, tenint en compte que és un policia, i manava molt, la Patrícia.
4: Sí, sí, sí, s'havia fet un lloc. Jo crec que ja portava uns anys, s'havia fet un lloc, i de fet ella diu que amics seus de l'ànima formen part del cos policial, vull dir que es compta amb els dits d'una mà i que són amics íntims i que hi ha aquesta cosa d'amistat que es barreja molt amb la professió, d'alguna manera.
0: Perquè ella el que volia era informar. Informar bé, i a la pel·lícula es nota molt, Fernando, que ella, que la Patrícia, que la, en el paper de la Diana, ella mana molt, és la que fa els tuits no enganyen, explica, i si n'hi ha algun que enganya és perquè s'ha equivocat, però no per cap voluntat de manipular la informació, ans al contrari, i que ella té un poder molt fort.
1: Sí, o sea, yo creo que ella tenía una relación de complicidad muy concreta con Trapero, que nosotros hemos ficcionado y construido quizás un poco más para que la película también viaje a través de eso, pero básicamente yo creo que lo que ella quería hacer, o al menos lo que nos transmitió, bueno, a mí en las reuniones que tuve con ella y que luego intenté colocar en el personaje de Diana, era... quería que el público, que la opinión pública tuviera la información y que la tuviera de manera directa y ajena por completo a los conflictos que pudiera haber entre las diferentes administraciones, policías, gobiernos a la hora de informar. Y entonces tenía como una vocación de servicio público muy, muy clara, como dice Diana, en un entorno en el que estaba absolutamente rodeada de hombres y hombres uniformados, ¿no? Entonces también eso le hacía como colocarse, no sé, pisar de alguna manera más firme, ¿no? Para colocar, encontrar su hueco. Pero sí, yo creo que a mí es una de las tramas de la película que más me interesan, quizás porque, claro, yo la desconocía por completo. Los ecos de lo que sucedió dramáticamente esos días y tal los tenía más claros, pero lo que había sucedido por debajo, toda esa lucha por conseguir el control de la información me parecía muy interesante, ¿no? Y que era una manera muy sutil de abordar el tema del momento político del 2017, ¿no?
0: Quim, vas voler deixar com a conseller que fes el major Trapero i que la comunicació la portés la Patrícia Plaja directament?
26: Bueno, a veure, jo lògicament parlava amb el major i el paper que hem de dir va ser entre els dos, però era una cosa que jo tenia clar, a veure, més enllà del que els protocols i tot això, també ho tenia molt clar, perquè jo havia vist moltes vegades en casos d'aquests polítics fent de tècnics, no? O polítics donant explicacions que jo crec que no els hi corresponien. I era una cosa que jo vaig tenir claríssima, doncs, que cadascú havia de fer la seva feina. Jo feia la tasca política, jo, doncs, si havia de parlar amb el ministre, parlava amb el ministre, amb qui fos, amb el president de la Generalitat, amb qui fos. I després les explicacions més d'operativa les havia de fer, doncs, el major Trapero. Per què? Doncs, home, doncs perquè és qui les pot explicar millor i perquè té més credibilitat, ja està. Jo crec que era una cosa... és que no vam ni discutir-ho, no? Jo només matitzaria, és que jo no vam viure moments de tensió amb els altres. Va ser posterior, les tensions van ser posteriors, però en aquells moments tens tanta feina que, escolta, nosaltres teníem... si hi havia algun dubte, un encàrrec claríssim, i, per tant, vam fer la feina que ens corresponia. Jo no ho vaig viure amb tensió, sincerament. Sí que després, quan hi ha la... Bueno, es queixen de lo d'Alcanar, que si no ens heu avisat a nosaltres... Però diguem que això passa els dies posteriors perquè en aquell moment no estàvem per aquestes coses i jo crec que la col·laboració va ser la correcta. No, no, en aquest cas no hi queixa.
0: I Quim Forn, i Ripoll, com ho vas viure?
26: Jo el que vaig viure pitjor va ser Cambrils, perquè jo ja ho donava per acabat, i clar, i després quan...
0: És molt bèstia, la imatge de Cambrils és molt bèstia.
26: Quan al cap d'unes hores dius, llavors que tens els dubtes, dius quanta gent són en realitat, quina capacitat de fer mal tenen, i en això no sabíem el que hem sabut posteriorment, que era gent doncs, que intentava atemptar doncs, a la seva família, al camp del Barça, que és un... que hagués sigut una cosa catastròfica, no? Però sí que t'espanta saber doncs, que es dirigien cap allà. Bueno, jo crec que va ser el moment que a mi em va preocupar més.
0: I el pitjor de tot, saps què és? Que tot en el fons era, Enric, vist en perspectiva de Nyigui-Nyogui.
26: Sí, bueno,
0: de Nyigui-Nyogui.
26: Perquè no va acabar de sortir bé, perquè la capacitat l'haguessin pogut tenir... Hi ha una part de sort, també, a la vida. Perquè si ells arriben a carregar tots els explosius doncs a la furgoneta i els dirigeixen al camp del Barça han dit que aquesta serà la família el mes d'agost. Bueno,
2: no estaríem fent aquesta pel·lícula, jo crec.
26: Probablement no. Sí. No.
0: Però és que veus que tot era molt lliguinyoc. Mm. Vull dir que hi ha una frase a la pel·lícula que és d'aquelles frases que queda, que és la que em colpeix més, que és el paper de la Mònica López, que és un mosso d'esquadra a Ripoll, que li diu a una amiga seva, que a més és mestra en una escola, on va un dels nanos, però esclar, tots parlaven català, és que eren catalans, i diu, la frase és: si és veritat que han estat ells, tot el que hem fet aquí no haurà servit per res. Pablo Derqui, aquesta frase és terrible, eh?
6: Hòstia, sí. Sí, et deixa una mica gelat. Mama, és bastant coherent, no? Trobo. O almenys suposo que en aquell moment, dins de la... del mal que un sent davant d'aquests fets, doncs pensa que no ha servit per res. De tota manera, hem de seguir apostant per la integració, per l'educació i per conviure, no? Per la convivència, trobo. Jo crec que és l'única sortida. Sí, aquests cops em fan dubtar, però no hem de desistir, trobo.
2: Jo estic d'acord amb el Pablo. Jo la matitzaria en el quan és la por d'una integradora social, no? Que diu sí, que no haurà servit per res. Jo crec que, si tot això és veritat, semblarà que no hagi servit per res la nostra feina, perquè la feina dels integradors socials trobo que és una feina molt lloable i que hauria d'estar, hauria de ser-hi molt més, i que si va passar això és justament un fracàs col·lectiu de poca integració, bàsicament. Sí. És el meu parer, eh?
1: Sí, sí. De hecho, la película, esta frase se dice en un momento muy, muy de descubrimiento, de drama, pero realmente ese personaje, en el final de la peli, sin querer hacer spoiler, no está colocada ahí, sino está colocada en la construcción de una nueva realidad.
26: Sí, jo al cap d'uns dies vaig ser a Ripoll i vaig tenir una reunió amb l'Ajuntament i amb les educadores socials, i m'explicaven aquesta... Clar, amb ells els hi sobta que unes famílies integrades amb feina que inclús treballaven a nivell social, doncs estaven els equips de futbol. Vull dir, gent que no eren, dius, gent que no tenia cap tipus de relació amb la societat d'allà.
0: Contrari.
26: Gent coneguda, no? Poguessin fer això. Aquesta és la gran pregunta, no?, que ens hem fet tots.
0: Aquí hi ha la figura de l'imam, que és la clau de volta.
26: Dit això, exacte, dit això no vol dir que no s'hagi de continuar en aquesta línia. Vull dir, potser si no s'hagués fet tot el que s'està fent aquest treball, potser no seria una cosa puntual, sinó que seria una cosa més generalitzada. I aquí, gràcies a Déu, doncs, fins al dia d'avui, les coses jo crec que han anat com han anat, que era un tema greu, sí, però jo crec que la feina... No es pot posar en dubte en cap cas la feina que han fet els educadors socials i que fan moltes administracions i moltes fundacions i entitats.
25: Perquè Sergi, aquest personatge, Fernando, el de la gent dels Mossos d'Esquadra de Ripoll, que encarna la Mònica López, que jo crec que és dels personatges més durs de la pel·lícula, precisament perquè ell al principi no posa la mà al foc pels terroristes, de no, segur que no han estat capaços de fer això, i després com es qüestiona tantes coses. Aquest personatge, aquesta gent dels Mossos, és real?
1: No, este personatge no és real. Este personatge responde a les conversacions que tuvieron Nacho i Arturo, tanto con Mossos de Ripoll, como con psicólogas, educadoras, la dinamizadora cultural que interpreta la Patricia también en la película. Entonces, de todo ese eco de lo que habían vivido, lo habían sentido en la película, se construye este personaje. Pero es el personaje que no tiene ningún link y, de hecho, tiene, digamos, el arco más bestia precisamente por eso. Es el arco dramático más bestia porque es un personaje de una película, ¿no? Que al final de la película, a pesar de que se siente así... Pues hay un... Es que no quiero contarlo porque la voy a fastidiar.
0: No expliques nada.
1: Realmente es un personaje que te lleva de la mano muy desde la trama, desde lo humano, ¿no? Primero desde el desconcierto, dice en un momento de esta frase de la que hablábamos antes, pero eso está en el centro de la película para luego en el final de la peli viajar hacia otro lugar.
0: Y he de dir una cosa per acabant, y es que el començament és bestial. No faig cap spoiler perquè és... La primera escena és Alcanar, i al cap de 2 minuts ja és la Rambla, i... és més soroll i neguit que no visualització, cosa que s'agraeix molt. És a dir, no han anat a buscar la sang i fetge. Jo crec que és una pel·lícula molt, molt, molt ben treballada en l'element delicat de les víctimes.
1: Es que será fundamental, lo hablábamos muchísimo preparando la película, ¿no? Primero que no hace falta porque... hemos trabajado en la peli con actores increíbles en cuya mirada vemos el horror, el dolor, el sufrimiento, no necesitamos mostrárselo al espectador, y luego por una cuestión de respeto básico, porque estamos hablando de personas que tienen familias, que tienen amigos, que vivieron eso y que había que ser muy, muy, muy, muy delicado con eso, pero es que además la historia no lo demandaba, poner la mano ahí era hacer algo morboso que no tenía ningún sentido.
0: Ay,
25: Quan dius actors increïbles, Fernando, et refereixes al Jordi?
1: El Jordi, pobre, lo hizo muchas veces, pero no por culpa de él, sino porque era una secuencia muy larga que tenía muchos planes.
0: Amb el Pablo Dert, quin paper.
7: Jo faig de periodista d'espanyol, que vinc a fer...
1: Exacte.
7: Sí.
26: Però el Torrecollons o...
7: No, faig una pregunta molt normal i faig una pregunta al major Trapero, en aquest cas el Pablo Dert, al costat de la Patricia Plaja, i mirant com la Diana Gómez dona mitja volta i se'n va amb el... Crec que és amb el Manu Fillols, us en aneu per darrere, que és el cap de premsa de la Generalitat.
4: Exactament.
6: Exacte.
7: Sí. Per cert, que lo de la veu d'agafar a Pablo Derqui per fer de Trapero té alguna cosa a veure amb la veu?
26: Sí. És bona, la veu.
7: Perquè la veu és molt, tola, és molt Trapero.
1: Sí.
6: T'he de dir que vaig haver d'agafar de baixar unes quantes octaves, també. Sí,
7: perquè Déu-n'hi-do.
6: Estava com... Sí.
7: I escolta, no falla Yolanda i Eva, Valeria i Yolanda Serrano, que són les caps de càsting, de les millors caps de càsting que hi ha al cinema espanyol i que han estat les caps de càsting i encertades per aquesta pel·lícula.
4: Puc afegir una cosa? A mi una de les coses que m'agrada més de la pel·li és veure tants actors i actrius més o menys coneguts fent coses encara que siguin molt petites perquè crec que li dona molta veritat i molta profunditat.
7: David Bagés, David Selves,
4: Bernat Quintana,
7: efectivament tots aquests van sortint en papers petits, però que ha estat la merda bé. I ara què? Què has de fotre ara? A partir d'aquí, què tens? Tens feina fins al 2030, no? Deus tenir feina?
2: No, tinc feina, però no tant.
7: Què tens el pròxim?
2: Pues començo ara una sèrie aquí a Barcelona, però crec que encara no s'ha anunciat.
7: Vaja, ja comencem ja amb les sèries que es poden anunciar.
2: Tot el que tinc no es pot dir.
7: Val. Diana?
4: Doncs jo començaré a rodar la tercera de Vintage.
7: Ah, molt bé.
4: I després una pel·lícula que tampoc encara no puc.
7: Pablo?
6: Doncs jo tinc una sèrie ara també a Barcelona.
7: Que no es pot dir.
6: No.
7: ¿Y al Fernando?
1: Pues Fernando quiere descansar, porque va a estrenar dos películas este año y yo creo que primero hay que cargar pilas y experiencias para poder contarles una película.
7: Cronos s'estrena aquest divendres, jo no me la perdria, de debò us ho dic. I a més et dic una cosa, ahir la vaig veure en una pantalla que estava molt bé, però la necessito veure en pantalla gran. Perquè s'ha de veure en pantalla gran. Deixeu-vos de punyetes, està molt bé tenir-la a casa i no sé on anirà ni quan anirà, però no us espereu. Pantalla gran, tu, que el cinema està feta per la pantalla gran i aquesta pel·lícula encara més.
2: Dia 5, no?
7: Dia divendres, no?
2: Divendres, sí.
1: El viernes, sí. El
4: divendres. 4, és 4, 4, no?
7: Divendres 4. Divendres 4 s'estrena molt a Catalunya i a nivell de tot Espanya bé o no de sales?
1: Sí. Sí, en principi creo que más de 300. O sea, que muy bien.
7: Déu-n'hi-do. Molta merda, de bo, tots. I gràcies per ser aquí. Pablo, gràcies, que vagi bé.
6: Gràcies a vosaltres, un plaer.
7: Gràcies, Pablo. Enric, que vagi bé. Moltes gràcies, Fernando.
4: A vosaltres.
7: Gràcies. Ja podeu volver a vostros aposentos.
25: Allà vamos.
7: Martí, 3:15, un segon. Gràcies.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 12 i les 12. Hola, Broc i Amela, bon dia.
2: Bon dia.
3: Encantat.
2: Ben retrobats.
3: Sí, sempre, sempre. Sí.

0: disciplinaris pels errors en les proves PISA. Ah. Sembla que Sambola sabia tot el que estava passant, però es veu que la gestió no va ser l'adequada. Per cert, que la consellera ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats per trobar ponts que permetin desconvocar la vaga. El coordinador sindical de l'USTEC ha dit en una piulada a Twitter que aquest cessament no resol el nyap de PISA perquè, segons ell, no es tracta de canviar persones, sinó de canviar el model. Andreu Mumbrú ha fet una crida a blindar l'escola pública, dotar de recursos la inclusió i garantir el català a les aules. I després també la Universitat de Barcelona ha detectat un incident de seguretat informàtica, de ciberseguretat. Tot i això, els serveis de la universitat funcionen a normalitat, però com a mesura de precaució s'han activat mecanismes de seguretat. I que l'actriu Naomi Watts rebrà el Premi Donostia el dissabte 19 de setembre a una gala al Cursal de Sant Sebastià. L'actriu i productora presentarà el llargmetratge de Housewife, debut en la direcció del canadenc Ben Shirinian. Bé, dit això.
1: Per ser 31 d'agost...
2: Déu-n'hi-do, sí, noi.
0: Bueno, de què voleu parlar, va?
3: Mira, precisament d'una cosa que té a veure amb això que dius.
1: Digues.
3: Que els agost i els estius en general ja no són el que eren.
1: No, que era tancaven per vacances.
3: No, el sentit que abans o tens la sensació que passaven menys coses o de que la informació no estava tan... tu no eres conscient de que a l'agost esperava tot.
1: Ara passen més coses que el del juny i el juliol.
3: I per això... televisivament no s'acaba d'entendre o es pot entendre o no, però que ha fet que TV3, per exemple, tret dels telenotícies, no faci la seva programació habitual amb altres cares, segurament, o amb altres...
1: o inventar o reformular programes per l'estiu, com s'havia fet abans.
3: Clar, és que jo crec que l'actualitat d'ara demana, perquè, per exemple, i això es contraposa amb el que ha fet Televisió Espanyola, que ja fa quants estius que ho fa, que és mantenir la programació de
1: amb altres presentadors.
3: Amb altres presentadors, perquè l'actualitat demana, jo crec...
1: Que hi hagi formats que puguin encabir aquesta actualitat i donar-li...
3: Clar, i aleshores s'ha produït aquest contrast entre TV3, que tret dels telenotícies i dels programes esportius, una mica que ha apartat la producció en directe, no sé si per pressupost o per senzillament perquè no li interessava treballar-ho, i aleshores ha funcionat molt el tema d'informatius, etc.
1: I Televisió Espanyola, que per al contrari ha invertit i està... Bueno, jo tinc dades. Fa 14 anys que no tenia les audiències tan altes que té Televisió Espanyola, és a dir, que estava batent rècords d'audiència, per tant, alguna cosa està fent bé.
3: No, l'afavoreix el fet de que... És aquí, jo dic. Jo tinc la sensació, no sé, Jordi, si a tu et passava, que fa 15 anys a l'estiu no passava res.
0: Sí.
3: O sigui, que tu estaves o 20, no? Que no hi havia...
0: I si passava no se sabia.
3: I si passava, la gent vivia una mica... I ara no. O sigui, crec que dels últims anys, que han passat moltíssimes coses a l'estiu, la idea de ser-hi i d'explicar-ho com si fos un mes normal, jo crec que això és el que ha sabut fer la U,
1: que
3: ha mantingut la seva graella. Antena
0: 3 també mantenen.
3: Sí, però
1: comparant amb TV3, realment TV3 perd la batalla i Televisió Espanyola està mossegant molt fort a les privades i està tenint rècords d'audiència en algunes franges del dia, sobretot pel matí. I això s'ha d'aplaudir perquè vol dir que està fent alguna cosa que fa que la gent triï aquesta proposta. Jo crec que el que està fent és no sumar-se a la onada crítica contra el govern, que si plou el govern és culpable i si fa sol també, i la gent al final diu, bueno, no serà pa tanto.
3: Telecinco està al seu món, que és aquest món estrany de...
0: Bueno, que a més l'audiència de Telecinco estan sota mínims.
1: Estan perduts.
3: No? Realities, programes del cor, no? Com reformats, i una mica d'informació, però Telecinco diguéssim que...
0: Bueno, precisament, ara que parlem del desembarcament a Ceuta, Susana Griso, Ana Rosa, Risto Mejide, Iker Jiménez.
1: I avui Pardo... Horizonte es farà des de Ceuta, amb Iker Jiménez. Cuidado.
0: Sí, bueno, per això
1: llavors,
0: serà...
3: jo vull saber la taula de convidats.
1: És que jo ja sé què passarà, sense veure-ho, ja ho sé.
3: No, sí,
1: perquè sempre és igual.
3: Ho sabem, sí.
1: Culpable, Pedro Sánchez. És igual, és la primera frase. Bueno. Però llavors, per contrarrestar una miqueta això...
3: Però tu tens conflicte amb això? Perquè tu ets amic de...
1: Sí, jo l'he dit. Esto acabarà passant-te factura, Iker. Porque al final los tuyos propios que ahora se apuntan acabarán criticándote el día que no seas lo bastante duro.
0: Claro.
1: En fi, per plantar-li cara, Antena 3 s'ha inventat La Mesa, que s'estrena també...
3: Sí.
1: No, avui no, dimecres.
3: Dimecres.
1: Cristina Pardo.
3: Cristina Pardo que ve de La Sexta.
1: Clar, exacte.
3: I que és el fitxatge estrella de la cadena germana d'Antena 3.
1: Que espero que sigui una miqueta més neutral, no tant a la línia d'Horizonte, sinó més equilibrat.
3: Que el problema que té A3 Media... és que amb l'anunci

0: Sí, del nou canal, la Sèptima, que és aquest canal, diguéssim, sí, clarament d'esquerres.
1: Sí, senyor, sí, senyor, sí, sí, sí.
0: És que està enmig de dos terrenys, no? És a dir, el que seria una mica, perquè l'Antena 3 sí que tendeix més a ser
1: com a grup, sí. És més crític amb el govern, però la Sexta, diguem-ne, crida la gent una miqueta més moderada o més esquerranosa.
0: Sí,
1: i ara aquest públic marxarà...
0: En teoria marxarà a la Sèptima.
1: Els que no s'han quedat ja a la U.
0: Perquè s'ha anunciat, sí, sí, per exemple, que la Sèptima fitxarà o ha fitxat...
1: Sí, Javier Ruiz és el director.
0: I serà en Santa Olalla.
1: I Santa Olalla tindrà programa propi. Que jo el miraré.
0: Tu el miraràs?
1: Jo el miraré, clar, perquè em fa gràcia. Sí, sí, m'interessa.
0: Clar, però era un nínxol de mercat que tenia molt clar la Sexta fa uns anys.
1: El tenia.
0: Que ha anat perdent, segurament, sí, sí. I que ara no sap com retrobar-lo, no?
1: Sí, sí.
2: Per cert, queden 4 minuts per les 12, ja hem d'anar acabant, per això, però el show de Paz s'ha acabat, no, ja?
0: S'ha acabat. Això et deia que a Mediaset, en aquest cas Telecinco, va molt el seu aire, un aire estrany, perquè el programa Estrella de l'Estiu era aquesta cosa...
1: Que és una cosa lamentable, la veritat.
0: Infame de Paz Padilla. Com
1: contractar una persona dels anys 90.
0: Sí, però a més era un programa que en teoria tenia bones intencions...
1: Bueno, d'ajudar a la humanitat.
0: Aquest bonisme New Age, sí, sí, de Paz Padilla, que s'ha forrat, sí, amb un llibre, precisament fent, sí, això, i... O sigui, hasta
1: però després,
0: el gran fracàs de...
1: Entrevista una momia com José Mayusten, perdó, que vam riure molt quan teníem 30 anys menys.
0: No, però que, gran fracàs de Mediaset, que demostra un cop més que no troba la manera de...
1: No.
0: Tret dels realities de l'Isla de les Tentaciones,
1: sí, no,
0: o... Compte. Supervivientes All-Stars.
2: Bueno, clar. Ara anem al tema.
1: Ara,
2: aquest
1: ara.
2: És el tema que a mi... Perquè això és a partir del dia 10 de setembre.
1: Supervivientes All-Stars.
2: All-Star. Atenció als dos All-Stars que coneixem,
0: sí,
2: fins ara,
0: sí, sí,
2: perquè
0: sí,
2: és... Els All-Stars.
0: Bueno, no deixen de ser All-Stars, perquè són personatges que han donat...
1: A veure, va, digues els noms, digues els noms.
0: Rosa Benito.
1: Hombre, Rosa Benito.
0: Que Rosa Benito ja va participar.
1: Sí, havia sortit, no?
0: Sí, i aleshores...
1: Va acabar molt desmillorada.
0: Va produir aquella imatge mítica,
1: sí, a veure,
0: del retrobament amb Adormo i Dano a la platja.
1: Per la sorra.
0: Sí,
1: favor.
0: Que era inoblidable. Molt de pel·lícula, sí, no? Els, sí, dos...
1: Com Richard Burton i...
0: Ah, efectivament. Sí. I l'altre gran personatge és Chiqui de Gran Hermano, que és aquella senyora que es va donar a conèixer.
1: A contraplàstica, digueu.
0: Sí, no, ho anava a dir.
1: Nana.
2: Aquella que un dia algú li va dir que gran eres, i va dir per antena.
0: Sí.
1: No me'n recordava, això.
0: I que torna... Molts anys, sí, després de
1: ser
0: un personatge televisiu...
1: Ah, mira, doncs ho miraré una miqueta.
0: Però a mi és el que m'agrada. Quan, clar, un personatge està molt desaparegut i torna...
1: I el rescata.
2: Bueno, anem camí de com es diu ara?
1: De lo tuyo.
2: Sí,
1: del
2: programa del... Com es deia aquell programa?
0: El Telglam.
2: No, però
0: això és molt més lumpen, el Telglam.
1: Sí, és difícil.
2: Però Rosa Benito i Chiqui...
0: Que a més és Chiqui de Gran Hermano. La gent la coneix com Chiqui de Gran Hermano.
1: Hi ha gent que ha nascut que no sap qui és Chiqui de Gran Hermano.
2: No, efectivament.
0: Carmen i sus muñecos.
1: Exacte.
0: Chiqui de Gran Hermano, és un morro.
2: 2 minuts i les 12. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Estem acabant o què amb el diàleg?
3: Sí, home,
2: què?
3: I tant.
2: Què?
3: Doncs mira que la pel·lícula de la que hem parlat fa un moment, sí, està tenint molta tirada ja.
2: Cronos.
3: Sí, segons el Pere Mas, ja se'n fan col·leccions i tot.
4: Per cert, la Vanguardia, la Maica ha fet crítica de cinema sobre Cromos.
5: Sí, seguro.
4: Crítica de cinema sobre Cromos.
6: Ja és aquí Adrenalín de Panini.
4: Perdó, Cronos, que és la pel·li que ve ara, 17 atemptats.
7: Tengui, fati.
3: Però ja sabíeu que és un clàssic, això de, sí, del Pere, sí, Mas, de confondre noms. Per exemple, en tenim d'aquest estiu del programa que presentava...
0: No, és que exhibició aquest estiu de Pere Mas.
3: Sí, he fet un 3.
2: Noms, és que no n'hi ha un,
0: exhibició.
3: Un petit recull, una petita pinzellada.
4: Per què pren estudi, mesures a l'estudi 1 de català... Ai, de RAC1.
7: Ui, pues...
4: Ai, de RAC1. I a les 9 en punt estaré escoltant atentament el versió... Ai,
7: el dia lliure.
4: El dia lliure. Bueno, en fi.
7: Bueno.
4: Va, Alba, ja el busca.
7: Sí.
4: Per cert, ja que parlem de mitjans, un detallet, Basté.
2: Digues.
4: Aymar Beto... Breto s'estrena avui a la SER.
8: Con la edad, todos perdemos memoria. Breto. Recuerda, de memory.
2: Exacte. En fi, i demà què farem? Parlem del partit del Barça avui contra el Rayo, parlem... I demà també parlarem d'un dels grans de la història de la comunicació, Joaquim Maria Puyol.
1: Hombre.
2: Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
9: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
10: Bon dia, són les 12. Pedro Sánchez diu que el Marroc no és responsable de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern espanyol assegura també que el CNI no tenia informació que hi hauria en una acció tan contundent. En canvi, acusa Rússia, Israel i també a l'ultradreta de difondre mentides a les xarxes socials per animar els marroquins a entrar a la ciutat autònoma. Ho ha dit a la cadena SER.
11: No veo
5: ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
10: El PP, en canvi, sí que creu que el Marroc té responsabilitat a l'entrada a Ceuta d'ara fa un mes. Alejandro Ramírez, vicepresident primer del govern de Ceuta, considera que les paraules de Sánchez a la cadena SER són una excusa per tapar la mala gestió de la crisi. Ramírez n'ha parlat al Món a RAC1.
11: Yo creo que todo lo que se cuente sobre redes sociales, sobre que se ha sido Israel, se ha sido Rusia, yo creo que es un poco intentar desviar el foco sobre lo que ha ocurrido y sobre la gestión tan nefasta, por así decirse, y tan tarde, el Gobierno de la Nación ha tenido sobre un hecho tan grave.
10: Per cert, que Sánchez ha anunciat que les places disponibles pels migrants que són a Ceuta s'han ampliat i han passat de 1.800 a 3.300. Això ha creat moments de tensió a la zona de persones que volien accedir a les noves places. Anem cap allà per saber-ne els detalls. Enviat especial de RAC1, Marc Segués.
12: Sí, la tensió ha esclatat aquest matí al centre d'acollida temporal de l'Home Colmenar quan els migrants han vist que setmanes després les portes s'obrien i entraven companys seus a l'interior. Alguns hi portaven més de 14 dies malvivint, sense menjar i amb ferides molt greus sense curar. Una llau humana s'ha acumulat a les portes per poder entrar i deixar de viure al carrer. I aquí és quan ha aparegut la policia. Els han encapsulat, han carregat contra ells, han disparat trets a l'aire i els han expulsat de la cua del centre. Això, tot i que els migrants expliquen que van ser els propis agents qui els van manar que s'esperessin aquí per quan obrissin noves places. Ara molts se senten enganyats i veuen trencat el seu horitzó d'esperança d'abandonar la misèria en la qual viuen des de fa un mes. Tot i això, descarten tornar al Marroc, un país que diuen no té cap futur per ells.
10: Mentrestant, aquí a Catalunya, Educació relleva la secretària general del departament per la polèmica per les proves PISA i obre tres expedients disciplinaris. Així ho acaba d'anunciar la consellera Esther Niubó, que també ha dit que es reunirà amb els sindicats aquesta setmana per evitar la vaga convocada pel primer dia de classe el dimarts 8 de setembre.
13: El govern respecta, com no pot ser d'altra manera, el dret a vaga, però també demana garantir el dret a l'educació com un dret bàsic importantíssim, així com també a la mobilitat de la ciutadania. Vull remarcar la importància del respecte el dret a l'educació dels nostres infants i joves i de començar el curs de la millor manera. I tot i que alguns, doncs, potser poden defensar el contrari, no ens trobem en el mateix punt en què ens trobàvem en l'inici de curs de l'any passat.
10: A la compareixença, la consellera també ha destacat el reforç de les plantilles per aquest curs, l'increment de professionals a l'escola inclusiva i també l'obertura de més aules d'acollida per als alumnes nouvinguts. I en cinema, Naomi Watts rebrà el segon premi d'Onòstia del Festival de Sant Sebastià. Recollirà el guardó el 19 de setembre en una gala en què tot seguit es projectarà la pel·lícula The Housewife, l'esposa perfecta de Ben Sheeran. El primer premi es lliurarà al director, guionista, productor i actor Werner Herzog. I ara els esports. Amb Albert Pedrol.
14: Gabriel Jesús arribarà a Barcelona a les 3 de la tarda i passarà revisió mèdica abans de firmar el seu nou contracte amb el Barça. L'acord amb l'Arsenal és per dues temporades i una d'opcional, però el més cridaner és el preu 10 milions d'euros. El Barça considera una gran oportunitat de mercat i no ha dubtat en aprofitar-la. El davanter de 29 anys, però encara no, podrà jugar avui contra el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit. El Barça tanca la tercera jornada de primera al Camp Nou, com sempre en directe a RAC1. En cas de guanyar, empataria el Real Madrid, que és líder provisional amb 9 punts de 9 possibles després de golejar ahir 4-0 al Màlaga al Bernabéu. Més coses, Carlos Alcaraz reapareixerà avui després de més de 4 mesos lesionat. Ho farà cap a les 7 de la tarda a la primera ronda de l'Open dels Estats Units. El rival del tennista murcià és Roman Safuilin, el número 99 del món. Qui ha quedat eliminat, per sorpresa, és Novak Djokovic. Aquesta matinada el Serbi ha perdut en 5 sets contra el número 49 del món, Mariano Nabone. És la primera vegada que Djokovic perd a les primeres de canvi d'un gran slam en més de 20 anys. I en motor, també de matinada, Alex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar, que és el campionat d'automobilisme dels Estats Units. És el cinquè títol del català, el quart de manera consecutiva.
10: I el temps, a la tarda s'esperen alguns xàfecs en punts del Pirineu, el Prepirineu, també al nord de la Catalunya central, que seran localment intensos. A la resta es mantindran les clarianes. Les temperatures es quedaran una mica més frenades que ahir, entre els 30 i els 34 graus de màxima. Això és tot per ara. Actualitzem la informació a la 1 i l'ampliem al 14:15.
15: El minut a minut de RAC1.
16: Més fàcil.
15: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
16: Actualitzada.
15: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
16: Renovada.
15: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
16: Escolta.
17: Ciutadans de Catalunya.
15: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
18: Gràcies. Moltes gràcies, molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
19: Santa Coloma de Gramenet!
20: Ei!
19: Castellnou de Bages!
20: Ei!
19: Badalona!
20: Ei!
19: Valls!
20: Ei!
19: Gràcies del Tru!
20: Ei!
19: Gràcia!
20: Ei!
19: Sarrià Sant Gervasi!
20: Ei!
19: Sant Esteve per la Tordera!
20: Ei!
19: Horta!
20: Ei!
19: Eixample Esquerra!
20: Ei!
19: Cabril!
20: Ei!
19: La Verneda!
20: Ei!
19: L'Ampolla!
20: Ei!
19: Sant Sadurní!
20: Ei!
19: I Padova, Itàlia! Ei!
1: Benvinguts a la competència en directe, un programa d'humor basat en fets reals.
18: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
18: Avui amb Oriol de Balançó, Noelia Caranetzi, Bru Esteve...
1: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
18: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Avui encetem la 18a temporada de la competència.
18: Hòstia, Déu-n'hi-do, no?
1: Sí,
18: 18 anys, ja?
1: 18 anys, efectivament.
18: I encara us guanyeu la vida fent veuetes?
1: Home,
18: a la vostra edat?
1: A la nostra. És una mica reduccionista, això, però...
18: Esteu tocant la jubilació, ja?
1: Bueno, tocant...
18: Què els dieu als vostres fills quan arribeu a casa?
1: Que treballem a la caixa.
18: Home,
1: sí,
18: per la mort
1: sí,
18: de Déu.
1: Sí, com sigui, escolti, és el que ens ha tocat... I
18: vosaltres vau estudiar una carrera universitària...
1: Sí...
18: per acabar fent de Mari Carmen i seus muñecos, perquè bueno, és el que fan,
1: que
18: sou ventrílocos.
1: Bueno, som ventrílocos, vostè no parli gaire, això per començar. I per altra banda, què li passa? El veig molt excitat. Per
18: bueno,
1: ser
18: és que suposo que estareu contents, no?
1: Per?
18: Home, portem 20 minuts de programa...
1: Portem un minut. Se m'està fent llarg.
18: Se m'està fent molt llarg.
1: A mi m'està passant amb aquesta temporada, imagini's.
18: I no heu dit encara el titular.
1: Què és?
18: Que serà de l'any, el titular de l'any.
1: Què és?
18: Espanya.
1: Sí?
18: Ha mort.
1: Ah, no! A veure, no.
18: Que no mireu les notícies.
1: Hi ha aplaudit.
21: Ha aplaudit.
1: Un moment, crec que no sabeu on sou.
18: Sí, bueno, això es fa a l'Índia, perquè per ells, quan mori algú, doncs és un motiu d'alegria.
1: És que són cultures diferents.
21: A l'Índia, bon dia a tothom. A l'Índia o a Irlanda, també. A Irlanda, aprofitant per emborratxar-se, que és un dimarts qualsevol a Irlanda.
18: Escolteu una cosa, que no mireu les notícies o què?
1: Aviam, què hem de mirar de les notícies, segons vostè?
18: Bueno, que es veu que 80.000 nanos d'africans...
1: No, 80.000, no.
18: Han envaït Ceuta. Han enderrocat el govern de Pedro Sánchez.
1: Sí, a veure.
18: Han pujat de president un camell de 3 jeps. I mentre estan vosaltres aquí fent-vos promoció dient que porteu 128 anys fotent el programa i bla, bla, bla, bla, bla, bla...
1: Una cosa, nosaltres ho expliquem tot i quan parlem de la pàgina internacional parlarem també d'això. De tota manera, si Espanya, com diu vostè, hagués mort o hagués desaparegut, n'hauríem parlat el primer minut.
18: Sí, per celebrar-ho, no?
1: Bueno, ni confirmo ni desmenteixo. Ho deixo tot en mans d'aquest senyor que ha començat a aplaudir.
18: No, ara de debò.
1: No.
18: Ara en sèrio.
1: No, en sèrio ja portem, 18 temporades.
18: Què passa aquí? Repeteixo. Aquí què passa?
1: Que ja s'ha entès la primera
18: vegada. Ho he repetit, però desordenada.
1: No.
18: Per què el govern de Pedro Sánchez no mobilitza l'exèrcit i declara la guerra al Marroc?
1: Bueno, escolti, això ja...
18: Perquè, que jo sàpiga, Ceuta és territori europeu.
1: Sí, bueno,
18: que però... Ceuta estigui a l'Àfrica és casualitat.
1: Sí, bueno, s'han anat movent, no?, per les,
18: bueno,
1: les plaques tectòniques.
18: Les plaques tectòniques i tot això, jo no entenc gaire de geologia, però
1: dues ciutats... De geologia.
18: Antes estava, era el poble al costat del Algeciras.
1: No, clar, ells fan... Que... Només un poble es va anar movent, no?, i va connectar amb Àfrica.
3: Dos, perquè sí. Hi ha Melilla, també.
1: Sí.
18: Però, escolta, amb Ceuta per Espanya és com Llívia per Catalunya.
1: Eh?
18: És que et vull dir estar allà a part.
1: Sí, a part és un enclavament, o vés a saber, no sé. Sí,
18: Ceuta és Llívia. Sí. L'únic que... amb desert i sense farmàcia, no? Però...
1: Alguna farmàcia deuen tenir.
21: Perdoneu una cosa. Bon dia a tothom. Bon dia, Catalunya.
18: Mohamed Jordi, ben
21: bon
18: tornat.
21: Dia, bon dia, ben tornat.
18: Ben tornat.
21: Gràcies, sí. No, ja aplaudirem quan siguem independents, d'acord? De moment això no és la fèria d'abril, d'acord? Aquí tothom arsa i ole, m'entens?
18: Però què dius?
21: Me dius, tornat d'on?
18: De vacances, home.
21: Vacances?
18: Sí, què?
21: No he fet vacances.
18: Ah, no?
21: fer vacances és espanyol, que has de fer vacances. Per això els catalans no som independents, perquè no hem aprofitat que els espanyols miraven a un altre lloc per marxar, eh? Yeah. I no vull dir marxar de vacances, vull dir marxar d'Espanya. I quan dic marxar d'Espanya, dic fer fora els castellans de Catalunya, els que no estiguin a favor de la independència de Catalunya. Yeah. Les veritables vacances són la independència. Volem vacances indefinides d'Espanya.
18: Però escolta una cosa.
21: T'imagines aquest cartell, posar-lo a totes les botigues?
18: Vacances indefinides.
21: Fins i tot aquí. Vacances indefinides d'Espanya.
18: Com veus tu això de Ceuta?
21: Doncs jo el que he vist és germans africans passant d'un territori africà a un altre territori africà. L'anomalia no és gent movent-se per l'Àfrica. L'anomalia és que Espanya encara tingui colònia, Ceuta, Melilla, les Canàries, Catalunya.
18: Bueno, ja tindrem temps aquest de parlar-ne.
3: No? Sí. El senyor ha tornat a aplaudir, eh? No, però...
18: bueno, aquí hi ha una persona que li tallarem les mans.
6: Un moment. Esperem que hagueu passat un bon estiu. Això,
18: pues sí, a mi que m'ho preguntes, l'estiu molt bé.
6: Bueno, sí.
18: Una miqueta de fred, això sí.
6: Una mica de fred, deu ser l'únic català que ha passat fred. Hem encadenat com quatre onades de calor seguides.
18: Calor?
6: Sí, home, sí.
18: He dormit amb manteta cada dia, eh?
6: Però on ha anat vostè? A alta muntanya, a l'Himàlaia?
18: No, no, jo he anat a Ceuta, precisament.
6: Home.
18: Però he estat tot el dia amb l'aire condicionat.
6: Ah, val, d'acord.
18: Recordeu que l'aire s'ha de pujar a una temperatura normal.
6: Molt bé, segons vostè, temperatura normal. Què vol dir?
18: Pues la temperatura que fa que no calgui ni pujar les cerveses a la nevera perquè estiguin fredes.
6: Ah, les pots tenir. El menjador ja és, sí, el menjador ja és nevera. Exacte. És el primer calaix de la nevera.
18: Sí, home, sí.
6: Sí, sí.
18: L'aire sempre a 7 graus.
6: Però com ha de posar l'aire a 7 graus?
18: I quan tu obres el mòbil,
6: sí,
18: i sigui la pàgina que sigui,
6: sí,
18: l'aplicació que sigui...
6: Sí.
18: Bueno, quan obres el mòbil, a mi sempre me surt el Gerard Romero tancat en una habitació explicant coses del Mercato.
6: Molt bé.
18: Però vamos.
6: Això és el seu...
18: Sí, i de vegades, després que vaig a la web del Mundo Deportivo,
6: sí,
18: a 7 graus fa tant de fred que la pàgina web es refresca sola.
6: Ah,
18: saps què te vull dir?
6: Ho recomanem. Però una cosa, què hi ha anat a fer a Ceuta? Potser ha anat com...
18: A mirar aquell... pisos.
6: Eh? A mirar pisos?
18: He anat a mirar pisos, ara que han baixat molt els preus.
6: Home,
18: sí,
6: no
18: sigui... home, ara és moment de comprar.
6: No siguis rata.
18: Jo formo part d'aquest col·lectiu de persones...
6: Sí.
18: Que cada cop en som més.
6: Sí.
18: Que davant de les desgràcies, fem negoci, tu.
6: Hòstia, quin terrible.
18: Sí, home, sí.
6: Bueno, molt bé, doncs ja s'ho pot quedar per vostè. Avui encetem aquesta 18a temporada, com dèiem.
18: 18 anys, ja?
6: Aquella senyora se li han entelat les ulleres. Ha fotut un crit i la senyora...
18: Bueno, però és culpa d'ella. Per venir amb ulleres a la ràdio.
6: No, què diu ara?
18: Home, per la mar de Déu.
6: Què?
18: Les dones que portem ulleres,
6: sí,
18: que jo en porto, quan sortim de casa, que anem a un lloc, allò que s'ha d'anar ben mudada, ben arreglada, ens traiem les ulleres.
6: Però això és tan...
18: En una boda, per exemple.
6: Què?
18: Fem totes cara de sortir de la piscina.
6: Sí, per què?
18: Però amb lentilles. Encara que t'hagin de plorar els ulls tot el dia.
6: Però això és molt antic. Ara tothom pot portar...
18: I arracades, nena, vas amb arracades o no? Menys mal. Menys mal perquè l'anava a fer fora.
6: Cabells curts, eh?
18: Bueno, és que, claro. Bueno. Oh, cabells curts, bueno.
6: Sí. Deia que encetem una 18a temporada, sí, vostè ha fotut un crit...
18: Què ha passat?
6: Què ha passat de què?
18: Home, nenes, com esteu?
6: Bé.
18: Esteu bé o com jo? Esteu esparverades?
6: Esparverades, per què?
18: Home, per la mort de Déu.
6: Eh? Que, com...
18: Esteu fent com si res hagués passat?
6: És que, bueno, no,
18: però
6: no.
18: Jo veig una cara nova aquí a l'estudi.
6: Sí, ja...
18: No em refereixo a la teva cara.
6: No, la meva cara no.
18: Que ja hem vist totes que has aprofitat l'estiu per fer-te un parell de punxadetes de bota.
6: Però jo no...
18: Us hi heu fixat o no? Que quan riu no mou la cara. No té expressió. No mou les celles.
6: Diuen que sí, aquelles, eh? A veure, un moment.
18: No mou les celles, no.
6: Que no m'he punxat...
18: Ah, vos ha fet, eh?
6: No.
18: T'has estirat d'aquí?
6: No m'he estirat res.
18: Ha deixat barba, a veure, li veiem les costures d'aquí, de la papada.
6: Les costures.
18: És la papada que te l'han grapat, eh?
6: No m'he fet res, al contrari. Sí, és que avui ni m'he pogut afaitar, perquè...
18: Sí, l'edat, eh? L'edat no perdona, eh?
6: Però què diu l'edat?
18: Què prens, pastilles de creatina?
6: No, jo no...
18: Nena, és creatina, eh?
6: No, jo no prenc...
18: Això he descobert aquest estiu, pastilles, però per un tubo, eh?
6: No, jo he pensat a fer una mica d'exercici, que és el que recomanaria a tothom.
18: Omega 3?
6: Eh?
18: Pastilles d'omega 3?
6: Omega 3.
3: Exercici, diu que està fent exercici.
18: Transfusions de sang?
6: No, què va fer transfusions de sang?
18: Sí, home, com el Mick Jagger.
6: No, home, no, sí, jo veig una agulla i em mereixo un passar una mica com el meu soci, com l'Òscar Dalmau.
18: Sí, jo sí, jo em mereixo.
6: Doncs això, jo no m'he
18: fet res. Bueno, la cosa és que vull dir que totes ens hem adonat, oi, nenes, que en aquesta taula de l'estudi hi ha un nou guionista.
6: Ah, sí, és veritat.
18: Com és que heu fitxat aquest nen de 12 anys?
6: No tinc 12 anys, Angelina.
18: Ah, no?
6: És que avui m'he afaitat.
18: Ah.
6: Sí, i llavors es nota una mica.
18: Ah.
6: Que t'afaites cada 4 pisos.
18: Bueno, ja.
6: M'he comprat la primera, avui, fulla d'afaitar.
18: No tens 12 anys?
0: No, una mica més, una mica més.
18: 14?
0: Un moment, és major d'edat. No explotem cap menor en aquest programa. Sí? És el nou guionista de la competència. Ja li heu sentit la veu.
18: Però i què ha passat amb l'altre guionista que teníeu? Aquell noi alt, sí, de veu greu i calvo. Sí. El Miquel Vidal.
0: Manel, es diu Manel Vidal.
18: No em diguis que s'ha mort.
0: No, home, no.
3: Però no sabem, no sabem. Ara sí que ho sabem, perquè aquest matí jo he enviat totes les notícies del dia al grup que teníem amb el Miquel Vidal.
0: I s'ha posat a treballar, que això és el pitjor. No, ja vam explicar que el Manel Vidal...
18: El veu fer fora.
0: No, va plegar a finals de temporada perquè té altres projectes, com per exemple quedar-se a casa seva.
3: Bàsicament...
18: Està plegant tothom, eh?
0: No, tothom...
18: La gent fuig d'aquest programa, jo no vull dir res, però bueno, en fi.
0: Hi ha molta inseguretat.
18: Sí, hi ha molta inseguretat, és que és veritat.
3: Inseguretat laboral.
18: Inseguretat laboral, la principal.
0: També hi ha l'Oriol de Balanzó, o la Noelia, que porten amb nosaltres... La Noelia tenia 12 anys.
10: Sí, jo sí que tenia 12 anys.
0: I ara en té 22.
18: Bueno, però l'Oriol i la Noelia estan aquí treballant amb vosaltres perquè són treballadors d'aquests que a finals d'any us desgraven.
0: No, home, no cal de desgravar.
10: Podríem mirar.
0: No cal mirar-ho. La notícia és que aquesta temporada s'incorpora al programa amb Bru Esteve. Ja li hem dit benvingut.
18: Et dius com el dolent dels Minions?
0: No.
18: Bru?
0: No,
18: el Bru, que no l'heu vist?
0: No, el dolent dels Minions es diu Gru.
18: Pues això que he dit, Bru.
0: No, Gru.
18: Ai, mira, no entenc res.
0: Home, no, Bru, pots saludar, de fet... Yes.
20: Sí, hola a tothom, gràcies.
18: Ui, quina veu.
20: És un somni ser a menys 7 graus sota 0 en aquest estudi.
0: Exacte, és l'única persona treballant ara mateix al Principat, amb manigalls llarga. Sí, sí. Bueno, tu i els que deuen estar a l'escorxador, allà a Olot, on sigui...
18: Vaya, ets fredolí, Bru.
3: A veure. S'ha posat una samarreta de manigall llarga, que és la típica samarreta que guardes una miqueta per al dia que pintes, eh? Vull dir que... Sí, bueno.
20: Primer dia de feina s'ha d'anar, doncs, que no sembli que m'ho prenc massa seriosament.
18: Sí, sí, escolta'm, Bru, ets tan dolent com el Bru dels Minions?
0: A veure, un moment.
18: Perquè a mi m'agrada que em facin dolenteria.
20: Sí, fa un moment deia que tenia 12 anys.
18: Tens més de 18 anys? Què diu el bar?
0: El bar...
18: Fem la revisió del bar, allò que fan al futbol?
0: Què ponen tu DNI? No té res a veure amb els Minions, això per començar, és major d'edat, això ho podries confirmar.
20: Ho confirmar, jo confirmo.
18: I és veritat que no... És veritat, això és... no té res a veure amb els Minions, perquè aquest estiu he vist l'última pel·lícula dels Minions i no hi surt el Bru.
0: No.
18: Van els Minions sols, que no heu vist l'última. Jo anava a veure el Bru i diu, no, ja no hi surt.
0: S'han independitzat com el Manel Vidal.
18: Sí, des de luego. Ara van els Minions sols.
0: Sí.
18: Són tan divertits els Minions. Sí. Jo també veuria pel·lícules dels Minions.
0: A mi m'encanten.
18: Vols creure?
0: A mi m'encanten.
18: No, m'encanten les seves pel·lícules, però sobretot els seus discos.
0: Els discos?
20: Quins discos?
18: Home, per la mort de Déu, però que no teniu l'Spotify.
0: I què vol dir, per què?
18: Que no heu sentit els Minions cantant versions de cançons conegudes.
0: Va, és increïble.
18: M'ho va descobrir la Conchi Tinka, que li va posar el seu nebot de 6 anyets.
0: Uh-huh.
18: I ara estem totes enganxades.
0: Sí.
18: Mira, escolta'm.
0: Miro o escolto.
18: No siguis imbècil. A veure, Àlex, posa'm els Minions cantant la cançó de la pel·lícula de la Missió Impossible.
0: Hòstia.

0: banana, eh? És tot el rato igual, eh? Ells diuen banana tota l'estona. Sí. Perquè...
1: Ho diu com a cosa bona, com a cosa dolenta.
0: No, molt bona. És el que vols.
2: És una sintonia boníssima per parlar sobre. Eh?
1: Bueno, jo ho agraeixo, perquè si és una sola paraula me'n recordo de la cançó.
0: Se'm recordo de la lletra, eh?
1: Si són més de dues paraules...
0: Ja no, eh?
1: Jo, a mi costa recordar...
0: Hòstia, dir el bé.
2: Taladra molt, això.
1: Sí. Bueno, escolta, una cosa, perdoneu. Els Minions, és que és una...
0: Els Minions canten?
1: És que...
0: Tu no l'havies sentit mai, tu?
1: Pues jo m'ho acabo d'afegir a la meva llista de favorites a l'Spotify.
0: Pues no tindràs feina perquè hi ha un munt de cançons d'aquestes, eh?
1: Ara ho veig, ho he vist. Els Minions cantant la música de Super Mario Bros.
0: No, però ara no cal cantar.
1: Va. Mira.
0: Pell de gallina, ja.
1: Són brutals, els Minions. Són les úniques persones que han aconseguit crear un llenguatge que entén tothom. Parlen una llengua universal.
0: Entén tothom.
1: Una mica com la Rosalia, no? Que és de Sant Esteve Sesrovires i parla com si fos de Puerto Rico. Ja tu sabes, mi amor. Bueno, sí. Pren totes les llengües de Llatinoamèrica alhora i una mica de guaraní, també.
0: Va, escolta'm, va, que avui tenim més notícies.
1: Per cert, bro.
3: Bueno, no, bro.
1: Bro.
2: Bueno, podries dir les dues coses.
1: Sí. Sí, per edat, al final, bro.
0: Sí, no. Si la O no és tònica, és bro.
3: És bro. Ah, sí. No.
1: Bueno,
3: no, és tònica,
2: però una cosa. Bro, també.
1: Bueno. Bon bé.
2: És una paraula amb una sola...
1: Què t'ha passat a la veu?
2: Que m'estic ofegant.
1: Buah, s'està morint, tio. Al final, 18 anys no passen en va, no?
2: No, però que en Siri sí diu si la O no és tònica, però és que només hi ha una vocal. O sigui, ha de ser la tònica per...
0: Clar, és monosíl·la.
2: És que, clar, ha de ser tònica per nassos. Perdoneu que interrompi, eh? Sí.
0: Javi, no s'adormi, sisplau. Va.
1: És tònica o és ginebra? Va, perdoneu una cosa.
0: Què vols dir, Jean Paul?
1: No, el bro, tio.
3: No, bro. I, de fet, potser per tu, senyor Esteve, si vols.
1: Senyor Esteve.
2: L'auca del senyor Esteve.
1: És que té nom de medicament per anar al lavabo, eh?
0: Però quin medicament?
1: No hi ha uns supositoris?
0: No, hi ha uns laboratoris, Esteve.
3: Res a veure, si no, no seria aquí.
2: Potser ho confons amb les pastilles del doctor Andreu, que tampoc són per anar al lavabo, vull dir que no.
0: Del laboratori Esteve és l'odamida, allò per glopejar per les llagues, per les aftes de la boca. És laboratori Esteve? Nenes, alguna? No feu servir l'odamida?
4: Aquí està sola.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Ningú controla això.
0: Escolta, Jean Paul, arrenquem una mica el programa.
1: Sí, perdona, bro, que si necessites alguna cosa...
0: Deixa'm pau al
1: bro. Si necessites alguna cosa, saber com va l'ordinador, una mica de les dinàmiques internes de l'equip, la màquina del cafè, què és el que menja la Noelia...
4: Res, es respon ràpid.
1: Res, per exemple. Només cal que li preguntis a l'Oriol. Moltes gràcies.
3: Sí, bueno, en fi...
0: La qüestió és que ara que tornem de l'estiu, tot continua igual.
3: Sí, ahir avaria important dels trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona per culpa d'un tall elèctric.
0: Sí, però ja està tot solucionat, tampoc, sí. No fiqueu-ho, el ditet a la nafra,
3: Però ho hem d'explicar, hi ha moltíssima gent que esperava venir...
0: Però sempre esteu igual.
3: El que abans era l'alta velocitat...
0: Bueno, doneu bones notícies.
3: El que abans era alta velocitat, que ara ja fa uns anys que ja no és velocitat a seques, hi ha dies que no és ni velocitat...
0: Sí, però aquesta notícia es pot donar de dues maneres. Es pot començar el programa dient els trens d'alta velocitat funcionen tots perfectament! És que tothom aplaudiria...
3: És que perfectament...
0: Però no, ahir, no avui, ahir anàvem malament. Els informatius es fan de les notícies d'ara.
3: Sí, però és veritat, però és que ahir no teníem, ahir no vam fer programa.
0: Doncs fota't. Si no ho vas poder dir ahir i avui, ara, la notícia és que tot funciona correctament.
3: Hi ha molta gent que esperava tornar...
0: I jo no sóc ni dels uns ni dels altres, eh? Vull dir que a mi no m'hi va el pa aquí, eh? Jo no sóc ni de la Renfe ni de Ferrocarrils Catalans.
3: Vostè és de DIF, eh? Bueno, sigui com sigui. De què parlàvem? Ah, sí, de coses que no han canviat gaire. Tenim vaga de professors i de mestres convocades pel primer dia de curs.
0: Bueno, va, escolta'm, hi ha temps per negociar encara.
3: Han tingut tot l'estiu.
0: Això es desconvocarà... Bé, i evidentment tenim la crisi humanitària de Ceuta, un tema complex que portarà cua amb l'extrema dreta ficant-hi cullerada, en principi... Jean Paul!
1: S'ha disparat, perdona.
0: Hòstia, sento.
1: Però aquesta és bona, eh? Aquesta eren d'aquells de...
0: Para l'Spotify, aquest.
1: A mi m'agrada quan es van separar i va fer smile.
0: Para!
1: Un moment.
0: Atura això.
1: És que no sé... Un moment. Para. Però era guai, pell de gallina.
0: Escolta,
1: també.
0: Escolta, que estaven parlant ara de coses serioses i saltes amb això.
1: Aquests són els de Surfing Safari.
0: Els Beach Boys.
1: Eren germans com els Bee Gees...
2: Yeah. I algun cosí també hi havia,
1: Bueno, perquè al final passa el que passa, que... Mira...
0: Escolta'm una cosa, ara que no teniu música de fondo, posa'm música de por.
3: Ara, per què vol música de
5: bueno,
3: por?
5: Bueno, de misteri.
3: Por o misteri?
5: De misteri.
3: Perquè l'Àlex també és el primer dia i ja l'estem fent parar boig.
5: Bueno, és el tècnic.
3: Eh? Àlex Arbiol, sí, bueno, sí, què? Està justificat que estigui boig.
5: Està justificat que soni era una música de
3: per què?
5: De por? Perquè encara no n'heu dit res, eh?
3: Uh-huh.
5: Però, nenes... Cas en dic.
3: No. Cas en dic.
5: La pregunta és, avui, què en dic? Eh? Què en dic del cas en dic?
3: El cas en dic. El que no farem
5: què?
3: És frivolitzar amb el cas en dic.
1: Perdona un moment. Jean Paul, se m'ha disparat un altre cop.
0: Doncs prou, atura-ho. Agafaré el mòbil.
1: És barbarent, però és banana.
3: Que sí.
5: Escolta, per favor, seriosos, posem-nos seriosos.
3: Sí.
5: Maica Navarro. Avui...
3: Mm.
5: A La Vanguardia, que és el diari que us paga els sous a tots, eh?
3: Sí, bueno.
5: Vull dir, hauríeu d'haver-lo portat llegit.
3: El diari La Vanguardia... El diari
5: per la mort de Déu. Ara... Què n'ha dit de l'Andic? La Maica Navarro. Expliqueu.
3: Doncs la Maica...
5: Explica, que és molt fort. Sí. És fortíssim, ja ho veureu.
3: Sí, la Maica... No,
5: perquè hi ha coses que penses sí. que són d'una cosa i al final, eh?
3: Sí.
5: Són d'una altra, eh?
3: Sí, es diu Giro.
5: Ojo,
3: Sí. Dic que la Maica...
5: La terapeuta, eh? Ojo, eh?
3: Un moment.
5: No estem dient psicòloga, eh?
3: No.
5: Psicòloga. És psicòloga? Sí? M'ensenya el títol? No lo tiene? No.
4: Què pone en su título?
5: No és psicòloga.
3: No és psicòloga. No.
5: És terapeuta. Bueno, sí. Ara s'han inventat, això és del terapeuta. Vinga, vale, sí, vinga, aviam. Què passa amb la terapeuta? Sí. No, jo no tinc res a... No, que a mi que me preguntin el jutge.
3: Sí.
5: No tenia res a veure, però... Va sortir un ajudant.
3: Eh?
5: Una ajudanta.
3: Jo m'he perdut ja fa 2 minuts, eh? Vull dir que...
5: Antes de les vacances d'estiu va sortir una ajudanta, que es veu que aquesta senyora la feia servir de traductora per no parlar de la germana. No sé si la germana era l'ajudanta. Sí. No, ara no me'n recordo.
3: No obri tant.
5: Però hi ha noves informacions.
3: Hi ha noves informacions.
5: Sobre la terapeuta.
3: I vostè m'ha dit, expliqui.
5: Bueno, és que és molt fort.
3: Sí, jo estic intentant explicar...
5: No, va, doncs vinga.
3: Vale.
5: Tot el que explica La Vanguardia.
3: El que
5: no ho explica ell, eh?
3: Bueno,
5: això ho explica La Vanguardia.
3: La Maica Navarro.
5: Maica Navarro, vinga.
3: El que explica... Maica Navarro.
5: Sí.
3: El que explica Maica Navarro...
5: És que la terapeuta de la família arrenca una mica, perquè és que si no, no has explicat res.
3: La terapeuta,
5: eh?
3: Sí.
5: Ojo, no l'ajudanta.
3: No, la terapeuta.
5: Aquesta sí que és la titular.
3: I una col·laboradora de la terapeuta.
5: Ja ha sortit. Aquesta és l'ajudanta.
3: Sí. La col·laboradora... Haurien recorregut prèviament la ruta de Collbató.
5: Ojo!
3: Això ho acabo de llegir jo, el primer cop.
2: Estàs flipant,
5: ojo, eh?
3: Sí, bueno, al final...
5: Mira, he tirat tota l'aigua.
3: No! El teclat.
5: No, però això amb un secador...
3: No, ara dispararà tot.
0: Sisplau.
3: Ja,
0: podeu portar...
1: No, la Noelia, que no hi vagi, que és masclisme.
0: Expliquem que ha caigut l'aigua...
3: Que de llegia, si no...
0: Ha caigut una ampolla d'aigua damunt del teclat...
3: No, perdona, no ha caigut, l'has tirat. No, l'ha tirat ell.
0: Ha estat involuntàriament.
2: És un estudi nou, eh?
5: Què hi ha sigut, ja?
3: Bueno,
1: al final no passa res, perquè...
5: Això
1: no ha...
5: després agafeu el teclat i el poseu en una bossa d'arròs.
3: Un sac d'arròs de 18 quilos. Ha vingut algú de Pals, algú de l'Entendre? Algú que hagi portat alguna cosa, no?
0: Algú que tingui un sac d'arròs.
3: Ja ho solucionarem.
2: L'Àlex té...
3: No,
2: deixa sonant la cançó dels Minions.
5: I se'n va.
2: Mateix,
6: Àlex Arbiol!
2: Ara mateix això és un camió sense conductor, però en marxa. Bueno, però
0: pues ja teniu...
3: Ara mateix.
0: Ja ho acabeu de veure pel que serveix un tècnic de sola ràdio.
3: Noelia,
0: per portar paper de vàter.
3: No, home, no. Sort d'ell, perquè la Noelia ha marxat fa també 2 minuts.
2: Que ha marxat a la ràdio, eh?
3: Mira, ara
2: un altre aplaudiment. No?
5: Bravo!
4: Gràcies per aquesta humiliació pública.
3: Home, dona, és que...
4: Això sí que desgravo final de mes, perquè he entrat al lavabo a buscar paper de cuina, per tant, confirmem.
1: Hi havia algú fent caca?
4: No, per sort no.
1: T'imagines? Ara es
2: fa caca aquesta hora.
3: Bueno, un moment, ens estem centrant, estem en el cas en dic, i ara hi ha 4 persones intentant netejar la taula.
5: Ja està.
3: Jo entenc que tornareu...
5: Ja està, ja funciona tot.
3: Sí.
5: Hi ha hagut algun micròfon que s'hagi fet malbé?
3: Un moment, que estan fent gestos, des del públic estan fent gestos molt estranys. A terra hi ha un bassal, crec que
2: ja m'ajupo jo.
3: Un moment, això...
5: Ah, ja deia jo, dic, per l'aigua que ha caigut, l'hem assecat massa ràpid. Ah, que hi ha forats a la taula.
3: Hi ha forats a la taula.
5: Sí, home, per aquí van els cables per forar.
2: Sí, anava a dir, ara he posat la mà per aquí sota i no veus que hi ha 17 cables de corrent que estan molt bé combinats amb 1 litre d'aigua.
3: Angelines, aquests forats que hi ha a la taula, aquests forats tenen un nom, es diu endoll, d'acord? Aquests forats on ha caigut l'aigua, és a dir, que d'un moment a l'altre pot passar que us quedeu sense la competència que hagin estat 18 temporades, no?
0: 18ena i última, eh?
3: 18ena i última. Mira, aquell dia va ser el primer dia de la 18ena i es van quedar com ninos, tu. Van ficar els dits en un endoll.
2: I així petarem seguint sent líders d'audiència, eh?
3: Home, sí, bueno, de qualsevol manera.
5: Bueno, ara que ja està tot set, posa música del misteri, per favor.
3: Aviam, música del misteri.
5: I repetim el que explica La Vanguardia, que és molt seriós, això, eh? Ojo, eh? Preneu notes, eh?
3: L'explica La Vanguardia.
5: Sí. És que la terapeuta de la família, això ja ho has dit tant.
3: I una col·laboradora, sí, haurien recorregut prèviament la ruta de Collbató, sí, on Isaac Andic va acabar caient per un assegat.
5: No, no, perdona. Va acabar caient... Va acabar caient, és ell... Sí, no, bueno, no, aquí hi ha algú que el va fer caure, eh?
3: Bueno, no se sap, no, perquè no encara...
2: Com l'aigua, de fet. Sí,
3: no, un moment. No, pel forat i els cables. Sí.
5: Però, gràcies al Bru, que és l'abogat de Fonsó.
2: No. Sí. El que explica això, la Maica... No, anaves a dir que encara no s'ha fet el judici, exacte, per tant no se sap...
5: Perdona, el judici s'està fent cada dia.
2: Bueno, però no s'ha fet...
5: El xat nostre, amb les amigues, no, bueno, ja tenim el judici ja fet.
3: Però això és un judici paral·lel. No, però és que això és un judici paral·lel, que és precisament el que no és un judici.
5: Però si això estarà en mans del jurat popular.
3: No sé si al final això es fa amb
5: jurat. Sí, home, sí, jo t'ho dic, jo, si va a judici, sí, un jurat popular, tant de bo ens toquin tots nosaltres, eh?
2: Jo us llegeixo el resum d'aquest article de la Maica Navarro.
1: Perdona una cosa, si te criden de jutjat popular, de judici...
5: De jurat com a membre popular, del jurat popular.
1: Ah, tu, això ho cobres o què? O
5: sigui, sí, suposo que has de cobrar, perquè tu has de faltar diverses jornades a la feina...
1: Ja, o sigui, te fan un justificant conforme el meu fill no pot venir perquè té fimosi, per exemple. No?
2: Home, per dir alguna cosa.
5: Per dir alguna cosa, no? Mira, va, que hi ha coses i motius per...
1: I què has de fer? Quines proves, quins estudis has de tenir? No, quantes no, pel·lis has d'haver vist de...
5: No,
1: de...
5: cap, de judicis, cap. O sigui, no t'ho exigeixen, això.
1: No.
2: A veure, es cobra 67 euros per dia d'assistència efectiva a les sessions.
1: Fuà, 67 euros més del que cobro jo cada dia.
2: I a més podria ser popular per primer cop a la vida.
3: Clar, però seria jurat popular.
5: Jurat popular.
3: T'agrada més per la part de popular que per la part de jurat.
1: Ei, bro, molt heavy.
5: Sí, molt heavy, sí.
2: Ah, ja entenc què vols dir. Quan dius bro molt heavy, jo que sóc jove entenc què vols dir.
1: Exacte, bro.
5: Va, escolta'm, ja en parlarem del tema perquè avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
3: Tot seguit, les repassem.
7: No cal moure's de recu per escoltar La Competència.
2: Perdoneu que interrompi, però és que estava llegint aquest resum. És que jo no sé si se li interessarà sobre el tema del cas Andic. Només hi ha una cosa...
5: Que Andic alguna cosa més?
2: Llegeixo l'article que n'hem fet a RAC1, de resum de l'article de la Maica Navarro. Diu que...
5: Aquí el que passa és que la terapeuta va dir que la seva ajudanta...
2: Sí, la seva ajudanta...
5: Li va dir, escolta, vés a buscar alguna ruta, perquè la terapeuta li va dir al fill que s'havia de posar en una situació perillosa per veure si t'has de posar mentalment en una situació com de perill. A veure com reaccionaries tu, no?
1: Uah, això és tant de Jean Freud es grava.
5: Llavors va dir, escolta, tu t'has de posar com en una mena de penya-segat, no? Llavors va enviar l'ajudanta, va dir ella, la terapeuta. Diu, no, jo he enviat a la meva ajudanta a mirar, aviam, una ruta on hi hagi un penya-segat maco, que sigui una cosa guapa.
3: Però aquí hi ha un problema. És una cosa és una metàfora i una altra cosa és la realitat. Bueno, una metàfora és una metàfora
5: i una altra cosa és una mentida. Perquè ara resulta que la Maica Navarro sap que la terapeuta també va anar a fer aquesta ruta quan havia dit que no en sabia res.
2: Ells diuen que no és exactament la mateixa ruta, sinó que estaven buscant una ruta amb penya-segats per Montserrat, amb l'objectiu que pare i fill poguessin viure una experiència extrema com a teràpia de confrontació.
5: Home, és... Pues experiència extrema com a teràpia de confrontació, pues ja ho tens.
1: Jo la teràpia més...
5: No cal ni jurat popular, nenes. És així o no és així?
1: No.
5: Home, per l'amor de Déu.
1: Jo la teràpia més extrema que he vist amb el meu pare és que vaig obrir la porta a l'habitació.
5: Sí? No.
1: I, bueno...
4: També hi havia un penya-segat.
1: La meva mare. M'entens?
5: Bueno, escolta, deixem-ho.
1: I això és una teràpia que jo ja, des d'aleshores, doncs ja no el vaig poder mirar mai més als ulls. I me van fer fora de casa i me'n vaig anar d'Erasmus a...
2: A on?
1: A Montornès.
5: Sí, gran Erasmus, sí.
2: Bueno, perdoneu que hagi interromput.
5: No, s'havia d'interrompre.
2: Que havíem tancat aquest tema, però és això. Bàsicament, aquesta col·laboradora, que és professora d'anglès, és una col·laboradora de la terapeuta, que no és psicòloga.
3: També s'han de guanyar la vida.
5: Bueno, perquè és que es veu que la terapeuta, que està a una zona rica, de gent benestant, doncs hi venia gent de tot arreu, gent estrangera.
3: De tot arreu, del Raval, de Nou Barris, de Vallcarca...
5: I tenia l'ajudanta, que parlava anglès, que li deia, escolta, digue-li tu que s'ha de posar en una situació extrema. Doncs, pues bueno, extreme, situatio. Heu fet Duolingo? Duolingo, veieu pel que serveix anar pel món? S'ha de saber llengües per anar pel món.
2: Aquesta terapeuta entén que parlava català o com a mínim castellà i tenia una professora d'anglès que li traduïa. a l'anglès els en dic que parlen català i castellà. No,
5: bueno, no, no, aquesta ajudanta li feia feines.
2: Ah, d'acord.
5: De dir, escolta, ara necessito que vagis a fer una ruta. Fes una ruta. Ara necessito que vinguis, que me tradueixis a l'anglès, que ve un rus... Que
2: qualsevol cosa que pugui fer internet.
1: Buah, és una barreja de Wikiloc i Duolingo. Sí. Eh?
0: I ChatGPT una mica, també.
2: Vinga, va, sí. Perdoneu.
3: Altres qüestions. Avui, 31 d'agost, hem de parlar de l'11 de setembre, d'acord?
5: Que fort, eh? L'11S, eh?
3: Sí, sí, sí.
5: On ereu vosaltres quan van caure les Torres Bessones?
3: No, no, no. Sí, quan parlem de l'11S, per una qüestió d'autocentrament, si no ho especifiquem, estem parlant...
5: Ah, parleu de la mort de Salvador Allende, no? L'11 de setembre, va ser un 11 de setembre, jo recordo.
3: Sí, home, sí, sí. No parlem de la mort d'Allende, ni de l'atac a les Torres Bessones, parlem de la Diada.
5: No! No, sisplau, no. Okay. Home, encara queden 11 dies per la Diada i ja voleu fer una crida a la divisió?
3: La Diada no és divisió.
5: Escolta, no sigueu supremacistes, sisplau.
3: Li recordo que fem un programa d'actualitat i que en aquest cas el titular que volem explicar té a veure amb la Diada Nacional.
5: No! No diguis la paraula nacional.
3: Per què?
5: Perquè hi ha nens que ens escolten. Hi ha menors d'edat.
1: A veure...
5: Estan traumatitzats, ja.
1: No estan traumatitzats. Sí. Traumatitzats esteu vosaltres. No. Hi ha nens que ens escolten efectivament. Tots amb la samarreta blanca del Barça on es pot llegir Hansi Flick. Sí, aquests nens.
5: No, no, no.
1: Sí, a tornar els cops.
5: No, no, jo,
1: no,
5: per favor.
1: No, a cagar-se sobre les calces.
5: No, per favor.
1: No, a dir, hem fet la independència, torneu a casa, aneu al teatre. No.
5: No, ja sé no, que vostè està muy enfadado porque le han quemado el neceser en Ceuta, però... España también es hermandad, España también es fraterna, tenemos a Ana Belén, al Víctor Manuel, la cadena SER...
1: A veure,
5: és tot...
1: Prou.
5: Parlem de la Diada.
3: Sí, parlem de la Diada.
4: Perquè el president Salvador Illa ha anunciat que enguany, l'11 de setembre, també se celebrarà a Extremadura.
5: Visca! Sembla un titular... Jo me l'he hagut de llegir tres vegades, perquè em pensava que era un titular d'aquests de broma.
3: No, jo no.
5: Que era una fake news. No, però broma... sí, diu, l'11 de setembre, la Diada també... de Catalunya se celebrarà a Extremadura, també.
3: La pregunta és, ho saben a Extremadura? Això,
5: no sé.
3: Algú s'ha preguntat, algú s'ha demanat permís.
5: Salvador Illa ho ha tornat a fer, eh?
3: Sí, el què?
5: Catalans i extremenys, extremenys, i catalans com més amics, més endins.
3: Bueno, molt bé.
5: Així tots anem germans.
3: Sí, molt bé.
5: Els germans Roca.
3: Sí, però els germans Roca no són...
5: Els Estopa.
3: Sí, els Estopa no són...
5: Els germans Gallagher, dels Oasis. Sí.
3: Bueno, els Gallagher precisament no han sigut els germans més benvinguts de la història.
5: Bueno, és igual, escolta'm, molt bé, Salvador Illa. El molt honorable Runner reconciliarà els catalans i els espanyols, valgui la redundància.
3: Molt bé. Molt bé.
5: Jesús.
3: Salut.
5: Jesús va morir, va morir a la creu.
3: Jesús va morir a la creu.
5: Perquè Salvador Illa pogués córrer.
3: A veure, un moment. Hòstia, cada cop
5: ho fa més gros, això. I s'ha de ser greix.
3: Sí.
5: Sabeu que ja no són ni dels uns i els altres,
3: home,
5: eh?
3: No, no.
5: Compte, perquè de vegades se'm titlla, se'm pengen etiquetes.
3: Sí, de...
5: Que jo, és que no sé.
3: No ho sé, va,
5: no, no sé, no sé, la gent com arriba a conclusions, gent molt lenta.
3: Però vostè és un defensor
2: de l'obra de Salvador Illa.
5: De la, no, no,
2: de
5: no,
2: la,
5: no, no, no, soc defensor de la vida.
3: Àlex, treu la música.
5: Vostè... Ni d'esquerres ni de dretes, ja ho sabeu.
3: Ja, ja, ja, ja. Vostè sap alguna cosa...
5: Ni masclista ni feminista.
3: No, no, no, no.
5: Jo sóc neutral.
3: No, però és que en situacions...
5: Equidistant.
3: No, però és que equidistant i neutral en situacions on un és el que domina l'altre, sí, és que vostè està a favor del dominador, però no passa res.
5: Eh?
3: Va. Vostè sap alguna cosa d'Extremadura?
5: D'Extremadura? Sí. Home, i tant. Per exemple, d'Extremadura van venir milers de catalans... aixecar Catalunya.
1: Sí, clar, perquè Catalunya era una senyora de 87 anys que havia caigut per les escales sola a casa. S'estava dutxant i va caure per les escales, Catalunya.
5: Ojo, ojo, poseu-vos plat de dutxa.
1: A veure, un moment.
5: Traieu banyeres. Sí. De debò, de debò. Això s'ho feia la Conchitín, que m'ho va dir. Dic, escolta, doncs jo també ho faré.
2: Plat de dutxa enresat, no? Ha d'estar
5: enresat amb el... Te la recullen, la banyera? Te posen el plat de dutxa i s'emporta la banyera.
2: S'emporta la banyera.
5: Perquè dic, i ara què faré jo amb una banyera? La posaré al menjador i em van dir, senyora, ens l'emportem. A mi? Dic, una mica picarona, dic a mi. Diu, senyora, ens l'emportem. I jo,
2: Sí,
5: jo, me'l vaig mirar, dic a mi.
1: A mi em va passar.
2: Què et va passar?
1: Sabeu que jo vaig estar a punt de relliscar el plat de la dutxa.
5: Sí.
1: I el que vaig fer és que allà hauré d'anar a comprar el Cofac o altres marques que no se poden dir.
5: Sí.
1: D'una...
5: Una catifa.
1: Una catifa.
5: D'aquelles enventoses.
1: Exacte.
5: Que s'enganxa.
1: Sí. Però
2: què dius, sí?
1: La vaig posar al revés.
2: Se t'han enganxat els peus.
5: No era qüestió d'enganxar-t'hi tu els peus.
2: Vas fer surf.
1: Exacte.
5: La ventosa va contra la banyera.
1: Vaig sortir de la dutxa pel menjador. Vaig creuar, estava la porta oberta de casa.
5: Vaig baixar
1: sis pisos i em vaig quedar al carrer.
0: Molt bé.
8: Despullat.
0: Molt bé, bueno.
8: Amb els cabells ensabonats.
0: M'hagués agradat veure. O sigui, el problema no és que anessis despullat enmig del carrer, sinó que portessis els cabells encara per esbandir, eh?
8: Exacte.
2: Vas fer surf com els Beach Boys, bàsicament.
8: Ah, mira. No.
0: Jean-Paul.
8: Perdona, és que se m'ha disparat. No. És que tinc el
0: cervell. Tens el cervell a un altre lloc.
8: El servidor. És que no. Si tu dius, per exemple...
0: Para-ho.
8: És que no sé... Vale. Perdona. Vale. Sí. Bueno, doncs ja està Extremadura, no? Que hem d'anar a Extremadura. Tots els catalans a Extremadura, a aixecar Extremadura.
0: No va així.
4: El govern de la Generalitat vol portar la Diada a Extremadura per homenatjar els milers d'extremenys que van emigrar a Catalunya el segle passat i els catalans amb arrels extremenyes.
0: Molt bé. Per fer-nos perdonar, podem enviar a Extremadura els catalans més ben preparats.
3: Per fer-nos perdonar el què?
0: Home, lo de ser... catalans.
3: Home, però qui considera vostè que són els catalans més ben preparats, per exemple? Aquí
0: Pau Cubarsí.
3: Hem d'enviar Pau Cubarsí.
0: Pau Cubarsí a Extremadura, enviem-lo a Extremadura.
3: A fer de funcionari.
0: I per caure'ls millor, també els podríem enviar un carregament d'ampolles d'oli de Siurana, ben bo, llonganisses de Vic, i camions plens de tàpers de fricandó.
3: Tot això que
0: passa... Això no ho coneixen els nostrements.
3: No ho sé, carn amb suc, sí, com sigui...
0: No, jo tindria problemes... Per dir-los, no, esto es Moixernón.
2: És Moixernón, que sembla una marca de cava, no?
3: Això ja havia passat l'any passat, que van externalitzar una mica la Diada a Madrid, i enguany toca a Extremadura. En parlarem de tot plegat després de la publicitat i ho farem amb en Justo, aquí, a la competència.

0: escolta, què fa avui la competència? Amb els Oscars. A RAC1.
1: Ja tornem a ser aquí 3 minuts i 3 quarts d'una. La competència que tant ja ho veieu, pauses més curtetes, perquè el que vol la gent és contingut.
2: Bueno, i ara, perquè escolta, tots són anuncis, aquest programa.
1: No, és veritat.
2: Sí, la competència, tothom ho diu. Diu, és allò que fan entre els anuncis, aquells 5 minuts.
1: Bueno, això forma part també de ser líders i de tot plegat. El programa funciona, la gent pot posar publicitat, i és com funciona, al final és el que heu votat. Sigui com sigui, abans de publicitat, parlàvem de la Diada de Catalunya.
3: Efectivament, que enguany també se celebrarà a Extremadura.
1: Lo nuestro!
3: Home, Justo, bon dia. Aplaudiment pel nostre Justo.
1: Bon dia, Tutolón. Bon dia, Òscar Dermán.
3: Bon dia, Justo.
1: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has pensat, ja és dilluns, torno a la feina. Com pot ser que l'Homo Sapiens veiés l'estany de Sant Maurici i decidís inventar el fulls de càrcul de l'Excel?
3: Pues la veritat és que no tinc resposta.
1: Doncs jo sí, vam allà.
3: Bueno, portes bé que s'hagin acabat les vacances, Justo.
1: Ho porto perfectament. Sí? Si em disculpes un moment...
3: Sí, què passa?
4: La mare que em va parir!
3: Pues sí, que segur que ho portes bé.
1: Ja està, ja ha passat. Donem la gràcia a Salvador Illa, el pròxim Premi Nobel de la Pau. Gràcies per portar la Festa Nacional de Catalunya a Extremadura. Clar. La fina línia entre el ridícul i el supremacisme. Vam allà.

0: Felicidad fins que descobreixen que por la noche estás a más de 40 grados. Gent que no tornarà mai més a Espanya.
1: Si no hi posen aire condicionat exterior. Verbo.
0: Perde gallina.
1: Perde gallina, sí.
0: Los Minions li han canviat la veu. Vam allà. Quisieran imitar. Qui no té un pare, qui no té una mare, un àvia, un besavi que en algun moment va venir a Catalunya?
1: Sí,
0: em posarem a fer homenatge a totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol i a los 199 països del món mundial d'on ha sortit la gent que va venir a Catalunya?
1: Ja, també tens raó. Sí,
0: vols ser que Salvador Illa s'estigui marcant un i para cuándo el día del hombre? Jo dic que sí, vamos allá.
2: Vivo en Catalunya, sí señor, y me gusta el carácter catalán.
0: Pero...

0: T'ha quedat claro? Te lo dic en català.
1: Sí, sí, sí.
0: I el primer que diu en català és per parlar de les pessetilles, eh? Què ha dit Òscar Derman?
1: Jo no he dit res. No.
0: Ha dit que t'agrada reciclatge?
1: No. Vull dir que no ho he dit. No vull dir que no m'agradi reciclar. A veure si...
0: T'agrada fer exercici? T'agrada escorcollar els contenidors? Però... Eres de los que en una terraza mira el que se'n van d'una taula por si deixen una ampolla d'aigua i mitja tapa de patates brava i t'aixeca, lo coge i dius total, no l'han tocat.
1: Justo, que et dic que repeteixo, no he dit res.
0: Doncs si és d'aquests, és dels meus.
1: Però què és el meu?
0: Visita la millor deixalleria catalana a vendre tota la teva ferralla.
1: Però com es diu la deixalleria?
0: Despertaferro.
2: Vam allà. Sémolo escombro.
0: Sémolo escombro.
2: Remela y de los flamencos.
1: Semos los escombros. Despertaferro, eh?
0: Exacto, Despertaferro, la deixalleria catalana de moda.
1: La deixalleria catalana de moda? Però perquè dic que una cosa està de moda... A veure, aviam si faig bé la pregunta.
0: Bé,
1: per què dic...
0: No hi ha pressa, endavant.
1: Per què dic una cosa està de moda...
0: Què? Endavant. Vinga, vinga, és el primer programa, no passa res.
1: O sigui, per dir que una cosa està de moda, ha d'estar de moda? Aquesta és la pregunta. No sé si te la puc tornar...
0: A partir de la una de la matinada, la filosofia...
3: Crec que no era una pregunta.
0: Ah, no. Jo, la filosofia, si voleu, en parlem. Però, no. De moment, per dir que està de moda, només cal que vulguis que estigui de moda una cosa.
4: Però és que no està de... Com pot estar de moda una deixalleria?
0: Siendo performativo.
1: Com?
0: Fixa't en els pantalons de cintura baixa. Els plats de menjar plens de festus, per exemple, o el feixisme. Abans que estiguessin de moda, només hi havia gent dient que es posarien de moda.
1: Bueno, sí, clar, però què té a veure... O sigui, què té d'especial la deixalleria Despertaferro?
0: El més especial de la deixalleria Despertaferro són els seus treballadors, tots ells en procés de regularització.
1: Escolta, no, però a veure una cosa, però no estan regularitzats.
0: Passa palabra.
5: Vamos allá.
0: Tu nom es truca i pregunta per Brossa, Joan Brossa, el James Bond de la deixalla. I recorda, deixalleria Despertaferro, tu paga en negre i ells li treuen el ferro a l'assumpte, literal i metafòricament.
1: Gràcies, Justo.
0: Gràcies a vosaltres. Va, que avui també hem de parlar d'altres qüestions. A banda de la diada, hem de parlar de la roba de segona mà.
1: Ah, perquè, mira, parlant de deixalles.
0: Perquè, no, home, no, deixalles no. Sí, recordem les 3 R's. Jo les recordo perfectament.
6: Quines són les 3 R's?
0: Ah, però les 3 R's són...
1: Però està, perdona, estàvem parlant amb l'avi, eh?
0: Perdoni?
1: Que diu vostè que recordava que... quines eren les 3 R's?
0: És que jo no recordo res.
4: Ah, per això he saltat en Jean Paul.
0: Per això m'ha dit el nano, que és l'amic del bro.
1: Sí, sí. Del bro.
0: Vale, doncs les 3 R's són...
1: Sí. Reciclar.
0: Reciclar.
1: Sí.
0: Reconduir?
1: No.
6: Reutilitzar?
0: Recuit?
1: No, recuit. Home, té porta R, recuit.
0: Porta R. Sí. Compro una bocata.
1: Deixa-ho estar, va.
0: Això que dèiem...
1: Per què parleu de la roba de segona
0: mà? La roba de segona mà, perquè Catalunya és un negoci que no para de créixer.
1: Bueno, és que és molt cuqui, la roba de segona mà.
0: Una cosa que creix a Catalunya, mira, i ara, la roba de segona mà.
1: La roba de segona mà, les enteses en diem la roba bondage, no?
0: No, vintage, bondage és una altra cosa.
1: El que he dit, sí. Bueno, és ben bé com comprar roba normal. Això de la roba de segona mà, amb l'única diferència, nenes, que això totes ho sabem, que després d'emprovar-te un crop top moníssim, després has de fer un tractament per les puces...
0: No, home, no, què dius?
1: I per les xinxes i la gonorrea.
0: No és veritat, això. Aquesta roba normalment ja la tracten...
1: Jo em vaig comprar un crop top moníssim.
0: Crop top, sí.
1: L'únic, però, és que té unes taques com d'humitat que no marxen. Però ni amb calça 7, eh? Saps aquell color de les taques d'humitat?
0: Però on compra...
1: Saps aquell color?
0: Sí.
1: Com t'ho diria? Un color... Bueno, totes ho sabeu, nenes, aquest color. El que passa que li estic dient a l'home que no... Sí. Vosaltres de cromatisme no aneu bé. Color de taca d'humitat, és un color.
0: És un color.
1: És un color, el color de taca d'humitat, un color com d'estofat de l'Europa de l'Est.
0: Per què diu ara? Bueno.
1: Saps aquells guisats que fan que et taca...
0: Totes les sopes és la mateixa.
1: Sí.
0: Segons un informe de la Fundació Humana, Catalunya és terra de roba de segona.
1: Fundació Humana tenen a veure amb la roba humana, amb les botigues?
0: Sí, sembla ser que sí. Té força pinta que estiguin parlant de si mateixos. S'estan fent promoció.
7: A tot el país hi ha més de 180 negocis registrats, la meitat a Barcelona, i la capital catalana ja és la 7a ciutat d'Europa amb més botigues de segona mà.
1: Bueno, però això...
8: Un moment, però això on queda?

0: no.
1: Sí, a Vinted, per exemple.
0: No, Vinted no. No? No, no. Quan dic roba usada vull dir calces.
1: Bueno, sí, ja la...
0: Que això es veu que els japonesets... Els japonesets, es veu que els japonesets ho compren, eh?
2: Comença a pensar que és un mite que ens hem inventat els catalans, no, això de les calces usades.
0: No, sí, però no, compren i, bueno, no sé què deuen fer amb elles.
1: Bueno, no sé, posar-se-les o les deuen penjar a la paret com qui penja un diploma.
0: Sí, ara no estem parlant d'això, sí. Angelina.
3: Perdoneu una cosa, perquè Déu-n'hi-do.
0: Bon dia, nani. I bona reentrada a la feina, eh?
1: La què?
0: Clar, no res, la feina, però no, ja, ja.
3: Sí,
0: ja.
3: Una cosa, si heu parlant d'un concepte nou, per mi és que jo moltes vegades vinc perquè aquí aprens moltes
0: coses,
3: no? Coses que no les he fet en cap cas. En tot cas, a veure si he sentit bé. Heu dit roba usada.
0: Sí, roba usada, sí.
3: O sigui, gent que es posa una roba i després se la torna a posar.
0: O sigui, una gent, sí. Bueno, sí. Sense gent que compra roba...
3: Perdona?
0: I aquesta roba ja l'ha dut altra gent. No, home!
3: Perdona, però no és gent que es posa l'endemà la mateixa roba.
4: No és la seva
3: ja
4: sembla... pròpia roba.
0: No és la seva roba.
3: Cosa que em fa fàstic. Ja.
2: Tu mai t'has posat una roba que ja t'hagis posat abans.
3: Per què ho hauria de fer? O sigui, per què hauria de ser un tio tan excèntric?
0: Però amb la roba d'avui, què em faràs?
3: No ho sé, jo la deixo allà i ja no hi se l'endú. Una d'aquelles persones que entra per la porta.
0: Una d'aquelles persones vol dir el servei. Gent que tens tu al servei.
3: Sí, jo és que no vull perdre temps. El servei és
0: memoritzant cosa... noms de treballadors que tens tu, no?
3: Jo més o menys...
2: La noia.
3: Jo pel Pantone ja sé si són servei o no.
0: Bueno, escolta, parlem de roba de segona mà.
3: Para, és que sí, hi ha massa conceptes alhora, no? O sigui, segona mà.
0: Segona mà, sí.
3: O sigui, hauríem d'inventar una paraula nova perquè, pobres, és massa sofisticat per vosaltres. O sigui, hi ha gent que paga diners per comprar calçotets que s'ha posat una altra persona.
0: Sí. Bueno, calçotets o calces, eh? Ah,
3: sí.
0: Ja us he dit que hi ha unes d'allòs per internet es ven... Sí. Gru... Com es fa una pàgina web?
2: Té un minut per explicar-li.
3: Ha buscat algú jove i com es fa una pàgina web?
0: Que es digui Angelines Calcetines segona mà.
3: No.
0: Calcetes.
3: No,
0: calcetes,
3: sí. No la pot...
0: @hotmail.com.
3: Una cosa... Però què és el pròxim que inventareu? O sigui, menjar de segona mà? O sigui, un bocata de llom amb formatge que una persona ja hagi mastegat abans, tot trituradet i que us el posa directament a la boca com ocells.
0: Escolta'm.
3: No, de dir, bueno, és que això ho fan els ocells.
0: Perdona.
3: Ho fan els ocells. Mira quan viuen els ocells, 3 setmanes.
0: Nani, de fet hi ha aplicacions per comprar els excedents de menjar dels restaurants o dels supermercats, que encara no han caducat.
3: Sí.
0: Què?
3: És increïble. No, i diu, no, la intel·ligència artificial acabarà amb el món. El que està acabant amb el món és... són les persones, que s'ha de ser cutre. Us recordo que si jo vaig mai a casa d'algú em faig portar la meva tassa del vàter, d'acord? O sigui, ja com a respecte...
0: Portes el teu propi vàter
3: faltaria.
0: A la casa dels altres?
3: Home, s'ha de ser molt pobre per ser la tassa d'una altra persona. Allà, altres cuixes han tocat allò.
0: Bueno, escolta'm.
3: Això ja em fa mania... Si em fa mania... Imagina posar-me els pantalons d'algú altre.
0: Ja. No?
3: Si em fa mania posar-me els meus del dia d'abans, que ja no sóc ni la mateixa persona. Sóc més ric. O sigui, l'endemà m'estic posant els pantalons d'algú més pobre.
0: Mira, nani, deixa-ho aquí, perquè m'he cansat ja d'escoltar-te. Em canses.
3: Bueno,
0: i
3: normal,
0: això és només el primer dia, ja.
3: Feu el que feu els pobres per agafar energia.
0: Què fem?
3: Anar a un vivari i prendre un cafè.
0: Ara tornem.

0: 1.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Bé, ja som a casa.
3: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
3: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
4: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Dona combustible a la teva tornada acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 9 de setembre.

0: Pactus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Pactus.
1: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
2: Ara Lidl en format estalvi 950 grams de pita pollastre 5,59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
3: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
3: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure. Comprar anar al diumenge es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat!
5: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Ai, per fi a casa.
13: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
12: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Consulta les condicions a la botiga o al web.
14: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
15: Però si aquesta hora la platja està buida.
14: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
15: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
14: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Val més que en busquem un altre.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
3: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
3: Estàs escoltant La Competència.
18: Efectivament!
3: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
19: Un parell de burinots.
20: Hola, bon dia. És la ràdio.
3: RAC 1.
21: Doncs bé, escolteu, fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem demà. Benvinguts a la nova temporada de La Competència, la 18a. Demà ens hi tornem a posar a les 12 del migdia. Fins demà. Adéu-siau.
20: Adéu! Una repetició, també hi ha repetició, i respostes...
21: Doncs ara les notícies, amb la Núria Travessa. Bon dia, Núria.
22: Hola, bon dia.
21: I amb en Xavi Rocamarols Esports. Bon dia, Xavi.
23: Bon dia.
22: El govern ha rellevat la Secretaria General d'Educació pel fiasco a les proves PISA i ha expedientat 3 persones més. Són 2 funcionaris i un alt càrrec, que ara s'exposen a sancions greus. Ho ha anunciat avui la consellera d'Educació, Esther Niubó. A 8 dies que els alumnes tornin a les aules, també ha assegurat que aquesta setmana es reunirà amb els sindicats per mirar d'evitar la vaga del primer dia de curs. El govern italià mantindrà 15 dies més els controls als viatgers que arribin al país procedents de l'estat espanyol per la crisi migratòria a Ceuta, és a dir, que mantindrà suspès el tractat de Schengen 2 setmanes més, i el govern espanyol ha anunciat fa tot just un quart d'hora que farà el mateix, que també mantindrà 15 dies més els controls als ciutadans que arribin procedents d'Itàlia. Pedro Sánchez insisteix que aquesta decisió del govern de Giorgia Meloni és absurda. El president espanyol ha trencat avui el silenci que ha mantingut aquestes últimes setmanes en una entrevista a la SER, ha exculpat el Marroc de la situació, ha negat que el CNI els avisés de la magnitud que tindria l'entrada massiva a la ciutat i també ha anunciat que el rei la visitarà quan les circumstàncies siguin les adients. Recollirem el més destacat d'aquesta entrevista, on el president espanyol ha donat xifres que no acaben de quadrar el vicepresident del govern de Ceuta, Alejandro Ramírez, que ha passat pel món a RAC1.
24: Solamente tenemos en cuenta
0: estos datos más o menos objetivos, ¿no? En base al número de comidas que se están repartiendo y en los menores no acompañados que se prevén que hay en la ciudad, la cifra pues se acerca mucho más a los 10.000 que a los 5.000, ¿no? Que esta mañana parece ser que se ha referido el presidente del gobierno.
22: I, evidentment, també connectarem amb en Marc Segués, l'enviat especial a Ceuta, on continuen vivint-se moments de tensió, però també tenim novetats i destacades del cas Isaac Andic, i és que La Vanguardia publica avui que la terapeuta de la família i la seva ajudant van fer una ruta per Montserrat dies abans de la mort de l'empresari. Els Mossos sospiten que van fer la mateixa ruta que Isaac Andic i el seu fill Jonathan. I també us explicarem, per exemple, que les morts per sobredosi han marcat un rècord a Catalunya, segons Salut. El 2024 van ser 308, que és la xifra més alta des del 2017. En més de la meitat dels casos, la víctima havia combinat alcohol, cocaïna i medicaments sedants.
1: Déu-n'hi-do, escolta'm una cosa, amb tots vostès, Xavi Rocamora.
2: Molt bé.
1: Bravo, que farà els esports.
2: Explicarem que el Barça té previst anunciar en les properes hores el fitxatge de Gabriel Jesús. El davanter brasiler arriba procedent de l'Arsenal, aterrarà cap a les 3 de la tarda i a continuació passarà revisió mèdica. El club blaugrana pagarà 10 milions d'euros i el jugador signarà per dues temporades més una d'opcional. Tot plegat en dia de partit. El Barça, recordem, rebrà avui el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit, en directe a RAC1 des d'una hora abans. Si guanya, l'equip de Flick es mantindrà líder en ple de punts. 9 de 9, empatat amb el Real Madrid. Abans del Barça-Rayo, a 2:15, també jugarà l'Osasuna-Getafe. D'altra banda, el Girona acaba d'anunciar el fitxatge del lateral Mateu Jaume. Tot i que encara no diu llargada del contracte, es parlava d'uns 3 anys. Fora del futbol, en tennis, Carlos Alcaraz debutarà a les 7 de la tarda a l'Open dels Estats Units.
1: Això que juguen els del futbol és lliga, ja?
2: És lliga, sí, sí. Mare, tercera jornada, avui acaba.
1: Carai, tercera jornada, ja quantes n'hi ha?
2: N'hi ha 38.
1: Uala!
2: Sí, sí. Però mira, dues ja les has perdut, per tant, te les has estalviat.
1: No, una, perquè tenia un veí que anava al Barça i que tenia uns col·legues, que em va dir, hòstia, els he convidat uns col·legues, uns amics que venen, no sé, d'Astúries, no sé què, o al Barça els va convidar,
2: sí.
1: I 270 pepinos cada entrada, o sigui, això és que no et dic, hòstia, això és que són amics, eh?
2: 270 euros cada entrada?
1: És molt o poc?
2: Home, és una barbaritat.
1: Però devia ser una entrada de la pera.
2: Sí, llimonera.
1: Fes més soroll, Joel, fes més soroll, carinyo, fes més soroll. Fes més soroll, si pots, més sorollets, jo que m'irriti bé, saps? Que s'irriti, m'irriti jo, i s'irriti totes les espectadores i totes les oyentes de la RAC1. Posant els tal, fes més soroll, xiquet, com si estiguessis sol al planeta Terra, macho. Que sembla mentida, perquè ja ens ha dit el gilipolles aquest que fa d'allò, que fa ioga. Ara fa ioga i penses només aixecar-te, saps? Nosaltres estem destrossades, intentant mantenir el bon humor, l'Ester i jo, saps? Intentant fer jiji-jaja, estem destrossades, però nosaltres tenim cos, som unes latifundistes i unes vagues atrapades en un cos de classe treballadora, i l'altre, ai, hòstia, però jo estic molt bé. Tu no riguis, Barratxina, mira, per favor. Per favor, Anna Barratxina.
23: Es nota, que el Joel fa esport.
1: No, mira,
23: Joel,
1: mira.
23: Mira
1: quina més recta, i ara ell fa esport, i et lleves i menja un zumito i unes vitamines que se'ls ha comprat per Amazon perquè ells estan carregant el planeta Terra.
24: Perquè no m'arribaven els altres.
1: Venga, vale. I llavors, què? Ara de fer una edat, tens una edat, podem dir l'edat que faràs
24: 34.
1: O no? Farà 34, va cap a 35, faràs 35 en breu, en 10 dies.
23: Sembla més jove.
1: I ara, sembla més jove, Barratxina, com nosaltres. I jo, Barratxina, i jo, sembla més jove o no?
23: També.
1: Perquè a veure si ara anirem tirant floretes a les altres. Barratxina, estic molt al límit, eh? He tornat molt al límit.
23: Com la volta ara, al col·le.
1: A la volta al col·le, para la tela. I ella arriba... Esther, digueu tu, si no, ens ha fotut...
24: Ni que anéssim a la guerra, a treballar.
1: No, escolta, per favor... I tant que anem.
24: Pues no, està molt bé aquí tots junts.
1: Mira, ets un senyorito. Ella ara... No, però jo estic molt bé, perquè mira, ara em llego, faig jogo, faig peses, em faig una atrapada de pavo, que ha dit... Pavo, que es diu Galdindi. Que es diu Galdindi, per favor, pavo. Amb aguacate, que es diu albucat, no sé com collons es diu. Que, per cert, que per un albucat necessiten 50 litres d'aigua, o sigui, ets un assassí del planeta.
24: Hala, vinga.
1: Sí, sí. Vinga, i anar fent sorollets, ara col·locant les
24: hòstia,
1: coses.
24: Hòstia, comencem bé, eh?
1: Anar fent sorollets, a veure si jo em puc irritar. Vols acabar els esports, tu, o no?
2: Que comença la temporada com va acabar, eh? Collons. O pitjor, fins i tot. En tot cas, en tenis.
1: Aquesta temporada, ja us ho dic, eh? No estem per hòsties.
2: Ja.
1: Estem nervioses.
23: No has vingut relaxat, eh?
1: No he vingut relaxat. Jo estava relaxat. Jo les vacances, mira, em poso de vacances. Si ara em posés de vacances, ara, diguéssim, és com la hipnosi. Pum. em relaxo. Ara, és tornar a la feina i, escolta, ja estic nerviós. I aquest fent turullets i que si el ioga amunt, que si el ioga avall. És que el ioga no me l'esparva. Esther, digues alguna cosa, que m'estàs deixant sol, que sembles tu una persona normal. Sembla jo l'única boja. I tu també estàs boja.
6: Totalment.
1: Tu com estàs?
6: Ho porto fatal.
1: Ho portem fatal. I només ens ha faltat el Joel. Fortuna les merdes. Vols acabar els esports, xiquet?
2: No Carlos Alcaraz deia que debutarà a l'US Open, l'últim gran slam de tenis de la temporada.
1: Va guanyar amb aquella senyora que va fer uns dobles.
2: Va guanyar el primer, va perdre el segon.
1: I llavors
2: va,
1: què?
2: Doncs, eliminat a la segona ronda.
1: Exacte.
2: Debutarà contra Roman Safiulin en el quadre individual. La gran sorpresa de la jornada ha estat aquesta matinada quan Novak Djokovic ha quedat eliminat contra l'argentina Bone. No partia en primera ronda des de feia 20 anys. Primera ronda d'un gran slam.
1: Mare de Déu, per mi, no m'escolta. A todo cierto, no llega su San Benito. Què t'ara va dir? I ara el temps.
22: Creixeran nuvolades aquesta tarda. Serà sobretot en zones de muntanya i s'esperen ruixats localment intensos al Pirineu, al Prepirineu, en punts de la Catalunya central i també al voltant de Prades i al Montseny, a la resta de clarianes, i temperatures que es quedaran una mica més frenades que ahir, però que tornen a pujar a partir de dimecres.
1: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria Teresa, gràcies, Xavi Roca, no, que hem trobat molt a faltar.
2: Jo més.
1: Perquè ens caus millor que l'altre senyor que venia, no me'n recordo com es diu.
2: Es diu Albert Bassas.
1: És igual, no el penso aprendre, el nom del Bassas. No el penso aprendre. Perquè jo tinc el cap a aprendre amb el nom del Bassas i hablar. Escolta una cosa, sou genials. Aquesta temporada serà una temporada genial. Us agraïm molt a tots els que ens esteu escoltant i que Déu hi faci més que nosaltres. Perquè si no, una ràbia, no sé què creienta. Una ràbia. No sé perquè si no vindria aquí Déu i ho faria ell, clar. Saps? Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb el superrelaxat i el Iogui i Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, que també, bueno, ell està treballant aquest fa dies, doncs està de la merda bé. Esteu romosos, aquest
2: bon
1: on
2: dia.
1: Estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé,
2: per
1: que sí.
2: Per dir-ho d'alguna manera,
1: avui
2: sí.
1: Ens acompanya l'Anna Barrachina, per favor, això és un
2: mite
1: del teatre català i europeu. Què tal estàs, Anna?
3: Molt bé.
1: Tu has fet vacances o no?
3: No,
1: perquè
3: no.
1: No massa, eh?
3: No he fet vacances, m'he quedat aquí. Amb la calor m'he quedat aquí.
1: Però has treballat o...?
3: He treballat.
1: Has estat fent-lo...
3: Que és com estar de vacances, a mi m'encanta la meva feina.
1: Jo l'altre dia parlava també amb una senyora que em va dir això, no puc dir el nom, perquè, però el, un actriu que també em deia, no, és que a mi m'encanta fer-li. A més,
3: clar,
1: ho faig també, deia. A tu també et passa o no?
3: No,
1: tu has tingut dubtes de...
3: Sempre tinc dubtes.
1: Ah, sí?
3: I nervis i
1: però
3: coses.
1: Però no els tinguis, Anna, ja. Jo vaig parlar amb la de fer, t'ho diré aquí, si no puc dir perquè és una sorpresa que jo tinc. Però el, per tots vostès. Però el, un actriu que em deia, no, és que esto yo lo sé hacer fenomenal. Que fins i tot li deia, mira, tal, esto lo tendrías que hacer así, si puedes hacerlo natural. Yo lo hago todo natural. Yo,
3: no te havia, eh?
1: No era des de la vanitat, era des del convenciment,
3: que
1: des guai, de l'objectivitat.
3: Que bé.
1: A mi també em passa amb la ràdio. Bé, ens acompanya Jaume Portell, periodista especialitzat en el continent africà, amic, i a les pràctiques neocolonials, que són...
4: Unes quantes. Unes parlarem
1: quantes.
4: Avui.
1: Unes quantes.
4: Bon dia.
1: I parlarem de Ceuta, ja ho sento per vostès, perquè deuen estar de Ceuta fins al capdamunt. Doncs imagina't viure a Ceuta, guapa. Perquè, a més, no entenem massa res i deu haver moltes coses, i tu ens ho desentranyaràs, dono fe.
4: Aquesta és la idea.
1: Sabem què ha passat a Ceuta i per què ha passat.
4: Però no, a mi m'interessen els passos previs, com s'arriba fins a Ceuta.
1: Com s'arriba fins a Ceuta, exacte. Per què estem com estem? Però abans, senyors i senyors, hi ha un clàssic de la ràdio catalana amb tots vostès, la senyora Mireia Giró i la repassada esportiva.
2: Espero que hagueu passat un bon estiu, perquè sí, tot aquest temps que ha passat des del juliol us ha servit per oblidar-vos, per fi, de les cançons del Mundial.
1: Home, sí.
2: I jo, com que sóc de la broma, us les vull tornar a posar,
1: no,
2: perquè no us les podeu treure al cap mai més. Endavant, Ernest! Fantàstic, aquesta doncs ja no us la podreu trobar al cap en tot el dia.
1: Avui,
2: i evidentment...
1: avui la Shakira, perdona, ha fet, com que no es deu deixar entrevistar, té tota una pàgina al País que és Opinió, i Shakira fa tot un desplegament sobre la seva opinió sobre Espanya, perquè ve a Espanya, no sé què, 12 concerts, no sé què, la tia.
3: Ah, mira.
1: Un foton i ja,
2: ja
1: està. Que això serà una altra cosa que deuen fer.
2: Això
1: els famosos.
2: Això em podeu enviar a una residència d'aquestes de la Shakira?
1: Et podem enviar a una residència
2: de la Shakira? Quan estigui a Barcelona.
1: Si no va a Barcelona, si es fa tot a Madrid, sí que és la gràcia.
2: No,
1: que Barcelona no, perquè es veu que no.
2: Però
1: que sí. Que no.
5: Home, que va, està ja... ferida. Se'n va a Madrid només.
1: Està ferida.
5: Home, amb el Piqué no trepitjarà Barcelona.
1: No, perquè es veu que a Barcelona no hi havia,
2: pues
1: no hi havia,
2: clar,
1: no hi havia terreny per posar tot el macondo que
5: no,
1: té de posar
5: no
1: la Shakira.
5: Creus, ni
3: perdona, la Shakira ha obert una residència?
1: No. T'ha vist.
2: M'encantaria.
1: Pues
2: no, perquè ara fan això, que es passen molts dies a un lloc i li diuen una residència.
1: 12 dies. En lloc que tu va, en lloc que fan Berlín, no sé què, no sé quant, l'altre, París, Barcelona, tal, estan tota l'estona ficats a una sola ciutat i és la gent la que va cap allà.
5: Com el circ, no? Com fan els circs.
1: Bueno, els seus també són itinerants, no?
5: Sí, però també estan, no?
2: Sí, uns dies.
5: Una estada en un
2: però
5: lloc.
2: Però clar, hi vam fer una residència.
5: Sí, reduï.
1: Bueno, Esther, et dic una cosa.
5: Estic desentrenada i és el primer dia. Calma. També dic a tu el mateix.
2: Doncs mira, doncs per animar-te, també us vull recordar aquesta,
1: ah, sí, aquesta cançó. Vinga, som-hi. Home.
2: Ja
1: no ens en recordàvem d'això.
2: No ens en recordàvem. Doncs mira, és que és una brometa que us he fet. I per cert, la notícia esportiva més important de l'estiu, que no és la de Julián Álvarez, que no s'entén res, que és un colabrot total, ni tampoc que la policia torna a estomacar gent que porta estelades, ni tampoc que Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta, ni que Djokovic ha caigut a la primera a l'Open. Res d'això. La notícia és que Haaland s'ha tallat els cabells. Que ja no és viking.
1: No.
2: I li queda millor, la veritat.
1: Li queda millor, eh? Li queda millor. Si és que això, el vikinisme, mare de Déu. Bueno, llavors, escolta, ha passat alguna cosa amb la UEFA que posarà,
2: sí,
1: una demanda contra el president de la FIFA. Això sembla...
2: El Gianni Infantino per gestió criminal deslleial.
1: Ah, carai.
2: O sigui, per intentar vendre el Mundial a capital privat.
1: Jo t'entenc.
2: Llavors, recordem que la FIFA, en teoria, és una associació sense ànim de lucre, però que no para de donar lucre.
1: Sí, sí.
2: O sigui, és una cosa bestial.
1: Lucrar
2: alguns, clar. Està formada per 211 federacions, 55 de les quals pertanyen a la UEFA, que és la Unió d'Associacions Europees de Futbol, i és una de les 6 confederacions continentals que formen la FIFA.
1: És més complicat que el de la Guerra de les Galàxies, que s'adreça al Senat de la Guerra de les Galàxies, que s'adreça a les galàxies de la Guerra de les Galàxies.
2: Exacte, a més jo, que no tenia... O sigui, me n'he donat fent això, que no tenia ni idea de res.
1: De
2: què és cadascú. Llavors crec que cal entendre què pensava fer Infantino, que s'ha tirat enrere,
1: sí,
2: perquè és increïble el que anava a fer. I ser-ne conscient jo crec que és entendre també el que passa al món avui en dia, i una vegada més doncs el futbol és una metàfora de la vida i una manera d'entendre-ho tot.
1: Veus?
2: Per això continuem setmana a setmana fent la repassada esportiva.
1: La repassada esportiva, vinga tots, la repassada esportiva!
2: Què volia fer Infantino? Volia crear una filial de la FIFA que gestionés esdeveniments com el Mundial de Futbol i el Mundial de Clubs, els drets dels mitjans, els patrocinis, les entrades, i a vendre un 20% d'aquesta filial a un grup d'inversió privat. I a més era per una ridícula quantitat de 4.200 milions de dòlars. L'empresa filial tenia un valor empresarial de només 20.000 milions de dòlars, que a veure, a mi em sembla molt, però... clar, diuen que això és ridícul per 4.200... ser una filial de la FIFA.
5: Era un pelotazo.
1: Perdona, però això és una informació. O sigui, hi ha gent que troba que 4.200 milions de dòlars és xavalla. Això també, tinguem-ho clar. És a dir, aquest és el món al que vivim. O sigui, hi ha gent que troba que 4.200 milions de dòlars per erradicar la fam al món, quan necessitaríem?
4: Segurament amb això ja ho tindríem.
1: Ja ho tindríem.
4: Unes quantes vegades.
1: Vull dir que hi ha gent que té el convenciment que 4.200 milions de dòlars...
2: És clar, però és un dels arguments de la UEFA, de discutir.
1: De la UEFA.
2: Això val més.
1: Però la UEFA, si ho hagués venut per més, hagués picat. És que clar,
2: no,
1: això, compte.
2: No. Bueno, segons Infantino, els va intentar convèncer a la UEFA i a totes les altres confederacions perquè deia que s'haurien beneficiat d'aquesta operació. I va fer una carta explicativa, va dir que era la seva obligació presentar aquesta oportunitat, que canviaria les regles del joc, perquè això és el que volen, canviar les regles del joc per omplir-se les butxaques uns
5: quants. I que només puguin anar a veure els partits els rics, com el Mundial últim, que l'entrada valia 600 euros o 700 euros, ja no pot anar la gent.
1: Ja t'entenc.
2: Bueno, i que això és un negoci bestial, clar, perquè és l'esport més seguit pel món, per tothom, no? Llavors, presumptament, segons la UEFA, tot això seria perquè Infantino es pogués assegurar una participació permanent d'actius de la FIFA en detriment de l'associació. O sigui, el 2027 Infantino se li acabarà el mandat,
1: sí, però...
2: i diu, home, doncs mira, faig aquesta cosa presumptament,
1: sí, presumptament
2: per tenir sempre un peu a la FIFA i treure benefici de tot això.
1: Clar, jo t'entenc.
2: O sigui, molt llest, molt llest. I llavors, qui
1: és
2: era
1: l'inversor
2: privat?
1: És una cosa que estem veient, això m'interessa molt, però és una mica que estem veient últimament, que és utilitzar diguéssim, l'erari públic
2: o una institució,
1: però vaja, que respon davant del públic
2: sense ànim de club,
1: per assegurar-te el teu futur. És a dir, comprar-te, per exemple, un àtic amb, diguéssim,
2: per
1: utilitzant
2: exemple?
1: Els mecanismes sí. d'una institució pública o semipública o de que ha de donar comptes en democràcia, te'l compres per després anar-te'n a viure quan deixis tu el càrrec.
2: Però tu compres a través d'uns altres. I qui són?
1: Qui són, exactament?
2: Qui era aquest inversor privat? Era Thrive Capital, fundat per qui? Per Joshua Kushner, que és el germà del marit d'Ivanka Trump, filla de Donald Trump.
1: Però per favor...
2: Una casualitat, eh?
5: Un pan de net.
1: Mare de Déu, no? Però si és que aquesta gent està tot arreu, mare de Déu.
2: Llavors la UEFA va dir que això, mentre Europa tingui veu a la FIFA, mai estaria en venda i... que cap selecció de la UEFA participaria a cap competició organitzada per la FIFA, que clar, això feia molt de mal perquè pràcticament el Mundial era Europa
1: clar.
2: I Argentina, ja
1: fixa't
2: està.
1: Fixa't tu, i punto.
2: Llavors, Infantino es va fer enrere, però esperem a veure on acaba aquesta demanda, i ara hora que Europa fes alguna cosa, en algun sentit.
1: És la, està, és la vegada, sí, últimament és l'única vegada que s'ha plantat a Europa, que sapiguem últimament, no?
2: Sí, sí,
1: sí, sí, en una direcció. Què tal va dir? Doncs mira, ho has explicat molt bé,
2: sí,
1: perquè
2: sí.
1: Jo anava sentint tot això i desconnectava cada vegada que s'escoltava la paraula FIFA.
2: És important,
5: és obsè,
1: desconnectava.
5: És
1: obsè,
5: diguem-ho.
1: Mare de
2: és
1: Déu,
2: obsè,
1: és obsè. Bueno, escolta, una altra tercera notícia. El Barça femení va golejar ahir, mira que bé, el Tenerife 5-0. Joder.
2: Sí, i tot i que tot va molt bé i van jugar de forma espectacular, s'ha trobat a faltar Alexia Putellas.
1: Home...
2: que potser va marxar del Barça perquè golejar els contraris ja començava a ser massa normal.
1: Sí, perquè ell tenia pena, tenia pena.
2: S'estava avorrint ja. Llavors l'ex-blaugrana ja viu a Londres perquè al setembre començarà a jugar el seu nou equip, que és el London City Lioness.
1: Molt bé.
5: Quina enveja.
2: De moment, quan ha de creuar un carrer, encara no sap si mirar a dreta o a esquerra.
1: I és que això és un embolic, eh?
2: Però es veu que ho porta molt bé. Porta molt bé el trasllat. I el diari País doncs, li ha fet una entrevista i li ha fet un reportatge
1: portada,
2: fotogràfic.
1: Portada, de l'EPS, clar.
2: Per Londres, allí, vestint models de moda. I està clar que té fusta capitana i un gran carisma perquè hi ha una de les fotos que porta un mono Nike.
1: Sí, l'he vist.
2: Sencer,
1: vist,
2: molt estret. Pantalons pirates,
1: sí,
2: que
1: sí,
2: això el
1: tot,
2: 2026 és molt complicat que les malles pirates et quedin bé perquè
1: sí,
2: ja
1: molt,
2: la mentalitat
1: molt.
2: Ha canviat.
1: Ha canviat molt.
2: Jo no sé com m'ho posava jo, però sí, ens ho posàvem.
1: Tu t'havies arribat a posar mà de pirata?
2: Home, i tant. Dona i convençudíssima.
5: Jo també, jo també.
1: Tu també?
5: Sí, sí.
2: Convençudíssima.
3: Jo també.
1: Tu també, va l'aspirata. Sí, però apretada, sí, tipus ciclista.
2: Sí, sí. Clar.
5: La, però la jo sempre veia alguna cosa més llarga que em tapés una mica.
2: Jo no, jo no. Però ara, no, clar, amb la mentalitat d'ara...
5: Però ara torna, ara que... torna el pantaló torna? De pitillo, es veu. Ara que ens hem acostumat als pantalons amples i tal, es veu que tornen els de pitillo.
1: Això és el viejo truc.
2: Bueno, jo no l'he deixat mai, perquè pantalons amples quedo fatal. Bueno, és igual. També va, amb un casquet, en aquest, o sigui, el mono aquest.
1: Sí, sí, sí.
2: Pirata.
1: Pirata.
2: Un casquet de Louis Vuitton, que sembla un gorro de waterpolo.
1: És que si no és de Louis Vuitton no te'l poses, perquè t'enganya. Les marques és per enganyar-te i posar-te coses increïbles, perquè no te les posaries en qualsevol altra circumstància.
2: Llavors va, amb taló d'agulla a mitjons...
1: Ah, carai.
2: I posa una postura de model, però aguantant la pilota, una pilota amb un peu.
1: Amb un peu.
2: I llavors això, si m'ho posés jo, quedaria ridícul, aquest estilisme. Però a ella li queda bastant digne, i tot i que haig de dir que a mi els gorros de waterpolo em queden superbé.
1: És que és veritat.
2: Perquè tinc l'estructura...
1: De waterpolista.
2: No, però...
1: Té l'estructura de cara.
2: De la, com es diu això, la mandíbula.
1: Tenim mandíbula, nosaltres
2: tenim
1: cara
2: mandíbula.
1: Nostra. Jo no, jo si m'ho posés tot això sí que em quedaria bé. Que
2: però s'ha de dir que hi ha uns photoshoots que sembla que...
1: Però està bé, la tia, eh? A mi m'agrada aquest reportatge.
2: La tia està superbé, però sembla que se'n volien fotre de la persona fotografiada, a vegades, dels famosos. Bueno, que no sé com diuen que sí.
1: Ja t'entenc. No, jo trobo que està bé. Són unes fotos...
2: Mira,
1: que...
2: posa't
1: amb
2: això.
1: Ella li han venut. És el típic... Jo que conec com funciona això. Li dic, escolta'm, farem unes fotos que seran de supermoda, molta moda, vam posar mucha moda, mucho estilismo i tal.
2: Sí.
1: Grans marcotes, li posen una burra plena de marques i li van colant tot pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sí, sí,
2: el gorro, tal, tot.
5: I quan fas això, cobres alguna cosa per fer de...
1: No. Ella no hauria d'haver cobrat. El que passa que és probable que, per exemple, la Nike, si s'ha col·locat prendes de Nike, ella estigui patrocinada per Nike o el seu equip,
2: clar.
1: I després li van col·locant tiri-tiri-tiri-tiri. Ni ha cobrat ni crec que s'hagi quedat res.
5: Ni et regalen res.
1: Res de res de res. Perquè, a més a més, t'he de dir que el mateix vestit, aquests vestits que s'utilitzen per les sessions de fotos, ara aquest vestit que s'ha posat la putella, el podríem resseguir a totes les revistes internacionals, però de sota se posa Kira Knightley al Vogue París. O tal, són uns mostraris que van... o sigui, que les senyores, si no es passen per la tintoreria, xabusquilla total. Però és així, sí, sí.
5: No.
1: I amb ella suposo que l'estratègia deu ser fer-la, deu haver tingut, jo estic parlant per parlar, però que sigui portada al país, a Londres, amb exteriors, amb tota aquesta supermoda i no sé què, deu ser perquè l'estratègia de màrqueting deu ser posar-la en l'òrbita de les grans marques i no t'estranyi que d'aquí a poc tingui una campanya de Vuitton, de Louis Vuitton o de... Jo què sé què.
2: I li diuen estar... The Queen, la reina.
1: The Queen. Ara està guapa, o sigui, està guapa, vull dir que funciona.
5: No, no, la que sembla model, és que sembla model.
2: És que és model, és model i carismàtica.
1: No, no.
2: I
1: poder... bueno. Està bé, jo estic a favor del cachondeo fashion.
2: El London City Lionesses és un club només
1: també
2: femení.
1: També diré, perdona, no, sí. L'única crítica que faria jo d'aquest reportatge és que des del punt de vista de l'edició de moda,
2: sí,
1: que ha estat un dels meus metis durant molts anys, no hi ha una... L'estilista es nota clarament que li van deixar Vuitton, li van deixar no sé què, li van deixar la Nike, li va deixar la Gucci, li va deixar tot, i ha posat tot el que li havien deixat.
2: Ah.
1: Però no hi ha una història. És a dir,
2: jo això ho he notat, però...
1: Perquè
2: no
1: de sobte ja va vestida amb un vestidet així de flors, no sé què, de pastora,
5: no
1: sé, de pell, la posa en malla...
5: No
1: hi ha un guió narratiu,
5: no? Darrere de les fotografies i la tria de la moda.
1: El guió narratiu és ella, l'Alexia Putella, que és...
2: A Londres. Ella a Londres.
1: Ella a Londres.
2: Que no, no a Londres és eclèctic.
1: És eclèctic, exacte. Però vaja, sí.
2: Doncs el London City Lionesses és molt interessant perquè és un club només femení, propietat de la Michelle Kang, que és una empresària que li va dir a Alexia Putellas el club, el futbol femení no és caritat.
1: Home, veus?
5: Molt bé, molt bé.
2: És una de les coses que més li agraden a la Kang, és invertir en clubs de futbol femení, perquè en té diversos. El Lions de l'Olympic de Lyon d'abans, el Washington Spirit dels Estats Units.
1: Mira la tia.
2: I aquest de Londres. O sigui que aquesta dona o és tonta, o sigui que es poden fer diners invertint en esport femení.
1: Clar.
2: I bé, a més, de fet, hi ha aquests fitxatges que fa... es gasta la pasta fitxant figures femenines imagina. I els abonaments del London City s'han esgotat aquesta temporada.
1: Veus?
2: I les entrades estan venent més volum que la temporada passada.
1: Mira la Can,
3: jo vull ser la Can.
2: Exacte.
6: Aneu en compte perquè no sé si sabeu com es va fer. Va ser vicepresidenta durant molts anys de Northrop Grumman, que és una de les empreses armamentístiques més
5: importants. Està blanquejant.
6: Et fa ric deixant coixos a nens de tot el món amb el que fabriques i després...
1: O sigui, era una empresària armamentística.
2: Es passen per sobre i passen directament a que tenia una empresa sobre temes tecnològics de sanitat.
5: Ah, això s'ho salten, eh?
6: Sí. Busca Northrop Grumman.
1: Torna i torna.
6: Es diu Northrop Grumman. I ella va ser vicepresidenta durant uns anys de la qüestió
2: sí.
6: i technology, però vaja, és una empresa que fabrica
1: armes.
3: Jo no vull ser Lacan.
6: Quan ha dit la nova ratxina vull ser Lacan, dic, compte.
1: No, ja perquè... Ara, et dic una cosa, Portell, t'hauríem de tenir segut aquí a RAC1 tota l'estona per anar posant els punts sobre les isques, perquè clar, és que te la colen, te la colen.
3: Ai, que bé, Lacan, nosaltres com les leles.
2: Però anava a dir-ho que alguns la critiquen perquè pot dur al futbol femení al mateix límit corrosiu que la perdó, és que no sé ni parlar ja.
1: Dilluns. No, per no saber parlar, ho està... Déu-n'hi-do, el que...
2: Hipermercantilització ha portat al futbol masculí. O sigui, que pot fer que els valors i l'essència que caracteritzen el futbol femení, perquè, clar, com que ningú li fa cas i no hi havia inversions... Doncs, clar, perquè, clar, quan comences a guanyar pasta, doncs els valors te'ls passes per al folre... Però pot ser que al futbol femení li passi el mateix que al futbol masculí i es porti aquest límit corrosiu, no? Però, clar, jo també tinc molts valors perquè no sóc rica, no? I llavors això no sabem que si s'ha de criticar o no, al final.
1: Home, però jo sóc
2: perquè
1: rica...
2: Perquè potser jo estaria al límit corrosiu tota l'estona.
1: Jo no, doncs jo sóc la típica rica que té valors. Com ho veus? És increïble, és que tinc un mèrit que no sé encara com no m'han donat la Cruz del Mèrit del Trabajo o la Creu Sant Jordi. És que tu diguis si seré bé. Jo sóc una persona rica de collons.
2: Multimilionària.
1: Multimilionària. I tinc uns valors que... Què passa, Esther? Què estàs llegint? No. Oi, mira, l'Esther
5: està buscant. L'empresa és el cinquè major contractista de defensa militar dels Estats Units i rep més del 2% del total de la despesa del govern federal.
1: Imagina't. O sigui, aquesta va ser
5: la presidència d'això. I és el constructor número 1 de vaixells de guerra.
1: Vaya tela marinera.
2: I a part també que això dels multimilionaris són filantrops, munten fundacions d'art i compren equips de futbol per pagar menys taxes. O sigui, que no és una cosa tampoc de... O sigui, que no sóc idiota, que ja ho sé.
1: Vaya, pues vaya, una merda la...
2: Que és, a més, fins i tot els és igual si perden els equips de futbol perquè guanyen més diners no pagant taxes.
1: Bueno, una merda total. Moltíssimes gràcies, Pedro. Una absoluta mafiosa al revivent i punto. Una esperosa que s'ha acabat a Galàxia Portell. Bueno, amb tots vostès, Jaume Portell. Bravo. Bueno, a veure, Jaume Portell, tu ets, t'ho recordo tu per si t'ho has anat del cap, ets periodista especialitzat en el continent africà i en les pràctiques neocolonials. Que estan per tot arreu, diguéssim, no?
6: Exacte. Bé.
1: Llavors, nosaltres, has estat convocat avui aquí perquè ens expliquis en 5 punts coses que cal saber per entendre la crisi, li diem crisi, a Ceuta, diguéssim.
6: Sí.
1: Ara ha estat voluminosa en aquest última vegada, però bueno, que ja és una cosa que ve de lluny, diguéssim, oi?
6: Sí, perquè em dóna la sensació que la majoria de tertúlies que hi ha sobre aquest tema és com que hi ha dues posicions, la posició més o menys progre, que és ai, pobra gent, aquests que han arribat, potser els hauríem d'acollir, i hi ha una posició més conservadora que pretén ser més realista, dient aquí no podem acollir tots els problemes del món, que fins a cert punt és veritat, i hem de posar, si fa falta, cocodrils a la tanca per intentar arreglar això, i la qüestió de Ceuta s'ha convertit fins i tot en una qüestió de vida o mort. Jo crec que ja no és una qüestió de si entren 2.000 o 3.000 persones, que a un país de 50 milions de persones, realment, 3.000 persones, si el fan anar avall, vol dir que aquell país no va gaire bé, sinó que és una qüestió del que mostra sobre el país, la idea del desordre. I aleshores, per això, el govern espanyol està tenint tantes dificultats a l'hora de gestionar això. Però jo volia anar una mica abans.
1: Jo també et volia apuntar que entre... ho dic perquè estic d'acord amb tu, que és un problema complex a tots nivells. Però entre tenir una opinió humanista sobre l'assumpte i no tenir-la, quasi prefereixo les opinions progressistes, o digue-li progressista, sí, sí, com sigui. Vull dir que no crec que sigui equivalent una cosa a l'altra, diguéssim. Vull dir que ja...
6: Sí, però la meva idea és veure precisament perquè aquests dos punts ens impedeixen tenir una conversa
1: bé,
6: una mica més complexa sobre això, no? I el primer punt per mi seria el deute. Si tu agafessis i diguessis, crec que els països europeus han de donar-li 100.000 milions de dòlars a l'Àfrica. Uh-huh. La majoria de gent diria, buah, això són molts diners, ara tenim molts problemes, no podem dedicar-nos a fer això, el que proposa això és un progre humanista que no entén de res de l'economia. Doncs bé, Àfrica està fent això ara mateix, des del 2024 fins al 2028, de mitjana, està pagant 100.000 milions de dòlars als seus creditors. I aquests creditors, en bona part, la meitat, són creditors privats, és a dir, bancs i fons d'inversions, com aquests que poden estar comprant els drets de la FIFA o que poden estar veient a veure si es compren clubs de futbol. Doncs aquests mateixos són els que estan recol·lectant els diners dels africans i alguns països, per exemple, Senegal ens toca bastant perquè ve molta migració des d'allà, un de cada 4 euros del pressupost es dedica a pagar deute.
1: Mare de Déu.
6: I aleshores després, aquests senegalesos venen i entre els que cobren el deute espanyol, el deute senegalès, perdó, hi ha bancs espanyols. Aleshores, potser hi ha bancs espanyols que estan guanyant amb aquesta pèrdua de diners de països com el Senegal, es podria dir el mateix de Nigèria, d'altres països, i després no volem la gent que ve com a conseqüència de
1: aquest deute per què genera?
6: Aquest deute en bona part...
1: Com pot ser que països rics, perquè són països rics, diguéssim?
6: Aquí ve la segona part, que jo he definit més o menys com l'explotació. Molta gent sempre diu, escolta, els països africans ja fa 60 anys que són independents, no poden seguir protestant per la qüestió del colonialisme perquè ja han tingut una trajectòria suficient com per poder posar-se les piles, no? Però el que et trobes molt als països africans és que l'estructura econòmica, quan tu la mires, segueix sent la mateixa que hi havia durant el colonialisme. És a dir, s'exporten matèries primeres sense processar, per exemple, el cacau, el coure, l'or, el petroli, i després s'importen productes manufacturats que sempre són més cars.
1: És a dir, que aquesta gent exporten cacau i compren colacau.
6: Sí, compren, exacte.
1: El seu propi cacau,
6: venen
1: el
6: cacau
1: compra...
6: i compren xocolata, per posar l'exemple sentit. O venen petroli i compren gasolina.
1: Ja t'entenc.
6: Aleshores, clar, si tu estàs venent a 1 i estàs comprant a 4, que vol dir que te'n falten 3...
1: La teva pròpia matèria primera, esclar.
6: La teva pròpia matèria primera, has de demanar 3 a algú. I has de demanar 3 en dòlars, perquè el sistema internacional funciona en dòlars, no amb les monedes africanes. Per tant, aquest deute es va acumulant i aleshores tu acabes entrant en aquesta espiral on de tant en tant el país s'esfondra.
1: Aquest crèdit a qui el demanen, dius? Empreses privades?
6: El pots demanar a molta gent, bancs, fons d'inversió, el Fons Monetari Internacional, que és l'última finestreta, normalment, quan ja no et presta ningú més, doncs et presta l'FMI, però el Fons Monetari Internacional normalment et diu deixem els diners, però a canvi has de començar a retallar. I tu retalles, per exemple, en sanitat, educació, ajudes als agricultors... Per tant, el sistema torna a començar una mica. Quan la gent té problemes perquè no pot accedir a un hospital, no pot accedir a l'escola, els agricultors ja no tenen ajudes per cultivar i tenen pitjors collites, el sistema es reinicia una altra vegada. Has de demanar prestat per poder, en aquest cas, comprar menjar de l'exterior. O sigui, la paradoxa de molts països africans és que no és que importin maquinària o, com deia, productes manufacturats, sinó que estan important menjar. O sigui, ja estan important menjar. I, per exemple, la crisi actual a l'Iran està fent que el preu dels fertilitzants pugi i, per tant, la producció d'arròs a l'Índia probablement sigui més baixa. I hi ha una llista de països d'Àfrica Occidental que estan esperant la collita d'arròs de l'Índia poder comprar-la. I si no tenen diners per comprar-la, hi haurà problemes. Aleshores, per això dic que hem de deixar d'enfocar la qüestió, posar la foto en Ceuta. Està bé que s'enviï gent a Ceuta i que es parli d'això, però...
1: S'ha d'ampliar el marc, diguéssim.
6: Tant si entren els que estan ara mateix a la platja com si no, aquest problema seguirà existint.
1: Bueno, un altre dels punts que tu vols tractar és... bueno, és increïble que Àfrica, el continent africà, o països del continent africà, hagin de comprar arròs.
6: Clar, al final ja és comprar arròs. O sigui,
1: és increïble.
6: Al Senegal aniré d'aquí un mes amb un fotoperiodista, en Guillem Trius, i el tema que volem investigar és el tema de la sobirania alimentària. Com pot ser que un país que està a un riu hagi d'importar el 60% de l'arròs que consumeix?
1: Sí, sí, és increïble.
2: Bueno, i també el mar, no? Que no, són, la majoria són pescadors del Senegal i...
1: Bueno, això el Senegal ve a fer un dia una secció.
2: I no poden pescar. També.
6: Exacte.
1: Anem a la demografia. Tu parles de demografia, és una altra de les qüestions.
6: Parlo de demografia, al final...
1: La qüestió de Ceuta, eh? Estem fent una sèrie de punts amb el Jaume Portell, periodista especialitzat en Àfrica, que, per entendre, diguéssim, per obrir el marc
2: de
1: la crisi migratòria o de la crisi de Ceuta i de la crisi, sobretot, sí.
6: Al final, aquest tipus d'economia és el que et genera, és que tu tens una mena d'illa que genera ingressos, però que genera pocs llocs de feina. O sigui, si tu et dediques a exportar petroli, què vol dir? Doncs que hi ha 4 que treballen a la qüestió del petroli, però la resta del país està completament aïllat. Hi ha un continent on tens 1.300 milions de persones i bona part d'aquesta població és menor de 35
1: que
6: anys.
1: Que són joves, és una població jove.
6: El que vol dir és que no hi ha prous llocs de feina per entrar al mercat laboral. Aquest tipus d'economia necessita poca gent, necessita, com aquell qui diu, capatassos per seguir vigilant aquesta explotació de recursos que molts cops acaben aquí, no? I la resta és com vosaltres busqueu-vos la vida.
1: Perquè, perdona, les empreses, per exemple, extractives, de petroli, de fusta, dels materials que sigui, de minerals, etc., són africanes, estan en mans africanes, o també estan en mans internacionals, la majoria d'elles?
6: Històricament han estat en mans d'inversors occidentals i encara avui segueixen estant en mans d'inversors.
1: Això passa una mica com el franquisme, no? Que va acabar el franquisme, però encara hi ha traces de franquisme a Espanya, doncs hi ha traces, bueno, no traces, sinó que hi ha estructures colonials encara a l'Àfrica, no?
6: Sí, jo amb el colonialisme sempre poso el mateix exemple, que dic, un poli que el divendres estava torturant per una dictadura, si el dilluns arriba una democràcia, què passa amb aquell poli? Yeah. Aquell poli segueix treballant de poli. Mm. I ell ha treballat tota la vida de poli, torturador d'una dictadura. Aleshores, per molt que ara hi hagi una democràcia, el poli segueix sent el mateix poli. Per tant, algunes de les seves conductes probablement seran les mateixes. Mm-hmm. Amb el colonialisme passa exactament el mateix. Tu passes a tenir una bandera, un president, una selecció nacional, jugueu al Mundial, sou un país igual que la resta, però si l'economia segueix sent aquest export de matèria primera sense processar i importació de productes manufacturats, per molt que passin els anys, el que tens és un cicle que es va repetint, i cada cop que cauen matèries primeres que vens i puja el preu d'allò que compres, tens un problema. I ara mateix els països africans estan afrontant aquest problema amb una població, com dèiem, cada vegada més, més jove.
1: Era dir que no ells, l'economia és extractiva, com que no hi ha indústria, no, hi ha, no es creen llocs de treball, aquests llocs de treball també, tot això, a més, sumat amb el deute, no hi ha sector terciari, com aquell qui diu, diguéssim.
6: Ni secundari.
1: Ni secundari, ni secundari, exactament, no hi ha el sector secundari. Per tant, aquestes migracions, tu dius que aniran a més, eh?
6: Aniran a més, i a part també cal posar sobre la taula que la majoria de les migracions africanes es donen dins de l'Àfrica. O sigui, realment nosaltres plorem molt, però el que ens arriba potser és un quart de la migració africana. L'estoc de migrants, segons la ONU, és d'uns 45 milions de persones. I a Europa i als Estats Units arriben uns 13, més o menys. Per tant, és un, al voltant d'un 25, 28, 30%. La majoria de migracions es donen dins del continent, que això també cal explicar-ho, perquè sempre hi ha aquesta idea de, si dic 1.300 milions de persones, realment hi ha molta gent en alerta pensant que hi ha 1.300 milions de persones que tots volen entrar per Ceuta o que tots volen anar a Europa, i la realitat no és així.
1: Després hi ha un altre punt, que és el canvi climàtic, seria el quart de cinc.
6: Per mi aquest és el fonamental i és un dels més importants, perquè els africans no han gaudit, diguem, dels beneficis de l'economia basada en combustibles fòssils, o sigui, no han gaudit de la industrialització en molts casos o de l'accés al nivell de vida que nosaltres considerem normal. S'han explotat sovint els seus recursos per fer possible aquesta vida moderna a Occident i cada cop més a la Xina, però ells el que sí que els està tocant ara és la part de patir-ne les conseqüències. És a dir, aquestes onades de calor que nosaltres resolem baixant un grau l'aire condicionat o posant un ventilador, a Burkina Faso, a Níger o al Mali, significa menys aigua. I menys aigua significa pitjors collites. I significa que aquell equilibri entre ramaders i agricultors que més o menys es repartien la terra comença a trencar-se. Bona part de la inseguretat que hi ha al Sahel és culpa d'això. I és culpa d'aquest canvi climàtic. I això és el que genera aquesta paradoxa. Dir, tot el món ha de disfrutar, ha gaudit de l'economia fòssil i dels beneficis que això genera, explotant recursos africans, però quan arriba l'hora de pagar les conseqüències, nosaltres ja les estem pagant, perquè hi ha onades de calor, hi ha incendis, hi ha sequera, també, però els països africans ho paguen amb més duresa i el marge de maniobra és molt més petit, perquè aquí no parlem de baixar un grau la temperatura de l'aire, sinó que significa no menjar, significa que les collites siguin pitjors, significa dependre més de les importacions. Com que depens més de les importacions, tornem, has de tornar a demanar, tornes al deute. Per mi aquesta part és important, perquè si no sempre hi ha aquesta idea de que el deute passa perquè els africans
1: són
6: uns mandrosos que no treballen, s'ho gasten tot en Moet Chandon, en edificis amb lavabos d'or. Hi ha una part de l'Àfrica que és això, hi ha una part de les elites que serà aquest últim punt que tocarem, els lideratges. Hi ha una part d'aquestes elites que funciona així i normalment són la gran explicació des d'aquí. Es diu, l'Àfrica no funciona perquè els líders són corruptes, corrupció, perquè els líders són uns lladres. Hi ha una part d'això que és veritat, però com sempre hem de posar el matís. Quin tipus de societat creus que pot sortir a un país on hi ha una minoria que controla l'explotació i exportació de recursos naturals, mentre la resta no veu absolutament res i viu amb menys de $2 al dia?
1: Bueno, i una minoria, perdona, que deu estar que comparteix, diguéssim, estratègia amb els països blancs, diguéssim,
6: clar,
1: amb els països europeus. Clar. Aquesta minoria està on està gràcies també a l'acció blanca.
6: No, només un règim dictatorial pot sortir d'un tipus de societat així. Mm. Només es pot controlar a través d'un règim dictatorial. De nou, una altra pregunta. Molt pocs països africans, només Sud-àfrica, pràcticament, fabriquen armes. Llavors la pregunta és, com es mantenen aquests règims autoritaris si no fabriquen armes? Vol dir que algú els hi ven.
5: Com?
6: Habitualment els hi venen països occidentals, els mateixos que diuen no volem que hi hagi migració. Mm. El model que estem oferint realment als països africans cada cop la Xina i Rússia venen més armes, també. Mm-hmm. Val? No tot és, el discurs també ha d'anar caminant amb la realitat, no és tot és culpa d'Occident. No, hi ha molts actors interessats a l'Àfrica i tothom intenta extreure tot el que pot de l'Àfrica. Però aquests lideratges corruptes tenen unes aliances exteriors sense les quals no durarien gens. I jo per això posava sobre la taula també. Cada cop que hi ha hagut lideratges africans que han intentat canviar aquestes dinàmiques, sempre faig la broma, dic, la seva esperança de vida és molt curta. No? O sigui, un dictador com Paul Biya, al Camerún, que viu bona part de l'any a Europa i que té més de 90 anys, en un país ric en petroli i fusta, i que la població està vivint fatal, doncs on té les cases aquest senyor? Doncs les té a Suïssa, les té a França. Realment les seves aliances estan a Occident. I després Occident diu, com és que hi ha tanta migració? Com és que venen camerunesos, arriben... Camerún, que està a l'Àfrica Central, que està molt lluny, hi ha gent de Camerún que ha saltat la tanca de Melilla i que s'han recorregut l'Àfrica sencera i han saltat. Què passa amb aquests camerunesos? Doncs que tenen un dictador que voldrien treure's de sobre, però que França li dona suport fins la mort. Per què? Doncs perquè aquest petroli del Camerún va molt bé per la industrialització europea, en aquest cas, per sostenir a França.
1: Després tu dius que hi ha gent que de tot això li pot semblar llunyà i que dius, bueno, tot això no té res a veure amb Catalunya o Espanya, però sí.
6: Sí, sempre veig molt a xarxes socials també gent que diu, mira, escolta, tot això està molt bé, però és que jo aquí no pinto res. Una persona que ara mateix està cuinant i que està fent servir electricitat, l'electricitat a Espanya es fa en bona part amb energies renovables, però també amb gas. Uh-huh. Aquest gas d'on ve? La meitat ve de països africans. Ve de països com Algèria, ve de països com el Congo-Brazzaville. El petroli que consumim cada dia, un terç ve de països africans.
1: És molt.
6: Ve de països com Nigèria, com Angola, com Líbia, com a Senegal, que és un nou exportador de petroli des del 2024. Aleshores, el contracte social o el pacte econòmic que Europa està oferint a l'Àfrica sempre és, jo vindré a casa teva, m'emportaré tots els recursos i el que espero és que tu, líder, controlis a la teva gent i es quedin aquí. Que és exactament el que ha passat al Marroc, realment. El Marroc simplement el que ha fet és obrir l'aixeta. Hi ha aquesta mena de contracte de tu has de vigilar la teva gent o has de vigilar la gent que hi hagi al teu país i de tant en tant alguns països aprofiten aquesta dinàmica per dir, d'acord, doncs jo sóc el teu porter a discoteca i de tant en tant vull que s'actualitzi el contracte en termes més beneficiosos per mi, no? Ho comparo també amb la situació del lloguer, igual que cada 5 anys et renoven i normalment renoven a l'alça, doncs els porters que Europa està intentant posar a tot el nord d'Àfrica i a tota l'Àfrica Occidental, cada vegada voldran cobrar més, i això és el que demostra que aquest tipus de gestió no és sostenible en el futur. O es parla seriosament d'un canvi en els termes econòmics a l'hora de relacionar-nos amb l'Àfrica, o és que d'aquí 10 anys seguirem parlant d'això. I per això deia que...
1: I cada cop pitjor, no? Diguéssim, cada cop.
6: Cada cop pitjor, i cada cop les posicions d'Europa són més dures, també. Mm. Per això les posicions humanes, progressistes, es veuen com naïf, no? Però jo fins a cert punt les critico, perquè dic, cada vegada que tu poses el focus en els europeus blancs que acullen els pobres africans, realment el que estàs és tapant tot això que estem comentant ara. Estàs tapant que tu ets un beneficiari de tota aquesta explotació.
1: Dues coses alhora, perquè jo també crec que amb totes les persones, un cop tens, això ho explico perfecte, Òscar Camps, un cop tu tens tot això, tot aquest trajecte, diguéssim, i totes les conseqüències, perquè aquestes persones decideixen saltar a Ceuta, bueno, saltar les ratlles, o la tanca, etcètera, o venir nedant, arriscant la vida, perquè molts d'ells tampoc, europeus no volen ser, sinó el que volen, pues això, efectivament, recursos, una millor vida, estan desesperats, s'ho fugen d'una dictadura, jo què sé. Però un cop tens a les persones en territori espanyol, a la millor s'haurà de... fins que tot el que diré, hauran de repassar quina és la Constitució espanyola, quina és la llei d'estrangeria, quines són les lleis internacionals, perquè jo crec que Espanya actualment està fent, amb les persones que té per allà, s'està saltant la llei, per començar, la d'estrangeria, diguéssim, la mal anomenada llei d'estrangeria.
6: Totalment.
1: Estem saltant la llei, perquè les persones tenen una sèrie
2: de drets
1: en el moment en què estàs a la persona que arriba a Espanya...
2: I sigui, els menors d'edat.
1: I els menors d'edat, sí. I les dones, hi ha distintes casuístiques, hi ha moltes casuístiques. Però dir que Espanya està flagrantment saltant-se la llei.
6: Totalment.
1: Tipo, després diem de Donald Trump, després fent xistes de Donald Trump.
6: Totalment.
1: Però els primers que els estem saltant som nosaltres.
6: Quan
1: ho he dit en la qüestió humanitària, diguéssim, perquè jo sí que crec que cal insistir en la qüestió... Bueno, que tot això que ens has explicat tu és tal,
2: queda
1: fonamental,
2: sí.
1: Queda claríssim, però després un cop tens a la gent aquí, aquesta gent se l'haurà d'atendre a ells i a les persones espanyoles que viuen a, que resideixen a Ceuta, que també tenen uns drets que també s'estan vulnerant, diguéssim, que estàs sotra.
6: Totalment, això ho explica molt bé la Dilara Eggman, que un dia va venir aquí al, al programa amb mi. La qüestió dels refugiats, cada vegada Europa està retrocedint més a l'hora de reconèixer els drets de les persones. Bàsicament,
1: que hi són.
6: Hi són, i està venint cada cop una separació més gran entre allò que és legal, que figura que ens creiem, i allò que és més popular i allò que la gent demana, i no sempre coincideixen. I aleshores aquí és on, el, on els governs intenten fer aquests equilibris entre allò que és legal i allò que la gent demana, perquè el que molta gent demana ara mateix és dir, tirem-los al Marroc. Però jo per això dic, és que encara que els llancis al Marroc, realment la situació segueix sent la que és. Per exemple, quan demanaven que la gent tornés al Marroc després de creuar la frontera a finals de juliol, em vaig fixar molt, fixeu-vos que la majoria dels que es van quedar eren negres.
1: Sí, sí.
6: Per què? Perquè els negres no tenen país on tornar, perquè el Marroc no és el seu país. Clar. I a part, al Marroc molts pateixen situacions de racisme, precisament també, primer, perquè al món àrab hi ha molt de racisme contra els negres, però també perquè el Marroc cobra per fer aquest control migratori. Aleshores, no és estrany que els que es quedessin a Ceuta, molts fossin negres perquè diuen, primer, no tenim país on tornar, perquè el nostre país és Sudan, o el nostre país és Senegal o Gàmbia, i després, perquè si ja hem arribat fins aquí, només ens queda l'últim pas.
1: Això hi ha declaracions que ho diuen, eh? Persones migrants que diuen, escolta, jo és que jo he arribat fins aquí i prefereixo morir abans de tornar.
6: I mentre hi hagi, i perquè, a part, he conegut gent que quan tornes és molt humiliant. Si tornes i no has aconseguit l'objectiu, és molt humiliant. Jo he conegut gent que ha estat anys vivint al Senegal i que no ha tornat a casa perquè no volien tornar al seu poble i que la seva mare ho sapigués. I que només han acabat tornant quan en algun cas li han dit, escolta, que la teva mare es pensa que estàs mort. I aleshores agafen i diuen, bé, abans que pensi que estic mort, prefereixo tornar. Però és molt humiliant tornar. I per això dic que si no posem el focus en aquestes qüestions estructurals, sempre estarem discutint...
1: Però hi ha alguna acció, perdona, estic molt fora de temps, però hi ha alguna cosa, haurem de tornar a seguir parlant, però hi ha algun... tot això s'està parlant, diguéssim, això que s'està explicant
5: tu. Hi ha algun organisme internacional
1: que
5: s'estigui...
1: Que estigui posant la fila a l'agulla, perquè crec que tot va a la contra, o sigui, aquest problema, no veig jo que tots aquests cinc punts que ens has explicat hi hagi ningú, cap institució a nivell internacional, no hi ha cap política que vagi en aquesta direcció.
6: I tothom vol cobrar. Ara mateix tots els bancs, els països africans estan en una crisi de deute, i tots els bancs volen cobrar, i volen cobrar fins l'últim euro. Aleshores, jo per això dic que hem de posar el focus quan hi ha pensionistes, per exemple, que potser diuen, no tinc res a veure amb el que passa a l'Àfrica, a mi no m'expliquis res. Potser el teu fons de pensions està invertint en deute d'Angola. Aleshores, hi ha gent a Angola que s'està quedant sense hospital perquè tu puguis cobrar la teva petita rendibilitat de la pensió. Aleshores, potser sí que tens a veure amb el que està passant a l'Àfrica.
1: Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, Jaume Portell, periodista associat en el continent d'Àfrica i, sobretot, també en les pràctiques neocolonials. Seguirem parlant, company. Moltíssimes gràcies. Després de la publicitat, Anna Barrachina.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: El món està ben podrit.
0: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts. Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe a casa de línia directa, estalvies directament. Bona fórmula, eh? I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
9: Bé, ja som a casa.
10: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
9: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
10: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
9: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: 5, 6, 7, 8,
12: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
13: en España.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
15: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
14: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
15: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
11: Hola, això t'interessa.
16: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
11: I allò del sorteig?
16: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
17: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embusto i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105 a més hora oficial!
18: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
19: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
18: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
20: Verisur.
21: Bé, ja som a casa.
22: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
21: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
22: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
23: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: Doncs escolta, seguim aquí, són, falten 10 minuts per les 2 de la tarda. Això és una cosa que és meravellosa, vostè primer, RAC1. Estem de superbon humor perquè hem tornat de vacances. Nosaltres ens encanta treballar, sempre que és treballadora, això ens defineix, igual que vostès possiblement. Nosaltres tenim l'honor de rebre un cop més en aquest programa, nosaltres som uns fans d'ella increïbles, a la senyora Anna Barrachina.
24: Jo sí que soc fan.
1: Per favor, Anna.
24: Soc molt fan.
1: Bueno, guapa, a veure quan us remuntes això, tot això, tota aquesta anàlisi internacional que
24: no,
1: ens ha
24: no,
1: fet.
24: No, no, no, no. El món està ben podrit, eh? El món està molt podrit.
1: Però menys mal que hi ha encara actrius que puja a l'escenari com fas tu, joder.
24: Menys mal que hi ha entreteniment perquè la gent i el públic s'oblidi del que passa al món.
1: Sí, però no se n'oblidi molt, perquè després, que moltes vegades la gent s'entreté molt,
24: Una estoneta va bé.
1: Bueno, a veure un moment. Tu, sí. És veritat que... Què posa aquí, Esther? La primera vegada al vostè primer?
24: Jo crec que és la primera vegada que estàs al vostè primer.
1: No, la segona, la tercera, guapa.
24: La segona.
1: Ui, Esther, sí que aquestes vacances estan sentant superbé.
24: Que no hi era.
1: I tant que hi era.
24: La volta al col·le.
1: Diu-li, Joel, per cas, que sí que hi eres, que hi eres.
24: Ah, doncs no tenia...
1: No, perquè tu, Esther, has tingut unes vacances que dius que no, però has tingut unes vacances boníssimes. T'has relaxat total.
2: T'has oblidat de tot.
1: A veure, em dèiem que no has pogut fer, Anna Barrachina, massa vacances, no? Perquè has estat treballant, no?
24: Sí.
1: Des del 20 d'agost, a més, al Teatre Gaudí de Barcelona, amb la comèdia My Only Fans.
24: My Only Fans, escrita per l'Agustí Franc. No estic sola a l'escenari, amb la Míriam Tortosa, l'Elías Torrecilla i l'Isidre Montserrat.
1: Tu prefereixes de vegades estar sola a l'escenari? Has preferit de vegades estar sola a l'escenari?
24: No,
1: de dir, però... De... No que ets, però... No t'ha passat mai estar una companya d'imà?
24: No,
1: a la comèdia
24: no. No, ja he fet monòleg, però m'encanta poder jugar amb la gent.
1: Sí, sí, però no t'estic preguntant això, Barrachina.
24: No.
1: Però hi ha hagut vegades que has dit, me'n cago en la mala puta aquesta...
24: No, és molt difícil fer monòlegs, eh? I estar sola a l'escenari. Que ja tinc una edat.
1: Ja ho sabem, jo també. Però et dic una cara, però no has tingut mai allò que diguis, per favor.
24: No.
1: Algú que ho digui... Hi ha algú d'actriu catalana que no la puguis suportar?
24: Bueno, varias. Però bueno, sí. Forma part del nostre...
1: Però...
2: Ets professional, no?
24: Sí, i a més, jo jugo, és que el teatre és jugar, i m'ho passo bé.

0: cuál es de nosotros, qué grupito. Ya lo haremos, ¿eh? Pero digues,
1: ¿sí o no? Mare de Déu.
2: I estic molt bé al teatre fent això.
1: Clar.
2: Hipnotitzant a la gent.
1: Anem a parlar d'això.
3: A veure, anem a explicar primer de què va.
1: Això és una, allò que en diem en català una comèdia d'enredos.
2: És una comèdia.
1: Exacte,
2: que la gent
1: que fa riure. Sí. Que efectivament, com tu dius, una comèdia d'entreteniment.
2: Sí.
1: Que no s'esperin aquí un rotllo patatero.
2: No.
1: No,
2: no, però sí que dir la veritat pot ser molt
1: home,
2: perillós.
1: Home, sempre pot ser perillós.
2: Molt.
1: I, sí, sí, sí. Què podem explicar sense fer spoiler de tot això? A veure.
2: Jo crec que My Only Fans fa riure. Sí. Hi ha aire condicionat, que
3: també.
2: Això és molt bon, que deixi viure aquí, eh? L'aire condicionat.
3: Sí, sí, sí, sí. Aquí és millor. Sí, fa més fred.
2: I a més, hi ha una parella que el meu paper, que és una hipnotitzadora, o sigui, que té poder, els hi treu les veritats. I a les parelles i als amics, jo crec que la moralina d'aquesta obra és no cal dir la veritat,
1: no.
2: Perquè si dius la veritat,
3: la cosa s'enreda.
2: Clar, però el meu personatge
1: és
2: va...
1: És la veritat, no? Mare
2: clar,
1: de Déu.
2: Vol que les parelles i els amics diguin els secrets. I els secrets són de cadascú.
1: Clar, una cosa és la veritat i l'altra els secrets. Que, clar, aquesta gran diferència. Perquè tu tens un centre de teràpies, el teu personatge.
2: El
1: no?
2: meu personatge té un centre de teràpies i la moralina de l'obra és la mentira més gran, ens la diem a nosaltres mateixos.
1: Ja t'entenc. I de vegades convé, eh? Perquè si no... No, si jo no em mentís a mi mateix, t'asseguro que no aixecaria cap. Hi ha dies que dic, mare de Déu, no trobes, no?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Jo de vegades la veig venir, la veritat sobre mi, dic, aquesta, això és la veritat, la cosa que et mentiràs, perquè si no, aquí no tiràs endavant això ni amb
2: totalment,
1: broma.
2: Totalment, totalment.
1: No trobes,
2: sí, sí, Marc, estic d'acord.
1: Com a teràpia alternativa
2: i
1: ho proposo.
2: Estem dirigits per la Xènia Reguant.
1: Ah, sí, esclar, que això ens ho hem deixat.
2: Que això...
1: Escolta, i es diu My Only Fan,
2: sí,
1: però això, Only Fan, no és allò guarro?
3: Sí, sí, sí,
1: apareix.
3: Hi ha
1: Esther, cada vegada que...
3: OnlyFans, sí, és aquest lloc on
1: sí,
3: tu,
1: home.
3: Les dones i els homes, et vens fotografies.
2: Exacte.
1: Sí, bueno, fotografies,
3: vídeos, i
1: el que
3: me'n
1: falta.
3: I el que
1: la gent
3: demanin.
1: Una pasta. Clar.
2: Clar.
3: Però per aquí també surt, però jo no explicaria res més.
2: Jo tampoc explicaria res
1: bueno,
2: més.
1: Però aneu-la a veure.
3: Aneu-la a veure.
1: Però hi ha guarramenta sí. o no hi ha guarramenta? Hi ha guarraderies o no hi ha guarraderies?
3: Sí, hi ha algú
1: que
3: sí.
1: Home, ho per aquí.
3: OnlyFans.
1: Escolta, tu que en el teu personatge dirigeix un centre de teràpies alternatives, tu ets de teràpia alternativa
2: sí.
1: o del cap, o d'anar al cap? Què fas de teràpia alternativa? A veure...
2: Bueno, jo vaig al cap també.
1: També has de fer tot, eh?
2: Tot. I també soc de teràpia alternativa.
1: Però tipus què?
2: Ja t'he vist que veus una cosa que et mantens molt bé. No sé.
1: Això és aigua?
2: Això és aigua.
1: Aigua.
2: Amb gotes.
1: De... Qual és? Aigua res, ni gotes ni
2: aigua
1: res.
2: Aigua del Carme.
1: T'ho juro que és aigua, aigua l'aixeta d'aquí de la RACU.
3: De la font.
1: T'ho juro.
3: Tu què prens?
1: Què prens? Tu prens coses? Prens cosetes?
2: No.
1: Prens
2: cosetes? No.
3: Quina cosa? No. Vitamines o suplements?
1: És molt científica.
2: Soc molt científica i també soc molt de teràpies alternatives.
3: Quines? Però no ens les diràs. La cosa més estranya.
2: No, això és un secret.
1: No, va.
3: No ens les diràs.
1: Però fas ioga.
3: Fas ioga?
2: Sí.
1: Veus? Clar, com el Joel. Joel, si és que esteu de moda, joder, que feu ioga.
2: I nedo, nedo.
1: Ai, nedes.
2: M'agrada molt l'aigua.
1: Nedes a la piscina.
2: M'agrada molt l'aigua. A tot arreu. M'agrada molt l'aigua. Molt.
1: Ja t'entenc.
2: És un problema, però m'agrada molt l'aigua.
1: Per què, no, home?
2: Perquè soc peixos. I m'encanta l'aigua.
1: Clar.
3: Fas teràpia alternativa a introducció d'aigua a algun lloc?
1: Això?
2: No.
1: Què? Com? Què? Lavatives?
2: No.
3: Bueno, allò que es fa hidro... no sé què.
1: Ah, hidromassatges?
3: No, no, que posen aigua per l'anus.
1: Li estàs preguntant aquesta situació? Bueno, anem a fer la pregunta... Bueno, doncs anem a fer la pregunta ben feta.
3: És que té un nom,
1: s'has ficat
3: això,
1: alguna vegada aigua per l'anus, a xorro?
2: Amb cafè, amb cafè, amb cafè.
1: Ho has fet?
3: No, això ho
1: no!
3: De veritat?
2: És, diuen que és l'aspirina. Diuen que és l'aspirina. Ja no faig, eh?
3: Hòstia.
1: Quatre vegades t'ho has fet. Però com amb cafè? I quan? I descafeïnat o...?
2: Ja estava fent funció.
3: Per desintoxicar. I per quina causa la... vas haver de fer això, perdona? Tenies mal de cap?
2: Tenia molta febre. Molta febre,
3: febre.
2: I vaig haver de fer funció. Clar, és que els actors i actrius, quan tenim febre,
1: perdona,
2: hem de fer funció.
1: Però, sí, ara, sí, clar. Però una cosa...
2: A Gelocatil no em funcionava. No.
1: Vas anar al cap, però que tenim d'allò, és a dir, passo a l'alternatiu.
2: No, no,
1: vaig... O l'alternativa, no, hi havia una, abans de, no hi havia una alternativa abans de ficar-se un tubo pel cul amb cafè amb llet? Amb cafè amb llet o no, de soja o d'entera?
2: que fent llet, no.
1: I com tu fas
2: no.
1: això? Home, jo la batiba és més fet. Si has quedat amb algun senyor que preveus tenir sexe anal, doncs jo, vas amb una la batiba, home, clar, vas impecable. Vas impecable per no tenir sorpreses ni meteòrics, no? Perfecte, saps de què parlo, no? Jo vaig impecable, però amb cafè no.
2: Això fa molts anys, amb cafè, eh? És una
1: vegada ho vas fer.
2: Una vegada.
3: I et va baixar la febre.

0: clar, sí.
1: Home, del susto el cos, diu, bueno, aquesta senyora li va ser la febre, perquè si no, com seguim per aquí...
0: És que els actors i actrius hem d'actuar...
1: Perdona, i això...
0: Estiguem malalts, es mori algú, ja, de la família, hem d'actuar, hem d'estallar.
1: Home, Anna, això ja ho entenc, però d'aquí, a ficar-se a cafè...
0: De tot. És igual.
1: Però el cafè
0: I
1: era
0: vaig posar
1: era
0: amb una banyera, sí. Amb una banyera, amb una febre, amb una febrada que tenia, amb una banyera amb aigua freda.
1: Oh. Més el cafè.
0: Per treure...
1: Ostres, però sí que tenies febre.
0: La febre.
1: I després va tornar la febre de la funció. No, ja mai més. No has tingut mai febre en la teva vida, no? Sí, mai més he tingut tornat a tenir febre,
0: sí,
1: perquè no, ja,
0: sí,
1: no tenia tingut, el teu organisme...
0: He tingut. Bueno, heu de venir a veure el
1: sí,
0: Gaudí.
1: Perdona, això. Mallorca li fans...
2: El del cafè contraprogramat l'obra.
0: Encara ho provareu.
1: Escolta una cosa.
0: Feien allò de les pedres. A la cubana es venien pedres.
1: Com es venien pedres?
0: A la primera cubana...
1: Has de tornar, perdona, perquè veig...
0: Del carrer es venien pedres.
1: Però com pedres?
0: I la gent... I clar, hi havia gent que ho sabia i gent que no ho sabia.
1: Però no ho entenc, això. A la cubana al principi veníeu pedres.
0: Clar,
1: però pedres d'aquestes curatòries.
0: No.
1: Com no ho entenc?
0: Hi havia gent que comprava pedres i hi havia gent que sabia que era la cubana. La gent que no ho sabia comprava pedres i ho feia a casa.
1: Però quines pedres? Pedres de...
0: Pedres horroroses. Pedres...
1: Però ho feia a casa el què?
0: Feia a casa, les havia de bullir. La Vicky ho explicava, que era una actriu de la cubana. Al principi, clar, és que jo... Farà 41 anys que em dedico
1: ja,
0: a això.
1: Ja, ja, filla meva. Es tens molt bon humor per tant anys que fa treball.
0: I hi havia gent que comprava pedres.
1: Això de les pedres a mi no m'ha quedat clar, perquè no sé si eren pedres de Xina o quin tipus de pedra era. La cubana traficanta. Bueno, a veure una cosa, Mariana.
3: My Only Fans,
1: al Teatre Gaudí. Aquesta senyora està fent un projecte a la sala Beckett. Has de venir tot el que tu vagis fent, o has de venir tota l'estona.
0: Vale.
1: Lo de la Beckett, què és?
0: La Ludwig van.
1: Wow. Oh, no! Bueno, moltíssima gràcia, Anna Barratxina.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que té el truc perquè se t'acabi la febre de cop.
0: Veniu al Gaudí, avançant.
1: Que ja hi ha condicionat. Mira, i ara immediatament...

0: Bon dia, ara passa un minut de les dues. El govern relleva la secretària general d'Educació pel fiasco a les proves PISA i investiga tres persones més.
1: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien.
0: I és que, segons la consellera d'Educació, Esther Niubó-Line, va avisar fins a 7 vegades al govern que les proves no s'estaven fent bé. Això, recordem, n'ha deixat Catalunya fora.
2: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: L'escàndol de les proves PISA s'ha cobrat la primera víctima política. Ho ha anunciat Esther Niubó, que 8 dies del retorn a les aules anuncia una reunió amb els sindicats per mirar d'evitar la vaga del primer dia de curs. Ara ho explicarem. Mentrestant, Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la crisi migratòria a Ceuta i un mes després anuncia una visita del rei a la ciutat.
3: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer cuando se den las condiciones para ello. Pero esa visita se hará.
0: El president espanyol ha trencat el seu silenci en una entrevista aquest matí a la cadena SER. Allà ha defensat la versió de Fernando Grande Marlaska. Ha negat, per tant, que el CNI els avisés de la magnitud que tindria l'entrada massiva d'emigrants. Les morts per sobredosi han marcat un rècord a Catalunya. Segons Salut, el 2024 van ser 308. En més de la meitat dels casos, la víctima havia combinat alcohol, cocaïna i medicaments sedants. I tenim novetats en el cas de la mort d'Isaac Andic, i és que la Vanguardia publica avui que la terapeuta de la família i la seva ajudant van fer una ruta per Montserrat dies abans de la mort de l'empresari en una excursió amb el seu fill. Els Mossos sospiten que les dues dones van fer la mateixa ruta. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Gabriel Jesús aterra d'aquí a una hora a Barcelona per convertir-se en nou jugador del Barça.
5: El davanter brasiler passarà la revisió mèdica i, si tot va bé, el club blaugrana té previst anunciar en les properes hores el fitxatge. El Barça pagarà 10 milions d'euros a l'Arsenal i Gabriel signarà per dues temporades més una d'opcional. Tot plegat en dia de partit. El Barça rebrà avui el Rayo Vallecano, encara sense Gavi. Serà a 2:15 de la nit en directe a RAC1 des d'una hora abans. És el partit que tanca la tercera jornada i, si guanya, l'equip de Flick es mantindrà líder en ple de punts, 9 de 9, juntament amb el Real Madrid. D'altra banda, en tennis, Carlos Alcaraz debutarà aquesta tarda a l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada. El murcià s'enfrontarà al rus Safiulin. La gran sorpresa de la jornada, però, ha estat l'eliminació de Novak Djokovic, que ha perdut aquesta matinada contra l'argentí Nabone. Feia 20 anys que el serbi no perdia en primera ronda d'un gran slam. I a motor, també us direm que el vallesà Àlex Palou ha guanyat el seu cinquè campionat de la IndyCar, el quart de consecutiu.
0: I el temps aquesta tarda s'escaparan alguns xàfecs. Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. Si s'esperen ruixats localment intensos en sectors del Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, també podria arribar algun xàfec cap al voltant del Montseny o fins i tot a les muntanyes de Prades, i de fet hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per quantitats d'aigua, intensitats d'aigua que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, al Berguedà, al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i també al Lluçanès. En canvi, a la resta tindrem més estones de sol amb temperatures una mica més baixes que ahir.
0: Doncs som-hi, ara passen 4 minuts i mig de les dues.
2: 14:15.
0: I com dèiem, Educació talla caps. Després del fiasco a les proves PISA, el departament ha destituït la secretària general i també ha obert 3 expedients disciplinaris. Són les primeres mesures després de la investigació que va començar a l'abril, quan es va saber que el resultat dels alumnes catalans no es podran tenir en compte perquè no complien els requisits. Es va excloure el 23% dels estudiants en comptes del 5%, que era el màxim fixat pels criteris PISA. Violeta Martós.
7: Si la mostra llavors no és representativa i no es podrà comparar. La primera part de la investigació ha acabat amb aquests 3 expedients, 2 greus i un de lleu, per omissions i negligències a 2 funcionaris i un alt càrrec. També el relleu de la secretaria general, la número 2 de la consellera, encara que la consellera Esther Niubó l'ha desvinculada del cas. Mentre continuen les investigacions, tot apunta a una gran i complexa cadena d'errors que va afectar totes les etapes del procés. La informació que es va proporcionar als centres era correcta, però incompleta. En cap lloc hi posava que l'exempció d'alumnes havia de ser del 5%. Ho ha explicat aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: L'INE va continuar enviant advertiments durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació. Existia la possibilitat d'adoptar mesures correctores i, en canvi, les diligències conclouen que aquestes actuacions no es van produir. Es podia en aquell moment, doncs, haver corregit, sens dubte. Mai se'n va traslladar ni va arribar a la meva taula cap informació o problemàtica relativa a aquestes excepcions de l'alumnat de les proves PISA.
7: Fins a 7 vegades va avisar l'Institut Espanyol d'Estadístiques Educatives, però la informació es va perdre. No en van tenir constància ni els centres ni la conselleria.
0: Més enllà d'aquest embolic i les conseqüències de les proves PISA, l'inici de curs també estarà marcat per la convocatòria de vaga el primer dia, dilluns que ve. El govern diu que defensa el dret a la vaga, però a la vegada lamenta que n'acabin pagant els plats trencats als alumnes. Entre tot plegat, avui el Departament d'Educació ha presentat el pla pel nou curs, el 2026-2027, Violeta.
7: Sí, un nou curs que encara no ha començat i ja arrossega polèmica. El govern manté el diàleg, però reivindica que les millores s'haurien de veure com un pas endavant. Ho ha defensat aquest matí la consellera.
4: El govern respecta, com no pot ser d'altra manera, el dret a vaga, però també demana garantir el dret a l'educació com un dret bàsic importantíssim, així com també a la mobilitat de la ciutadania. Vull remarcar la importància del respecte al dret a l'educació dels nostres infants i joves i de començar el curs de la millor manera. I tot i que alguns, doncs, potser poden defensar el contrari, no ens trobem en el mateix punt en què ens trobàvem a l'inici de curs de l'any passat.
7: El nou curs començarà amb més de 1.600 milions d'alumnes i amb gairebé 2.000 professionals més que l'anterior, entre docents, personal d'atenció educativa o administració i serveis. També reforçaran les aules d'acollida amb més dotacions i ràtios definides i entre les mesures destacades per aquest curs hi ha reforços com la detecció precoç de necessitats educatives o la competència lectora. També ajuda als docents com consells per incorporar la intel·ligència artificial i un programa de benestar per oferir psicòlegs als professionals. A més, el govern destinarà més de 200 milions d'euros a les infraestructures educatives, com per exemple l'adaptació dels centres a les condicions climàtiques.
0: Vostè, però, assegura que mantindrà la vaga perquè defensa que les mesures anunciades per Educació no són noves. El sindicat acusa Niubo de vendre com a novetats unes mesures que, segons expliquen, el govern ja havia pactat feia mesos. Víctor Massip.
8: Ustec avisa que només desconvocaran la vaga a canvi d'un calendari de pressupostos tancat i exigeix reprendre les negociacions amb urgència. El coordinador de la Secretaria d'Acció Sindical d'Ustec, Andreu Mumbrú, explica a l'Agència Catalana de Notícies que amb la consellera Niubó no se'n surten. Per això demana directament que intervingui el president Salvador Illa.
9: Tenim un 34% de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, que un de cada tres alumnes a la pública està en risc de pobresa i que, per tant, és una situació d'emergència i que cal una implicació al més alt nivell per part del govern. Per això aquesta interpel·lació directa al president.
8: Quant a les mesures, el sindicat considera inacceptable que el departament presenti com a millora establir un ràtio de 18 alumnes a les aules d'acollida i reclamen un límit màxim de 10 estudiants. A més, els professors alerten que s'han deixat al calaix mesures urgents, com el pagament dels suplements per antiguitat endarrerits des de fa anys. Els docents també demanen solucions immediates per adaptar les escoles a la calor extrema i exigeixen mesures per regular i finançar a les colònies.
0: En plena política, l'oposició carrega també contra la gestió de Niubó. Esquerra i els comuns exigeixen al govern un gran acord de país per millorar tot el sistema. I la CUP i Junts assenyalen directament la consellera, Cesc Giró.
10: Els socis de govern creuen que la destitució i els tres expedients oberts no resolen de fons els problemes del departament. El republicà Oriol Junqueras i Candela López dels Comuns subratllen que van més enllà de la mala gestió, diuen, de les proves PISA.
11: D'aquí un mes o d'aquí tres mesos els problemes que hi ha en l'àmbit de l'ensenyament continuaran sent-hi i no haurem notat cap millora significativa pel fet que hagin destituït, obert un expedient o fet dimitir algú.
12: Nosaltres donem la benvinguda a totes les mesures que hagin de millorar aquesta situació en l'àmbit educatiu, però això no es pot quedar en un simple anunci. El govern el que hauria de fer és un gran acord de país.
10: La resta de partits són més contundents. No en Casa de Vall, de la CUP, posa una nota molt negativa a la feina que ha fet la consellera aquest estiu per redreçar la situació al departament.
13: No han fet els deures d'estiu i això passa factura al setembre. Han tingut setmanes per prendre seriosament les necessitats educatives i per posar fill a l'agulla. Però en comptes d'això han fet vacances. La gestió de la consellera Niubó està suspesa.
10: Junts també creu que la consellera ha d'assumir responsabilitats i li torna a exigir que comparegui al Parlament per retre comptes.
0: Mentrestant, la situació a Ceuta no millora. Ara per ara encara hi ha 5.000 migrants que fa un mes que malviuen a la ciutat autònoma en situació irregular i més d'un mil són menors. Són xifres que ha donat avui Pedro Sánchez. El president espanyol ha trencat el seu silenci d'aquestes últimes setmanes i ha desvinculat el Marroc de tota aquesta crisi. També ha negat que el CNI els avisés de la magnitud que tindria l'allau de migrants que volien travessar la frontera i ja l'hem sentit a les dues en punt. També ha defensat que Felip VI, com a cap d'estat, visiti Ceuta. És una decisió que el Marroc sempre ha avisat que veuria com una provocació. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
14: Bon dia, no hi ha calendari per aquesta visita a Ceuta, però sí que s'apunten cercles polítics que podria ser al llarg del mes de setembre. L'única visita de l'anterior cap de l'Estat, Joan Carles I, a Ceuta, va ser fa 19 anys. De les novetats que ha portat Pedro Sánchez avui d'aquesta crisi, dues més. Treu el Marroc de l'equació dels qui van organitzar la llaucap a Ceuta.
15: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
14: Diu que la responsabilitat s'ha d'anar a buscar la internacional ultradretana que vol desestabilitzar, i aquí situa Estats Units, Rússia i Israel. Per tant, Trump, Putin i Netanyahu. Sobre la polèmica amb el CNI, evita assenyalar Marlaska o Robles, que es van contradir, i ve a dir que tots dos tenen part de raó.
15: El CNI compartió informes de situació, com també lo hizo la Policía Nacional, però sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31.
14: Hi ha una altra realitat, la gestió i l'atenció de tots els migrants que continuen a Ceuta, sobretot els menors, i aquí hi ha una altra contradicció. Pedro Sánchez insisteix en el retorn cap al Marroc i la ministra Cira Rego, que avui donava explicacions al Congrés, defensa trasllats a la península.
0: Ni l'oposició ni el govern de Ceuta no es creuen ni les xifres ni la versió que ha donat Pedro Sánchez del que ha passat. El vicepresident Alejandro Ramírez assegura que hi ha gairebé 10.000 migrants encara a la ciutat, per tant, el doble del que diu el president Sánchez. Tampoc es creu la versió que ha donat sobre les causes de la crisi. L'ha qüestionat en declaracions al Món RAC1.
16: El gobierno, obviamente, no ha respondido con los medios y proporcionalmente a esta invasión que se produjo en el territorio nacional. A partir de ahí, yo creo que todo lo que se cuente sobre redes sociales, sobre que si ha sido Israel, si ha sido Rusia, yo creo que es un poco intentar desviar el foco sobre lo que ha ocurrido y sobre la gestión tan nefasta, por así decirse, y tan tarde que el gobierno de la nación ha tenido sobre un hecho tan grave.
0: Sigui com sigui, el govern espanyol ha mogut fitxa aquest matí i ha promès un miler de noves places disponibles pels migrants. I això ha tornat a provocar moments de molta tensió a les entrades dels centres temporals, on s'agrupaven diversos milers de persones. Ho ha viscut en primera persona l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués. Marc, bon dia.
17: Bon dia. Sí, aconseguir entrar al sistema d'acollida és el somni dels més de 5.000 migrants que hi ha a Ceuta encallats des de fa un mes. Per ells significa deixar de malviure a la intempèrie i passar a tenir un llit. Per això, quan aquest matí les portes del centre d'acollida temporal de Loma Colmenar, prop del pas del Tarajal, han obert noves places, una allau humana s'ha plantat a les portes per aconseguir ser els següents en entrar-hi. I ha sigut en aquest moment que ha aparegut la policia. I ha disparat trets a l'aire, ha dispersat els migrants amb violència i els ha encapsulat. L'Ali, un dels centenars de joves marroquins que hi havia des de feia dies acampats, ho explica així a RAC1.
18: Ens van dir que féssim cua i passéssim aquí la nit. Érem unes 200 persones i després ens van dispersar. Ens han deixat una setmana aquí dormint al ras, sense menjar ni dutxa, i després ens han fet fora de males maneres, amb cops, sense respectar els drets humans.
17: Ara molts se senten enganyats i veuen trencat el seu horitzó d'esperança d'abandonar la misèria en la qual viuen des de fa un mes. Tot i això, descarten tornar al Marroc, un país que diuen no té cap futur per ells.
0: Gràcies, Marc. Per cert, que Itàlia ha allargat 15 dies més la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya per la crisi de Ceuta. Això vol dir que el país continuarà fent controls a les persones procedents d'Espanya. Diu que encara hi veu risc que es vulneri la seguretat. I recorda que la situació a Ceuta no s'ha normalitzat. Itàlia va establir els controls fronterers l'1 d'agost, poc després que hi hagués l'entrada massiva a Ceuta, el 30 de juliol. Espanya, en resposta amb la mateixa moneda, també allarga 15 dies els controls als passatgers italians. Els havia establert, en aquest cas, el 8 d'agost. Aquesta crisi de Ceuta ha estat, sens dubte, la polèmica de l'estiu, però n'hi ha d'altres. Una de les principals, l'àtic de 400 metres que la Comunitat de Madrid va comprar fa mesos i que se sospita que havia de convertir-se en la residència de la seva presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez no en té cap dubte. Tornem al Madrid, Jordi.
14: Sí, Sánchez assenyala Ayuso per corrupta i per mentidera i a Feijó per no saber-li plantar cara. Així ho deia a l'entrevista de la SER.
15: Bueno, lo que parece es que esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él y que se le ha pillado. Y el Partido Popular tiene un problema serio. Porque, claro, a no ser que, como siempre, la ley del embudo sea lo que se aplique. Muy ancho para otros y muy estrecho para uno.
14: I després és quan ha assenyalat els tribunals advertint que quan les investigacions són al seu entorn van molt ràpid i, en canvi, a l'entorn dels partits de la dreta s'eternitzen. En aquesta entrevista a la SER, Sánchez ha confirmat que no s'ha recuperat el diàleg amb Junts i que això li continua bloquejant la legislatura.
15: Però des del punt de vista polític no hay contactos al máximo nivel, en este caso con el señor Puigdemont.
19: Usted no ha hablado con Puigdemont.
15: No, y yo lo lamento porque creo que tenemos la capacidad, me refiero de esos contactos políticos, para sacar adelante políticas que son importantes también para Cataluña y que son importantes también para el conjunto del país.
14: Y a la pregunta del retorn de Puigdemont ha dit que tornarà quan l'expresident vulgui.
0: Gràcies, Jordi. I precisament aquest possible retorn de Carles Puigdemont és un dels temes que marcaran aquest curs polític. S'espera que el Tribunal Constitucional resolgui sobre el seu cas al llarg d'aquesta tardor. Això s'hi sumarà a l'inici del nou cicle electoral, amb eleccions municipals, autonòmiques i també espanyoles, Adrià Santasusagna.
20: Sí, entre finals de setembre i al llarg de l'octubre, el Tribunal Constitucional ha de deliberar sobre l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont. Això després que el TJUE avalés la llei abans de vacances d'estiu. Tot apunta que el Tribunal Constitucional resoldrà a favor de Puigdemont, però serà llavors quan la patata calenta passarà a mans del Suprem. Veurem si fa cas del que diu el Constitucional o bé si s'empesca alguna manera d'allargar el retorn de Puigdemont. Més enllà d'això, els partits ja escalfen tota la maquinària electoral per un curs polític que estarà farcit de cites a les urnes el 23 de maig del 2027 i eleccions municipals a tot el país. Veurem com es situen els diferents sectors, des de l'independentisme, l'extrema dreta o si el PSC manté les grans alcaldies del país com Barcelona. Aquell mateix 23 de maig també hi haurà eleccions autonòmiques a comunitats com la Madrid d'Ayuso, a València, les primeres eleccions després de l'Havana, o a Ceuta, que ha estat el punt d'atenció informativa d'aquest estiu. Tot plegat ho rematarem amb les eleccions espanyoles que Pedro Sánchez haurà de convocar a tot estirar a finals del mes de juny.
0: Ara passen 2 minuts i mig d'un quart de 3, fem una pausa.

0: 14:15.
1: Pràcticament passen 20 minuts de les dues. Rècord de morts per sobredosi a Catalunya des d'abans de la pandèmia. Salut alerta que el 2024 van morir poc més de 300 persones, que és una xifra que no es veia des del 2017. Un 70% eren homes i l'edat mitjana se situa als 50 anys. Júlia Bellvé.
2: Part d'aquest augment s'explica perquè ara es compten més casos, com les morts de persones de més de 65 anys o aquelles en què només s'havia detectat alcohol o antidepressius com a substància única. La sotsdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Luisa María Conejos, ha explicat a RAC1 que més del 80% de les morts són causa del consum de més d'una droga.
3: El consum de, per exemple, d'alcohol i cocaïna o el consum d'alcohol con psicofàrmacs se fa no és sumar els efectes, sinó multiplicar els efectes. I, per tant, tens moltes més possibilitats que aquelles substàncies puguin superar el teu umbral de tolerància i, per tant, tenir una sobredosi, que vol dir més del que el teu organisme pot metabolitzar en aquell moment.
2: En cas d'una reacció aguda per opioides, és a dir, drogues com l'heroïna o la morfina, la intervenció immediata ha de ser d'una injecció de naloxona. En canvi, davant d'una possible intoxicació per altres drogues, cal trucar de seguida al 112. La majoria de morts tenen llocs en entorns privats, és per això que Salut subratlla la importància d'acostar la prevenció als consumidors i al seu entorn.
1: Ho hem destacat també en portada. Un nou element embolica encara més la investigació del cas Andic. Els Mossos sospiten que la terapeuta de Jonathan i Isaac Andic va fer exactament la mateixa ruta per Montserrat, on dies després va morir el fundador de Mango, i encara més, una amiga i col·laboradora de la terapeuta és qui va ensenyar el camí al fill només una setmana abans del dia de l'accident o homicidi. Ho ha avançat la Vanguardia, Benet Iñigo.
4: Va ser aquesta dona, de nom Johanna, qui va presentar-se un dia a comissaria per explicar aquest detall, que va ser ella qui va fer de guia a Jonathan Andic el 7 de desembre pel camí de les Feixades de Collbató, a petició de la terapeuta. L'encàrrec era portar el fill dels Andic allà com a part de la teràpia i li demanaven posar-lo al límit d'un penya-segat. Aquest detall és important perquè mostra una contradicció en les declaracions tant de l'investigat Jonathan Andic com de la terapeuta. Jonathan va dir que coneixia la ruta on va morir el seu pare a través d'uns amics, no de Johanna, i la terapeuta, Maria Júlia, va dir que mai havia estat a la zona. A més de la declaració de l'amiga, els Mossos també tenen els missatges que es van creuar entre elles tant abans com després de la mort d'Isaac Andic.
1: Més coses. Els Mossos detenen un jove de 20 anys que estafava vianants a Barcelona fent-los creure que necessitava ajuda. Els deia, per exemple, que li havien robat i necessitava efectiu, però que els faria una transferència si li deixaven els diners, una transferència que Marc Colls mai es feia.
5: Les víctimes, com a mínim 8, ho feien perquè el noi fins i tot els ensenyava un comprovant que la transferència es feia, però era un document fals. Amb aquest mètode va aconseguir 13.000 euros entre l'any passat i aquest agost. Actuava a l'estació de Sants o als carrers de l'Eixample. Els Mossos mantenen l'investigació oberta i no descarten que hi hagin més víctimes.
1: Mor una dona de 81 anys de nacionalitat alemanya a la platja de Llevant, a Salou. Els serveis mèdics la van intentar reanimar, però no hi van poder fer res.
5: Va passar ahir cap a 6:45 del vespre. Els socorristes van treure la víctima de l'aigua i amb ajuda del SEM van començar les maniobres de reanimació, que van ser insuficients. En aquell moment la platja estava vigilada i també hi havia bandera verda. Amb aquesta ja són 23 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu.
1: Les 2:23, l'Euribor encadena dos mesos a l'alça i tancarà el mes d'agost al voltant del 3%. És la xifra més alta dels últims dos anys i això suposarà que les hipoteques variables s'encareixin de cara a la propera revisió. El sector immobiliari, però, es manté optimista, Jordi Casals.
6: Tot i aquest ascens de l'indicador de referència de les hipoteques, el sector descarta que el mercat de l'habitatge refredi. Amb els preus dels lloguers pels núvols, molta gent prefereix optar per la compra d'un pis o d'una casa i la majoria de bancs mantenen unes bones condicions per fer-ho. En aquest sentit, el gerent de la Cambra Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, destaca la solidesa del mercat català.
7: Hi ha una necessitat real de comprar habitatge i encara que pugin els preus, aquesta demanda existeix. I això, en un mercat on l'oferta d'habitatge és tan escassa, això fa que els habitatges que surten al mercat es venguin. A Catalunya especialment, el mercat de compra-venda és un mercat sòlid i el nombre d'hipoteques, doncs, en conseqüència, també s'ha anat elevant.
6: Això sí, els experts apunten que l'ascens de l'Euribor també farà pujar els tipus d'interès, per això recomanen que tothom que tingui una hipoteca variable faci el canvi a una hipoteca fixa.
1: I l'estació de metro de Verdaguer torna a estar operativa. Des de primera hora del matí, els trens de l'L4, la línia groga, s'hi torna a aturar després de dos mesos passant de llarg. Tot i la recuperació del servei, les obres encara duraran unes quantes setmanes més.
6: Durant les últimes setmanes, amb l'estació tancada, els treballs s'han centrat a ampliar i millorar les andanes. També s'han eliminat les escales al transbordament entre a les línies 4 i 5, que des d'avui ja es pot fer de manera directa sense sortir al carrer. Els usuaris, com el Jesús, celebren que l'estació torni a estar operativa, però sobretot han aplaudit la reobertura de l'enllaç amb l'L5.
0: Bueno, trobo que està molt ben resolt, molt ben il·luminat, amb els criteris que utilitza el metro, penso, crec que està molt bé. El problema que he trobat, que no sé si ho resoldran d'alguna forma, és que hi havia una escala mecànica, que ara no hi és. La resta, el passadís, és molt més còmode, amb rampes accessibles, molt ben il·luminat.
6: L'arrencada, però, no ha estat del tot plàcida. A primera hora hi han hagut algunes incidències que han alterat el servei.
1: I aquest divendres arriba a les sales de cinema Cronos. És una pel·lícula basada en els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017 que dirigeix Fernando González Molina i que protagonitzen Enric Auqué, Diana Gómez i Pablo Derqui, entre d'altres Maria Cusó.
8: Els fets d'agost del 2017 encara estan molt recents en la memòria col·lectiva. Per això és un repte majúscul intentar traslladar-los a la pantalla gran. El director Fernández González Molina, responsable de títols com Tres metros sobre el cielo o Palmeras en la nieve, ha estat l'encarregat de portar a terme aquest projecte que, tot i ser ficció, està molt documentat. En parlava al Món Arrac.
9: Es una película profundamente periodística en tanto en cuanto lo que cuenta, todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en las Ramblas, en Cambrils, esos días, está perfectamente documentado por Nacho y Arturo, que son los periodistas sobre cuya investigación basamos la película. Pero es verdad que a la hora de construir arcos de personajes o momentos emocionales, pues claro, hemos tenido la libertad de contar estos personajes como nosotros considerábamos.
8: En tot aquest procés de documentació hi ha hagut un personatge clau, el mosso d'esquadra Jordi Rodón, que inspira el personatge d'Enric Auqué i que va ser una peça clau de la investigació. L'actor, que viu un moment professional ben dolç, explicava a Jordi Basté que aquest ha estat un dels reptes professionals més grans de la seva carrera.
10: Em va gustar molt a mi aquest personatge.
11: Sí?
10: Perquè jo em sembla més un nen de 16 anys que el tio que porta el moment més complicat dels Mossos d'Esquadra de Catalunya. I a mi agafar la legitimitat de sentir que jo tinc una, en la cadena de mando de la policia, tinc una legitimitat i que la meva veu i la meva decisió passa per davant de tot un cos de Mossos d'Esquadra i es fa el que jo dic... Uah.
8: Diana Gómez dona vida a la responsable de comunicació dels Mossos, un personatge basat en Patricia Plaja que, com explicava Gómez, tenia un doble repte, el professional i el de fer-se un lloc com a dona en un món d'homes.
12: El que també vaig parlar molt amb ella és com era també ser una dona no uniformada dins d'un cos policial i que també ella va començar molt jove als Mossos d'Esquadra portant la comunicació.
8: Tots els personatges de la pel·lícula tenen noms ficticis, excepte el del major trapero. Pablo Derqui, que dona vida al responsable de Mossos, tenia clar que no en volia fer una imitació.
13: Tampoc vam voler entrar en una mena de calc del personatge, no? I també, com hi havia tanta referència tan directa, la gent la tenia tan present, vam voler inspirar-nos, fer una mena de... O sigui, fer un personatge que traparegés, no que fos un trapero directe, saps? No fer un calc. Llavors tampoc vaig voler apropar-me tant per no... fer cap caricatura ni res.
8: Cronos s'estrena aquest divendres a més de 300 sales de tot l'estat.
1: I encara un últim apunt de cinema, perquè l'actriu australiana Naomi Watts rebrà el Premi Donosti al Festival de Sant Sebastià. Serà el 19 de setembre en una gala del Teatre Cursal, on també es presentarà la pel·lícula La Esposa Perfecta. El de Watts és el segon Premi Donosti que s'entregarà aquest any, després del ja anunciat el director alemany Werner Herzog. I Josep Montero, líder i ànima d'Oques Grasses, signarà el piromusical de la Mercè d'aquest any.

0: Diumenge 27 de setembre, en una nova ubicació, la platja de la Nova Icària, que substitueix l'escenari tradicional de l'Avinguda Maria Cristina. Montero ha escollit una llista musical ben diversa per l'ocasió que, segons han explicat fonts de l'Ajuntament, barrejarà estils i autors, això sí, amb una forta presència de música en català. El líder d'Oques Grasses segueix l'empremta d'artistes com Rosalia i Estopa, que ja l'han deixat al Piro Musical de la Mercè. I pel que fa al temps, aquesta setmana tornen a pujar les temperatures, Mònica.
1: Serà sobretot a partir de dimecres quan tornaran a pujar aquests termòmetres i a finals de setmana s'intensificarà aquesta calor amb moltes tones de sol i de moment sense pluja. Però en canvi avui les temperatures baixen una mica més que ahir, no s'enfilaran tant al centre del dia amb moltes màximes d'entre 30 i 34 graus i aquesta tarda amb alguns ruixats en sectors del Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central que poden ser localment intensos. De cara a demà es repetiran aquests xàfecs de tarda només restringits en punts del Pirineu i en canvi a la resta tindrem més estones de sol.
2: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: De seguida sentirem els senyals horaris de 2:15 i 3, i ho dèiem en començar. El Barça anunciarà en les properes hores el cinquè reforç per la temporada 26-27. És el brasiler Gabriel Jesús, Xavi.
3: Sí, després de Gordon, Adeyemi, Rodri i Livakovic, a més de quedar-se Cancelo en propietat, el club blaugrana té previst fer oficial en les properes hores la incorporació del davanter de l'Arsenal, quan falten menys de 48 hores perquè tanqui el mercat. Gabriel Jesús arriba per reforçar la posició del nou i signarà per dues temporades més una d'opcional. I tot això el dia que el Barça rebrà el Rayo Vallecano en l'últim partit de la tercera jornada. De fet, Gabriel Jesús està previst que sigui avui a la graderia del Camp Nou.
2: A RAC1 14:15. Can we forget about the things I said when I was drunk?
3: Didn't mean to call you that. De seguida explicarem l'última hora del partit, però abans ens fixem en l'altre punt d'interès del dia. Marta Ramon, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I és aquest, que Gabriel Jesús, el fitxatge inesperat per la carpeta del nou, aterrarà d'aquí a uns minuts a Barcelona per passar la revisió mèdica i s'espera que demà mateix s'anunciï ja oficialment la seva incorporació.
4: Exacte, Gabriel Jesús vola a hores d'ara, procedent de Londres, i aterrarà a les 3 de la tarda a Barcelona. La previsió és que passi la revisió mèdica aquesta tarda a la Ciutat Esportiva, que aquesta nit sigui al Camp Nou veient el Barça-Rayo i que sigui ja demà quan es pugui culminar oficialment la seva incorporació amb l'acte protocolari de la signatura i la corresponent presentació. El de Gabriel Jesús és un fitxatge sorpresa que ha aparegut in extremis com una oportunitat de mercat, s'ha d'entendre a partir del preu. 10 milions d'euros fixos més variables el fan molt assequible i, a més, el Barça li farà un contracte curt de dues temporades més una tercera d'opcional que dependrà de la voluntat del club i del rendiment que doni. Està sent una operació, no cal dir-ho, llampec, malgrat tenir-lo al radar des de feia temps. Des del Barça no havien contemplat Gabriel Jesús seriosament fins ara i s'ha accelerat tot aquest cap de setmana. Té 29 anys, acumula un historial de lesions complicat, a l'Arsenal tenia poc protagonisme i acabava contracte el juny del 2027. Per això se li buscava una sortida i ell el que busca és intentar reconduir la seva carrera i ho intentarà fer al Barça. És un nou pur, que amb la sortida de Lewandowski no hi era a la plantilla, amb excepció del jove Hamza Abdelkarim, però l'aterratge de Gabriel Jesús a canvi de 10 milions no hipoteca l'arribada de Julián Álvarez. Des del Barça insisteixen que l'argentí no queda en cap cas descartat per al futur.
3: Doncs sobre la incorporació de Gabriel Jesús, ahir em va parlar, el tu diràs, l'home que el va dur a Manchester. És Joan Pazzi, el responsable de futbol del City Football Group.
5: Per mi, els dos davanters que pressionen millor són Gabriel Jesús i Julián Álvarez. I llavors dius, home, però un nou ha de fer gols. Un nou ha de fer gols i ha de ser el primer jugador que comença a treballar per l'equip. Té gol, ni una mala cara, ni un mal gest. Si les lesions el respecten, jo crec que és un fitxatge collonut pel Barcelona.
3: I Pazzi també va ser l'encarregat de signar Julián Álvarez pel City, i sobre la situació que viu ara a l'Atlètic de Madrid pensa que l'argentí potser no va calcular prou bé el que suposava fitxar per l'equip matalasser.
5: No pot ser que cada dos anys tu te'n vulguis anar d'un equip. És a dir, els contractes estan per complir-se. I si no, t'esperes, perquè si ell hagués esperat el City, avui el millor seria el Barça. per voler venir a Espanya, que perquè es parla espanyol i així la meva família estarà millor, va anar a l'Atlètic de Madrid. És a dir, no va pensar, vaig a l'Atlètic de Madrid, em tocarà córrer com un animal, jugar a 50 metres de l'àrea, no ho passaré bé, no disfrutaré, no va avaluar res.
3: Doncs és la valoració de Joan Pazzi, que també va aplaudir, per cert, el moviment que ha fet el Barça amb Rodri. Un mercat, ja veieu, amb molts vincles entre Barça i Manchester City, i el que li queden només 36 hores perquè tanqui en clau blaugrana, Marta, de què més hem d'estar pendents?
4: Pel que fa a les arribades, el Barça té previst inscriure el porter Livakovic. Ahir deia Hansi Flick que és una aposta de futur i que està content amb les prestacions de Tek Chesney com a segon porter, i també està a l'espera de resoldre el visat amb la Lliga perquè Visibu pugui jugar al primer equip tenim fitxa del filial. Mentre que no s'espera que aterri cap central al primer equip, sí que està tancant-se un jugador en aquesta demarcació en edat de juvenil perquè creixi i es desenvolupi de blaugrana. Es tracta de l'alemany Michael Basa, procedent de l'Hamburg, de només 16 anys i que li agrada molt a Flick. Pel que fa a les sortides, el Barça està pendent de Marc Casador, que a hores d'ara encara no té un destí clar, i també dels joves, Álvaro Cortés i Gesambers, i el seu traspàs es farà oficial a les properes hores, deixarà uns 3 milions i mig d'euros a la caixa, i Toni Fernández fitxa pel Venècia a canvi d'uns 4 milions d'euros.
3: Uns quants noms. Doncs sobre la taula encara, en aquestes últimes poquetes hores que falten perquè tanqui el mercat, paral·lelament a totes aquestes carpetes, Marta, el Barça vol continuar sumant de 3 en 3 en aquest inici de Lliga. Avui rebrà el Rayo Vallecano. Serà 9:45 de la nit al Camp Nou.
4: Sí, i de cara al partit d'aquesta nit, l'equip ja està concentrat al seu hotel sense canvis a la convocatòria perquè, recordem-ho, a Gavi encara no l'esperen fins diumenge. Caldrà veure, sobretot, quina gestió fa Flick dels minuts i dels possibles descansos amb jugadors com Eric García o Gerard Martín, i també el protagonisme que li dona a Rodri. Ahir detallava que el migcampista havia arrossegat molèsties, però que ja el veia bé per jugar. Qui no es posa en dubte que sigui titular és Rafinha, exercint de nou i amb 3 gols en els 2 primers partits de Lliga, el brasiler està convencent l'entrenador en aquesta posició.
6: As a number 9, you always...
7: Quan jugues de nou sempre comences la pressió i això ho està fent molt bé. És un dels nostres líders al camp i tothom sap exactament quan comença la intensitat, la dinàmica i s'hi sent inclòs. I és clar, davant la porteria ho està fent realment fantàstic i per això està jugant allà i pot jugar allà. No és un problema per a ell, però també tenim altres jugadors. Fermín, al final dels partits, jugant allà, ha marcat sempre i és una bona situació.
4: Flick està content amb l'arrencada que ha fet l'equip. Les sensacions són ben diferents a les de fa un any en què la tercera jornada, i precisament contra el Rayo, però a Vallecas, va pronunciar la famosa frase dels egos maten l'èxit. Els canvis a la plantilla i a l'staff li han donat un nou esperit a l'equip que està deixant satisfet l'entrenador i que es fa evident de moment a la gespa.
3: Marta, ens queda el possible 11 només.
4: Caldrà veure fins a quin punt dona descansos o no, i clar, en funció d'això poden ballar algunes peces. Un 11 podria ser amb Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp, a la base de la jugada, Bernal i Pedri, més avançat Fermín, i al davant Lamine, Rafinha i Gordon.
3: Perfecte, Marta, ara escoltem a partir de 9:15, és a dir, una hora abans de començar aquest Barça-Rayo Vallecano. Fins ara.
4: Fins ara.
3: I sobre el rival, sobre el Rayo, saludem també la Clara Rodergas. Clara, bon dia.
8: Bon dia.
3: L'equip madrileny arriba en necessitat de punts i amb un bon grapat de baixes, a més importants.
8: Sí, només n'ha sumat un fins ara, el que va aconseguir contra l'Alavés. Bé, de fet, va ser a casa, però no va ser a casa, perquè recordem que el Rayo juga a Butarque perquè Vallecas no es troba en condicions, una situació que està afectant els madrilenys, ja que l'afició rebutja per complet anar a Butarque. Al debut no hi havia ni 5.000 aficionats i s'espera una situació similar contra el Racing. El Rayo, que estrena entrenador aquest curs, Beñat San José, ex de l'Eibar, després de la marxa d'Iñigo Pérez al Villarreal, el tècnic que va portar els de Vallecas a una final de la Conference. No tindrà fàcil avui l'equip per sumar a l'Spotify Camp Nou, però San José va repetir en roda de premsa que el Barça té debilitats.
9: Pero también tienen sus debilidades y nosotros queremos primero, nosotros estar muy bien, tenemos que manejar muy bien todas las fases del juego y dentro de que podamos estar nosotros bien en las distintas fases de juego, pues explotar un poquito nuestras virtudes y atacar sus debilidades, ¿no? Tanto en una fase como la otra.
8: Ara bé, el tècnic no podrà comptar amb jugadors importants com, per exemple, el porter titular Augusto Batalla, que va patir una fractura de tíbia en el darrer partit, ni tampoc amb Isi Palazón, Luis Felipe i Kumbula, tots tres amb lesions musculars. Però disposa de la novetat d'Adrià Pedrosa, fitxat la setmana passada. El Rayo ha aconseguit sumar punts contra el Barça els últims anys, també a domicili amb una victòria i un empat en les darreres 5 visites.
3: És l'última hora de Barça i de Rayo. Qui xiula avui, Clara?
8: L'extremeny Francisco Hernández Maeso, 4 partits al Barça, 4 victòries. Al VAR, Raúl Martín González.
3: Perfecte, Clara, gràcies. Fins després.
8: Fins després.

0: El Barça, doncs, buscarà una victòria per mantenir-se líder amb 9 punts de 9 possibles, cosa que només ha aconseguit fins ara el Madrid. Els de Mourinho, de fet, van golejar ahir el Màlaga 4-0. De seguida ho repassarem, però l'última hora de l'equip blanc també està relacionada amb el mercat. En aquest cas, un reforç pel filial. Jeva Montero, bon dia.
1: Bon dia. El Racing de Santander i el Real Madrid han aconseguit un acord pel traspàs de Sergio Martínez, després que el club blanc n'hagi pagat la clàusula de rescisió. El futbolista de Laredo abandona la disciplina verd i blanca després d'una trajectòria de formació íntegrament lligada al Racing, des de l'Alavi B fins al primer equip, amb qui ha disputat 15 partits. Pel que fa a la Lliga, el Madrid va derrotar ahir sense problemes al Màlaga per 4-0. Els blancs no van tenir problemes amb els gols de Bellingham, Herrera en pròpia porta i Mbappé abans de la mitja hora. A la segona part, els blancs van baixar el ritme i en el descompte ja Arda Güler va fer el quart i definitiu gol. El tècnic malagueny Juanfran Funes es va queixar de l'arbitratge de Martínez Munuera.
2: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, cuando es para el lado contrario, parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que la primera pita, no sé si ha sido una falta la que no han pitado, es verdad que en el último tercio de la segunda parte ya ocurrió también con el Atlético de Madrid, ¿no? 80 minutos apenas nos pitan falta a favor y en los últimos 10 minutos... Se maquilla bastante la estadística porque ahí ya sí, ¿no? Con el partido ya muy adverso, llegan y te pitan 3-4 faltas.
1: De la seva banda, José Mourinho no en va voler parlar.
3: Ha sorprendido una frase que ha dicho Leo textualmente. Te llevas la sensación de que si le soplas es falta y que nosotros tenemos que tener sangre para que nos la piten. ¿Cómo le deja?
4: No merece comentar.
1: Això sí, Mourinho és conscient que no tots els partits seran com el d'ahir.
4: Yo... por experiencia, el momento negativo va a llegar y es ahí que tiene que ser el equipo como equipo lo que estamos construyendo, que tiene que ser como la salvación del momento. Y es un poco por ahí.
1: Els blancs són líders amb 9 punts a l'espera del que faci avui el Barça contra el Rayo Vallecano.

El Madrid, com dèiem, és l'únic equip en ple de victòries a l'espera del que faci el Barça aquesta nit. Ahir també es van jugar el Deportivo de la Coruña 3, València 1, per cert, amb un altre gol d'Aubameyang amb el Depor, i també es va jugar el Celta 0, Atlètic Club de Bilbao 2. Són els primers punts que suma l'equip basc després de les derrotes en les dues primeres jornades. Avui, a més del Barça-Rayo, també jugarà l'Osasuna-Getafe. I ara que parlem de futbol, sense afició, el futbol és només silenci, amb l'afició el futbol ho és tot. I per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol en un sol lloc el trobaràs a Orange TV. Truca al 1414 o entra a orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.

0: Parlàvem d'aquestes últimes hores de mercat en clau Barça, però també farem un cop d'ull a com està tota la resta d'equips, tota la resta de lligues. Destaca, per exemple, el Girona, Albert Bassas. Bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Que ha fet oficial un nou fitxatge, el de Mate Morey.
1: Sí, procedent del Mallorca, l'ex, entre d'altres, del Barça, fitxa per les pròximes tres temporades fins al 2029 per ocupar, juntament amb Javi Boñar, el carril dret que va deixar lliure la marxa d'Arnau Martínez del València.
2: Per mi, formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me de feina.
1: Només falta que el respectin les lesions que tant li han fet la guitza a les últimes temporades. Es tracta, en tot cas, del setè reforç dels gironins en aquest mercat i se n'espera més, sobretot, si s'acaba confirmant alguna sortida més en aquestes últimes hores. De moment ha estat, però, Xavi, un matí tranquil a nivell de mercat, també a primera, però segur que hi haurà força moviments en aquest tram final, igual que en futbol internacional, on continuem pendents de noms destacats, com Enzo Fernández, que després de sonar molt pel Madrid podria canviar Londres per Manchester per acabar el City. El Liverpool, per exemple, encara han de fer oficial Barcola i trobar un substitut de garanties per la sortida de Salah a Turquia o la més que probable marxa de Gakpo al Tottenham o al mateix City, i sense oblidar tampoc els jugadors que no tenen equip i que n'hi ha un bon gruix de lliures, cas de Ceballos, de Marez, de Jadon Sancho, Guerreiro, i futbolistes de renom com Artur Melo, Carvajal, Alaba, Sterling, Pogba, James o Coutinho, un mercat que no es tanca al mateix moment a tot arreu. Com sempre, la Bundesliga, a la Lliga Alemanya, s'abaixa la persiana avui mateix a les 8 del vespre, a la Ligue 1 francesa i a la Sèrie A italiana demà, però també a les 8, una hora més tard demà a la Premier League anglesa, és a dir, a les 11 de la nit, i a la mitjanit l'última en tancar de les grans lligues, la Lliga Espanyola.
0: I ja que hi som, quedem-nos a les principals lligues europees. De fet, avui juga l'Arsenal, el fins ara equip de Gabriel Jesús. Els londinencs tanquen la segona jornada de la Premier League al camp de l'Aston Villa, un dels rivals del Barça en la primera fase de la Champions. Albert Pedrol, bon dia.
3: Hola, Xavi, bon dia. L'Arsenal ve de golejar 3-0 al Coventry en la primera jornada. En canvi, la jornada inaugural de l'Aston Villa d'Unai Emery va ser al contrari. Va caure golejat 4-0 al camp del Brighton i avui rep el vigent campió de la Lliga anglesa. Ho farà sense el Dibu Martínez, ara en parlarem, i sense Ollie Watkins, que ha forçat la seva sortida a l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita a canvi de 60 milions d'euros. Mentrestant, ahir el Chelsea de Xabi Alonso va guanyar 4-3 al Brighton, després de clavar 3 gols més al Fulham en la primera jornada. Enzo Fernández va quedar-se fora de la convocatòria a l'espera de resoldre's el seu futur, mentre que Joao Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto i Morgan Rogers van tornar a ser protagonistes. Per cert, va debutar el Dibu Martínez com el nou porter de l'equip londinenc només unes hores després d'haver firmat el seu contracte procedent de l'Aston Villa.
0: Alguna cosa més a tenir en compte, Pedrol?
3: Sí, que va tornar a perdre el Fulham d'Arbelo a 1-0 al camp del Sunderland, mentre que el Manchester United va golejar 5-2 l'Ipswich Town amb un hat-trick de Bruno Fernández. Dos rivals del Barça a la Champions, a Itàlia, ahir el còmode Cesc Fàbregas va guanyar 1-2 al camp del Nàpols, mentre que als Països Baixos el Feyenoord va cedir un altre empat a 10 dies de visitar el Camp Nou. L'equip de Giovan Bronckhorst va començar perdent 0-2 contra el Den Haag, però va reaccionar i com a mínim va esgarrapar un punt a casa. El Feyenoord és tercer de l'Eredivisie a 4 punts de l'AZ Alkmaar.
0: Tot això pel que fa a les competicions masculines. Mirem també cap a les femenines, perquè ahir, per exemple, va començar, vaja, ahir, aquest cap de setmana, ha començat la Lliga F de futbol, la primera divisió femenina, i el Barça va debutar, ara sí, ahir, amb victòria en el primer partit de l'era post-Alèxia. Gemma.
4: I ho va fer amb golejada per 5-0 contra el Tenerife, amb gols de Hanse, Pina, Payor, Benasten i Paredes. Amb les jugadores que siguin, les que podien, l'exigència del Barça sempre és màxima. Ho explicava Gregan Hansen després del partit.
5: Primer partido como cada año es un poco difícil porque sabes que todo el mundo te espera ganar y bueno, hemos hecho el trabajo muy bien hoy contra un equipo que buscan estar hundidas y no deja mucho espacio, pero hemos ido menos a más con mucha concentración y claro, sabemos que en estos tipos de partidos hay que meter el primer gol, hemos hecho y con tranquilidad siguiendo haciendo las cosas bien.
4: El tècnic Pere Romeu va acabar satisfet malgrat les baixes que comentàvem i disposar només d'11 jugadores de camp del primer equip.
6: partit molt controlat, molt ben jugat, molt seriós de l'equip, i és el que espero segurament aquest primer mes de setembre, que seguirem tenint baixes, que seguirem tenint poques jugadores disponibles, però si el juguem amb aquesta il·lusió, amb aquesta energia, amb aquesta bona ajuda d'aquestes jugadores joves del B, crec que segur que seguirem fent les coses bé.
4: Després d'aquest marcador, les de Pere Romeu són líders per diferència de gols. Ahir també es va jugar l'Atlètic 3 Badalona Women 1 i el Real Madrid 3 Atlético 2. La classificació la lidera el Barça, seguides de l'Atlètic Club, el Madrid Club de Futbol Femenino i l'Alavés. L'Espanyol és 10è i el Badalona Women 12è.
0: Doncs ens falta per saber encara alguna cosa més de futbol.
1: Per exemple, que avui també es tanca la tercera jornada de Lliga Segona amb dos partits, Burgos-Reial Societat a les 7 i Celta-Fortuna-Castelló a 9:45 de la nit. A l'espera d'aquests partits, el Sabadell de moment és 8è amb 5 punts i el Girona 9è amb 4. I a Primera Federació ja ha arrencat el curs també aquest cap de setmana amb la victòria del Nàstic per 2-0 contra el Saragossa, la derrota de l'Europa 0-3 contra el Jaén i la derrota també del Sant Andreu al Camp de l'Osca per 1-0. El Nàstic és tercer i el Sant Andreu i l'Europa són a la part baixa en el cas dels sandreuencs Cues.
0: I ara sí, passem pàgina de futbol, obrim la de poliesportiva, diu que sí, el Bas, doncs sí, sí. Anem al tenis, el US Open. Avui debuta el Alcaraz després de l'eliminació de Novak Djokovic a les primeres de canvi.
1: Una cosa que feia 20 anys que no passava, tal com destacàvem abans en titulars. Des de l'Open d'Austràlia del 2006, que Djokovic no queia a la primera ronda d'un gran slam. El serbi de 39 anys ha cedit avui contra l'argentí Mariano Navone, això sí, en un partit igualat i llarg, 5-7, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1, en un partit que se n'ha anat a les 4 hores i mitja. A més, després del partit, Djokovic no ha pogut contenir les llàgrimes, s'ha acomiadat del públic emocionat i dedicant una bona estona a signar autògrafs als seguidors, als aficionats. Ha estat, sens dubte, el més destacat d'una jornada de primera ronda que avui continuarà amb més partits, entre ells el de Carlos Alcaraz, en efecte, que després de reaparèixer la setmana passada en el doble mix amb Serena, avui ho farà en el quadre d'individual contra el rus Safiulin. Són, en concret, 140 dies després, més de 4 mesos per aquella lesió que es va fer al canell dret aquí, a Barcelona durant la disputa del Godó. Pel que fa als altres espanyols, Rafa Joder no debuta fins demà, mentre que ahir l'asturià Pablo Carreño va quedar eliminat en 4 sets en mans del txec Lecheca. En canvi, Dani Mérida i Jaume Munà van passar a segona ronda, el madrileny superant l'hongarès Fuksovic en 3 sets i el balear derrotant el francès Atmane en 5, amb una remuntada èpica perquè Munà va perdre els dos primers sets i després va capgirar el partit apuntant-se als 3 següents amb un ajustat 7-6 i 7-5 en les dues últimes mànegues. I en el quadre femení, avui també entren en acció un parell d'espanyoles, Cristina Buxa a les 5 contra Sara Beliek i just després la recent nacionalitzada d'origen rus Oksana Selimateva, que s'entrena aquí a casa nostra a Barcelona i que debutarà contra la japonesa Ito.
7: You are the champion again, buddy. Congratulations, everybody.
8: Let's go!
0: És el moment en què Àlex Palou celebrava amb el seu equip un altre campionat de la IndyCar. És el cinquè del Vallèsà, el quart que aconsegueix de manera consecutiva. Álvaro de Mà, bon dia.
9: Bon dia, Xavi. Àlex Palou continua fent història a Amèrica. El pilot català de l'equip Chip Ganassi ha aconseguit aquesta matinada al circuit oval de Milwaukee, a Wisconsin, el seu cinquè títol a la IndyCar, el campionat de monoplaces més important als Estats Units i, salvant les distàncies, l'equivalent americà a la Fórmula 1. El de Sant Antoni de Vilamajor s'ha assegurat matemàticament el seu quart títol consecutiu i el cinquè en les últimes 6 temporades, convertint-se d'aquesta manera als seus 29 anys en el tercer pilot amb més títols de tota la història de l'especialitat. A falta d'una cursa per acabar la temporada, el cap de setmana que ve, el mític traçat de Laguna Seca, Palou en va tenir prou amb 7è i 5è a les dues curses disputades allà a Milwaukee per assegurar-se el pentacampionat. Així s'expressava el català Fox Sport després d'aconseguir aquest nou títol.
10: Incredible, feels like a...
11: Increïble, no sé què dir-te de debò. Ho dec tot el meu equip, que sempre està al darrere. Si t'he de ser sincer, la cursa d'avui no ha estat gens fàcil per nosaltres. Estàvem patint, però només pensava continuar endavant i estar concentrat. És increïble haver aconseguit un altre campionat. Estic preparat pel següent.
10: Yeah, great for the next one.
9: El següent títol al que fa referència seria el 6è. Que li permetria igualar el número de campionats del seu company d'equip, Scott Dixon, i quedar-se només un del rècord absolut històric. Palou, que encara no ha fet els 30, els farà el proper mes d'abril i que ha guanyat 5 títols. En només 7 temporades competint als Estats Units, està vivint un autèntic somni americà i marcant una època a la IndyCar. Ja està al podi dels més grans, convertint-se temporada rere temporada en una autèntica llegenda a l'altre costat de l'Atlàntic.
0: Més coses, parlem ara d'handbol, perquè...

0: blaugrana aquestes últimes temporades i que ara ha marxat de l'equip. Reconeix que, tot i que és difícil igualar el que ha fet Nilsson, està segur que ho podrà aconseguir.
1: La verdad es que presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions. El hecho de que se haya ido Nilsson no me preocupa. Sé lo que valgo yo, el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo y vamos, yo creo que con la defensa que hay y el estilo de juego que tenemos me ha podido beneficiar mucho de ello y espero pues eso ayudar al equipo a conseguir sus objetivos, intentar mejorar la época anterior, que es un poco complicado, jodido, pero creo que se puede y a seguir soñando.
0: Tant Sergei com Janus han jugat ja els seus primers minuts com a blaugranes en aquesta pretemporada i, de fet, han guanyat ja el seu primer títol, la Supercopa Catalunya. El pròxim partit de l'equip serà aquest mateix divendres contra el Porto en les semifinals de la Supercopa Ibèrica.
2: Gràcies, Xavi. Tornem al motor per parlar d'un altre dels noms del cap de setmana, també recurrent, com el d'Àlex Palou, en aquest cas Marc Márquez, que ha triomfat una altra vegada al Gran Premi de l'Aragó. Ha fet doblet de victòries, sprint i cursa, i se situa segon al campionat a 19 punts del líder, que continua sent Jorge Martín. Quim Salvador, bon dia.
3: Bon dia, és el tercer ple de punts, 37, que el campió Cerverí aconsegueix al Motorland, que és el seu circuit preferit, guanyant sprint i cursa el mateix cap de setmana. El d'enguany especialment important perquè impulsa la seva remuntada a la classificació general per intentar revalidar el títol. Marc Márquez explica a RAC1 que vindran circuits més difícils on hi haurà de jugar la carta de la veterania més que la seva rauxa innata.
4: Tinc la paciència i l'experiència suficient per saber que això pot canviar d'un dia per l'altre, pot anar millor o pot anar pitjor, així que nosaltres hem d'estar, intentar estar al màxim concentrat possibles, fer el 100% que sapiguem fer i a partir d'allà veurem on també fiquen el llistó els rivals, que és el qui marque el límit de la pista.
3: Marc Márquez és segon a la classificació general a 19 punts de liderat de Jorge Martín i amb 5 de marge sobre Marco Bezzecchi, que és tercer a 24. Dos pilots extraordinaris que compten amb l'avantatge de pilotar una Aprilia, la moto que ha desbancat aquest any Ducati com la més competitiva de MotoGP. Però ni això, ni l'evident limitació que li suposa el Cerverí al braç dret, força malmès després de 7 operacions, la darrera al maig, han aconseguit descartar-lo de la lluita pel títol. Així ho valorava ahir després de la cursa Àlex Rins, que va acabar 13 i va sumar 3 punts amb una Yamaha poc competitiva.
5: Uau, el Marc s'està apropant. Ara, a veure com respon les properes curses, a veure Itàlia, a veure Àustria, però no sé quan està exactament ara.
3: 19 punts.
5: A 19 punts, està... Que cabron. Aquest és el resum.
3: I també Pol Espargaró, que va acabar 16 substituint Maverick Viñales a l'equip Tech 3 de KTM.
6: S'està posant un campionat molt, molt divertit, molt maco, que potser no esperàvem al principi de temporada, però aquest nivell que té l'Aprilia doncs, ha fet que les coses s'igualin. I jo, la sort que està tinguent Ducati, no? També de tenir el Marc, un pilot que, tan competitiu, tan ràpid, perquè sembla ser que sense el Marc l'Aprilia estaria molt per davant.
3: Queden encara 9 grans premis, 8 si finalment es cancela el de Qatar, i el pròxim serà el de San Marino, a Misano, de l'11 al 13 de setembre.
2: I, Gemma, què ens falta per saber?
7: Can Bàsquet, la selecció espanyola necessita guanyar avui a les 6 a Grècia per no complicar-se el camí cap al Mundial del 2027. I en ciclisme, avui dia de descans a la Vuelta, Tadej Pogacar, que ha de passar pel quiròfan de la clínica de Xeus demà dimarts.
2: 3 i les 3, ara venim.
8: Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
10: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Hola, això t'interessa.
12: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
13: I allò del sorteig?
12: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
14: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
15: Ràdio en directe.
16: Actualitzada al minut.
17: Alertes d'última hora.
16: RAC més 1.
15: Notícies.
17: Podcast.
16: Contingut exclusiu.
15: Escolta.
17: Navega.
15: Descarrega.
16: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
15: Fàcil, còmoda.
17: Intuïtiva.
15: I renovada.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
18: I és que

0: Quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
1: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900 903 744.
2: Verisur.
3: Bé, ja som a casa.
4: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
3: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
4: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
5: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: RAC 1 us convida al cinema.
7: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
8: Acaba de passar alguna rambla, cinc ambulàncies.
6: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
7: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
6: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
7: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
6: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
7: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
6: Tots som 1.

0: Són les 3. Actualitzem la informació. El govern relleva la secretària general d'Educació pel fiasco a les proves PISA i investiga 3 persones més. Són 2 funcionaris i un alt càrrec d'Educació. La consellera Esther Niubó ha presentat avui el resultat de les diligències que es van obrir en detectar les irregularitats que han deixat fora Catalunya d'aquesta comparativa internacional.
1: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien.
0: 8 dies abans de la tornada a les aules, Niubó també ha anunciat una reunió amb els sindicats per mirar d'evitar la vaga del primer dia de curs, un curs que arrencarà amb més d'1.600.000 alumnes i amb gairebé 2.000 professionals més que l'anterior. També reforçaran les aules d'acollida. Mentrestant, Pedro Sánchez anuncia una visita del rei Felip VI a Ceuta i nega que el CNI els avisés de la magnitud que va tenir l'entrada massiva de migrants a la ciutat. En declaracions a la cadena SER, el president espanyol n'ha exculpat el Marroc, ell veu darrere de la crisi, en canvi, Israel o Rússia.
2: Que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza muchas sociedades europeas.
0: El ministre d'Exteriors israelià ja li ha replicat a les xarxes, diu que Sánchez està mentint descaradament. Les morts per sobredosi han marcat un rècord a Catalunya. Segons Salut, el 2024 en van ser 308. En més de la meitat dels casos, la víctima havia combinat alcohol, cocaïna i medicaments sedants. I la terapeuta de la família Andic i la seva ajudant van fer una ruta per Montserrat dies abans de la mort del fundador de Mango durant una excursió amb el seu fill. Els Mossos sospiten que les dues dones van fer la mateixa ruta que els Andic, o abans a la Vanguardia. Explica més que l'ajudant de la terapeuta va ser qui va ensenyar a Jonathan Andic el camí només una setmana abans de l'accident o homicidi. Esports, Gabriel Jesús aterra a aquesta hora a Barcelona per convertir-se, Xavi, en nou jugador del Barça.
3: El davanter brasiler passarà a la regió mèdica i, si tot va bé, el club blaugrana té previst anunciar en les properes hores el seu fitxatge. El Barça pagarà 10 milions d'euros a l'Arsenal i Gabriel Jesús signarà per 2 temporades més una d'opcional. Tot plegat en dia de partit. El Barça rebrà avui el Rayo Vallecano, encara sense Gavi. Serà a 2:15 de la nit i en directe a RAC1 des d'una hora abans. És el partit que tanca la tercera jornada i, si guanya, la l'equip de Flick es mantindrà líder en ple de punts, 9 de 9, juntament amb el Madrid. D'altra banda, en tennis, Carlos Alcaraz debutarà aquesta tarda a l'Open dels Estats Units, últim gran slam de la temporada. El murcià s'enfrontarà al rus Safiulin. I en motor, també us hem explicat que el vallesà Àlex Palou ha guanyat el seu 5è campionat de la IndyCar, el 4 de consecutiu.
0: I el temps, avui demà s'esperen ruixats de tarda, però la resta de setmana, Mònica, de pluja poca.
4: Tant aquesta tarda com demà s'esperen aquests xàfecs a partir del migdia en sectors del Pirineu i del Prepirineu, que avui també arribaran cap al nord de la Catalunya central i no es descarta també algun ruixat al voltant del Montseny. De fet, avui hi ha avisos per intensitat de pluja al Berguedà, al Lluçanès, a Osona, al Ripollès i també a la Garrotxa. En canvi, a la resta del país tindrem més estones de sol i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ho faran a partir de dimecres i a finals de setmana s'intensificarà la calor a tot arreu. En canvi, avui quedaran una mica més frenades que ahir.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14-15, l'hem fet amb Glòria Vallejo al control i continuem pendents de l'actualitat ara als butlletins. El 9 Semana Ballonés d'avui en edició de butxaca.
3: Perquè a partir de 8:45 el Barça juga a RAC1 amb la prèvia del Barça Rayo Vallecano, que començarà a 9:15. Encabat, tu diràs, amb l'Aleix Pariser.
5: La millor informació amb els millors professionals ara. La millor ràdio de la història. Bona ara. Tarda.
6: Bona tarda.
5: Xavi Rocamora.
7: Quina ara. Llàstima que això no sigui tele, perquè la Núria i el Rocamora estan guapos, ara. Morenos, estan, sexis, descansats.
8: Estan morenos d'haver...
7: D'haver què?
8: És moreno lo pau de Ponce, una mica.
5: Què vol dir això? De vividor, de vividor. Moreno de vividor.
3: De vacances, no? Moreno de vacances.
7: És moreno Illa. No, no Salvador Illa, Illa d'Isla.
5: Jo també he entès...
8: És morenilla, però... no?
7: Bueno, que Salvador Illa té un color de pell molt guapo, eh? Sí. Un dia en parlarem.
3: Quan?
8: Sortim del jardinet, sisplau. Vinga,
7: ja, prepararé una secció. Sí, sí, sí.
5: Escolteu, Rocamora, travessa. Ha anat bé l'estiu o l'heu passat en família?
3: Molt bé, ha anat. Molt bé.
0: Anat bé. Sí.
3: Molt bé,
5: què heu fet? Jo vull saber, home, posem-nos al dia, que és el primer dia avui de temporada.
0: Descansar molt, desconnectar molt, moltíssim.
5: Però on has anat, què has fet?
0: Doncs mira, uns dies a Mallorca.
7: Ah! El Moreno Illa, que deia jo.
5: Veus? Tens casa, a Mallorca?
0: Jo no, però sí. Tinc uns amics que sí. Gràcies, Pep, gràcies, Rosa.
8: Està molt bé sempre tenir amics que tinguin coses per poder gaudir-les i no pagar-les. Això és molt intel·ligent,
7: sí,
8: eh? Molt bé.
5: Però has pagat, els has fet un regalet o...
0: Sí.
5: Queda bé amb aquesta gent, eh?
0: Sí. S'han de cuidar, no?
7: I tu portes una botella de vi amb una bona bosseta, que sembli que sigui més cara la bossa que la botella?
8: Sí, això vol dir que és droga?
3: Que aparenti.
7: No, que aparenti. Ah. Que quedi bé. Ai, no calia. Bueno, dona, és un gust. I ja està. I a partir d'aquí dues setmanes...
5: I quedes bé, ja està.
7: Jo funciono així.
8: Jo et dic una cosa, si jo em manduc una ampolla de vi a algun sopar a casa d'algú i no sé... No es veu aquella ampolla?
7: No.
8: Jo me l'emporto.
7: No!
8: Jo me l'emporto, i tant. I ja la tocaré a portar. No, home, no, i tant.
5: Si tens una sola ampolla i la vas portant al sopar.
8: Exacte. Fa 5 anys és Brut Nature, ara.
7: L'amague. Quan entre a casa l'amague, saps? Però no la trobin.
8: És broma.
7: Això és molt de Barcelona, això fa la gent de Barcelona.
3: Això és molt de Guillem. Sí.
8: I tu què has fet, en Rocamora?
3: Jo per aquí bastant, menys l'última setmana que vaig anar a Grècia.
7: Veus,
8: què dius?
7: Què he dit jo? Però... Moreno i Illa.
8: Ah, doncs a l'agost, no?
0: Quina vista.
7: I els dos... Oi, de Mallorca i les Illes Gregues.
3: No, és que l'has clavat una vegada més, t'he de dir. Vull dir que no és la primera.
7: Bueno, és que sempre que puc la clavo jo.
5: Quina, i llavors, ara ve l'expert en Grècia que diu, quines heu fet?
3: No, he fet una illa que no coneixia i, de fet, crec que coneix, que és Zakynthos, es
8: home,
3: diu.
8: Zakynthos, home, a mi m'encanten. Sí. Soc més de mitjana, però el Zakynthos també.
3: Estava esperant.
5: Sí. Però té aquell portet allà amb aquelles barquetes molt mono.
3: Com totes les illes, sí.
5: Molt mono. Aquelles casetes blanques que
7: tenen. Vista una, vistes totes.
3: També és veritat.
7: Vull dir que haguessis pogut anar a Salou.
8: Sí.
3: Bueno, Salou no és una illa.
7: Però des de la platja es veu el mar igual.
3: Això és veritat.
7: Has malgastat els diners, Rocamora, considero. Sí.
3: Ho faig sovint.
8: Sí. Home, però si has anat a l'agost està molt bé, perquè són les festes de Grècia, no?
7: Oh, wow.
5: D'acord, amb tots els carrers. Sí, molt bé. I tu, Guillem, on has anat?
8: Jo he anat a Tailàndia.
0: Mira,
7: no em diguis.
8: Sí. Sí,
5: no ho sabíem.
8: És que el Rocamora... Perquè ets una rata de claveguera, eh?
3: No, és que és gros.
7: Ens calmem, Cuca?
8: No, és que vam tenir...
7: Dir-li això, aquest senyor, que sembla el George Clooney amb aquest color de pell que porta. Guapo!
3: Tu.
8: Vam tenir un petit problema a Tailàndia, sí. Perquè vam anar amb la colla d'amics i tal, i vam tenir un viatge mogudet de la illa d'una illa a una altra, amb un viatge normal que s'hauria d'haver fet en una hora i mitja. El vam fer en 3 hores, amb onades de 6 metres...
5: Sí,
8: la meva parella, la Mariona, vomitant, la Bran partint-se el cul, fent stories... Ell no deixa de ser periodista mai, ja. Saps? I era divertit perquè aquella barca la portaven dos nanos de 16 anys.
7: O menys. Un perquè ja... estan molt cascats, a vegades.
8: No, un ja fumant, tal...
5: Sense dents.
8: Ja, i jo els hi preguntava amb el meu anglès, excuse me, this is normal? The waves, no? The waves are so big. No? I no, normal day, it's a normal. I un tio de cop i volta va començar a fer la migdiada, però votant, eh? Jo t'ho juro que jo vaig començar a pregar, no a Déu, a Poseidó. Vull dir, jo dic que aquest és el tio que porta el cotarro aquí. Vull dir, sí. I de fet vam arribar cansats, rebentats, a l'hotel de Tailàndia ens vam trobar una gran sorpresa.
7: Quina?
5: Ai.
8: I és que la Bram s'encarregava de reservar l'hotel.
5: La Bram, vols dir? La
8: Bram Oriols.
7: No hauries de dir noms, eh?
8: És que es foti. Llavors, vam arribar allà, rebentats.
5: Sí.
8: La meva parella tot vomitada, perquè va vomitar. Pensant, que bé, dutxeta i a dormir. I arribem...
5: En un resort.
8: En un resort guapo.
5: Sort poca.
8: Vam arribar allà, i de cop i volta... Ens diu el tio d'allà que sí que teníem la reserva feta, però per l'any vinent.
5: Que heu reservat pel 2017. Ai, 2027.
6: Hòstia. Gilipolles.
5: Sí? 2027.
8: 2027. Vam arribar i no, this year. Que tot això...
6: És que està ple d'idiotes, aquest país.
8: A tot això, que diguéssim que el viatge ens anàvem repartint certes tasques, vull dir, i a l'Abram li tocava reservar el resort perquè havíem de dormir a la selva, d'anar a dormir una nit en tren nocturn 12 hores. Sí. I era com... Era l'última setmana per descansar a la illa. I vam haver de dormir aquella primera nit amb una habitació de 4 o 7 persones.
7: Escolta, l'Abram, que li tornin a fer les proves de la 3CAT, Vols dir que està capacitat per estar a la tele pública, aquest nen?
8: Jo crec que no.
7: Home!
5: Perdona, jo el veig fent cròniques i és dels millors periodistes de la casa.
7: Sí, però sap algo tan bàsic com reservar un hotel...
8: No, clar. I, bueno, doncs, tenim encara la reserva feta.
5: Clar,
8: per si ens pica l'any vinent.
5: L'aprofitareu?
8: Bueno, no ho sé. Només et dic que vam acabar del resort xulíssim a peu de platja, vam acabar en un alberg amb guiris borratxos cada dia i dormint en lliteres.
3: I com és l'excusa?
7: És el que m'interessa. Ui, estupendo, no saps pas molt bé que ens ho
3: hem passat.
8: Ah, no es va arribar a excusar, vull dir.
3: És a dir, quina és l'explicació que us va donar d'haver posat... No, eh?
8: Ah,
3: que
8: no,
3: es va equivocar,
8: no, no ho sé,
3: ja està.
8: No ho sé, jo pensava que ho havia fet. I és que havia parlat aquella tarda amb ell, amb el tio de l'hotel. La hello, we are coming.
5: I el tio pensant, estic a previsors, no?
8: Li diu, we are coming.
7: Potser ve a peu, saps? Com que està tan de moda ara, tot Déu va a peu per tot arreu,
8: clar.
7: Ara.
8: Deuen ser aquests catalans, el repte de la volta al món a peu, no?
7: Aquesta gent, alguns ja dedica a l'avió, eh?
8: Clar.
7: L'altre dia, TikTok, una a peu, una amb bici, l'altra una amb bici, l'altra amb un 600 vell,
8: sí,
7: com l'an
8: sí,
7: a peu,
8: sí.
7: Que és per anar amb aquests 600 vells a peu,
8: totalment,
7: saps?
8: Totalment.
5: Que no pots entrar a Barcelona amb els 600 aquest, tant.
7: No, per això se'n van cap a Kurdistan, clar, perquè allà potser sí que poden entrar. Sí. Que mos deixin entrar a Barcelona.
8: Ara.
5: I així, tu què has fet, Alba?
7: Jo vaig anar al Japó. Jo vaig reservar bé tots els hotels.
5: Moreno Illa, també.
7: Jo porto cap tipus de Moreno,
8: bueno,
7: jo.
8: Podem dir que va ser un viatge una mica mogudet, no?
7: Bueno, va fer un terratrèmol mentre era allà. Va fer un terratrèmol.
5: Ah, sí?
7: Però a 900 quilòmetres d'on era jo.
5: Ah.
7: No. Llavors va haver una amenaça de tsunami, però jo estava a les muntanyes.
8: Ah,
7: jo li
8: bé.
7: Vaig dir a la meva parella, si mos arriba el tsunami aquí, és que és la nostra hora. Per tant, estiguem tranquils. Vull dir, estem tan lluny del mar que si mos arriba, però ja poso una illa al final. Estàs
8: clar,
7: com l'illa, saps?
8: I està rodejada de tres falles. Vull dir que és un tema perillós.
7: No. Però, bueno, el més curiós d'això no és el Japó. El Japó és un lloc increïble, em vaig,
8: tu,
7: vaig menjar molt.
8: Amb l'estatura que fas, tu quan puja, diguéssim, la marea, per tu ja és un tsunami, no?
7: Sí, exacte, està d'ella, sí. Jo una onada ja faig lo impossible, saps? I com que, a més, sóc d'última línia de mar, jo només que es mogui una mica al mar, a mi em treus de la piscina petita a la Fuliola i jo ja vaig amb manguitos, per si acas. No, lo curiós del cas que vaig tindre jo és que vaig consumir molt arròs allà.
5: Sí, va.
7: És lo típic del Japó, no? Llavors, quan vaig tornar, vaig decidir guardar el record del Japó dins els meus intestins durant 5 dies, vale? I la primera sortida que vaig fer quan vaig tornar del Japó va ser anar a Cunit, poble de l'Estadella, on es feia el Fes Humor Cunit.
8: Sí.
7: Sí. I jo actuava en un espectacle que tinc amb el Godai, que es diu Eix Transversal. I abans de sortir a actuar, jo vaig sentir una llamada d'emergència, baby, saps? I vaig dir, goita, Estadella, quina il·lusió! Destaparé el tap que porto des del Japó al teu poble Cunit, que no és maco, això. Bueno, doncs el vaig destapar tan fort que va sortir per dalt i per baix.
9: És vida!
7: I vam haver de cancel·lar la meva actuació.
8: Sí.
7: I llavors la parella de l'Estadella, que aquell dia ella no vomitava, ho feia jo,
8: exacte,
7: em va portar...
8: Us veu sincronitzar?
7: Ens vam sincronitzar. Em va portar a casa l'Estadella, em va ficar uns llençols nets, des de llavors jo li dic mama, aquesta persona. Em va jaure el llit i em va dir, mirant-me els ulls, tu no pateixis, estaràs bé. Sí. I a mi allò... Allò és el que em quedo d'aquest estiu.
3: Sí, maco.
7: La gent, nen, la gent.
8: Clar. I tu, Val, has viatjat molt o què?
5: Moltíssim, he viatjat molt a comprar bolquers.
8: Happy Papa.
5: Bé, no sé si us he explicat, he sigut pare.
8: Ah, sí? No sabia que eres pare!
3: Sí, senyor.
8: Pare.
10: No sabia que eres papa!
5: No ho havia dit encara. Realment he descobert moltes avantatges de ser pare.
8: Sí?
5: Per exemple, lligues moltíssim.
8: Ah, sí?
7: Jo però vaig...
8: A veure, mala.
5: La gent només et diu... La gent et diu les coses dolentes de la paternitat.
8: Sí.
5: Però jo vaig amb la meva filla al porteig.
8: Sí, al porteig.
5: Allò que la portes així com amb aquesta mena de motxilla. De... Per exemple, vaig pel mercat.
8: Sí?
5: I la senyora se'n diu, ai, quina preciositat. I com m'ho haguessis dit abans de ser pare i haguéssim fet alguna cosa, senyora.
8: Clar.
5: Saps?
7: Guarro.
5: Sí. Lligues molt.
7: Escolta, a mi m'agraden molt els crios i vull dir una cosa a tots els homes de Catalunya.
8: Sí.
7: Quan us miro, miro el crio. M'explico?
5: Clar, però aquest era
7: perquè
5: el doble...
7: Perquè jo, lo de la medul, ja ho sé, que per menjar-te la llengüista t'has de quedar el porc sencer, m'explico?
8: La medul? Què és això?
7: L'home adult. No comencem, Estadella, treu-te la cera de les orelles.
8: El que entès la medul i dic, això no és una estació de servei?
7: Però, i què? Com estem? La babeta.
5: Estic en un núvol. I he de dir que per mi l'anècdota de l'estiu va ser durant el part, bueno, al final del part...
8: Vas parir tu?
5: No, la meva parella, jo era de cos present, i de cap present també, perquè la llevadora em va veure com un còmplice més.
8: Ara, bueno, ets el pare.
5: Bueno,
8: sí.
5: Però em anava manant tasques.
7: Sí que està malament la sanitat pública! Salvador Illa! Recursos de la sanitat! sanitat pública, que el Marc Bala ens ha de fer de comadrona. Què és això?
5: Anava encomanant tasques.
8: Però què vas obrir?
5: No, per exemple, em deia, Marc, podries apretar aquest botó, perquè hi ha el monitoratge, diguéssim, de la criatura i de la mare, pots apretar... Jo estava pensant, però... I això què? Sí, sí, em van portar una bata i tot.
8: Que et van posar una bata?
5: Doctor Bala! No t'ho perdis.
7: Està gravat.
5: Perquè jo estava una mica nerviós, he de dir.
8: Home, normal.
5: Feia veure, per fora feia veure que estava bé, però per dins...
8: Tu estaves en plan, bueno, què passa, com estan les màquines, no?
5: Llavors va arribar el moment crucial que vaig dir, no m'ho preguntaran, perquè són professionals. I la pregunta de mirar-me els ulls i em van dir, perdona, ja que ets el pare, vols tallar tu el cordó umbilical?
8: Home!
7: Oh! Oh!
5: I la meva resposta va ser, porta les tisores ara mateix.
7: Amb la boca ho havies de fer. Com qui talla celo, clac!
5: Llavors, era un moment molt decisiu.
8: Era molt llarg, allò?
5: No, mira, em va recordar una mica la textura. Saps les llaminadures aquestes de regalèsia?
8: Sí.
5: Però de color blanc.
8: O sigui, perdona un moment, la teva... a veure, un moment.
5: El que és el cordó, que és el cordó.
8: El cordó umbilical. Sí. De la teva primera filla amb una regalèsia.
5: Sí, sí, sí, era la textura.
7: Bueno, dolcet.
5: I llavors, jo amb els nervis, tisora en mà, em vaig decidir a tallar el cordó i les primeres paraules... Home, no, Lujas, que no era una radial, era una tisora.
8: No era un orco, la nena.
5: Home, no.
7: És moníssima, la nena.
5: Amb tots els nervis que portava al damunt,
8: sí,
5: vaig mirar la meva senyora, vaig mirar les llevadores i vaig dir... Queda inaugurado este pantano.
10: No!
7: No! No! No! No! No!
5: Sí,
7: no!
5: Sí, sí, sí.
7: No! No! No!
5: Les primeres paraules.
7: No.
5: Les primeres paraules
7: no.
5: Com a pare...
7: I no.
5: Les primeres paraules com a pare en aquest món... han sigut, queda inaugurat aquest pantà.
7: Si ara mateix serveis socials mos escolta, jo us dono DNI i telèfon direcció d'aquesta persona i que se lo lleven preso.
5: Sap greu?
7: Tenen una referència, perdona, a Franco.
8: I perdona un moment, l'única cosa que has parlat des d'aquests pares és que lligues molt més amb senyors al mercat i vas inaugurant pantans amb la teva filla recordant a Franco. Vull dir, no sé si com a pare això està quedant bé.
5: Españoles!
11: Don Marc Bala ha traído una nueva española al mundo. Una española que ayuda a inaugurar pantanos como su padre. ¡Viva España!
8: ¡No, home, no!
11: ¡Viva España!
7: Pare-m'ho. S'ha fet més vell des que es pare. Escolta, tu saps què famosos que se'l mengen al cordó umbilical o
8: no,
7: la placenta?
8: Prou ja, prou ja.
5: És que la segona part... No te l'he explicat, la segona part.
8: No.
7: Ara, dic, amb els gastos que tindràs ara, jo hagués dit, congelem-ho, que mai se sap.
8: No. Jo entenc que tu vas voler inaugurar el pantà perquè tu vas veure allò i se't va caure la bava.
5: Home, a mi em va venir la imatge d'un polític tallant la cinta.
8: Perdona, ara m'he donat compte. Portem 17 minuts. Crec que és l'enllaç més llarg de la història.
5: T'ho asseguro. T'ho asseguro.
8: No me'n recordava. Ni me'n recordava que estaven els dos.
7: Jo com que el Rocamora està irreconeixible, el tinc davant, però és que està morena, guapo, nen.
5: Però sí que us voleu
7: quedar tot el programa?
5: Ens estàvem fent el programa al damunt, em sap greu.
8: Sí, és que teníem moltes ganes, de veritat.
5: Només faltaria.
7: Jo havia entès a la reunió que marxàveu i fèiem tot això, però
8: no,
7: segurament
8: previ,
7: jo ho he entès malament.
5: No, era així.
3: Potser era estava pensat així, però després les coses van com van.
7: Crec que no, crec que volem que estigueu aquí.
3: Ara ja podem marxar, ara que ja hem entès la història, no?
8: Jo crec que ens hem actualitzat, no?
5: Era posar-nos al dia.
3: Clar, no per això, però vull dir que ara ja està.
8: Passen moltes coses.
3: Valia la pena, vull fer aquest enllaç.
8: Sí.
7: Mira, fem una cosa. Benvinguda a la telonera més petita, però més preciosa,
8: ara,
7: que ens ha donat aquest estiu.
8: No parlis de tu. Ah.
5: Ha dit més petita, eh?
8: Perdó.
7: Està d'ella? Fotre una claca que hauràs d'anar a buscar les orelles? Al macell és hora d'anar a buscar les orelles. I va.
8: Llavors són orelletes.
7: Vinga, va!
5: Xavi, Núria, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
8: Adéu.
7: Moreno!
12: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els teloners del versió RAC 1. Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
13: Jo era un ginete total.
12: ...i Alba Segarra.
7: Que no tengo miedo, la verdad.
14: Pues vinga, anem.
5: Molt bona tarda a tothom. Passen 19 minuts de les 3.
7: Som els davants del clapés.
8: Som
10: els teloners.
5: Molt bona tarda. Dic molt bona tarda perquè això ho hauríem d'haver dit fa 19 minuts, però molt bona tarda, Alba Segarra
8: ara.
5: I Guillem Estadella, i molt bon programa 435.
7: Bona tarda, Marbala, preciós.
8: Bona tarda, putes llegendes de la Radiodifusió de Catalunya. Sòvia Malagria!
5: Bravo, bravo! Ara, per fi podem dir que inaugurem la tercera temporada a Cantalunes.
7: Vols tallar algun cordó o alguna
5: cosa? Home, si teniu alguna cosa, jo tallo, eh?
13: Marica.com.
8: No,
5: no, home! Alujas,
7: aquest queda prohibit una temporadeta, eh?
8: Ah, però és divertidíssim.
5: Et diré una altra cosa.
8: Què?
5: Després els hi sobra un trosset de cordó als nens que van amb aquella pinceta.
8: Així?
5: I se li va, clar, cap d'uns dies allò s'asseca i cau.
7: I cau.
5: Doncs encara ho tenim allà, perquè no sabem com, si ho hem
7: ma mare guarda els nostres, compto
5: sí,
7: encara.
5: Sí, encara no ho hem guardat. No sé si està allà al damunt, no sé si...
8: Quan vingui algú a casa, li dius que són olives.
7: Allò fregit com una còrnea d'aquestes de porc,
8: sí,
7: saps?
8: Sí, sí. Allò... Escolta, deixeu-me parlar d'una cosa que he descobert aquest estiu, sí, a banda de viatjar, que l'Alba ha sigut pare, l'Alba ha anat al Japó. He descobert per mi el fenomen viral del moment. Atenció, perquè aquests dies he estat per Granollers fent de relator.
5: T'hem vist?
8: A la Festa Major de Blancs i Blaus, impressionant, la millor festa major de Catalunya, i hi ha un tema que s'ha fet viral, un kebab d'allà. Es diu Alnor Kebabis Granollers.
5: Un kebab?
8: Un kebab. Perquè és un kebab que a l'hora de comunicar a les xarxes socials utilitza la IA. I han fet una cançó... Han fet una cançó...
5: Els del kebab.
8: Que s'enganxa com una mala cosa fent promoció del seu kebab. Mira, escolteu-ho.

0: Molt de salsa blanca.
1: És molt important la salsa blanca.
0: Fan de vent després.
1: Ara només falta que no la facin a Mia, que lloguin un músic.
2: Clar, clar, clar, clar, clar.
1: Ui, això també, molt bé.
0: Moltes festes majors aquest any he vist a Mia.
2: Sí, no, a Vilanova.
3: Sí, sí.
1: La IA s'està anant de les mans,
0: no, no, no,
1: la IA.
0: No, no, no, això ho hem d'aturar, ho hem d'aturar.
2: Sí. Visca Granollers.
0: Va, que avui se'ns està anant el temps, es nota que estem encara a mig de vacances.
2: Bueno, és que venim amb tanta informació per poder explicar, per poder xerrar.
1: No sabia que tenia tantes ganes de micro. No.
0: Mira, m'informen que avui farem el programa fins a les 5.
2: Vale.
1: El que perfecte.
2: El Clapés estarà content.
0: Sí.
1: Exacte, ves que no fem fins a les 8.
2: Bueno, està content.
4: Molt bé, molt bé.
1: El Clapés, abraçant a tothom per la redacció.
0: No, no, no, ha vingut, maquíssim.
1: Llançant confeti.
2: Diu, jo he tornat a néixer i mai estava tan content i nerviós per una nova temporada.
0: Sí, sí, sí.
1: S'ha fotut a bramar per allà al mig, us estimo.
0: Il·lusionat, il·lusionat.
1: Sí.
0: Va, hem d'obrir l'altra versió del dia.
1: Oh, que contenta estic.
0: Va, que aquest cap de setmana ha sigut de bojos pel que fa a les festes majors a molts punts de Catalunya. Increïble la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Diada històrica, a plaça s'hi van poder veure 16 castells de gamma extra, però l'altra versió d'avui, com comentàvem amb l'Estadella, que ell ha sigut el relator de la festa major de Granollers, passa per la festassa que han viscut amb la mítica rivalitat entre les colles de blaus i blancs.
2: Et dic una cosa, si les dues colles ahir van sopar que mal, com vaig veure, s'han llevat amb un color en comú, eh?
1: Quin?
2: El marró dels calçotets.
0: Adella.
1: Ahir va ser un dia molt gros a Granollers. Més de 7.000 persones van veure en directe el famós concurs de rajoles. La colla dels blancs van fer 102 rajoles i la colla dels blaus van fer 99. Després de 9 dies de festa, la colla guanyadora ha sigut la dels blaus.
2: Molt bé, clar que sí. Visca la festa major. De veritat, us ho dic, eh? Ahir vaig veure de les 7.000 persones al Palau d'Esports de Granollers, se'n va posar la pell de gallina. Vull dir, tenen un factor humà i una bogeria per la seva festa major que és envejable.
1: És molt guai.
0: Jo t'he vist molt de festa, aquesta.
2: Molt. Jo he acabat servint cerveses, eh? Jo m'he entregat com un mes allà, eh?
1: He acabat, diu. Sí, jo vaig actuar l'altre dia a quarts de 8 i estava servint cerveses.
2: Perquè vaig anar amb els ganxets, que van amb botes de vi, i em van regalar una bota de vi i jo no va acabar bé.
0: Pot ser que puguis arribar a ser la mascota de Catalunya?
1: No, l'altre dia...
0: Com a figura pública, de dir...
2: A mi m'agrada.
0: Mascota de Catalunya.
1: L'altre dia, Godai García va dir que Estadella era... Com et va fer anar? El community... El mànager de qualsevol esdeveniment català.
2: Jo sí.
1: Ell t'ho munta, t'ho gira...
2: Home, qualsevol festa major que vulgui, que a mi m'hi porti, em foten hotel i birres, i jo ja estic allà tranquil, eh?
0: Mireu, com que és un clàssic d'aquest programa, recuperarem aquesta secció, que és quan hi ha hagut una festa grossa en un punt de Catalunya, el que fem són les trucades de ressaca. Si són tan valents per sortir de festa a Granollers durant 9 dies seguits, avui també han de tenir prou energia per agafar-me al telèfon. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu d'Espidifent 600 grams i per 100 a baixada. Que és una tasca molt perillosa, això de fer trucades de ressaca.
1: Sí.
0: Ahir la gent va acabar a les tantes de la matinada i això de trucar a hores intempestives, com podrien ser els vols de la una del migdia, no m'ajuda a fer amics.
5: Hola.
0: Hola, bon dia. Què tal portem a ressaca?
5: Amb qui parlo?
0: Amb en Marc Bala, de RAC1, dels Taloners. Estic trucant de la ràdio aquí a Granollers.
5: Oh!
1: Ai, la meva aquest, cuca.
0: Aquest és, el nivell, aquest és el nivell de la postfesta Granollers.
1: Sí. No deia entendre ni català.
2: No,
1: de la
2: no,
1: ressaca que deia tindre.
0: Aquest noi no sabia on estava. Ara,
1: no,
0: què passa?
1: Clar.
0: Jo ara que sóc pare,
2: clar.
0: Ara no tengo miedo, la verdad. He
1: ara.
0: Tornat a trucar, eh?
2: Clar.
0: He tornat a trucar. M'és igual que em trenquin la cara.
1: Molt bé.
5: Hola.
0: Vale, no sé si s'ha tallat o m'has penjat.
5: Estava dormint. He deixat el mòbil a la taula com he pogut.
0: Vale, vale. Tu que ets blau o ets blanc?
5: Blau.
0: Que has anat a dormir ara?
5: No, però sí que m'he despertat ara.
0: Bé, no t'has enfadat amb mi?
5: No. Simplement dormir.
0: Sí, ara estàs al llit, eh?
5: Sí.
0: No tens ganes de parlar, veig, eh?
5: No moltes. Això sí, la veu porto una setmana que ja estava refredat abans de començar, per tant...
1: Sí.
0: Quants anys tens?
5: D'edat d'adult responsable i que demà ha de treballar. Estic al llit, només adult, i a demà tocarà ser funcional. Totus blaus! No queda veu.
1: Però...
2: Jo estic patint, eh?
1: Però sembla la IA.
0: Hi ha un punt de la ressaca que tu encara no estàs en la fase ressaca, estàs en la fase...
2: De pujada, de pujada.
1: No, i que, bueno, s'han desconnectat moltes neurones i estan tots els electricistes del teu cap intentant ajuntar cables encara.
0: Avui les neurones de Granollers al matí estaven apagades. He trucat a una altra casa i he trobat un Sergi. Aquest no tenia ressaca. Escolteu la veu, estava hivernant directament.
3: Hola.
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ui, quina veu.
3: Sí.
1: Ullo.
0: Però estic fent trucades a Granollers per saber si aquí hi ha algú dels blaus o dels blancs.
3: Sí, dels blaus.
0: T'he despertat?
3: Una miqueta. Trobes puta. Depende, digue'm què necessites.
0: És que jo truco de la ràdio, era per saber com va la ressaca.
3: Ah, la de puta mare, que no veus que hem guanyat.
0: Estàs bé? Vols que truqui algú que et vingui a portar un ibuprofeno o algú?
3: Però necessitaria un quilo. No n'hi ha. Déu meu.
0: Estàs fet caldíssim. Com et dius?
3: Em dic Sergi. Oh, Déu meu. Crec que em dic Sergi, no ho sé, tio.
1: Què?
0: Crec que em dic Sergi, no ho sé, tio.
2: Hòstia.
0: Uf, els efectes dels blaus i blancs. He de dir que el Sergi l'he posat a prova i l'he fet cantar algun dels càntics d'aquesta festa perquè ja
2: posi... Tu també vas a putejar, tio.
0: Clar. Ha d'escalfar les cordes vocals, aquest noi.
1: Ell fa tant que no surt de festa, perquè ara és pare, que ja no té empatia amb els que han sortit de festa, saps?
0: No, no, que el tio encara té corda.
3: A Granollers, tothom és blau. Potser només hi faltes tu un mocador i un bon porró. I ja ets un blau, ja ets un blau, aquí serà. Ja el tens.
0: Buah, és que em costa entendre-t'hi tot de la ressaca que tens, eh?
3: No, és que tinc la boca seca, no és ressaca, sí, és la boca seca, que tinc l'aire posat i se m'ha ressecat la boqueta una mica.
0: Apa-li, bona nit i tapa't.
3: Vinga, adéu, tapa't tu, adéu.
0: Adéu, adéu.
1: Aquesta veu d'ultrasò que té, no? Ultratumba. Sí. Si Manel Vidal al seu costat és un castrat,
2: sí,
1: ja.
2: Sí, m'agrada molt el tapat tu, eh?
0: Tapat tu, com dient, vés-te'n a prendre pel sac.
2: Oi, que
0: escolteu, tot tios, he de dir, però mira, després de buscar números, he despertat a una altra granollerina.
4: Hola.
0: Hola, bon dia, que truco a Granollers.
4: Què passa?
0: No, estic parlant fluix per si esteu de ressaca.
4: Bé, va bé la ressaca.
0: Home, fas bona veu.
4: M'acabo de despertar.
0: T'he despertat jo?
4: Sí.
0: Doncs estàs estupenda, reina. Tu què ets blava o blanca?
4: Blanca. Diguem-ne que són uns dies d'anar a dormir tard i llevar-se d'hora. Portem 9 dies de festa sense parar. És normal que el primer dia que no hi ha festa la gent estigui dormint.
0: Com et dius, perdona?
4: Soc la Maria.
0: Maria, encantat, eh?
4: Sí, i tant. Encantada de conèixer-te.
0: Visca Granollers.
4: Visca la festa major. Adéu, bona nit.
0: Bona nit, adéu.
2: Quina paneta.
1: No, perdona.
0: Eren quarts d'una, eh?
1: T'ha enganyat.
0: Per què?
1: És impossible que algú hagi sortit de festa i s'aixequi així.
0: Aquesta senyora tenia molt d'aguante, que es diu en català.
1: Sí, bueno, jo he hagut d'anar a buscar les cordes vocals, a vegades, vamos.
0: Has dit cordes vocals?
1: Sí.
0: Calla, perquè l'última trucada, aquest periple telefònic...
1: Mira, que connectats.
0: He trucat a un senyor que la ressaca li ha fet millorar la veu. O sigui, té una veu més sexy ara amb ressaca.
6: Hola.
0: Estic trucant a Granollers per saber com va la ressaca.
6: Home, doncs hem caigut al forat.
0: Ha sortit ja del forat o encara no?
6: Sortir del forat, ja crema que costarà.
0: I aquesta veu tan greu i tan xula la tens de normal o és veu de dormir poc?
6: No, la tinc de normal, però diguem-ne que tens uns tons encara més baixos, fruit de l'esforç, de l'entrega i d'haver-m'ho treballat molt.
0: Podríem provar com pots arribar de greu amb la veu? Ara, entre la veu greu i la ressaca, aviam si sonen els subwoofers de Catalunya, aviam com sonaria la veu.
6: A veure, puc dir Catalunya fins i tot, a veure què passa.
0: Aviam.
6: Catalunya. Hòstia. Catalunya.
1: Ui, aquí.
0: Aviam, digues, els taloners de la ressaca, aviam.
6: Hòstia, que me son... Els taloners de la ressaca.
0: Bravo! Des d'aquí una abraçada a Granollers. Felicitem també el seu, diguéssim, convidat d'honor, Guillem Estadella, el seu relator, vull dir que...
2: No. Molt bona gent.
0: L'han triat bé, eh?
2: M'empadronaré.
0: Ho ha donat tot, aquest senyor.
2: Sí.
0: Això, la festa dels blaus i blancs, jo diria que és la millor festa de tot...
6: Catalunya.
0: Va, que ja passem un minut de dos quarts de quatre. A la tarda és moment per fer una pausa a la publicitat. I tot seguit seguirem parlant de festes majors. Avui és una festa, aquest programa. Avui passarà una cosa molt gran perquè tindrem dins de l'estudi el gegant tronat dels Burjuts de les Borges Blanques, que, atenció, és el primer gegant del món imprès en 3D. Ara tornem!
7: Salones a publicitat! Yes!
8: Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
8: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
12: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
11: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
13: Verisur.
14: RAC1 us convida al cinema.
15: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
16: Acaba de passar alguna rambla, cinc ambulàncies.
14: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
15: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
14: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
15: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
14: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
15: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
14: Tots som u.
17: Som els taloners, els d'abans del Clapés.
18: Ah, el Clapés! Fa molts anys que està.
17: Si vols enviar-li una abraçada o algo virtual o què?
18: Sí, una abraçada pel Clapés. Ja és gran, no? Gran!
17: És un boomer! No. Què dius? Vostè com a jubilada també potser podem enviar un missatge perquè el Clapés es jubili ja, no?
18: Sí, jo crec que sí que es té que jubilar, ja és gran, eh?
17: Quants instants creus que té el Clapés?
18: El Clapés deu tindre, a veure, uns 79-80.
19: Quan passi bé, yeah.
14: Els taloners del versió RAC1.
20: I aprendre pels sagles migdiades.
17: Ai, ai quan senti això, Clapet.
18: Talla, escolta, ja he parlat bastant, no?
0: Mira, sintonia nova que estrenem avui i li hem d'agrair també a tota la feina que tot l'estiu, Xavi Alujas,
2: sí,
0: ha estat buscant i remenant músiques, bueno, per poder estrenar cintos. Un aplaudiment pel Xavi Alujas.
2: Fora aplaudiment, fora aplaudiment. Jo tampoc vull posar-me en contra el tècnic, però tot en estiu no.
0: Hem quedat bé, ara.
2: Va començar a enviar-nos missatges dijous passat.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Vull dir que... A mi em va enviar un mail dient no porto tot...
2: Pues perquè estaria programat.
1: Perquè la resta de l'estiu les estava composant.
0: Les componin?
1: Les componin.
2: Sí. A cop de tita.
21: Trabajar es de pobre.
1: Que siguis marrano.
0: Va, que passen 5 minuts a 3:45 de la tarda. Us hem fet un petit spoiler abans de la publicitat. I com que som al final de l'estiu i de moltes festes majors, hem decidit fer un homenatge a les festes majors i a les festes que omplen els carrers i places d'arreu de Catalunya.
1: Efectivament. I per això avui tenim un convidat de luxe. Parlem del Tronat, el gegant dels diables Borjuts de les Borges Blanques, que és el primer gegant de Catalunya i de tot el món fet amb una impressora 3D.
2: Home, bravo!
1: Clar
2: que sí. El que està clar és que aquest gegant dona bona impressió, eh? Saps? Perquè està imprès.
22: Bé.
0: Guillem.
1: Jo crec que ha de ser una al capítol.
22: Sí. La brometa bastant fluixeta.
2: Tu no saps la d'acudits dolents que m'estava guardant tot l'estiu. Els he de deixar anar ara.
0: Ens espera una temporada distreta. Escolteu, ha vingut el gegant, però també ens acompanya l'Oriol Satorra, que és el president de l'entitat, el Francesc Trullols, perdó, informàtic, i un dels ideòlegs, juntament amb el Carles Falcó, que també ens acompanya. Bona tarda, Borjuts, què tal, com esteu?
23: Bona tarda. Bona tarda.
2: Olé, guapo! I també, quins falta,
0: deixat,
2: perquè...
0: Sí, m'he deixat a un, eh?
2: A l'Arnau.
1: Hola, Arnau!
0: T'has apuntat a última hora, Arnau.
23: L'Arnau, el Gracet, el poble el coneix tothom com el Gracet.
2: El Gracet? Perquè treballa a la selva, o...?
3: No, som parents del Grasset.
2: Ah, sou parents?
1: Ah, sí.
3: Ah, és broma, és broma.
1: Jo ja anava a dir, tens una retirada. Jo amb això soc molt ràpida.
0: Escolteu, els Bruixuts han vingut aquí no només amb samarretes, que també estem fent el programa amb les samarretes oficials dels Bruixuts, oficials com si n'hi hagués d'altres, però el tema és que heu vingut amb el gegant, que això és una cosa que ens ha fet petar el cap, i ja l'heu exposat només arribar a la redacció. Només us aviso, abans de començar, que la gent ja ha començat a trobar semblances amb gent d'aquí de la casa.
5: Sí, jo, pel que he sentit, el Clapés hi tenia una certa retirada.
2: Ui, perdona?
0: T'has posat en un jardinet, ara, eh?
5: Sí, tu...
19: A veure, tu, has anat al psicòleg?
0: Ara penjarem imatges al nostre Instagram, @estalones_RQ, del Burjot, bueno, el Burjot.
2: Del Tronat.
0: Del Tronat, perdó, dels Burjots. Sí, el Tronat dels Burjuts.
2: Muy bien. O sigui, un moment. O sigui, el Tronat és el gegant. Vale. Els Burjuts el són els diables.
0: Que també estan tronats.
2: Sí, per això es diu Tronat.
1: No, per això ve. I el Tronat s'assembla, té una mica d'aires al Clapés, sí, perquè desperten la mateixa sensació.
2: I el mateix cabell.
1: Sí, exacte. Treballen un cabell amb obertures i clarianes. I, a més, una expressió facial que té ganes d'abraçar la vida.
0: No podria haver descrit millor.
2: Jo el primer dia no vull...
1: Una cosa, i a més, a part de portar-nos el gegant, que s'agraeix, han portat una cosa millor.
2: Sí.
1: Us han portat una caixa sencera d'orelletes. Perquè el gegant és molt maco, però no es menja, saps? No. En canvi, les orelletes han causat furor a la redacció.
0: El penjarem ara a l'Instagram, aviam què us sembla aquest gegant. Abans de res, us hem de preguntar de qui va ser la idea i quants cubates portàveu quan ho veu decidir.
5: La idea va ser nostra i cubates no.
3: No portàvem cubates.
5: Imaginem-nos plena pandèmia, tancats a casa...
3: Avorriment total.
5: Avorriment exagerat. Doncs vam decidir de fer aquest gegant.
0: Molt bé. Però, clar, la gent normalment en fa amb altres, diguéssim, materials, els fa a mà. Aquest pas de fer-lo amb 3D?
5: És el que sabíem fer. De fer-ho a mà no som bons, no som artistes, però, bueno, el Francesc és informàtic, jo soc enginyer, doncs mos vam començar...
0: Sou els Big Bang Theory de les Borges Blanques?
2: No, però de les Verges Blanques.
5: Sí que serà això que comenté, però...
0: Les Verges Blanques.
1: Avui ens en sortirem. Seguiu.
5: Sí, és ara això que comente, però va més agafar plena campanya de que des de l'Ajuntament, si no em recordo malament, demanaven col·laboració per fer mascaretes... Pantalles. Pantalles d'aquestes... I van començar amb això.
3: Epis per als sanitaris.
5: Pantalles van passar...
1: I vau dir, ja veureu quina pantalla farem. No us entrarà cap Covid, no?
3: Quan vam dir prou test, vam dir, doncs ara què fem?
5: El filament que sobrae, no?
1: El disseny també el vau fer vosaltres o ja existia aquest disseny?
5: El disseny és comprat.
1: Com comprat?
5: Sí, compre.
1: Tu compres un...
5: En realitat és una figureta d'enquestes de jugar a jocs de rol que s'imprimeixin en petit i les
0: pinten... I d'on la vau treure, que potser la gent...
5: D'una pàgina d'internet que no me'n recordo.
2: Molt bé, bravo! Enginyer informàtic, molt bé.
0: Un moment que ara tindrem problemes de copyright amb això.
5: No. Està comprat amb llicència i en puc fer l'ús que vulgui. De fet, li vaig enviar una foto al dissenyador i li va fer molta gràcia.
1: I llavors decidiu que feu això, perquè esteu molt avorrits, compreu, el següent pas és imprimir.
5: Sí.
1: Com imprimeixes això? Perquè això és molt gros.
5: És que són molts bocins.
3: Són 26 trossos, perquè el màxim de les nostres impressores d'anar per casa és el tamany d'aquesta mà.
0: Clar, és que hem d'explicar que no només hi ha una part del gegant, que és el cap, també tenim els braços.
1: Sí, potser m'hauria de posar tot per fer una foto a les xarxes i que entengui la gent...
5: No volia marxar sense que tu ho posessis, sisplau.
2: Ah, tu vols fotre?
5: I cap perfectament.
1: Sí, sí, sí. Aneu explicant com funciona.
0: Aviam.
5: Oriol, ajuda.
2: O sigui, perdona, però és un gegant que també se li pot... O sigui, podem entrar dins del gegant?
5: Sí, sí, sí, de fet ja hi és.
2: Ah, perdona un moment. Home,
5: i ara li posarem el cap, perdona, que no. Ojo.
2: Sí, estem tenint un moment ara mateix.
5: Sí.
2: De veritat, tothom cap a l'instant.
3: Aguanta-li per darrere.
2: Apropa't al micròfon, Alba. A veure, vine aquí.
0: Vine aquí, Alba.
2: A veure, un moment. Digues algo, sent el Tronat.
23: Fa un holoplàstic terrible. Vostre, pudor. Bueno, va, m'has fet una foto?
5: Bé, sí, és que, Alba, això
1: però
5: que has
1: fet tu... S'està molt bé des de dins, eh?
5: Sí, per això que has fet tu els dinars dels diables i així ho fa altra gent en altres situacions. Llavors, pues, bueno, l'olor ja ve.
2: Aquí sí que hi ha cubanes.
5: L'olor ve d'aquí, sí.
1: Però m'he donat que no hi ha espai per mirar. Com ho fa la persona que porta el gegant?
5: Perquè això és el cap del gegant. Aquest cap està...
2: No és un cabeixugo.
3: 3 metres d'alçada.
0: Clar. Nois, això ja surt, diguéssim, a Festa Major, té els seus grallers, té algun ball...
5: Aquest, nosaltres, com a Colla de Diables, no tenim grallers, però a Borges, la trobada de gegants, grallers i correfocs, no s'entén sense el gegant i tal, i com que ja sortíem amb la nostra colla de tabalers, doncs teníem la sortida com que ens faltava alguna cosa. I, de fet, els primers anys que vam sortir a la trobada, doncs, una família de Borges que ens va deixar un gegant. Això, amb l'èxtasi de sortir a la trobada, el vam decapitar. Vull dir, no portàvem ni mig carrer i ja mos havia caigut el cap al terra.
0: Carai.
4: Va acabar amb, llavors, un cotxet.
5: Va acabar amb un cotxet.
4: Va acabar el cap al cotxet i anàvem passejant el gegant decapitat i el cap amb un cotxet.
5: I des de llavors va sortir, doncs, el fet de, doncs, que, com a agraïment a la família, havíem de fer alguna cosa. I va ser quan... com va sortir això.
1: D'una malifeta en surt una bona...
2: Et dic una cosa, quina meravella el país que tenim amb aquestes festes majors i aquestes coses que passen per accident i que al final, mira, doncs el primer, gegant imprès en 3D del món, és de les Borges Blanques! Elon Musk menja amb els ous!
0: Home, no, que
1: tindrà una feinada...
0: que comenci ara, que fins i tot no acaba.
1: Ja pot agafar un àlmax.
0: Escolteu, Diables Borjuts de les Borges Blanques, moltes gràcies per aquesta visita, molt bona Festa Major, gaudiu d'aquest... com es deia, Guillem?
1: El tronat.
2: El tronat. Bala.
1: El bal, sembla que hagi parit ell.
2: Jo només espero que almenys tingui la memòria al 100% quan estigui amb la nena i no se la deixi al Bonària.
1: On agafi un altre, saps? No, perquè llavors es guia per l'olor.
0: Són tots iguals. Bueno. Escolteu, moltíssimes gràcies. Hem d'anar a la publicitat i a la tornada... l'home que ens fa riure ara. Des de la primera temporada.
2: El Clapés?
0: No. Ah. Mar Llibre, ara tornem.
20: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: A mi em faria il·lusió avui, si hi ha algun conductor escoltant RAC1, que acabéssim la connexió amb una còpia d'aquests de ràdio ben maco.
1: Ah, vale, espera, vaig a veure si... Vale, doncs mira, pots posar RAC1 així fent que s'acopli.
2: Vale, vinga, va.
1: Puja-li el volum.

0: els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
1: Estem ara mateix a l'Hospital Clínic.
2: Ostres, Guillem, estàs molt lluny.
3: Guillem, torna!
1: Estic molt lluny!
4: Taloner!

0: 4 i pràcticament un minut de la tarda. Us recordem que aquesta temporada també tenim portes obertes els divendres, eh?
1: Sí, xulíssim.
0: Que canvien moltes coses. Ui, novetats de la nova temporada. Sí, sí, però hi ha coses que es mantenen fermes, com el públic aquí als Taloners.
1: Quan una cosa funciona, no la toquis.
0: No la toquis. I què funciona en aquest programa, sobretot els divendres?
2: El públic.
0: El públic.
1: I quan entra el clapés.
0: Per tant, si voleu venir de públic aquesta temporada, heu d'enviar un mail a talonersversió@rac1.net. Talonersversió@rac1.net amb l'assumpte, que quedi clar, públic taloners amb el vostre nom complet, el DNI, i també ens dieu totes les persones que vindreu i quin dia vindreu.
1: Sí.
0: Rebreu després una confirmació per part nostra.
1: Sí, això jo potser us... ens expliquem per mail, no?
0: Ah, vale.
1: Sí. Per no... Més que res perquè el Marc comenci la secció, no? Vull dir que si ara
3: no, no,
1: has de
3: problema,
1: començar
3: nois?
1: A explicar
3: no,
1: com rebreu. Funciona el mail.
0: Un mail que us dirà a quina hora.
1: No,
0: a quina
1: ja
0: hora.
2: Llavors aquell dia agafeu el transport que us convingui més,
0: ara.
2: Viniu a la Torre Barcelona,
1: sí.
2: A baix us demanaran el DNI,
1: no,
2: pujareu a la planta 3, us recomanem que pugeu les escales perquè s'ha de fer salut. Porteu merenar, porteu algun regalito.
1: Tenim aquest home aquí.
3: No, a mi em sembla bé, no deixa ningú enrere, eh?
2: És que veus, ell sap que no pots donar
3: sí,
2: res per
3: això,
2: fer.
3: Sí, per això, a vegades...
2: Vale. Aquest any me'n cuido jo d'aquest correu del públic.
1: Sí.
2: Vull que la cosa quedi clara. Però,
3: igual el tema que ens trobem.
0: Ui, aquest any.
1: Estàs repassant el que has de fer, no?
2: Exacte.
0: Vinga, que quedi clar. Talonersversió@rac1.net, sí. Assumpte públic. Taloners, va, seguim.

0: Clar, normalment els dilluns, durant la temporada, el Marc Llibre fa el repàs del cap de setmana. Se'ns ha allargat una miqueta aquest cap de setmana en format estiu. Per tant, Marc Llibre, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Què?
0: Què, l'estiu?
1: Molt llarg, avorrit. Sí. Tenia ganes de tornar.
2: Fas molt bona cara.
1: Sí. He descansat, però he descansat massa. El problema és que quan tens moltes vacances i ets pobre...
2: Ja no.
1: Acaba sent una condemna, al final.
2: Ai, no ajuda.
1: No, he llegit molt, però va.
2: Sí. Jo per això vaig fer un viatge i la resta d'estiu vaig anar a la Fuliola, perquè ja no gasto.
1: Jo vaig anar a Cunit, és el viatge que he fet aquest estiu.
2: Interessant lloc, eh?
1: Ui, sí, l'hòstia.
2: Si caga, molt bé, eh?
1: Sí.
3: El va.
1: Jo vaig estar al policlin aquell i a part del que vas fer, tu vaig veure cada cosa per allà, que déu-n'hi-do.
3: Ah, sí?
2: Si pogués parlar aquell policlin.
1: Tu sabràs els còmics que contractes.
3: Doncs ja preguntarem a veure què està passant aquí al policlin.
0: Ai, els policlins a l'estiu.
1: Sí. Ai.
3: Jo pensava al principi que un policlin era un policia net, però no. Anem amb la...
1: En portem quatre, ja, avui. Sí, va, repàs de l'actualitat.
0: Crec que hem de... Perdona, amb això ja et dono pas. Hem de començar a treure targetes.
2: Sí.
1: Em sembla
0: com
1: bé.
0: Com al futbol.
1: Sí. Strikes.
0: Dues de grogues és una vermella.
3: Enteneu que jo llavors ja a partir de dimecres no vinc al programa.
1: Clar, exacte.
2: No, però no és que no vinguis.
3: Ah.
2: No és que no vinguis. És que llavors per deures a casa n'has de pensar un de bo.
0: Sí.
3: Vale.
1: Ah,
2: no sé si serà pitjor el remei que la malaltia. Sí. Però
0: va, Marc, repassem el bo i millor de l'estiu.
1: Som-hi.
3: Vinga, va, comencem amb el que ha estat la sensació del cap de setmana.
1: Doncs la gran sensació del cap de setmana han estat les batalles de Farmejà Aura, que confirmen el que ja fa temps que alguns sospitàvem, i és que el món s'ha convertit en un manicomi i han fet sold out. No hi cap ni un puto sonat més.
3: No.
1: Però bé, les sensacions fortes no s'han aturat aquí, sobretot per la generació Therian, ja que aquest cap de setmana s'han anunciat novetats sobre el nou videojoc que llançarà el proper 19 de novembre, l'empresa Rockstar, anomenat Grand Theft Auto 6.
3: Home! El GTA.
2: Passar la pistola.
1: Ara.
2: A què anava de matar gent, això?
1: Més o menys, sí.
2: Baixar és del cotxe, agafar és...
1: Mira, per qui no sàpiga què és això, és una saga de videojocs que bàsicament et permet recrear de manera virtual el que seria viure al Raval.
3: Vale.
1: Violència, tràfic de drogues, tirotejos, baralles, detencions policials... Tot perfectament recreat perquè qualsevol dia entre un xaval a l'institut fotent trets amb una Kalashnikov i diguem, com ha pogut passar això, no?
3: Si
1: sempre saludava. Això ens deixa el següent escenari, un escenari molt esperançador, sobretot pels pares i mares.
3: Sí.
1: Penseu que quan el vostre...
0: Ara sóc un d'ells?
1: Doncs mira, apunta.
2: Oh.
1: Pensa que quan el teu fill, Therian, de tipus escarbat piloter, no estigui al carrer farmejant aura, estarà tancat a la seva habitació robant cotxes o col·locant bitllets dins del tanga d'un stripper en un món virtual.
2: Això no, eh?
1: O parlant amb el xoques.
3: Ah, mira, està molt bé. Jo t'he dit que al GTA jo m'aturava els semàfors. Jo m'hi feia tanta cosa.
1: Ah, sí? Ostres, tio, però si no has jugat al GTA.
3: No, però m'hi feia coseta, jo què sé, però jo m'aturava el semàfor.
0: Els fedes també els feies.
3: Veia una senyora deixar passar, sí, sí.
1: La meva pregunta és, no hi ha un punt mig entre crear joves psicòpates i crear joves apalandrats? O sigui, no hi ha res entre el Grand Theft Auto i la sèrie Jo Mai Mai?
2: Ah, sí.
1: No hi ha res entre Farmejà Aura i Valles Sardanes? No hi ha res entre el Xoques i el Tito? No sé, jo crec que ho hauríem de...
0: Som d'extrems, realment, eh?
3: Clar, sí. No hi ha grisos.
1: Bueno, els grisos aquí no es van anar bé, tampoc, però... Clar.
2: Però sí. Et feien córrer,
1: sí,
2: que falta gent que corri, bueno, sí.
0: Una mica d'esport.
1: Sí, a vegades, molt bé, reflexionem sobre això.
3: Mira, quina ha estat la notícia optimista del cap de setmana?
1: Aviam, optimista en aquest cas, sobretot per mi, és que aquest cap de setmana vam poder llegir a la revista Fotogrames una entrevista al director de cinema Ridley Scott, conegut per Gladiator o Blade Runner, en la que explicava que tot i fumar 4 paquets de Marlboro al dia està a punt de complir 89 anys.
3: Molt bé.
1: Es veu que al seu despatx hi havia més cendra que les urnes de Jesús Gil. A l'entrevista diu, i cito textualment, jo fumava 4 paquets de Marlboro al dia i a més els hi treia el filtre perquè fossin més forts.
2: Uau.
1: Aleshores, jo fumo un paquet al dia. He fet una regla de 3 i em surt que comptant que el Ridley Scott, si és mort demà, que esperem que no, amb 89 anys, he calculat i jo com a mínim arribaré als 264 anys, aproximadament.
3: Bé, tenim seguiràs, Marc per estoma.
2: Seguiràs venint cada dilluns a fer la secció. Sí. Amb...
0: Prou apologia del tabac, eh?
1: No, sí.
0: Prou apologia, eh?
1: De fet, setmana que ve marxo a Formentera i quan torni ho deixo.
3: Però...
2: No,
0: sí. Deixa-ho abans d'anar-hi.
2: No, que ets boig. No.
1: Que vols que em fotin fora de l'illa?
2: Es fumarà l'illa, nen, que no ho veus. I quan tu ho deixis, nosaltres estarem aquí, al teu costat, per quan hi tornis, dir-te no passa res. Ja ho sabíem.
3: Ja has après italià o què?
1: Hi ha molt d'italià, ja?
2: Està ple.
1: És el primer cop que hi vaig.
2: Jo vaig anar sola de viatge a Formentera fa uns anys.
3: I què, vas retrobar amb tu mateixa?
2: Vaig llogar una bicicleta per... No vaig retrobar amb ningú, vaig retrobar amb les agulletes.
0: Però no vas prendre el sol amb l'anus?
2: No, això vaig fer a Ibiza.
3: Ah.
2: No, que em truquen després de les illes. No, a Formentera no hi fa res.
1: No es pot,
3: allà, no? És que ara he connectat amb lo de l'anus. Vinga, ja sabem quina és la notícia optimista del cap de setmana. Ara toca saber quina ha estat la notícia pessimista del cap de setmana.
1: Doncs em sap greu, però ha estat el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça.
3: Home, però si això és boníssim.
2: No. Avui ho han dit?
0: No. Sí, ho han dit avui.
1: El Barça porta tot l'estiu intentant fitxar Julián Álvarez i finalment hem fitxat Gabriel Jesús. La sensació és una mica la mateixa que quan jo als 18 anys volia un cotxe i els meus pares em van dir que vale, que me'l compraven i vam anar a un concessionari que es deia Desguaces la Cabanya i van comprar Citroën Saxo a peces i una merda. Bé, aquest fitxatge té coses bones i dolentes. La bona és que ha costat només 10 milions, per tant, només que faci 3 golets i digui bon dia un parell de vegades, està amortitzat.
2: Sí. Només diu.
3: Mentre no digui visca Barca.
1: Exacte. Mm-hmm.
0: I però que l'han comprat a Vinted.
1: Sí, o a AliExpress, jo no estic dubtant. I tot i ser brasiler, està casat i té dos fills, és ultrareligiós, cosa que, per tant, redueix les probabilitats de que agafi la gonorrea.
2: La part... Ui, són els pitjors, aquests.
1: La part dolenta és que el seu genoll esquerre sí. Sembla que el venguin per fascicles en alguna col·lecció.

0: Guants, vull dir que és molt vell.
1: Tu pensa, Alba, que la premissa sempre és la mateixa. Ara és, a veure si el Hansi el recupera. Hòstia, portem algú que no s'hi ha de recuperar.
2: Ni que tingués una vareta màgica, el Hansi.
0: Clar, no, Hansi d'aquí poc anirà amb sotana ja com Jesús fent miracles. És allò, el leprós
1: sempre
0: que va
1: a veure si el recupera o tampoc li farà nosa. Bueno, no, és,
2: mira que us dic
1: algú.
2: Que aquest any és l'any de desencissar-se.
0: Amb el Hansi.
1: No.
2: Aquest any... Cau la il·lusió.
0: Mos n'ha fet una de molt grossa,
2: aquest
0: que
2: any...
0: és que ha tret aquell del Barça, l'únic del Barça del Barça. Com se deia, el Carrascal.
1: Casador?
0: El Casador.
3: Bueno, has dit el Carrascal?
0: Quin greu.
1: Encara no. El
2: aquest
1: Carrascal,
2: any
1: encara no, però...
2: cau a les venes dels ulls amb el Hansi.
0: Ah. Ja...
2: Apunta tu. Mira,
1: ho apunto ara mateix.
3: Ho apunto amb una llibreta imaginària, no?, de merda.
1: Sí.
3: Molt bé, escolta'm una cosa. Parlant de futbolistes, hi ha un tema molt integrant que també havies de portar.
0: Sí. Integrant.
3: Integrant, interessant.
0: Com estem avui.
2: Sí, és el primer dia.
4: Muy bien.
2: El dia d'obrir les agendes i apuntar...
1: Sí, no sé si ho sabeu.
0: Que l'Estadella parli millor brasiler que català.
1: Sí. No sé si ho sabeu, però Álvaro Morata ha fitxat pel Leganés.
3: Sí, és que estic enganxadíssim.
0: L'ex de la Maria Pombo.
1: Sí,
3: ah, sí?
1: I actualment surt amb Alice Campello, que és una
3: influencer
1: italiana. Doncs,
3: Alice Campello?
1: Alice Campello.
3: Alice Campello.
1: No, ah. Italià no, només brasiler.
2: Alice Campello és com una perruqueria, no? Alice Campello.
0: Sí. Ho han deixat i han tornat 50.000 vegades.
1: Bueno, el fitxatge l'ha fet molta il·lusió. És veritat que Morata s'il·lusiona una mica amb qualsevol cosa, eh? Si no, fixeu-vos, escolteu això un moment.
5: He venit a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
6: Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
7: When I was little, I think imagine one day I can be at Chelsea and making goals.
6: Es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí.
1: Ja ho veieu.
3: Quin home.
1: Il·lusió.
0: La gent no sap que registren les coses, de veritat, eh?
1: La gent.
0: Ai,
1: no
0: la
1: toca
0: gent.
1: Ni quarts ni hores.
3: Ai.
8: Alerta boomer.
2: Parlant d'il·lusió.
8: Alerta home. Boomer. Alerta boomer. Alerta boomer.
2: Ara sí.
4: Bravo! Bravo!
2: Antoni Clapés. Bona tarda. Hola.
3: Què tal?
0: Entre ell i entre un arc de Sant Martí darrere seu.
3: Sí. Bueno,
1: moreno, eh?
9: Sí?
1: Polsaretes d'estiu? No, no, tot.
9: No, les polsaretes... mira, aquesta és de la Xina.
1: Per
9: tant, és de l'estiu passat. I les altres dues són...
1: Que no t'havia vist mai amb màniga curta.
9: Clar, és que...
3: Estàs atractiu, eh?
9: No, com que fa tanta calor, encara no... Sí, saps, encara no vaig uniformat del que seria temporada. Que aneu uniformat? Ah, carai,
0: sí.
9: Uniformats amb la samarreta dels burjuts.
3: Sí.
1: Semblant d'un casal, eh?
9: No, esteu... Aneu, que aneu de comiat de solter.
3: Sí, exacte. Anem amb
9: allò que es fa, que es posen tots la samarreta i us falta el penis al cap, però bé, tot això...
3: El tenim a un altre lloc.
9: Sí, bueno, però
0: us falta el cap.
9: Us podia... Sí, mira.
2: El penis del...
3: Un unicorn penis, no? En comptes del trobat, el pullat, eh?
9: Sí, sí. M'ha fascinat perquè he estat minutant l'entrevista que els heu fet.
3: Sí?
9: I, no, realment us admiro. Ho he dit a la redacció, dic, realment tenen uns collons rodons.
2: Per què, eh?
9: Perquè, home, els feu venir aquí, us porten el monstre aquest, fet en tres dimensions, sí? Us porten aquí unes orelletes fantàstiques, no una ni dues, sinó està tota la redacció engullint com els coloms quan...
2: de plaça Catalunya.
9: Quan la gent, saps, llença allò pa que sobra o arròs, la gent està aquí a RAC1, perquè RAC1 això és gent famèlica.
3: Que quan hi ha menjar, hi ha gent que passa...
9: Sí.
3: Mai l'has vist passar per aquí a la redacció?
9: No, han anat tots a la caixa. Estan tots a la caixa. Ara, quan sortiu, no queda res. Ja no queda res. És una...
3: I
9: els heu facturat en 10 minuts.
3: Sí.
2: Però és que són
9: és una cosa que m'ha fascinat.
1: A mi m'han deixat set, si vols que
9: digui. Sí, sóc incapaç.
3: Toni,
9: en canvi,
2: són les novetats d'aquesta temporada.
9: En canvi, les vostres vacances...
0: 20 minuts,
9: sí, de vacances.
3: Entenc que hem hagut de retallar.
9: Crec que el temps, saps?
3: Sí.
0: Ben bé que ningú ens escolta a casa.
3: Estem agafant les mides.
9: No, us admiro, eh? Ho he dit, ho podeu preguntar a la redacció. Sí. Admiro a l'Estadé, al Bala i a l'Alba perquè, escolta, 10 minuts s'han facturat l'entrevista. I els tios venen carregats aquí.
3: No, però...
0: Jo les mans, boixes, m'ha passat
9: la
0: molt
9: cara,
0: ràpid,
9: us regalen les samarretes, us porten orelletes... Vinga, 10 minuts a la calle, vinga. Ale,
3: no, però els estimem molt, els tenim aquí.
2: Sí, un aplaudiment,
4: no?
3: Que a veure si està... Un moment. Us ha agradat o no?
10: El que estem buscant ara, un altre dia, és Benimbell.
3: Ara!
0: Som els preliminars, vosaltres.
9: Ah. Bueno, tot
2: quin dia
9: els
2: portes? Eh? Quin dia els portes?
9: Bueno, deixem una mica de temps, no?

0: però esperem una mica...
1: Un parell d'anys, no?
0: No, home, no. A veure, quin dia teniu alguna acció? El dia que tingueu alguna acció...
2: Bueno, aquest dissabte,
0: Festa
2: Major...
0: Hòstia, aquest dissabte no... Ara... Quan més?
2: Deixem-ho pel tema de la resa, què tal, doncs dintre dos, tres setmanes.
0: Vale, vinga, va. Venga, dos, tres setmanes ho parlem. Vale,
3: t'ha sortit bé, la brometa t'ha sortit bé.
0: No, ja el portarem. És com Joan Dausà, que també va dir que l'últim lloc que li quedava per venir era el versió que havia fet tota la ruta de RAC1.
1: Sí. Va venir, inclús els taloners.
0: Sí, sí. Exacte. I em falta el versió RAC1. Sí. Bueno, doncs, que està a l'aix d'espera. Aneu darrere del Joan Dausà. No, anava a dir-vos que hi ha arribat el teu ídol i el nou referent, Gabriel Jesús. Que porta el
4: Junó. Ha arribat ja?
0: Sí, ha arribat. Ara escoltarem, acaba d'arribar a la terminal d'aquests...
3: I el Genoi, què? Com va?
0: Amb una caixa? El Genoi pel caldo, sí, no. Per Nadal. Ja veuràs tu. El Genoi ens el tallaran i serà el caldo per Nadal.
1: Necessiteu traductor del portuguès al català? Sí. Si necessiteu traductor del portuguès al català?
0: Bueno, no sé, tampoc ha dit... No ha dit res, com era d'esperar...
5: Per ser futbolista?
0: Ha fet un gest que el truquen, que...
3: Sí, és veritat, fa veure que truca sa mare.
0: Quan marca, no?
3: Quan marca, sí.
0: És el que ha fet.
3: Això és una persona, Alba, perdona.
0: Sí, és aquest xicot.
5: Que guap, quina bona planta.
0: No és el... Com es diu aquesta bèstia?
1: Tronat.
5: El Tronat.
3: Pregunta-li al Bala.
0: Doncs Tronat se li escau perfecte.
1: No.
0: O sigui, ho heu lligat el dia que arriba Gabriel Jesús.
3: Heu portat el Tronat.
0: Heu portat el Tronat. És que és perfecte, perquè aquest tio està tronat.
4: I al Genoll li han fet en 3D, també.
0: Però si està tronat...
1: Hem filat l'actualitat sense saber-ho.
0: No. Jo des d'aquí vull felicitar el Deco, perquè tothom ho diu, i no trobo cap periodista que fins i tot mencioni que potser... A veure, ha estat una mica erràtic, però jo també vull felicitar-lo, com tots, que tothom està fent-li... Bueno, anava a dir una expressió més lletja, però no la faré. Tothom l'està ensabonant i jo també felicitar-lo perquè a 48 hores de tancar el mercat he anat a fitxar un Genoll pel caldo de Nadal. Vull dir que molt bé.
1: Va entrar a la pop mirant un moble per l'habitació de la nena i, hòstia...
0: No, felicitar amb ell i a la porta i la gestió esportiva, perquè està molt bé.
5: Tu volies aquell altre, que no deixen marxar.
0: És que no, jo no el volia. No el volia perquè s'hagués produït l'efecte Griezmann, o l'efecte Arda Turan, o l'efecte Coutinho. Tots aquests jugadors que durant un any el vol fitxar, i quan arriben... No...
3: Haguéssim pagat 150 milions a l'Atlético, hagués fet merda i l'haguéssim tornat per 20 euros.
0: Clar, i sobre els haguéssim regalat. Sempre fem el mateix.
5: No, tens raó.
3: Sí, ja.
5: Això és com quan tu vas molt darrere d'una persona per buscar una mica d'encuentro sexual. Un magnífic estant que t'ho ha de fer molt bé per estar a l'alçada. Per tant, el Jesús aquest mos ho farà. No n'esperes res. Qualsevol moviment que faci et sorprendrà.
0: És com aquells que tenen un micropenis. Bueno, doncs potser...
3: El Gabriel Jesús, si camina, ja estem contents.
1: És qüestió amb el micropenis. Bueno, tu pots estar tranquil si tens les altres extremitats bé.
0: Qui pot estar tranquil?
3: Com? Què dius? Tu estàs bé.
5: I que no tot és això. Vull dir, es pot fer altres coses, Toni.
0: Però si tu no
5: se't
0: veu el penis.
5: Ai, calla.
0: Perdona. No se't veu.
4: Et diré una cosa, Toni.
0: Tens dos ous de Pasqua, que la feina que hi ha trobar-te el micropenis.
4: Et diré una cosa. Hem estat fent team building. Team building.
0: No sé què és.
5: Una mica d'equip.
4: Sí, hem fet una mica d'equip i li hem vist el membre d'Estadella.
0: Però coses molt rares, eh? Els del Coutinho també van quedar dos dies en un càmping.
4: Se la miren.
1: Se la miren.
0: Van dir que feien trios i no sé
3: com. Què dius?
0: Sí, que estaven preparant la temporada.
3: Bueno.
0: Amb un càmping, amb un bungalow.
1: El Coutinho a les dues copes ja va loco, eh? Li és igual, eh?
0: Crec que s'ho menjava tot, el Coutinho. Bueno, va. Vinga. Jo crec que...
1: M'ho fet lliure.
0: Ja està.
4: El Coutinho no deixava... No deixava ous remenats.
1: S'emporta el tàper i tot. Diu, me lo pones pa llevar.
0: S'ho ha fotut tot el càmping. Bueno.
5: Hosti, quin inici, tu.
0: Sí, bueno. Ja anirà tot a menys.
4: Això no era millor, no?
0: A millor, suposo.
1: O a pitjor. Jo crec que pitjor.
5: Oita, que vermell que està l'Estadella. Oita, va, què avui? Què mos faràs?
0: No, que avui faràs. No, que ens hem d'anar a l'aeroport, que acaba d'arribar el...
1: Què diu?
0: El Gabriel Jesús.
1: Tots a l'aeroport!
0: Tots a l'aeroport! Ara tornem.
5: Benvingut, Jesús!
0: Vamos!
6: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
7: Bé, ja som a casa.
8: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
7: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
8: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
10: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
9: Tota la informació a manresaturisme.cat.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Vine a la Castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Drac 105, emissora oficial!
13: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
14: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
13: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure.
16: RAC 1.
0: Per tempesta elèctrica, el Barça de Flick. Barça-Rayo Vallecano. Aquest dilluns a 2:15 al Camp Nou i des d'una hora abans a RAC 1, amb Fortlipó i companyia.
17: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: RAC 1. Tots som un milió. It's showtime.

0: en directe amb tots vostès per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan està cansat envia el seu holograma a fer el programa.
1: Jo sé que jo sóc conscient, però jo no sé si tu, Toni, ets conscient o ets un holograma de l'Elon Musk. No ho sé jo. Estic segur que jo sí, perquè jo ho sento, perquè és una cosa que tu sents.
2: No, jo crec que també.
0: Toni Clapés!
3: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Doncs ja tornem a ser aquí. Han passat les 6 setmanes volant i ja tornem a retrobar-nos amb tots vosaltres, cosa que ens fa... molt feliç. Primer de tot, deixeu-me saludar a Montse Llussà. Montse, bona tarda.
4: Com estem? Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Que
3: bé,
4: il·lusió, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
4: Home.
3: La veritat és que sí, la veritat és que sí. Bueno. Tot i que estic llegint la biografia de Fernando Fernán Gómez i penso igual que ell.
5: Yo estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada.
3: Bueno, doncs és això.
4: 100% d'acord, jo també.
3: Coincideixo amb Fernando Fernán Gómez, però malauradament no sóc heredero. Per tant, aquí estic. Senyor Virgili.
6: Ara ho ha aconseguit, no fa res, ara.
3: Eh?
6: Ara ho ha aconseguit i ja no fa res.
3: Sí, ara sí. És cert, senyor Boigas. Què tal, senyor Marcelí? Bona tarda.
7: Vaya uns tropos i uns pòtols que esteu...
3: Deixi'm dir que avui no sé... Avui que és Sant Ramon, per cert.
7: Ramon, sí,
3: no deixi'm felicitar tots els Ramons.
7: El Ramon de Plats Bruts.
4: Ramons i Ramonets.
3: No, hi ha un grapat de Ramons, els el sigui el meu padrí.
7: I tant.
3: Aquí trobo molt a faltar. I hi ha un grapat de Ramons, però a banda de Ramons...
7: I Ramones.
3: I Ramones, que aquí ja ens vindria la cançó... de la
4: Ramona.
8: La Ramona, home, por favor, no me digas que no la quieres poner, eh?
3: No es tracta de posar-la o no es tracta de posar-la o no posar-la. No posar. Es tracta
8: Venga,
3: només de mencionar
8: suelta el moflet,
3: que ara és un
8: tenso.
3: Nom que no es posa.
7: No es posa.
9: De la más gorda de las mozas de mi pueblo, Ramona.
3: Deia que és un nom que no es posa, però que avui és Sant Ramon. I també, senyor Virgili, podria ser avui Sant Gabriel Jesús.
7: Gabriel, que va ser l'àngel que va anunciar a Maria que naixeria Jesús, i li van posar Gabriel, i uns pares van estar encertadíssims.
3: Tenim última hora sobre Gabriel Jesús.
7: Alerta.
3: Ens la porta l'Arnau Vila, en aquest cas el Departament d'Esports del Versió RAC1. Arnau Vila, bona tarda.
10: Bona tarda.
4: Hombre,
10: gràcies, moltes gràcies. Doncs mira, Gabriel Jesús, que ja ha aterrat a Barcelona.
7: Fixa't.
4: Ah, sí?
10: S'ha fet de pregar perquè ha arribat mitja horeta tard del previst, a dos quarts de quatre.
7: Fixa't.
10: I la idea és que aquesta tarda passi la revisió mèdica. Important, perquè de seguida repassarem el seu historial de lesions. Ell ha dit que està perfecte, ara el sentirem. Ve de l'Arsenal, signa per dues temporades amb una opcional per 10 milions d'euros.
3: Calla, perquè tenim en directe des de la terminal corporativa Gabriel Jesús, a qui podem saludar a aquesta hora. Gabriel, bona tarda. Gabriel Jesús.
11: Buenas tardes. Hola. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: Gabriel Jesús.
11: Sí, este soy yo. Gabriel
3: el
11: Jesús.
3: Futbolista.
11: Sí. Este soy yo. Buenas tardes.
4: ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
3: Bueno, está a la terminal corporativa.
11: Estoy preparando la revisión médica.
3: Uh-huh.
11: Ahora estoy con la aspirometría.
4: Esto te va bien porque tú siempre has soplado, ¿no?
11: Ha salido perfecta. No necesito... revisión médica, porque ya se ve que estoy perfecto.
3: Estem parlant...
11: Gabriel Jesús.
3: amb Gabriel Jesús.
11: Gabriel Jesús.
3: Té alguna cosa a veure Gabriel Jesús amb Carlos Jesús?
11: És mi padre, és mi antecesor. Mi antecesor. Yo soy el de ahora, el fue el de antes, pero quiero dar toda la tranquilidad a los culés porque no voy a tener lesiones porque soy como los coches modernos.
3: S'especula molt que ets un jugador de molt procliu a les lesions i clar, ha generat una gran incertesa.
11: No va a haber lesión ninguna porque soy como los coches modernos. Tú cuando tienes el coche averiado, ¿qué pasa? Se enciende un LED en el tablero. Pues yo también, porque llevo un microchip.
2: Arriba, cuando subimos, nos preparan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón. Entonces, yo dentro de mi cerebro tengo un microchip.
11: Tengo un microchip, y si tengo la rodilla jodida, se me enciende la luz de rodilla jodida.
3: Bé, anem amb més detalls. Ara tornarem amb Gabriel Jesús, que el tenim en directe des de la terminal corporativa. Arnau Vila, què podem explicar més
10: sobre
3: Gabriel Jesús?
10: Que qui l'ha vist en directe només obrir-se les portes d'aquesta terminal és el Roger Sapé, que ja el tenim allà. Roger, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
10: Com ha anat això? Quina cara feia Gabriel Jesús?
12: No, feia cara d'estar content i més que satisfet. Com deies, ha arribat als voltants de 3:45 de la tarda. Poc abans de 4:00 l'hem vist aparèixer en aquesta terminal corporativa amb moltíssimes maletes. Això sí, la intenció sembla de passar una bona temporada aquí a Barcelona, acompanyat també de la seva família, ha vingut amb els seus fills. Ha aparegut una estona davant dels mitjans de comunicació quan ha sortit d'aquesta terminal corporativa. Temps a que els periodistes li fessin un parell de preguntes, si estava contenta i que estava molt feliç d'estar aquí a Barcelona. I abans de pujar cap a la furgoneta del club, on l'esperava el personal del Barça, sí que li han pogut preguntar per això que estàveu comentant, del microchip.
11: Microchip.
12: És a dir, com estava el seu genoll, perquè recordem que es va trencar els creuats l'any passat. Tot el que ha dit Gabriel Jesús és que aquest genoll està perfecte.
11: Obrigado.
12: Això ha dit el nou davanter del Barça, que ha pujat en aquesta furgona, com us dic, amb el personal del club. Se'n va ara cap a un hotel, cap a l'hotel on s'allotjarà, aquí a Barcelona, en aquestes primeres hores.
3: A quin hotel? Sabem a quin hotel o no? Per anar a salut, per veure si te'l trobes pel hall.
11: No se puede saber.
12: No. El Barça no ho ha volgut comunicar tampoc perquè no vol que hi hagi una execució.
3: Pot ser que vagi
12: seguint el futbolista.
3: No ho dic perquè pot ser que vagi al Sofia. Al Sofia trobes molta gent,
12: molt.
3: Sempre està ple de gent del Barça, al Sofia.
7: I modern.
3: El què?
7: L'hotel.
3: No, sí, perdoni.
7: Sí.
3: No, Sofia. Home, el Barça de la fa poc,
7: L'han arreglat.
3: Està estupendo. Està estupendo.
7: T'ho acabo de dir.
3: I sempre per allà, sempre amb un telèfon hi ha l'Echevarría. Sempre.
13: Ah, sí?
3: Sempre hi ha l'Alejandro Echevarría. Sempre està, no sé, parla amb un, amb l'altre, és el seu despatx, allà el Sofia. Dic que no el portin al Sofia. Bueno, perdona, Sapera.
12: Sí, sí. El que dèiem, que se'n va cap a aquest hotel on s'allotjarà aquests primers dies aquí a Barcelona. Després té previst anar cap a l'Hospital de Barcelona on comenci el reconeixement mèdic per veure si efectivament aquest genoll està perfecte. Després completarà aquesta revisió a la Ciutat Esportiva i la previsió és que pugui ser el partit del Barça, avui pugui presenciar el partit des de la llotja, aquest partit entre el Barça i el Rayo Vallecano, i per demà a migdia tarda el Barça hauria de fer oficial la seva incorporació, recordem, per 2 anys més un tercer opcional.
14: Are you happy, Gabriel? Feliz? Contento? Ahí está.
15: Tienes ganas de venir al Barça.
14: A ganar muchos títulos, Gabriel.
16: ¿Estás bien físicamente?
15: ¿Cómo estás físicamente?
17: Perfecta.
3: Bueno, també li podria dir, venga, i mañana por la mañana a por el buffet libre.
10: Però ha dit perfecte.
3: A por el buffet libre i a ponerte hasta arriba.
7: Algú l'ha sentit? Jo
10: l'he sentit, perfecte.
3: Les preguntes realment també... És que li preguntes? És que aquesta tonteria que portem tots.
7: ¿Cómo estás del genollo?
3: No, clar, bueno, aquest és el tema.
7: És l'únic pregunta.
3: Tu rodilla està per al caldo de Navidad?
10: Comencem, Ha dit que està perfecte, Toni.
3: Sí, sí, bueno, és que tu t'ho creus tot.
10: No,
3: tu,
10: però
3: sí. A tu et van col·locant, en lloc d'un pollastre, un colom, i, escolta, te'l menges amb degustació perquè et penses que és un colomí.
10: Ha passat, això,
3: Sí, no, ja et conec. Bueno, deixem el Roger Saperes que vingui cap a RAC1, perquè diguéssim que les grans declaracions ja estan fetes. Roger, una abraçada.
12: Una abraçada.
11: Bendito sea.
3: Gracias, Gabriel Jesús. ¿Alguna cosa más que quieres aportar?
18: Soy Christophe. Voy a jugar en el campo.
13: reencarnado en Cristo Fe para que los jugadores estén en el camino del de Padre Eterno, ya ve.
3: Estás entre Christopher y Francisco Franco. A veure, anem amb els detalls de, del genoll. De...
10: Sí, a veure, per qui es pregunti, no són lesions musculars el que l'ha torturat, és aquesta lesió del genoll que es va fer el gener de 2025, que l'ha mantingut tot l'any 2025.
3: Tot l'any, eh?
10: Sense jugar, i va reaparèixer per Nadal. Llavors, aquesta última temporada l'ha jugat a la meitat, 27 partits on ha jugat només 1.000 minutets fent 6 gols i 2 assistències. És a dir, suplent, suplent amb números de portar l'equip en aquest Arsenal campió d'Arteta. Recordem que el pic de valor de la seva carrera és l'any 2021, al Manchester City, amb 93 milions, i que a dia d'avui el valor...
16: Guardiola! I ara que està fet una merda, ara aquí, vinga! Com sempre, Guardiola és el citromàtic. Agafa't, esprimeix els jugadors com taronges i llavors ja la menga. Sí, estimo molt a Barcelona i la merda pel Barça.
7: Ens van dosant tot...
16: Tota la merda, tota la merda.
3: Però, perdoni, que Guardiola no...
16: Vostè qui és?
3: Que Guardiola no és ni està ni és entrenador del City i és més, Gabriel Jesús no ve del City.
10: És Arteta.
3: Ve de l'Arsenal.
16: Sí, i en què on va triomfar?
10: El millor any...
3: El Manchester City.
16: Però què estic dient?
10: En això sí que té raó, que en el Manchester City viu el seu millor any com a golejador.
16: Ara em ve un rot.
18: Per favor.
10: Escolti, hem fitxat un jugador...
3: De veritat.
18: Home, quin fàstic.
16: Una gran olopadeta.
10: Quina olor.
18: De veritat, eh?
3: Va, prou, home.
18: No fa ni 20 minuts que som aquí i vostè ja està fent aquest... Home.
3: Jo, de veritat. Alguna cosa més de...
10: Sí, no, recordar, és un nou pur, per qui es pregunti quin pur de nou és. És
3: porteu,
10: un nou...
3: Mira, porteu una tonteria.
10: Jo només t'ho explico, Toni.
3: Nou pur, nou...
10: Però si jo no he estat aquí tot l'estiu.
3: No,
10: només t'ho dic,
18: pur? Què vol dir,
10: és un nou, un davanter centre, un davanter centre amb
7: els... Pur, que en teoria de fer gols.
10: Amb l'ofici davanter centre, amb els moviments, és capaç de generar-se espais dins l'àrea, és el que coneixem com... un davanter centre que el Barça buscava. Que, clar, aquest no seria el de més cartell, però és un perfil que faltava en aquesta plantilla i que el Barça el fitxa. I molt important, el millor per Flick, que és que vol davanters que pressionin com animals, és un dels davanters que millor fa la pressió i que més...
19: Però compte amb això de crear espais, perquè pots acabar amb el camp molt gran, perquè si tens 8 jugadors que van crear espais, al final acabes un camp que no trobes la porteria, eh? Això s'ha d'anar a compte.
10: Sí.
19: Perquè no és perjudicial, eh, a vegades.
7: O sigui que s'allarga.
19: Es va creant espai, i al final...
3: Sort de l'eminència del senyor Wiggins, a qui li donem la benvinguda. Perquè sense aquest anàlisi, evidentment, quedaríem coixos com el Gabriel Jesús.
10: Que no està coix.
3: No, bueno, ja ho veuràs. Ja m'ho diràs el...
10: 29 anys i una recuperació d'un genoll, sí, perquè... Bueno,
3: hem fitxat dos coixos, eh? Rodri i Gabriel Jesús, eh? Atenció al... I, per cert, algun senyal ha de tenir, perquè tots els guies que he tingut en els diferents països on he estat aquest estiu, tots els guies tenien un denominador comú.
7: Tots eren coixos?
3: Tots eren coixos.
7: Què dius?
3: No vaig acabar d'entendre el... la guia de Budapest era coixa. Però... El guia de Viena era coix.
10: Però com?
3: Que a més era Klaunskinski. Era un tio clavat a Klaunskinski.
7: No era una dona, has dit que era una dona.
3: No, a la d'Hongria. La d'Hongria era coixa...
18: Hongria, no ho has dit, Hongria.
3: Bueno, la de Budapest. Hongria, Hongria, Budapest, on està?
18: Sí, perdona. Hongria. Perquè com que havies dit... Bueno,
3: no, la de Budapest, coixa. Sí. La de Viena, coix.
7: Coix.
3: I per remate, anem a Praga i també I aquí, no el dia que... També coix, per posar cony, però...
10: Però coix com? És a dir, de quin estil?
7: Pues coix.
18: Coix,
7: coix.
18: Home, coix,
7: com
18: noi.
7: Com coix.
3: Però els tres coixos...
10: Però de lesió? O de...
3: No, no sé. Home, no li anava a preguntar. Vostè de què està cojo? Home,
7: De los cruzados.
3: No em vaig atrevir a preguntar-los. Té de que coger.
7: Però anàvem amb bastó.
3: Home, i anàvem a peu, eh?
18: Va, home, va, com han de ser?
3: Tota la ruta, totes les rutes de 3 i 4 hores per la ciutat, amb guies coixos.
18: Què dius?
7: Però que anaven amb crosses.
3: No, coixos.
18: Sense res.
3: Sense res.
10: Seria un fris.
7: S'aguantaven.
3: Sí, no, però vull dispensar. És que és casualitat, també.
7: Està bé.
3: 3 de 3. I ara aquests dos fitxatges del Barça, doncs mira, és un denominador comú.
7: Però com és que et passen aquestes coses?
3: No sé, i esperis, perquè també m'han passat d'altres. Bueno, tot això, després ho parlem.
10: Sí, i tant.
3: A l'Arnau.
10: Fins ara.
3: A tot això... Fins ara.
7: Què pot marxar,
3: ja? Ara no he pogut obrir l'ordinador. No,
18: jo tinc unes feinades que no m'aclareixo.
3: No obres? Ara obriré el meu. Bé, tenim novetats d'aquest migdia sobre el piro musical de la Mercè.
16: Sí,
3: és aquesta escudella que es fa entre els coets per una banda, la música per una altra i l'aigua que regalima per la font. allò que no té cap mena de sentit, res del que es veu.
7: Però, bé, però és bonic, fa festa.
3: És molt maco, és molt maco.
7: Fa color.
3: És el que li dic jo.
20: Sí, i les carteres volen.
3: Ah, exacte.
20: La gent allà gelipollada mirant els petardos i van directe a la comissaria a denunciar.
3: Deixem-me saludar aquest any que s'incorpora per fer el repàs a l'actualitat. No és altra que Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
21: Hola!
3: Què tal, Folquet? Com estàs?
21: Molt bé, Toni, molt bé.
22: Experiència i moreno.
3: A
21: veure, Toni, et farà molta il·lusió saber que Josep Montero, d'Oques Grasses, és qui signarà la banda sonora del Piro Musical que es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, el nou escenari de l'espectacle, perquè hi ha obres a la fira.
23: Què passa, penya?
3: Josep Montero!
23: Què passa? Ha vingut tothom, tio.
24: Ha vingut tothom, tio. Sí, mira, el senyor Marcelí, el Clapés, el Ries, la Foquet... Va, tio. Quina pressa teniu per saber? Vull dir, no us ho penso pas dir ara, qui fica...
3: Bueno, avui ens ha sorprès aquesta notificació de que seràs l'encarregat de triar les cançons del Piro Musical.
24: Per què t'importa tant, tio? Vull dir, és igual, es fotré allà... El play, ja està, tio.
3: Bueno, el play, però bueno, aquí estem en el tema de... Bueno, la qüestió
7: és... Què poses?
3: Exacte, quin tipus de música?
24: Tio, falta un fotiment de temps, vull dir...
3: Bueno, un fotiment no,
24: I encara una bona mandra, tio. Ara pensar totes les cançons que he de fotre... Va, tio, ho triareu l'últim dia i ja està. Quina pressa que teniu, tio. A més, no sé per què polles volen que
3: tingui.
24: Després hi foten els petards per sobre i no se sent una merda, tio.
3: Això, bueno, aquest és un... Sí, bueno, clar, però això és...
23: Que fotin una cosa primer i després el següent, tio!
7: Mare...
23: Primer els petards i després la música o viceversa, tio! Sí o què?
24: Va, tio.
7: Jesús...
24: Bueno, no
3: a tot
24: sé.
3: Això, perdona, ja sí que t'ho vaig preguntar divendres, però en la presentació de la temporada, però confirmem que acabeu la trajectòria musical Oques Grasses a l'Estadi Olímpic.
24: Acabem, no? Acabem i vosaltres també, tio. La versió també acaba aquesta temporada.
3: Però és que això en cap moment ho he dit, que acabi el...
24: Tio, ja t'ho vaig dir. És que ets burro, tio. Ets burro, tio. Vols fer favor de dir que és l'última, tio? Que vendràs com xurros.
3: Que no venem res, que no venem entrades.
23: Que sí, tio! Que digues que sí, que s'acaba, tio! Que ets tonto, què, tio? Ho veieu bé o què? Que s'acabi la versió aquest any, tio!
3: No, és que no ho veiem. És que el que veiem és un... Bueno, en aquest cas et veiem preparant...
24: Bueno,
23: burro!
21: A veure, Josep, quina mena de cançons, quin estil de cançons escolliràs per la playlist?
24: Bueno, tio, les meves, tio.
21: Totes? Ah.
24: Al final farem el que el públic demana, tio. El públic que compra. Entrades d'Oques, no compra entrades per... Jo què sé, tio. O sigui, tots aquests festivals que foten per l'estiu, tio, te'ls imposen, tio. És una puta merda, tio. La gent compra Oques Grasses, tio. Pues els hi posarem Oques! Els hi posarem Oques i després ens jubilarem! Sí o què?
3: Sí,
23: què passa, penya?
3: Va,
23: què passa?
3: Bueno, ja ho sabeu, la música del Piro Musical a càrrec de Pensada i...
23: Serà una puta passada, tio!
3: Bueno, de ben segur, de ben segur. Josep, gràcies!
23: Adéu, burros!
3: Va, anem amb altres coses del dia que passen per l'actualitat, marcada per la crisi de Ceuta.
20: Això sí.
3: Monopolitzada avui per la represa del curs polític i amb avui una entrevista, entre d'altres, Mònica, a Pedro Sánchez a la Cadena SER.
21: Sí, el president espanyol no s'ha esperat a la compareixença prevista per aquest dijous al Congrés per explicar la seva versió dels fets i ho ha anat a explicar a la Cadena SER. També ha comparegut aquest matí al Congrés en comissió la ministra de Joventut i a aquesta hora al Congrés compareix la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. Totes dues en comissió per explicar l'actuació dels respectius departaments davant d'aquesta crisi humanitària.
20: I aquest és allò que on s'ha anat a la SER allà, massatge i aceite.
7: Fixa't, primer la SER i demà o demà passat al Congrés.
20: Al Congrés, que és el mateix.
7: Primer la ràdio, fixa't.
21: Ho repassem tot plegat, anem primer a Madrid. Saludem el delegat de RACU a Madrid, Jordi Armenteres, bona tarda.
25: Bona tarda, ben trobats.
3: Igualment, Jordi.
21: Comencem amb la compareixença de la ministra Redondo d'aquesta tarda. Què ha explicat fins ara, Jordi?
25: No, bàsicament, sí, ha començat fa encara no 20 minuts, bàsicament que s'han reforçat tots els protocols per evitar violència de gènere en aquesta situació de crisi que pot exagerar totes les altres situacions problemàtiques que hi pugui haver a Ceuta. Reforçar protocols sobretot per les dones de Ceuta, però també per les migrants que van creuar per aquell pas marítim. De moment, no gaire res de nou que no sabéssim fins ara.
21: Uh-huh. Aquest matí, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, comparegut també en comissió, com dèiem, manté que els menors que són a Ceuta se'ls ha de traslladar a la península. Hi ha hagut algun canvi de posició?
25: No, i amb això, de fet, topa frontalment amb el discurs de Pedro Sánchez, que no ho veu entre les grans prioritats per la resolució de tota aquesta crisi. Al contrari, avui Sánchez apuntava el retorn al Marroc de tanta gent com sigui possible, però efectivament la ministra de Joventut, gairebé la mateixa hora al Congrés dels Diputats, el que deia és que s'ha de prioritzar la reubicació a totes les comunitats autònomes. Però sí que més enllà d'això la sentirem, la seva compareixença al Congrés ha servit per constatar la polarització i el seu plantejament era les antípodes del que estan exigint les dretes, bàsicament PP i Vox.
0: Y es que ninguno de ellos, ninguno de ellos, ninguna de ellas provocó esta crisis. Por eso, y lo digo claro, señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Por eso, nuestra primera obligación es no confundir a los responsables con las víctimas.
25: Hi ha hagut ball de xifres molt elevat al llarg d'aquest mes. Això va passar el 30-31 de juliol. Un mes després, ara, els càlculs que fa el govern espanyol és que queden vora 5.000 migrants.
20: Més, 500.000 o un milió.
25: Pedro Sánchez deia aquest matí 5.000... Tampoc se sap amb exactitud la xifra de tots els que van creuar. Es parlava de 70.000.
20: Avui sí, home, 70.000, 700.000. I això de niños, n'hi ha més d'un que s'ha fet i s'amaguen l'edat.
25: I el tema de nens, clar, no es pot saber l'edat, perquè les proves són molt complicades. De fet, no hi ha una prova.
20: Aquí està, no van amb el diner i la boca.
1: Ara li vaig dir una cosa. Està el Jordi Armenteres, ens està explicant el que ha dit Pedro Sánchez.
20: I ara?
1: Si vostè m'ha d'anar fent els comentaris com si estigués aquí al bar...
21: Del l'estiu. Deixant fora de test, a més a més.
1: No, bueno, a veure, que cadascú pot tenir la seva opinió...
21: Home, ja, però dient que no. Tenen barba i es fan passar per nens...
1: Sí.
20: Se la feiten.
1: No, és que al final...
25: Nens,
1: sap què passa,
25: menors,
1: que...
25: 1.200.
1: No, però dic, sap què passa...
25: 1.200 en aquest
1: clar, és que al final aplicaré allò de... les opinions són respectables, però les persones no. I vostè comença ja... Comencem la temporada i ja comença a faltar...
21: Totalment.
1: A faltar el respecte.
20: Jo, sí, clar...
1: No, dic que en aquest cas l'única cosa que li demano és que no interrompeixi el Jordi Armenteres.
20: Però si no hi és.
5: I comences a censurar, eh? Fixa't
1: no, censurar no. És que estem escoltant el Jordi Armenteres.
21: Com t'estàs tornant? Home, persones que no se'ls hi pot dir, sí. Deixar
1: veure,
21: dir que els hi
1: Jordi,
21: hi
1: endavant,
20: per favor. Amb la Colau, que sou bessones.
21: Jordi,
25: perdó, aquest... qui és bessona de la Colau?
20: La Lluçà. És la mateixa púrria de...
21: Tu mateix, Jordi, si haig de permetre que em se'n diguin aquestes coses...
1: Li vaig dir una cosa, com
21: segueixi... Amb tot el respecte per la Colau, eh?
1: No, no, li tallo el micròfon i s'ha acabat.
5: I hasta vas mal vestidota com ella.
1: Silenci.
5: Vas mal vestidota com ella.
1: Silenci, digues...
25: Hi ha una gran pregunta, Pedro Sánchez, aquest matí a la SER, que és la pregunta que ens fem tots des de fa un mes. D'on surt tot això? Com comença tota aquesta crisi? Per què de cop i volta 70.000 persones decideixen creuar nedant cap a Ceuta en aquell pas que és tan perillós? I, a més, no és la primera vegada que passa. A veure, escoltarem dues declaracions molt, molt ràpides de Pedro Sánchez. La primera, per sorpresa de tothom, ha exculpat totalment el Marroc.
6: No veo... ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia, también le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
25: Després hi havia... Recordareu que l'última vegada que va passar això, ara fa 5 anys, sí que hi havia hagut una crida de Mohamed VI directament de la Casa Reial marroquina per tota la bronca que tenia en Pedro Sánchez per moltes qüestions a provocar aquesta crisi. Llavors, clar, Sánchez diu, si no és Marroc, qui és? Pregunta òbvia. I ell apunta cap al que anomena internacional ultradretrista i hauríem de mirar cap a Trump, cap a Putin i cap a Netanyahu.
6: Que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas.
21: De fet, Jordi,
25: aquí no parlava de Trump, però sí que n'havia parlat abans. Sí, efectivament hi ha resposta.
21: Resposta del ministre d'Exteriors israelià, que ha acusat a Sánchez de mentir descaradament. I en la mateixa línia, el PP, en el fons, el que diu és que el Marroc té responsabilitat en l'entrada a Ceuta d'ara fa
20: un mes. Hombre, sí, els anaven allà com allà a l'aeroport, siga la fletxa.
21: Hem pogut escoltar aquest matí a RAC1 el vicepresident primer del govern de Ceuta, Alejandro Ramírez, que ha assegurat que les paraules de Sánchez són una excusa per tapar la mala gestió de la crisi.
2: El gobierno, obviamente, no ha respondido con los medios y proporcionalmente a esta invasión que se produjo en el territorio nacional. A partir de ahí, yo creo que todo lo que se cuente sobre redes sociales, sobre que si ha sido Israel, si ha sido Rusia, yo creo que es un poco intentar desviar el foco sobre lo que ha ocurrido y sobre la gestión tan nefasta, por así decirse, y tan tarde que el gobierno de la nación ha tenido sobre un hecho tan grave.
7: Els van preguntar als ministres què tienen el Marruecos de ustedes y de Pedro Sánchez, què tienen el Marruecos.
1: ¿Qué tienen en el Marruecos? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué distiu? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué tienen en el Marruecos?
7: Sí, porque...
1: ¿Será que amaga el Marroc?
7: Sí.
1: Bueno, de ustedes. Suposo que vol construir vostè...
7: ¿Qué tiene el Marruecos?
1: ¿Qué tienen en el Marruecos?
7: No.
20: La información.
7: ¿Qué tiene el Marruecos de información?
1: ¿Qué tiene Marruecos de información?
7: Contra Sánchez. Contra Sánchez. ¿Y todo el gobierno?
20: Vale. Los tienen collados.
7: ¡Ara!
20: Los tienen collados.
7: Els hi van preguntar als ministres i no van respondre ni mu. Ni mu!
4: Marruecos en singular.
25: Aquí, senyor Marcelí, hi ha un element que em sembla que hem de posar sobre la taula. A veure, fa 5 anys el que va passar és que les relacions entre el govern, entre Madrid i Rabat, estaven molt malament. Sí. Llavors el que va fer Mohamed VI va ser alentar uns quants milers dels seus, 20 i pico mil, a fer el mateix que ha passat ara.
7: Bueno, però és que ara també diuen que va ser això.
25: Fa un mes dius, què s'està negociant? Què s'està negociant? Doncs, entre altres, el tema del Mundial del 2030, que Marroc vol acollir la final. I Pedro Sánchez avui també li han preguntat.
7: Ah.
25: I ha dit que, òbviament, el que volia és que la final fos en un estadi espanyol com a principal organitzador de la Copa del Món de Futbol de l'any 2030. Però aquesta Copa del Món és compartida... A dues bandes directes, en Portugal i Marroc, però els partits inaugurals recordo que també seran a Uruguai, a l'Argentina i em sembla Paraguai, no? Són tres països de l'Amèrica Llatina. Llavors, el que s'estava negociant la primera setmana del mes d'agost, i allò es va aturar totalment, és quina havia de ser la seu de l'arrencada del Mundial, de l'últim partit, de la final i tota aquesta història.
1: Fixa't en una cosa...
25: Entre moltes d'altres carpetes obertes entre el Marroc i Madrid.
1: Digui,
19: fixa't una cosa, perdoneu. No, abans parlàvem això dels jugadors que obren espais. La negociació, pel que veig, és si fas la final, però deixa d'obrir espais, saps?
7: Com?
19: Si deixes d'obrir espais, podràs fer la final. Seria una mica la negociació.
4: Ja es comença a fer gràcia, vostè.
1: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, des que ha pujat a categoria d'analista polític, certament ja porta uns fums que no se'ls acaba.
19: Són curiositats de l'actualitat.
1: Sí, sí.
25: Més bueno, encara.
1: La gent li demana curiositats de l'actualitat.
19: Sí, tinc el mòbil aquí i tinc missatges que m'estan dient que ho digui.
1: No, escolti, aquest any el seu paper és... No, dic sí, però és fer la píndola, però quan toca, no quan li dona la...
19: Jo no entraria, eh? Però mira, un altre que m'està dient. Sí, ara entraré.
1: A veure, que el Jordi no sé què més volia apuntar. Digues, Jordi.
25: No, llavors hi ha la gran història del CNI. Si el CNI sabia alguna cosa o no.
7: Hombre!
25: El CNI suposadament no sabia on eren les urnes en el seu dia, també. El precedent pot ser molt bo, però al final, quan hi ha una mobilització de milers de persones que participen en una història, el CNI suposadament han de ser els primers a saber-ho. La setmana passada hi va haver aquella topada entre el ministre de l'Interior i la ministra de Defensa, entre Marlaska i Robles, que es van contradir total i absolutament. Avui el Sánchez ha vingut a dir que tots dos tenen una mica de raó, però si algú s'equivoca, gairebé Robles.
6: El CNI compartió informes de situación, como también lo hizo la Policía Nacional, pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31.
25: Bé, per tant, jo... hi ha resposta de la pregunta de com pot ser que 70.000 persones de cop i volta creuin 70.000 persones és molta gent. I hi hagués tants càrrecs, tantes administracions que estiguessin cegues davant del que ha sigut el fenomen de l'estiu. No?
1: No, jo només anava apuntant amb el que deia el senyor Virgili, com ho he dit, del Marruecos, que sabe...
7: El Marruecos. Què tiene el Marruecos?
1: Bueno,
7: que
1: vostè, és, que, no, és que aquest plantejament que vostè diu, a mi em sonava, i ara ho he anat a buscar a la xarxa i ho puc... I ho he anat a confirmar perquè em sonava, que en el seu dia el Marroc va estar directament vinculat a l'espionatge del govern espanyol.
7: Dels Pegasus.
25: Sí, a través... el Pegasus a Sánchez.
1: Clar, aleshores, potser sí que Pedro Sánchez està agafat
7: per ses parts.
1: Per ses parts. Bueno, per allò que no... Bueno, perquè, clar, el Marroc té tot un grapat d'informació privilegiada al voltant de Sánchez. Vull dir que això...
7: I li van preguntar als ministres,
1: sí, clar, l'altre dia, el que no poden dir és que sí, que els tenen agafat...
25: I també hi ha l'altra pel·lícula per l'altra banda, Toni, que si tu vols desestabilitzar Pedro Sánchez precisament amb una mesura que és molt important, que és la regularització massiva de migrants que va entrar en vigor a la primavera, el que pots fer, i aquí és on s'agafa per dir que els Estats Units, Israel i Rússia, com a grans enemics d'Espanya en aquests moments, han orquestrat tot aquest moviment a través de les xarxes, dels bots, de Telegram, de totes les xarxes utilitzades precisament per arribar a mobilitzar 70.000 persones que creuen la frontera.
1: Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Gràcies a tot això. Mònica, com estan les coses ara a Ceuta? Perquè van passant els dies.
21: Aquest migdia s'han tornat a viure moments de tensió en un dels nous centres d'acollida que s'han habilitat per acollir migrants.
20: I no deixen anar el rei, eh?
21: Després de...
7: Sí, és veritat. Per què no el deixen anar el rei?
1: Bueno, a veure, podem continuar, sisplau?
7: És que no expliqueu res.
21: Després de més d'una setmana de cues amb centenars de persones, finalment el centre s'ha obert, però s'ha provocat una mena d'amotinament. Allà hi ha l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués. Marc, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
21: Exactament què ha passat? Hi ha hagut enfrontaments entre els migrants que hi havia a la cua amb la policia? Com ha anat això?
8: A veure, pels milers de migrants que encara queden aquí a Ceuta, entrar en un centre d'acollida és la seva prioritat absoluta. De fet, és el motiu pel qual encara aguantem malvivint als carrers de la ciutat. Per una banda, entrar-hi representa deixar de dormir al carrer o a la platja, per tant, tenir un llit, roba neta, menjar, dutxes o lavabos, però per l'altra, i més important, representa el primer pas d'entrada al sistema, és a dir, que se t'obre un expedient per tal que l'estat espanyol, en aquest cas, estudiï la teva situació i, si compleixes els requisits, doncs poder accedir a la península. Per això, des de feia molts dies que milers de migrants, especialment marroquins, vivien acampats davant del centre d'acollida temporal de Loma Colmenar, a prop del pas del Tarajal, que és per on van entrar fa un mes. A l'interior, des de feia unes setmanes, que hi havia 700 migrants ja vivint, i els que encara malvivien al carrer confiaven que sortirien noves places aviat. Aquest matí, com dèieu, Pedro Sánchez ha anunciat que el govern espanyol ha aconseguit arribar fins a les 3.300 places de migrants, unes 500 de noves aquí, a Loma Colmenar. Llavors, què ha passat? Doncs quan els funcionaris han obert la reixa per deixar passar cap a l'interior les primeres persones que havien d'ocupar aquestes noves places, s'ha generat el caos, podríem dir, la tensió. Milers de migrants, molts d'ells menors i també molts ferits, s'han apropat cap a la porta per ser els següents, generant una allau humana. Immediatament, la porta del centre s'ha tancat i els antiavalots han intervingut per posar ordre amb trets a l'aire, també alguna càrrega, han encapsulat els migrants i els han fet marxar a tots. De fet, hem pogut parlar amb un d'ells, el Rashid, que així ho explicava a RAC1.
9: Aquí hi havia gent tot el matí esperant el seu torn. Han entrat 445 persones i la resta els han fet fora després de 4 o 5 hores d'espera, cosa que ha generat frustració. La gent s'estava desesperant, ens han dit que demà tornem i fem la cua de nou. Hi havia gent que feia dues setmanes que feia cua. Pel que fa a la policia, si no hagués sigut perquè hi havia la premsa, ens haurien pagat. Estem pensant ja de tornar al Marroc. Hi ha gent que pot aguantar fins a 2 anys aquí, però depèn de les capacitats econòmiques de cadascú.
20: Us torneu, hòstia, torneu.
1: Bueno, escolti, calmi's una miqueta.
20: No és casa teva, això.
1: Què més, Folquet?
21: Marc, què més t'ha explicat en Rashid?
8: Clar, i el Rashid deia això, que un mes després d'entrar a Nadal a Ceuta, ara veuen tant ell com els seus companys que de nou se'ls tornen a tancar les portes d'aquest procés per tramitar l'expedient i poder entrar en el triatge de si es podran quedar o no a l'estat. Milers de marroquins s'han quedat avui amb aquest pam de nas. Ara bé, com ens explicava el Rashid, aquests cops de porta no seran suficient per fer-los tornar al Marroc, ja que allà la situació que tenen no ofereix cap present ni tampoc cap futur. Escoltem-lo.
9: Al Marroc no hi ha feina ni res. El problema allà són els sous, que són molt baixos. El problema és que al Marroc hi ha molta corrupció a l'administració. El meu pla és fer alguns diners a Europa i tornar al Marroc per obrir algun negoci.
8: Per tant, milers de marroquins segueixen els carrers de Ceuta a l'espera d'una nova oportunitat. Una incertesa que és curiós, que no comparteixen amb els subsaharians, que també són a les ciutats. Molts d'ells estan convençuts que per la situació del seu país, els que són subsaharians, es podran acollir a l'estatus de refugiat i demanar l'asil. Una empara que els ciutadans del Marroc difícilment aconseguiran, a no ser que siguin menors no acompanyats, i que provoca que els joves marroquins que hi ha aquí a Ceuta se sentin víctimes d'una injustícia.
19: Jo, realment, ara estava veient això que està passant aquí, la platja del trampolí, no? La platja del trampolí, això
21: de... Sí, és on es concentren la majoria de migrants.
19: Però, molt, aviam, Espanya està...
1: Mira, ara mateix, per exemple... No. No, dic que ara mateix estic veient les imatges de la platja del trampolín a Televisió Espanyola. Ara mateix estan connectant en directe.
19: Una vergonya, una vergonya. Home, Espanya està desesperada. El PSOE està desesperat, home, a recórrer aquesta... Es queixa la platja amb un trampolín. Perquè aviam si es tiren... Jo trobo que el PSOE aquí està pixant fora de test, jo trobo d'un mal gust descollonant.
1: No entenc exactament.
19: Com no posen un tobogant que enfoqui per dintre, a la frontera, per dintre, per l'interior, un tobogant. Jo trobo que el Sánchez...
7: Amb un trampolín
19: no sap ni ara què es fa. Si es posa un trampolín, el PP que posarà una catapulta. Perquè hi ha un moment que dius, bueno, la política és nefasta. Sí, trobo...
7: Té raó.
1: Però què li passa?
7: Amb això té raó.
1: Li agafa tos. Miri, és que estic veient imatges i, clar, és que no té res a veure del que diu vostè.
7: Però per què no l'ensenyen mai al trampolín?
1: És que l'estan ensenyant ara, Televisió Espanyola, punxa.
11: Sí, una societat que vive actualmente muy, muy crispada y hay incluso algunos que justifican, llegan a justificar los episodios violentos que hemos visto en esta playa contra migrantes.
12: Vinieron policías militares y nos han dicho que tenemos que ir. En el camino encontraremos un grupo...
1: Miri, això és la platja, veu? Això que està veient és la platja...
7: No, no té el trampolín.
19: No, la vergonya que els hi fa, home, que ja ha arribat un punt que hi ha mesures que són vergonyoses de fer.
20: Puc fer periodisme i preguntar-li al Seguers?
1: A veure, pregunti al Seguers.
20: Tu que estàs sota el terreno...
1: El Marc Seguers, sí.
20: A veure, escolta, a Ceuta ho has vist, no?, que no hi ha gats? Ho he llegit al portal de Porta Impacto, que es veu que els marroquins els mengen, eh?
1: Va, escolta, a veure, que això és...
20: El mateix que va explicar el Trump amb els haitians aquells d'allà Springfleece, que es mengen els gats i els gossos dels veïns,
21: precisament, això li demostra
20: això,
21: que són fake news, que això són notícies falses.
20: Mira, Colau, escolta, que no t'estic preguntant a tu.
1: Aquest matí, precisament, han tractat aquesta notícia al Món RQ i és una de les notícies falses del dia.
20: Tu sí que és fals. Més fals que un duro sevillano.
1: No, que li pot explicar al Marc Seguers, a veure, és que ha arribat a un punt...
8: Ja us he de dir que Ceuta tampoc sembla que hi ha un zoo de gats. No vas pel carrer i t'entrades multitud, però sí que n'hi ha algun, com a qualsevol ciutat que puguis imaginar. Vull dir que és ben bé així, n'hi ha.
1: El Marc Seguers...
20: Els gats s'escapen.
1: Miri, és que m'està posant dels nervis. Anava a dir que moltíssimes gràcies, Marc.
8: A vosaltres.
1: Adéu, bona tarda. Bé, avui estem a... A veure, deixa'm-ho comptar. A 8 dies... Perquè comenci el nou curs escolar.
7: Oh, quins nervis.
21: Ah, però bueno, comença o no comença?
1: Bueno, ara la Folquet t'ho explicarà.
21: A 8 dies perquè arrenqui, Educació Avui ha tallat caps d'entrada pel fiasco de les proves PISA.
7: Caram.
21: La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general i ha obert expedient disciplinari a 3 funcionaris del departament. Catalunya, recordem-ho, que va quedar fora de l'informe internacional perquè hi havia una desviació de la mostra que impedia que els resultats fossin representatius del conjunt de l'alumnat català. Tot i els avisos reiterats de l'INE, el departament no va rectificar. La consellera Niubó ho ha explicat avui durant la presentació dels resultats d'una investigació interna.
14: L'INE va continuar enviant advertiments durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació. Existia la possibilitat d'adoptar mesures correctores i, en canvi, les diligències conclouen que aquestes actuacions no es van produir. Es podia en aquell moment, doncs, haver corregit, sens dubte. Mai se'n va traslladar ni va arribar a la meva taula cap informació o problemàtica relativa a aquestes excepcions de l'alumnat de les proves PISA.
21: En definitiva, Niubó diu que hi va haver qui no va fer la feina com tocava.
14: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien.
19: Encara pregunten per la Torre Pisa als nanos, sobre els exàmens, perquè aquesta torre ja, pobreta, ja està amortitzada ja fa temps que...
10: Són les proves Pisa, no estem parlant de la Torre de Pisa.
19: Són els arquitectes per saber com no s'ha de fer un edifici.
25: Ara.
19: Ja va posar fonament i mira com està.
25: Han de posar unes puntales, perquè si no cau,
1: Ja la van agafar, eh?
25: Què van agafar?
1: La Torre de Pisa ja la van agafar, la van estar anclada, perquè si no hauria... Es aniria movent,
25: Però qui has pujat mai?
10: Jo sí.
25: Qui ha pujat?
10: Jo.
25: I has de pujar tort, no? T'has d'aguantar per les parets.
10: Escolti, tampoc es nota tant. A veure, vull dir, vostè puja i es nota molt més des de lluny, en perspectiva, que no pas...
25: Hi ha com unes finestres, la gent deu caure dalt a baix.
19: La gent més grassa es fa posar a l'altre costat, a la part que no baixa. Vostè per aquí. I això equilibra una mica.
25: Ja. Home, perquè si no t'ho expliques tants anys tort.
10: I tant. I va baixant, cada vegada es va enfonsant una mica més.
19: Ah, es posa? Sí? Mira, al final era una Torre Pisa a Austràlia. Sortirà per la punta de costa. Però serà tort al revés, allà. Perquè...
1: On érem, Folquet? On érem?
21: Les proves Pisa, i ara parlem de l'inici de curs, que de moment continua marcat per la convocatòria de vaga. El govern diu que defensa el dret a la vaga, però a la vegada assegura que no poden acabar pagant els plats trencats als alumnes. La consellera...
10: Perquè si no fan classe no passaran ni un curs.
21: La consellera manté el diàleg...
1: Això que has dit, perdona, és del tot fals.
25: Exacte.
1: Perquè aquest estiu he estat parlant amb diferents mestres, i tot i que l'alumne... senyor Wiggins, em mira amb una cara. També que l'alumne no arribi, per exemple, ha de passar a batxillerat i tingui problemes amb llegir i escriure, hauria de repetir curs, els hi fan passar als mestres, els hi diuen que aquests alumnes han de passar curs al batxillerat.
10: A mi també m'ho han dit, això, diversos
1: i
10: mestres.
1: Home, això m'ho han explicat.
10: Sí,
1: perquè, clar,
25: però com és possible?
1: Perquè, estan farts que els hi diguin que tot el dia fan vaga, i entre altres coses que no es mouen per calés, sinó que el que es mouen és que això no té cap sentit. I que ve l'inspector de torn de la zona, sí, i que fa aprovar els alumnes que han suspès. Per tant, aquests alumnes que, per exemple, no saben ni escriure ni llegir, passen, per exemple, a batxillerat. I aquesta és la situació. És a dir, no suspenen a ningú. Si no van a classe durant tot l'any, no patiu, ja passaran curs, no hi ha cap problema. Aquesta és l'estat actual de l'educació al nostre país.
20: Sí, yo tengo el título, la ESO, gracias a ESO.
21: En tot cas, la consellera Niubó, que diu que manté el diàleg, però reivindica també que es tinguin en compte les millores que s'han anunciat fins ara.
13: El govern respecta, com no pot ser d'altra manera, el dret a vaga, però també demana garantir el dret a l'educació com un dret bàsic importantíssim, així com també a la mobilitat de la ciutadania. Vull remarcar la importància del respecte al dret a l'educació dels nostres infants i joves i de començar el curs de la millor manera. I tot i que alguns, doncs, potser poden defensar el contrari, no ens trobem en el mateix punt en què ens trobàvem a l'inici de curs de l'any passat.
15: Bona tarda. Hola,
1: què tal, president? Bona tarda.
15: President.
10: No us preocupeu.
1: Aquest conflicte amb els educatius, això s'ha de resoldre d'alguna manera.
15: S'ha de resoldre. Aquesta vegada l'aturarem.
17: Molt bé.
15: Aquesta vaga, seguro que l'aturarem. Si els mestres volen que els oferim alguna cosa, els l'oferirem. Uh-huh. Per començar, des del govern de Catalunya, oferim a tots els mestres un apartament a Torrevieja,
17: muy
15: Alicante.
17: Bé. Muy bien.
15: Un fantàstic apartament de dues habitacions amb vistes al mar.
17: Molt bé, president.
15: Vistes al mar. Suposo que amb això ja podem, en fi, donar per aixecada la vaga, no?
17: Sí, sí. Mm.
21: President, em sembla que aquestes no són, les reivindicacions dels mestres.
17: No?
21: Dubto que ho aixequin.
10: Home,
21: que
10: i a més són molts apartaments, Escolta, jo no sé si en tenen tants,
1: Perdona, però aquests apartaments de Torrevieja Alicante que regalava...
10: Hi ha gent que hi viu?
1: Aquests apartaments fa uns anys es va fer un reportatge, crec que ho va fer a la revista que ja no es publica, que és la revista Interviu.
17: Estava lleno de ocupes. És una mierda.
1: I van a fer un reportatge, aquests apartaments, i eren no de primera línia, primera línia de la riera, de la part del darrere.
17: I les calles no estaven ni asfaltades.
1: Els carrers no estaven ni asfaltats.
17: No havia luz.
1: I no s'hi podia ni estar. I aquests
15: eren
1: els apartaments. Vostè. No, per tant, ofereixi alguna cosa millor, perquè amb això no...
15: Doblo l'aposta, mire. M'ho fica difícil, però jo el doblo l'aposta. Més d'un apartament a Torrevieja, Alicante, també els regalem un cotxe.
17: Un
15: Super Mirafiori.
17: Ole.
15: Fabricat a la fàbrica de Seat, a la zona franca de Barcelona.
25: Català,
15: per tant,
25: català.
15: Quilòmetre zero,
25: I
15: per
25: tant,
15: fer país.
25: I
15: si amb això no en tinguéssim prou, en fi, els regalíem també un viatge a les Illes Canàries o a les Balears. tot i que suposo que de vacances ja n'han fet proutes, encara que siguin difícils de satisfer els mestres, i amb això, si no aixequem la vaga, doncs ja no sé què més vol.
3: Molt bé, president.
7: Molt bé.
3: És que, Salvador Illa no hi ha problema.
15: Cosa que vulguin, cosa que
3: Salvador Illa, una meravella.
15: Moltes gràcies, vostè molt amable.
21: Tot el que ha anunciat fins ara, president, no resol les demandes.
15: Doncs els oferim una altra cosa.
1: Estic veient imatges que em passa la Marta Cailà dels apartaments...
3: Estan...
1: Els pisos de l'1, 2, 3 en ruïnes.
3: Estan com la bombi.
1: Mira, que és un reportatge de Espejo Público, que hi van anar i certament, doncs, el que dèiem.
21: Ocupats, abandonats, destruïts.
1: Sí, bueno, és un...
21: Qüestió
1: és
21: queixar-se.
1: No, la qüestió és oferir alguna cosa una mica millor. Bé, més coses, Folquet, què més podem explicar?
21: Mira,
1: tot això, no sé si té alguna cosa a dir, senyor Buigas, relacionat amb la vaga de mestres.
19: Va, aviam, aquí els mestres aquí m'han meravellat, vull dir, aquí som mestre de mestres, aquí, i no jo, eh? M'ha fet vaga el primer dia ja, diu, és collonut, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, això és una frase que jo, mira, jo no faig cas, aquesta frase no l'he fet mai cas, perquè, aviam...
1: No, perquè avui el primer dia hi ha vingut.
19: Sí, exacte.
21: Sí, i estem a agost encara, eh? Vostè s'han adonat d'això?
19: Sí.
1: Sí, és
19: què passa? No m'havia això. És que és agost, encara ja he vingut. Sí, no. M'estic envellint, et sembla. L'estic perdent facultats de no fotre res.
1: Sí. És que encara no hem acabat agost, eh?
3: Sí, perquè en Ràdio Teletaxi comencen el 1 de setembre.
21: Clar que sí,
1: home. Bueno, que és el dia que hauríem... Per quadrar-ho bé és el dia que hauríem de començar.
15: Els mestres també.
1: Exacte. Bueno, els mestres és la setmana vinent, si és que no fan vaga.
7: No, però van a treballar demà.
21: No, demà comença la
1: vaga. Demà comença a treballar. A preparar el curs.
21: Sí.
1: Preparar el curs. Bé, més coses. Anem amb la mobilitat perquè l'estació de metro de Verdaguer torna a estar operativa després de 2 mesos amb els combois passant-hi de llarg.
21: Sí, des de primera hora del matí, els trens de la L4, la línia groga, s'hi tornen a aturar, tot i la recuperació del servei, les obres continuen, duraran unes quantes setmanes més. Amb l'estació tancada, els treballs s'han centrat a ampliar i millorar les andanes. També s'han eliminat les escales al transbordament entre les línies 4 i 5, que des d'avui ja es pot fer de manera directa sense sortir
16: al
21: carrer.
16: Perdona, i faltava ascensor en aquesta línia, perquè no podies anar ni amb cotxet, ni amb cadira de rodes, ni res.
21: De moment, els usuaris avui molt contents. Tenim el testimoni del Jesús.
7: No hi he d'anar. No.
1: Bueno, vostè no, però hi ha molts
7: bueno, però jo no hi he
1: usuaris que sí.
7: Jo no hi he d'anar.
18: Bueno, trobo que està molt ben resolt, molt ben il·luminat, amb els criteris que utilitza el metro, que això crec que està molt bé. El problema que he trobat, que no sé si ho resoldran d'alguna forma, és que hi havia una escala mecànica, que ara no hi és. La resta, el passadís, és molt més còmode, amb rampes accessibles, molt ben il·luminat.
7: Això, i hem posat aire condicionat.
1: A on?
7: Allà, a l'estació mateix, al passadís. Aquest senyor deia que hi havia llum.
1: Sí, però com vol que posin aire condicionat a l'estació?
21: Al passadís. Sempre hi ha unes corrents d'aire.
1: Exacte. Exacte, unes turbulències a l'infern.
7: Però fa una calor.
1: És a l'infern. Allà no hi poden posar, aire condicionat.
7: Una calor horrorosa.
1: Des de quan ha vist vostè una estació amb aire condicionat? No veu que hi ha aquestes turbulències quan ve el comboi?
7: Bueno, però al moment que ve el comboi...
1: Sí, és el que li dic.
7: Cada 3 o 4 minuts.
1: Sí,
21: però no acaba de dir que no l'agafa mai el metro, vostè.
16: Ara, que no va mai a Verdaguer.
7: A Verdaguer no hi vaig.
21: No li
7: interessa. Que sabeu si hi hem posat un quiosco...
1: A l'estació.

0: Londres.
1: Arregla't, eh?
0: Londres, dir, què?
2: No, res.
3: I gràcies a la socialista.
0: Que Barcelona està molt bé, per això.
2: Bueno,
0: que
2: aquí
0: sí.
2: Cada cosa el seu.
3: Lo socialista, lo enfer, sí. Lo socialista.
2: Estic a pesadet, de veritat.
0: A Toni, encara sobre mobilitat, un apunt, un robatori de cable ha provocat retards en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. El robatori entre les estacions de Figueres i Sant Miquel de Fluvià a l'Alt Empordà també ha provocat l'acumulació de retards a rodalies a les línies R11
2: i RG. Bueno, no és notícia, retards a Renfe. No,
4: això és robatori d'alta velocitat, perquè has d'anar ràpid per robar allà, perquè així t'atropella el tren. A rodalies sí que tens temps de robar tot el que vulguis.
5: Que robo.
4: No hi ha presses, però allà, i a més amb l'AVE no està segur fora de la via, perquè si igual hi ha un descarregament, perquè cada 2x3 hi ha un que marxa de lloc.
5: Cada 2x3, eh?
4: Va, hi ha passat coses d'aquestes. L'AVE corre, però a vegades estàs madre. Després quan agafa 200 metres de coure, eh? Agafa,
5: sí, sí,
4: no
5: sé, sí,
4: com
5: sí.
4: No se'ls embolica després, perquè quan, amb els auriculars del mòbil,
5: sí.
4: Quan el posen a la butxaca, sempre que surt un nus.
0: Sí, que és veritat.
4: És curt. 200 metres ha de ser, per molt que no...
0: Però venen aquelles coses per passar cables i guardar-los a casa. Potser ho pot portar amb allò, que és per portar-los tots a dins... Com una regleta.
2: Jo m'he anotat que l'AVE en ocasions es desmadra. Va. Amb què acabem, Folquet, sisplau?
0: Mira, acabem amb l'estudi curiós del dia, que Rere. Diu que els fans del heavy metal aguanten millor el dolor. És un estudi que s'ha publicat a Scientific Reports i revela que hi ha diversos gèneres musicals, com el heavy, que poden ajudar als pacients amb dolor crònic a gestionar el malestar.
2: És que no el noten, perquè és tensor.
5: No.
2: Per tant, ja hi ha un dels, per exemple, de les tortures que pot ser la música tot drap.
0: Però
2: què té a veure la sordera amb el dolor? Jo estava pensant que el mateix, si fot una hòstia... No, però... Entre la Colau i la Basta... Mira, parlant d'hòsties, ara m'estic llegint la biografia del Fernando Fernán Gómez i una de les coses que li va passar, va venir un salesiano, li va fotre una hòstia i la va deixar mig sort d'una orella, eh?
5: A mi m'han dit que sí, que aquests dels heavy metals...
2: Sí.
5: Aquests aguanten més, eh? Perquè diu que... No sé, jo no sé el dolor, no ho sé, perquè jo ho saben els metges...
2: No, que l'estic dient que
5: sí excessos, que... Però els excessos sí que els aguanten. Els excessos?
2: Sí.
5: Sí. No, sabeu aquell locutor de ràdio que hi havia una vegada, un locutor que va entrevistar un grup d'aquests dels heavy metals que es deia... Guasgais?
0: No, vostè diu el Víctor García, que era un locutor que un dia va entrevistar un grup de heavy, que era el Warcry.
5: Això, sí, sí.
0: Que el Mariano García, el programa, es deia el programa Rockservatorio.
5: Sí, senyor, aquest mateix, aquest lloc dolor...
0: I el Víctor García és el líder, diguéssim, el cantant de Warcry.
5: Jo aquest dolor, no sé si en tenia aquest noi del locutor, però aguante, tenia un aguante tremendo, perquè anava tort fent l'entrevista... Escolta com va anar.
6: Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor?
7: ¿Qué tal? Buenas noches.
6: ¿Eh?
7: Buenas noches.
6: A ver, te voy a estar tratando de... A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque al final está esto... un poco desastroso. ¿Qué tal? ¿Bien?
7: Bien. Bien.
6: Venga, tocas. Estás ahí, ¿no?
7: Estoy aquí, sentado.
6: Warcry. ¿Qué significa eso? Dímelo.
7: Grito de guerra.
6: ¿Eh?
7: Grito de guerra. Te lo explico. Cuando los soldados, o sea, los guerreros antiguos, incluso los modernos, iban a la batalla, lanzaba un grito. Tenía un grito, digamos, propio. Eso se llama grito de guerra, ¿no? Sí.
6: Algo de pronto ha significado más para ahí o para allá, me refiero a nivel de hacer, uy, lo que no hice ahí lo voy a hacer ahora o no sé.
7: ¿A qué te refieres?
6: Pues muchas cosas. Transmitir un mundo, si tú lo sabes.
7: Sí.
6: Y otro mundo.
7: Claro. ¿Otro mundo?
6: Sí. ¿Te digo una cosa?
7: Sí, dímelo.
6: Y me preocupa mucho.
7: Vale.
6: Yo llevo este negocio 32 años. Si tú de pronto no reconoces y no sabes lo que de pronto es el rock y lo que de pronto es lo que de alguna manera hemos estado gente luchando por esto y no sabes lo que es este negocio y no sabes lo que de pronto la gente hemos estado luchando por esto, me preocupa mucho, ¿vale? ¿Vale?
7: No, no.
6: ¿Vale?
7: No,

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: A veure, perquè amb aquesta música ens demana atenció i l'atenció l'hem de posar amb el que ens explicarà Montse Llussà.
2: Home, perquè sabeu que sense els aficionats al futbol, que és, no és res, sense el Vicenç Martí, sense el senyor Marcelí, però amb tots ho és tot, sí o no? Sí.
3: Clar.
2: I per gaudir amb tothom a Orange teniu el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions.
3: Sí.
2: Tot el futbol és a Orange TV i sapigueu que podeu informar-vos al 1414.
3: Molt bé.
1: Doncs després d'aquesta informació, que per alguns pot ser interessant, saludem el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Albert Bassas, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Ja tenim a Gabriel Jesús per aquí i l'hem vist...
6: L'hem
1: vist fent el símbol aquest del...
7: Bendito sea. Estoy con vosotros y con Jesús y María.
1: Bueno, ara de passar...
7: Gabriel Cristofi.
1: Estàs passant la revisió mèdica, no?
7: Haciendo la espirometría.
8: Cuidado. Oye,
1: mañana llorarán. Llevas ya dos rots avui, eh? Vull dir que...
7: De espirometría.
1: A ver si cuidamos la dieta. Bé, dit això, Jordi... anava a dir això, Bassas, que ara està passant la revisió mèdica, no?
5: Sí, sí, esperem que tot vagi com ha d'anar, satisfactòriament, i que, per tant,
1: no
5: demà... Sí, clar,
1: no
5: però...
1: No cal que pateixis. A Monique no tenia genoll, li faltaven dos meniscos...
5: I endavant,
1: i
5: no?
1: I va passar la revisió mèdica sense cap problema.
5: Doncs així demà serà no jugador al Barça.
1: No tinguis problema, si s'ha de passar la revisió mèdica... Jo he arribat a veure jugadors sense cap que han arribat a passar la revisió mèdica. Sense cap, eh? Vull dir, va ser guillotinat dos o tres dies abans, però no hi ha problema. Bé, Jordi Claret, anem amb la qüestió política, perquè Sumar ha xocat, està, diguéssim, divergeix de les paraules de Pedro Sánchez aquest matí sobre la crisi de Ceuta.
9: Sí, els socis del govern espanyol, a diferència del que ha dit aquest matí Sánchez, sí que assenyalen el Marroc de ser responsables d'una manera o altra del col·lapse a la frontera de Ceuta d'ara fa un mes. Ho ha dit el ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
10: El salto fue claramente un intento de desestabilización del gobierno progresista de España. Estuvo políticamente motivado, es evidente, y no nos cabe ninguna duda, vistas las reacciones que tuvieron toda la internacional reaccionaria, a nuestro entender, la responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión es clara. Nada de lo que ocurre en la frontera ceutí ocurre sin el control de una de las policías mejor equipadas de África.
9: Unes acusacions que també ha fet avui el PP i Podem, Urtasun. A més, també ha recalcat que per recuperar la normalitat a la ciutat autònoma s'han de traslladar tant sí com no els migrants a la península, tot i que després puguin ser deportats o no al seu país d'origen. Mentrestant, a Madrid continua avui la bateria de compareixences de ministres abans que dijous doni la cara al president espanyol. Ara està parlant la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que ha anunciat que inclourà espais reservats exclusivament per dones als dispositius d'acollida que hi ha a Ceuta.
11: Queremos que estos espacios garanticen el control de accesos, la vigilancia, la intimidad de las mujeres, la separación adecuada de espacios, atención profesional y que cuenten con mecanismos claros de derivación inmediata cuando se detecten posibles situaciones de violencia sexual, violencia de género o trata.
9: Avui que la Fiscalia de Ceuta ha elevat fins a 23 les agressions sexuals a la ciutat autònoma des de l'inici de la crisi. 5 han estat en penetració i també s'han registrat agressions en grup. Entre les 23 víctimes, 9 són nenes, menors d'edat, i els que les cometen, la majoria són marroquins, tot i que també hi ha 3 espanyols i un belga denunciats. Més coses. A Yolanda Díaz li ha sortit més competència per arribar a dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, quan faltava molt poc perquè acabessin els terminis, el govern del Perú, de Keiko Fujimori, ha presentat un nou candidat, l'exministre d'Exteriors peruà Javier González Olaechea. Així doncs, ell i l'actual director de l'organisme, Gilbert Hongbo, que el Togo ha tornat a proposar, seran finalment els rivals de la vicepresidenta espanyola, que si aconsegueix el càrrec serà la primera dona presidenta de l'OIT. I la policia ha detingut a Barcelona un conductor que ha atropellat i ha matat a un motorista de 38 anys i després s'ha fugat. Ha passat aquest matí a l'Eixample. Segons explica l'Ajuntament, el motorista estava aturat on es creuen els carrers d'Aribau i Mallorca quan el vehicle l'ha embestit. El conductor del cotxe ha fugit, però la policia l'ha interceptat uns carrers més enllà, entre el carrer del Bruc i Aribau. d'Aragó. El conductor ha quedat detingut, acusat d'homicidi imprudent i d'abandonar el lloc de l'accident, a més de conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i negar-se a fer les proves.
5: I els esports, com dèiem, Gabriel Jesús ja és a Barcelona per convertir-se en les properes hores en nou futbolista del Barça. Busquem-ne a l'última hora, Roger Saperes.
4: El fins ara davanter de l'Arsenal ha aterrat al Prat poc després de 3:45 de la tarda i mitja hora després ha sortit ja per la terminal de vols corporativa. Gabriel Jesús no ha volgut fer declaracions davant dels mitjans i s'ha limitat a dir que està molt feliç de poder fitxar pel Barça i que el seu genoll està en perfecte estat després de trencar-se els creuats l'any passat. El brasiler ha marxat tot just després cap a l'hotel on s'allotjarà aquests primers dies a Barcelona. Aquesta tarda començarà a passar el reconeixement mèdic entre l'Hospital de Barcelona i la Ciutat Esportiva. Després se l'espera a l'estadi a l'Spotify Camp Nou per poder presenciar aquesta nit el partit contra el Rayo Vallecano del Barça. La previsió del club és poder fer oficial el seu fitxatge, recordem, 2 temporades més una oficial, demà al migdia o a la tarda a tot estirar.
5: Aquest partit d'avui del Barça contra el Rayo servirà per tancar la tercera jornada de primera, encara sense Gavi. Els de Flick intentaran mantenir la condició de líders amb el ple de punts, 9-9, juntament amb el Real Madrid. A més, a 8:15 també jugarà avui l'Osasuna Getafe. I en tenis, Carlos Alcaraz debutarà aquesta tarda a l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada, contra el rus Safiulin. El murcià fa més de 4 mesos que no competeix en individuals des que es va haver de retirar per una lesió al canell durant el darrer godó.
9: I el temps a aquesta hora, la majoria de termòmetres es mouen entre els 28 i els 32 graus i fins al vespre es podran escapar alguns ruixats o gotellades a punts del Pirineu Oriental, però en general es mantindrà el domini del sol i la tranquil·litat. L'ambient continuarà càlid i força xafogós a la costa, en espera que la temperatura pugi de manera clara a mesura que avanci la setmana.
0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Són les 5 de la tarda, 11 minuts. És un dels serials que cada un cert temps ens deixa sorpresos. Avui donem primer de tot la benvinguda al nostre col·laborador de successos i tribunals del diari La Vanguardia, periodista especialitzat en aquesta matèria i col·laborador de RAC1, el Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Ben retrobat.
8: Moltes gràcies.
1: Primer dia de feina, i mai millor dit, se t'ha girat feina.
8: Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, hem quedat novament sorpresos del que avui publica la Vanguardia. Perquè ho fem amb novetat sobre aquest cas que, certament, és més propi de ficció, d'una sèrie de ficció, que no de realitat. Ho dic, per què ho dic, això? Doncs perquè avui el Toni Muñoz i la Maica Navarro publiquen al diari La Vanguardia que els Mossos d'Esquadra han aprofitat tot el mes d'agost per reconstruir científicament la ruta que dies abans de la mort d'Isaac Andic van fer a Montserrat la terapeuta de la família i una col·laboradora que avui Toni Muñoz ens donarà més detalls. Una col·laboradora de la consulta d'aquesta terapeuta que, recordem, no té el títol oficial. Sinó que té el títol oficiós. Bé, dit això, la policia, Toni, per entrar en matèria, sospita que totes dues van recórrer el mateix camí, però pocs dies més tard va caure el fundador de Mango.
8: Sí,
1: en què basen aquesta sospita?
8: Doncs en la reconstrucció que estan fent dels telèfons mòbils, el buidatge dels missatges de totes dues dones, tant la terapeuta com aquesta col·laboradora. Per la gent que hagi aterrat avui, igual que jo, i que es va perdre els últims episodis d'aquesta investigació del cas Andic, hem d'explicar, doncs, que el passat 29 de juny va aparèixer a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell, que porten la investigació de la mort del fundador de Mango, una persona, un testimoni inesperat i sorprenent. I és el d'una persona que és professora d'anglès, que viu aquí a Barcelona, que porta uns quants anys vivint aquí i que treballa com a professora d'anglès, i al mateix temps, de tant en tant, col·labora amb la terapeuta de Jonathan Andic i Isaac Andic. Recordem que aquesta famosa terapeuta, doncs, ja va anar declarant seu judicial,
1: sí.
8: I, segons la jutgessa, en una interlocutòria que vam llegir també en aquest programa, explicava que podia tenir alguna certa influència en el comportament de Jonathan Andic i l'assenyalava, la posava en el focus, no? I és quan aleshores vam començar, doncs, a intentar saber qui era aquesta terapeuta, que es diu Maria Júlia, que és d'origen equatorià i viu a cavall entre Barcelona i Berlín, i que suposadament doncs, hauria fet alguna mena de teràpies estranyes amb Jonathan Andic. Teràpies estranyes com, per exemple, que va intercedir o va pressionar o va fer xantatge al pare, a Isaac Andic, perquè cedís i li donés al seu fill 40 milions d'euros com a part de, com un avançament, diguéssim, de l'herència en vida. De fet, aquesta senyora va dir o li dones 40 milions i li fas aquest avançament o jo deixo la teràpia cap al teu fill. Val? Això ja ho vam publicar. I el que vam saber doncs és que el passat 29 de juny va haver-hi aquesta professora d'anglès que es va presentar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i va dir, jo ja no puc més, porto un any i mig callant i ara he de parlar perquè no puc dormir. I aleshores, què va explicar aquesta senyora als Mossos d'Esquadra? Doncs que ella va ser qui va portar en primer lloc a Jonathan Andic a la ruta del camí de les Feixades que uns dies més tard faria Jonathan Andic amb el seu pare.
1: La professora d'anglès?
8: La professora d'anglès. I tu em diràs, i què pinta una professora d'anglès amb tot això? La veritat és que no ho sé. El que sabem és que és una professora d'anglès...
1: Però ella va portar la professora d'anglès a Jonathan Andic a veure el recorregut.
8: A veure el recorregut. És a dir, uns dies va explicar que va parlar amb aquesta Maria Júlia, la terapeuta dels Andic, i li va dir que busqués una ruta per fer amb un pacient seu. Aquesta senyora, que es veu que és aficionada a la muntanya i que s'encarrega a vegades doncs, de portar o de parlar amb pacients que són de parla anglesa i que assisteixen doncs, a les teràpies d'aquesta Maria Júlia, doncs li va dir, busca'm una ruta per un pacient. Finalment, aquella ruta amb aquest pacient no la va poder fer i li va dir, bueno, doncs aprofita aquesta mateixa ruta per un altre pacient. I aquest segon pacient era Jonathan Andic. Mm. La ruta triada és el camí de les Feixades de Montserrat. Aleshores, aquesta senyora, per indicació de Maria Júlia, busca aquesta ruta a Montserrat. I aleshores, aquesta senyora, en els Mossos d'Esquadra, els hi ensenya uns missatges que són les indicacions que li va donar Maria Júlia a ella per quan estigués amb Jonathan Andic pel camí de les Feixades. I una d'aquestes indicacions era porta'l allà, a la muntanya, situa'l a prop d'un barranc, porta'l a una situació límit i fes veure que el tires daltabaix. Aquest missatge consta ara mateix a les diligències dels Mossos d'Esquadra i és un dels missatges que va aportar aquesta professora d'anglès als Mossos d'Esquadra. I que, bé, un cop va saber doncs, quin havia estat tot el desenllaç, doncs, portava un any i mig sense dormir. I per això doncs, va anar a col·laborar amb la policia. Això doncs, ho vam conèixer la setmana després doncs, que marxéssim la majoria de vacances. Ho vam explicar a La Vanguardia. I ara tenim un nou capítol. El nou capítol és doncs, que el passat 1 de desembre, o això és la sospita que tenen els Mossos i una de les hipòtesis en les quals estan treballant, el passat 1 de desembre, bueno, el passat, l'1 de desembre del 2024, és a dir, 14 dies abans de l'accident d'Isaac Andic, doncs sembla ser que Maria Júlia i la seva companya, la professora d'anglès, van fer la mateixa ruta del camí de les Feixades de Collbató, on dies després acabaria caient Isaac Andic.
6: Però això va ser abans o després de fer-ho amb...
8: Això va ser abans. Aleshores, jo li poso la cronologia perquè ho entenguem. Uh-huh. Dia 1 de desembre, la terapeuta i la seva col·laboradora, suposadament, fan el camí de les Feixades de Collbató.
1: La seva col·laboradora no és la professora d'anglès.
8: Sí, la professora d'anglès.
6: Sí, sí, sí.
8: I la professora d'anglès.
1: O sigui, la professora d'anglès li ensenya a Maria Júlia el recorregut per veure si li va bé.
8: Exacte.
1: Per anar a fer teràpia.
8: Per anar a fer teràpia. Per posar-lo en una situació límit.
1: Però tot és... Sí.
6: Fosc.
2: Però per què l'han de posar en una situació límit?
8: Bueno, perquè formava part d'aquesta teràpia emocional, aquesta teràpia de xoc. Doncs...
1: No, i tan xoc. Mm.
8: El dia, com dèiem, 1 de desembre del 2024, aquesta senyora, la professora d'anglès, juntament amb Maria Júlia, recorren el camí de les Feixades de Collbató.
1: 15 dies abans.
8: Exacte. Dia 7 de desembre... La professora d'anglès va amb Jonathan Andic al camí de les Feixades a Montserrat. Recordeu que Jonathan Andic havia anat 3 vegades abans del dia de l'accident a caminar per Montserrat. no? Que però era un dels indicis incriminatoris. Recordem, eren el 7, el 8 i el 10 de desembre, i el 14 és quan es produeix la mort d'Isaac
1: Però Andy. Ells es coneixien, o no es, la professora d'anglès i Jonathan Andic es coneixien d'alguna cosa, o tampoc?
8: Jo crec que no.
1: O sigui, queden per ensenyar-li el recorregut.
8: Per indicacions.
1: Perquè li ha dit la Maria Júlia.
8: Clar, diu, bueno, la Maria Júlia
1: m'ha dit... No, per anar lligant, perquè si no aquí em perdo el fil.
8: La Maria Júlia m'ha dit que et porti aquí i anem a fer aquest camí per la muntanya.
1: Val, ja està,
8: val.
1: Perfecte.
8: I les indicacions que li havia donat la terapeuta és posa-la a la vora d'un precipici i fes veure que el llac...
1: Per generar un moment de tensió.
8: Exacte. Una situació límit.
1: Exacte.
8: El dia 7, com dèiem, van juntament Jonathan Andic amb la professora d'anglès. El dia 8, suposadament Jonathan Andic intenta anar a Collbató, però com que està plovent, gira
1: cua. No hi va.
8: El dia 10, sí que hi torna. I el dia 14 torna juntament amb el seu pare, que és el dia que es produeix la fatídica caiguda d'altabaix per un terraplent de 100 metres. Per tant, ara mateix tenim aquesta aparició d'aquest testimoni, no?, que és qui va ensenyar aquesta ruta de Montserrat del Camí de les Feixades, i doncs, pròximament serà citada a declarar en seu judicial, ja veurem si és aquest setembre o el mes que ve, l'octubre, i res, haurà de donar explicacions. Ara mateix els Mossos d'Esquadra estan treballant amb tots els missatges i tot el contingut d'aquest telèfon mòbil que aquesta dona va aportar als Mossos d'Esquadra. Aquesta senyora va declarar el 29 de juny, per voluntat pròpia, deia que es va posar en mans d'un advocat, va concertar una cita a Martorell, va donar tots els detalls aquests que hem conegut, i després els Mossos d'Esquadra, una mica sorpresos per tot el que havien escoltat, van dir, ostres, aquesta informació és molt valuosa per la nostra investigació, i la van tornar a citar per una setmana després, on va declarar aproximadament durant 3 hores. Un altre dels missatges que també vam publicar a La Vanguardia i que són cridaners, sorprenents o, en fi, que cadascú els qualifiqui com vulgui, és que després de conèixer la mort d'Isaac Andic, aquesta professora d'anglès, li va enviar un missatge a la terapeuta Maria Júlia per dir, ostres, què ha passat, no? És a dir, quan tothom doncs, es va fer ressò de la mort del fundador de Mango, no?, que havia caigut doncs, per aquest terraplén a Montserrat, aquesta col·laboradora li va escriure a la terapeuta i va dir, escolta, saps què ha passat? I la resposta va ser casi mejor no lo quiero saber, no vaya a ser que la siguiente sea yo. Això és un missatge doncs, que va... Una de les respostes, no sabem si de forma irònica o no, doncs va respondre aquesta Maria Júlia. I això, doncs, en fi, haurem de veure doncs, quina és la interpretació que li donen, perquè, òbviament, aquest és un missatge, però n'hi ha molts més als quals no hem tingut accés i no coneixem el contingut. El que sí que sabem, de fons dels Mossos d'Esquadra, és que consideren que tota aquesta informació i tot aquest missatges que estaven en els telèfons mòbils és una informació molt valuosa per la seva investigació per esclarir el que va passar aquell 14 de desembre del 2024.
1: Però sembla, Toni, que tant Maria Júlia com aquesta col·laboradora, em sembla que es diu Johanna, no? Han negat que la ruta que van mostrar Jonathan Andic fos la mateixa que van fer pare i fill.
8: Sí, van dir que no sabien exactament quina era. De fet, a la Johanna, que és aquesta professora d'anglès, la van apretar molt per saber si era capaç de...
1: Recordar
8: si era la mateixa ruta. I va dir, ostres, jo no recordo. Li van mostrar fotografies, li van dir, vostè sap si van passar per aquí, si van passar pel punt fatídic on va caure el fundador de Mango. I ella va dir doncs, que era incapaç de recordar-ho. De fet, van estar a punt de portar-la al lloc dels fets, de conduir-la fins allà i fer la mateixa ruta i que els indiqués exactament quina és la ruta que havia fet. No ho van fer. I, en principi, doncs, ella es va negar o va dir que no recordava això. I Maria Júlia sí que havia dit doncs, que ella no sabia quina era aquesta ruta.
1: I Maria Júlia també havia dit en la seva declaració que ella mai havia estat a Montserrat abans de...
8: Sí, això va dir, que no ho recordava. Clar, segons aquestes noves informacions... Doncs,
1: sí.
8: Hi hauria estat. Hi hauria estat.
1: Clar, per això ho dic. Doncs aquest és el fil. A tot això, en quin punt està aquest
8: doncs mira, cas? Aquest cas se segueix investigant, sí. Ara s'haurà de citar a declarar aquesta nova testimoni que ha aparegut doncs, per sorpresa en seu judicial. També estem a l'espera doncs, que l'Audiència de Barcelona doni una resposta al recurs que va presentar Jonathan Andic, perquè recordeu doncs, que aquí tenim una interlocutora. Ell va ser detingut, el van deixar en presó provisional al·ludible amb una fiança d'1 milió d'euros que van pagar
1: que van
8: en
1: pagar.
8: 5 minuts, recordem. I la defensa de Jonathan Andic va presentar un recurs contradient tots aquells indicis incriminatoris que hi havia contra Jonathan Andic. I ara, doncs, l'Audiència de Barcelona haurà de donar una resposta, haurà de dir, doncs, si aquella presó al·ludible amb una fiança d'1 milió d'euros està ben dictada o no està ben dictada. I si els arguments els consideren aquests magistrats prou sòlids o no. Aquí tindrem, diguéssim, una tercera opinió sobre un cas en el qual ara hi ha dues posicions contraposades, no? És a dir, el de l'acusació, fiscalia, que considera que si hi ha indicis incriminatoris per considerar, doncs, que Jonathan Andic va acabar amb la vida del seu pare, i per altra banda, doncs, el de la defensa, que considera, doncs, que aquests indicis són febles i que es va tractar tot plegat d'un accident.
6: Jesús.
1: Aquest és el seu comentari de qualitat, no?
6: Bueno, ara hauríem de dir Gabriel Jesús.
1: Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Potser sí que ho reformuli i ho deixi així. Bé, anem amb un dels casos que ens han impactat aquest cap de setmana, i és el cas d'un un individu, que aquí ara ens aclarirà si era un kamikaze o no, que fugia dels Mossos, que va causar un accident múltiple amb 9 ferits a l'AP-7. Quan diem kamikaze, és a dir, és, a vegades es fan aquest tipus d'apostes d'anar en contra de la circulació de la resta, però pel que sembla de la investigació, era un delinqüent que fugia d'un robatori.
8: Sí,
1: era per tant, no és una aposta de,
8: No, diguéssim, va ser una maniobra que va fer, doncs, per intentar fugir, i no tant una maniobra volguda expressament d'anar en contradirecció. És a dir, va ser un error a l'hora de fugir. Tot apunta que és això el que va passar. Això va ser dissabte sobre les 4 de la tarda. Un cotxe que, com bé deies, fugia dels Mossos d'Esquadra, que l'havien enxampat, doncs, a l'altura de Vilafranca, i que l'anaven perseguint i que van arribar, doncs, a perseguir-lo, doncs, fins a l'altura del Papiol, a l'autopista AP7, quan aquest cotxe va fer una maniobra, doncs, per intentar fugir. En l'enllaç amb la B23, doncs, va girar per allà i es va col·locar en contradirecció amb altres cotxes que circulaven en direcció sud. I va ser aleshores, doncs, quan va topar amb dos vehicles, als pocs metres, només fer aquesta maniobra, doncs, va embestir dos vehicles que circulaven correctament i va provocar, doncs, que 9 persones quedessin ferides, una d'elles en estat crític, que va haver de ser evacuada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb helicòpter. I en un dels vehicles hi viatjaven 3 persones, 3 adults, i en l'altre un matrimoni amb els seus 2 fills. Per tant, en fi...
1: Bueno, imagina l'ensurt, no? Estàs en la trajectòria que et correspon, que i de cop i volta trobes un vehicle a tota velocitat contra la teva direcció i te'l menges.
8: Sí, sí. Aquestes persones que van provocar aquest accident eren 3 delinqüents que venien de robar a una casa al municipi de l'Aldea, al Baix Ebre, que els havien enxampat, que van començar a fugir, que els van seguir els Mossos d'Esquadra a partir, doncs, de Vilafranca, i que un cop es va produir aquest xoc, el conductor va quedar atrapat al vehicle, va haver de ser excarcerat, i els altres 2 acompanyants van aconseguir baixar del vehicle. A un d'ells el van poder detenir mentre intentava fugir per una zona boscosa que hi havia a la zona, i el tercer ocupant encara no l'han localitzat i va aconseguir escapolir-se. L'AP7 va estar tallada més de 3 hores el dissabte, i en fi, doncs hem d'explicar, doncs, aquest cas, que realment quin ensurt o quina tragèdia, no?, que acabis xocant quan està circulant correctament perquè hi ha un lladre, doncs, que s'ha col·locat.
6: Com a les pel·lícules.
1: Deixa l'Aldea. A l'Aldea robar-me.
6: Sí, que el bar de l'estació està tancat per jubilació. Si tu vas a bar de l'estació a l'Aldea, tancat per jubilació.
1: A mi aquest punt, vigi. La veritat és que no...
6: Que no és l'Aldea en posta.
2: Vigi. El Baix Ebre, l'Aldea.
6: Tancat per jubilació.
1: No, anava a dir, si em permeteu, si em permeten, deixant de banda aquesta tertúlia, que no arriba ni... És que és tertúlia de banc. De banc del carrer, del banc del carrer. És que no arriba ni a bar.
2: Veient les obres, eh?
1: Sí, veient les obres allà...
6: No, però l'estació és el de Amposta, em sembla.
1: Sí, vale, de tancar per jubilació. No, anava a dir que el fil del que explicava el Toni Muñoz, avui s'ha produït a Barcelona un fet d'un conductor que ha, podríem dir, atropellat a un motorista de 38 anys, mm-hmm, i concretament a la Cruïlla d'Aribau, a Mallorca, i el vehicle ha embestit el motorista i ha tocat el dos.
8: I ha fugit.
1: Malauradament, aquest motorista ha mort i el qui ha provocat aquest accident ha mort. I finalment ha estat detingut i podríem dir que 3 de 3.
8: Sí, sí.
1: 3 de 3, em refereixo. No ha fet auxili, sembla que ha donat positiu amb...
8: Bueno, s'ha negat a fer-se les proves d'alcoholèmia i de drogues. ha abandonat el lloc dels fets i ha provocat la mort d'aquest motorista. Per tant, s'enfronta a una llarga llista de delictes. Això, com deies, ha passat a la Cruïlla entre Aribau i Mallorca, i ha fugit i ha estat interceptat a la Cruïlla entre Bruc i el carrer Aragó.
1: Tu imagina't com deu haver estat aquesta topada per Barcelona, perquè, clar, per la ciutat, que el trànsit... Vull dir, hi ha molt trànsit, però la velocitat normalment, i més al matí, no és excessiva.
8: Doncs, no, però hi ha molts cotxes.
1: Sí, sí, però vull dir que imagina com deu haver estat aquest accident per provocar la mort d'aquesta persona. Bueno, anem amb l'últim cas que abordarem. Avui, això sí, amb la col·laboració del Marc Serra. Marc, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Benvingut a una nova temporada.
12: Gràcies.
1: Ben trobats. A veure... Anem amb un succés que ha generat perplexitat a molts, i és el de la mort d'un matrimoni a partir d'una succió d'un jacuzzi. Això ha estat a una urbanització de Cullera, a València. A veure, què podem explicar d'aquest cas, Toni?
8: Doncs mira, demà farà una setmana d'aquesta estranya mort d'aquest matrimoni, que eren residents a Irlanda. El marit era de Nova Zelanda, la dona era irlandesa. El marit es deia Patrick Joseph Tobin, de 48 anys, i la seva dona es deia Thomasina Tobin, de 51 anys, i que van ser trobats pels seus dos fills, de 16 i 15 anys, dins del jacuzzi, morts en una urbanització de luxe que es diu Cap Blanc, a Cullera. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, es va iniciar una investigació. La Policia Nacional va començar, doncs, a intentar veure si hi havia indicis de criminalitat, signes de violència, i van concloure que es tractava d'una mort accidental. Clar, aquí el dubte era com algú, no?, quin tipus d'accident es pot produir en un jacuzzi. És a dir, era un xalet de luxe, de quatre plantes. Els pares estaven al jacuzzi i quan van els seus fills a veure'ls, se'ls troben morts. Aleshores, segons el diari El Levante, que va informar molt bé sobre aquest succés, que ha generat, diguéssim...
1: Sí,
8: doncs molt de misteri, no?, de dir, ostres, com algú pot morir succionat per un jacuzzi?
1: Jo és que no... Bueno, jo,
12: no, ara
1: aquest
12: matí
1: ho hem estat discutint...
12: Bueno, no sé, ho aclarirem, però ho preguntarem.
8: Sí, sí, doncs clar, tot apunta... que aquí es tracta d'un fenomen conegut com atrapament per succió en un jacuzzi. I ara, doncs, el Marc Serra, que ens il·lustra.
1: A veure, Marc...
12: Jo, a veure, no és que sigui usuari habitual de jacuzzi, però crec que tant el tema que estem comentant com la gent que habitualment hi va, perquè vagi un balneari o un espai que sigui...
1: És que aquest matí...
12: Hem d'intentar entendre què ha passat. El concepte de succió... Com pot provocar la mort?
1: És que per començar, dels jacuzzis que jo he estat... No m'han provocat mai una succió. És més, el jacuzzi et genera bombolles i expulsa aigua, succiona.
8: Ja, però hi ha un moviment que jo crec que tots fem, o hem fet alguna vegada, que és col·locar-te al costat... O,
2: a l'esquena, no?
8: Taponar els xurritos d'aigua perquè et succioni l'esquena o la part que vulguis, no?
1: No ho he fet mai.
8: Jo no ho he fet mai.
1: No ho he fet mai. Una altra cosa és posar-me...
12: Dirigir el xorro.
1: El xorro de les piscines...
12: Sí.
1: Perquè jo jacuzzi, el de la piscina... I sí que et poses a les... Intentes buscar a la lumbar...
12: Sí.
1: I aleshores sí que amb el xorro de la lumbar...
3: I te treu la contractura.
1: Et fa com un cert massatge, però succionar...
12: Però l'aigua surt.
1: L'aigua no succiona.
12: És
1: el que no entenc, no xucla.
12: I jo he llegit... Ara ho aclarirem.
1: És que no ho entenc. Aquest cas no l'entenc.
12: Clar, diu que el marit va quedar succionat i en el moment en què aquesta persona va quedar succionada pel jacuzzi, la seva dona va fer l'esforç per intentar rescatar-lo i aquí és on va morir ella, que és una altra història que tampoc no acaba de tenir clara.
2: Van morir per esforç, s'entén, els dos, diguéssim?
12: Això diuen, per esforç d'intentar la dona rescatar el marit d'aquesta succió.
1: Però tanta força...
12: Bueno, ara ho preguntarem.
1: Jacuzzi, domèstic.
12: Jo he fet una miqueta d'investigació sobre accidents a jacuzzis. Només fixant-nos en l'any passat a Espanya, hi va haver dues víctimes en menys d'un mes. I també hi ha altres...
1: Amb jacuzzi?
12: Sí, sí. Altres accidents relacionats amb una mala utilització o un mal manteniment dels jacuzzis. Això no vol dir que els jacuzzis no siguin segurs, Són, en fi, coses que han passat. Per exemple, el desembre de l'any passat, Antena 3 reproduïa el testimoni d'una dona que va perdre el coneixement a causa d'una enrampada en un jacuzzi.
13: Hòstia.
12: Va passar...
2: Estan campant un jacuzzi?
12: Sí, sí. En un hotel...
1: Una cosa... O sigui, això fins i tot ho puc, o sigui, puc entendre. Que hi hagi una als jacuzzis, sí. Alguns fins i tot tenen llum.
12: Hi ha electricitat.
1: Mm. Aleshores, bueno... Sí.
12: Es pot... però és evident que no funciona bé. Si bueno, te'n rampes, passa que la cosa no funciona
1: està clar,
12: bé.
5: Però te'n rampes per d'electricitat.
12: Sí, sí, sí,
5: però t'agafa una rampa.
12: No, jo us estic explicant, coses que han passat amb els jacuzzis.
6: Jo estic a les piscines amb llum...
2: Li fan por, no?
12: Ah, bueno, això explicava
2: si
12: Antena 3
2: banya, vull dir...
12: del que va passar en aquest hotel de Màlaga.
14: Estábamos dentro del agua las dos juntas y mi madre se quitó las gafas. Yo me quedé en el agua, pulsé un botón y sentí un calambre muy grande. Ya no me acuerdo de nada más. Escucho un ruido raro y era mi hija. Me dice, mamá, que me ha dado la corriente. Se soltó del botón, se vino hacia mí a los primeros escalones. Como pude, la saqué del agua a tirones. La encargada me ayudó a ponerla más en medio y llamó a otro muchacho para reanimarla.
12: A veure, l'Artur Déu és gerent de l'empresa Aquavia Spa, que és un dels fabricants i comercialitzadors líders d'Europa. També és vocal de l'Associació Espanyola de Professionals del Sector de la Piscina. Artur, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
12: Gràcies per entendre'ns. Ets la persona clau...
1: Jo crec que t'entendrà, eh?
12: Sí, per entendre'ns, volia dir. I entendre'ns, també. Dic, gràcies per entendre'ns. Dic, ets la persona clau en aquesta història, perquè aquí, si busques qualsevol titular relacionat amb aquest tema, a tot arreu posa succió, mort per succió. A veure, com se succiona i què pot arribar a passar en aquesta succió en un jacuzzi?
15: Molt bé, bueno, intento explicar-ho. Primer de tot, moltes felicitats pel programa, eh?
1: Doncs, a veure, doncs moltes gràcies.
15: També dèieu...
1: No, dic moltes gràcies per atendre'ns.
15: Molt bé, en primer lloc, com bé dèieu, en els spas, els torrets d'aquests que parlàveu, per allà només surt aigua. Allà mai succiona aigua. Clar. Per allà sempre s'impulsa aigua, que és el que fa l'hidromassatge, no? I llavors, el que ha passat aquí... És força estrany, no? I trist, evidentment, sí. però la qüestió no ve pels xorrets, sinó que perquè pels xorros de l'aigua, que surti aigua, per algun lloc l'estem succionant. Val. Llavors, als spas, habitualment tenim el que se'n diu unes succions, uns dispositius, que agafen l'aigua, la porten cap a una bomba i la impulsa a través dels jets. No?
12: Però és un tub, això? O sigui, la succió és un tub?
15: No és un tub. Bueno, a darrere de la instal·lació hi ha un tub, però el que hi ha a l'espa són unes reixes, igual que a les piscines, quan buidem la piscina hi ha una reixa, doncs hi ha unes reixes que succionen. El tema aquí, clau, és que si les coses es fan ben fetes, no hi ha d'haver-hi cap problema. Si l'espa està ben fabricat i ben instal·lat, no hi ha d'haver-hi cap problema perquè nosaltres fabriquem conforme a normatives. Evidentment, quan tens electricitat, quan tens mecanismes, com a tots els aparells, aquí a Europa tenim normatives. Llavors, si es compleixen les normatives, doncs no... jo podria dir que amb un espa fabricat a casa nostra, perdoneu que ho digui així, això no podria passar, perquè està tot dimensionat i els elements que utilitzem estan homologats per complir les normatives. I un dels punts claus és que no hi pot haver-hi un atrapament. No? I per no haver-hi un atrapament, doncs es dimensionen aquests accessoris per evitar que no hi hagi una força, no?, que pugui succionar les persones i, a més, es disposen de certa manera que no puguis tenir un atrapament. No? Aquí és tot molt estrany, eh? Perquè hi ha dues persones que quedin atrapades, sí. Després s'ha parlat de que la segona persona pues, potser no ha estat atrapada, no? que mor per estrès, sí. Però bueno, aquí s'ha de clarificar tot molt, no? I ja suposo que la informació és molt... Ara jo només tinc la informació que ha sortit a la premsa, no? I és bastant estrany, no? Però jo el que podria dir també és que en aquest sector, igual que de piscines i espais, doncs n'hi ha moltíssims. Jo calculo que a Europa hi haurà més d'un milió d'espais instal·lats i aquí a Espanya potser hi ha més de 60.000 i problemes no n'hi ha habitualment.
12: Per tant, tu creus que aquest espai, aquest jacuzzi, podria estar fabricat a fora? D'Europa, per exemple?
15: Aquest spa, per les imatges que hem vist així, sí. Nosaltres, jo crec que és un spa fabricat a Àsia o així, però fabricants europeus, jo diria que nosaltres tenim molta consciència de complir les normatives i de fabricar conforme s'ha de fer.
1: Però, disculpa, en el cas que ens ocupa, és a dir, un jacuzzi pot tenir tanta potència de xuclar que la persona quedi atrapada dins del jacuzzi i que després vingui una segona persona i intenti estirar o treure-la del jacuzzi i no la pugui treure? I després una segona qüestió. com és que no van anar a tocar el botó d'aturar el jacuzzi?
15: Aquest seria el tema clau, no? El primer que pensem, tots els que coneixem el sector, dius, coi, pares la bomba i s'ha acabat, no? Però, clar, en moments d'estrès, potser. Llavors, a la pregunta, pot quedar-se atrapat? Home, si està mal dimensionat, sí. Sí, nosaltres tenim una única succió que els pot tapar i no està en cap sistema de prevenció d'atrapament que obliga la llei, doncs podria quedar-se atrapat.
12: Quina força té aquest atrapament?
15: No, no, depèn de la superfície i de la bomba que hi hagi al darrere. És a dir, aquí la casuística és ampla. Si tens una bomba molt petita que succiona, doncs tindràs una força, no sé, de 20 newtons o de 20 quilos, i si tens una de més gran i una superfície més gran, pots tenir una força més gran, però no s'hauria de calcular. No
12: és que Telecinco avui apuntava a una força de succió de 200 quilos. Això és possible?
15: Depenent de la superfície que tingui i depenent de la bomba, podria ser possible.
1: Això vol dir podria que la bomba xucla 200 quilos.
15: Això podria dir que la bomba pot generar una força de succió de 200 quilos, sí, podria fer, però o de 10 o de 5, però tot això és molt relatiu, dic, això s'ha de calcular, dic, aquests titulars explicats així sense saber quina bomba hi ha darrere, no és el mateix una bomba d'un cavall de potència que una bomba de 5 cavalls o 3 cavalls, no.
8: Clar, però jo aquí tenia...
15: Jo el que puc dir és per posar tranquil·litat, perquè...
1: No, però...
15: Moltíssimes instal·lacions, totes les piscines tenen aspiracions, totes les piscines tenen circuits de filtració i des de fa molts anys que hi ha unes normatives que s'han desenvolupat amb rigor, no?, i que tots els, tant els fabricants com els instal·ladors han de complir, no? Ara, si hi ha productes que passen sense control i que venen que no compleixen normatives, doncs, bueno, potser és el cas, no? Però jo també esperaria veure que acabin el peritatge i tot es vinguin què ha passat, perquè és molt estrany.
8: Passa que aquí jo tinc un dubte, disculpi, i és que aquesta xarxa on hi ha aquesta bomba de succió, no?, aquesta xarxa, l'hem d'entendre que està al terra, diguéssim, del jacuzzi o a les parets del jacuzzi?
15: Pot estar als dos llocs. Normalment està al fons de l'spa, però està connectat, pot estar connectat amb un...
8: És a dir, en aquest cas, imaginem que el jacuzzi està ple, no?, d'aigua i aquest senyor queda succionat per aquesta xarxa, doncs es podia haver ofegat, és a dir, podia haver quedat l'aigua per sobre del cap, diguéssim, no? O no?
15: Sí, però no és habitual, perquè en un spa normalment la gent està sentada o estirada i sempre té el cap fora de l'aigua, no?
12: Perquè però quina profunditat hi ha des del terra fins a dalt de tot? Quina profunditat hi ha?
15: Un spa normalment hi ha 40-60 centímetres, no 70, amb algun que pugui ser més fondo, no hi ha més.
12: Per tant, fins i tot assegut podies tenir el cap a fora, entenc.
8: No. Clar, el dubte
15: és, normalment, si estàs assegut, no, el cap està fora.
8: No, podies haver tret el cap i bueno...
1: No sé, és que
12: hi ha molts misteris.
1: Sí, és...
15: Però aquí la clau no és... Perdoneu, la clau no és si estava assentat o no estava assentat. És a dir, l'espa ha d'estar dimensionat i dissenyat perquè ningú es pugui quedar atrapat. I això es pot fer. Això, hi ha la tecnologia, hi ha les solucions, hi ha els aparells homologats i per això els professionals ho fem d'aquesta manera, no? Dir, sí, després l'usuari vol fer submarinisme, que no és el lloc per fer-lo, doncs no hauria de tenir cap risc, no?
12: Anirà a preguntar sobre les males pràctiques. És cert que és perillós portar el cabell llarg en un jacuzzi o això també ens l'han colat?
15: No és perillós. Si a l'espa estic dimensionat, una de les proves que s'ha d'homologar i es passa és una prova de succió amb els cabells. I si l'espa està ben dimensionat, no ha de ser perillós pels cabells, perquè les succions estan doblades, no? I es fa una prova...
12: Ep. Senyor Tura ha quedat succionat també per la tecnologia.
2: Doncs jo tenia entès, Marc, que sí que era un perill si et succionava el cabell, perquè
12: sí,
2: és clar
12: que això,
2: es tira avall.
12: És que ho he llegit, estava repassant diverses normatives a veure si podies portar el cabell llarg o no, però...
1: És el que dius? Ha quedat succionat.
12: Jo havia llegit que sí que...
1: En aquest cas, a través de la tecnologia. Sí.
13: Doncs, no sé si a mi no m'hi veureu.
12: El podem recuperar i ens escolta. Artur, digues, t'estava preguntant sobre el tema del cabell. Artur?
16: Hola.
1: Doncs no.
12: Doncs crec que no.
1: Doncs el que deies.
12: Crec que no. En tot cas,
1: ho haurem de deixar aquí.
12: La succió, diguem-ne, està en una zona protegida, és el que ens ha dit l'Artur Déu.
1: Que...
12: Ara, amb certa dificultat, però sí.
1: No, ara, vinga, anem a la tercera. Perdona, ara. És que hem perdut...
15: Sí? Hola?
1: Ara t'escoltem. Et preguntava el Marc sobre...
12: Els cabells
1: llargs.
2: Crec que no ens
12: es poden portar, Artur, els cabells llargs?
2: És que sembla que no ens sentis.
16: Hola?
12: Sí, Artur, ens sents?
16: Sí, però no tinc bona comunicació.
12: Bueno, hola. Som aquí nosaltres, i tu?
1: No. Bueno, jo
16: ara sí?
12: Ara sí? Hola, Artur. També. Artur, ens sents ara?
16: Em sentiu?
12: Sí, et sentim. Ets en un jacuzzi, Artur, sí. O no?
1: Sembla aterrissa com ho puedes.
2: Ben, el jacuzzi.
1: El jacuzzi.
12: Ara, Artur.
1: Bueno, escolta, és que no hi ha cobertura, no se sent viu. Deixem-ho. No. Ara, calla. Sí. Va, última. Ràpid.
12: Artur, la meva pregunta és... Artur, canvio.
16: Torneu a trucar.
12: No pateix.
1: Sí, torneu a trucar, sí, home. És que per no gastar el dit...
13: Agafeu el telèfon normal, que és el que anava bé.
1: Tot a veure,
12: a mi em queden 3 preguntes, però vaja...
1: Sí, és que era terrible que m'ho poden... I el diàleg de demà del món a recollir...
12: No costa res generar feina pels companys.
1: Bueno, escolta...
17: Solicito a Vector, canvio.
18: ¿Qué?
17: Vuelo 209 despejado para Vector 324.
18: Ya tenemos autorización, cambio.
19: Bien. ¿Cuál es nuestro Vector, Víctor?
18: Recibida autorización, cambio.
19: Me llamo Clarence Cambion. Cambio.
18: Bien.
1: Bueno,
18: ¿qué?
1: Doncs això és el que hem generat. Bueno, escolta, que podem acomiadar-nos, això sí, per telèfon de l'Artur Déu.
12: Artur, ens escoltes ara?
1: Ens queda l'última pregunta sobre el cabell.
12: Artur.
16: Hola, em sentiu?
12: Ara, la cosa convencional. Sí. No, que t'estava preguntant...
16: La comunicació no és massa bona, però em pregunteu pel cabell.
12: Sí, digues.
16: Dic, pel cabell no ha de ser un problema, és el mateix. De quan dissenyem un spa, una de les proves específiques que fem és... evitar que pugui haver-hi un atrapament de cabells. Llavors es dissenyen totes les succions i tots els elements perquè els cabells no puguin quedar atrapats. I sí. I la poca força, la força que pugui fer, una persona es pugui retirar sense problemes.
12: Perfecte. Doncs almenys tenim algunes...
16: Si dissenyat, no hi ha problemes.
12: Val. Dic, almenys tenim algunes respostes, que no totes, sobre aquest cas,
1: però,
12: sobre el funcionament dels
1: acutis. Però si és possible, allò que jo em preguntava aquest matí, és possible que quedis que et succioni un jacuzzi?
12: En una mala instal·lació,
1: si està mal instal·lat i mal pensat i mal dissenyat, doncs sí, sembla ser que sí.
13: A mi no m'hi veureu.
12: No volem veure.
1: És que vostè, quan el veiem amb un jacuzzi, serà el de Formol al Clínic.
12: I una cosa, Artur, ara ho deixem, però allò que fa la gent que vol una cita romàntica i posa uns pètals damunt del jacuzzi i tal, això, parlant de succió, això no deu ser bo pel motor, no? No podem anar succionant coses.
16: Si els pètals arriben al motor, doncs el deixarà, baixarà el caudal, però bueno, escolta, els espais estan pensats perquè la gent es relaxi. Ah. Això és molt trist el que ha passat, però normalment és un espai agradable on compartir sensacions i la calidesa de l'aigua. Vull dir que no, nosaltres, els que venem això, ho fem per relaxar la gent. No per
1: Escolta, parlant de relax, és cert que l'espa baixa la pressió?
13: Mira.
1: Mereja.
2: Bueno, l'aigua calenta, no?
1: Mereja.
12: Pregunto amb ells.
16: L'aigua, home... Depèn de la temperatura, però si està amb la temperatura adequada... És un entorn relaxant, llavors sí que et pot baixar la pressió si t'hi estàs massa hores, però...
1: Va, no ho dic perquè a vegades t'ho aconsellen quan vas a un balneari... Sí, et diuen que no estiguis... Més de?
16: 20-30 minuts. Depèn de la temperatura de l'aigua. Amb el canvi climàtic també pot ser un problema ara, també.
1: Ja, vols dir que a més temperatura, més et baixa la pressió?
16: Sí.
1: Val, no, ho dic per mira, que tot això que a vegades passa, que surts, que la feina que tens...
12: Bueno,
1: perquè t'hi passes una hora.
16: No.
12: El que heu d'inventar, Artur, és un sistema perquè no et toquis amb les cametes.
2: Si han gent desconeguda.
12: Si han desconeguts a l'espa, això sí que és un tema que s'ha de tractar, perquè a mi em fa molta angúnia, Vas tocant palets i ungletes al tal de l'altra banda,
16: Ja en fem de grans,
12: Molt bé. Artur, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
16: Vosaltres.
12: Adéu-siau, bona tarda.
2: Gràcies.
12: Gerent de l'empresa Aquavia Spa i vocal de l'Associació Espanyola de Professionals del Sector de la Piscina.
13: A mi no m'hi veurem.
12: Ja ho ha dit abans.
20: I el xorro aquell, he vist gent esclafada, El xorro que surt allò dels spas.
1: Jo vaig estar amb un balneari aquest estiu i una de les piscines era que no hi havia estat mai.
21: El circuit d'aigua de corrientes, no?
7: Que se t'emporta.
1: Sí, sí, un circuit.
12: Un riu de que
1: vas a tot... Bueno, però jo vaig perdre la meva dona. Va anar a parar al riu. Jo no sé, va desaparèixer. Dic, hòstia.
12: Com un remolí.
1: I de cop i volta em van dir, hay una mujer que ha aparecido com una baldufa surando en el río.
12: Allà vas rodolant, eh?
1: Allà vas rodolant. Jo té una força.
12: Però,
1: aquella...
12: però què és això?
1: No sé, no li...
2: Però
1: no
2: t'has va... de deixar portar,
1: no vaig acabar... Però quina, la teràpia quina és? Bueno, t'has de deixar portar. És que jo no podia sortir tampoc, eh?
12: Relax.
1: Jo vaig agafar-me amb una corda, eh?
2: Vull dir, com una corda? Has de fer el mort.
1: Home,
2: i deixar-te
1: portar. Home, t'has d'agafar... És que si no surt, semblava...
12: Se'n diu un riu lent, això, és un riu lent.
1: No, no, era tremendo,
12: però és un remolí d'aigua.
1: Com una turbulència, no podia sortir, no podia sortir. Havia de lluitar contra els elements.
2: Penso que n'hi ha una caldea, Andorra n'hi ha
12: una. Sí, una part interior i una part exterior.
2: Vas a fora,
12: sí, el canvi de temperatura.
1: No, no vas a fora, no, no podia sortir del remolino. Però queda atrapado.
12: No, perquè està pensat perquè no surti.
1: Està
12: perquè
1: pensat,
12: facis tot el recorregut està... i,
1: no, però si
12: i tornis a arribar.
1: Però si el recorregut era poc, eh?
12: Què vols dir, que vas anar fent voltes?
1: Bueno, clar, vas donant voltes com un tio vivo.
12: I no tu veies la teva dona passar?
1: No, la meva dona va desaparèixer.
12: Però que era com una rentadora.
1: Sí, com una rentadora que no li trobava cap sentit.
2: Una centrifugadora.
1: I ella va dir, prova, que t'agradarà. Podia sortir d'allà. A més, em vaig fotre un cop a la cama que encara tinc el blau. Per sortir, perquè havia d'enganxar algun lloc.
12: Però com és possible?
1: Hi havia un munt de senyores allà que anaven donant voltes com galets. Com els galets...
2: Com nyoquis, saps? Quan flotes.
1: Igual, eren nyoquis.
2: Són nyoquis.
1: Nyoquis de gent... amb uns banyadors horrorosos, allà donant voltes. I clar, ningú els treia, perquè a més el tio que vigilava només sí. estava mirant pel mòbil, que el distant se li infotia, sí. i llavors se li trigaven 6 o 7.
12: Perdona, per treure's que van amb una canya, com els aneguets
1: no
12: de les tires.
1: No hi vaig veure cap mena d'interès per la gent que s'hi banyava. O sigui, el que vigilava, com tant se li infotia tot.
2: Caça papallones,
1: i després, molt usuari d'una altra piscina, amb els xorros al cul. Això també ho vaig veure.
12: Bueno, això...
1: hi ha molta tirada.
12: Hi ha molta gent que ho fa.
2: Molt això li agrada al Toni Muñoz, que sí. ho acaba de dir. Que
1: ha molt...
12: No, però el Toni va dir l'esquena.
21: A mi m'agrada l'esquena.
1: La succió. Però allà hi havia molt que es fotia el xorro al cul.
12: Hi ha gent que ho busca, això.
1: Com? I els hi sortia per la boca, l'aigua.
12: No, t'equivoques.
1: A què?
12: Jo...
1: A mi, el món del balneari no...
12: L'any passat, que vaig fer massa estona de xorro al cul... El vaig anar a buscar, també s'ha de dir, eh? Vaig anar a buscar perquè em va semblar que allò era terapèutic. La diarrea que em va provocar...
2: Ai, calla, què et passa? Què dius?
12: Jo vaig pensar, si això ha entrat, és clar, evident que ha de sortir clar. Per un altre cantó.
2: Però també t'agraden aquelles dutxes com militars, no?
12: Això m'ho van fer una vegada. Mai a la vida he patit tant com aquell dia que vaig quedar aixafat contra la paret amb uns calçotets que em van posar.
1: Això és com,
12: semblaves
1: el Correcaminos.
12: Aixafat a la paret amb una dutxa que jo no podia avançar ni un peu, perquè jo tira enrere.
1: Això que dieu, que sí. expliqueu, del xorro.
12: Del xorro.
1: Això és com un enema que et poses a dins.
2: Sí. Sempre està amb el mateix, vostè.
1: La lavativa de tota la vida.
2: Sempre.
12: Però jo vaig pensar, per mitja hora...
1: Mitja hora de lavativa,
12: sí, mitja hora, no passarà res.
1: Home, com, si devies quedar net per dins.
12: Quan vaig sortir...
1: Més net per dins que per fora.
12: Vaig fer una depuració...
20: Que està bé la sauna, perquè sua sense haver de fer esport, saps?
12: Això sí.
20: Jo ho faig jo així. Està suant com un esportista d'elit.
1: La sauna
20: no
1: fa fàstic.
20: No té de morbo?
1: Fa fàstic.
2: A mi m'agrada la humida.
1: Tancar-me amb tot de gent i comencen a suar i fer el cervícola amb gent que sua al meu costat, no m'interessa.
12: Tampoc no l'interessa
1: mai. I després la farsa de que hi ha gent que se'n va a la sauna pensant que s'aprima 3 quilos, no t'aprimes res. A la que surts, tornes a veure, recuperes
2: el cas.
1: I treus toxines que te les vas menjant a la sauna dels altres. Un tio s'ha fotut un plat de llardons i aquest tio comença a tossinar allà a la sauna i el respires tu, els llardons. I la tossinada del tio aquest. S'ha fotut chorizo con
12: grelos.
1: I te'l vas menjant tu. Però el tio surt amb una panxa que acabamos, que sembla els bombos del dia de Sant Ildefonso, i se'n van a la dutxa fria pel contraste. A veure si et mores, home.
2: Home, això no ho pots dir, home, això, ara que has dit.
1: Jo no hi entro a les saunes, però no m'interessa.
12: Però on aneu? Per quins postos aneu?
1: En quins postos? Pues, les saunes,
2: els
1: spas i tot això.
7: Podemos hacer un final de temporada o media temporada en un spa?
2: Jo sí.
1: A mi no m'hi veuràs.
2: Jo sí.
1: Al bar sí, però d'allà no passo. Bueno, ara tornem. Que tenim el Josep Corbella.
12: Ah, sí, home.
1: Que ens ve a animar a la tarda. Perquè
12: diu que hi ha un invent extraordinari.
1: Perquè diu que amb una pastilla...
2: Sí, què?
1: Bueno, que tornes... tornes Hulk.
12: Què dices, tete?
1: Tornes Rocky.
12: Ciclao.
1: Ara ho abordem.
12: Fua, logo.
22: Versió RAC 1.
10: Barcelona 2017.
21: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
22: S'ha activat l'operació Cronos.
23: Busquem el conductor.
10: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
24: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
25: Mossos d'Esquadra!
10: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
26: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
27: Què et passa?
28: Que no em tanca la maleta.
27: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
28: Bé, si trec uns quants banyadors...
27: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
29: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
27: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: RAC 1 us convida al cinema.
32: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
33: Acaba de passar alguna rambla, fins a ambulàncies.
31: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
32: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
31: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
32: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
31: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
32: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
31: Tots som u. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Cinc minuts, arribarem a les 6. El Josep Corbella, el periodista de La Vanguardia, expert en ciència i salut, que ja ens acompanya. Josep, bona tarda.
7: Molt bona
1: tarda. Però abans, Montse Llucena, un aplaudiment pel Josep Corbella. Però abans...

0: Què diu? Un altre, i què?
1: Això sí, que en aquest programa sempre passa.
2: I les autocaravanes.
3: Cotxe i llar.
1: Són dues coses diferents.
4: Sí.
0: Podem continuar? Podem continuar, si no els hi sap greu?
3: Són preguntes.
0: Sí, no, a l'hora de preguntar. Ara li podem fer un grapat de preguntes al Josep Corbella, que, com dèiem, ens acompanya. Josep, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: Ben retrobat. Bueno, anem amb la píndola que ens ha generat molt d'interès aquest matí. És una píndola que, en principi, és un fàrmac que... no sé si podem dir que substitueix o simula l'efecte de l'exercici físic.
5: No, encara. No, encara no hi hem arribat.
0: Bueno, però doncs gràcies, Josep Corbella. Fins quan arribi el moment.
5: Però deixa'm explicar l'origen d'aquesta història, perquè el vam explicar aquí al Versió, quan es va descobrir...
3: Fixa't.
5: Sí, fixa't. Precisament recordo que el senyor Marcelí va ser molt escèptic.
0: Ah, mira.
5: Fa 4 anys es va descobrir...
0: 4 anys.
5: ...una molècula que el cos genera quan fem activitat física i que tenia un efecte de... inhibir la gana i de baixar pes en ratolins. I el senyor Marcelí va dir, recordo, va dir...
0: Fixi's, a mi l'activitat
5: física, quan faig exercici, no tinc menys gana, sinó més.
3: Exacte.
5: Bé.
3: Exacte.
5: Han passat 4 anys. En aquell moment ja vam dir que els investigadors ens ho van explicar, ens van dir, esperem a partir d'aquesta molècula poder crear un fàrmac, però encara no estem a punt perquè és una molècula que en el cos s'elimina molt ràpidament. Mm. Han passat 4 anys,
0: sí.
5: Ho han convertit en una píndola que dura més estona al cos, que es pot prendre un cop al dia, i ara les primeres 88 persones voluntaris l'han pres en un assaig clínic del que es diu de fase 1. Què vol dir fase 1? Vol dir que l'objectiu principal d'aquest assaig clínic era analitzar dosis, mirar que no tingui efectes adversos, i encara no s'ha mirat que sigui eficaç. No s'ha avaluat l'eficàcia, perquè no era l'objectiu d'aquesta fase. Això arribarà més endavant.
3: Estan més grassos que abans?
5: No. Això no.
3: Ah, oida.
5: Tampoc.
3: Oida.
5: Tampoc, tampoc. Per tant, arribarem a tenir una píndola basada que simuli els efectes de l'activitat física? Si aquesta recerca continua i va bé, sí. Però encara no hi ha. Encara no,
6: bueno, hi ha la pastilla de la Fairy que treu la grassa. Treu la Fairy, si et passa una pastilla aquesta, és antigrassa milagrosa, ho diu l'anunci.
2: Sí, però és per la vaixella, eh? Sí.
1: No és pel cos,
2: no és pel cos humà.
6: La Letícia és el que s'ho fot cada dia, la Letícia. Sí? La Letícia de Llotges. Cada dia s'ho fot i cada dia
1: està... Home, del de Llotges és que és la reina d'Espanya,
6: vol dir. Sí, sí, sí. Vale. Ho entès o no ho entès?
1: No,
6: s'ho fot una cada dia i està... Com està?
3: Però si dutxa...
6: No, se la pren, que passa que després surten bombolles, això sí. No dic per on surten, però...
0: Bueno, a veure...
3: Mare de Déu.
0: No, dic si queda alguna cosa més a comentar de la...
5: Aleshores, el que deies de... Ens convertirem en Hulk.
0: Home, no, però vull dir, sí, amb exercici físic... Bueno, què aporta aquesta... Què aportaria? O sigui, fins a quin nivell generaria...
3: Què venen a buscar?
0: No, vull dir, fins a quin nivell generaria esforç físic? És a dir... Què generaria? Més musculatura? Però bueno, al gimnàs, hi ha gent que va al gimnàs...
3: Xerrar.
0: A xerrar, a mirar-se el... Per exemple, no?
3: A colgar foto en Instagram.
0: I hi ha gent que va, bàsicament, a mantenir una mica el to físic, cosa que està molt bé. Aleshores, que fins on...
5: En aquest cas concret, mira, pensa que quan fem activitat física, el nostre cos genera un munt de molècules, no només aquesta. Aquesta, concretament, l'efecte principal que s'espera que tingui, el que s'ha observat en ratolins fins ara, és que redueix la gana, redueix el pes sense reduir l'activitat, o sigui, no és que estiguin més ensupits. Mantenen el mateix nivell d'activitat, però menjant menys, amb menys pes i amb menys greix corporal. Per tant, aquest és l'efecte positiu que s'espera simular i obtenir també.
0: Però s'espera per quan? Ho dic perquè, clar, abans, en el seu dia, vam parlar de medicaments com, per exemple, l'Ozempic, que ara mateix...
5: Que ja ha arribat, aquest ja està.
0: Que ja hi és, sí. Amb els seus efectes secundaris, que, per cert, trobo que se'n parla molt poc, és un tema que
3: després... Què fa?
0: Sembla que no interessa. Fa... bueno, ho vam parlar un dia amb el Josep Corbella. Això tu has d'injectar l'Ozempic indefinidament. Perquè, clar, en el moment que te'l deixes de... Si te l'has estat posant durant molt de temps i te'l deixes de posar...
3: Que,
0: bueno, hi ha l'efecte rebot, d'això en vam parlar.
5: En vam parlar, sí.
0: I després n'hi han d'altres que també, si fa no fa, són de la...

0: N'hi ha una altra, que és la tirzepatida, o sigui, això és la semaglutida i la tirzepatida, que són els dos...
1: Però aquests són els que primen, que aquests és el... són els que tenen els que estan ara mateix...
0: Ja estan aprovats, s'estan utilitzant...
1: I que s'apliquen.
0: I tenen...
1: Aquest, en el... digues, perdona.
0: No, són fàrmacs que tenen... són extraordinaris, si s'utilitzen per allò pel qual s'han d'utilitzar. Però tenen, com tots els fàrmacs, efectes adversos. O sigui, van molt bé, per exemple, per diabetis, que va ser el primer...
2: Era per això que es va crear,
0: la primera indicació,
2: no?,
0: que es va crear. Aleshores es va veure que persones que ho prenien per diabetes perdien pes. I es va provar per obesitat. I va anar bé per persones amb obesitat. S'ha vist que tenen efectes positius per persones amb malaltia cardiovascular, per persones amb malaltia renal. S'està mirant si per addiccions, s'està investigant com a tractament possible d'alcoholisme. Encara no hi ha resultats.
2: Però no per estètica, diguéssim. No, jo vull ara primar-me 5 quilos.
0: És que una cosa és un fàrmac i una altra cosa és un producte de cosmètica. Uh-huh. Aleshores, efectes secundaris que deia, efectes adversos que deia el Toni, en té. Uh-huh. El més evident és persones que comencen a prendre, n'hi ha moltes que tenen problemes gastrointestinals. Vaja. Tenen nàusees, vòmits, diarrees, durant unes setmanes, durant un temps, i hi ha algunes persones que fins i tot deixen de prendre'n per això. No tots, hi ha altres persones que ho toleren molt millor. Després, l'efecte rebot hi és, efectivament. Per tant, sí que tenen un seguit d'inconvenients. Però en conjunt són uns grans fàrmacs per aquelles patologies pels quals estan indicats. Llavors, aquest altre, que s'està començant a investigar i que encara no ha arribat, per tant, va uns anys més enrere, que també s'espera que sigui per pèrdua de pes, per tractament d'obesitat i sobrepès, fins ara el gran avantatge que sembla tenir respecte a l'Ozempic, i s'ha d'advertir que només s'ha aprovat amb 88 voluntaris fins ara, que l'han pres durant 4 setmanes només, per tant no hi ha encara gaire perspectiva, és que no s'ha registrat cap efecte advers, cap problema, veus? Ni nàusees, ni vòmits, ni diarrees, ni estrenyiment, res del que afecta l'Ozempic i la semaglutida i la tirzepatida no s'ha observat.
3: Però si no vomites, t'aprimes més lentament, no? Perquè, clar,
0: això està ben vist, això està ben vist. I, per tant, el que s'espera és que pugui ser una...
2: Quina poca gràcia. Una alternativa. Està parlant d'efectes secundaris, que no ho està entenent.
3: Bueno, ja estic dient que...
2: Però un efecte secundari no...
3: Si tu vols aprimar i vomitar no és un efecte secundari, va a favor del que tu vols.
2: No, va a favor. Perquè ho estàs eliminant d'una manera...
3: No t'entres mai, és igual, això.
4: Sembla Colau.
0: En fi, que l'objectiu seria que fos una alternativa l'Ozempic per les persones que no toleren bé l'Ozempic.
1: Però
0: aquest és el punt on som.
1: Però de quina previsió, o sigui, de quant de temps estem parlant?
0: El desenvolupament de fàrmacs requereix els seus temps.
4: Bueno, però portem 4 anys, més has dit.
1: No, sí, perquè amb les vacunes de la Covid bé que van anar ràpids,
0: I prou bé que ens va anar. Sí, van córrer molt.
1: No, per això ho dic, sí.
0: Normalment...
1: Bueno, van córrer molt, però tampoc... que ens va salvar... va salvar la situació i vam poder sortir de la Covid i de la pandèmia, cosa de la qual crec que la gran majoria ni ens en recordem. És curiós, perquè...
4: Jo sí que me'n recordo.
1: Jo crec que és un passatge que jo crec que la gran majoria hem esborrat de la nostra memòria. Però, clar, a dia d'avui tampoc sabem quins efectes secundaris ens troben d'aquí uns anys.
0: De què?
4: Ara.
1: Pues de les vacunes. Amb les vacunes.
0: Portem 5 anys de vacunes.
1: Bueno,
0: hi ha prou perspectiva com per estar tranquils.
1: No ho sé. Però vull dir, però, en el cas del medicament que ens ocupa...
0: Normalment hi ha 3 fases de desenvolupament de medicaments, 3 fases d'assajos clínics abans no s'aprova. La primera és la que s'ha fet ara, que és per mirar sobretot seguretat i dosis i com la dinàmica del fàrmac dins del cos, com volum, en quins teixits es troba i com s'excreta i tal. La segona, que és la que es començarà ara a la tardor, ja es comença a mirar eficàcia, es diu fase 2, però es fa amb grups no gaire grans de gent. I si això va bé, es passa a la fase 3, que és la que realment aporta la prova amb grans volums de població, de voluntaris, sobre la seva eficàcia. Tot aquest procés requereix uns anys. En el millor dels... I després hi ha el procés d'aprovació i que arribi a cada país, i en el cas concret d'Espanya, que arribi a cada comunitat. En el millor dels casos, ens anem d'aquí 5 anys per tenir-lo disponible.
4: D'aquí 5 anys, mare de Déu.
1: Bueno, però vostè hi serà d'aquí 5 anys.
4: Jo sí.
1: I tant. Ah, per això li dic. Nosaltres no ho sabem, però ja vostè segur. Vostè segur.
4: Jo tinc una pregunta sí, pel senyor Corbella.
1: És que he d'anar a un altre tema que ens afecta a tots també. I ara,
4: si vostè sap si el senyor Oriol Junqueras pren això de l'Ozempic...
1: Però vostè
4: perquè últimament l'he vist més prim que mai.
1: S'ha enxupat.
2: Escolta, primera, que vostè no té per què preguntar coses privades d'una altra persona.
4: O l'oceà aquest que dieu, o aquesta pastilla nova.
2: Va, escolti.
4: Que no sigui un dels 88
2: que té la prova.
4: Primera,
2: que es fixa massa amb els cossos dels altres. Això ja, vull dir,
4: bueno, que no l'has vist a la tele.
2: No, però és la seva vida privada, això. És el seu cos.
4: Prim, que jo feia anys.
2: Primera, que
4: anys que no veia tan prim.
2: El Josep Corbella no ho sap, i si ho sabés tampoc li diria.
1: I el Puigdemont, el que ha de Puigdemont.
4: Sí, està més grassó.
1: Sí.
4: Està més grassonet.
2: Va, per favor, que això...
1: Anem amb un estudi que avui ens ha cridat l'atenció, perquè més de la meitat dels adults espanyols, més de la meitat, tenen les artèries danyades.
4: Fixa't.
1: I no en són conscients. Això, de ben segur. La pregunta és... aquest estudi està relacionat amb l'aterosclerosi. Fàcil de dir.
2: I no és amb la hipertensió, que també...
1: Bueno, ara li preguntarem al Josep. Aquest estudi, per començar, com s'ha calculat això? És a dir, que més de la meitat dels adults espanyols tenen les artèries danyades.
0: Això, d'entrada, aportarà beneficis abans de 5 anys. Molt abans. I per molta més gent.
1: Però com ho saben, això?
0: Mira, el...
1: No han fet, diguéssim, una consulta...
0: No, t'explico. Aquest és un projecte que l'ha liderat, l'ha impulsat el Valentí Fuster. El Valentí Fuster fa uns anys, el cardiòleg, va...
3: Arribar... No el Fuster, sinó el cardiòleg, no?
1: A veure, si poguéssim callar i poguéssim acabar, jo els hi agrairia. Perquè és que si no, no hi ha manera d'acabar.
5: Com que no ha fet ell el xiste...
4: Ja estàs de mal humor,
1: el primer dia. No, és que estem amb el tema... Un estudi que ha fet Valentí Fuster. Vale, ja hem fet l'acudit de si era Fuster o no cardiòleg. Va, vinga, a veure si podem seguir.
0: Doncs va arribar... Va pensar que ell estava tractant a persones que tenien infarts, que els li arribaven ja malalts, i va pensar que potser convindria prevenir, convindria actuar abans que es produís l'infart. Aleshores va veure que el procés que porta l'infart s'inicia abans, com quan d'abans. I es va trobar que no tenia cap tecnologia que li permetés examinar l'estat de les artèries, perquè l'infart és una malaltia, la conseqüència d'una malaltia de les artèries, d'una manera que fos senzilla, inocua i assequible per grans volums de població. I aleshores va desenvolupar una tècnica d'ecografia específica per artèries, i ara la va començar a provar primer persones de 60 anys, de 40, i ara ha fet un estudi, el més gran que s'ha fet mai al món, sobre l'evolució de l'aterosclerosi al llarg de la vida, amb 16.000, gairebé 17.000 persones d'Espanya i de Dinamarca, meitat homes, meitat dones, de 18 a 70 anys. I el que ha vist és que un gran volum de població, aproximadament la meitat dels adults i algunes persones abans dels 40 anys i fins i tot abans dels 30, ja tenen aterosclerosi, que és aquesta malaltia que amb el temps és la causa principal d'infarts i d'ictus. Aleshores, aquesta és la part, diguem, la mala notícia de l'estudi. La bona notícia és que amb una ecografia només de les artèries caròtides que estan al coll i de les femorals, sí, els angonals...
1: Sí.
0: Ja diu el que està passant a les coronàries, que és on passen les coses greus amb l'infart i que són molt més difícils de mirar. Per tant, això ens porta a un futur en què si es fan anàlisis d'ecografia de caròtides i femorals, de les artèries caròtides i femorals, a persones joves, que serà senzill i serà barat, i ho podrà fer qualsevol centre mèdic amb la tecnologia que s'està desenvolupant, es podrà detectar l'aterosclerosi abans que doni problemes i, per tant, intervenir. I si s'intervé quan al començament, és reversible. I, per tant, el tractament que es donaria no tindria per què ser per tota la vida.
1: Per tant, però, hauria d'entrar en el... Clar, no sé com pot entrar això en el sistema públic a dia d'avui o el sistema igual privat, aquest control del que dius tu, de les caròtides i de les femorals, no?
0: I entrarà en la mesura que millori el que tenim actualment i sigui assequible.
4: Perquè s'ha de
0: radiografia. Ara li explico. El que tenim actualment es medeix la tensió arterial,
1: sí,
0: es medeixen els nivells de colesterol,
1: sí,
0: es medeixen, es mira si una persona com és fumadora, es miren un seguit de variables que són factors de risc, i es fa una estimació estadística del risc que té una persona a 10 anys vista. L'ecografia de les artèries no fa una estimació estadística.
1: No, no et dona
0: mira directament clar. Si hi ha o no hi ha malaltia.
1: Sí, però clar, això té un cost que tal com està la sanitat pública i no sé si la privada estarà basada a fer aquest tipus de...
0: Tema cost.
1: De proves.
0: L'ecografia amb la qual s'ha fet aquest estudi requereix personal especialitzat. I, per tant, té unes limitacions de cara a implantar-ho. Però el mateix equip del doctor Fuster i el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars a Madrid està desenvolupant un sistema d'ecografia més senzill, ajudat per intel·ligència artificial, que es podrà utilitzar, diuen, a qualsevol ambulatori, qualsevol farmàcia o qualsevol centre de salut inclús d'empreses, perquè no requerirà el personal especialitzat i que es començarà a utilitzar ara a Espanya, a la Índia i a Mèxic, perquè volen que arribi no només a països rics, sinó també a països pobres. Per tant, el cost no hauria de ser en el futur un problema.
4: I les farmàcies, a les farmàcies,
0: Això és el que em van dir, que es podrà fer a les farmàcies, no vol dir necessàriament...
4: Ja ho tenen.
0: No, encara no han començat.
1: No, és que no està distribuït.
0: Encara no han començat. L'estan desenvolupant el sistema més senzill i més barat perquè es pugui aplicar a tot arreu.
1: De quins terminis...
0: Mira, vaig parlar amb el Valentí Fuster el divendres i em va dir que ell calcula uns 5 anys perquè això estigui...
1: Ui, 5 anys a la pastilla i són 5 anys.
4: Sempre són 5 anys.
0: No, però el sistema es començarà a aplicar ara, aquest mateix any, aquesta tardor, a Espanya. Aquesta és la previsió. Però d'aquí a que no s'escali i estigui aplicat a gran escala, no és que arribi, sinó que estigui ja disponible a gran escala, em va dir que ell calcula uns 5 anys.
4: Jo estic bé, gràcies a Déu.
1: Vostè com ho sap?
4: No.
0: Miri,
4: me noto bé.
1: Jo el veig bé. Sí. Jo pensava que durant l'estiu hauria quedat com un escarbat boca amunt, però veig que ha aguantat.
2: Sí, noi.
0: Doncs jo després de veure aquest estudi vaig pensar...
4: No he sortit de casa.
1: No, és que, és que no es podia sortir. No,
2: home,
1: és que no
2: està
1: podia
2: blanc
1: sortir.
2: Com un paper.
1: Però ha fet bé amb això,
2: No sé, que li toqués una miqueta de sol, també.
4: I no m'he mogut del costat del ventilador.
1: No.
4: Que per això avui he fet cloc i piu, el ventilador.
1: S'ha espatllat.
4: Avui, el ventilador.
2: No l'ha parat en tot l'estiu.
4: Ha dit... No, és que no hi ha...
1: Avui ha mort el ventilador.
3: Ha marejat, no?
1: És curiós perquè fins i tot ja mata ventiladors.
2: Caram, noi.
1: O sigui, en lloc de morir vostè, moren els ventiladors.
2: Li puc fer una pregunta ràpida d'un oient que només vol saber la teva opinió?
0: Digues.
2: Josep, es diu Marc i vol saber què n'opines de la creatina, que s'ha posat molt de moda.
5: Ja, vestete pa gimnasio, tete, es lo puto máximo.
0: Mira, no en sé prou i no voldria donar una
1: què
0: opinió.
1: Què vol dir? Què vol dir?
5: Que sí que estoy preguntando, tete, loco. Es aura. És aura el que estic fent. Estic farmeando aura.
0: No ho conec prou bé.
2: D'acord.
1: Va, doncs...
5: Jo tinc una morena al cul i el millor és rebentar-te-la.
2: Ai, home, però què...
5: Sangres com un pollastre.
1: Va, Josep Corbella, moltíssimes gràcies. Fem una pausa i Rocco Eisenhauser, que ja el tenim per aquí. Què tal?
6: Doncs mira, contentíssim de tornar-nos a veure tots vosaltres. Tu fas molt bona cara, la Montserrat també.
1: Tu també.
2: Tu estàs més ros que m'acabes.
6: I m'has pelo que Jordi Dan.
1: Tu estàs estupendíssim.
6: Que porto una exclusiva important. De TV3, eh?
1: De TV3.
2: Sembles el Ken de la Barbie.
6: Me parece Heino, el cantante alemán.
7: No sé si és un gaire...

0: Un minut passa d'un quart de set del vespre. Deixeu-me saludar novament el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I comencem amb una d'aquestes notícies que t'impacten i que, bueno, és allò que és del tot inesperada.
1: Sí, la mort de l'actor català Francesc Garrido, als 56 anys, nascut a Barcelona. L'actor era una cara habitual al cinema, les sèries de televisió i al teatre, on va conrear una sòlida trajectòria. De fet, entre els seus últims treballs destaquen la pel·lícula Balandrau ben salvatge, on interpreta l'Artur, el cap de l'operatiu dels bombers, i també l'obra de teatre El mestre i Margarida, que la temporada passada va omplir la sala gran del Teatre Lliure de Montjuïc. Garrido va morir ahir al vespre de manera sobtada, insistim, als 56 anys. Per altra banda, tenim més moviments dins del govern. El número 2 d'Interior ho deixa per motius personals, segons ha avançat el periòdico, qui fins ara era la mà dreta de Núria Parlon. Tomàs Carrión ha plegat per decisió pròpia i per reincorporar-se a la seva plaça a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Qui el substituirà serà Joana Ricardo, fins ara directora general d'Administració de Seguretat. Tot plegat el mateix dia que la consellera d'Educació ha destituït la seva número 2, Teresa Sambola, per l'escàndol en les proves PISA. A més, Niubó també ha anunciat que s'han obert 3 expedients disciplinaris per infraccions diferents.
2: 2 que haurien pogut incórrer en un presumpte incompliment de les seves obligacions i deures com a funcionaris públics per falta greu. Hi ha una altra persona que hauria pogut incórrer presumptament en una infracció lleu per actes i omissions que constitueixen descurança o negligència en el compliment de les obligacions establertes per aquesta mateixa llei.
1: Tot i que bona part de l'oposició demani més i assenyali directament la consellera, aquests són els primers moviments per la polèmica que va esclatar abans de l'estiu, quan es va saber que els resultats dels alumnes catalans no entrarien dins de l'informe internacional PISA. L'error va ser que es van excloure el 23% dels estudiants quan el límit d'exempcions era del 5%. I a Madrid continua la compareixença a la segona del dia d'una ministra espanyola per la crisi a Ceuta. Està parlant la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que ara respon als diferents partits. Redondo, que ha posat el central del debat la situació delicada que viuen les dones i nenes migrants que són a la ciutat autònoma. Pel govern espanyol són el perfil més vulnerable i per això la ministra ha anunciat que hi dedicaran tots els esforços a protegir-les amb una unitat de prevenció de violència sexual. Avui que també ha parlat a la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, i també ha destacat la posició dels menors a Ceuta, encara pendents de quan i com es farà el trasllat a la península de les 500 nenes menors més vulnerables. Rego ha assenyalat que els més petits són la màxima prioritat.
3: Primera prioridad es intentar el reagrupamiento familiar. Ya lo dije hace unos días, siempre, siempre, siempre, pero no siempre es posible, porque el niño no tiene familia, porque el niño o la niña huye de una situación de violencia extrema, porque el niño o la niña tiene situación de calle, porque el niño o la niña no quiere volver. Y en ese caso, como Estado democrático, como sociedad de derechos, como sociedad de acogida, tenemos la obligación de cuidar de esos niños.
1: Per ser encara sobre Ceuta, Israel ha respost a les acusacions que ha fet aquest matí Pedro Sánchez a la cadena SER. El president espanyol ha desvinculat el Marroc d'estar al darrere del col·lapse a la frontera d'ara fa un mes i ha assenyalat interessos de desestabilitzar de països com els Estats Units, Israel o Rússia. Unes acusacions que el ministre d'Exteriors israelià ha qualificat de mentides descarades. Ho ha dit en un missatge a les xarxes socials. I pel que fa al temps, fins al vespre encara es podrà escapar algun xàfec o gotellada de poca estona a punts del Pirineu Oriental, però en general es mantindrà el domini del sol. L'ambient continuarà càlid i la temperatura anirà pujant a mesura que avanci la setmana, amb nits que tornaran a ser força xafogoses i de mal dormir a la costa i al prelitoral, sobretot a les grans ciutats.
0: Gràcies, Jordi Claret. I la notícia esportiva és que Leo Messi deixa la selecció argentina,
4: sí,
0: Arnau Vila.
5: Que es foti!
4: Favor. Després de 2 dècades, Messi, que ja hi havia rumors
5: no
4: que després del Mundial podia plegar, ho ha fet, i atenció, perquè recomano a tothom anar a Instagram a veure com ho ha fet, perquè ha penjat un text...
5: Escrit
4: a mà, són 3 fulls, escrit a mà...
5: Sí, li han fet, home.
4: Ell diu que no, que és
5: tu
4: un text...
5: Tu saps que és grafòleg, tu saps quina lletra
4: fa? Al final del text, el tanca dient que és un text que va escriure el 21 de juliol, 2 dies després de la final del Mundial, i que, després del que va passar...
5: Però
4: amb
5: els... Sí.
4: Aviam, em deixes explicar-ho, per favor?
6: Anem a que jo sé...
7: Està molt poc formado.
6: Sí, és impossible que això ho hagi escrit, exacte, ell. Bona tarda, Josep Maria Minguella.
0: Sí, Josep Maria, què tal, aviam, com estàs? Com ha provat l'estiu?
6: Pues mira, a Pompeia...
0: El tenis. Pompeia. Per un moment et deia
6: no.
0: Pompeia. Sí, què volies dir sobre els
6: jo,
0: Messi?
6: A veure, ja vaig explicar el juzgat quan vaig ser citat a declarar pel cas de la Hisenda, que, per lo que jo sé, de nivell de formació són molt justets, tant ell com tota la família, home, és impossible que arribin al nivell de poder escriure una carta. Per lo que jo sé, vull dir, així de clar t'ho dic.
7: Vaig dir... ¿Cuál es tu sueño?
8: Jugar en la selección argentina.
9: Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición.
10: Quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible. Tropezar, volver a levantarse y a intentarlo otra vez,
11: treu,
10: y luchar por sus sueños, porque eso es la vida.
4: Aquest és el vídeo que ha acompanyat el text, que si el senyor Minguella m'ho permet, explicaré que diu que, en línies generals, que és una decisió que li fa molt mal prendre, però que entén que és el moment adequat per fer-ho, que està molt orgullós d'haver-ho donat tot per aquesta samarreta i de fer sentir els argentins orgullosos a través del futbol. Atenció amb el concepte, me vacié, m'he buidat.
5: Com l'altre, entre traïdors.
4: M'he buidat i no tinc res més per donar. Ara seré un dels vostres. Evidentment, un agraïment a la família. Explica que se'n va amb pau i orgull. I
12: del Barça no diu res.
4: Et pot esperar? S'està retirant de la selecció argentina.
12: Però del Barça no diu res.
13: Ja va marxar. Que no era molt bo aquest el Messi. I al final em van donar la raó.
0: Sí? Quan ho va dir, que no era molt bo.
13: Ja fa temps que ho dic, aquest no acabarà bé, aquest no... Sí. Sí, viu en un bluff, és un bluff. Sí, sí, i al final s'ha constatat, Ja plega, sí, no? El fan fora de la selecció i ja va cap avall.
4: Principi no, al principi no el fan fora. Sí. Vull dir que plega ell
13: sí,
4: i...
13: Bueno, perquè ja veu a venir...
4: Remata la carta amb gràcies Déu per fer-me argentí.
13: Si ell sapigués que seria titular d'aquí 4 anys a les Olimpiades, ell sí quedaria allà. Sí quedaria. Diu, ja em plega perquè ja veu que el faran plegar.
0: Veig que vostè té comentari per tot i per tothom.
13: Jo
0: no?
13: Ho veia. I tothom, ai, el Messi. No, ja veuràs com la cosa no és tan com sembla.
0: No.
4: Bé, Messi deixa enrere un palmarès ràpidament amb la selecció argentina. Recordem que perd 4 finals seguides primer. La de
13: 4 finals.
4: 3 de Copa Amèrica
13: i
4: una del Mundial per després acabar amb un palmarès.
13: I ha fallat penaltis, no?
4: En aquelles en va fallar.
13: Penaltis que els fotria jo. El Messi, això és així. Penaltis,
4: jo crec que
13: jo
4: vostè
13: els faria.
4: No faria ni un gol de penal en 100 intents.
13: Provem un dia amb un porter.
0: Ja bueno, tenim aquesta notícia, alguna cosa més? Que volem...
14: Sí, que Lucas, de Andy Lucas, tiene nariz nueva.
11: Es que estic...
14: Estic impactant.
13: Hombre,
14: claro.
13: No sé si es pitjor lo que tenia.
14: No, que le queda muy bien. Esta es la nariz vieja, pero a la derecha y la nariz nueva...
13: No, és que parla cirurgià,
11: eh? Però és que no veig diferència.
14: El cirurgià està...
0: Perdoneu, estem parlant de la notícia esportiva de la tarda, de Leo Messi, que deixa la selecció argentina, i vosaltres amb el nas...
13: És que no para de treure el nas nou.
11: Mira, sí que es veu.
12: Mira, de l'esquerra.
14: No, a la derecha es el nuevo.
12: No,
15: silencio. Como decía Sonsoles, casi como... Bueno, no sé si...
14: De la derecha es el nuevo. Que sí.
15: Con que se deshinche un poquito ya es clavada como era antes.
16: Cuando se recupera... Lucas ha pasado más de 2 años una tortuosa travesía pública y privada hasta conseguir la nueva nariz que tiene, que le recordamos, nadie quiso hacerse la en España. Eso también tiene que tener un coste emocional.
0: Estem escoltant a la Sonsoles, que ho explica, i tu parles a sobre. No m'ho has fet posar.
11: Dues persones parlant a sobre.
14: La nueva nariz.
17: Esta es la nueva nariz de Lucas González. 277 días han pasado desde la última vez que le vemos el 27 de noviembre de 2025.
18: ¿Cómo estamos en Barcelona? ¿Estás bien?
19: Todo bien, sí.
17: 24 de agosto de 2024, Lucas anuncia la gira de despedida de Andy Lucas.
19: Me causa el estrés ni me afecta el ir a cantar.
17: Pero es el estado de su nariz lo que consigue acaparar todas las miradas y titulares.
20: ¿Qué le ha pasado en la cara a Lucas de Andy Lucas?
21: Preocupación por Lucas de Andy Lucas, al ver su impactante cambio físico.
17: La presión mediática empieza a notarse y Lucas se pronuncia para callar los rumores que apuntan a un retoque estético en su nariz.
19: Déjame pasar la nariz que me está en la calle, que está pichada. Mi padre tengo la nariz de eso, de toda la vida.
17: Pero es finalmente en enero de 2025 cuando Lucas confiesa a haberse sometido a una operación estética.
19: Pues por circunstancias, voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz, que, en el cual yo ha sido totalmente culpa mía, porque yo no he hecho caso a los médicos y me quitaba las gasas fuera de su momento. ¡Ay! No me puse las cremas ni las pomadas que me las tenía que poner. Claro.
17: Desde ese momento, Lucas intenta recuperar su nariz original. En abril de 2025 se programa la primera operación reconstructiva.
14: Parece un culo.
17: Pero
14: que
17: la plaza tal como asegura María José, la pareja y manager de Lucas en ese momento.
22: No son buenas noticias, no ha sanado. No.
17: El proceso es largo y complicado.
2: investigado.
0: Pero, ¿me he fet posar això?
3: Mira.
2: Equipo médico que estudia el caso.
22: Los especialistas han determinado que es necesario esperar aún más y posponer la operación que tenían ya agendada para las próximas semanas.
23: No es hasta el 25 de noviembre de 2025
2: cuando Lucas acude a consulta médica en Barcelona para ver si finalmente puede someterse a la operación reconstructiva.
24: Vamos, voy, pero súper, súper, súper, súper con ánimo y con ganas de...
14: Y con mascarilla.
24: Que lo que llevo deseando durante meses.
2: Los tejidos nasales de Lucas mejoran y comienzan a preparar la reconstrucción.
0: Bueno, va, venga, va. Ja,
23: Michael Jackson també ho va fer, això,
0: eh? Ja està, va, a veure, alguna cosa més de... Sí, perquè no, i t'han tallat el rotllo aquests...
14: Però t'has fixat que finalment en tothom a Barcelona a fer-se retocs? Perquè aquí a Barcelona, a la Tecnon, o qualsevol altra, hi ha bons professionals aquí, eh? Perquè la Letizia Sabateres va fer tots els abdominals aquí, eh?
23: I està perfecta.
14: Està perfecta.
5: Està com un bebé.
0: Bueno, a veure si podem...
4: Sí, remato.
0: No, digue, perquè tenim una pregunta en marxa avui amb els oients.
4: Amb Gabriel Jesús, avui
0: veure,
4: us preguntem...
0: Pregunta a Instagram, recordem-ho.
4: A les stories d'Instagram, sí senyor.
0: Exacte.
4: A quin nivell arribarà Gabriel Jesús?
0: A veure què diu el públic a aquesta hora de la tarda, Montse.
4: Quatre opcions, eh? El nivell de Lewandowski, que seria com el bon nivell, no? Sí. El nivell de Ferran Torres.
0: Sí, cadascú. Bueno, un nivell mitjà.
4: De classe seria, mitja.
0: Tot i que ell es pensa que està per sobre de Leo Messi, però no ha arribat a Leo Messi, tot i que s'ho creu.
4: De classe mitja del futbol. Sí. El nivell de Vitor Roque. O el nivell de la gallina Maxi López.
0: Home, sí? Maxi López. Ah. La gallina Maxi López. A veure, què diu el públic?
4: Doncs mira, ho hauria de mirar, perquè...
0: Bueno, doncs mirem-ho,
25: No sé si ve d'una hora.
0: Mirem-ho.
4: Sí, et
0: jo sabeu... Ja sabeu, ja des de l'any passat que us pregunto el resultat, però...
4: Sí.
0: Venga.
4: Doncs és que potser...
0: No, amb les vacances entenc que us heu oblidat de fer aquest tipus.
4: Doncs guanya la gallina Maxi López.
23: La gallina?
0: O sigui, perdona, m'estàs dient que la gent considera que Gabriel Jesús estarà al nivell de la gallina Maxi López.
4: I, clar, m'he pres la molèstia de mirar el rendiment de la gallina.
0: Clar, què va fer la gallina?
4: Dos gols en 19 partits.
25: Bravo.
0: Tio... O sigui, hi ha molt optimisme pel que veig amb...
4: Ara no m'ho esperava, això.
0: Amb la gallina.
4: Jo pensava que
0: Perdó, amb el Gabriel Jesús. Sí. Quanta gent ha votat?
4: Ara mateix més de 1.300 persones.
25: Sí, que no sigui el pollo.
0: Va, seguiu votant.
25: Lloc de gallina sigui el pollo.
0: Sí, seguiu votant, que això ha de girar, eh? Això
4: no girarà.
0: Això ha de girar.
4: Però la gent no està il·lusionada.
0: Però t'han marcat està la diferència? Home, però digue'm...
4: Ah, ho dic, eh? Perquè, clar, si no... un 40% dels vots.
0: 40% consideren que farà el mateix paper que la gallina Maxi López.
4: Sí, senyor.
23: Però què és la gallina?
0: És un jugador.
23: Un
0: sobrenom que li diuen la gallina Maxi... Es deia Maxi López.
13: Que feia un gol i feia així.
4: Celebració. Un jugador argentí.
23: Gallina, realment.
0: Sí, la gallina feia de gallina. Bueno, en va fer 3.
25: Dos.
0: El Barça, dos.
25: Dos,
0: amb 19 partits. Bueno, va, us esperem d'aquí mitja horeta. Rocco Eisenhauser, entra en matèria quan vulguis.
14: Sí, ja entrem en matèria.
0: Vinga, Rocco, home.
14: Entra. Ja ens sembla el cinturí.
0: Entra. Mira.
14: Sí, perquè, a més a més, torna a tots els programes. És que no canviarem mai. És un país que sempre amb els mateixos. La Voz, la Isla de les Tentaciones...
0: Bueno, si funcionen...
14: Si funciona, exacte. Mira, nosaltres, si funcionem, no ens toquen.
0: Clar, mira,
14: aquí estem.
0: Clar, no podem criticar els programes que tornen, perquè nosaltres...
25: som ja, més vells que el sol.
0: La trentena temporada.
14: Sí. Clar, I a més, moltes gràcies per confiar un cop més a la secció de Gana del Versió.
0: Ai, Rocco.
23: La secció de Gana.
0: Sí. És que és la secció... Un aplaudiment per Rocco Eisenhauser!
14: Bé, sempre és habitual, és la tradició que us porto una exclusiva. De fet, aquest matí ja em va arribar i la nit que una de les notícies, una de les meves exclusives que volia donar avui estava a punt de sortir aquest matí, la cosa la vaig avançar ahir la nit. Torna a Ora Caigo, és una de les notícies que vaig avançar per Twitter.
0: Sí, ho vas dir aquí al Versió RAC1.
14: Sí, escolta, ha tingut un ressò la notícia. Tinc més de 200, un quart de milió de visualitzacions de la piulada.
25: Fixa't, un quart de milió.
14: Jo no, veus aquí l'activitat? Un quart de milió. Però bé, la gent estava molt contenta. Un quart de milió.
0: Sí, ja ho ha dit dos cops.
14: Bé, doncs, l'Ora Caigo seran quatre programes especials que aniran per la nit, perquè hi ha una sèrie de concursos que anava en diari, que ara ho estan tastant un cop a la setmana, concretament els dissabtes.
5: Lo farà l'Arturo Bar.
14: L'Arturo Valls.
0: Sí, senyor, ho va dir el Rocco, ho va avançar el Rocco.
14: L'Arturo Valls farà aquests quatre especials. Ho començaran a gravar al setembre, però sense encara data d'emissió. Serà, jo crec, al llarg del 2026-27, Això, quan Antena 3 ho vulgui fer. I ho gravaran, no ho graven a Barcelona, ho graven a...
1: a Madrid, eh? Home, grans moments de Laura Caigo hem tingut, vull recordar uns quants, perquè de veritat que a vegades el concurs dona peu a que realment els concursants donguin tonteries.
3: És la bebida favorita de Lancelot.
6: Sangria?
3: ¿Con qué adjetivo se conoce a los jóvenes que encabezaron las protestas del 15 de mayo?
6: Indígenas.
3: Clásico actor y cantante de rancheras mexicano muy oscurete.
6: Jorge Clarete. Blanquete, morenete, tostadete, oscurete.
3: ¿Qué equipo de fútbol tiene al mapache indí como mascota?
6: ¿Malaquito de Memphis?
3: Me flipa. 10. Prueba.
6: ¿Al ladino de Murcia?
3: Tienes que pasar.
6: Paso.
3: Sergi Adeón.
7: Atlético de Madrid.
3: El Atlético de Madrid.
1: Bé, en fi, grans moments, la gent li agradava molt el concurs i també ell fa molt.
25: A mi que l'únic moment que m'agrada és quan
1: cauen. Quan cauen,
25: no m'ho curaran.
1: Cauen al buit.
13: Bé, allò sí que és bonic. Poc fondo, allò. Poc fons, sí. Per fer allò, no cal.
0: Vostè creu que l'haurien de fer amb més profunditat.
25: Home, i tant.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
25: I haurien d'enfocar quan van caient.
13: Sí, cocodrils a baix. Home, si fas una cosa, fes-la bé. Sí. No la facis a mitges.
0: Sí, això també és veritat.
13: Per veure com torna a sortir.
0: Televisió realista, no?
25: Sí, exacte.
0: Reality.
13: Seria un reality drama.
23: Com ho diu?
13: Això falta, el reality drama? No es fa.
0: Bueno, va.
13: Que seria que la gent realment passés un drama...
1: Bé, doncs, no he volgut... He pensat, dic, home, queda una mica de lluit, si ho he avançat ahir la nit. Us porto una altra exclusiva.
0: Atenció!
1: Ai, per favor!
0: Segona exclusiva.
1: I aquesta t'agradarà.
8: Exclusiva.
1: Posa'm, sisplau, la sintonia de... Perquè és Safareig Corpo. Ah? Atenció a la Corpo.
0: Ah? A veure.
1: Estiguin escoltant, que comença el malson de la temporada.
9: TV3.
26: Ajuda'm, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Mi lengua.
1: Ara hi haurà algú a TV3 que estarà fent...
0: Però si no hi ha ningú a TV3.
1: Sí, tant.
0: No, no
1: han tornat, han tornat.
25: Que no, avui, bé, avui no he vist
1: ara
25: ningú.
1: Ara parlarem
25: avui
1: de la graella de TV3 aquest estiu, perquè jo crec que hem de fer una petita menció sobre el que hem viscut aquest estiu a TV3. I jo ja vaig avançar i vaig avisar al poble de Catalunya la graella que hi havia per estiu. I jo des d'aquí vull enviar-li un missatge al Siegfried.
9: Qui?
1: Siegfried.
9: Ah, director.
1: Això ho hem de replantejar de cara a l'any vinent. És a dir, no podem tenir la graella que hem vist aquest estiu. És a dir, desapareixem, tanquem la paradeta, allà només queda informatius, i perquè ha hagut l'eclipsi. Però la graella d'aquest estiu, de continguts, sobretot el torn de matí, deixa... És, a veure, com, és millorable. És a dir, la graella d'un estiu és millorable. Hi ha altres televisions autonòmiques que no feien vacances, feien programes. Uh-huh. Feien programes.
25: Antes TV3 feia un programa a l'estiu, al matí.
1: Al matí...
0: I a la tarda.
1: A la nit havia un late night, recorda l'Andreu, sí, també estava també el Jordi amb les mil i una, és a dir, allà no es tancava TV3. I hi ha la sensació que hem tingut aquest estiu, i no només ho dic jo, sinó que ho diu moltíssima gent del sector...
0: Sí, no, del sí, sector i no del sector, perquè ahir, escoltant la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, crec que va ser la tercera o quarta trucada que va trucar una senyora indignada, una senyora que va dir que ella no podia anar de vacances, que s'havia quedat a Catalunya.
1: És que hi ha moltíssima gent, no només ella.
0: Que s'havia quedat a casa per la calor, que havia estat moltes hores i que estava profundament decepcionada per la graella de TV3, perquè tot era productes de llauna, no hi havia programes en directe i... es va queixar de que al matí cada tot el matí tenia, exacte, veia el 324 i que les notícies permanentment eren repetides.
1: Sí. I TV3 no mai ha tingut tant de contingut com ha tingut ara amb la creació de la plataforma. Mai hem tingut tant de contingut, sèries noves que han comprat fora, a programes documentals. Ostres, ja que ens anem de vacances, farciu la graella una mica de l'agost, una mica amb condicions, i tampoc crec que sigui adient tenir el 324 o utilitzar el 3Cat Info constantment pel matí. No podem abusar d'un canal... Llavors, per què el tenim, el canal informatiu, si també el poseu per TV3? I llavors, a més, ha hagut un estiu que ha hagut molta informació, ha passat moltes coses... Ostres, una taula d'anàlisi pel matí amb tot el que estava passant. És que Televisió Espanyola s'ha menjat a TV3 al matí.
9: Ah, sí?
1: És que hauríeu de veure...
9: Com?
1: Jo vaig fer una piulada.
9: Se l'ha menjat?
1: Vaig fer una piulada a mitjans d'agost dient
0: No és greu, però atenció, perquè Televisió Espanyola va captant gent, a la gent al final es queda enganxada, i després quan torni la Melero i quan torni l'Ariadna, d'aquí encara aquesta setmana no tornen, doncs
25: el dia,
0: em quedo a Televisió Espanyola perquè ja estic acostumat tot l'estiu. Llavors, Siegfried, jo crec que us hauria de replantejar l'agost, no podem tenir una graella com la d'aquest estiu.
25: El millor programa de la
14: realitat d'aquest
25: estiu ha estat l'11.
0: Vostè va fer un tuit i el Xavi Valls li va agrair enormement.
25: I és veritat, va donar records pel Xavi
14: Valls. El safareig,
0: l'exclusiva que porto de TV3, atenció, exclusiva. Calleu! No, si estem callats, l'únic que ha de callar és vostè.
1: Segons he pogut saber, la cosa està molt embrionària, però el cuiner Marc Ribas està preparant nou programa... Perquè rius.
23: Què passa?
1: Està preparant nou programa per TV3.
25: Està bé, eh?
1: Ara em diràs per què rius, eh? Per què rius? Que ho tenies controlat, això? T'havia arribat?
0: No.
1: Bé,
0: no, però,
1: ara desenvolupo la notícia.
0: No,
1: què?
0: No, que estic esperant que acabis la notícia i després et diré per què ric.
1: Bé, la història és que està en una fase molt embrionària, això aniria pel 2026, seria un programa...
0: 26 és ara?
1: 27, millor, perdó, 27, no, seria per l'any vinent.
23: Però de què va?
1: Espera't, és un programa culinari, culinari setmanal. Encara estan pensant més o menys quina és la forma que li volen donar al programa, però, segons m'han dit a TV3, no et volem explicar més detalls perquè tampoc vol el meu talp que no m'agafin la qual cosa. Com això ho tenen quatre persones, doncs millor dono només aquest petit ingredient i ja anirem...
0: O sigui, el titular és que Marc Ribas torna a TV3 al...
1: No ha marxat i no marxarà, perquè sí que és veritat que el joc de cartes...
0: Bueno, a veure si...
1: Home, perquè el joc de cartes ha gravat... Mira, t'explico...
0: Marc Ribas va, en un principi, marxar del joc de cartes.
1: Sí.
0: I va començar a gravar el joc de cartes, perquè ho vam anunciar aquí, vam parlar del càsting i tot, a l'Arnau París.
1: Sí.
0: I després, hi ha una part del joc de cartes que el van registrar amb Arribas i després s'havia de fer el traspàs a l'Arnau París.
1: La gravació de la nova temporada del joc de cartes ja està feta.
0: I l'ha fet Arnau París?
1: Però ha gravat més programes el Marc Ribas que l'Arnau París. És a dir, que no joc... serà que només 3 o 4 programes hi ve l'Arnau París, no. La meitat, una mica més de la meitat de la temporada
0: nova...
1: Els
0: ha fet Marc Ribas.
1: El Marc Ribas.
0: I després l'Arnau París.
1: I el joc de cartes d'estiu de l'any vinent el continuarà fent el Marc Ribas, perquè es va gravar una muntagada de joc de cartes d'estiu. És a dir, que el millor l'any vinent...
0: Els plats l'any vinent estaran caducats al restaurant tancat.
14: Sí,
0: això li passarà a veure jocs de cartes de l'any que ve.
25: Mare de
1: Déu. Doncs ha gravat molts.
0: Vale, però aleshores, en el proper, ara ja, en el joc de cartes del 2030, perquè clar, veig que anem tan avançats i anem guardant tants programes, qui el farà? A l'Arnau París o al Marc Ribas?
1: No, si em dius 2030 ja l'Arnau París.
0: Vale, per tant, continuarà Arnau París fent joc de cartes i Marc Ribas farà un nou programa?
1: Sí. Efectivament. Farà un nou programa setmanal en prime time a TV3. Això està en una fase, us ho dic, molt embrionari, pot canviar molta cosa, com que finalment li digui... Escolta, doncs
0: per tant, no deixa la televisió.
1: No deixa. Ara, gravar el joc de cartes ha de ser molt heavy, perquè han registrat 3 dies diferents.
0: No, i és,
1: restaurants i tot, són moltes hores.
0: I dina a les 11 del matí.
1: Sí, exacte. Bé, això és una de les...
0: Doncs bé, nou programa seguir per Marc Ribas.
1: Sí, efectivament.
0: Que facin el titular. Ho has posat, això, a la xarxa?
1: Ara mateix ho llanço.
0: Vinga,
1: ara mateix ho llanço. Estaran contents a TV3, perquè, mira, és una bona benvinguda. Anunciem coses ja que s'estan preparant des d'aquí al 2027. Després, el que torna és Salvados, una altra vegada. Però, clar...
0: Salvados amb...
1: Gonzo.
0: Amb Jordi... no, amb Gonzo.
1: Gonzo. Estan anunciant ja la tornada, home.
0: Gonzo em recorda, em ve al cap de seguida el personatge dels Teleñecos.
23: Quin?
0: Cony, el Gonzo.
23: Quin? Ara no sé qui és. Gonzo, home, dels Teleñecos?
0: Sí, n'hi havia un que tenia el nas... com si fos un...
25: Com un ganxo.
0: Sí, es deia Gonzo.
1: Escolta'm, tornarem a...
23: El ganxo.
0: Clar, aquest és el Gonzo.
23: Té un nas immens que tira avall.
0: A mi la que em diu en Gonzo em ve automàticament la imatge d'aquest personatge.
25: Aquest no és el que al final sortia de la O amb una trompeta?
0: No, aquell era un músic.
25: Sí,
0: aquest...
1: Bé, escolta'm...
0: sí, és el Gonzo.
1: És el Gonzo. Rebobinem. Per què reies quan t'he dit això del Jordi Carles?
23: Ah, sí?
1: Que no sé, ho hem passat i no has pogut recuperar.
0: No, perquè a mi em van explicar la narrativa era una altra, perquè la narrativa era que necessitava un parèntesi, que havia de deixar la televisió, etc etc etc. I no hem sortit de la tele, que ja fem un altre programa. Vull dir que la narrativa, depèn de qui t'explica la pel·lícula, doncs és...
1: Un dia hauríem d'explicar les veritats.
0: Sí, però aquesta narrativa, per exemple, ve de persones importants de la corporació. I, per tant, no me la puc desvetllar. Però, clar, em ric, perquè, clar, és tot el contrari del que em van explicar.
1: Jo tinc una versió molt bona.
0: Bueno, però és igual.
23: Ja, però ja va, explica
0: no,
23: alguna cosa.
0: Tornem amb el Gonzo. Gonzo, del Teleñeco.
1: Home, jo m'esperava el primer programa, tal, amb l'estiu que hem tingut, jo m'esperava una cosa diferent. És a dir, el que ha passat a Ceuta, com a mínim...
0: Bueno,
1: el que està passant a Ceuta, com a mínim, un salvados s'hauria de tenir. Doncs no. Em recorda molt el format aquest d'Anatomia D, que ho fa la Mami Mendizábal, i en aquest cas, salvados, Gonzo torna torna a la nova temporada. Amb què? Doncs amb Rita Barberá.
8: Aquella noche yo titulé Rita Alcalesa.
9: ¿Rita te agradeció en algún momento ese titular?
8: Dice que fue lo que más le emocionó.
9: ¿Cómo era cuando pisaba la calle?
10: Extraordinaria, ¿no? Realmente extraordinaria.
8: La llamaban guapa de todo. Es que le echaban flores a la Virgen y a ella.
11: Pues era bastante explosiva.
12: El ayuntamiento era muy suyo, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no?
8: Porque era muy lista. Yo soy la alcaldesa, es mío.
15: La ciudad más popular del mundo.
16: Si se hubiese hecho una foto delante de una pancarta diciendo Fórmula 1, usted no me estaría preguntando eso.
9: ¿Rita era de llamar a directores de medios para expresar descontento?
8: Creo que sí.
1: Sí, sí, com la Ferrusola. Home, no sé, Toni, estàs amb mi. Jo demano... El Salvador sempre ha sigut un referent a nivell informatiu, a nivell dels temes. A mi ara, Rita Barberá, doncs mira, escolta, em pot esperar. Però el que no pot esperar és que m'expliquin el que està passant a Ceuta, encara que ho sabem.
0: Bueno, però... sí, no cal que t'ho expliquin. No cal que t'ho expliquin, sí, què està passant.
13: No. Obren espais. Des d'allà, que van obrint espais, i aquí ens en falten d'espais.
25: Jo encara espero veure el trampolín. Per què no hi és, el trampolín?
13: No, perquè no volen enfocar-lo, però hi és.
1: El que ha tornat amb...
13: El nom ho diu ben clar. Trampolín... El posen allà, és com una tentació, no?
25: Però si per què no l'ensenyen?
13: Trampolín, doncs,
25: no,
13: perquè se n'avergonyeixen d'aquesta política del trampolín.
25: Però això és la culpa del Pedro Sánchez, que hi ha un trampolín.
13: Sí, va, però això sí. Però ja et dic, els altres pitjor seran, eh? Els altres et dic que posaran la catapulta, segur.
25: I el Marlaska, Marlaska s'hi ha llançat?
13: El Marlaska?
25: Quin nom? El Marlaska, si s'ha llançat pel trampolín.
13: Ah, és una dona, no sé, és una broma.
25: No, és un home, és un home. És un ministre.
13: Ah, va. No sabia. I què li passa aquest?
25: Que si s'ha llançat pel trampolín.
13: No sé si l'ha provat abans de posar-lo. O l'ha de provar, suposo.
25: Bueno, no sé.
13: Sí. A veure, trampolín, sí, és una cosa ben tonta, el trampolín.
0: Tornar...
23: Sí, bueno, hi ha un episodi del Mr. Bean?
0: No, perquè... No,
23: te'n recordes o no, de la piscina?
0: I no serà que hi ha gent que s'ha obert el cap amb el trampolín?
13: Sí,
0: que els van retirar de les piscines, el van retirar.
13: Clar, sí, perquè serveix, un trampolín. Sí, t'allunyes d'un lloc per després haver de saltar. És que també... Jo entenc un ascensor.
25: Sí.
13: O les escales. Però un trampolín, si ja tens la piscina allà arran, ja la tens.
25: Ja la tens, ja t'has d'anar més amunt.
13: No,
1: deixa'm comentar-te una cosa de...
0: Sí, comenta, perquè...
25: I es veu que ha passat alguna vegada.
0: Talla el micròfon, ja comencem a tallar.
1: El tema de Ceuta, deixa'm comentar. Sí. Tinc un amic meu que va adoptar, més o menys, el va treure del carrer, un marroquí, perquè l'ajudés a casa, tenia un jardí, té piscina... Bueno, és a dir, té molta cosa i té molta feina i ell té una edat. I el va recollir i li ensenya català, és a dir, l'està introduint
25: molt
1: a la societat catalana i, a més, ara ha acabat de legalitzar. Jo vaig estar parlant amb ell ahir d'aquest tema de Ceuta. Saps què em va dir? Diu, això claríssimament... el rei Mohamed és el que està darrere tot això. El que passa que té una gent contractada, tota una sèrie de gent, però el que finalment el passadís a l'esquerra, a la dreta, és ell. Això no es mou sense que ho controli ell.
25: Veus?
1: I jo, que vaig arribar en patera, sé com funciona això, eh? Fixa't. I ell em va dir, això...
0: Tu vas arribar en patera?
1: No.
25: No, el noi aquest.
1: El noi aquest.
0: Ah.
1: Això Això ve de dalt de tot.
25: Fixa't.
1: Això dic, que deia, aquest matí deia Pedro Sánchez, això...
0: Bueno, però és que ho hem comentat a la primera hora del programa. Pedro Sánchez, recordem que va ser espiat pel Marroc amb el sistema Pegasus.
1: Exacte.
0: I aquí Pedro Sánchez i el govern socialista, doncs la culpa no és del Marroc, la culpa és...
1: Bé, escolta, deixa'm passar ràpidament per... No sé si has començat a veure, o aquests dies que estaves de vacances, a Roseros, amb Alfons Arús, pel matí.
14: Sí, sí.
1: Hi ha una cosa que...
0: El matí, jo i la tele, veure la tele al matí...
1: No, però mentre esmorzes fas uns cornflakes,
0: no? Zero, eh? És que no tinc tele. Esmorzo la cuina i no tinc tele a la cuina. Escolto el Basté al matí.
14: Gràcies.
0: Tinc d'escoltar el
1: Basté. No, però aquests dies abans, eh? No, aquests dies, la setmana passada.
0: Aquests dies...
1: Ell va començar abans, eh?
0: No he escoltat pràcticament.
23: És que a les vacances veure la tele al matí...
14: Sí. Claro. I l'Angie Gardner.
0: És que a les vacances...
1: Hi ha gent, veient la tele.
0: Jo pràctic... Sí, no, i tant.
23: El senyor Marcelí.
0: Jo pràcticament no he obert la tele.
1: No has obert la tele.
0: No, és que per no veure no hi veus ni... Perquè al final...
1: Ni el TN, tampoc.
0: Ni el TN. Perquè t'informes igual, eh? Sí. A través de la xarxa...
14: Sí, una merda, t'informes igual.
0: No, o sigui, t'informes igual del que passa senyor. I deixa de passar.
1: Ui, hi ha gent que diu que és molt perillós informar-se a través de les xarxes.
0: No, perquè perdona, hagi... perquè si tu després vas... O sigui, segueixes segons quins canals. Ara que parlàvem del 3CAT, de RAC1, de... Sí. La Vanguardia, l'Ara i tal. Bueno, doncs fas una composició d'informació.
1: Bé, del tema del Fons...
0: De Radio Televisió Espanyola, notícies, vull dir que...
1: I és que hi ha una cosa que vull comentar, a veure que em dongueu la vostra opinió, que és, ell comença a les 7 del matí...
0: Sí.
1: Amb alegria.
0: Sí.
1: Alegria. Sí. I estan tots en peu, i ell fa la intro, i tots es posen a ballar i a cantar. Llavors m'agradaria saber la vostra opinió d'això, perquè cada dia de la setmana és un ball.
0: Això a la tele, eh?
1: Això a la tele, a les 7 en punt del matí, eh? Quan dius, escolteu.
17: Sos raudo y veloz nuestro verano, pero llega el lunes, caramba, y ahí lo tenéis. Ya llega.
18: Caramba, ya viene el lunes.
17: Ya viene el lunes. Cargado de información, de entretenimiento, de buenas noticias, de los mejores vídeos, de información meteorológica. Hoy es un lindo día para Marte. Martes, lindo día.
18: Hoy es martes,
17: lindo día para la información, lindo día para el entretenimiento, lindo día para bailar en la pista central, lindo día para los mejores vídeos, para las buenas noticias, para las sonrisas, lindo día para la participación de nuestros amigos telespectadores. Qué cerca el viernes, miércoles, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, amigos? Qué lejos que nos queda el lunes. Y a la vez que cerca el viernes. Ya estamos en puertas del fin de semana, amigos. Os voy a dar un jueves con sabor a viernes. Ahí lo tenéis. Ya con todo el sabor a viernes, amigos, empezamos el fin de semana. Y hoy ya veis que no pensamos responder.
23: Vuelo, vaya una mica.
14: ¡Arriba!
1: Espera, que acaba divendres.

0: Una vegada més, Arús és Arús i a part. O sigui, no, vull dir que demostra una vegada més que és un geni.
1: O sigui, tu no vols posar mai música, no vols posar mai cançons.
0: Mai. Un geni.
1: Fixa-t'hi.
2: És de l'escola de Toni Rovira. No, arriba!
0: Sensacional. Sensacional. Jo crec que el Basté, al matí, que prengui nota, perquè potser hauria de començar a les 7 amb aquest...
3: amb aquesta animació.
0: Escolta, m'ha encantat, eh?
3: Sí.
0: Des d'aquí em trec el barret, perquè, escolta, m'ha encantat.
3: T'ha agradat, eh?
0: M'ha agradat molt. No, és que clar, és que l'Arús és diferent, és del perfil...
1: Per què no vols posar mai música? No? És
0: però
1: que
0: si no parem de posar música...
3: Què posem?
1: Música...
0: M'ha agradat molt.
3: T'ha agradat molt, eh?
0: Sí. Una vegada més innovant. Això no ho fa ningú.
3: No.
0: Ho fa Alfons Arús.
3: Escolta'm, li han cancel·lat el programa a la Papadilla, eh?
2: Què me diu?
3: 5 setmanes, eh?
2: A Papadilla?
0: Però el va arribar a començar.
3: Home, abans d'anar-nos de vacances...
0: Es nota que no hi he vist. No hi he vist tele.
3: Dissabtes i diumenges. Avi, vostè l'ha vist dissabtes i diumenges?
4: No.
3: A les 4, de 4 a 6?
4: No.
0: De 4 a 6 de la tarda?
3: Sí, dissabtes i diumenges.
4: Ui, aquesta hora...
3: És l'hora de la migdiada, eh?
0: Dissabtes i diumenges?
3: Migdiada, eh?
0: No. Dormint.
4: I amb aquestes
0: colors...
3: Doncs li han durat poc.
0: Molt mal hora.
3: Va començar a mitjans de juliol, van dir, a veure si aguantarà. Doncs res, es va acomiadar ahir diumenge, estava desolada. Ella, l'equip, tothom, clar, és que també...
0: Els programes, la tele té això, eh? La tele és traïdora.
3: Tu com ho tens, el teu?
0: És traïdora. Saps mai, hi ha un dia que arranques i no saps el dia que et diuen mañana el último programa.
3: El teu com ho tens?
0: I acabes, bueno, a punt, ho tenim a punt.
1: Però quan comenceu?
0: No ho sé, no t'ho sé dir.
3: Tinc un safareig.
0: Estic a les ordres de 2CAT. Quan 2CAT marqui el moment, el pistoletazo de salida, aleshores...
3: 2CAT han d'estar...
2: Però què faràs, la societat imitada amb el Toni Albà?
0: Sí, igual, el mateix.
2: I m'agrada molt, eh?
0: El mateix, faré el mateix.
2: Ui, aquell programa no recorda...
0: I espero i desitjo que sigui amb un resultat d'audiència una mica diferent.
3: Bueno, a 2CAT, a les audiències, no es demana tant com es pot demanar a TV3.
0: No, per això, que esperem superar la prova del tall.
1: No feies 9 de cada 10, també.
0: De televisió espanyola. Però això era televisió espanyola, eh?
3: Sí, la broma. La 1, eh?
0: Jo fent un programa a la U, eh?
3: El divendres a la nit anaves. Divendres a la nit anava o dissabte?
0: No me'n recordo. No, això va ser el Com Som.
1: TV3.
0: A TV3, dissabte a la nit.
1: Si has fet un munt de programes.
0: Aquest
3: anirà bé.
5: Ets un triomfador de la tele, tu.
3: A més, estan...
0: He fet més tele que molts de vosaltres. Que almenys alguna cosa ha fet.
3: No, t'ho dic que a la 2CAT han d'estar molt contents perquè la Generalitat ha donat un bon pessic.
0: Ah,
3: d'ajuda. Sí, i això que fa TV3 de cultura, que a TV3 li donen 6 milions, doncs cultura de la Generalitat també ha donat el 2CAT pel foment del català i dels programes, etcètera.
2: Perquè tu què dius tu, no?
4: Exacte.
3: 2 milions d'euros.
2: Imagina, perquè foti un jacuzzi a quarta de bany.
4: Exacte.
0: Li asseguro que
4: si jo... I que quedi enganxat al tub aquell.
0: Si no cobrés 2 milions d'euros...
2: Xupi el cul al jacuzzi.
0: Bueno, què deia?
3: Però t'han donat estrena o...
0: No. És que fins al... No tenim data, no tenim...
4: A veure, és que hi ha alguns... Però què és això, calestites?
0: No, estem... No, ara... Avui, em sembla que avui tothom s'incorporava ja a Sant Cugat a posar en marxa la temporada i suposo que a partir d'aquí...
3: Home, jo, per exemple, hi ha programes que la Nierga em sembla que comença dilluns. La Nierga, dilluns comença, hauríeu de mirar ara, però la Nierga continua l'Altaveu. Hi havia una sèrie, la Sílvia Abril tenia que començar...
0: Però mira, ara, i perquè no ens queda més temps, però hauries de posar-te al dia del conflicte que ara mateix té Televisió Espanyola.
2: No m'interessa.
0: El grup Ràdio Televisió Espanyola. No, grup Televisió Espanyola. I la Corpo... Les teles públiques, el conflicte que tenen amb l'IVA.
3: Ah, bueno, però aquest és un tema...
0: No, és que a dia d'avui, si aquest IVA no retorna a les televisions públiques, que afecten a TV3 i també a Ràdio Televisió Espanyola, el projecte 2CAT té un greu problema de finançament.
3: Sí.
0: I en aquesta equació està Junts.
3: Estic al dia de tema. Aquest tema.
2: Ja, veus?
0: En aquesta equació està Junts.
3: A mi se m'ha dit.
0: Que Junts no està d'acord, pel que s'ha explicat, amb que aquests diners tornin a les corporacions, a les televisions públiques.
3: I per això el president ha dit, doncs no, doncs llavors 2CAT, no hi ha 2CAT.
0: Exacte.
3: No hi ha 2CAT.
0: El president de Ràdio i Televisió Espanyola, José Pablo, ha dit que si no hi ha aquests diners per aprovar aquest IVA que retorni a les corporacions, no hi ha 2CAT. Per tant, al gener...
3: Ai!
0: A veure què és el que passa.
3: Bé, avui, fa unes hores, m'han explicat que hi ha possibilitats molt altes de que, televisió, que el govern faci una injecció de diners a la televisió pública de més o menys al voltant de 60 milions d'euros. Fa dues hores que m'ho han explicat.
0: Bueno, doncs
3: que,
0: si et sembla això...
3: que aquest tema podria resoldre més o menys aquesta carència de... Si és veritat, hi ha programes que no s'han signat, les renovacions no s'han signat...
0: Un grapat de programes...
3: No s'han signat per el tema pressupostari, efectivament. Sí, efectivament. Sí. I el tema de l'IVA de TV3 també és un tema que...
0: També.
3: El que passa que, bueno, que sempre hi ha el papà Generalitat, que sempre podria anar, saps, a socórrer aquesta història. Però a mi el que se m'ha dit avui és que el tema és que el govern tindria intencions...
0: Bueno, és que si no hi ha diners, doncs el que et deia...
4: Necessita diners.
0: El 2CAT...
3: molts programes de televisió espanyola.
0: No, el projecte seguiria, però clar, no hi ha pressupost per fer programes.
3: Tenien que comprar un lot de pel·lícules d'aquestes de Majors, de Hollywood. No han pogut comprar pel·lícules noves, que tenien que pagar...
2: De Pajares, d'Esteso.
3: No,
0: de Majors.
3: Majors, claro, majors, no han pogut pagar perquè... I després el tema del cinema en espanyol, que televisió espanyola sempre té unes
2: subvencions
3: per pel·lícules. Hi ha moltes productores i molts directors que estan esperant a que...
0: No
3: puc fer la pel·lícula.
0: És un fet,
3: si no hi ha diners...
0: És un fet important.
3: Per això.
0: Doncs escolta, avui ho deixarem aquí.
3: Molta cosa, tu, hem tingut avui.
0: Sí, home, i tant. Rocco, demà ens retrobem, sí, fem una pausa i arriba el temps afegit amb el comiat a la selecció argentina de Leo Messi i l'arribada de Gabriel Jesús.
3: Ui, ja m'estan trucant.

0: Per tempesta elèctrica, el Barça de Flick. Barça Rayo Vallecano. Aquest dilluns a 9:15 al Camp Nou i des d'una hora abans a RAC1, amb Fortlipó i companyia.
1: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC1. Tots som un milió. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
3: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
4: Va, mentre aquí tothom s'asseu a l'estudi de... La Montse Llusta està intentant fer...
5: Però és que es mouen més que... Però què és això?
4: A veure, podem fer una fotografia com Déu mana? Vinga. Ja està, la fotografia clàssica del... La fotografia que s'estila per presentar els nostres tertulians d'aquest primer temps afegit d'aquesta temporada 26-27. Aquí sí podem saludar és el Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
4: Què tal, com estàs?
6: Molt bé, la veritat és que em fa molta il·lusió retrobar aquest espai, el temps afegit, amb tots vosaltres. Quarta temporada del temps afegit.
4: Sí, senyor.
6: Ha
4: sí,
6: passat
4: senyor.
6: Volant.
4: Sí, senyor.
6: És increïble, ha passat volant. Mm. I molts oients aquest estiu que ens hem anat trobant i tenien ganes de que tornéssim, doncs ja som aquí i amb moltíssimes notícies, com no podia ser d'una altra manera. D'entrada, presentem aquesta taula. Arnau, què tal, com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda, com estàs?
6: Que ja tenim aquí. Presentem aquesta supertaula d'aquest dia 31 d'agost. Encara som agost. Veig molt bronzejat per aquí. D'entrada, a un maciòleg de capçalera, el nostre estimat Roger Saperes, que avui ha seguit a Gabriel Jesús, però ara ha esclatat la notícia de que Messi diu adéu a la selecció argentina. Roger Saperes, bona tarda!
8: Bona tarda! Per dir alguna cosa, estem de dol, però vaja, ho superarem.
6: Després de molts títols...
4: Bueno, però ja era, sí. Era una muerte anunciada. Vull
8: sí,
4: dir, a veure, això no...
8: Vas fent la idea, però quan arriba el moment... Impacta.
6: Sí, de seguida ho ampliarem. També ens acompanya un periodista que està negre, però no pas del sol, sinó de que està ja tip, només comença la temporada. Joan Poquí, de Mundo Deportivo.
4: Però per què? Per què rius?
6: Enhorabona, Joan, perquè Mundo Deportivo ha destapat Gabriel Jesús, l'últim fitxatge de moment del Barça, perquè el mercat tanca demà a les 23:59. Per tant, alguna sorpresa pot arribar.
9: Hi ha temps per fer-ne un o dos més, sí.
6: Ui, bomba. Crec
9: que dos o tres, mira què et dic.
6: Dos o tres fitxatges abans de demà.
4: El preu de... Ja anem a preu mòdic, no?
9: No, hi ha un diner reservat pel nou, que si no es gasta, es pot gastar o no. Cada cop hi ha menys percentatge d'opcions que es gasti. Però després, depèn de les sortides, jo penso que el Barcelona encara farà un central esquerrà i un lateral esquerrà si hi ha sortides.
4: Carai.
6: Déu-n'hi-do.
9: M'explico, si marxa Valde, faran un...
7: Però tot això hi ha temps.
9: Home, dic, clar, collons, que... Sí.
7: Però ja has dit sortides, també, és a dir, veig molta cosa, eh?
9: Home, hi ha sortides que estan... que estaven negociades, que s'estan parlant.
6: Quantes coses abans de començar, perquè oficialment encara no m'ha arrencat, sempre ho fa la pregunta, però abans, avui, atenció, en primícia presentem a un debutant al temps afegit. El nom potser us inspira a la sèrie Plats Bruts, però ell és exjugador i entrenador de futbol. Va passar per Barça, per Madrid, per Mallorca, per Racing, per Anglaterra, per Holanda, per Grècia, per Ucraïna. Ell és el Jordi López Felpeto!
10: Bona tarda.
6: Com estàs, Jordi?
10: Estic encantat d'estar aquí, la veritat.
4: Bueno, nosaltres també. Escolta, ens agrada... Nous debuts i nous punts de vista en aquest programa.
6: Ell va ser dirigit, evidentment, per Joan Gaspar, també per Florentino Pérez, i va ser membre del famós equip que el mateix Florentino va batejar com a El Madrid de los Zidanes
11: y Pavones.
6: I era Roberto Carlos, i era Zidane, i era Beckham, i era Ronaldo, i era Raúl...
12: I està aquesta taula, un merengón?
6: No, però ell té sang blau.

0: Blaugrana. O és així, Jordi?
1: Hem passat Blaugrana, evidentment. Vaig criar-me aquí a la Masia.
2: Bé, i passat, però no sang.
0: Deixeu-ho aquí, deixeu-ho aquí. En qualsevol cas, sí que la pregunta per recondir una mica aquesta situació és, evidentment, en clau blaugrana i és en clau Gabriel Jesús, l'home del dia. A quin nivell creieu que arribarà aquest futbolista brasiler ex ja de l'Arsenal? Al nivell de Lewandowski? Al nivell de Ferran Torres? Al nivell de Vitor Roque? O Made in Tonic Clapés de la Gaixa Maxi?
3: Bueno, perdona... De la gallina Maxi, Maxi López. Però, perdona, l'enquesta...
4: A les
3: 6 de la tarda, l'optimisme amb Gabriel Jesús no... és el de la gallina Maxi López. Sí? És o no? Hi ha modificacions?
5: No. Cap ni una. Bueno, de fet, deixem que votin ells primer.
3: Sí, no, bueno,
5: no els influenciem.
3: Però és igual, però ja és igual. Com que ja ho hem destapat a les 6, que a mi m'has deixat sorprès...
5: Sí, doncs continuo sorprès jo, eh? Aquests sí. 1.500 vots...
3: La gent considera que el nivell al que arribarà Gabriel Jesús és a la gallina Maxi López.
5: Un gairebé 40% de la gent que participa en aquesta enquesta, mostra grossa, 1.500 vots.
3: 1.500 vots?
5: Creu que farà 2 gols en 19 partits, perquè a més hem donat la dada abans de...
3: 2 gols en 19 partits de la gallina Maxi López.
5: Nivell de Ferran Torres, 23%
0: del... Nivell futbolístic o nivell físic?
5: No, nivell, general. Nivell.
3: Lewandowski, gols, rendiment...
5: Lewandowski, només un 20%, i Vitor Roque, un 19%. Ferran Torres, que...
3: Sí, bueno, no...
5: Ferran Torres, un 23%, és la segona opció més votada, però clarament destacadíssim l'opció de la gaixina.
3: Bueno, a veure, primera qüestió que li traslladem als Saperes. A veure, tu creus a quin nivell estarà Gabriel Jesús?
0: A veure, tenim a... Vaja, el principal dubte és com estarà físicament, no? I dius, perquè l'Arsenal l'ha venut per aquest preu, però jo confio que pot ser un bon fitxatge i no el posaré al nivell de Lewandowski, que em semblava un gran golejador. Clar, al nivell de l'últim ja és un nivell més baix també de Lewandowski, però de moment diré Ferran Torres, em semblaria.
3: Ferran Torres.
0: Si estan 20 gols o 19 on va marcar la temporada passada, home, seria fantàstic.
3: A veure, Joan.
4: A veure, jo si fos llibertat de... És a dir, pogués posar una resposta, jo posaria el nivell Manolo Clares. Que ja...
3: Bueno, perdona, ja... van fer molts gols Manolo Clares, eh?
4: Aquí està.
3: O sigui, molts gols.
4: Correcte. I ho dic amb to positiu.
3: Sí.
4: Jo crec que... jo estaria més per la... Sent coetanis, amb el jugador que diré, diria Henry Clarkson.
3: Ah,
4: que és el mateix.
5: S'ha comentat a la reunió.
3: S'ha comentat. I,
4: jo crec que serà un Henry Clarkson.
3: El Larson se l'ha considerat un bon davanter.
0: Un davanter
3: amb molt rendiment.
0: És més, si no m'equivoco, Roger, ell participa en els 2 gols de la final de la Champions de París.
3: Sí.
0: Tant el de Aitor com el suplent. De
3: l'Atleti. Apareix.
4: És que Gabriel Jesús ve per ser nou suplent. En el pla, el que passa que no has fitxat el titular. Però en el pla, Gabriel Jesús és un nou suplent.
0: A veure, Jordi, a qui s'assemblarà?
6: Jo et diria que m'hagués agradat que aquest perfil fos més Larson. Crec que no és aquest perfil. És un perfil d'una mica d'aquest sentit, no? Molt dinàmic, és un gran jugador, evidentment, té la trajectòria que té. Jo tinc el dubte del rendiment que pot tenir. Porta molts anys sense funcionar pel tema de les lesions... I és una, bueno, és una oportunitat de mercat que el Barça l'ha sabut aprofitar. Però tinc dubtes, la veritat. Jo tinc dubtes de que pugui ser...
3: Però per què tens dubtes?
6: Tinc dubtes per la trajectòria de lesions que té, que això pot ser una cosa que li pot afectar a nivell de rendiment. I perquè no és, jo personalment crec que no és el perfil que pot declinar partits importants en certs moments de la temporada.
3: O sigui, no, vols dir que no és determinant, no és un jugador determinant.
6: Crec que és un molt bon jugador, però és un perfil que el Barça ja té. Ja més o menys amb la plantilla que té, ja...
3: Però no és un nou.
6: No és un nou referent. Jo crec que aquestes opcions B, que sempre diem, que ara parlàvem de Larson, no? Jo crec que sempre són importants tenir-les. Perquè ara és veritat que hem entrat en una fase de la temporada on potser no necessites, i els rivals que has tingut no necessites aquests perfils, però la temporada és molt llarga. I els partits i els rivals, al final, et posaran en situacions... Que aquesta mobilitat, aquestes situacions que el Barça té ara, que estan funcionant i funcionaran segurament en el 90-95% dels partits,
1: igual s'encallen en algun moment de la temporada.
7: Però crec que potser aquest pla era interessant si el Barça portava un davanter com Julián, que és més aviat el perfil de Gabriel Jesús, no? Però sense haver portat a Julián Álvarez, crec que busca el mateix que buscava amb l'argentí, que és aquest perfil més de futbolista associatiu, que potser no és un gran golejador, però sí que participa molt, que crec que encaixa bastant amb el que buscaves amb Julián, no? Que si l'haguessis portat, sí que potser dius, doncs vaig a buscar un nou més referencial. I que el no haver-lo portat, potser el Barça ha buscat per portar aquella opció de Julián, però més econòmica i guardant el poder econòmic per si pot anar a per l'Argentí. Al final l'has fitxat per dues temporades, que també és un període curt.
1: Sí, és una opció low cost, amb risc, que saps que segurament al mercat és difícil que puguis trobar una cosa així i al final no tens risc, o sigui que és una bona opció. Sí.
8: Buenas tardes. Oye, hombre, vaya turra, me estáis dando con Julián. Oye, ¿dónde tenéis a Martita? Que me habéis dejado aquí esto que parece un camponabo. El repertorio de los vingueros.
5: Estigui tranquil, estigui tranquil.
8: ¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien? ¿O como a Julián? Hay que ver.
3: A ver, presidente.
8: ¿Cómo las tenéis que ver?
3: ¿Por qué?
8: Estáis desesperados de que Julián, habéis pasado de Julián al Gabriel este de no sé dónde.
3: De Gabriel Jesús.
8: ¿Cómo se llame? Vamos, tiene más nombre de cura y de la película Este cura no mi padre que de otra cosa. Tiene la rodilla que parece que la haya dibujado Picasso. Esto es como cuando sales de fiesta, estás intentando ligar, va avanzando la noche, cada vez estás más borracho y te acabas conformando con la fea.
3: Bueno, venga, va.
8: Esto es lo que le ha pasado al Barça. En cambio, nosotros nos hemos quedado con la buenorra, que es Julián. Y está encantado.
3: Encantado, sí, sobre todo. Está
8: míralo, contento. Qué cara de felicidad. Si hasta se ha engordado.
3: Y motivado está.
8: Mira, qué mofletes tiene. Juan, cuando tienen los mofletes colorados, es que estás contento y feliz.
3: Y un fichete a Tom Coff y Martín.
8: Le vamos a renovar 10 años.
3: Tom Ford.
8: Mira, si os lleváis a Tom Ford, os regalamos a Smith.
0: Ja, per cert,
8: mañana, última oferta.
0: Si posats a escoltar a dos personatges, preferim escoltar a Cerezo, que no Miguel Ángel Gilmarín, que el que va dir molt seriot i dient aquelles paraules, almenys per fi podem escoltar a Cerezo.
8: Hombre, bé, ara, Toni, es que no se vende.
0: Ara, això m'està preocupant, Toni, perquè si t'hi fixes, el Barça busca un nou. Aitor Laguna es va dir que Julián no era un nou.
3: Sí, ens ho va dir des del primer dia. Ens va dir, Julián Álvarez no és un nou.
0: I avui Jordi López ens diu que Gabriel Jesús tampoc és un nou. Per tant, no tenim nous.
5: Però tot i això...
3: No, sí que en tenim un, que és l'egipci.
0: Home, Hamza Abdelkarim.
3: Home, que a mi, dels partits que l'he vist, no m'ha desagradat. No sé si està preparat per estar al primer equip, però jo no he vist que no ha desentonat. I és un nou.
1: Sí, evidentment. Aquest és un nano que apunta moltes maneres i és un perfil que ens engresca a tots.
3: Però clar,
1: està per sortir, és el que diem, no? Si aquest any és l'any, no, que el Barça vol optar, no, a la Champions, no, a revalidar el títol amb com està la Lliga, doncs aquestes opcions són complicades, necessites rendiment immediat.
7: No, encara dic, portant un nou, com ha portat amb Gabriel Jesús, potser sí que llavors el que pots fer és entrar en comptagotes a Hamza i que tingui alguna oportunitat, perquè ell sí que és més aquest nou referencial. Llavors que no tingui la pressió de ser un nou, que ja la tingui el dia que vulgui o necessiti Flick amb Gabriel Jesús i tenir la carta per quan ho consideri amb Hamza.
5: I no creieu que li pot anar bé a Hamza que vingui Gabriel Jesús? D'aquí aprèn. I d'aquí aprendràs. I si es quedava Lewandowski tenia un nou per curtir-se, però qui li pot ensenyar coses si no?
1: A veure... No, home, clar, és l'entrenador, és qui li ha de...
5: Però sempre es diu, no?, que un jugador veterà...
1: Que sí, pot... que si el tens bé, però que si no és l'entrenador qui li ha de... l'ha d'encaminar.
0: Allí ve la pressió. O sigui, mira, ara...
4: Aviam, poc pot aprendre de molts jugadors.
3: De Julio Salinas, que me truqué. Home, que mira el meu canal de YouTube. Que onda que no explico coses jo allà.
0: Efectivament. No, i ara cada cop està...
3: Le puc ensenyar, sobretot, precisió. Jugada con precisió. Con això no me guanya ningú.
0: El Julito va opinar sobre l'episodi de l'estelada. Allà va entrar en un terreny una mica pantanós, però vaja, te'n va sortir bé, Julio.
3: Jo sempre. Jo sempre no tinc cap problema.
7: Què vas dir del capítol de l'estat?
3: Ara no recupera, perquè ara mateix no vull parar, perquè després això pot tenir conseqüència, però ja no recupera.
7: Però del capítol d'Els o del després?
3: D'Els.
2: Va venir a dir que no entenia el capítol de Ger.
4: Això mateix. Bueno, és que dius Ger, Ger, i no sé què et refereixes.
0: Però Julito va venir a dir que no entenia quina relació tenia el no fer un homenatge als...
4: A Selecció Espanyola, amb una telada d'un xaval que li van donar un cop aquí a sobre l'ull i li van fer un pegote.
3: No, el van agradir. Bueno,
0: per favor. Ara qui t'hi venia a faltar, estimat Toni, és a un nou que després va ser fals nou i és omnipresent, que és, com dèiem, Leo Messi.
3: Ara que parlàvem de nous i fals nous.
0: Efectivament, que és precisament Pep Guardiola. Fins fa no gaire, entrenava Gabriel Jesús, qui el va passar de fals nou. Finalment, diu adéu amb 39 anys de la selecció argentina, perquè d'entrada semblava que deia adéu al futbol. I tots recordarem què va explicar també a xarxes quan, per desgràcia, va morir el seu pare Jorge Messi. Va dir que ara potser no tindria aquesta motivació. Afortunadament, segueix jugant a l'Inter de Miami i segueix fent gols, però d'Argentina plega amb una motxilla, Roger, ben plena. Un Mundial, dues Copes Amèriques, or olímpic, la finalíssima, 207 partits, 125 gols. Roger, com, tu que ets, ho dèiem abans, que ets la religió...
3: És el messiòleg.
0: És el messiòleg.
3: Sí, de RAC1.
7: Sí, sí, sí.
0: És la iglesia maradoniana i la iglesia messiana.
3: Messiana.
0: Sí. Tu que ets fidel, vas cada diumenge a missa. Tu com has rebut aquesta notícia?
7: Amb un punt de dolor. Amb un punt de dolor, pensant que ja hem vist l'últim partit a l'elit de Leo Messi, que va ser la final del Mundial. Que ara el podem seguir veient. És allò, per treure't al món, ho pots posar-te un partit de l'Inter de Miami, però ja no és... un partit tan competitiu, és la MLS, ja no el veurem. Fins ara era estar a la MLS, però encara li queda el Mundial, de veure grans partits, encara hem vist grans actuacions de Leo Messi, va arribar fins a la final, però d'aquí fins que es retiri, ara ja no veurem més partits, diguem, a l'elit, i això em provoca una pena perquè l'hem gaudit, o com a mínim jo l'he gaudit durant 20 anys, he estat veient Mundials amb Leo Messi, he estat veient partits al més alt nivell amb Leo Messi, i això s'ha acabat. I això m'ha fet molt feliç, i per tant, deixar de veure'l em provoca un punt de pena.
0: Tu, Jordi, diria, no sé si vas arribar a coincidir en moments al Barça amb ell, no a l'equip, però sí a les instal·lacions. Quina motivació ara pot tenir Leo Messi deixant la selecció ara jugant a l'Inter de Miami? És un tema contractual?
1: Sí, bueno, jo crec que al final, quan ets jugador, l'hora de retirar-te sempre la vols allargar el més possible, perquè és el més bonic del món ser jugador. Messi, jo crec que l'exigència que et dona una selecció argentina és tan gran que jo crec que ell segurament no es veu ja amb la capacitat d'arribar allà a les cites importants al nivell que ha de tenir. Llavors, jo crec que és lògic, en certa manera. Em fa molta pena. Jo vaig veure tots els partits de la selecció, també dius, perquè m'ho imaginava que podia passar. I,
7: que podia ser les dents dels Mundials, no?
1: Exacte.
7: De Messi.
1: I volia acabar-ho de veure'l, i ara pots disfrutar d'una altra manera.
3: Jo crec que va ser molt significatiu quan el dia de la final del Mundial, quan va acabar el partit, Messi plorant, no? Que era, evidentment era un comiat, però també crec que era un moment que te n'adones que el teu cos no dona per més. Jo crec que ahir es va tornar a reviure el US Open amb el Novak Djokovic, que a les acaballes del partit també comença a plorar, i se n'adona que físicament ja arriba un moment que el teu cos o el teu cap o el que sigui t'està dient que ja no pot més, no? I ahir es va tornar a repetir això, aquesta imatge que també vàrem veure que ens va cridar molt l'atenció d'un Leo Messi plorant al camp quan va acabar el Mundial, no?
1: I sobretot jo crec que tu el que vols és retirar-te tu i que no el futbol o el tennis, en aquest cas, que et retiri a tu i et quedis amb el mal sabor de boca. No? Llavors, jo crec que Messi ha acabat bé amb la selecció, no? En un moment potent i arribant a la final, encara que no van guanyar, però diu, bueno, aquí ho deixo aquí, no ho allargo més.
7: No, anava a dir que aquell dia crec que s'ajuntava també, pel que hem sabut després, el que diu el Toni, no? De saber que és el final, però també tota la situació en la que estava el seu pare, que s'estava morint i que després ell fa la nota... va fer aquell post dient cada partit que jugava era per tu i em sap greu perquè el dia de la final, que aquí anem al tema del rendiment, diu les cames ja no m'arribaven. És a dir, contra la selecció espanyola, jo crec que a les semifinals encara Anglaterra té un moment que s'acolloneix una mica, baixa i Argentina aconsegueix capgirar aquell marcador, però contra Espanya futbolísticament ja no va tenir cap opció. Aquell dia ho va veure i se li ajunta amb el tema del seu pare, que no sé també ara fins a quin punt accelerarà el que pugui jugar més o menys amb l'Inter Miami. Ara.
0: Avui Joan, un periodista, Víctor Navarro, ha fet un tuit fa poc que deia no sé demà quina portada traurà Mundo Deportivo.
4: Jo tampoc, perquè no aniré, no... No ho sé, jo no, d'aquí me'n vaig al Camp Nou, a veure el Barcelona.
9: Ben fet.
4: Jo, si depèn de mi, si depèn de mi, la portada de massa al partit del Barcelona amb el Rayo.
9: Ben fet.
0: Ho dic perquè hi ha partit del Barça, a veure què passa.
4: Després... El Messi aquest juga a l'Inter de Miami.
9: És un traïdor, no exacte. No?
0: Tu, Joan, d'aquests que surt del Barça, que li den cafè, no?
4: I ja està, adiós.
7: Poqui, que tu ets una dinoia. Va, que vam estar a Miami veient com,
4: sí, home,
7: com el presentaven i li tenien un estima.
4: Però juga al Barcelona en l'altre
9: no juga ja, però ja està.
0: Gabriel Jesús, arribada, que ara el Saperes ens dirà quina cara feia l'arribada, que l'ha anat a buscar a l'aeroport, amb un sub.
3: A veure, bueno, no, anava a dir, ja podem entrar en matèria. Ara, on el tenim, exacte. Gabriel?
7: Està passant al...
3: Ara.
7: Hospital de Barcelona. Mèdica, Hospital de Barcelona, Ciutat Esportiva. Tan bon punt arribat a l'aeroport, s'han anat a l'hotel, a deixar el munt de maletes que portava, perquè en duia moltíssimes, ha de passar el reconeixement mèdic, després ser al Camp Nou en el partit contra el Rayo, i la previsió és que demà, ens han dit migdia tarda, el Barça faci l'anunci oficial de la seva incorporació.
4: Jo era petit, fèiem revisió mèdica al col·le.
7: Sí.
4: Miraven si tenien fimosi.
7: Sí, sí. Sí.
3: Era un clàssic.
7: Sí.
3: Que...
7: Sí. Jo això no.
3: No, no, és que ho has clavat.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Sempre que
4: era, bueno,
3: ja m'està mirant el pirulo al metge.
0: Ara, afortunadament,
3: el metge arriba... a l'escola. Sí,
4: era així,
0: però arriben amb una edat ja post.
4: Sí, ja, ja, ja,
3: amb una fixació.
0: Que hauríem de no tenir-ne, perquè si no, malament.
4: Malament.
0: No se sap mai. No se sap
4: jo,
0: mai.
4: De Messi només deixa'm dir una cosa, que jo m'he sorprès. Jo en tertúlies havia dit que jo pensava que jugaria al Mundial d'Espanya del 2000...
7: 30.
4: 2030, que, Mundial. Sí. Sí, perquè és veritat el que si ell veu que les cames no li donen, no? Pues que se'n vagi en un moment que ell encara, com diu el Jordi, el futbol no... no el... Però clar, d'aquí dues... Ell té contracte amb Inter Miami fins al 2028.
0: Sí.
3: Jo ens aniré a Ucraïna com el Jordi.
4: I el 2028 hi ha la Copa Amèrica, que encara no està clar a on es jugarà. I jo calculava, bueno, dos anys... Estic, tio, per aquí de la MLS dos anys. Imagina que es torna a fer als Estats Units, que és una opció.
7: Sí, sí.
4: I es juga, el passa i a les Olimpíades de Los Angeles igual ho canvien. Però, ostres, jo pensava que la Copa Amèrica arribava segur. I al Mundial ja veuríem, però, evidentment, si ells no se senten forces, ja està,
0: doncs,
4: tanco.
0: Messi és història amb l'Argentina, només amb l'Argentina, qui seguirà escrivint història. Esperem que a mi a tres d'hores Gabriel Jesús, que ja és aquí, i qui el va fitxar, sincerament, no ho recordava, o millor dit, no ho sabia, és Joan Pazzi, germà del nostre...
9: El meu germà, exacte, és el bro.
0: El bro, Víctor el bro. Pazzi, efectivament. Doncs arriba l'1 de gener del 17, amb Pep Guardiola, que segons va explicar, ara l'escoltarem, però Joan Pazzi va dir que li agradava molt aquest futbolista, i li va dir al Pep, escolta, Pep, aquest jugador és molt bo, l'has de fitxar, i diu, ei, vaig a veure'l mitja hora, i diu, digue-li al Xiqui que el fitxi. Doncs fitxa el futbolista, Gabriel Jesús,
7: City,
0: pel
7: això, eh?
0: City, pel sí, City, sí. Efectivament, perquè Joan Pazzi és director de futbol del grup City Group.
9: Quin fàstic!
0: Sí, sí, bueno, també ha arribat a dir
9: no,
0: que...
9: No.
0: Però el City és la sucursal del Barça.
9: De què? De què?
0: Home,
9: de què?
0: Cancelo, en el seu moment Ferran Torres, Rodri...
7: Eric García.
0: Eric García...
9: I quins resultats han donat? Fatal!
0: Bé, de tot, hi ha hagut de tot.
9: Fatal.
0: Hi ha hagut de tot. Bé, en qualsevol cas, miri, escolti,
9: quina
0: perquè,
9: merda.
0: Atenció al que diu Joan Pazzi, va explicar-ho ahir, el t'ho diràs,
9: exacte,
0: en la revista fantàstica que va fer a l'Aleix París i els seus companys, és un magnífic jugador, Gabriel Jesús, segons Joan Pazzi.
10: Zero conflictiu... Nano sensacional, t'ho dic de veritat. Jo aquest dematí, perquè hem mantingut la relació i tal, i aquest dematí, doncs, hòstia, ens hem escrit i l'he felicitat perquè realment penso que si no té problemes amb les lesions, en el Barça li vindrà molt bé, t'ho dic tal qual. Vull dir,
3: com estava ell?
10: No sé.
3: Com estava ell?
10: Ah, feliç de la vida, va, feliç. Va. Saps aquelles coses que no t'esperes i de sobte doncs, et cau això i, evidentment, feliç de la vida.
0: Afegeixo en Pazzi més cosetes i de seguida us passo la pilota a la taula. Afegeix que és un fantàstic futbolista, però també un gran professional.
10: Per mi, els dos davanters que pressionen millor són Gabriel Jesús i Julián Álvarez. I llavors dius, home, però un nou ha de fer gols. Bueno, un nou ha de fer gols I ha de ser el primer jugador que comença a treballar per l'equip. Té gol, ni una mala cara, ni un mal gest. Si les lesions el respecten, jo crec que és un fitxatge collonut pel Barcelona.
0: Amb aquest sí, les lesions, el Jordi ha fet una cara que ja ens ho avançava abans. Realment, Joan Pazzi ha vingut a dir amb les lesions que amb ell va ser una qüestió de mala sort, perquè ell explicava que no era un tema muscular, sinó que eren temes de lligaments i de contusions. Tot i així, Jordi, tu veus aquí no t'acabes de refiar del tema de les lesions, eh?
1: Bueno, al final l'experiència dels últims anys ho diuen, no? El rendiment que ha tingut. Ha tingut de creuats, ha tingut menisc, són genolls que estan ja castigats i el rendiment és aquest dels últims anys. Que no posarem en dubte la capacitat d'aquest futbolista. O sigui, que és brutal, que és un tros de jugador, eh? El que passa que és veritat que veurem si és capaç de trobar trobar-se un altre cop amb la seva millor versió. Aquí és el repte, no? Segurament.
0: Sí, el gran debat futbolístic de moda ara al carrer és si aquest equip ha de jugar amb un nou, sigui nou o no, però un tio en punta allà fent de boia, o no. O sembla que és millor jugar sense nou, com ja va fer Guardiola en el seu moment, com va fer Cruyff, com fa Luis Enrique al PSG. En aquest cas, Jordi, tu que ets un jugador i entrenador de futbol, és a dir, com ha de jugar aquest Barça?
1: Home, està clar que pels perfils que té ara mateix no pot jugar amb un nou referència. Mira, jo diria una mica, al Mundial sempre serveixen per tendències, no? Inclús Espanya era Oyarzabal el que estava jugant en punta i no feia de nou, segur, no? Baixaven alçades, ocupaven situacions entre línies, que això dificulta molt la defensa dels rivals i a partir d'aquí construeixes joc i arribes. Jo comentava abans de tenir un altre perfil, perquè el plan B, que sempre es diu, no? Perquè, evidentment, la idea de joc, jo crec que de Flick i la moderna del futbol actual és una mica aquesta, de no tenir referències, sinó ser molt mòbil, com a Espanya, el Paris Saint-Germain, Guardiola, no? Que sempre és el que inventa al principi de tot aquestes coses. Això genera molta dificultat als equips rivals per defensar-te. Ara, és el que diem, la Lliga és molt llarga, hi ha molts moments de la temporada, crec que el Barça hem vist ara aquests primers partits dos equips rivals valents, amb les línies avançades, amb espais a darrere, i això facilita aquesta manera de jugar. Ara, jo dic, quan arribem a la Champions i et toqui un Inter de torn i se't posin en bloc baix, cinc tios allà darrere a defensar, aquí és quan el Barça es pot trobar amb més problemes per desencallar una mica aquestes defenses amb tants jugadors, defensant també l'àrea i en pocs espais. Aquí és una mica és el dubte, no? D'aquests perfils de jugadors i de no tenir nous referents.
0: Abans ho comentava a la reunió, que sempre és on surten totes les idees brillants, la pluja d'idees, si Deco havia fet una bona feina o no aquest mercat de fitxatges. És evident que s'ha fitxat molt i s'ha fitxat talent, però el nou que tots esperàvem, o aquesta gran figura davant, que era una necessitat extrema durant aquest estiu, no ha arribat. És a dir, vosaltres quina nota li poseu a Deco i si creieu que ha encertat amb els fitxatges?
7: Jo li poso un excel·lent.
9: El Delco?
7: Sí. Em sembla que ha fet una molt bona feina, tant en el capítol d'entrades com de sortides, en la discreció, a més, amb què ho ha fet, perquè gairebé tots els fitxatges apareixen com a bolets, cosa que, com a periodista, doncs, no m'agrada i preferiria poder-ho esbrinar, però és capaç de fer-ho així. I a mi em sembla bé que si han consensuat que el nou era aquest i ho han intentat, i encara creuen que ho poden intentar, doncs trobar aquesta solució de Gabriel Jesús. I al final jo crec que el missatge també que envies amb Gabriel Jesús és que continues esperant a Julián Álvarez a veure si és possible, a veure què passa en aquests 4 mesos per després seguir-ho intentant. Però jo crec que el mercat de fitxatges i com la resol, sobretot també en el cas d'Adeyemi, en el cas de Rodri avançant-se al Real Madrid, amb la capacitat i la situació en la que es troba el Barça, jo crec que està fent molt bona feina Deco.
0: Què li falta, Joan, a aquest equip? Perquè no. Tu deies que podien venir 2 o 3 fitxatges. Has explicat?
3: Sí, jo voldria aprofundir sobre això que ha apuntat el Joan i que després les paraules se les han portat al vent. A veure, dius ja... que abans de... Perquè demà acaba el termini de fitxatges. Demà a les 12.
0: 59 de la nit.
3: Tu dius que encara seria possible un parell d'operacions.
4: D'entrada, el Gabriel Jesús... fins fa 24 hores o 36 hores, més o menys, per això Fernando Polo va anunciar-ho, va donar la notícia ahir, jo diria que migdia o primera de la tarda.
7: Migdia.
4: En aquell moment es podia intuir o es podia pensar que estava tancat el mercat de fitxatges, que era o Julián o ningú, no? De moment ha vingut un nou. Des del primer moment el Barcelona treballava com a prioritats el nou, el davanter centre, i al lateral esquerre. Però això ja se'n parlava
3: quan la Supercopa d'Aràbia... Abans del Mundial.
4: Abans del Mundial i durant tota la segona meitat de la temporada.
3: Totalment
4: d'acord. Aquestes eren les prioritats. Sí. La central esquerra no ha vingut cap, han vingut pel filial uns...
3: Bueno, que els han venut.
4: No, no, i, però
3: bueno, hi havia el central esquerre, l'Álvaro Cortés,
4: sí,
3: que l'han traspassat.
4: Doncs, per tant, encara amb més motiu, aquí falta un central esquerre. Ara mateix tens a Gerard Martín, no tens altre central esquerre. Per tant, jo estic al 99% convençut, que no sé qui és, però entre avui i demà, a les 23:59, vindrà un central esquerre.
5: Però de nivell...
4: Home, per jugar al primer equip, per reforçar la plantilla, que és el que ha fet Deco. Deco el que han fet els fitxatges de Deco és fer millor l'equip. Rodri fa millor l'huracà de Dorigem. Per tant, millora l'equip. Aviam, aquí Gordon, aquí pot haver debat. Gordon, en teoria, encaixa més amb el Barça que Rashford. Tot i que no, Rashford va donar molts gols la temporada passada. Però Gordon ve per Rashford. Adeyemi ve pel suec
7: Camarroni.
5: Bardagí.
0: Lesionat,
4: sí. De moment el que no hi havia vingut ningú era ni per Lewandowski ni per Ferran. Ara ha vingut un, que ara queda un altre. Per això et dic que encara crec que pot haver un forat per un altre nou. Que jo crec que si no és Julián no serà, però hi ha un forat. I a la defensa ha marxat Álvaro Cortés, que al principi...
3: S'havia de quedar...
4: O no se sabia, era una incògnita. Ell era el capità del Barça Atlètic,
3: sí.
4: Puja, fa la pretemporada, i aleshores el Flick decidia. I jo veient els pocs minuts que tenia els darrers partits de pretemporada, el Gamper crec que va tenir 0 minuts, ja m'ensumava que, uf, mala pinta fa. I després hi ha la situació de la de l'esquerra. De la de l'esquerra ha vingut Joao Cancelo, i Valde està allà amb una sèrie de missatges de Flick a la roda de premsa, però sobretot a les alineacions. Valde està veient... Que jugarà entre 0 i 0,5. Per tant, aquí té una opció. Està a la seva mà, perquè té contracte, i el Flick ha sigut molt clar. Si vols quedar-te, et quedes. Però ell està dient en les alineacions. Jo que tu marxaria. I aleshores això t'allibera massa salarial, d'allò d'espai perquè vingui el Santa l'Esquerra.
0: Cas de Valde és estrany. Què li ha passat a Valde? Perquè era, sens dubte, el titular. I ara que Cancelo que li hagi passat per davant...
4: I ara Xavi Espart.
0: I ara Xavi Espart.
4: Xavi Espart li ha passat per davant.
0: Xavi Espart és dretà. Inclús li ha passat per davant a cama canviada. Gerard Martín moltes vegades el prefereix a Valde, a lateral esquerra. No sé com de sobte es desinflen aquests futbolistes, Jordi.
11: És curiós, És un cas curiós, perquè tots esperàvem que el Valde, no?, fos l'any passat l'explosió i anés cap amunt, i en canvi ha sigut al revés, anant cap avall. Ja l'any passat ja va tenir moments on no... Ja Flick ja se'l veia que no acaba de confiar en ell, sobretot amb l'arribada de Cancelo. I aquest any ja el missatge amb Espart ja és claríssim, no? No et veig, no t'acabo de veure mentalment i futbolísticament, ja l'any passat ens ho va demostrar, per tant jo crec que el missatge aquí és claríssim.
4: Aquí tindràs una altra baixa.
7: I em sembla significativa la frase que també deia l'altre dia Flick, que és quan jo vaig arribar va estar a un nivell altíssim, però després de 2 anys hi ha d'haver una evolució i has de seguir creixent, i aquest creixement no s'ha produït per motius que segurament tampoc hem pogut veure i que només els coneix Flick, però ell considera que segurament ara no té el nivell suficient i que si ell no es veu o no està centrat al 100%, prefereix un altre jugador i que se'n vagi.
4: I que ell no competeixi.
7: Sí, sí.
4: Ell entén que Valde hauria d'estar menjant-se l'herba per treure-li lloc a Cancelo.
11: Sí, jo crec que va per aquí, no?, el tema de mentalitat. Que ell veu que no té la mentalitat adequada per superar-se, per voler més, per aquesta exigència, i això jo crec que...
7: Això fins i tot amb jugadors del filial que arriben i diuen, no, és que no tindré lloc aquí. Deia, no, jo vull que valoris que si t'he donat 5 minuts, tu dius, hòstia, doncs lluitaré per tenir-ne 10 o 15 o 20, i que si hi ha algú que prefereix escoltar una oferta, això fa que es desencanti també una mica Flick.
0: Que
7: i dic que en el cas d'Álvaro Cortés ha anat una mica també per aquí.
0: Fixa't, diu el Jordi que Valde no l'acaba de veure, a qui no acaba de veure, que tampoc ho entenem, i sé que tu et sap molt greu especialment, és a Casador,
7: pobre,
0: que és un futbolista que és a punt de sortir. Hi ha molts jugadors que venien de Vall amb molt bones prestacions que han hagut de sortir, Tomi Marquès, Cortés, ara com comentàvem,
4: Toni
0: Guille Fernández, els cosins. Hi ha algú d'aquests que us fa especialment mal que hagi marxat o que pugui marxar del Barça, d'aquests que apuntaven maneres?
7: A mi ho has dit, en el cas de... ja no tant apuntar maneres, però és el cas de Casador. Jo entenc que arribant Rodri, amb tot el que tens, que segurament seria ara mateix el 7è, 8è migcampista, jo ho entenc, i que segurament per qualitat molts li passen per davant, però jo crec que té aquest punt d'esperit, aquest punt d'entrega que li hem vist quan ha tingut continuïtat i que va rendir al nivell de portar-lo a la selecció espanyola, que a vegades això també és un plus, que a vegades no és tot només la qualitat, sinó aquesta entrega, aquest sentiment que té Marc Casador i que li hem vist. Ara, Flick, doncs, entén segurament que té molts migcampistes i el Barça també ha de fer caixa amb algun jugador. I també entenc, doncs, que...
3: Bueno, avui llegia a Mundo Deportivo el Gabriel Sanz ha fet una peça que el Barça, amb totes les vendes de la gran majoria de la Masia, doncs,
7: Estizal.
12: Ha ingressat 48, com a... no recordo la xifra, 48 milions, quasi 49 milions d'euros.
5: I alguns jugadors conserves encara drets sobre aquests jugadors.
12: Vull dir que... Caixa n'han fet.
7: Ha d'intentar, el Barça està intentant treure 30-40 també més per Casado. Jo crec que li toca també dir, amb tots aquests jugadors que tenim, algú ha de sortir i és Casado. Però jo crec que aquest punt d'entrega i... Crec que això a vegades no ho veig en la resta de jugadors que tenen moltíssimes qualitats, però això
4: home,
7: no ho veig
4: si,
7: a molts.
4: Jo si ho veig en Fermín, per exemple.
7: Sí,
4: a mi, segurament en Fermín. A mi,
12: sí.
4: La venda...
12: sí, però en Frenkie de Jong no ho, ve, no ho veiem que, i se'l va renovar.
4: I se'l va renovar. Jo,
12: i ara el tornem a tenir fent la comèdia.
7: Jo que novament... El veia ja més al davant, saps? A Fermín ja gairebé no tant com a migcampista.
4: Ja. Jo, Casado, crec que Flick... La meva impressió és que Flick no va ser just amb ell, quan la temporada de la Lliga i la Copa, en el moment que recupera l'huracà de Dorichem, el posa titular en lloc de Casado. Jo, pel meu criteri, Casado no havia donat motius per deixar de ser titular. No. Ara bé, és evident que Flick, a Casado, en la jerarquia de migcampistes,
12: no el considera.
4: Els tenia el setè lloc.
12: Sí, sí.
7: No I és veritat, no també, que a l'inici havia apostat per Bernal, que es lesiona.
4: Es lesiona,
7: clar.
4: Al camp
7: de Rayo, llavors és quan entra Casado.
4: És a dir, ell, des del minut zero, Bernal estava per davant de Casado. Sí. Això és evident. I després, quan Casado cau, Flick no li ha donat. Perquè qualsevol partit en què estigués Casado i no li acabés de sortir del tot bé, el penalitzava. És a dir, la temporada passada, un parell de partits que va ser titular al principi, el descans allò no funcionava i el sacrificat era Casado sistemàticament. Tampoc em sembla... És a dir, si parlem de justícia, doncs no, hi ha un punt d'injustícia. Però la realitat és la que és. I que el primer equip del Barcelona ja, en la forma de jugar actual, hi ha tres migcampistes, i per tant, la plantilla n'has de tenir sis. I si tens 20, doncs tens un superàvit de migcampistes.
11: És que són casos diferents amb el Balde, per exemple. Jo crec que amb Casado no hi ha aquest debat que pugui tenir Flick de l'actitud, les ganes,
4: l'ímpetu.
11: Simplement és un tema de competència, que hi ha tanta competència al mig del camp, doncs que ell és l'últim. Llavors jo crec que a nivell de club diuen, doncs perquè tenir un jugador així que no jugarà, doncs fem caixa.
0: I tota aquesta gent de la qual parlem, l'artífex de que molts hagin tocat amb els dits al primer equip i que molts hagin trufat és Jordi Roura.
4: Sí, senyor.
0: Jordi Roura, que sí. També li preguntarem, a banda d'això, què en pensa d'aquest nou fitxatge que Gabriel Jesús sigui el BUB, si no, amb l'experiència que té el Jordi. Hòstia,
12: bona tarda. Però ja et vas posicionar, al voltant del fitxatge de Gabriel Jesús.
13: Hòstia, sí, ahir ho t'ho diràs, no? Hòstia, em preguntava, què farà? Hòstia, ho vaig dir. Vaig dir que el Barça, hòstia, volia fitxar un Ferrari, i al final... Mira, doncs li he tocat un cotxe de gerència, no? Vull dir, mira,
14: però mira, això és com si tu dius... Escolta, no ho sé, em vaig a comprar un cotxe, no? Vull comprar un Ferrari i no arribo. No? I no arribo. Hòstia, per no comprar un cotxe molt... I de repente al mercat diu un tio, diu, escolta, en tinc un que no és allò ben bé nou, no és ben bé nou, és de gerència, eh? No és ben bé nou, a meitat de preu.
12: T'anirà bé, ja.
14: I t'anirà molt bé. Diu, hòstia, el compro. Perquè igual, el que vull dir és que, home... econòmicament sembla que és un preu molt raonable i és un jugador, repeteixo, de nivell. Hem de veure... Però em sembla... Aquestes operacions jo crec que amb poc risc i poden donar molt de resultat. Sí. Em sembla bé.
13: Hòstia, espero que el Ferrari doncs, tingui motor i tingui...
12: Sempre poses metàfores automobilístiques.
0: Sempre parla de Ferrari.
13: I molt important, hòstia, que no es lesioni, perquè jo de lesions, hòstia, jo ja entenc d'això, eh?
14: Jo sí que m'he trencat.
7: I què?
14: I quan fas paf! Vull dir, escolta, paf i quedes... Si no pots ni caminar.
13: Hòstia, és gros, eh? Fas paf! I ja, hòstia, ja puf!
7: Supercopa contra
13: paf
7: el Milan.
13: Paf i puf! Hòstia.
12: Hòstia. Hòstia. Bueno, parlant de lesions, podem repassar les lesions abans, però deixeu-me dir que a aquesta hora, quan passen 5 minuts de 2:15 d'avui del vespre, ha tornat Carlos Alcaraz a les pistes del US Open després d'un grapat de mesos de lesió.
0: Des del Godó.
12: I ens acompanya Toni Nadal. Toni, bona tarda.
15: Bones tardes.
12: Bueno, debut aquesta...
15: Un vendaje, que això ja...
12: Sí, bueno, que és on va tenir la lesió del canell de la mà dreta. Per tant, és on el porta protegit.
15: Bueno, yo creo que el día de... Si toda noche la fiesta, quiero conocerse a l'otter y estar más por la noche que por el día, porque el día con el vendaje y aviat ja, pues se'n va a casa i s'ha acabat. I de clar, t'ho dic, quan no hi ha esforç, quan no hi ha sacrifici...
12: Sí, sí, ho dius en el documental del Rafa,
15: lògicament,
12: que l'apretes al màxim.
15: Quan no vols ser número uno, perquè no tenen sacrifici, estar equivat. Mm. Estar equivat.
7: És increïble, una hora sense el documental que deies, bueno. Una bola més. Quan ja no pots més...
15: Una bola.
7: Una bola. Bola.
0: Una hora sense aigua.
12: Aquell documental, te n'adones de... Val, el que és l'esport al límit, d'on arriba Rafa Nadal, d'on el fa arribar Toni Nadal, però...
7: No, no. Des de quan jugava amb dolor, sí, que és des del principi de tot.
12: Des del principi, i després té una lesió al genoll que li diuen als metges que no jugui més...
15: Que continue.
12: I... Ell, Rafael Nadal, segueix jugant i segueix guanyant grans slams, una cosa realment... Ara, sí, el que dius
15: no,
12: tu.
15: No, si no hi ha sacrifici...
12: Bueno, com l'entrenaves, ell volia aigua i no li donava aigua.
15: No li donava aigua. Sense aigua, i el xaval va ser el número 1. Aquest no el carà ser el número 1, digui, fa copes.
0: Un altre esportista que ara tenen el tenis.
15: Digui, fa copes de xampany i dos de pac copes de moet.
12: És que no sé, ara no sé.
15: Deixarà el número 1.
12: No sé què m'estàs dient.
15: Deixarà el número 1 d'obrir botelles de moet.
12: Sí, no, ja, sí. No sé, no sé què m'estàs dient.
15: De copes poden elaborar. De copes poden elaborar.
12: No sé què dius, però vale.
0: El que estan comptant
15: abans, un altre esportista... Un tapes a l'oïdó.
0: L'altre futbolista d'elit que l'ha retirat a l'esport abans de retirar-se ell, Rafa Nadal, ja no va poder més, que dèiem, Alcaraz, que des del Godó que no el veiem. És veritat que va fer una exhibició amb una de les germanes Williams de dobles.
15: Circo.
0: En un partit oficial.
15: Circo per dobles.
12: Sí. Bueno, a tot això ja perd... bueno, ha perdut el primer joc, tot i que el servei era del... Acaba de començar el partit,
15: Si és entrenador...
0: Parlant de jugadors regionals, com diria Pat, si tu llits, Arnau, tu havies fet un historial, i no sé si...
5: No és per tant,
12: No,
5: no, aquest és el títol. És a dir, la història recent de Gabriel Jesús sí que et diu que, no, el que deia el Jordi abans, ha tingut aquests meniscos i rematar-ho amb aquest lligament creuat de la cama esquerra, que l'ha tingut un any de baixa, però mires l'historial sencer des de que està a l'elit i lesions musculars, hi ha 3-4 lesions musculars comptades fins que apareixen aquests problemes de genoll. Per tant, no és...
4: El genoll vol dir que té... Sí. Que el genoll... Allò és un cadàver de genoll, vull dir.
5: Però deixa'm que m'agafi...
12: Bueno, com el de Monique, que li van haver de...
7: D'un mort.
12: Li van posar el manís d'un mort a partir d'aquí.
0: Toni, tu has parlat del caldo abans, és a dir, que no... Va, és igual.
5: No, però al final, vull dir, el genoll...
12: Que no sigui un genoll pel caldo de Nadal.
5: No estic d'acord.
12: No, pregunto, no ho sé, no ho sabem.
5: No ho sabem. Bueno, ella ha dit, ella ho ha dit que estava perfecta.
12: Sí, home, clar, què vols... T'acaben de fitxar, estàs a punt d'entrar, i què has de dir?
4: Però un altre pollón.
12: Què tal? Jodido, Tengo la pierna que no me va.
4: Un altre puta merda.
5: Però podia aixecar, no, però podia aixecar el polze, i ha dit... Tu estaves allà, sape? Ha dit, perfecto.
12: Bueno, però què vols que digui?
7: Com està la rodilla?
12: Això és, perdona, això és com quan vas amb una parada, que no hi vas mai, no et coneixen de res, i tu els hi preguntes què tal, com estan aquests kiwis? I estan collonuts, i t'arribes a casa i estan per fer...
5: Però això sopa, per la cara de qui t'ho ven.
12: No, això és perquè no hi vas mai, et col·loquen el que ha de sortir. Avui aquí, aquest, el Gabriel Jesús, pues, conya, es vol col·locar, què t'ha de dir? Que se, pues de... Que li duele el la rodilla, vull dir.
15: Jo aquest matí he llegit el Deporte Impacto, que és el portal de referència... I, escolta, he tingut de tot aquest noi, Lo del genoll és lo de menys. Escolta, mira l'informe. Rotura de ligamento rotuliano. Esquince inguinal.
5: Sí.
15: Estrés postraumático.
5: Com?
15: Estrés postraumático. Déficit d'atención, dislexia, celiaquia, pies planos, embarazo psicológico. Escolta, que no hi ha qui l'arregli, Entre aquest, el Rafinhas, el Gavis i d'allò, escolta, de tres en foten un. Això està pitjor que Ceuta, aquest tio. Hòstia, ja ens informeu.
5: Ja, m'agradaria rescatar un comentari d'un oient, perquè abans parlàvem del nou, que dèiem el Barça necessita un nou. Bé, hi ha un oient que aquí ens apunta que el City, que ha tingut a Haaland i que té Haaland des de fa anys, el Bayern amb Harry Kane, el Madrid amb Mbappé de fa dues temporades, el PSG que va estar amb Mbappé també unes quantes temporades.
12: I no va guanyar res.
5: L'Atlètic de Madrid.
12: I no va guanyar res.
5: Julián Álvarez. L'Inter amb Lautaro. I tots aquests sumen una Champions. I el Paris Saint-Germain, sense davanter centre, n'ha guanyat dues.
15: Claro.
4: Correcte.
5: Això és una realitat.
12: Bona reflexió.
4: Amb Mbappé no guanyava res i ha tingut el Dembélé de...
7: També repassem la davantera que tenia, els efectius que tenia al davant el PSG per no tenir davanter. No, vull dir que tenia Baratskelia...
4: No, però jugava en nou raro.
5: Clar.
4: Sí, sí. No diré fals nou, nou raro. Sí, sí, però... És a dir, un nou que no és un nou.
7: Però amb un nivell de davanters també...
4: Oh, ja, ja.
7: Molt bèstia, eh?
0: O sigui, a tot no això, família, a tot això, jo em puc ir demà a dormir, passarà el dia a la Granada, sí. Però avui sí que serà, en principi, a les 21:30...
4: Sí. Cal que un surti aquí, jup!
0: Cap allà, mira, cap com l'Arnau. Faràs entrepanet o no sopes tu els dies
4: no,
0: de
4: matí? No, jo menjaré alguna cosa per arribar a casa.
0: Doncs vinga, 21:30, Barça...
4: Guanyi o perdi el Barça.
0: Tu no treu la gana a ningú. Home, no. Aquestes alçades, Joan, no?
4: Es menja i bé.
0: Doncs 21:45, molt tard, 21:45, un dilluns, horari, Frederic Porta, quan estava Antena 3, i deia a la Bimba, us en recordeu, sí, els dilluns.
7: Sí, Antena 3.
0: Estranyíssim, però els que ens agrada el futbol ho viurem amb xampany i pastes a casa, però volem saber, Jordi López...
4: Pues sí, per un partit com el Barça-Rayo ja fa xampany i pastes de dilluns. Quan arribi una final, no sé pas com ho deu celebrar. Es fotrà caviar i...
7: Pel que pugui passar, no?
4: I coca de recapte.
0: Boníssima, per cert. No, a més, equips tipus Rayo, Depor, Racing, quan portava dul a la samarreta el Rayo amb Ruiz Mateos, m'apassionen aquests partits. Si fos un Barça-Ell, jo un Barça-Granada...
5: També en dilluns a 21:45?
0: També, també, també.
4: A mi és d'aquests partits que estàs a casa, comencen ja a 21:45, el partit, si és allò espacet, vas agafant una nyonya al sofà... que entres en estat catatón i només et desperten quan marquen gol, exacte. Perquè la resta de partit és...
0: I fas veure que no t'has dormit. Dic, no. Si t'espert.
4: Avui no sé.
7: L'Edgar és un cas a part, perquè és a dir, què no t'apassiona, Edgar?
4: No. Sí, perquè no, l'altre dia, perdoneu, però el partit de l'Atlètic de Bilbao era del Bilbao, no?
7: Sí.
4: El vaig trobar la primera part...
16: Va ser un bon partit, el Barça.
4: A la segona part. La primera era una mica tostonazo, Però bé...
0: Què n'espereu d'aquest
16: Barça-Rayo? Sí, sí. Jo vaig gaudir el contra l'Atlètic Club.
5: Jo també, perquè estic amb tu.
4: Bueno, reservo l'opinió perquè se'm girarà tot en contra i no en tinc ganes.
0: Home, jo crec que la gent la vol escoltar, És a dir, vol saber...
5: Clar, què t'amagues?
0: Què t'has de transmetre aquest
4: Barça a l'Atlètic? M'estic reservant. Perquè veig ara mateix, soc... O sigui, em trobo amb la situació de kamikaze. De salmó, situació de salmó. Vaig en contra de tota l'opinió.
0: Sí? Ostres, tinc
4: curiositat. Us veig a tots entusiasmats amb aquest joc del Barça.
5: Però qui o què no t'agrada?
4: No, us veig molt entusiasmats. Jo tot ho trobo d'un provisional, saps allò? Ho trobo tot molt... Tot agafat amb pinces.
16: Jo precisament pel que fa a joc, jo penso el Barcelona ara mateix... i amb la incorporació de Rodri. Jo crec que el mig del camp del Barcelona l'altre dia sense Rodri, per mi va fer un partit de molt alt nivell. Amb Bernal,
4: no, per això ho dic, Fermín, que jo,
16: i Pedri.
4: Jo vaig,
16: Pedri va ser extraordinari contra l'Atlètic Club.
5: Gràcies, Mullallo.
0: Però és enganyós amb els rivals que el Barça s'ha trobat. Home, jo abans deia, són dos rivals, acabem de començar, estan de pretemporada...
4: Home, a veure, els rivals que ha tingut ara davant no han sigut de... d'una categoria, diguem, i sense faltar respecte, evidentment.
5: No.
4: Però han sigut relativament accessibles. És el que diem. Veurem, també és a principi de temporada, venen molts jugadors del Mundial, s'han d'acabar de posar tot, no està cap jugador al seu màxim nivell. Tot ha d'anar rodant, però a mi sí que m'agrada el que estic veient, personalment, sí que m'agrada. Crec que la dinàmica d'aquest any serà una mica diferent per les circumstàncies i per aquesta manera de canviar una mica aquest joc.
0: Però tu ets del Barça o ets del Madrid?
4: Bueno, deixi l'home, que ja ho ha dit, que és del Barça.
17: T'haig de dir que m'agrada molt Gordon. Crec que aquest és un jugador que ens farà aixecar-nos i disfrutar. Crec que aquesta versió de Rafinha, doncs, que ja la coneixem, però en aquesta nova posició engrescarà també. Tinc ganes de veure, evidentment, a Rodri, no? Que per cert, Bernal està també a un nivell molt alt. Aquí hi haurà ball de bastons, per cada jornada. Però té bona pinta. El que passa que tot just acaba de començar i s'ha de veure, també. També veiem el Madrid, que...
4: Mira, ara anàvem a parlar. Josep, què deies ahir del Madrid?
18: Ja l'habéis visto, este Madrid, presidente...
19: Vaga mentira.
18: Arrasa.
19: Vaga mentira.
18: Os veo muy optimistas con el Barça y yo como culé estoy realmente preocupado. Creo que ese año no tenemos nada que hacer ante el Real Madrid de...
19: Mourinho.
18: Me lo ha dicho un amigo. Venga, pínchalo, pincha.
20: Un amigo mío me decía esta tarde, el Madrid lo va a ganar todo.
4: El Madrid.
20: Todo. Acércate.
18: Más.
20: Yo como culé os digo, estoy preocupado. Empezamos.
6: Yo como culé estoy...
21: Yo como culé. Su ha dit ella, això, que nos da mucho miedo.
6: No estáis preocupados.
21: Es ella el culé.
17: Mateix, no?
21: Es ella el culé.
6: Madridistas como Jordi López, no sé si estarán contentos. Cuidado, ¿eh? Mirad mi cara. Acércate. Acércate. Acércate más.
21: Sí, sí, es que se apropa la cámara.
6: Un poco más. Estoy aterrado.
17: Al final solo se, solo se ve la nariz como la de Lucas.
6: El triplete del Real Madrid se acerca.
17: El nas del Pedrerol és el del Lucas.
0: Ara que va ser, estem veient aquí amb una de les traces.
17: Sí, sí, doncs mira, és la mateixa, el mateix nas que el...
0: Això sí, maquillat.
17: Bueno, a veure, l'opinió dels que heu vist al Madrid, a veure. Realment juga tan bé com diuen o no?
22: No, és que el Madrid no és un tema de joc, és un tema de que jo crec que amb Mourinho, i veurem, també, a veure com, però s'ordena tot més, i amb un equip com el Madrid, amb la capacitat dels jugadors que tenen, si Mourinho, que és el que sembla que està passant fins ara, és capaç d'ordenar aquell equip i que tothom vagi una mica alineat en la mateixa idea, doncs, evidentment, el Madrid guanya molt de pes, i sembla que Bellingham li ha trobat aquesta millor versió, Mbappé ara corre també en defensa, Vinícius, però bueno, sembla que està més tranquil, no? Clar, és un equip a tenir en compte. Molt més en compte, et diria, que potser l'any passat.
7: Home, jo crec que podíem imaginar que d'Arbeló a Mourinho el Madrid milloraria, per molt que ja no... Que veiem a Mourinho i jo veig una versió...
23: encara més escarosa.
7: Sí,
23: que sí?
7: Però no descafeïnada. De sí, no, ja.
22: Clar, que, o sigui,
7: dic la imatge que em transmet Mourinho, però...
17: Quina imatge... Perdona, és que... Quina imatge et transmet?
7: És una imatge estranya, perquè jo la que tenia era de... Hòstia, el Mourinho que arriba de l'Inter és un Mourinho... Hòstia, que està dalt de tot, que s'ho creu, que és desafiant... I ara el veig com baix.
17: Espera.
7: No,
17: és tot comèdia.
7: Sí.
17: És tot teatre. Ell, tot el que fa Mourinho, sí. Tot el que fa Mourinho té una finalitat.
7: Sí, però...
17: Per tant, ella fa el paper del Corderito, va deixar missatges de la pilota d'or per Mbappé, saps? Si pot, pum, li deixa alguna andanada al Guardiola sense que vingui a cuento.
7: No és el mateix pugui venir de guanyar el triplet amb l'Inter i de com estàs tu en aquell moment que venir d'entrenar al Fenerbahçe, a la Roma, al Benfica, com està? És a dir, està en un moment completament diferent. I per això em transmet una cosa estranya. Jo crec que sí que ha recuperat alguns jugadors, que el Madrid ha millorat una mica, però que viu molt també del poder ofensiu que té i que el perill que té el Madrid és de trencar-se molts partits al mig del camp, perquè com més carrega al davant, més peces ha de treure del mig del camp. I crec que per aquí és per on pot patir el Madrid. Segurament el potencial al davant el té el Madrid i al mig del camp el potencial és del Barça.
6: No, però és evident que un equip que té davant a Mbappé, a Vinícius... a Bellingham, a l'Arda Guller...
7: Amb molt poc joc fa
6: ara
7: gols.
6: Té aquest fitxat que jugarà ben aviat poquet.
22: Però és veritat que l'any passat, o els últims dos anys, et diria, que estava desordenat.
7: Sí, desordenat.
6: Perquè amb Ancelotti cadascú fotia el que volia, clar. I després van passar d'Ancelotti a Xabi Alonso, que li van fer el llit directament, clar. I després el Foro, clar, que vens amb el Arbeloa, amb tot el respecte. Vull dir, no.
17: A veure, parlant de la Lliga, Arnau, ens has de parlar d'una proposta que potser ens pot interessar.
5: Segur que sí, perquè mira, ja sabeu que el futbol és futbol gràcies als seus aficionats,
23: sí, clar,
5: als que animen el seu equip des del camp, com
23: sí,
5: el Joan i jo, que avui anirem al camp.
23: Sí, jo també.
17: Avui vas al camp?
5: Sí, ja t'ho explicaré.
17: Ah, molt bé.
5: O com vosaltres, que ho veureu des de casa, no? També veureu el partit des de casa.
17: Sí, sí.
5: Doncs ja sabeu que gràcies a tots vosaltres...
17: Fent alguna becaïneta, eh? Sí.
5: Doncs gràcies als seus aficionats, el futbol ho és tot. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions, que esperem que sigui molt llarga aquest any. Tot el futbol en un sol lloc el trobaràs a Orange TV. Truca al 1414 o entra a orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
0: A més, inclou una petita alarma per si fas becaïneta. Saps els cotxes que diuen detectamos cansancio? Pues Orange fa ep, no t'adormis.
17: A mi això ho necessito ja.
0: Per estar ben pendents, efectivament. Mira, per cert, tu, Joan, poc hi vas conèixer Mourinho quan era verge encara, futbolísticament.
23: Oi, per favor.
17: Quan era culer, potser.
6: Sí, jo vaig conèixer com va venir d'assistent de Robson. I era molt culer.
17: I cobrava 10.000 pessetes, eh?
0: Com diu el Jordi, el veiem tranquil·let perquè tot va bé. Mira, escoltem Mourinho recentment. Amb el Real Madrid, això, una roda de premsa, de moment, tot oli en un llum. Bé, doncs sempre li responen, li pregunten, jo sé, i ell va dir, bueno, me han dicho que el caràcter que tengo, que aquí me están cuidando.
16: Espera't a la primera curva.
0: Aquí està.
16: Allà descarrilarà segur, vull dir, no tinc cap dubte.
0: Crec que el podem saludar, ara sí, José Mourinho.
1: Buenas tardes a todos, home, menos a uno.
0: Oh, ¿cómo están los nervios?
16: Hola, José.
1: Buenas tardes a todos, menos a uno.
16: Hola, José.
0: ¿A quién?
1: No me provoquéis, porque yo no tengo ganas de entrar al trapo de nada. Lobomó es un gentleman. No me gusta la polémica.
0: No
1: tengo ganas de comentar nada ni de entrar en provocaciones de la prensa de Barcelona.
23: Qué enfástico.
1: Yo solo huelo cosas.
5: ¿Cómo?
1: Huele como a maleta cerrada. Huelo a Negreira. Tranquilos.
0: Y ahí son.
1: Tranquilos, que si huelo a Negreira, ya os avisaré.
0: Bé, sí. Bé, de moment, com diem, perquè tot va bé. Ara...
16: Que també ho va dir.
23: Sí,
16: jo me olia algo.
21: Però després de canviar, que va dir, no, jo no dubto de l'honestedat. No. Però després sempre podrà dir...
1: No sabies si era un alien.
21: Mira que jo volia creure, sí, però ha estat impossible.
16: No, hi ha manera.
21: Va
16: tramant la narrativa. Sí, va tramant, sí, sí, va pensant, va fent el relat.
21: I com pot fer
16: per posar nerviós el rival? Ella es passa la temporada intentant descentrar a Hansi Flick.
1: Qui n'eres,
16: no? Tingueu cap dubte.
5: Ho aconseguirà, tu creus?
16: No, jo crec que no.
0: Jo, impossible.
16: Està encara i ja està.
1: Qui n'és este que habla?
0: L'home tranquil.
16: Passarà ell olímpicament.
1: Qui n'és este que habla?
0: Hansi Flick.
16: Va, ens queden 3 minuts mal comptats per arribar al final del primer temps afegit d'aquesta temporada. Us pregunto quina alineació creieu que farà avui Hansi Flick. És a dir, no, em refereixo a... Sí, vaig al que seria l'home determinant. Rodri, creieu que avui sí que és el dia perquè surti de titular, o tampoc? Avui tampoc el veieu.
22: Jo crec que encara no estava...
21: A mi em fa dubtar que Flick va parlar l'altre dia que havia tingut una mica de molèsties
23: Ja està, ja ens han vengut el tarat.
16: Bueno, és que tenim dos genolls pel caldo. El del Mòbil i el del Gabriel Jesús. Dos genolls que venen d'un any sense jugar,
22: Però Rodri està bé del genoll. Rodri ha tingut problemes d'esquena.
21: El van operar de l'esquena abans de venir.
16: Però del genoll, en teoria...
2: Bueno, o sigui, porta dos.
16: Jo crec que encara no
2: serà...
16: Jo crec que encara no serà titular. Ho sabrem en breu, però jo crec que encara
21: crec que esperen
16: una
21: avui.
16: Mica.
0: Per tant, si haguessin
16: No afegiré...
5: Sí. Sí.
0: Està a punt, Està a punt, ja ho estem...
16: No, és que no.
0: Ja la tesi, Toni, que la fes.
21: Toni.
16: Aquesta operació de l'esquena la desconeixia. Encara m'ho poses pitjor.
21: Sí, sí, sí.
16: Després del Mundial, de fer una operació,
5: Bueno, obrir-te l'esquena.
16: Mira el Ter Stegen.
21: No em diguis això.
16: Ter Stegen no seria l'exemple,
23: I el genoll al Gambi.
16: Bueno, per tant, Rodri, al mig del camp, tornem a posar Pedri i...
5: Bernal.
16: I Bernal, no?
0: Pedri, Bernal, Fermín al mig camp.
23: O sigui, Fermín.
16: I avui és dia per la Gordon, creieu?
22: Avui jo diria...
16: Adeyemi?
22: Jo diria Gordon, també.
16: Gordon.
5: Gordon, per cert.
22: Lamine Yamal, Rafinha, Gordon.
0: Mm. Molt bé.
5: Suposo que heu estat veient com s'està guanyant a l'afició.
16: Qui?
5: Gordon, sí. Que és un anglès que dubtàvem... un dels dubtes del seu fitxatge era si s'adaptaria, perquè els anglesos normalment no s'adapten als clubs de la Lliga Espanyola, sí. I no sé si creieu que realment està adaptant-se de forma molt curiosa i com no pensàvem.
22: A mi és un jugador i és un perfil de futbolista que m'agrada molt i crec que ha entrat molt bé. Entra molt bé en el sentit d'un tio, se'l veu un tio humil, l'altre dia quan surt, en comptes de voler marcar gol i voler... posa-la i marca-la tu, no? Són aquestes coses que enganxen a la gent. Llavors, a mi, jo crec que aquest futbolista ens donarà per la
0: cosa. És del Team Gordon, Arnau?
5: Sí, és dels meus. Hem fitxat un gordonista.
21: Futbolísticament, de moment, jo crec que ho està fent fantàsticament bé i demostra que està encaixant en l'estil de Flick, i a més crec que té en el Camp Nou una mica aquella aura poquida de Neskens, de futbolista que el públic valora que vagi amb aquesta entrega i aquesta força i aquesta potència.
23: Sí, i els penaltis que falla, això no... Es veu que no es veieu, no? Que no va al vàter un moment de...
5: Va ser un amistós.
23: Sí, i no era un penalti.
5: Però què vol? Que falli el de veritat i marqui el de l'amistós?
23: Una tifareta.
16: El resum és, com deia el meu pare, un jugador que hi va. Ara.
0: Hi va.
16: Hi va.
0: Eren èpoques que us conformàveu amb l'hi va. Eren èpoques més grises.
16: Víctor Muñoz també hi anava.
0: Ens falta només la defensa, perquè tenim a la Minya, a la Rafinha i a Gordon, tenim a Fermín, a Bernal i a Pedri, i a darrere quina defensa per parar el Rayo Vallecano, a veure.
7: Quina defensa va preparar el Rayo.
22: Home, el Cubarsí.
7: Sí, no, Eric
22: Koundé, no? Potser també amb rotacions, que venim d'ara al principi, amb partits fa 3 dies, igual hi ha alguna rotació entre Koundé. No sé si Olmo també et diria, que pot entrar avui.
7: Per Fermín.
22: Per Fermín, sí. A nivell de rotacions,
16: Jo crec que Eric jugarà.
12: Que, per cert, l'estètica que porta Fermín quan veig el partit, em sembla que estigui veient a Harpo Marx. Fixeu-s'hi, perquè és el Harpo Almut, el dels germans Marx.
7: L'estètica... Falta la bocina. Li falta la bocina.
12: Pitjor, l'estètica pitjor no pot ser.
0: Algú li ha de dir. A més, el color és multicolor.
12: I fixa que des que porta aquest new look, per mi no la toca,
0: A veure, és veritat que ens va marcar.
16: Però si porta 3 gols. Però que du 3 gols.
12: No està, no està...
16: Que porta 3 gols.
12: No està en el seu millor.
16: Sí, és del
12: millor. Com us pico, Pau, fins demà. Adéu.
2: Versió RAC 1. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
8: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
9: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
8: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
9: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
10: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embusto i els pets per primera vegada junts

0: Se arriba a las 3.
1: Leire Díez, ¿por qué hoy?
2: Pues porque pretendían callarme.
3: Iñaki Urdangarín, bon dia.
4: Bon dia.
3: Et sents més feliç ara?
4: Sí, estic molt feliç.
3: Alexia Putellas, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
5: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
6: William Dafoe, gràcies.
7: Thank you. El món a RAC1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1, tots som un milió.
8: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
9: Va, que està entrant l'Anna Ballonesta, que em deia que encara no s'havia estrenat aquest estudi.
10: Hola, Toni. No, de fet, vaig ben perduda, perquè...
9: Sí, bueno, doncs tranquil·la.
10: Estava mirant on es posaven, on es connectaven els auriculars, imagina't.
9: M'ha preguntat on m'he de posar. Al lloc de l'editor o editora.
10: Clar, és que vosaltres ja fa mesos que sou aquí, però...
9: Sí, nosaltres ja, per nosaltres ja. No ens en recordem ni de la 15, ja.
10: Realment sóc l'última de tota la ràdio,
9: eh? La planta 15, per nosaltres, és com la pandèmia, ja. Ja no la recordem. No.
11: Queda lluny,
9: Ara queda molt lluny, queda molt lluny. És més, vam fer una reunió fa uns dies.
10: Sí, que ens vam trobar a dalt, nosaltres també hi érem.
9: Va ser un moment dels més depressius dels darrers anys.
10: Sí, jo hauria preferit no pujar, crec.
11: És com una zona de cruix.
12: No, a més fa una olor.
10: Home, què diu ara?
12: Olor de crim.
9: Jo estic per proposar el CEO de...
10: Digues, Toni.
9: D'aquí de RAC1, que tornem a la 15.
13: Però no has dit que era...
10: Home, què quedem?
9: No, però que tornem... No, que ara que estem aquí, que facin
10: les obres d'allà.
9: Ara que ja no hi som, i tornem a la 15 d'aquí...
10: Ho veig complicat,
12: Les mudances fan festa, les mudances.
13: Què dius?
10: No, són font de problemes, sempre.
12: No, ho dic perquè, com dir, anar i tornar als viatges, sempre es coneixen, els viatges.
10: Escolteu-me...
9: És motiu de separació.
10: Que tinc mitja hora només, de programa avui. Vinga, va, que vagi bé, les 8 en punt, bon vespre.
14: Què és aquesta? Com és? Baioneta, xurro...
7: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
10: Encetem una nova temporada del No ho sé, la dotzena ja, amb l'objectiu de sempre, el de mantenir-vos informats a última hora del dia, analitzar l'actualitat i escoltar els protagonistes de la jornada i també dedicar una estona abans d'anar a dormir a l'entreteniment. Hi haurà algunes novetats, tant pel que fa als tertulians com també als col·laboradors, però ja les anirem explicant al llarg d'aquesta setmana. Avui comencem, però, amb format reduït, perquè d'aquí a una hora i mitja el Barça juga a RAC1 contra el Rayo Vallecano, per tant ens estrenem amb mitja hora d'informatiu i demà sí que farem ja programa sencer. Una actualitat, la d'avui, que passa de nou per Ceuta, on s'espera que un dia més hi hagi protestes dels veïns. De seguida anirem cap allà, això mentre ara el PP i el PSOE estiren els plats pel cap, després que Pedro Sánchez, aquest matí en una entrevista a la SER, hagi assegurat que el rei visitarà la ciutat autònoma després de gairebé 20 anys sense que la monarquia hi posi un peu. Qui li ha respost des de la banda dels populars és Borja Sémper.
15: Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer.
16: Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación.
10: La Zarzuela de moment tira pilotes fora, banda de Ceuta, però també explicarem quins moviments ha fet avui el govern després del fiasco les proves PISA. Hi ha canvis al departament i això enmig d'un ambient ja tens per la convocatòria de vaga prevista per dilluns que ve coincidint amb el primer dia de curs. A més, de seguida també analitzarem les novetats en el cas Andic amb un nou detall que situa el focus en la terapeuta dels amos de Mango. I repassarem la trajectòria de l'actor Francesc Garrido, que fa una estona hem sabut que ha mort d'un infart als 56 anys. Pel que fa al temps, Martí Olivera, s'acaba l'agost, però l'estiu no, perquè, atenció a això, la calor, malauradament, s'anirà intensificant a mesura que avanci aquesta setmana.
17: Sí, de moment la temperatura no té ganes de baixar i a finals de setmana pujarà de manera clara i es podrien fregar, atenció, els 40 graus en alguns punts del Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, tornaran les nits de mal dormir a la costa amb una sensació d'aixafogor més acusada, tot plegat amb domini del sol i només alguns núvols poc importants. Per tant, de moment, començarem el setembre sense pluja i amb un ambient encara de ple estiu.
10: Déu-n'hi-do el que ens espera. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
18: Bon vespre.
10: La Casa del Rei surt al pas de la polèmica Ceuta i assegura que no té previst una visita imminent a la ciutat autònoma.

0: Després que, com dèiem, avui Pedro Sánchez hagi avançat que el monarca visitaria la zona, Felip VI, de moment, manté el silenci i no es pronuncia enmig d'una de les crisis més grans de la legislatura. Sánchez ha introduït estratègicament en aquest debat la figura del cap d'estat que fa gairebé dues dècades que no trepitja Ceuta.
1: La Casa del Rei es limita a dir que ara mateix no hi tenen cap acte programat. Tampoc donen pistes de com afronten l'anunci de Sánchez. El president espanyol ha donat per feta la visita i ha dit que ja era hora que Felip VI vagi a la ciutat autònoma. Ho ha dit d'aquesta manera a la SER.
2: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer cuando se den las condiciones para ello.
1: Felip VI no ha estat mai a Ceuta ni a Melilla. El seu pare, Joan Carles I, només hi va ser un cop fa 19 anys.
0: Fons a la Casa del Rei, com dèiem, expliquen a RAC1 que ara com ara, però, no hi haurà canvis. S'emplacen a l'evolució dels esdeveniments per prendre una decisió, sobretot perquè la visita és molt complicada políticament. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
3: Sí, fons de Zarzuela, el que expliquen a RAC1 és que no hi ha cap plantejament nou, que no ha canviat res aquests últims dies per planificar la visita, tot i l'anunci i la petició expressa que avui n'ha fet Pedro Sánchez. Les relacions amb Marroc són complicades, per més que Felip VI hagi anomenat germà el monarca alauita Mohamed VI, i una visita a Ceuta es pot interpretar com una provocació des de Rabat. Ara bé, sí que en cercles polítics ja fa dies que situa la visita al llarg d'aquest mes de setembre, visita que podria ser doble, com en el seu dia van fer Joan Carles I i la reina Sofia, Ceuta i Melilla. El PP acusa Sánchez d'instrumentalitzar el rei Borja Sémper.
4: Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y de manoseo partidista. La primera de ellas y la más importante, la corona y la figura de su majestad, el rey.
3: Ara bé, el PP sí que diu que una visita del rei a Ceuta reconfortaria els ciutadans d'allà.
0: Doncs en aquesta mateixa entrevista, Sánchez, que també ha anunciat que obrien més places pels migrants, però això no ha calmat els ànims dels ceutins, que fa un mes que viuen al límit. De fet, d'aquí a pocs minuts, a 8:45, començarà l'enèsima manifestació als carrers de Ceuta contra la gestió de la Moncloa i també la presència dels migrants. Allà hi tenim l'enviat especial de RAC1, Marc Segués, bon vespre.
5: Bon vespre. Els veïns de la perifèria, els més tensionats per la crisi migratòria, prenen aquesta nit el relleu als del centre, carregat ja de banderes d'Espanya, de Ceuta, i a punt d'arrencar la marxa. I ho fan amb la vista posada a la manifestació de dimecres 2, dia de Ceuta, la que volen que sigui la més gran fins la data. Sorprenentment, aquesta tarda el PSOE de Ceuta ha anunciat que se sumarà a la mobilització per exigir més seguretat a les fronteres i solucions immediates. Asseguren que la seva assistència en cap cas és una discrepància amb la Moncloa. Això, tot i que fins a dia d'avui totes les manifestacions han acabat demanant la dimissió del delegat a Ceuta i la de Pedro Sánchez.
0: I això mentre milers de migrants busquen on passar la nit després que la policia els hagi desallotjat de les portes dels centres d'acollida temporals, Marc.
5: Sí, aquest migdia alguns centres, com el de l'Home Colmenar, han obert les portes per acollir més migrants. En veure-ho, els centenars que portaven dies dormint i fent cua s'han mogut en massa cap a l'accés. Immediatament, els agents han tancat la porta i els han dispersat, tal com explica l'Ali a RAC1.
6: Ens van dir que féssim cua i passéssim aquí la nit. Érem unes 200 persones i després ens van dispersar. Ens han deixat una setmana aquí dormint al ras, sense menjar ni dutxa, i després ens han fet fora de males maneres, amb cops, sense respectar els drets humans.
5: Ara, milers de migrants s'estan dirigint cap a assentaments massius com el de la platja del Trampolín, que torna a estabassar, i a carrers perifèrics de Ceuta per trobar un lloc on passar la nit d'avui.
0: Gràcies, Marc. I una de les grans incògnites que queden sobre l'entrada massiva de migrants és el paper que hi va tenir el Marroc. I en aquest sentit, avui Sánchez ha desvinculat els seus dirigents de tota aquesta crisi. De fet, diu que si es volen buscar responsables de l'allau migratòria a Ceuta, que es miri cap a Israel, Rússia i els Estats Units, Jordi.
3: Sí, que la responsabilitat és de la internacional d'ultradreta, i aquí Sánchez assenyala Trump, Putin i Netanyahu, que no hi ha informacions que apuntin al Marroc.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes. Hubo una internacional ultraderechista, ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, no solamente como ataque utilizando la migración contra España, sino también, lógicamente, contra Europa.
3: I encara una altra polèmica. El que sabia i el que no sabia el CNI sobre les amenaces de l'assalt migratori a Ceuta. Sánchez no ho aclareix, avui ha dit que sí que hi havia informacions, com va dir Robles la setmana passada, però que les informacions no apuntaven a la massificació com va passar el que deia Marlaska. Per tant, evita dir quin dels dos ministres que es van contradir té la raó.
0: Doncs bé, tant des de Rússia com des d'Israel han respost directament a Pedro Sánchez. La presidència russa ha rebutjat qualsevol mena d'implicació en l'entrada de milers de migrants a Ceuta. El portaveu del Kremlin ha deixat clar que no hi tenen res a veure i, per la seva banda, des del govern hebreu, el ministre d'Exteriors ha acusat Sánchez de mentir descaradament. L'altre front internacional, però, és amb Itàlia. Espanya respon a Meloni i allarga 15 dies més també els controls dels passatgers procedents d'Itàlia. La mesura arriba després que el govern de Giorgia Meloni hagi també ampliat durant 15 dies la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya. Des del 8 d'agost ha controlat a més d'un miler de vols procedents d'Itàlia i també més de 12.000 passatgers de fora de la Unió Europea. Itàlia assegura que manté els controls per motius de seguretat arran de la crisi migratòria de Ceuta. I enmig també d'aquest escenari, des de a casa nostra, Oriol Junqueras vira el discurs del partit pel que fa a l'arribada de migrants. El president d'Esquerra defensa l'acollida de menors de Ceuta, però avisa que Catalunya està arribant al límit. Assegura que el país té poc més marge per incrementar la població perquè viu, diu, amb uns serveis públics estressats a Giró.
7: Junqueras assegura que a Catalunya no hi ha prou habitatge, transports, escoles, hospitals i serveis públics per acollir de forma infinita. Defensa que Esquerra Republicana no girarà mai l'esquena a un infant en situació de vulnerabilitat, però demana a l'Estat que sigui responsable a l'hora de gestionar-ho, tenint en compte el territori.
8: No negarem ajuda amb un nen o amb una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no ho negarem. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament, segur que no. I per això, justament, intentem dotar el nostre país de més serveis, de més recursos, de més eines, de més competències.
7: Sobre l'origen de la crisi migratòria, Junqueras creu que és molt difícil que el Marroc no n'estigués al cas i demana a Pedro Sánchez que porti proves al Congrés sobre la possible implicació d'altres països com Rússia i Israel.
0: Doncs, sens dubte, la carpeta de Ceuta serà una de les que marcarà el curs polític que comença avui, un curs però que també té altres temes importants sobre la taula, com el retorn de Carles Puigdemont. Ara la pilota és a la taulada del Tribunal Constitucional, que haurà de resoldre el cas aquesta tardor. Tot això en un proper any també ple de cites electorals. Hi haurà eleccions municipals, algunes autonòmiques i també espanyoles. Adrià Santasusagna.
9: Entre finals de setembre i el mes d'octubre, el Tribunal Constitucional ha de deliberar sobre l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont. Tot apunta que li donarà la raó i, per tant, el Suprem hauria d'aplicar-li l'amnistia i facilitar el seu retorn. Veurem si és així o si el Tribunal mira d'allargar-ho amb alguna nova maniobra. Més enllà de la situació de Puigdemont, els partits estan preparant tota la maquinària electoral. El 23 de maig del 2027 hi haurà eleccions municipals on veurem el pes que té el PSC, si manté alcaldies, també la força de l'independentisme i també l'extrema dreta. El mateix dia també hi haurà eleccions a diferents comunitats autònomes com Madrid d'Isabel Díaz Ayuso, València, les primeres des de la Dana, o Ceuta. I la traca final seran les eleccions espanyoles. Com a màxim, la convocatòria s'ha de fer a finals de juny per votar a finals d'agost. Això si Pedro Sánchez no les avança.
0: Tres minuts i arribarem a un quart de nou. El Departament d'Educació, ho dèiem també a la portada, mou fitxa un mes després del fiasco a les proves PISA. Ha destituït, de fet, la número 2 de la consellera Esther Niubó i ha obert 3 expedients disciplinaris. La substituta de Teresa Sambola, la fins ara secretària d'Educació, serà Marta Clari, a partir de demà. La investigació va començar l'abril, quan es va saber que els resultats dels alumnes catalans no es podran tenir en compte perquè no compleixen els requisits. Violeta Martos.
10: Sí, són les primeres conseqüències d'una de les grans crisis del govern l'any passat. Els instituts catalans van excloure el 23% d'alumnes de les proves PISA en comptes d'un 5%. Això fa que la prova no sigui representativa i, per tant, no es pugui comparar els resultats amb altres territoris. Avui s'ha fet públic el resultat de les primeres investigacions que apunten a un cúmul d'errors en cadena que va afectar totes i cadascuna de les etapes del procés de proves, començant per la informació que es va donar als instituts. N'ha parlat aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó.
11: Les diligències pràctiques identificades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien.
10: Fins a 7 avisos va emetre l'Institut Espanyol d'Estadístiques Educatives, però la informació va quedar en no res. No va arribar ni a la consellera ni als centres.
0: Doncs les explicacions de la consellera d'Educació tampoc han convençut l'oposició, que reclama encara més mesures. Esquerra i els Comuns aposten per un gran acord de país per redreçar la situació i, en canvi, Junts i la CUP apugen el to i posen al centre de la diana Esther Niubó, a qui exigeixen encara més responsabilitats, Alba Carnicer.
12: Oriol Junqueras i Candela López creuen que la destitució i els tres expedients oberts no resolen l'arrel del problema i reclamen més diàleg.
13: Problemes que hi ha en l'àmbit de l'ensenyament continuaran sent-hi i no haurem notat cap millora significativa.
14: Això no es pot quedar en un simple anunci. El govern el que hauria de fer és un gran acord de país.
12: Des de Junts, Anna R. exigeix que Niubó comparegui al Parlament, no en Casa de Vall, de la CUP, en demana directament la dimissió.
15: Continua sense resoldre's el fiasco de les proves PISA. Volem saber què ha passat, quin és el responsable.
16: Si la consellera no és capaç d'assumir les seves responsabilitats, potser haurà de ser el president o qui la cessi amb ella.
12: Per la seva banda, Lluïsa Moret, del PSC, fa pinya amb la consellera i defensa la seva gestió.
0: I l'altra gran pedra a la sabata del govern pel que fa a l'educació és l'inici de curs. Si res no canvia, els sindicats educatius han programat una vaga pel dia 8. Ustec assegura que les mesures anunciades pel departament són insuficients i que la destitució de la secretària general no soluciona res. El sindicat demana la intervenció del president Salvador Illa per desencallar aquest conflicte. A les queixes s'hi afegeix, però també un altre del sindicat, CGT, que reclama a Violeta la dimissió de la mateixa consellera. Mentrestant, el departament diu que continua apostant pel diàleg.
10: El govern es reunirà demà amb els sindicats amb representació a la mesa i dijous amb Ustec i CGT. Niubó diu que el govern ha fet un esforç majúscul i reivindica que les mesures s'haurien de veure com un pas endavant.
11: El que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord. L'objectiu seria tenir un curs molt més normal, entre cometes, el que vam tenir el curs passat. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden ser els perjudicats. Tenen davant un govern que ha mostrat voluntat, només de paraules, sinó de fet. Jo crec que s'haurien de posar més els esforços en la construcció que no tant en la confrontació.
10: Comencin o no amb normalitat les classes dimarts que ve, el govern ha anunciat un pla pel nou curs. Entre les mesures es reforçarà la detecció de necessitats educatives i es potenciarà la competència lectora. Pels docents s'estrenarà un servei d'ajuda a la salut mental i un pla per introduir la intel·ligència artificial a les aules.
0: I una derivada més encara dins l'àmbit polític. A Madrid, la polèmica gira al voltant de l'àtic de luxe que va comprar la comunitat d'Isabel Díaz Ayuso ara fa uns mesos. Avui, des del govern madrileny, han volgut deixar clar que no el van adquirir per ser la residència de la presidenta.
1: L'àtic de 400 metres quadrats que va comprar una subempresa de la comunitat madrilenya va costar uns 6,3 milions d'euros. És en ple centre de Madrid, a Chamberí, i se sospita que havia de convertir-se en la residència d'Ayuso. El cap de gabinet d'Ayuso, però, Miguel Ángel Rodríguez, acusa Pedro Sánchez de mentir a través de les xarxes socials, respon d'aquesta manera el que deia el president espanyol aquest matí a la SER sobre un dels serials de l'estiu.
2: Bueno, que parece que esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él y que se le ha pillado. Y el Partido Popular tiene un problema serio, porque claro, a no ser que como siempre la ley del embudo sea lo que se aplique. Muy ancho para otros y muy estrecho para uno.
1: Finalment, després que es destapés el cas, el govern madrileny l'ha acabat posant a la venda.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de nou. Novetats també importants, com dèiem, en portada en el cas Endic. Ara ha aparegut un personatge nou, segons explica La Vanguardia. Es tracta d'una dona, amiga de la terapeuta que treballava en la reconciliació entre el pare i el fill. Aquesta dona va explicar als Mossos que ella va ser qui va ensenyar a Jonathan Endic el camí de Montserrat, on només una setmana més tard va morir el fundador de Mango, Benet Íñigo.
17: Isaac Endic va caure, o el van empènyer, el dia 14 de desembre per un barranc de Collbató. El fill investigat per aquesta mort, Jonathan, va visitar la zona uns dies abans, va dir que coneixia la ruta per uns amics, però això no és el que el nou testimoni va explicar als Mossos. La dona, Johanna, explica que el 7 de desembre, una setmana abans, va mostrar-li a Jonathan aquell camí i havia demanat la seva amiga i terapeuta dels Endic. Encara més, la petició incluïa que portés Jonathan a peu d'un penya-segat per posar-lo al límit com a part de la teràpia. De fet, tant la dona com la terapeuta, van ser per la zona a principis de desembre. Johanna va explicar als Mossos perquè, des de la mort d'Isaac Andic, se la menjava l'angoixa. També va ensenyar als investigadors els missatges que es va enviar amb la terapeuta i que demostrarien la seva versió. I això obre interrogants nous. Per què ni la terapeuta ni Jonathan Andic van explicar amb qui van ser a la muntanya els dies abans de la mort d'Isaac i el motiu d'aquelles sortides? Unes contradiccions o omissions que les acusacions subratllaran com un altre element sospitós.
0: Gràcies, Benet. I d'altra banda, les morts per sobredosi marquen un màxim sense precedents a Catalunya. 308 víctimes l'any 2024. La gran majoria havien combinat diverses drogues i 7 de cada 10 van morir a casa. Ho diu l'últim balanç que ha fet el Departament de Salut.
1: 8 de cada 10 víctimes de sobredosi havien consumit més d'una droga alhora, sobretot còctels d'alcohol, cocaïna i sedants, com el diazepam. Els experts també vinculen les morts als problemes de salut mental, sobretot en el cas de les dones, tot i que la majoria continuen sent homes d'uns 50 anys. Segons Salut, el balanç és el més alt des de l'inici de la sèrie històrica l'any 2017, perquè ara els registres inclouen els majors de 65 anys. I per frenar les sobredosis, el departament ha anunciat que repartirà més naloxona, un antídot capaç de bloquejar els efectes letals d'una aturada per opioides com l'heroïna o el fentanil. Des del 2009, la Generalitat ha repartit més de 18.000 vials per tot el territori i ha format unes 17.000 persones per ensenyar-los a utilitzar l'antídot.
0: I 19 minuts, i en crònica de successos, els Mossos detenen un jove de 20 anys per estafar prop de 13.000 euros a diversos vianants de Barcelona. El noi fingia que tenia una emergència personal per aconseguir que les víctimes li donessin diners en efectiu.
1: L'estafador actuava a la rodalia de l'estació de Sants i al districte de l'Eixample. S'acostava als vianants i els explicava que havia perdut la documentació o que li havien robat. D'aquesta manera, el lladre es guanyava la confiança de les víctimes i demanava que li donessin diners en efectiu. A canvi, el jove prometia que tornaria els diners a l'instant amb una transferència bancària. Enganyava els afectats amb un comprovant del banc falsificat i un cop treien els diners del caixer i li donaven, el noi fugia cames, ajudeu-me. La policia li atribueix 8 delictes d'estafa i una de robatori amb violència.
0: També a Barcelona la policia ha detingut un conductor que ha atropellat mortalment un motorista de 38 anys. Anava begut i després de l'accident ha fugit.
1: Ha passat aquest matí a l'Eixample. Segons explica l'Ajuntament, el motorista estava aturat on es creuen els carrers Aribau i Mallorca quan el vehicle l'han vestit. El conductor del cotxe ha fugit, però la policia l'ha interceptat uns carrers més enllà, entre els carrers Bruc i Aragó. L'han detingut, acusat d'homicidi imprudent i d'abandonar el lloc de l'accident, a més de conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i negar-se a fer les proves.
0: I a Salou, al Tarragonès, ha mort una dona de 81 anys a la platja de Llevant. Amb aquesta són ja 23 les víctimes ofegades a les platges.
1: Va passar ahir la tarda, hi havia bandera verda i els socorristes van treure la dona de l'aigua inconscient. De seguida la van intentar reanimar a la sorra i quan van arribar els sanitaris van mirar de salvar-la, però només en van poder certificar la mort.
0: I a la Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac en algun dels seus sistemes. De moment, no hi ha dades afectades.
1: La universitat treballa amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari per saber fins on han arribat l'atac i quines afectacions té. De moment, la UB assegura que els serveis funcionen amb certa normalitat i que les dades no s'han vist compromeses. S'han interromput puntualment alguns serveis i la pàgina web. Per precaució, es mantindrà el reforç de les mesures de seguretat durant els propers dies a les portes de l'inici del curs.
0: I 21, l'Euríbor encadena dos mesos a l'alça i ja frega el 3%. Tanca el mes d'agost el 2,95, que és la xifra més alta dels últims dos anys. I això suposarà que a la propera revisió les hipoteques variables s'encareixin entre 500 i 600 euros l'any. El sector immobiliari es manté, però, optimista, Jordi Casals.
18: Amb els preus dels lloguers pels núvols, molta gent s'estima més comprar un pis o una casa i la majoria de bancs mantenen unes bones condicions per fer-ho. Per això, aquest ascens de l'indicador de referència de les hipoteques no fa tremolar el sector, que descarta que el mercat de l'habitatge refredi. El gerent de la Cambra Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, destaca la solidesa del mercat català.
19: Hi ha una necessitat real de comprar habitatge i encara que pugin els preus, aquesta demanda existeix. I això, en un mercat on l'oferta d'habitatge és tan escassa, això fa que els habitatges que surten al mercat es venguin. A Catalunya especialment, el mercat de compra-venda és un mercat sòlid i el nombre d'hipoteques, doncs, en conseqüència, també s'ha anat elevant.
18: Això sí, els experts apunten que l'ascens de l'Euribor també farà pujar els tipus d'interès. Per això recomanen que tothom que tingui una hipoteca variable faci el canvi a una hipoteca fixa.
0: I el que també s'encareix és el rebut de la llum. S'enfila gairebé fins als 97 euros mensuals de mitjana. Segons un estudi de Facua, la factura d'aquest mes d'agost és un 20% més cara que la d'ara fa un any. En aquest sentit, l'Associació de Consumidors demana mesures al govern espanyol per reduir el marge de benefici de les energètiques. Asseguren que la davallada de la recaptació es pot compensar augmentant els impostos directes a les grans empreses. Set minuts i arribarem ja a 8:45. Ho hem sabut fa només una estona. L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys per un infart.
20: Se'ns han unit bombers de tot Catalunya, de Madrid, d'Andorra, i estem fent tot el que està a les nostres mans en aquest moment.
21: No ho entenc.
0: El seu últim projecte va ser aquest que ara sentíem, Balandrau, ben salvatge, que es va estrenar el mes de febrer. També va actuar en altres pel·lícules com Barcelona 1714 i La ciutat dels prodigis. Va participar en sèries com Estació d'enllaç, Cites o Dies de Navidad, o també al teatre amb El mestre i Margarita al Teatre Lliure. Ara fa gairebé un any, aquí en aquesta casa, Xavi Bundó el va entrevistar al Plat Estrella del Via Lliure.
20: Que el cine per mi era com una església amb la qual, veient pel·lícules, podia connectar-me emocionalment amb un pan. I d'alguna manera mon pare estava allà amb mi. Això més tard ho he vist. I suposo que hi ha certa, inclús, aquesta voluntat de ser actor bé per això, també. Mon pare m'inculca allò, amb el cine, les pel·lícules, veure pel·lícules junts a la casa. I penso que sí, que la seva absència em va, d'alguna manera, vincular més encara a la voluntat de ser actor.
0: Aquest passat mes de maig estava gravant una sèrie per Movistar amb David Verdaguer i també amb Enric Auqué. I encara parlant de cinema, Naomi Watts rebrà el Premi Donostia al Festival de Sant Sebastià. Serà en una gala el 19 de setembre, on també es presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta, Maria Cusó.
22: Naomi Watts és una de les actrius més polifacètiques de la seva generació. La britànica té la capacitat de combinar pel·lícules independents amb grans produccions de cinema. De fet, ha estat nominada fins a dues vegades als Oscars de Hollywood. Va ser per 21 gramos d'Alejandro González Iñárritu i Lo imposible de Juan Antonio Bayona. És precisament aquesta versatilitat el que posa en valor al Festival de Sant Sebastià a l'hora d'entregar-li un dels seus reconeixements més importants. El de Watts és el segon Premi Donostia que s'entregarà aquest any després del ja anunciat el director alemany Werner Herzog.
0: I, per cert, un últim apunt sobre cinema. Aquest divendres s'estrena Cronos. La pel·lícula recrea l'operatiu policial dels Mossos d'Esquadra el 17 d'agost del 2017 per capturar els responsables dels atemptats de Barcelona i de Cambrils.
1: El director Fernando González Molina explicava aquest matí al Món RAC1 que, malgrat ser una ficció, la pel·lícula està molt ben documentada.
23: Es una película profundamente periodística en tanto en cuanto lo que cuenta, todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en las Ramblas, en Cambrils, esos días está perfectamente documentado por Nacho y Arturo, que son los periodistas sobre cuya investigación basamos la película. Pero es verdad que a la hora de construir arcos de personajes o momentos emocionales, pues claro, hemos tenido la libertad de contar estos personajes como nosotros considerábamos.
1: Enric Auqué dona vida a l'inspector de policia que va liderar tot l'operatiu. Diana Gómez i Pablo Derqui també formen part del repartiment. Ella interpreta la cap de comunicació dels Mossos i ell dona vida al major trapero. Cronos s'estrenarà divendres a més de 300 sales de tot l'estat.
0: I és un dels noms propis del dia, el de Josep Montero, el líder d'Oques Grasses, que signarà el piro musical de la Mercè d'aquest any. Tal com va fer Rosalia i Estopa en edicions anteriors, el cantant d'Oques Grasses serà l'encarregat de posar la banda sonora a l'espectacle més seguit de la Festa Major de Barcelona. Serà el diumenge 27 de setembre en una ubicació nova, la platja de Nova Icària, que substitueix el tradicional escenari de l'Avinguda de Maria Cristina. Segons expliquen fonts de l'Ajuntament, Montero ha creat una llista musical amb estils ben diversos en què la música catalana tindrà força pes. I anem acabant a 3 minuts per arribar a 8:45. Repassem el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bon vespre.
24: Bon vespre.
0: Com pinta aquesta setmana? Deies abans que cada cop ha de fer més calor, no?
24: Sí, malauradament sí, puja la temperatura com si fóssim a l'estiu. De fet, a finals de setmana parlarem d'un escenari de juliol o agost, fins i tot. O sigui que temperatures disparades al centre del dia. Parlarem segurament entre divendres i potser dissabte alguns termòmetres propers als 40 graus als punts més càlids de l'interior, cap a Ponent, cap al sud, Terres de l'Ebre, Pla de Lleida. N'estarem molt pendents d'aquesta nova calorada que se'ns llença a sobre. De moment, a curt termini, una calor una mica més suportable. Avui s'han fregat els 36 graus a Vinebre i les nits seran cada cop de més mal dormir, sobretot de cap a dijous, divendres i al cap de setmana. Serà una setmana amb poques opcions de pluja. Avui hem tingut un xàfec a la zona del Vidranès, la Vall d'en Bas, un litre tot estirar, però bàsicament sol i alguns núvols baixos, que demà poden mantenir el cel més tapat cap al sud, cap a l'Ebre.
0: Per tant, molta calor i aigua, deies que res, eh? Més endavant tampoc se'n veu.
24: Mira, potser algun xàfec de tarda, demà o demà passat al Pirineu, Prepirineu, i sí que els mapes apunten que al setembre, almenys a partir del 12-15, la segona quinzena, podria ploure i més, perquè a curt termini ens quedarem al setembre sense pluja.
0: Déu-n'hi-do la que ens espera. Gràcies, sí. Martí, que vagi bé. Fins
24: ara.
0: Doncs fins aquí aquesta versió de butxaca del no ho sé. Ara us deixem amb el Barça jugar a RAC1 avui contra el Rayo. Ha estat, com dèiem, un retorn curt, però demà hi tornem, ja sí, en l'horari habitual. Que vagi bé. Fins demà. Bona nit.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: RAC1 us convida al cinema.
6: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
21: Acaba de passar alguna rambla, fico ambulàncies.
5: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
6: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
5: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
6: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
5: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
6: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
25: Tots som 1.

0: El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Clara Rodergues, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
1: Hola, bona tarda a tothom. Des del Camp Nou, a 9:45 de la nit, Barça-Rayo Vallecano, partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Masculina de Futbol. És dilluns i el partit és a 9:45, una hora absolutament infecta i indecent, i en circumstàncies normals, en dilluns a 9:45 i contra el Rayo Vallecano, un equip que podríem dir que no és molt, molt, molt, molt glamurós, doncs tot plegat potser ens podria fer una mica de mandra. Però no és el cas. Amb aquest Barça ens ve molt de gust el partit, tot i que sigui en dilluns i tot i que comenci a 9:45 de la nit. Per què? Doncs perquè el Barça de Flick, amb l'objectiu, evidentment, d'aconseguir el 9-9 després de 3 jornades, ens encanta com juga. Com ha començat la temporada? Amb un futbol alegre, amb un futbol intens, amb un munt de jugadors concentrats i amb un molt bon nivell des del primer minut de la temporada. I estem convençuts que veurem avui també una molt bona versió del Barça i una versió molt entretinguda del Barça. I, per tant, fins i tot un partit contra el Rayo Vallecano dilluns a 9:45, doncs ve molt de gust. I aquest és un enorme mèrit del Barça de Hansi Flick. Si és que fins i tot partits que podrien ser una mica de tràmit o fins i tot fer una mica de mandrota, doncs no en fan ni molt menys, perquè avui juga el Barça de Flick i això vol dir que molt probablement hi haurà moltes estones que gaudirem moltíssim. Els socis seguidors del Barça mirant-se el partit i escoltant-lo, i els del Barça jugar RAC1 explicant-lo de la millor manera possible. El Real Madrid, el rival directe per aconseguir la Lliga, ja ha fet la feina, ja ha fet el 9-9. Ara és el torn del Barça aquí a casa, a l'estadi, contra el Rayo Vallecano. Amb alguns canvis, amb algunes, jo crec que ja podem parlar. Marta Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Una rotació, no?
2: Sí, sí, són 3 canvis respecte a l'11 del triomf contra l'Atlètic Club que responen a descansos. Per exemple, Eric, Gerard Martín i Fermín comencen a la banqueta per agafar una mica d'aire. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa. Xavi Espart sí que no descansa. Al mig del camp, Bernal i Pedri a la base de la jugada. Més avançat, Dani Olmo, i al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
1: 11 molt comentable, crec que jo. Clara Rodergues, hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ja tenim l'11 del Rayo.
3: Sí, amb Cárdenas a la porteria, Bayiu lateral dret, Legend i Pate sis parella de centrals, Joshua Bertrut al lateral esquerra, amb Unai López i Òscar Valentín al doble pivot, De Frutos i Álvaro García per les bandes, amb Buari a la mitja punta i Camello com a futbolista més avançat.
1: Hola, Gerard Ballera.
4: Hola.
1: Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
4: Doncs a través de la X, entreu-hi i podeu comentar el que vulgueu amb l'etiqueta RAC1, sobretot etiqueta RAC1, comenteu el que vulgueu sobre aquest 11, sobre aquest partit dilluns a la nit, i entrareu en el sorteig d'un lot de productes Bataller. Seguiu-nos també al compte de la X, el Barça juga RAC1, FCB RAC1, i entreu en el sorteig.
1: A prop del Gerard Ballera, l'estudi de RAC1, Jaume Molló del Xavi Puig. Hola a tots dos,
5: Hola! Hola.
1: I aquí al Camp Nou, Joan Lluís García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: I hola, Marc Guillén.
7: Hola, molt bona tarda.
1: Doncs ja hi som tots els del Barça juga a RAC1 per explicar-vos aquest Barça-Rayo, que tant de bo acabi amb una altra victòria dels de Hansi Flick. 3 descansos claríssims, Marc?
7: Sí, sí, sí, jo crec que no hi sospito cap altra raó que just aquesta, no? Que Eric ha estat jugant de meravella, però també ve de jugar al Mundial, i Koundé, doncs, tot i que ja hagi perdut segurament la titularitat, és un jugador hàbil, vàlid, i que també mereix tenir minuts. Estem a l'inici de temporada, s'han de mantenir els jugadors en forma i en ritme. El central sembla que ens anem rotant, no? Gerard Martín portava 2 titularitats, doncs ara descansa. Entre ells, entre Christensen, Cubarsí i Gerard Martín, en 3 partits hauran jugat cadascú exacte el mateix, 2 titularitats. Per tant, es reparteixen una mica les posicions, els 3 centrals que ara mateix, doncs, han de tenir més pes en aquesta posició al camp. I a la mitja punta, doncs, Fermín ho ha fet de meravella i ha sigut dels millors aquests partits, ha marcat 3 gols i mereixeria seguir jugant, però també ho mereix Olmo, que ha fet un Mundial espectacular. De vegades, justament, grans esdeveniments com aquests, com un Mundial, ajuden a rellençar els jugadors, els hi donen un plus de confiança. El millor exemple és Baena amb l'Alemanya l'Atleti de Madrid, doncs, que després de passar una temporada irregular i fer un molt bon Mundial, doncs ara ha entrat l'Atleti de Madrid amb molta força. Olmo va estar un punt irregular l'última temporada, tant de bo, aprofitem aquesta embranzida, i per tant jo també entenc que entri l'11 titular, tot i que Fermín s'ho mereixi. Al davant no hi ha hagut nassos de canviar ningú, i no m'estranya, perquè tothom està jugant molt bé, i per mi, el més segurament també un altre cop parlable o significatiu és el tema de Xavi Espar, que mereix seguir jugant, sí, i tant, però també podríem explicar el mateix que entrés Cancelo o que entrés Valde, però jo crec que sobretot cap a ell va cap a algun missatge, jo com a mínim ho interpreto així, de dir que et quedi clar que Xavi Espar no ha sigut flor d'un dia, sinó que tal com està jugant és ben vàlid per jugar al lateral esquerre.
5: Sí, és que a més sentint Flick al final del partit de la traïda contra l'Atlètic Club a la roda de premsa deixava ben clar que està enamorat de Xavi Espar com tots nosaltres i del rendiment que li hem vist aquest inici de temporada, i per tant és ben coherent que si el veu bé físicament està bé, doncs avui doncs el torni a provar aquí al lateral esquerre. I d'altres dos jugadors que avui no juguen, com per exemple són Fermín o són Gerard Martín, tinc la imatge ben viva del partit de l'altre dia, la intensitat que va tenir, i com tots dos, quan va xiular l'àrbitre al final del partit, van caure a terra rodons. És a dir, Fermín i Gerard Martín són jugadors que ho van donar absolutament tot, Fermín perquè no para de pressionar, i Gerard Martín doncs també perquè hi posa aquesta intensitat i perquè potser físicament no és el seu no és l'element amb el qual més destaca, i per en aquest sentit també s'han d'entendre aquestes substitucions. I com deies, jo tinc avui, com m'he llevat, tenia aquell sentiment, aquella sensació de dir, ostres, avui jugo al Barça i avui m'ho passaré bé. I això, aquest equip de Flick, que fa dues temporades ja ens ho va demostrar, potser la temporada passada no tant, tinc la sensació que hem recuperat aquest Barça de la primera temporada de Flick, i que tant el públic doncs hi connecta, i com els aficionats i els que treballem al voltant d'aquest equip, doncs ens fa trempar, i un dia com avui et ve de gust jugar, encara que sigui veure el partit, encara que sigui contra un Rayo, que és veritat que els últims anys aquí al Camp Nou no és que hagin estat partits molt espectaculars, i tinc ganes de veure Xavi Espart, i per què no a la segona part, a mi m'agradaria veure si podem veure ja Hamza doncs debutar amb el primer equip en una davantera, que és, jo veig normal també que juguin aquests tres, també perquè Gordon és una nova incorporació i està bé que es vagi rodant al voltant de Rafinha i de Lamin.
6: D'entre una de dada, tots jugadors que hagin estat els tres partits de Lliga fins ara titulars, més enllà de Joan Garcia, Xavi Espar, Marc Bernal, Lamin Yamal i Rafinha. Aquests són els únics jugadors de camp, 4 que han estat titulars en els tres partits oficials d'aquesta temporada. Jo crec que avui aquests descansos que dona Hansi Flick estan més que justificats. Són tres partits en 8 dies, després d'un Mundial, després, al mes d'agost encara, i en el cas de Fermín, per exemple, sortint d'una lesió que l'ha tingut doncs força temps recuperant-se. Per tant, a mi em sembla molt, molt lògic, i amb ganes de veure Dani Olmo, veure com torna, i aquesta parella de centrals, Kubarsí i Christensen, que no l'hem vist molt sovint.
8: Sí, per mi em fixaré bastant en Koundé avui. Tinc ganes de veure el rendiment del jugador francès, perquè és dels jugadors que ens ha deixat més fred, jo crec, que en general durant la pretemporada. A més, se n'ha parlat també del seu futur. I és curiós que avui torni a jugar al lateral quan Flick, diguéssim, que el farà servir de comodí, entenc, d'aquestes dues posicions, però quan semblava doncs que potser estava més enfocat en jugada central, però vaja, anirà canviant.
2: És que això també respon una mica, no creus, Gerard, amb el fet que Xavi Espart estigui sorprenent al lateral esquerre, i que potser avui, si no hagués passat el que ha passat, descansant Eric, potser veuríem Xavi Espart al lateral dret. I jo crec que també respon una mica aquest ball de peces, no?
8: Sí, ho podia haver fet, també. No sé si no veu a Cancelo, per exemple, encara en condicions, perquè per mi sí que avui, contra el Rayo, per mi, si Cancelo està bé, doncs crec que doncs podia ser un moment, no?, per ja integrar-lo en la dinàmica, tot i que no és un jugador, no és un nou fitxatge, no és que necessiti tampoc adaptació, perquè ja sap de què va. Però sí, potser sí, no ho sé. Però en qualsevol cas, suposo que anirà variant, i el veurem en aquesta temporada de central i de lateral dret.
9: És que, de fet, si Espar es consolida aquí a l'esquerra, Valde sobra en aquesta plantilla, no? Clar. Perquè vull dir que tenir tres laterals esquerres no és molt habitual.
8: No, pots tenir tres laterals esquerres, però el tercer no pot ser Valde. El tercer a la llista no pot ser Valde.
7: Deixeu-me ser mal pensat, i no controlo gens el mercat, vull dir que potser ara la Marta i vosaltres em desmentireu, però sent mal pensat, penso, li estàs dient un missatge penses... Sí, tal com està jugant Xavi Espart, si en marxa Valde i fan lloc per un central esquerre, faig el plantilla rodona.
2: A veure, el missatge que ens han estat traslladant al llarg de tot l'estiu és que no era prioritari per Hansi Flick reforçar-se amb un central. També és veritat que veient com ha anat el mercat, jo ja no poso la mà al foc per res. O sigui, també t'ho dic així sincerament. El que passa que, a veure, falta molt poc perquè es tanqui el mercat. Ens han estat repetint això al llarg de tota la finestra. Jo ho veig una mica just, sabent també que el Barça ha rebutjat possibles arribades de centrals de perfil alt al llarg de l'estiu.
1: Clar, Marta, però quan ja semblava que no arribaria ningú per reforçar el nou,
2: ja sé per on vas,
1: Julián Álvarez o res, resulta que és Julián Álvarez o una ganga del mercat, en aquest cas anomenada Gabriel Jesús.
2: Sí, sí, que és un fitxatge absolutament sorpresa, que ha aparegut in extremis com una oportunitat de mercat. És així com el bategen de portes endins. S'ha d'entendre, sobretot a partir del preu, 10 milions d'euros fixos més variables el fan molt assequible i, a més, el Barça li fa un contracte curt de dues temporades més una tercera d'opcional que dependrà de la voluntat del club i del rendiment que doni. Ha estat una operació 100% llampec, malgrat tenir-ho al radar des del Barça. No havien contemplat Gabriel Jesús seriosament fins ara i s'ha accelerat tot aquest cap de setmana. Té 29 anys, acumula un historial de lesions complicat, a l'Arsenal tenia poc protagonisme i acabava contracte el juny del 2027 i per això se li estava buscant una sortida. Amb la seva incorporació, el Barça suma un nou pur a les alternatives ofensives que ja té.
1: Des del Barça, però, insisteixen que la peça de Gabriel Jesús no ve a ocupar el lloc que continuen reservant-li a Julián Álvarez.
2: Exacte, aquest és el missatge que se'ns trasllada. Amb un cost tan baix, és només una solució que no respon al que buscaven amb el fitxatge de Julián. No ve a ser el davanter estrella i per preu no hipoteca l'arribada de Julián. Des del Barça insisteixen que l'argentí no queda en cap cas descartat per al futur i que volen continuar-ho intentant en les futures finestres.
1: I ja que hi som, de què més hem d'estar pendents en les últimes 24 hores de mercat?
2: Mentre que no s'espera, ara ho comentàvem, que aterri cap central al primer equip, sí que s'està tancant un jugador en aquesta demarcació en edat de juvenil perquè creixi i es desenvolupi de blaugrana. Es tracta de l'alemany de 16 anys, Michael Basa, procedent de l'Hamburg i que li agrada molt a Flick. D'altra banda, el Barça té previst inscriure el porter Livakovic. Ahir deia Flick que és una aposta de futur i que està content amb les prestacions de Tek Chesney com a segon porter, però el cas és que la previsió és que Livakovic quedi inscrit i també està a l'espera de resoldre el visat amb la Lliga perquè Visibu pugui jugar al primer equip tenint fitxa del filial. I pel que fa a les sortides, el Barça està pendent encara de Marc Caçador, que a hores d'ara encara no té un destí definit, i també dels joves. Álvaro Cortés ja és envers i el seu traspàs deixarà uns 3,5 milions d'euros a la caixa i Toni Fernández se'n va traspassat al Venècia a canvi d'uns 4 milions d'euros.
9: Si busques cotxe, autocol·lecció.com. Sí. Si busques confiança, autocol·lecció.com. Si busques garantia, autocol·lecció.com. I clar, si busques emoció, autocol·lecció.com. Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Entra ara a autocol·lecció.com, amb K.
1: Començo jo i em mullo i a veure com ho veieu la resta. El fitxatge de Gabriel Jesús. Per 10 quilos, a mi em sembla que està bé intentar-ho. És a dir, m'agrada el fitxatge. Sé que té un component de risc, que és l'historial de lesions. Per mi, futbolísticament, per 10 quilos, per mi és un bon fitxatge, és a dir, no em genera dubtes futbolístics de què pot aportar el Barça com a davanter sortint de la banqueta. A mi em sembla que és un tio, evidentment, tècnicament molt bo, que té gol i que ha fet bones temporades quan ha estat Saia Estalvi. I a més, ha tingut un entrenador que segurament li ensenya moltes coses que poden tenir a veure amb alguns aspectes del Barça de Hansi Flick. Em refereixo, evidentment, a Pep Guardiola al City. Ara, això, a veure com està físicament, si no es lesiona, etc. Però per 10 quilos, a mi, em sembla que és una operació que pot ser interessant.
7: A mi, sí, digues.
1: Pregunto, algú no hi està d'acord? Començo per aquí. Algú creu que és una operació que no entén?
2: Jo el que no entenc és una mica els canvis de discurs interns que hi han hagut a les últimes setmanes. Però el fitxatge en si, quan me l'han explicat i considerant sobretot el preu, jo crec que per preu el risc és molt baix i pot sortir-hi molt més guanyant que no pas perdent, i entenc que afegir aquesta peça a la plantilla et suma molt més que no pas et resta.
1: Algú no combrega amb el fitxatge?
5: No, jo he d'admetre que quan va sortir el nom em vaig quedar bastant fred, o sigui, bastant de... Bé, vols dir, més veient les últimes dues temporades que ha fet, el rendiment que ha tingut. Però és veritat que allò que un cop ja vas entrant pensant exactament bé en quins termes es fa l'operació, veus la part econòmica i comences a pensar-hi bé i penses, espera, un moment, val, tu estava perquè estaves encigalat en que havia de venir algú que substituís Lewandowski. Comences a veure que no ve a fer això, que encara el Barça veu que encara ha de venir aquest jugador, si és que ve, i que i sents ahir Joan Pazzi, l'entrevista que li va fer l'Aleix el Tobiràs, que és una entrevista que us la recomano. Ja et comences a encigalar i ara és veritat que avui ja ho veig d'una altra manera, però a primera sí que em vaig quedar una aquesta de dir, ostres, sembla la sensació que hem aprofitat aquí, vaja, una rampoina. Després, pensant-hi bé i meditant-ho, ja comences a veure-li més el sentit
2: del
5: fitxatge.
2: És que Nosa no et farà.
5: No. Absolutament. És evident que no és un Lewandowski ni un jugador rematador, però sí que és més, més nou que no pas Rafinha, per exemple.
6: Sí, és
5: més l'ofici que no cap altre jugador de l'Arsa que hi hagi ara a la plantilla.
7: A mi el que m'agrada és que un altre cop tornes a fitxar un perfil. Tornes a fitxar un jugador de l'estil que vol l'entrenador. No fitxes un nom, no fitxes el jugador que tots posaríem o veus més destacat a la galeria. Fitxes un perfil de jugador que encaixa igual que el que buscaves amb Julián Álvarez. Julián Álvarez és un jugador de futbol, abans que davanter, sap jugar a futbol, sap moure, sap pressionar, és futbolista per davant de tot i juga a la posició ofensiva. Gabriel Jesús em sembla que és el mateix. Juga en atac, jugui on jugui, però sobretot és un bon futbolista, sap passar la pilota, sap moure, és intel·ligent, sap pressionar i té qualitat, que aquesta era l'altra. Jo crec que el que no podies fitxar un jugador de menor categoria. Gabriel Jesús no és de menor categoria que Julián Álvarez. Està clar que després de l'historial de lesions que porta, o dos anys, vaja, porta dos anys, doncs, que va tenir lesions, l'any passat no va jugar, l'any passat diria que lesionat no va estar, simplement que no el van posar. Doncs, clar, és molt més enigma. Clar, Julián Álvarez et van demanar 100 quilos i aquest en demanen 10. Doncs, clar, aquí està la diferència, evidentment. Hi ha una incògnita que és el seu ritme de competició. Però futbolista, de qualitat i del perfil que era el que buscaven amb Julián Álvarez, és, per tant, una vegada més, un fitxatge d'entrenador d'algú que hi està pensant, a mi jo el compro 100%.
6: Sí, anava a comentar això també del perfil, que s'assembla molt més a Julián Álvarez que no pas a Lewandowski. Més enllà d'això, és que jo crec que tenint en compte les circumstàncies amb les quals ve Gabriel Jesús, és una mica un meló per obrir, el seu rendiment, vull dir, però clar, a 10 milions d'euros és que hi tens tan poc a perdre i pots guanyar, doncs, tenir un bon recanvi per aquesta posició del nou, perquè dono per fet que serà suplent, doncs que em sembla una molt bona operació.
8: Sí, jo confio més en Hansi Flick que en Gabriel Jesús. Aleshores, és una frase que pot servir per qualsevol fitxatge, però és veritat, no? Cancelo venia de l'Aràbia Saudita i tots pensàvem, aquest tio tindrà nivell ara per recuperar, doncs, el joc a l'elit i el ritme competitiu, etc. I va tardar dues setmanes en fer-ho. Per tant, no sé com estarà Gabriel Jesús físicament. Suposo que el Barça s'ha assegurat, evidentment, lògicament, que està bé i que pot aportar molt a l'equip. Però després, com deia el Marc, hi ha tot aquest saber interpretar el rol que ha de tenir dins de l'equip i suposo que Flick té molt clar quin és el seu rol i a partir d'aquí, doncs, que comenci a funcionar el més aviat possible.
9: Sí, em sembla un gran fitxatge. Eh? Jo ahir, quan la Marta diu 10 quilos, jo em pensava que no, que s'havia equivocat, que no podia ser. És que per 10 quilos avui dia no et donen res.
2: Quan m'ho van dir, Puig, t'he de dir que ho vaig repreguntar perquè pensava que jo no ho estava entenent bé. Vull dir que si et serveix
8: hi ha un punt que el preu... Hi ha un punt que el preu fa desconfiar.
9: És que el preu no és... Ja sé, acaba contracte... Diuen, no, perquè acaba contracte el 27, perquè va tenir una lesió greu de genoll fa dos anys, però igualment... Vull dir que
8: si
9: la
8: és per la lesió, endavant.
9: Que
8: si
9: un davanter de l'Arsenal te'l vengui per 10 milions... No sé, a mi és l'únic que em fa, sí, és l'únic que em fa ja, dubtar.
1: Ja,
9: fora d'això,
1: quan veus un llenguado a 12 euros en un restaurant, dius,
9: ja
1: no.
9: fa una oloreta que dius, millor demanar-la.
1: El llenguado ha vingut caminant, no?
7: Totalment, el que passa...
6: No està la llotja.
9: No, però a mi em sembla, vaja, una operació sensacional, vull dir, sensacional.
7: El que passa és que jo crec que, com que no acabem de saber del tot els sous, sempre ens falta una informació
2: aquest és un tema
7: molt important.
2: Aquest és un tema interessant.
7: Jo crec que l'Arsenal, el que passa és que allà tenia un sou molt important, perquè se'l va fitxar com a gran jugador i com a gran estrella en el moment que se'l fitxa del City, devia tenir un sou important que li suposava una llosa a l'equip quan Arteta, ja després de 3 anys, diu, jo ja no el posaré. Gabriel Jesús devia dir, per anar a certs equips de la Premier, per molt que paguin 30 de traspàs o 40 o 50, jo no em rebaixo el sou, perquè jo no me'n vaig a rebaixar el sou per anar, no sé, al Fulham de la vida. En canvi, ve el Barça i dius, home, mira, si pel Barça m'he de rebaixar el sou, dona-m'hi perquè allà m'hi veig una oportunitat. Perquè entenc que aquí, no sé quan, però entenc que no li estarem pagant el sou que cobrava l'Arsenal, vull pensar. Però...
1: I a més això, no? El Barça dos anyets, més un opcional. Jo crec que a tothom, no?, li anava bé aquesta operació. A més, hòstia, per Gabriel Jesús és un tren que segurament ni se l'esperava, no, Marc? En la línia
7: total,
1: que dius,
7: total.
1: I dius, hòstia, sí, aquí sí que em rebaixo el sou.
7: Sí.
1: Perquè com aquest tio foti 15 o 20 gols, se'n torna a la Canarinha, per exemple.
2: No, sí. I que després, si el Barça el vol fer negoci amb ell,
1: és molt fàcil.
2: Encara en pot fer.
5: I que té 29 anys, que potser tenim la imatge d'un jugador ja al final de la seva carrera, i encara no, vull dir, encara està en una edat que...
1: S'havia d'intentar.
7: Sí, jo m'he mirat, jo sense ser metge, però ell quan fitxa pel City, aquell any té diverses lesions del genoll, petites però diverses, i la següent es trenca el genoll, el lligament anterior creuat o alguna cosa d'aquesta, es passa la temporada fora, i l'última ja no està lesionat, no juga gaire, però està a la banqueta perquè, clar, l'Arsenal va com un tro, ha fitxat jugadors al davant i ja no li fan lloc, perquè ja ve de dues temporades parat. Clar, al Barça li donarà cert rodatge? Bé, doncs si Flick li dona rodatge, escolta'm, és un jugador que ha tingut una lesió important de genoll. Tampoc no crec que sigui un...
9: No, no. També l'ha tingut Rodri.
1: Sí. Totalment. No, avui dia més... No? Vull dir, no té res a veure que...
2: I és que és un fitxatge molt de context. O sigui, és que s'ha d'entendre molt en el context que estem, en el moment del mercat que estem, en el compte enrere ja final, amb tot el que s'ha trobat al Barça intentant fitxar Julián Álvarez. És que són tots els condicionants del propi Gabriel Jesús, també de l'Arsenal, és que han encaixat moltíssimes peces.
1: Però és molt interessant la reflexió que fa el Puig, que és que tu arribes a un lloc i et diuen, no, escolti, això costa tant. I està molt bé, de qualitat i tal. Tu dius, com? No, sospites, és veritat,
2: sí,
1: és sospitós.
2: Sí, sí.
1: El preu és tan bo que és sospitós.
9: Sí. No? Sí. És com la carta de vins, normalment, no? És allò que dius, bueno, no trio el més barat, no? Tampoc no. El més car va sempre una mica allò de dir, bueno, aquest encara ens el podrem veure, no? És el més barat de tots, que potser aquest, a veure si passarem mala nit, no?
1: Sí, sí. Jo vaig llegir un dia un estudi, Puig, que deia que en restaurants així normals, de gamma mitjana i tal, el vi més demanat era el segon més barat.
9: Veus?
1: Perquè la gent no vol, com, no?, de dir, hòstia, el tio aquell que demana el no...
7: Per què m'has mirat a mi? Per què m'has mirat a mi?
8: Està bé l'estudi, eh? Està bé, és correcte.
1: És el segon més barat.
9: Sí, sí, jo també crec que va per bon camí.
1: Estaríeu en aquesta categoria de
9: l'estudi? Molt. Sí. Queda lleig demanar el més barat, doncs enganyem.
2: Totalment. Em sento molt reconegut.
8: No se n'ha parlat prou, crec.
1: Sí. Totalment. Doncs a veure què tal. Tots veig que estem molt d'acord amb el fitxatge, tu també, Clara, amb el fitxatge.
10: Sí, no m'esperava tampoc, perquè pocs noms hem esperat en aquest mercat i Gabriel Jesús no se'ns hagués passat pel cap en cap moment, però si es va recuperar el to físicament, té aquesta qualitat i aquest talent que jo crec que si li cau a l'àrea no l'enviarà als núvols. Vull dir que té rematada, també ha fet moltes resistències al City, vull dir que jo crec que té aquest talent, que al Barça li anirà bé, passa que això, que se la va recuperar físicament.
1: Firmem 20 gols?
10: Home,
5: i ell també.
8: I una cosa que és important, jo crec, si surt bé, té carisma, eh? És dels que pot enganxar l'afició, també.
9: I pencarà, serà dels que penqui, vull dir que...
1: Sí.
2: Jo... Aquesta tarda, per cert, ha passat la revisió mèdica i l'hem d'esperar aquí a la llotja del Camp Nou, a ell i a la seva família, que estan convidats. Estarem ara...
9: Vine a la Lliga, dius, Pou?
1: Sí.
9: Home,
6: jo pel protagonisme que espero que tingui, te'n firmo 10 a la Lliga, eh?
5: Jo vinc en totes les competicions, ulls clubs.
1: Vinc a totes les competicions, firma tothom?
7: Sí.
2: Rashford
6: en va fer 19 i va jugar força, eh?
7: Sí, Gabriel sí. Jesús, ara podem repassar, però no crec que hagi arribat als 20.
10: No, estan mirant ara i sí que hi ha una temporada al City que fa 21, sí. Però no, la segona prany, així, però sí, exacte. No.
1: Però amb totes les, amb totes les competicions.
7: Sí, sí, sí, és que no és golejador.
1: M'he precipitat.
10: És aquest perfil que diem que no, que dona més que gol.
1: Val, val, doncs va, 20 amb totes les competicions, d'acord. Baixo del meu primer nivell.
5: O sigui, per ser que quan va sortir el nom Pou i vaig anar a mirar el registre i això em vaig quedar una miqueta fred.
1: Però tu no has vist mai Gabriel Jesús Hansi Flick? Aquesta
5: no, no, no, no, no, no, és que és en Hansi Flick que jo...
10: No, és que m'ha agradat com ho ha dit el Ballera, que confia més en sí, Hansi Flick que en Gabriel Jesús. Jo crec que és la manera perfecta de resumir una mica el sentiment que tenim tots.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs a veure quan està ja a punt per defensar els colors del Barça el nou fitxatge de Deco i companyia. 5 minuts i les 9. Ara tornem.

0: El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 3 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit, a 9:45 al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça-Rayo, amb qui no ens surt el Barça?
2: Amb Joan García a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp Bernal i Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Olmo i al davant Lamine, Rafinha i Gordon.
1: Amb qui no ens surt el Rayo, Clara?
3: Cárdenas a la porteria, Balliu, Legem, Pátesis i Josu en defensa, Unai López, Òscar Valentín i Guari al mig del camp i al davant, De Frutos, Camello i Álvaro García.
1: Surten a escalfar-se els jugadors del Barça. Repassem la resta de l'actualitat esportiva. Hi ha alguna cosa que haguem de saber, Gerard?
4: Home, sí, la notícia del dia. Leo Messi ha anunciat aquesta tarda, alguns potser ens ho esperàvem després del seu últim Mundial, però no ens esperàvem que fos avui, ha anunciat que plega de la selecció argentina de futbol, que ja no jugarà més amb l'Argentina. Ha publicat un text al seu compte d'Instagram, el mateix que va escriure a mà dos dies després de perdre la final de l'últim Mundial contra Espanya, en una carta. De fet, ell publica la foto de la carta i el text a sota també a la publicació d'Instagram. I Messi assegura doncs, que ja estava convençut de deixar-ho en el moment, dos dies després d'aquella final contra Espanya, i que amb la mort del seu pare, especialment, doncs, encara té més clar doncs, que ja havia de ser l'hora de no jugar més amb l'Argentina. Agraeix, evidentment, les mostres de suport i fa un repàs una mica de tot el que

0: marcat el gol a la primera meitat, Budimir de penal, havia empatat el Getafe, havia empatat Enes Unal, però han anul·lat el gol per fora de joc. Amb un fet històric en aquest partit, el porter del Getafe, David Soria, s'ha convertit en el futbolista amb més partits consecutius com a titular en la màxima categoria del futbol espanyol. 193 partits seguits com a titular. De fet, l'últim partit que va ser suplent va ser l'última jornada de la temporada 2020-2021. M'ha semblat al·lucinant que no et puguis perdre cap partit com a titular des de fa tants anys.
1: 193 seguits, o sigui, ho trobo...
0: No? Que no hagis tingut ni un mal de panxa, no? No, un dia de partit,
2: sí,
0: no sé. I després també és veritat que suposo que s'ha d'ajuntar tot perquè normalment a vegades en el tram final juguen els suplents, els porters suplents, etc. Doncs ell ha estat sempre titular i no s'ha perdut cap partit. A tot això, estarem pendents aquesta nit d'un partit de la Premier, o un partidàs, millor dit, Aston Villa-Arsenal. Recordo l'Aston Villa, rival del Barça, a la fase Lliga de la Champions. I a Itàlia, s'està completant la jornada també, s'ha acabat el Lecce 0, Roma 4. Ara en joc el primer quart d'hora, l'Atalanta 0, Bologna 0. La Roma líder amb aquesta golejada, 6 punts, igual que l'Inter, el Milan, la Juve i la Lazio.
2: Rival del Madrid a la segona jornada a l'Olímpic.
0: Sí, senyor. A veure si arriben també líders i poden donar guerra al Madrid de Mourinho. Amb un parell d'operacions de mercat destacades, més enllà de la de Gabriel Jesús pel Barça, una que s'ha fet oficial avui, la del traspàs de Barcola al Liverpool, 120 milions més 20 en variables, allò que dèiem del que es paga a la Premier, és oficial, un bon jugador, evidentment, extrem del Paris Saint-Germain, el quart davanter del Paris Saint-Germain, i l'Atlètic de Madrid, encara no és oficial, però ho donen per fet, incorporarà el davanter de la Juventus, Jonathan David, cedit, en principi, amb una opció de compra. I fora de tot això, tres notícies. La primera, està tornant a jugar Carlos Alcaraz a l'Open dels Estats Units, 4 mesos i mig després d'una lesió al canell que es va fer precisament aquí al Godó, a Barcelona. S'ha imposat en el primer set 6-4 contra Saifulin. Ara mateix serveix en el segon 5-4 per endur-se també el segon set. A més, l'equip Emirates ha comunicat que Pogacar ha estat operat de la clavícula esquerra, aquí també a Barcelona. L'han operat i quan pugui tornar cap a casa doncs farà les maletes. De moment es queda a Barcelona recuperant-se. I en la classificació pel Mundial de Bàsquet de l'any que ve, la selecció espanyola ha perdut 108-106 contra Grècia i es complica una mica, ho haurà de suar i molt, la classificació per aquest Mundial.
2: Tenim aquest lot de bataller, sí, en marxa amb el hashtag FRACU, etiqueta FRACU, aquests 18 sobres de 100 grams cadascun de pernil llescat Gran Reserva Bataller, el davantall i el lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller. El 10 dels pernils descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Alineació de dilluns avui de les millors carnisseries on trobar carns i pernils bataller. Carns Cati, de Viladecans.
3: Hey! De Viladecans... Sí, què més?
2: La xarcuteria Neus de Barcelona.
4: Bé!
2: I la xarcuteria Amadeu de Sant Celoni.
4: Bé!
2: Si vols menjar més, pensa en bataller. Sí, sí, sí.
3: Molts noms propis, eh? L'altre dia 3 de 3 i avui també 3 de 3, sí. La Cati...
2: Això amb les fruiteries no passa tant,
3: no?
2: I la Neus. Amb les fruiteries no passa tant, no, això?
5: Que no tenen noms?
2: Sí, no sé.
3: Hòstia, ara no tinc aquesta estadística a Molló, però potser sí. Però ara portem 6 de 6 amb nom de persona.
2: En Nieto té la teoria que les fruiteries són cognoms. Ja. I és veritat que jo conec la Rutllant, vaja, i el Palamós ja la Rutllant, que és un cognom.
5: Veus?
2: Però no en conec cap més, amb cognom.
6: Has obert aquí un meló.
3: Sí, clar. És que ara parlant de fruiteries, amb les fruiteries de la meva vida, però i en tinc alguna amb nom i una amb cognom.
2: Veus?
3: I una que podria ser nom i cognom.
6: I cans, els cans s'estan perdent. Abans tot era molt de can, no? Can Recader, per exemple, can, saps?
3: Ah, ja t'entenc.
6: Has de buscar les coses als cans.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Algú té alguna aportació més?
6: Hem de reivindicar els cans, s'estan perdent.
3: Alguna aportació més sobre el món del comerç, no? D'acord. Clara, hi haurà molta gent avui o avui farem una mica de figa tenint en compte que és dilluns a les 10?
6: La previsió del club és com l'altre dia, una forquilla entre els 56.000 i 59.000, encara que sigui dilluns, encara que sigui agost i potser hi ha gent esgotant les vacances. La veritat és que com l'altre dia, contra l'Atlètic Club s'espera una entrada força alta. Avui no hi ha separació de, ni espai habilitat per afició visitant, perquè només hi havia l'intercanvi d'entrades entre dos clubs, només hi havia 9 aficionats del Rayo. Ostres. Per tant, no han fet cap separació ni res.
3: Ah, no?

0: si n'hi ha, estaran repartits per alguna altra zona.
1: Ah, curiós, perquè alguna vegada havíem vist la gavieta petita.
0: Sí, sí, no, dic que avui
1: gent.
0: No hi haurà separació.
1: Ah, no. És veritat. No,
0: amb 4 persones. 10 persones. Va haver-hi un dia que eren...
1: Sí, sí,
2: els del Rayo mateix direu Getafe, em sembla que també
0: sí.
2: És afició.
0: Sí, ens han dit que això passa molt amb els clubs de Madrid.
2: Que sí. Sí. Home, mira, més pasta, no? Vull dir, més entrades menudes i cap a la butxaca.
1: Sí, però mira que és un desplaçament des de Madrid amb un AVE, no?
2: Sí, sí.
1: També és que el Rayo no està passant potser pel millor moment de la seva història.
3: I l'horari dilluns a 2:15.
1: Sí, és veritat. Si l'endemà treballes...
3: És complicat.
0: A tot això, un any de la frase dels egos, d'egos kill success, un any. Més clavat, sí. Aquell dia va ser a Vallecas, també era la tercera jornada contra el Rayo, i les sensacions de l'inici d'aquesta temporada amb la passada no tenen res a veure.
1: Res a veure. Va, anem a fer una radiografia del rival del Barça.
4: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: Ara ho dèiem, no està sent un inici de temporada fàcil pel Rayo Vallecano, que ha perdut l'entrenador que els va guiar a la final de la Conference League, Íñigo Pérez, del Villarreal. Beñat San José, ex de l'Eibar, és el nou tècnic dels madrilenys. També ha marxat una peça important, com la de Pep Chavarría, i compte que potser també ho fa Andrei Ratsiu, el Fulham apreta i de valent. També, a més, lesionat el porter titular, Augusto Batalla, per uns quants mesos després de fer-se una fractura de tíbia. Avui també són baixa Isi, Luis Felipe i Kumbula lesionats. A més, l'equip no pot jugar a Vallecas i ho ha de fer a Butarque perquè l'estadi no es troba en condicions òptimes. I per rematar-ho esportivament, encara no ha pogut guanyar. És 16 amb un sol punt. Derrota polèmica a Sevilla 2-1 amb dos gols de penal. Una en contra, una en l'afegit, i empat com a local contra l'Alavés.
5: És el tercer partit del Barça contra un rival que ha canviat d'entrenador aquest estiu. Beñat San José manté l'esquema habitual de l'equip durant els últims anys, és a dir, el 4-2-3-1 que majoritàriament van fer servir Iraola i Íñigo Pérez. De fet, la seva idea és una mica donar continuïtat a la feina que van fer els seus dos predecessors. Caldrà veure, per exemple, si aposta sempre, com ho feien Iraola i Íñigo Pérez, per la pressió alta camp rival, una de les grans virtuts de l'equip madrileny durant les últimes temporades. San José és un gran defensor, l'ha aplicat sempre, o ho ha intentat aplicar sempre amb els seus equips, i també durant aquestes dues primeres jornades, això sí, contra rivals inferiors, contra el Sevilla i l'Alavés, veurem, contra un rival com el Barça. No és un equip que li agradi elaborar les jugades, no té jugadors, de fet, per fer-ho. Aposta per un estil vertical, sobretot amb el joc per banda, jugadors que van molt bé a la profunditat, que ataquen l'àrea molt ràpidament, com De Frutos, Álvaro García, el mateix Camello quan juga en punta. Això sí, han començat la temporada amb molts problemes per crear ocasions i la baixa d'Isi els hi fa molt mal a la mitja punta perquè no tenen un perfil similar que sàpiga enllaçar entre els migcampistes i els davanters i els homes de banda. I a més, per acabar-ho d'adobar, aquest any han començat amb moltíssims problemes en defensa. El sector esquerre, amb la sortida de Pep Chavarría, és una debilitat defensiva. Dos dels tres gols dels rivals han arribat per allà. I a més, avui tampoc serà una amenaça Ratiu per la dreta. És un jugador molt potent físicament, però com que vol marxar, de moment no juga d'inici.
6: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
1: Marc, després del repàs que han fet la Clara i el Gerard del Rayo, clar, i veient com ha començat el Barça, pinta que ho hauries de fer molt malament avui, no?, per no guanyar, o què?
7: Exacte, perquè el Rayo, tot i que pugui ser una mica més prudent, com sospitava el Gerard que podria ser, i ja que ve de les, dels mals resultats que ve, i tot just està canviant d'entrenador, i que per tant no vagi a voler pressionar tan amunt, és un equip que ho porten els gens, el tema de pressionar, de jugar una mica vertical, per tant d'obrir-se i d'acabar-se partint una mica, i el Barça és justament l'escenari ideal que vol. Jo crec que el Rayo té una temporada per davant molt complicada. La petjada d'Íñigo Pérez és molt gran. La temporada passada van arribar a la final de la Conference League, aquest any no tenen estadi, no han fitxat. La veritat és que l'ambient és difícil, i després de fer-ho tan bé una temporada no és senzill canviar d'entrenador i que vagi bé amb el següent. De moment l'inici no ha estat bo, i avui evidentment és un camp doncs que segur que els hi va molt malament en aquesta progressió que ha d'intentar fer el Rayo per no enfonsar-se avall. La veritat és que plantilla no té per enfonsar-se, però veurem com evoluciona la temporada.
5: El futbol és futbol gràcies a tots els aficionats, a tots aquells que animen els seus equips en el camp i des de casa. Amb tots ells, el futbol ho és tot, i per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol en un sol lloc el trobaràs a Orange TV. Truca al 1414 o entra a Orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
1: Els jugadors del Barça i els jugadors del Rayo continuen fent exercicis d'escalfament. L'agradaria que encara no està plena ni de bon tros, però com deia la Clara, la previsió del club és que hi haurà molta gent donant suport al Barça contra el Rayo. Ara sí, després de tres jornades, el Barça completa el 9 de 9. Repassem les banquetes.
8: Assistència sanitària, la dels metges i la teva, us ofereix l'alineació.
1: Les banquetes.
9: Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
1: La banqueta al Barça.
0: Porter suplents, Tek Chesney i Eder Aller. Defenses, Cancelo, Balde, Gerard Martín i Eric García. Migcampistes, Rodri, Fermín i Brian Fariñas. I davanters, Adeyemi i Hamza.
7: Banqueta de luxe. No arribaríem a l'11, però hi ha 5, 6, 7 jugadors que podrien ser perfectament titulars. Gerard Martín, Eric, Cancelo en defensa, Rodri, Fermín al mig del camp, Adeyemi en atac. I aviam si té alguns minuts a Hamza, el gran perjudicat segurament amb la Real, Gabriel Jesús.
1: La banqueta del Rayo.
0: Adrià Molina com a porter suplent de jugadors de camp. Ratxiu, Pedro Díaz, Alemau, Enteca, Sitaisvili, Pedrosa, Fran Pérez, Pelayo, De Las Sias i Román.
7: Una banqueta on destaca especialment Ratxiu, però com explicava una mica abans el Gerard, és un jugador, un lateral dret molt ofensiu, molt bo, dels millors que té el Rayo, però que pot ser que acabi marxant. Segurament per això avui està a la banqueta. Si sortís Ratxiu, és un lateral a tenir en compte i que pot pujar molt a l'atac. I després dels jugadors ofensius, Alemau. La temporada passada va marcar 8 gols, va entrar en un moment de ratxa, és un jugador ràpid que pot anar a l'espai i que és molt golejador. Veurem si té minuts a la segona part.
9: El 2006 Espanya tenia 0 mundials, els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer Obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantim-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat.
1: 4 minuts i arribarem a un quart de 10 de la nit, a 2 quarts, Barça-Rayo. Ara tornem.
10: El Barça juga a RAC1.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: Ei, com va? Com et dius?
15: Tenim un nom que el sap tothom.
14: Però d'on surts tu?
15: Tant se val d'on venim, si del sud...
14: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
15: Ara estem d'acord, estem d'acord.
14: Sí, i una estrella ens agermana.
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així.
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional, ara al mòbil. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: El Barça juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Un minut i mig i un quart de 10 de la nit, a 2 quarts, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça-Rayo. Repassem per última vegada els 11s.
8: Assistència sanitària, la dels metges i la teva, us ofereix l'alineació.
1: La del Barça.
0: Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Bernal i Pedri a la base de la jugada. Més avançat a la mitja punta, Olmo. I al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
1: La del Rayo.
0: Cárdenas a la porteria, Balliu, Legem, Pate, Sisi, Josu en defensa, Unai López, Òscar Valentín i Buari al mig del camp, De Frutos, Camello i Álvaro García al davant.
2: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
1: I la nostra gent, què? Optimista, suposo, no? Abans que comenci el partit, encara dura l'alegria de l'últim dia.
5: Optimista, sí, sí, optimista. No veig a ningú que avui pensi que s'ha de perdre. Deixem recuperar un parell de tuits. El primer, el d'en Jordi, que ens envia una fotografia des de la bahia Playa Los Cristianos, a Tenerife, i diu, avui us escolto des d'aquí.
1: Molt bé, gràcies.
5: 2-0 i a seguir líders, vull dir que tampoc... Vull dir, fer la feina i ja està. Tampoc espero una gran golejada. I després el David ens comenta sobre allò dels vins que comentàvem ara fa una estona, de que acostuma la gent a triar el segon vi més econòmic. Diu, sobre això dels vins, cal afegir que els restaurants ho saben i ja posen el segon vi més econòmic aquell amb el que tenen més marge.
21: Se la saben tota.
5: Per tant, ara demanaré el tercer més econòmic. Per fotre.
21: Sí, però tu pagaràs més, eh?
5: Ja. Però és igual, et quedaré més tranquil.
22: El més econòmic, home, directament. No em faci vergonya.
5: No, exacte. Sí. Ens hem de treure la vergonya i apa.
22: Exacte. A cara descoberta.
23: Sí. Missatge per aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Robalto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i ara amb Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto.
1: Molt bé. 14 minuts i començarà el partit. Abans de la karate i les dades, us preocupa l'inici del Madrid?
24: No especialment.
0: No. A mi tampoc.
24: No. O sigui, primer que no s'han trobat cap rival amb cara i ulls. I després que el més normal és que un equip amb els jugadors del Madrid comenci així. Per més que Mourinho sigui un entrenador que teníem la sensació que està una mica de tornada, home, vull dir, bons jugadors es té, s'han reforçat sobretot al darrere, jo crec, amb cara a Llull. Jo destacaria sobretot això, que costa més fer-los oportunitats de gol, que és una mica també un segell de Mourinho. I a dalt, Vinícius continua sense funcionar per mi, igual que la temporada passada, vull dir, això no ha canviat.
5: Funciona Bellingham.
24: Però és veritat que funciona Bellingham, que arrossega la bona dinàmica del Mundial, i Mbappé segueix com l'any passat. Vull dir que jo, de moment, m'esperaria a uns rivals més forts. Per exemple, l'estrena... Bé, el derbi madrileny a la Lliga, abans de l'aturada, i a la Champions rebrà l'Inter a la primera setmana de setembre, vaja, la setmana que ve, i després van al camp de la Roma, com dèiem.
7: Preocupa no, el que passa és que sí que et pots imaginar que serà un Madrid que sumarà punts.
24: Sí,
7: vull dir, jo crec que quan un Madrid té una plantilla com la que té, com més anys passi sense guanyar títols, més a prop està de ser una temporada regular. O sigui, crec que aquest tipus d'equips, el problema que tenen moltes vegades és relaxar-se, deixar-se anar... Ja sabem que no farà un gran futbol i que a la Champions jo crec que se li veuran les mancances, però a la Lliga, a poc que tinguis ordre, si estàs una mica concentrat, amb la plantilla que té, és que guanyes el 80% o el 85% dels punts. Llavors, jo crec que sí que amb Mourinho poden estar concentrats i ordenats i amb aquesta plantilla fer molts punts. Per tant, tu no et podràs despistar gaire.
5: I el dia que ho van tenir més complicat, el partit més complicat que tenien, que era el camp de l'Espanyol la primera jornada, el van guanyar el 90,
24: sí.
5: Un gol de Carlos Espí. Després han tingut els dos partits a casa i, a més, jo crec que potser teníem la percepció en aquest inici de temporada de serà un inici complicat pel Barça i el Madrid perquè els jugadors es tornaran del Mundial, etcètera, etcètera, però és que encara és més complicat per la resta d'equips perquè tenen els seus dos millors jugadors que no saben si marxen o si arriben. Tenen jugadors esperant per firmar, però no els poden firmar perquè no tenen fair play i no poden reforçar la plantilla. El Màlaga va jugar amb l'equip de segona. Vull dir que el Barça i el Madrid al final tenen plantilles tan contrastades i jugadors que porten molts anys a l'equip que pràcticament juguen de memòria i tenen un avantatge per molt que hagin jugat al Mundial la majoria dels seus futbolistes.
23: El Madrid l'any passat va començar amb 10 victòries en els primers 11 partits a la Lliga, eh? Amb Xavi Alonso. Vull dir que no... que ara la sensació és que va ser un desastre tot, però l'inici a la Lliga, menys aquella derrota contundent contra l'Atlético, precisament, en el derbi madrileny, tota la resta, en les primeres 11 jornades, van ser victòries.
22: Però la sensació sí que és que el que deia el Marc ara, eh? Que jo crec que el Barça poc podrà punxar. És a dir, perquè la Lliga anirà a molts punts, veient també l'estat de la resta de rivals que hi ha actualment, inclòs l'Atlético de Madrid.
1: La cara tem.
3: La cara té.
4: Les pel·lis de personatges que contra la seva voluntat s'han de posar a lluitar amb molins de vent són un clàssic del cinema. Hem vist històries d'antiherois tota la vida. Han Solo, Neo de Matrix, Sarah Connor, Jack Sparrow, Snake Plissken, Mad Max, la tinent Ripley d'Alien, Lisbeth Salander o la Shoshana de Malditos Bastardos. L'antiheroi és un imant per qualsevol espectador o espectadora que visqui una vida normal i corrent, perquè et suggereix que en un moment donat, fins i tot tu, podries fer quelcom extraordinari de forma inesperada, i perquè aquests rols són absolutament imprevisibles, com passaria la vida real si posessis algú del carrer en una situació extrema. Avui, el Barça, que vindria a ser l'Aragorn del Senyor dels Anells o Dutch, el personatge de Schwarzenegger de Predador, s'enfronta a un antiheroi de manual, el Rayo Vallecano. Aparentment, i veient el tamany, el volum i l'energia de l'enemic, o sigui nosaltres, el Futbol Club Barcelona, seria senzill pensar que ho tenen cru. Però com sabem els cinèfils, els que hem seguit la saga de John Wick o l'equalitzador, a vegades n'hi ha prou amb tenir habilitat i actitud per fotre't el món en l'aire. El Rayo va arribar l'any passat a la final de la Conference League i va quedar vuitè a la Lliga, i això tenint l'afició de cul amb la directiva, i sumant-li aquest any no podran ni jugar al seu propi camp fins que arreglin els problemes estructurals del recinte. No cal ser un observador, ni massa amant del setè art, per entendre que l'equip de Vallecas és, com hem dit abans, l'antiheroi de manual, i el candidat perfecte per fotre't el dia en l'aire. Així que li vull demanar al Barça que avui, en lloc de jugar al cine de perdedors que t'acaben ficant el dit a l'ull, juguem al blockbuster on un asteroide es carrega una mica el planeta. Sent nosaltres l'asteroide i el Rayo el planeta. Cap antiheroi pot parar del tot un asteroide. Ni Bruce Willis. Només avui, 90 minuts. Després que sigui l'antiheroi la resta de la Lliga sense problemes, castigant els dolents i el sistema. Però avui, asteroide. D'acord? Gràcies.
1: D'acord, doncs queda claríssim. Que avui no ens facin la guitza, que ja tindran l'oportunitat de fer d'antiherois en altres enfrontaments, per exemple, contra el Madrid.
0: No estaria per exemple, gens, un exemple. Random.
1: Estan regant la gespa del Camp Nou, que està impecable, com tots aquests dies des que ha començat la temporada, 8 minutets, i començarà el partit. Les dades.
6: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: El Barça com a local ha guanyat 8 dels últims 10 partits contra el Rayo.
24: Que és una molt bona xifra, incloent les últimes 3 visites dels madrilenys a Barcelona. En els últims 10 precedents a casa són 8 victòries, com deies, un empat a la primera jornada de la Lliga 22-23 amb Xavi a la banqueta i una derrota la temporada anterior, 0-1 amb Koeman d'entrenador blaugrana. Això sí, compte, els últims tècnics del Rayo, Andoni Iraola i Íñigo Pérez, eren habituals a l'hora de fer la guitza al Barça, més a Vallecas que aquí, segurament. Fins al punt que dels últims 10 partits entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4. 4 dels últims 10. Atenció, perquè és l'equip contra el qual el Barça ha aconseguit menys victòries si es comparen els 10 últims partits contra tots els rivals d'aquesta Lliga.
1: Vols fer balanç dels primers 20 partits del Barça al nou Camp Nou?
24: Sí, perquè avui és el 21è des del retorn a l'estadi el novembre del 2025. Fins ara, 20 partits jugats al nou Camp Nou, 19 guanyats i un de perdut, el de l'Atlètic de Madrid a la Champions, 0-2. Són 59 gols a favor del Barça en aquests 20 partits, és a dir, mitjana de gairebé 3 gols per partit i només 13 gols en contra. No arriba el gol encaixat de mitjana per partit.
1: Si Rafinha marca avui, igualarà el seu rècord de partits consecutius fent gol amb el Barça.
24: Que és de 4 partits, al novembre del 2024. Partits contra el Bayern, el Madrid, l'Espanyol i l'Estrella Roja de Belgrat. De fet, és el rècord de la seva carrera, aquesta sèrie de 4 partits que acabo d'anomenar i que avui pot igualar, perquè Rafinha va marcar en l'últim partit que va jugar la temporada passada, de fet, va marcar un doblet contra el Betis al Camp Nou, va fer un doblet al Camp de l'Elx i va marcar dijous passat contra l'Atlètic Club. Rafinha, per cert, ha obert la llaura en els dos primers partits oficials del Barça aquesta temporada.
1: I aquesta també és bona, eh? El Barça no arrenca una lliga amb 3 porteries a 0 des del 2017.
24: Sí, és la primera temporada d'Ernesto Valverde com a entrenador blaugrana. 3 partits sense rebre gol contra Betis, Alavés i Espanyol aquella temporada. Ara suma 2 porteries a 0 amb els clean sheets de Joan Garcia contra Elx i Atlètic Club. Perquè ens en fem una idea de la diferència, en tota la lliga passada el Barça va encadenar com a molt 3 partits sense encaixar la lliga. I ara, doncs, ja ho pot igualar a la jornada 3. Atenció als números de Joan al campionat de Lliga. Per alguna cosa és el Zamora. 21 gols encaixats en 32 partits.
11: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
12: És el Selecte Rein, ara està en moda funky sorra.
11: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
12: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Es nota que encara no hi ha escola, eh? Perquè déu-n'hi-do la quantitat de nanos que estan esperant per fer-se la fotografia, tot i que és dilluns a 9:15 de la nit. Vull dir, que sí. Aquí que hi ha 50 nanos ben bons.
0: Aproximadament, sí, moltíssims.
1: Déu-n'hi-do, o més, potser, i tot, no ho sé.
0: A mi no em van trucar mai.
1: No?
0: No.
1: Estaves a la...
0: Sí.
1: Quants anys vas esperar?
0: No ho sé, vaig estar a ser sòcia al final. En la meva família...
13: Potser ho podríem arreglar, no? De manera, encara que sigui de retrospectiva. De manera retrospectiva.
0: Sóc més alta que alguns jugadors, potser.
22: La típica repetidora, saps?
13: Aquesta nena és molt alta, eh?
1: Pots entrar de genoll, si vols.
24: Com Nuñito, no?
1: Com el Nuñito de la calçada de l'Arús.
24: Sí.
1: Pots posar de genolls. Està bé, perquè amb la Clara anem aprenent... Per cert, ai, per molts anys...
13: Que va ser el seu aniversari.
1: Sí, el divendres. Divendres
0: vaig fer anys.
1: Havies reclamat un parell de vegades la samarreta del...
0: sí.
1: I què, va caure
0: sí,
1: o no?
0: Sí, em van escoltar.
1: Escolten. Molló, què et sembla, eh? Demanant regals a través de l'antena de RAC1 i ha caigut, tu.
24: Increïble.
1: La comissió encara no l'he vista, però...
0: Gent atenta i complidora, sí.
1: Molt bé, doncs escolta, molt bé, per molts anys. Gaudeix-la,
0: moltes gràcies.
1: Gaudeix-la molt. Per cert, avui, no, evidentment, no tinc cap estadística ni res. Es podria consultar d'aquí uns mesos amb la botiga del Barça. Però aquesta samarreta, la negra aquesta del Kobe Bryant, jo crec que ho rebentarà, eh? N'he vist moltíssimes.
24: Que és molt xula.
1: Moltíssimes.
13: El disseny és molt guai.
1: Molt. Ja. N'he vist gairebé més avui que de blaugrana, aquí a la rodalia del Camp Nou, amb la gent que em anava creuant. El Martí Oliveres ens informa que avui continuarà l'aixafogor, més suportable que els últims partits, 26 graus i baixarà cap als 24 durant el partit, que per nosaltres això
13: tapa,
1: ja
13: Marta,
1: és...
13: Tapa, Marta, tapa.
1: És
13: que es nota una mica l'airet.
1: Ja, sí.
13: No noteu l'airet?
1: Anem camí de la bufanda i els descansos, ja.
13: No, encara no, però...
1: Però comparat amb el Gamper...
13: Una altra cosa, veia corrent d'aire.
1: Sí, avui és suportable. No com el dia del Gamper, que va ser absolutament insuportable la calor que feia.
5: A la nevera l'Estrella d'Am preparada. Sí, ben fresqueta, això sí, per obrir-la quan marqui el Barça. Gols avui contra el Rayo Vallecano.
1: La gent ja esperant que surtin al terreny de joc els àrbitres del partit i just al darrere els jugadors del Barça i els jugadors del Rayo Vallecano. El Barça que avui jugarà de blaugrana, diria. I hem de tornar a vendre... la jaqueta aquesta impermeable amb caputxa que ja vam vendre l'altre dia. Algun missatge més dels nostres oients que vulguis destacar, Gerard?
5: La Maria, que ja potser és demanar molt, però diu: va Barça, soluciona-m'ho i tanca el partit de la primera part, que demà toca rutina i vull anar a dormir aviat. Clar, la rutina demà 1 de setembre, recordo.
24: Sí.
5: Tinc que tornar a la rutina i per tant... demanen que en 45 minuts el Barça faci la feina.
24: Demà fa anys en Saperes, demà.
5: Sí, senyor.
1: Cert. A veure si li arreglen a la... A mi un 4-0 m'aniria molt bé.
0: I també.
1: Ah, sí, econòmicament m'aniria molt bé.
0: Sorpassos, comenta, no?, respecte fa un temps.
1: Bueno, hem fet pretemporada bé i...
5: Algú ha començat en forma, eh?
1: Començo com un coet a les porres internes. Sí.
13: Però l'important és no com es comença, sinó com s'acaba.
1: Estava esperant la frase. Estava esperant la frase de tassa d'esmorzar.
22: De vàter.
1: De vàter.
14: Per favor.
13: Com estem?
1: Anima la gent del Barça just abans que sonin les primeres notes de l'himne del Futbol Club Barcelona. Surten a la gespa els àrbitres i just al darrere els jugadors del Barça, els jugadors del Rayo. El capità del Barça és Rafinha, el capità del Rayo, Òscar Valentín, l'àrbitre principal del partit, Jaume, el senyor Hernández Maeso. Esperem que l'ajudi, si cal, al VAR, el senyor Martín González.
24: No us donaré molt bones notícies sobre aquesta parella. Hernández Maeso, un àrbitre de la zona mitja-baixa, gairebé tocant la zona de descens, pel meu gust. I González Francés és un àrbitre de VAR que acostuma a fer partits de segona, però que de tant en tant li donen partits de primera. Ja va també fer algun partit la primera jornada i avui doncs té partit important al Camp Nou.
1: Molt bé, doncs, a veure si li surten bé les coses a l'àrbitre. Veig els jugadors del Rayo amb una samarreta.
0: Sí, Fuerza Augusto, el porter Augusto Batalla, que va fracturar-se la tíbia al partit contra l'Alavés, estarà uns quants mesos de baixa, baixa important, i de fet el Rayo està contemplant l'opció de reforçar la porteria. Abans no estan aquí demà al mercat, perquè ara Cárdenas, el Tarasenc, avui titular, és el primer porter actualment, i els altres són del filial, els jugadors que no tenen gaire presència.
1: Molt bé, doncs s'haurà de fer el sorteig de camp i pilota i ja ho tindríem tot, però clar, esclar, el Barça s'ha hagut de fer primer la fotografia dels jugadors sols, ara primer grup de canalla i segon grup de canalla, i la CAT al darrere dels jugadors.
0: I no sé si s'ha vist per televisió, però diria que ja ha arribat Gabriel Jesús amb el seu fill en braços, que va néixer tot just fa un anyet aproximadament. Daniel...
24: No l'hem vist, no.
0: No, no. No s'ho ha vist, jo no veure, esperaré a confirmar-ho, però...
1: Gabriel Jesús, que ja veurà el partit des d'aquí, que comenci a prendre punts, perquè la màquina ja va,
5: Final a primera, Osasuna 1, Getafe 0. Osasuna es col·loca entre els quatre primers, amb 7 punts. El Getafe es queda a la zona mitja-baixa amb 3.
1: El Getafe que té aquest any, Conference, és? O Europa
5: League? Sí, Conference. Juga entre d'altres contra l'Inter Escaldes, Andorra.
1: I tant.
24: Però és que és un bon any, no?, amb competició europea, perquè puguin baixar.
1: Jo crec que és l'any. Sí.
24: No sé, és que tenen dos bons golejadors, eh? Nesunal i Satriano. Jo crec que amb aquests dos golejadors...
15: Sí, jo no els veig baixant, eh? Hi ha Bordalàs a la banqueta i jo no els veig baixant.
22: I bon estadi, que s'han fet ara, com per a la primera.
0: Ai, em costa molt veure'l, eh?
22: És estrany, eh? Sí. Sembla la primera i tot, aquell
5: estadi. Sí, com està de prop, l'agradaria,
22: eh? Sí, com vibra.
16: I ara hora, eh? I ara hora. Seguirà sent fred igualment, per això.
24: Sí, clar.
5: Millor que Vallecas, però.
22: Ara, ràpid han anat. Vull dir que les obres les han fet bastant pintant.
16: Sí. També era tot allò, era un descampat que jo crec que era fàcil, de fer obres, però sí, ha anat molt més ràpid.
24: Sí, el president plegarà. Quan tinguin l'estadi inaugurat, diu que plegarà Ángel Torres.
1: Tot a punt perquè comenci el partit al Camp Nou i a la sintonia de RAC1.
24: Fot-li pou!
1: La primera possessió de pilota que serà pel Rayo Vallecano, que atacarà a la nostra esquerra. A la porteria del gol nord, el Barça intentarà fer gols en aquesta primera part, a la porteria que queda més a prop de la travessera de les Corts de la ciutat de Barcelona. El senyor Hernández Maeso, pendent de l'autorització del responsable de la Lliga. Xeula el senyor Hernández Maeso. Ha començat el partit al Camp Nou i a RAC1. Primer desplaçament en llarg a l'interior de l'àrea del Barça. Doncs mira, l'ha de tocar Koundé i corna.
0: El primer del partit des de l'esquerra de l'atac. I un minut de joc.
16: Doncs mira, les jugades d'aquestes de centre, de tirar una pilotada, que més útil he vist en els últims temps, perquè han tret un córner, és molt, normalment no se'n treu res d'això.
1: Buscaven directament Álvaro, i Koundé no ho ha vist clar, la pilota ja era a l'interior de l'àrea, i va enviar de córner amb el cap, la centrada al segon pal, ui, la pilota s'ha passejat per l'àrea, compte aquí,
16: Hem badat una mica.
1: Sí, perquè era qüestió de tocar-la, Marc?
16: Sí, estava sol.
1: Intenta sortir des del mig del camp al Rayo. La pèrdua de pilota l'ha generat Gordon, que facilita la tasca de Rafinha, que ha rebut una falta com un piano.
0: Sí, s'està tocant la zona del turmell. Rafinha dolorit.
1: Però ni l'ha xiulat?
24: No.
1: No xiula servei de banda.
24: Ha aplicat llei de l'avantatge. Discutible.
7: Com va Gordon a pressionar, ja s'esperava el jugador del Rayo, que venia un jugador, però no s'esperava la velocitat de Gordon. N'ha sortit de Gordon i després venia Rafinha. Vull dir, és que clar, entre un i altre ofeguen a les defenses.
22: I realment els rivals no tenen ni dos segons per pensar. En tens un, però el segon, si tu ho penses, ja te l'han fotut.
0: Rafinha s'ha aixecat i Hansi Flick ha donat les primeres instruccions a la línia defensiva.
1: Cubarsí amb Christensen, que juga de central per l'esquerra. Christensen, Joan García, Christensen, que tenia per dins Xavi Espar, per fora Gordon, que volia combinar precisament en Xavi Espar. La passada no ha estat bona, pèrdua de pilota de l'anglès, sessió per Cárdenas. Cárdenas, que fa una obertura a l'esquerra, no hi arribarà Joshua. La pressió del Barça, boníssima. Pilota pels de Hansi Flick. Vinga. Torna a començar des del cercle central amb Christensen. Christensen cap a l'esquerra amb Xavi Espar. Xavi Espar, Christensen. Christensen en horitzontal cap a la dreta, encara al mig del camp del Barça per Cubarsí. Passada vertical de Cubarsí, però a Olmo. Olmo entre línies. Olmo, que volia fer rebotar la pilota en Álvaro. Ho aconsegueix finalment la mínia mal. Servei de banda fora pel Barça a l'altura de l'àrea tècnica de l'entrenador del Rayo.
7: De moment intens també el Rayo Vallecano, sense deixar pensar gaire els futbolistes blaugrana. Veurem quan els hi dura la benzina, però la personalitat del Rayo segueix inamovible.
1: Ui, ara Koundé ha fet una maniobra aquí que ha estat a punt de sortir-li molt malament. A la segona ha acabat perdent-la, però com a mínim és servei de banda favorable al Rayo. Però el primer moviment, se li ha escapat un pèl al toc.
7: Sí.
1: Jo em pensava que hi havia incendi,
7: Ha estat a punt de fer una classe de Koundé.
1: Mira, compte enrere, dos, un... Canvi, bé, canvi. No se n'ha donat Joshua.
0: I la bronca que li està caient ara mateix del seu company d'equip, de Camello.
1: Mira, doncs, Déu-n'hi-do. No en recordo cap, en els partits del Barça no havia passat, de moment.
22: No. I a més, ha volgut recollir la pilota fent una filigrana, s'hi ha recreat,
1: sí.
22: I allò de babau, una miqueta, aquesta jugada.
5: Bona bronca, eh?
1: Sí.
5: De Camello, però bé, també els altres tres que hi havia al voltant també l'han escridassat.
24: No hi tornarà. Aquest és l'objectiu.
1: Sí, molt bé, tu. També et diré que ha comptat ràpid, l'àrbitre, vull dir...
24: Bé, és que si no també entenc que els jugadors encara s'hi repenjaran.
1: Sí, té la pilota Olmo entre línia, es volia jugar per dins, hi havia molta gent, no podia arribar-hi de cap de les maneres. Rafinha, el rebuig, bé, Koundé lluitant, Bernal, compte que ha topat amb la mínia mal, ens demanen perdó mútuament, cap problema, a veure Pedri... que fa una passada per la mínia mal entra a l'àrea per la dreta, el retall de la mínia mal, continua la mínia mal se la posa a l'esquerra, la dona a la frontal per Pedri al balcó, el xuta amb l'esquerra, rebota en un defensa, la toca malament Koundé, l'allunya una altra vegada la defensa madrilenya i la punxa la mínia mal, la centrada de la mínia mal buscant Rafinha, el rebuig, corna.
0: Serà el primer favorable al Barça, a l'esquerra de l'atac. Va cap allà Dani Olmo per picar-lo.
7: No ha decidit a primeres de canvi Lamine Yamal, ha controlat i allà ha donat res. Mig segon de temps suficient perquè arribés l'ajuda defensiva i ja contra dos no tenia espai.
1: Olmo espera que s'apropi a la seva posició Lamine Yamal. Li cedeix la pilota en curt, Lamine Yamal cap enrere per Pedri, aixeca el cap Pedri amb Rafinha al centre de l'atac, el dribbling de Rafinha, fa l'obertura per Olmo, boníssima, Olmo a l'extrem esquerre, la passada per Gordon a l'interior de l'àrea, ui, ha intentat la sotana, no li ha sortit bé la pressió d'Olmo, la toca Christensen, Olmo a l'interior de l'àrea, li prenen la pilota, surt el contraatac al Rayo, aquest tio d'anar a terra, té la pilota Bernal, l'ajuda Olmo, ui, el Barça després de les pèrdues, el públic és conscient que un equip d'aquestes dimensions, si pressiona així, és que ho té tot a favor, La mínia mal, se'n fa dos, a Joshua falta com un piano de cua a la frontal de l'àrea.
7: Ha picat contra un armari empotrat, per això, Ha sortit rebotat, Lamin.
1: És bona per ell, És més a prop del vèrtex dret de l'àrea que no pas del balcó de l'àrea. Ui, jo crec que Rafinha diu, és que jo també sóc esquerrà.
0: Sí, em sembla que ja s'han entès amb Lamin Yamal, i han xocat davant.
24: Si considera que és falta, talla una jugada que és a punt d'entrar a l'àrea, és groga.
1: Doncs no. Rafinha immediatament ha dit Lamin Yamal, hola.
7: És xutable,
1: És molt xutable.
22: D'aquí la va clavar Rashford, no?, contra el Real Madrid, pràcticament.
1: Sí.
0: Més o menys, sí.
1: Més o menys, sí.
0: I Rafinha diria que l'últim partit de temporada va marcar-ne una, però una mica més centrada, també.
1: Minut 6 de la primera part. Seria un bon moment per fer el primer gol. Olmo també amenaça amb la dreta. En principi, bé, que serà Rafinha. A veure què fa el capità. Aplaudiments de suport del Camp Nou. 0-0 el marcador. Recuant directe des del Camp Nou. El xut de Rafinha, rebot en un defensa, corna.
0: Serà el segon a l'esquerra de l'atac, una altra vegada.
1: S'ha enverinat, això, eh?
7: Sí, un mal refús del defensa. El Rayo ha estat a punt d'encara fer la pilota més perillosa. Aviam aquest córner, que sembla que tornarà sent curt en aquesta jugada que té tantes i tantes variants, però que estem veient tantes vegades aquesta temporada. Començar a passar-li Lamine i aquest a Pedri, i aviam qui fa la segona centrada.
1: Olmo Lamine, ara el retall de Lamine, la centrada de Lamine, la toca Cubarsí, la pilota encara a l'interior de l'àrea, la té Rafinha. Rafinha aguanta la pilota, el dribbling, el segon dribbling, la centrada de Rabona, corna, ui.
0: El tercer a la dreta de l'atac, va cap allà Rafinha entre aplaudiments.
1: Ha preferit la Rabona que centrar amb la dreta, eh? I li havia sortit bé la centrada, eh?
7: Plens de confiança.
1: Vinga, una altra corna, la cantonada de tribuna amb el gol sud, a la dreta de l'atac del Barça. Ara qui la demana en curt és Pedri. Rep Pedri. Pedri cap enrere per Lamine Yamal a la frontal de l'àrea, el retall de Lamine Yamal amb Pedri, Pedri, Lamine Yamal, fora! Jo no sé si és que ha dubtat entre centrar o xutar, o entre si xutar amb la dreta o amb l'esquerra, no sé ben bé què ha passat, però la rematada ha anat massa creuada.
7: S'ha quedat a mig camí, però una jugada extraordinària. Alerta amb aquesta jugada, aquest córner en curt que fan tantes i tantes vegades. El Barça posa els jugadors més determinants, a Pedri, Lamine, al balcó de l'àrea, Olmo també, i ells interpreten. Al final és com una jugada en estàtic, no és una jugada que només tingui una solució, en té mil, perquè l'interpreten ells sobre la marxa. La veritat és que porten de corcoll la defensa perquè no saben mai qui acabarà centrant, i tal com es reparteixen els espais és difícil d'aturar.
1: Compte la pèrdua ara de Bernal en la fase de construcció del joc. Hi ha hagut una acció defensiva de Xavi Espar allà a la seva banda, que jo pensava que era falta, però ni l'assistent ni l'àrbitre no l'han xiulat. Han vist claríssim que havia estat càrrega legal del lateral a l'esquerra. Crec que s'incorporava Balliu per aquella banda i ha anat a terra al lateral dret del Rayo, però l'àrbitre ha dit que res de res.
5: La repetició semblava una passada de Lamine. Jo aquí li demano un punt d'instint també, d'instint d'àrea, jo crec que s'havia de xutar.
24: Sí, ell ha fet un gest als companys com dient: nois, entreu a rematar.
7: Aquest instint encara li falta una miqueta,
5: no,
7: eh, Gerard?
5: Sí, ja ho sé, ja.
7: Gol.
5: No es pot demanar tot, però vull dir que l'ha d'anar prenent, suposo, això s'ha d'anar agafant.
24: Sí, perquè la posició era de xut.
1: Però amb la dreta, no?
5: Clar.
1: Té la pilota, Lamine Yamal, la centrada amb l'esquerra, amb l'exterior. Hòstia, era boníssima aquesta centrada.
22: És que
1: ho té tan apamat. Rafinha amb Xavi Espar, Pedri a la frontal de l'àrea, Pedri amb Bernal una altra vegada amb Lamine Yamal entre l'àrea, Lamine Yamal, el xut amb l'esquerra, tapat per Joshua, el rebuig de la defensa, la toca Cubarsí, un altre refugi, pilota pel Barça, és un monòleg, eh?
7: Sí, molt còmode el Barça, molt còmode Pedri, també participant en totes les jugades. La veritat és que són 9 minuts només, però el Barça s'ha acostat molt a l'àrea. El Rayo ja treia bandera blanca.
22: I un altre cop amb un ritme endimoniat, de pressió, de pilota.
1: Mira, Bernal entra en línies, Bernal amb Olmo. Olmo a la frontal de l'àrea, frena. Estan fent falta, la deixa anar per Lamine Yamal. La centrada amb l'exterior una altra vegada. El rebuig de la defensa, intenta sortir el contraatac al Rayo, impossible. Apareix Xavi Espar i recupera la pilota. Vinga, tornem-hi des de la zona de tres quarts. Condé amb Olmo. Olmo, Pedri. Pedri cap a la dreta per Lamine Yamal. Aixeca el cap Lamine Yamal, es desdobla Condé. Lamine Yamal cap a dins amb Pedri. Pedri té la posició gairebé de davanter. Si entra Cubarsí. Cubarsí amb Xavi Espar. Xavi Espar al carril esquerre. La centrada de Xavi Espar a les mans del porter de Cárdenas. Bloca la pilota el porter del Rayo. Bons minuts al Barça.
23: Com recorda la primera vegada al Camp Nou, amb qui vas anar, amb qui va jugar, i experiències que mai no s'obliden. Exactament com us passarà a vosaltres si viviu alguna de les experiències exclusives que ofereix CaixaBank Experience. Només pel fet de ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes i gaudir de més sorpreses. Més informació a les xarxes Experience CaixaBank. Si vius una experience, mai l'oblides.
1: Compte ara, que Xavi Espar no m'ha mesurat bé un canvi d'orientació del joc. S'han passat la passada. que ha acabat amb una centrada a les mans de Joan Garcia.
7: Bé, més que menjar-se-la, ella ha saltat sobre el migcampista, sabent, jo crec, que deixava el lateral lliure perquè Christensen vindria a l'ajuda. És una mica com exigeix Flick als laterals, de vegades ser molt valents, pressionar molt amunt i, sí, deixar un forat a la seva esquena sempre que el central la pugui tancar.
1: Una llàstima, el desmarcatge de la Vinya Mal era interessantíssim perquè ha fintat que la demanava al peu, se n'ha anat a l'esquena del defensa, el que passa que la passada de Condé no ha estat bona. A veure, ara aquesta de Cobercí per Xavi Esparno. Massa llarga la passada, no pugui fer el control a la lateral esquerra del Barça. Servei de banda favorable al Rayo, a la dreta de la seva defensa, pilota per Balliu. La demana més endarrerit la gent. S'apropa també a la jugada Òscar Valentín. Se la treu de sobre el capità. La toca amb el cap Xavi Espar. Pilota per

0: pel Rayo al mig del camp. S'incorpora Joshua, la demana Álvaro a l'esquerra, Álvaro supera Koundé, que ha mesurat horrorós, entra a l'àrea, la passada enrere, la rematada i el gol. Gol del Rayo Vallecano, sorprenent la jugada del Rayo. Surt a la foto clarament Jules Koundé, que mesura molt malament en l'un contra un amb Álvaro. Álvaro apareix sol a l'interior de l'àrea per l'esquerra, la centrada des de la línia de fons i la rematada de Camello a plaer gol. Gol del Rayo, gol de Camello, sorpresa al Camp Nou. El Barça havia sortit de nassos, 13 de la primera. Barça 0, Rayo Vallecano 1, Camello.
1: Celebració amb molta eufòria de Camello, que ha corregut cap al córner. Realment el Rayo no esperava situar-se en aquest avantatge. Tot just començava, veient a més l'inici del Barça. Ho celebrava amb tots els jugadors amb la pinya al córner.
2: Molt seriosos els jugadors del Barça. Veig Pedri ara amb els braços oberts demanant explicacions als companys. Koundé surt a la foto i els jugadors blaugrana mirant-se entre ells buscant explicacions. Sorpresa al Camp Nou, els primers sorpresos dels jugadors del Barça.
3: Error realment de concentració, molt de passarell de Koundé. És veritat que li fan un 2 contra 1, és veritat que està tornant i per tant està exposat, però ell medeix molt malament. Podia guardar molt més la posició i no deixar que Álvaro el superés. Álvaro ha estat més ràpid, és molt bon extrem, però amb un punt de veterania com hauria de tenir Koundé, podia tancar l'espai molt millor del que ho ha fet, ha exposat, ha obert el Barça i ha rematat molt bé el Rayo.
0: Doncs s'haurà de remar contracorrent després d'un bon inici. Per mi clarament és un error de Koundé, vull dir, sí, per molt que estigui exposat.
3: Sí, sí.
0: A veure la passada de la mínima per Koundé, Koundé a l'interior de l'àrea, a veure Koundé, la centrada de Koundé cap enrere, toca un defensa, s'ha de quedar frontal de l'àrea Pedri, Pedri amb Christensen, Christensen, Pedri, aixeca el cap Pedri, la centrada de Pedri, rebota en una defensa, Rafinha, Cárdenas, corna.
2: Oh. Serà el quart a la dreta de l'atac, va cap allà Rafinha, colla el Camp Nou, animant els seus futbolistes.
1: I tota aquesta acció, el Rayo amb 10, perquè Joshua està sent atès a la banda des del gol, amb unes fregues a la zona posterior de la cuixa esquerra, i encara no ha tornat. Ho fa ara.
0: Doncs el Barça ha estat a punt de fer l'1-1 amb aquesta rematada de Rafinha, el capità que centrarà, la centrada de Rafinha al segon pal, la rematada de Christensen, corna. Ha rebotat el clatell del jugador del Rayo, que es dol d'un cop.
1: Sí, era gol, eh?
3: Sí, sí, l'havia rematat i bé, el segon pal, eh?
1: És Òscar Valentín, el capità.
3: Ha evitat un gol, Òscar Valentín.
2: Cinquè corna a l'esquerra de l'atac.
0: Mireu que ràpid s'ha aixecat.
2: I va Olmo.
0: Olmo, la sentada d'Olmo tancada, la pentina Gordon, el rebuig, torna a ser corna.
2: El sisè, una altra vegada a l'esquerra de l'atac.
0: Si no ho és, el corregiran, no? Perquè han protestat tots els jugadors del Rayo.
4: Exacte.
0: Olmo amb la mínia mal, però l'ha picat el Barça rapidíssim. La mínia mal en l'un contra dos en aquella banda, frena, passada enrere per Olmo, Olmo, el xut, fora.
3: Cada córner d'aquests que estem fent en curt s'acaba traient una rematada.
4: Per cert, la ratxa d'imbatibilitat del Barça en aquest inici de Lliga acaba als 191 minuts amb el gol de Camello i és la primera vegada en aquesta temporada que el Barça va remolcant el marcador. Per tant, primera opció per remuntar per l'equip de Flick, un clàssic.
5: Ui, us dono les gràcies a tots vosaltres. Igual que Obramat agraeix cada dia la feina dels professionals de la construcció i la reforma, perquè no només construeixen espais, milloren vides i construeixen futur. I aquí hi ha Obramat acompanyant-los en cada projecte, posant-los-ho fàcil, amb solucions completes d'assessorament i tot el que necessiten per fer-ho possible. 20 anys construint junts Obramat.
0: A veure com reacciona el Barça, perquè realment l'inici del partit no era de 0-1 ni de conya, però vaja. Gordon, Gordon encarant, Gordon, autopassada de Gordon, compte Gordon, entra a l'àrea, la dona per Olmo, la centrada d'Olmo, la mínima mal, fora! La pilota no ha sortit, se la queda Olmo, el xut rebota en un defensa, Xavi Espar amb Pedri, la centrada de Pedri per Rafinha, no hi arriba, fora de porteria. Hòstia, Gordon s'ha fet una autopassada i ha començat a córrer.
3: Té un turbo, juga amb un avantatge descomunal, perquè els hi ha tret metres i ell conduïa la pilota. No ha hagut de fer cap dribbling, simplement corre, que corre molt més que la resta.
0: Jugada preciosa de l'Antonio.
4: Sí, sí. I després...
6: I decideix bé.
0: Oi, ara la pressió de Xavi Espar, bona recuperació. Xavi Espar la dona enrere per Pedri, Pedri a la frontal de l'àrea, Pedri amb la mínia mal al centre de l'atac, continua la mínia mal, encara la mínia mal, i fan el 2 contra 1, entra a l'àrea la mínia mal al retall, se la torna a posar a l'esquerra, continua la mínia mal al retall, continua la mínia mal a l'interior de l'àrea, pànica la defensa del Rayo Vallecano, el xut després de Bernal. Ui, ha sortit tan malament el xut amb l'esquerra que la pilota ha sortit fora de banda. Ha agafat l'efecte exactament al contrari.
6: Uf. Tres mistos, eh? Olmo, Lamín i Bernal, eh? Hi ha tres jugadors que han xutat a l'aire gairebé.
0: Sí, sí, és que la pilota ha sortit per la línia lateral perquè ha agafat un efecte cap a fora.
4: Ara només falta això, eh? Possessió de més del 80%, 9 rematades en 17 minuts.
0: Ui, ara Cobercí ha atropellat el jugador del Rayo en tasques defensives. És falta favorable al Rayo al seu mig del camp. Minut 18 de la primera part. El Barça perd 0-1 contra el Rayo. Val el gol de Camello. La pilota la té Cárdenas. La pressió de Rafinha. Rebut Pate 6. La pressió continua pressionant el Barça. Álvaro la regala a Pedri. Pedri, Lamín Yamal. Jo crec que estaven fora de joc, sí. Estaven fora de joc. Lamín Yamal. Sí, sí.
3: El Barça tot i així posant-hi molt ritme, molta pressió, ofegant el rival. És cert que li està faltant molta rematada, però les sensacions són igual de bones que el dia de l'Atlètic Club.
0: A veure què fa Cárdenas. Pilotada va a la dreta. La baixava de Frutos, se la queda a Pedri. Pedri s'acosta a Joan Garcia. Combina amb el porter, que la deixa anar per Cubarsí. Cubarsí, mare de Déu, quin central. Ha trepitjat la pilota molt a prop de Joan Garcia i amb, només amb aquesta trepitjada s'ha generat un espai, però un latifundi per decidir la següent acció.
3: Oh. És molt bo.
4: Com Koundé, igual.
6: Sí.
0: Bé, Xavi es para el primer toc per Rafinha, el drible de Rafinha, la rematada de gol. Gol! Gol! Explicar l'altre dia és un nou que du l'11 a l'esquena, però és un nou que du l'11 a l'esquena, però és un nou com una casa de pagès. És el capità de Barça, és Rafinha, que rep la passada de Xavi Espar, encara el defensa, es fa com vol Pate 6, espera la sortida de Cárdenas i la rematada inapel·lable. Gol del Barça, gol de Rafinha, gol de l'11, que és un nou. Barça 1, Rayo 1.
2: És el quart gol que marca Rafinha, el quart a la Lliga, que pràcticament no ho ha celebrat. Tenia pressa el capità per liderar aquesta missió de capgirar el marcador. De seguida ha agafat la pilota i se l'ha endut al cercle central. Té pressa Rafinha perquè vol els 3 punts.
1: I moltes converses entre els jugadors del Rayo, que han vist com aquest avantatge ha donat ben poquet, escassos 7 minutets al Camp Nou.
5: Obrim una estrella d'am per celebrar el primer del Barça, el gol de l'empat, el gol de Rafinha.
0: Compte que torna el Barça, Rafinha, Rafinha, Olmo, Olmo, Rafinha, entra a l'àrea, Rafinha, continua Rafinha, que mans, mans! Vaja, haurà de mirar l'acció al VAR perquè les mans són claríssimes. La contra la línia mal, la rosca!
7: Gol!
0: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Completar la remuntada. Somriu el dimoniet de Rocafonda i per tant somriu el barcelonisme. Semblava penal, treu malament la pilota la defensa del Rayo, hi ha un rebot. Bernal, que s'associa amb la mínima mal, que rep a l'interior de l'àrea prop del vèrtex. arma la cama esquerra, que cau descomunal del dimoniet de Rocafonda, rosca inapel·lable i barraca. Gol del Barça, gol de Lamine Yamal, 22 de la primera, Barça 2, Rayo 1.
2: Lamine Yamal somrient, Lamine Yamal traient-se un pes de sobre, golaç de Lamine Yamal, que ha obert els braços, ha rebut la felicitació dels seus companys i ha assenyalat en cursa a la graderia dedicatòria compartida amb els seus familiars, amb els seus éssers estimats. Avui aquí al Camp Nou, primer gol que marca Lamine Yamal de blaugrana. Aquesta temporada s'estrena a la Lliga.
1: I moltes discussions entre els jugadors del Rayo al mig del camp, Legend, Òscar Valentín, Unai López, tots retraient-se alguna cosa que no ha agradat, perquè en tan sols un minut el Barça està capaç de capgirar l'avantatge que havia aconseguit al Camp Nou, cosa que és molt difícil.
5: Obrim un altre Estrelladam pel segon del Barça, remuntada express, Estrelladam per Lamine Yamal.
3: Quan els jugadors no estan amb ratxa, quan estan amb poca confiança, moltes vegades cometen l'error de pensar-se molt les coses, i moltes vegades la millor manera de treure't els mals esperits és no pensar absolutament res, que és el que ha fet Lamine Yamal quan ha rematat amb tota la mala bava que té i que ha pogut aplegar, ha xutat amb tot el cor i l'ha esclafat a l'escaire. Quin golaç.
8: I això és el que li demanem moltes vegades, no? Que miri més a porteria i que miri aquesta determinació, que ni s'ho ha pensat, la vista i cap a dins.
9: Quina garda, l'altre.
8: Increïble.
9: Quina garda,
8: l'altre. Imparable.
6: I a més pel pal curt, que ell acostuma a buscar el llarg, sí. I està bé que canviï perquè els porters així no s'ho esperen. Aquesta era imparable, se l'esperessin o no.
5: El seu últim gol, el dia que es va lesionar, 22 d'abril, contra el Celta de penal.
8: Torna a ser ritme, no de 31 d'agost, del partit.
9: Ah, no.
6: Aquesta gent entrena, però...
0: Mira, Bernal recupera la pilota del Barça, Bernal amb Rafinha, Rafinha la posa en profunditat per la cursa de Gordon. Gordon, que s'ha fet el defensa, que després recupera la posició. Llàstima, intenta sortir el Rayo, pilotada per Camello, el control. Christensen.
3: És que és com corre el Barça i com està col·locat, perquè sembla que n'hi hagi 20 del Barça, no 11, i perquè estan molt ben col·locats en tot moment, tots, és veritat que tots s'esforcen i que per tant no cal que facin grans llargades en els esforços, però el ritme és altíssim.
0: Bernal fent de mitja punta, Bernal en profunditat, no s'ha entès amb Gordon.
2: Sí. Ja em porta un parell de Bernal buscant Gordon que no s'acaben d'entendre.
0: I vull destacar una altra cosa que no hem destacat del primer gol perquè ha anat tot tan ràpid, que és Xavi es para amb la pilota als peus, és hora.
3: Sí.
0: És hora.
3: Molt ràpid. Moltes vegades elogiem o critiquem els davanters només pensant en ells, i moltes vegades la feina prèvia està no més important, i en el gol de Rafinha es nota en la passada vertical de Pedri i aquest primer toc, com dius, pou de fer-ho tan senzill però alhora tan difícil, sí. De vegades aquest primer toc habilita perfectament a Rafinha.
6: Tens un migcampista lateral.
8: Sí.
6: És que vull dir, però ell és migcampista i és un home més, vull dir, aquesta passada és d'interior la que fa el gol.
8: És que ha portat un parell d'assistències a aquesta lliga en tres partits.
2: És que això és el que el fa diferencial i el que el fa destacar per sobre dels altres laterals.
0: El Barça ja guanya 2-1. S'havia avançat el Rayo amb un gol de Camello. Rafinha i Lamine Yamal han dit no. A veure, Gordon que se'n va cap a dins, la posa per Xavi, es para el control i entrat a l'interior de l'àrea. Ui,
3: quina meravella.
2: Semblava Olmo Fermín, Ho estava pensant.
9: Quin control orientat.
0: Torna el Barça, és que el Barça pressionant així no pot perdre mai la vida aquest partit. Ara Olmo no s'ha entès amb els companys. Bona pressió de Xavi Espart, servei de banda favorable al Rayo.
3: Xavi Espart no sap, o sigui, ell s'oblida de quina posició juga. Li diuen al principi del partit, però ell se n'oblida, absolutament, i l'únic que fa, o tot el que fa tota l'estona, és ser el punt, el vèrtex del triangle, o la punta del quadrat. Sempre està pensant en això. Sempre està allà en el vèrtex. I això fa que l'habilitin. I quan li passen, la dona el primer toc, és que ja sap on anirà. És que ho fa,
0: mira,
3: tot tan senzill.
0: Mira el que acaba de fer ara.
2: I arrenca aplaudiments aquella zona d'allà.
0: Un barret de cap enrere.
2: Però com si fos fàcil.
3: Avui ha tocat més pilotes el primer toc que el segon toc. O sigui, gairebé sempre el primer.
8: Llavors, en defensa, sent últim home, ha fet un control. És a dir, a nivell tècnic, és un jugador...
0: És que
8: també
0: fixa't, ara, el Barça
8: diferent.
0: Està jugant amb 3 al darrere, perquè és que Xavi Espart no està jugant de lateral, és el que dius tu, Marc, has vist o no? Christensen amb Cubarsí al mig i Koundé per la dreta.
3: Sí, és així. Avui segur que aquells mapes de calor i això, avui el veuríem més de migcampista que no pas de defensa.
2: 19 anys, eh?
0: Té la pilota Lamine Yamal. Lamine Yamal amb... Pedri, Koundé. Koundé apareix d'extrem dret. Aguanta la pilota el francès. La dona enrere per Lamine Yamal. Aixeca el cap Lamine Yamal. Passada perquè rebi la mitja punta. Cubarsí amb Christensen. Christensen i Cubarsí a la zona de tres quarts. Atacant. Ara rep Cubarsí al cercle central. Bona passada curteta per Pedri. Aixeca el cap Pedri, continua Pedri. Té Xavi Espar sol a l'esquerra, a veure si el veu. La pilota passa abans per Bernal. Bernal, Xavi Espar.

0: pot provar, Rafinha, des d'aquí. És sí. una falta lateral, però té prou angle per intentar-ho. Està molt a prop de l'àrea. Aplaudiments de suport pel capità del Barça. Va cap a la pilota, la dona enrere per Pedri, el xuta Pedri, fora! Hòstia, estava molt sol, Pedri, eh?
1: Totalment. Era per donar-li, realment, el cos massa enrere, per això la pilota amunt.
2: Això estava parlat, ara Pedri s'ha girat, li ha aixecat el dit pols a Rafinha.
3: Rafinha, que ha llançat aquesta falta, recorda, igualat la seva millor ratxa com a jugador de futbol en tota la seva carrera. 4 partits consecutius marcant, ho havia fet ja amb el Barça el novembre del 2024, també en Flick.
4: Com reclama Gordon el temps que perd el Rayo, eh? Fent senyals tota l'estona a l'àrbitre del rellotge al rellotge.
0: Intenta sortir el Rayo en llarg, anticipació de Xavi Espar, falta, no? Falta de Balliu, no? Sí, sí, falta. Obre pel Barça el carril a l'esquerra.
1: Rafinha, són els gols i com els està marcant, eh? Perquè abans hem destacat la jugada, la passada de Xavi Espar i tot això és així, i és veritat que li han donat molt bona jugada i molt bona pilota, però després ha retallat a dins de l'àrea i ha rematat. Està fent gols de davanter car, de davanter bo, no només de potència, que és el que estàvem veient últimament, o de rematada, sinó que s'està driblant els porters, s'està driblant els defenses, vull dir que és un jugador que no para de créixer.
0: A veure's com d'aquí uns mesos parlarem de Ronaldo, Romario i Rafinha, les tres R's de manter centres al Barça. Legendaris. El rebuig de la defensa del Rayo. Allunya la pilota al conjunt de Banyat. Traient aigua de la barca, el Rayo.
1: Sí, sí. Desesperat, el Rayo. Avorrit.
5: És que li queda una hora de partit.
1: És que això...
5: No has de pensar en això, el ritme que et posa el Barça per davant.
1: Se't fa una tortura. Vull dir, vens aquí, el Camp Nou, un gran escenari, marques el primer gol, però ara, de veritat, que volen plegar. Uf. És que no la veuen. És que no, és tota l'estona defensar. No tenen possibilitat de fer res.
0: Olmo amb la mínia mal en profunditat per Bernal fent d'extrem, Bernal entra a l'àrea, guanya la línia de fons, continua Bernal, la centrada, rebota en un defensa, la segona pilota és per la mínia mal a la zona de penal, la mínia mal se'n va per fora, ai, ara no li ha sortit bé el toc del retall, fora de porteria, llàstima. Ara està generant calfreds, en la defensa del Rayo, la mínia mal.
1: Sí, no té aquella encara finor, aquella efectivitat de totes les jugades que toca acaben amb alguna acció de perill, però com deia el Jaume, aguantant molt el pes del joc, passant moltes pilotes per ell, enfonsant molt el rival i aportant sens dubte.
0: Un quart d'hora més l'afegir per arribar al descans. El Barça guanya 2-1 al Rayo. RAC 1 directe des del Camp Nou.
4: Perdona, Joan Maria, és evident que Joshua té problemes ja quan ha marcat el primer gol al Rayo, l'han estat tenint a banda i ara molts gestos dels jugadors cap a la banqueta dient és que no està bé, i la mina, evidentment, que ja pot fer el que vulgui amb ell, doncs si està tocat encara més i escalfa, de fet, un jugador de la banda.
0: Ara hi ha una passada en profunditat. Surt Joan, allunya la pilota amb el cap, fora de joc. S'ha endut un cop al porter del Barça.
2: S'està tocant la zona de les costelles, aixeca Joan García.
0: Fora de joc d'Álvaro, no?
1: Pedri es queixava perquè és d'aquelles accions que tots sabíem que era fora de joc, però clar, no l'has xiulat, i Joan García ha hagut, entre cometes, de jugar una mica al físic, posant el cap a un lloc perillós, perquè clar, fins que no han xiulat has de seguir jugant.
4: I es deixa caure la gespa Josu amb aquests problemes musculars, es prepara per entrar ja al terreny de joc Adrià Pedrosa, un conegut, va jugar a l'Espanyol i ha fitxat pel Rayo tot just aquesta setmana passada, avui entrava a la convocatòria i ara tindrà els primers minuts amb aquesta samarreta entrant en el lloc de Josu.
3: Josu ha dit que ja en té prou de la Minyamal, que entri un altre.
6: Sí, sí.
3: Pedrosa deu pensar, ostres tu, quina papereta. Els gols del Barça en 1:40. Els dos gols d'avui del Barça, que ja ha fet la primera remuntada de la temporada, remuntada express.
7: Si voleu un Volkswagen Taigo, sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless,
3: tot?
7: Amb entrega immediata, doncs ho podeu tenir des de 19.900 euros.
3: Oh.
7: Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
8: Crec recordar que Chavarría, que és el lateral que ha anat al Chelsea, li va complicar molt les coses la temporada passada. Correcte. A la Minyamal. Va ser un dels laterals que més el va aturar.
4: I et diria fins i tot que l'anterior temporada també.
8: Sí, sí.
4: Va tapar-lo molt bé, la veritat. S'ha fet ja el canvi, ha entrat Pedrosa.
0: Té la pilota Cubarsí. El servei per la Minyamal directament a fora. Servei de banda favorable al Rayo.

0: Pilota per Pedrosa. Pedrosa amb Álvaro, Álvaro Camello. Camello a la línia de mitjos, esquena la porteria, pressionat per 3, la passada enrere per Buaré. El desplaçament al llarg de Buaré, la toca Xavi Espar, també ho feia Òscar Valentín, que lluita amb Gordon. Falta. Falta del jugador del Rayo. És que el Barça ara té un tipus de jugador amb Rafinha i Gordon a la primera línia de pressió que són molt dinàmics.
1: Sí.
0: I no paren.
1: No paren de pressionar, això ho facilita la feina a tots els migcampistes i tota la defensa, que li és més fàcil la feina de defensa, i alhora també no paren d'oferir-se, i això facilita molt el joc. La veritat és que molt ben plantat el Barça al terreny de joc.
0: Compte que ara Joan ha trigat molt en deixar-la anar. Finalment ha hagut d'enviar la pilota directament a fora. Pedrós amb Buaré, pressionat per Rafinha, passada enrere per Legend. Legend la trepitja, Legend pressionat per Gordon, sessió per Cárdenas, que fa un bon desplaçament de pilota a la zona de Pedrosa. Pedrosa amb Álvaro, la centrada d'Álvaro. Cúber, sí, impecable, protegint l'àrea i enviant la pilota fora. Aquest duel Álvaro-Cundé a mi de moment no m'està agradant.
2: No.
0: No li ha guanyat ni un duel, crec.
1: No, Álvaro la veritat és que és molt bon jugador, potser el millor que té el Rayo, molt ràpid. Però Koundé hauria d'estar a l'alçada.
0: A veure, el servei de banda, Unai López, servei llarguíssim, el rebuig de Bernal amb el cap, la gent que xuta des de la quinta forca, un tio optimista, la gent. Ha engaltat la pilota al primer toc.
3: I a veure què passa.
2: Té bona carrera, però
3: sí,
2: això ja,
3: plantat,
2: ja era...
3: Sí, però aquí
2: no, ja això ja era... Creure molt en un mateix.
0: Sí, la Vinyamala ha sortit des del darrere, se n'ha fet a dos, continua conduint la pilota la Vinyamala i la passada amb profunditat l'ha llegida bé la gent.
3: Es lamenta molt perquè la idea era boníssima.
0: És que a més havia sortit de nassos.
3: Sí, sí.
1: Havia sortit molt bé. Tenia una passada més senzilla, jo crec que la natural i la que segurament havia de fer, que era cap a Espar i que aquest li fes la passada final, però la Vinyamala ha volgut ell fer ja la passada final. Sabem que és capaç, però no li ha sortit.
0: 35 de la primera part, 2-1, guanya el Barça, RAC1 en directe des del Camp Nou. El Barça buscant el 9 de 9 en aquestes tres primeres jornades de Lliga. Recordeu que Hansi Flick ens va dir que fins a la... després de l'aturada aquesta llarga que hi haurà a setembre-octubre, l'equip no estaria al seu nivell, imagina't. Prepareu-vos pels Globetrotters quan tornem de les seleccions.
3: Que jo crec que ell mateix està sorprès amb el nivell que està veient.
0: Recordeu que aquest any la primera aturada és de dos caps de setmana. Per tant, tres setmanes sense futbol. Ara, pilota dividida que guanya Bernal. Bernal amb Pedri, Pedri per dins. A veure què fa Pedri. Pedri trepitja la pilota. Decideix que la millor opció és a l'esquerra per Gordon. Gordon encara. Gordon entra a l'àrea. Gordon, el xut! A les mans del porter.
1: I si no arriba el porter, ja estava Rafinha allà al segon pal, com si fos el futbol sala buscant la rematada al pal llarg, insaciable. Rafinha contínuament s'està desmarcant.
0: I la gent...
2: Oita.
0: És que és ben bé que quan arribes al Barça i caus bé... Ara la passada de Pedri buscant la mínia mal al... refús de la defensa, bloca la pilota Cárdenas. Això a Henrik Larsson també li va passar, per exemple.
1: Sí, sí.
0: I després ho va tornar amb dues assistències a París el 2006, a la final. Álvaro, sí, la sentada d'Álvaro, no hi ha ningú al primer pal, apareix Balliu a l'extrem dret, la demana Òscar Valentín, qui rep però més enrere és Camello. Camello amb Buaré, compte que aquest tio pot xutar, hi ha un rebot, Joan.
1: El Barça ha defensat malament en aquesta acció, hi havia com 6-7 jugadors en línia, tots defenses, però no hi havia ningú a la segona línia, a la línia del mig del camp. S'ha deixat massa sol al balcó de l'àrea i ha pogut rematar massa còmode el Rayo.
0: Té la pilota el Barça al mig del camp. 38 de la primera part, 2-1. En algun moment el Barça també ha de baixar una mica, no?, el ritme.
2: Després del segon gol sí que... perquè realment la primera mitja hora de partit ha sigut una autèntica animalada.
0: Gordon s'ofereix per dins, la dona a Olmo, que ha fet un mal control, però se l'ha tret amb un cop d'esperó, fent l'obertura a l'esquerra per Xavi Espart. Xavi Espart, Pedri. Pedri té el cerca central Cubarsí. Cubarsí cap a la dreta. Ara Rafinha fent d'extrem. La mínima mal de davanter. Rafinha. Encara Rafinha. Continua Rafinha. Rafinha la vol posar per dins, per la mínima mal. La mínima mal pica la pilota a l'interior de l'àrea. Fora de joc.
4: Lamine Yamal, per cert, ha marcat el gol número 50 amb el Barça en 154 partits. 19 anys i 49 dies. És el més jove de la història del Barça arribar a aquesta xifra de gols. Escolar era fins ara el més jove, 20 anys i 356 dies. I Messi era el segon més jove, 21 anys i 120 dies. Lamine ja ho ha superat.
1: Va bé que ens donis aquestes dades, perquè tots, jo el primer, estàvem ara fa un moment dient és que no té prou gol, és que aquest instint no el té. Mare de Déu, és que tot i que vulguem tenir paciència, de vegades no en tenim amb ell i n'hauríem de tenir molt més, perquè el que fa és molt bestia.
0: Quin jugador, tu.
5: Té més gol des de la frontal que a vegades des de l'àrea petita. La frontal és seva.
4: Quan no ha de pensar, segurament.
5: Sí.
0: Pedri es farà un tip de demanar-li perdó a Gordon, perquè s'ofereix a l'espai. Cada vegada que veu una mica de gespa darrere els defenses, ara Pedri ha aixecat la mà com dient, t'he vist, però no te la donaré.
1: La gràcia és que Gordon jo crec que deu pensar, però per què em demana perdó? Però si, i és normal, si jo ja... No passa res, sí. Jo ho vaig fent en el partit, aquest Clar. És el meu partit.
0: Exacte, sí, sí. No se'l veu molt preocupat, no?
1: No.
0: Koundé se la treu de sobre, el rebuig és per Xavi Espart.
3: Anava a dir que Gordon és un gran admirador d'aquesta manera de jugar del Barça. Quan el Barça es va enfrontar contra el Newcastle, va fer unes declaracions d'amor al joc del Barça i als migcampistes del Barça que no van passar gens desapercebudes al vestidor blaugrana.
1: Tu saps lo feliç que ha d'estar ell?
0: Sí, sí.
1: Tenint al costat a Pedri, Xavi Espart, Olmo, les pilotes que li arriben... Quan allà a Anglaterra li arribaven melons, que li anaven volant pel camp, ara deu dir, pues això és una passada, si no paro de tocar pilota.
0: Sí, sí. M'arriben les passades tenses, i el peu que toca, bueno, no? I el lloc que toca. I... Possessió per Koundé. Koundé per dins amb Bernal. Bernal, el retall de Bernal, el xut! Cárdenas corna! Hòstia, hauria estat un... Hauria estat un gol de traca. Uf, quina jugada de Bernal, tu!
3: Els jugadors del Barça al·lucinen. Ara Rafinha picava de mans amb ell, felicitant-lo per la intenció. Setè corna favorable al Barça a l'esquerra de l'atac. Hi va Olmo.
0: Quina jugada. Semblava que la donava, no?, en profunditat.
1: Si fem això ja és per plegar. O sigui, si és allò de no, el toc, toc, i la que ens dona la gana diem, mira, el toc, saps què? Te'l pots quedar tu, que jo li fumo una gardela des d'aquí. Quina bestesa.
0: A veure, el corna, Olmo, saltava Koundé, corna una altra vegada, no?
3: El vuitè ara a la dreta de l'atac, va picar-lo Rafinha.
2: És que a més quina amenaça, perquè tu ets defensar el rei, ja no saps què defensar, si en curt, en llarg...
0: Ai, estic tenint tantes fantasies amb aquest equip.
3: A mi també m'està passant, i em fa por verbalitzar-les.
2: Sí, massa d'hora, recordeu això?
0: Sí.
2: Massa d'hora.
0: No, i els rivals, de moment, evidentment, són de perfil baix. La centrada de Rafinha... La treu malament el porter, la pilota encara a l'interior de l'àrea, salta Bernal, la toca, han agafat Joeca Christensen, no?
3: S'està queixant d'això, sí, sí.
0: El més fàcil és la falta en atac, clar.
1: Això sempre és més fàcil, eh?
0: Sí.
3: Ara veia Christensen protestant, que té moltes dificultats amb el castellà i... Ostres, estava explicant bé, l'àrbitre.
4: O sigui, si no veus penal, no xiulis res.
0: 42 de la... Primera part, 2-1, guanya el Barça. S'ha avançat Camello. Fet el 0-1 al Rayo, però Rafinha i Lamine Yamal han dit que de cap manera. A veure, Lamine Yamal per fora. Lamine Yamal, Pedrosa, que posa el peu i envia la pilota fora. Servei de banda favorable al Barça. No para, Lamine Yamal, realment, aquesta primera part. Es va entonant a mesura que està bé físicament. A veure, Pedri. Pedri cap a l'esquerra per Gordon. Gordon encara. Gordon cap a dins. Continua Gordon. El xut a Gordon! Corna!
4: Ui!
3: Serà el novè a la dreta de l'atac. va cap allà Lamin, també hi va Rafinha. Serà Rafinha qui el piqui.
1: Tothom protegia l'esquena, perquè Gordon sempre va en profunditat i, clar, tant protegir l'esquena n'hi ha deixat la frontal.
0: Rafinha en curt per Lamin Yamal, Lamin Yamal, Pedri, Rafinha, la centrada tancadeta, el rebuig de Pate 6, es treu la pilota de sobre a la defensa del Rayo, lluita Pedri amb Camello, Rafinha. Rafinha ajudant el seu company i aplaudiments de Flick, eh?
3: Flick. Sí, aplaudint Flick, secundant el públic, entregadíssim a Rafinha.
0: Si Flick cregués en la poligàmia, jo crec que també es casaria amb Rafinha.
3: És la nineta dels seus ulls. Sí.
0: La pilota Cubarsí. Cubarsí amb Condé. Condé, la mínia mal per dins. Ai, ai, ai, la mínia mal. Engega. I res, la pilota Boaré.
4: Sense els aficionats al futbol no és res, però amb tots ells ho és tot. I per gaudir amb tothom, Orange, tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol a Orange TV.
0: Un minut i mig i sabrem quan s'afegeix. 2-1 guanya el Barça. Li han fet una falta clara a Pedri, que demanava targeta. La pilota és el cercle central per Bernal. Bernal en curt i en horitzontal per Cubarsí. Cubarsí pica la pilota pel capità! Ha fet bé de saltar per sobre el porter, perquè si no hauria pogut prendre mal. Bloca la pilota Cárdenas.
3: Li ha botat massa endavant.
0: Sí. Hòstia, és que el Rayo no sap què fer. Ara sí que han sortit bé. Pedrosa per l'esquerra, Pedrosa amb Álvaro, Álvaro entra a l'àrea, la centrada, Christensen amb la mínia mal, el retall, el segon retall, Sotana a la frontal de l'àrea, un altre retall i se la canvia de peu, s'ha fet a mig Vallecas, la passada en curt per Xavi Espar, la demana a l'espai el capità, Xavi Espar aguanta, oi, la toca l'àrbitre però la continua tenint Olmo, Olmo va, però aprofitem-ho, això, no?
3: És el que diu Lamin Yamal.
0: Hòstia, la sortida de Lamin Yamal. Una mica de talent, eh?
4: Buf. Va sobrat.
0: Una mica de qualitat per fer
3: això. Està dolorit Cubarsí a la zona del turmell dret de l'acció anterior. Se'l va tocant.
0: Lamin Yamal com si estigués cansat, no? Amb les mans als genolls. A veure, té la pilota Rafinha, Rafinha a la frontal de l'àrea, Rafinha amb Xavi Espar fent de boia a la frontal, Xavi Espar amb Rafinha, Rafinha, Gordon a l'interior de l'àrea, continua Gordon, busca la posició de xut, la treu malament Cárdenas, Condé, futbolista, és un tros d'extrem, quin davanter que ha fitxat el Barça, ha rebut per l'esquerra i ha anat buscant l'espai per xutar, la primera no el trobo, a la segona sí, la rematada Gordon Cárdenas, que no la bloca, la deixa morta en una zona delicadíssima i Condé com si fos un davanter centre de tota la vida barraca. Gol del Barça, gol de Condé, Barça 3, Rayo 1.
3: S'han afegit 3 minuts amb un Condé que ho ha celebrat amb un crit de ràbia tancant
0: fora
3: el
0: de joc.
3: Punt dret.
0: Oh, fora de joc, no val.
4: Era justeta.
6: Ho han tingut claríssim els jugadors del Rayo, tots han anat protestant, aixecat el braç, reclamant aquesta posició antireglamentària de Condé i el Bar li dona la raó.
0: Quan xuta Gordon està per davant.
4: Sí, res, eh? És allò menys de mig cos, però vaja, ja veurem els ninots per confirmar-ho.
2: El peu dret no li queda enganxat?
4: Sí.
1: Va de molt poc.
0: Quina llàstima. Gordon és un generador, eh? Sí. Genera molt perill, eh?
4: Que ara tens amenaça per les dues bandes, això. Cada vegada el Barça és més difícil d'aturar.
0: A més, Marc, tu ja ho havies comentat, em sembla, l'últim partit, és més, que un tio que corre a l'espai.
1: Sí.
0: Dir, és molt més que això,
1: Sí, sí. El que no és un filigranes,
0: no.
1: I llavors a Can Barça costa a vegades fitxar
0: Espera't
1: jugadors...
0: Espera't la pèrdua del Barça, Condé, cap a casa, sí.
1: Jugadors per aquests preus, que no tinguin aquesta habilitat tècnica d'anar-se'n en l'un contra un, doncs de vegades costa una mica d'entendre. És un jugador que ho fa senzill, però ho fa tot a molta velocitat i amb molt sentit.
0: Mira, ara torna a rebre, se'n va per fora de Balliu. Gordon, continua Gordon, frena Gordon. La passada de Gordon per Rafinha. Ui, l'ha agafat com més avançat, no?
3: Ah. Crec que era per Olmo i tot, potser la passada.
0: El refús a la defensa i recuperació immediata del Barça. Mig minut i s'haurà acabat la primera part. 2-1 guanya el Barça. La pilota Koundé a la dreta. Koundé amb Lamine Yamal. Lamine Yamal cap enrere per Cubarsí. Cubarsí té entre línies Koundé. Koundé ha jugat de memòria, s'ha equivocat.
3: Sí, s'ha empipat ara, Flick, no li ha agradat. Ha fet un salt tiró de desaprovació.
0: Pate 6 amb Cárdenas. Avui, de moment, el balanç per mi de Koundé a la primera part és que ha sortit el germà que no ens agrada, eh?
5: Sí.
0: Té la pilota Pedri, bona maniobra, la perd, bé Koundé, ara sí que se la treu de sobre amb un canvi de peu, la dona per Bernal, Bernal amb Xavi Espart, Xavi Espart al balcó de l'àrea per Olmo, el retall d'Olmo, Olmo veu aparèixer a la dreta, la mínima mal, la mínima mal, va aquella Ribas, la centrada amb la dreta, fora. Directament a fora, l'àrbitre que mira el rellotge, ja passa mig minut del 48, suposo que s'esperarà que posi la pilota en joc Cárdenas i xiularà, no?
5: Sí.
0: Pilota en llarg, doncs encara no. Potser amb la revisió del gol considera que s'ha d'afegir un minut més.
5: Sí, deu haver afegit un minut més.
0: Té la pilota Koundé. Ara, ara sí. Xiula el senyor Hernández Maeso, al descans al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça 2, Rayo 1.
3: I atents a Cubarsí, que acaba la primera part una mica tocadet, ho dèiem, a la part baixa de la cama dreta, més propera al turmell. Està adolorit Cubarsí d'una acció defensiva i ara n'està parlant amb Joan García. Des de la banqueta del Barça han estat atents a com estava Cubarsí i ara veiem que el doctor Pruna el busca per preguntar-li quines sensacions té de cara a la segona part. Els jugadors del Barça ja són al túnel de Bastia, satisfets amb aquesta primera part i amb ganes de més. Volen transformar la seva superioritat contra el Rayo amb més avantatge al marcador de cara a la segona part.
7: És evident que al club madrileny les coses no van massa bé a nivell institucional, a nivell esportiu, perquè hi havia retrets entre el capità Òscar Valentín i un membre del cos tècnic que ha marxat empipat al migcampista del Rayo Vallecano, l'equip de Vallecas, que marxa després d'haver deixat anar aquest avantatge que havia aconseguit.
0: Bona primera part del Barça, s'ha avançat el Rayo 0-1, reacció immediata del Barça amb gols de Rafinha i Lamine Yamal. Ara tornem.
8: El Barça juga a RAC1.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
12: Què us poso?
13: Per mi una estrella.
12: I per tu?
14: Jo també una estrella.
13: Ara estem d'acord.
14: Estem d'acord?
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així.
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Tu no ets només una pòlissa. Ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
21: RAC 1.
22: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
23: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
22: Gracias.
24: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
25: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vaig començar.
24: President Illa, bon dia i moltes gràcies.
26: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
27: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
28: Bon dia, què tal?
27: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
29: Buenos días.
27: ¿Cómo estás?
29: Muy bien, encantado de estar aquí.
27: Laura Pausini, un plaer, novament.
28: Gràcies, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
27: Joan Laporta, bon dia.
30: Hola, bon dia.
27: A quina hora va arribar a l'Ute Gas?
30: Vaig arribar a les 3.
27: Leire Díez, ¿por qué hoy?
28: Pues porque pretendían callarme.
27: Iñaki Urdangarín, bon dia.
31: Bon dia.
27: Et sents més feliç ara?
31: Sí, estic molt feliç.
27: Alexia Putellas, bon dia.
32: Hola, bon dia.
27: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
32: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
27: William Dafoe, gràcies.
30: Thank you.
33: El món a RAC 1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC 1, tots som un milió. El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 4 minuts i 2 quarts d'11 de la nit al descans al Camp Nou i a la sintonia de RAC 1 Barça 2, Rayo Vallecano 1. De seguida analitzem la primera part del partit. Abans, però, Pep Tormos, hola.
34: Hola, bona nit.
0: Fem un repàs a l'actualitat, per on comencem?
34: Doncs ho hem sabut fa poca estona. Pedro Sánchez i Felip VI s'han reunit aquesta tarda enmig de la crisi migratòria a Ceuta, una trobada de més de 3 hores significativa, perquè avui mateix el president espanyol des de la SER ha anunciat que el monarca assistirà a la ciutat autònoma. Des del govern espanyol emmarquen aquests contactes dins les trobades habituals que fan diversos cops al mes i asseguren que s'ha desenvolupat amb normalitat. Sánchez ha introduït estratègicament al debat la figura del cap d'estat, que fa gairebé 2 dècades que no trepitja Ceuta. El president espanyol, per cert, demà reunirà el Consell de Seguretat Nacional i després el Consell de Ministres. I també demà, a casa nostra, el govern presentarà la nova número 2 d'Educació després d'haver destituït la secretària general del departament. Ocuparà el càrrec la fins ara gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari. Això arran del fiasco de les proves PISA, els resultats dels alumnes catalans no es podran tenir en compte perquè no compleixen els requisits. Des dels directors de centres demanen que es publiquin igualment. Aquests resultats són declaracions del president de l'entitat, Jordi Satorra.
35: Això no exclou la necessitat de conèixer els resultats d'aquestes proves PISA, malgrat que tinguin uns biaixos determinats. Per què? Perquè és important. Si nosaltres hem dit sempre, si no tenim clar en què estem fallant, en què està evolucionant aquests darrers 3 anys comparativament el sistema educatiu de Catalunya, no sabem en què hem d'esmerçar més esforços.
34: Per aquest cas, el Departament d'Educació també ha obert expedient a 3 funcionaris per negligència.
0: Gràcies, Pep.
34: Molt bé, fins ara.
0: Esteu preparats ja per una nova edició de la Castanyada del Cabró Rock?
34: Sí.
0: 31 d'octubre a Montmeló us esperen 17 hores de música, actuacions de cultura popular, atraccions, túnel del terror, panellets, castanyes, contra l'alineació de luxe, Figa, Flauas, els Catarres, la Ludwig Band, els Amics de les Arts o els Pets i l'Axe en Busto, junts en un mateix escenari per primera vegada en 20 anys, coincidint amb el 40è aniversari de totes dues bandes. No et perdis la gran diada de la cultura catalana. Entrades a cabrorock.cat.
36: Què t'ha semblat la primera part?
1: La setmana tornat amb una primera part excel·lent, amb un joc col·lectiu sublim per l'alçada de la temporada que estem i que m'agradaria aprofitar aquest temps per parlar una mica de Xavi Espar. Em sembla espaterrant el que estem veient amb Xavi Espar. I m'agradaria reflexionar sobre la seva mentalitat. O sigui, crec que jugadors del seu talent i de la seva habilitat, o de la seva tècnica, més que de talent, de la seva tècnica i la seva habilitat, el planter estic convençut que n'hi ha molts. Molts. No crec que sigui un superdotat a nivell tècnic ni a nivell físic, sinó que és el seu cap, la seva mentalitat, la seva lectura de joc, la seva comprensió del joc, la seva manera d'afrontar els partits. Hi ha molts jugadors, de vegades, al planter especialment, que es destaquen moltíssim, molt. Però el salt al primer equip els hi costa moltíssim, perquè no és fàcil entrar aquí, no és fàcil llegir el que toca, vols destacar molt, tens molts nervis, no és fàcil trobar un lloc. Fixa't el lloc que t'han donat aquí. T'han donat el lloc dels que menys t'agradava, el lateral esquerre. No saps mai quin lloc et tocarà. I a jugar amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta actitud, amb aquest caràcter, és el jugador, sembla el jugador més tranquil dels que hi ha avui. Sembla més tranquil que Cobercí, sembla més tranquil que Pedri. Mana, perquè mana els companys, els diu on s'han de posar, demana la pilota. I sobretot, sobretot, a mi el que em meravella d'un nano tan jove és que només vol donar continuïtat al joc. Simplement vol ser una peça més dintre l'engranatge. Simplement vol fer que aquella pilota que li arribi donar-la en millors condicions a l'altra. I això és futbol. Això és la gràcia i la dificultat del futbol. Que tu només ets un dels 11 jugadors i tu només has de fer una funció, fer un passet més, jugar una miqueta més. Això és el que ens va meravellar de Lamine Yamal al seu dia, que era un extrem espaterrant, però que simplement feia el que tocava en cada moment. I això és el que fa Xavi Espart. Avui ha fet una assistència, ha fet dos driblings, s'han dut 4 de les 5 disputes, però tot això ha sigut conseqüència del joc. No ho ha forçat. És el que li ha tocat, per dir-ho així. Jo vaig jugant, vaig donant continuïtat, i si em toca a l'àrea, doncs dono assistència. Si em toca xutar, xutaré. Si em toca defensar, defensaré. Simplement jugo a futbol, i aquest simplement, ell ho fa molt simple, ho fa molt natural, però és molt, molt especial, perquè amb un debutant, amb un nano que comença, és gairebé impossible fer-ho amb la tranquil·litat i naturalitat que fa ell, i per això, vaja, ens està deixant meravellats a tots.
2: I a mi, amb el que dius, a tomb del que dius, Marc, a mi el que em té absolutament al·lucinat és que el veiem en una posició en què no havia jugat a nivell professional a la seva vida, ni tampoc a nivell de selecció espanyola, per exemple, aquest Mundial, en què sí que vam veure al mig del camp excel·lir amb la sub-19, o amb el Barça quan havia jugat de lateral dret, però és que algú volta el plantes aquí a lateral esquerra i amb 3 jornades donàvem ens la dada, dona 2 assistències. Una cosa que li hem reclamat a Valde, del dret i el de revés, que quan arribava a dalt, una potència física, una velocitat espectaculars, però que quan arribava a dalt se li feia nit, i aquest nano és que no cal ni que corri. És a dir, és tan intel·ligent que va un i dos passos per davant de la resta de jugadors. Jo, a banda d'Espart, evidentment, de la primera part em quedo amb el ritme que ha sabut imposar el Barça en la primera mitja hora, una que després fins a després del segon gol. Per mi és un ritme de Bayern de Flick. És a dir, aquell equip que maltractava els rivals, que no els deixava ni sortir de la seva àrea, ni vaja, evidentment, del seu camp és evident, perquè el Rayo pràcticament ha sortit només un cop i amb l'empanada de Koundé han aconseguit el gol. Però em quedo amb aquest ritme endimoniat, aquestes ganes de deixar absolutament esmicolat el rival i el pro d'aprofitar les ocasions, que és una cosa que vam veure l'altre dia contra l'Atlètic Club, que tu generes i ets l'equip que més genera de llarg, però això no acaba de reflectir-se en el marcador. Esperem que aquest ritme continuï a la segona part i que aquestes ocasions, que són nombroses, es puguin convertir en el marcador.
3: Celebrar aquesta magnífica versió del Barça novament en el tercer partit de la temporada, no oblidem, a 31 d'agost, i un parell de dades individuals més, arran de la que comentàvem de Lamine Yamal i els 50 gols, el Barça, el club, a través de les xarxes, diu que és el jugador més jove de la història de les 5 grans lligues a arribar als 50 gols, per tant, superant registres de Haaland i d'Mbappé. I Rafinha, 4 gols en els primers 3 partits de Lliga, és Pichichi, juntament amb Mbappé, amb 4 gols, però, atenció, cap jugador del Barça aconseguia això, 4 gols en els primers 3 partits d'una Lliga, des de Messi, la temporada 18-19. Però és que abans només ho havia fet Eto'o, la temporada 2006-2007. Per tant, els registres de Rafinha com a nou, doncs també són realment espectaculars.
36: Això, espectacular, m'encanta, tenint en compte tot el sideral que hi ha hagut amb el nou, etc. Però, escolteu, és que ara que has dit això de Lamine Yamal, potser sí que haurem de començar a dir que Lamine Yamal és un golejador, també, no? Vull dir, si és el tio, no?, de les 5 grans lligues,
3: sí, sí,
36: que arriba a una edat més, no?, més jove, els 50 gols, potser, sí, vol dir que sí que una mica de gol sí que té, no?
3: O com a mínim li hem de donar temps.
4: Va acabar amb 24, màxim golejador de l'equip.
3: Li hem de donar temps perquè veiem cap a on va i com evoluciona, sobretot.
5: Sí, bueno, també fa molt que juga. Vull dir que, sí, que va començar més d'hora que gairebé tots els jugadors de les grans lligues. A mi em falta encara aquell instint de golejador, aquell... Ja sé que sempre ens ve el cap al mateix, però vaja, és que ens obliga ell també que sempre ens vingui el cap al mateix, no? Sí, vull dir, allò que tenia aquell no ho té, de moment.
36: Des del primer moment.
5: No, no, no, sí, per això dic que no, de moment encara no té el que li vam acabar veient a Messi.
3: Aquell va explotar en un moment, el 2008, concretament, sí, quan arriba Guardiola. Fins llavors no era un golejador.
4: Bé, i va anar increixent.
36: I a més el canvia de posició, sí, Guardiola.
4: Mm-hmm. Clar,
36: vull dir, que aquest tio ha fet aquests gols jugant d'extrem, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Però la, vaja, el canvi de posició de Messi, la primera temporada no arriba fins al clàssic del 2-6, al mes de maig. Vull dir que aquella primera temporada de Messi ja és de gran golejador i com extrem, per tant.
36: Sí. Sí, sí, perquè jo vull dir, jo parlo per mi, a mi personalment la relació de la Lamine Yamal amb el gol no em preocupa gens. Vull dir que pot millorar-la, i tant, sí, però és que estic convençut que la millorarà.
1: Sí, a mi tampoc em preocupa. Sí, a mi no em preocupa, el que passa és que sí que és veritat que veus que és un jugador que és tan efectiu en la passada, en el colpeig, en el dribbling, tot i que ara aquests primers dies encara està agafant una mica el ritme i l'eficàcia, eh? Però que el veus tan fi amb tot que quan el veus de cara a porteria, amb accions clares, clar, et sorprèn una mica de dir, ostres, aquí no està tenint aquesta efectivitat, però jo estic convençut que això arribarà. Estic convençut que arribarà, i bé, la temporada passada les xifres ja són molt bones i és un jugador que ho incorporarà.
5: Sense afició al futbol és només silenci, amb l'afició al futbol ho és tot. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol en tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol en un sol lloc. El trobaràs a Orange TV, truca al 1414 o entra a orange.es i no t'ho perdis, Orange és aquí.
36: La nostra gent està contenta?
6: Sí, està contenta. Només ha rebut comentaris dolents, Condé.
36: No fotis.
6: Sí. Sí, sí, sí, sí. Però la resta, la veritat és que tothom té elogis, especialment Xavi Espar, que ja ho hem comentat també aquí a la transmissió, però sí, Condé surt a la foto del gol i, per tant, hi ha alguns oients que demanen fins i tot el canvi, ja. Sí, sí, sí, sí.
3: Sí, és el to, més enllà de... Sí. Que és veritat que surt a la foto del gol, el to de Condé no va en consonància amb la resta de l'equip, no?
4: Un ritme més baix, no? Van tots molt revolucionats, molt agressius, i li falta aquest to.
2: És que se'l veu un punt absent, és a dir, en defensa hi ha hagut, a banda de la jugada del gol, després hi ha hagut una jugada pràcticament clavada, que Álvaro ha tornat a rebre sol, ha pogut aixecar-la al cap i tornar-la a posar a l'àrea, que no ha estat gol en aquest cas, però així en defensa, però en atac ja veus que amb la pilota als peus no està fi, que es distreu, que no està del tot atent, doncs ja està una miqueta ben
4: bé saps. També hi ha un tema de confiança en el cas de Condé, tampoc ha de ser fàcil saber que a ulls de l'entrenador ara no ets indiscutible quan tu estàs acostumat a ser-ho, no? Això també sí que és veritat que et posa en la tessitura d'haver-te de revelar i haver-te de reivindicar i demostrar que t'ha de tenir en compte com et tenia en compte abans, no? Que l'has de tornar a convèncer, però alhora també et posa pressió i de vegades això doncs afecta el rendiment del futbolista.
36: També us diré que quan el Barça, la versió del Barça de Flick és la versió com la d'avui, per exemple, o t'hi poses o surts molt retratat.
6: És molt fàcil.
36: Es nota molt la diferència.
4: Quedes despullat molt fàcilment.
6: I abans ha comentat una cosa al Molló durant la primera part, que és aquesta possibilitat amb Gordon, que, per exemple, crec que no tens amb Rafinha oberta a la banda, no? No et dona Rafinha aquesta amplitud, i en canvi amb Gordon i amb Xavi Espar, amb els dos, ocupen els espais de manera sensacional. Jo crec que amb Rafinha i Balde, en aquesta banda, especialment era la banda del primer any de Flick, estaves molt limitat, perquè Balde no podia jugar per dins, com juguen a vegades Cancelo i Xavi Espar, i Rafinha no podia jugar per fora, com juga Gordon, no? Jo crec que són afegir aquests registres que van bé de cara a un tercer any amb un mateix entrenador.
1: És veritat, és molt cert que era una banda molt asimètrica, Rafinha era molt anàrquic i sabíem que es movia per tot arreu, menys per la banda esquerra, que l'havia d'omplir molt Balde, i evidentment, com que hi havia Pedri, doncs tot acabava guanyant sentit, però ara està molt més ocupada, és una banda esquerra que hi ha tres jugadors, perquè hi ha Pedri, però hi ha Espar i hi ha també Gordon, i Gordon està allà obrint el camp, i si no és Gordon, perquè Gordon se'n va dins, llavors hi anirà Espar. Vull dir que realment està molt més ocupada, a nivell, molt més racionalment, i el Barça està més ben plantat al terreny de joc, i Rafinha, per molt que vulgui ser anàrquic, ara davant de centre, no té tant espai on anar, no? Vull dir, el tens una mica engaviat, no? El tens allà que no pot marxar tampoc molt lluny, perquè doncs, no vol marxar, és a prop de l'àrea, i està clar que allà s'hi està trobant còmode.
3: Sí, fins i tot amb Adeyemi jo crec que pots tenir també aquesta amenaça per l'extrema esquerra juntament amb Cancelo o amb Espar.
1: Sí, sí. És que si segueix així, jugant així, Rafinha jo tenia certs dubtes de com es mouria, si sabia moure en espais reduïts, i encara haurem de veure partits més aspres amb els rivals més tancats o quan necessitem que ell descarregui d'esquena, perquè algun dia el necessites del davanter centre, i això amb ell suposo que li costarà, però la veritat és que ho està fent molt, molt bé de davanter centre, se li està posant molta cara de nou i sembla que ell hi està posant tota l'actitud i que n'està convençudíssim.
36: Tot el bomba que comenci la segona part, estaria bé que la gent pogués sortir a jugar, perquè li estan fent una entrevista.
5: Sí.
36: Estava tothom esperant que s'acabés l'entrevista aquí a peu de gespa.
4: No fa canvis al Barça, Cubarsí sense problemes.
7: Tampoc l'Atlètic Club, tenim xifra d'assistència, menys que l'altre dia contra l'Atlètic Club, 57.768 espectadors.
36: Tot a punt perquè comença la segona part, xiula el senyor Hernández Maeso, Barça 2, Rayo 1. Té la pilota Koundé. Koundé amb Joan. Hòstia, esperant que arribés Camello.
1: M'ha arriscat una mica.
36: Una mica massa, potser,
1: sí,
36: no?
1: Sí.
36: Vull dir, ha anat del canto d'un duro, que no tenim un problema aquí, eh?
1: Sí.
36: Mira, Espar, mora de Déu, Espar, aquí associant-se amb Pedri primer, amb Gordon després. És que jo crec que aquest nano jugarà molts minuts, tres minuts. Pedri, és una delícia.
2: Pedri ho agraeix també, perquè han fet un teva meva que pocs jugadors li poden fer a Pedri, i més en aquesta banda esquerra.
36: És que a més el Barça, això, surt amb aquests... Amb aquesta... Ai, ara Cobercí s'ha equivocat. Però és que Xavi Espar, quan el Barça té la pilota, vull dir, ni lateral d'esquerra ni
1: mandanyes. No.
4: Ni punyetes.
1: És que té una pulcritud, per a més, per aquí, que Cancelo no la té. Cancelo té molt talent, però és molt més irregular. A mi l'únic dubte és aquest. El dia que hagi de marcar realment un extrem seriós i que defensivament, aviam com se'n sortirà. Però bé,
36: és que potser és el dia que hauràs de canviar. També hauràs de defensar amb quatre més estrictes, diguéssim, no? I
1: sí,
36: potser canviar... No?
1: Sí.
36: Vull dir, no. Vull dir, és una delícia de jugador, però potser haurà partits que no li convenen, no? Vull dir...
1: Correcte, sí.
5: Veure el de Pedri, jo tinc moltes ganes de veure'l, no? Algun dia, també. Doncs, al costat de Bernal o de Rodri, perquè jo crec que allà també serà un espectacle, aquest home.
36: Sí.
1: La veritat és que sí, jo no sé a quin serà el sostre, perquè li van veure algun partit de la pretemporada en la posició de Pedri, i et va meravellar, però sempre penses, bueno, sí, però és pretemporada, espera't, que això ja veurem com vagi de veritat, no? Si realment podrà jugar així. Jo, aquests partits veient-lo, realment et creus que pot jugar de Pedri i que potser és la millor alternativa,
36: eh? I compta amb Bernal, eh?
1: Sí,
36: compta amb Bernal,
1: també.
36: Perquè un altre que ara Pedri la passada per Gordo no és bona, el rebuig de la defensa del Rayo fora. Compta amb Bernal, perquè ja porta unes quantes maniobres que...
1: No, partits molt sòlids, defensa sempre ben col·locat, donant continuïtat, segurament tocant menys pilota del que moltes vegades tocarà un mig centre, justament perquè li dona molt d'espai a Pedri. Ell va compensant allà on va bé Pedri. Si ara Pedri es posa al mig centre com ara mateix, doncs Bernal ocupa una altra posició. És com que va allà on no vagi Pedri i deixa que el canari doncs porti la iniciativa, i per això toca menys pilota Bernal.
36: Té la pilota Joan amb Xavi Espar, el dribbling de Xavi Espar a la banda esquerra. Xavi Espar ja per dins, continua Xavi Espar, la deixa per Rafinha al cercle central. Rafinha amb Lamine Yamal té a la seva dreta Koundé, vol fer la passada directa per Gordon, el refugi és per Lamine Yamal, el xut, fora.
4: S'escalfen 5 jugadors del Barça, són Cancelo, Eric, Rodri, Fermín i Adeyemi.
36: A Lamine Yamal no li ha fet cap gràcia a l'entrada de Boaré, eh?
7: Ja és que l'ha fet, sí, a la primera part hi ha hagut un moment en què la Min se l'ha tret de sobre, Boaré s'ha tornat, Boaré s'ha queixat llavors a l'àrbitre, Maeso li ha dit que callés, vull dir que s'ha portat una estona buscant-se les pessigolles.
36: Té la pilota la gent, Gordon és una... Jo crec que la gent somiarà amb ella, és d'aquells que hi va una vegada, dues, tres... És que faci falta. El Barça ja ha recuperat la possessió de la pilota al minut 4 de la segona part, 2-1 al marcador.
1: De moment aquesta segona part ha començat amb un ritme més baix perquè el rival també no pressiona igual, és normal, estem encara a l'agost i és normal que no es pugui mantenir el ritme frenètic d'aquella primera mitja hora.
36: Joan, la demana Bernal, que no té por de rebre aquí al centre de la defensa, i la dona el primer toc per Christensen. Christensen, Pedri cap enrere. Ha rebut una falta com un piano de legend. La xiula el senyor Hernández Maeso. Bernal, situat entre els centrals. El Barça que està trobant a faltar moltíssim Frenkie de Jong en aquest inici de temporada. Té la pilota Bernal. Bernal amb profunditat per Rafinha.
1: Què és aquesta entrada tan dura?
36: No, Rafinha, innecessària, gratuïta, ho reconec, innecessària.
2: Ja el recordava, tu.
36: Innecessària, demano disculpes.
7: Sí, perquè jo abans m'he callat una, perquè quan parlàvem de Koundé i el ritme, una mica és el que passava amb De Jong, no? Que potser anava un ritme més baix que la resta.
36: Sí, doncs vinga, doncs ja el remata, el remata la Clara.
1: Té la crides a galeres, doncs sí, se n'hi va.
36: Gordon, Gordon amb Xavi Espar, Xavi Espar per dins, fa la passada a la dreta per Koundé, Koundé amb la mínia mala a l'extrem dret, la mínia mala amb Koundé, ui, no s'han entès, ara amb Koundé, hòstia, Koundé avui de debò. Ara hi ha una passada llarga per Camello, a l'urgència Cubarsí, també Christensen, Camello, aguanteu-lo que està sol. Bé, molt bé els dos, pilota per Joan.
7: També venia Xavi Espart a ajudar-los.
36: Joan ràpidament amb Olmo, Olmo amb Pedri, la passada de Pedri en profunditat, el rebuig de la defensa és per Olmo, el control orientat, li toca la pilota de Frutos, se la queda el jugador del Rayo que juga amb Boaré, ha superat la pressió de Bernal deixant-la per Álvaro, Álvaro amb Òscar Valentín, Òscar Valentín a la frontal de l'àrea amb Legend, bona actitud defensiva del Barça, recuperació de pilota Bernal amb Xavi Espart, mola Déu, Xavi Espart una altra vegada amb Bernal, Bernal, Olmo, Olmo aprofitat per Gordon, Gordon a l'interior de l'àrea, Gordon la dona, el rebot en el defensa i gol! Gol! Del Barça! Aquests en pròpia porteria també valen... I Gordon, que torna a rebre el suport incondicional de la gent del Barça. Jugada molt bonica per l'esquerra. La combinació Xavi Espar-Bernal. S'ofereix a l'espai Gordon, que li guanya el duel directe al defensa després de la passada d'Olmo. La centrada de Gordon. La gent que la vol enviar a corna i se la fot a dins. Gol del Barça, gol de la gent en pròpia porteria. Barça 3, Rayo 1.
7: I Gordon rebent l'ovació del públic, ja ha tancat el puny esquerre, mirant-se l'afició, celebrant amb ells com ajuda a l'equip. L'aterratge de Gordon està sent boníssim i ara molt somrient ha rebut la felicitació dels companys per ser determinant en el 3-1. I es queixaven Òscar Valentín i Pedrosa a l'àrbitre, crec que d'una acció força anterior, d'una caiguda de Boaré al mig del camp, que sense d'un cop de Dani Olmo, però evidentment en aquell moment no havia assenyalat res a l'àrbitre i no han vist res punible, per tant el gol és legal.
3: Celebrem amb una Estrella d'Am, el tercer del Barça, gol de la tranquil·litat, el gol en pròpia porta amb Estrella d'Am.
1: No és casualitat que avui hagi gol en pròpia porteria, que Laporte pràcticament se'n va fer un altre també de gol en pròpia porteria, una acció com a mínim molt erràtica, quan ofegues tant el rival, quan el desgastes, quan fas un setge tan i tan gran com està fent el Barça al Rayo, al final les errades arriben pel seu propi pes i en aquest cas doncs no hi ha pogut fer més la gent i se l'ha acabat ficant a dins.
2: I això amb dos jugadors que estan en fletxeta verda, Xavi Espar, que ha arrencat la jugada amb una croqueta al mig del camp i un detall tècnic preciós, i amb Gordon, que quan apreta el turbo no hi ha qui l'agafi.
36: Sí, i ara l'obertura de Cobercí per Xavi Espar, Xavi Espar, la centrada per Rafinha, la toca Patesis i la bloca el porter.
7: És que veus Xavi Espar i penses, com l'has de treure de l'11? O sigui, és que és impossible treure'l ara mateix de l'11.
1: Quan aquest... Flick li va dir que s'assemblava a l'AM, vaig pensar, però on, saps com li poses aquesta llufa, saps? No, home, és aquestes comparacions que poden passar. Per alguna cosa ho devia fer, perquè, noi, potser sí que tenia raó.
6: Més barat que Gabriel Jesús, eh?
3: Si no la fot en pròpia porta la gent, Rafinha amb la canya a punt per fer el doplet, eh? Estava al darrere, ben situat. Perfecte.
36: I torna el Barça, Gordon, des de l'esquerra cap a dins. Continua Gordon, condueix la pilota. Frena per la passada vertical, preciosa per Olmo. Olmo, el retall d'Olmo! Li prenen la pilota a l'últim moment, bloca Cárdenas. Bé, Gordon, eh?
1: Sí, ho fa tot amb sentit, ho fa, com dèiem, tot senzill, però si pot anar a profunditat, en profunditat, si no fa les diagonals, les passades les sap llegir molt bé, té remat, la veritat és que és un jugador molt complet i, com dius, s'està guanyant l'afició. Blaugrana, que li agraden molt les estrelles, però també aquells una mica antiherois, no? Aquells que és més empenta i cap que estrelletes, doncs la veritat és que també agraden molt.
3: El Neskens del segle XXI.
1: No ho sé, jo no el vaig veure.
5: Jo tampoc.
36: Minut 10 de la segona part, 3-1. És molt petit, el que passa que se'n parlava a casa, no, Puig?
5: Clar, clar, clar.
7: Són realment bromes ja de grans, eh?
8: Què vol?
36: Té la pilota Unai López, fa l'obertura a l'esquerra per Álvaro. Álvaro a l'interior de l'àrea, se li ha fet de nit. Ha lligat moltíssim a deixar-la anar. I la deixa anar cap enrere, que li complica la vida a Boaré, que la deixa per Legend. Fora de joc, no? Fora de joc, sí, sí, sí. Fora de joc. La de Frutos.
5: Aquesta nova temporada de futbol que ho té tot i que fa pinta que ens ho passarem molt bé. Ara també ho pots tenir tot a la carretera. Descobreix el Nissan Qashqai amb el nou e-Power. L'híbrid reinventat més potent i eficient que t'ofereix 205 cavalls i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres perquè no deixis de guanyar.
36: El Barça guanya 3-1. Té la pilota Camello al cercle central. Es recupera Bernal. Bernal amb Cubarsí. La passada de Cubarsí per Rafinha. Li queda el control un pèl llarg. Recupera la pilota Boaré cap enrere per Legend. Legend pate 6 cap a la dreta per Balliu. Balliu progressa, continua Balliu. Balliu amb De Frutos enganxat a la banda, el control li queda llarg i Olmo gera allà. Servei de banda favorable al Rayo. Olmo no s'ho creu.
7: Tampoc Hansi Flick.
36: Minut 12 de la segona part. Veurem quan comença a fer canvis Flick. El Barça no torna a jugar fins diumenge 4:45 a Mestalla. Passada a l'esquena de Xavi Espar per De Frutos, la centrada, Joan. Hi havia fora de joc, a més. Llei de l'avantatge. Suposo que Rodri tira uns minuts, no? Home, de Yemi potser també, Fermín potser també, no?
1: Sí, seria bo que en tinguin, sí.
7: El Rayo prepara un doble canvi. A la banda ja preparats Pedro Díaz i Fran Pérez. Es farà ara mateix Boaré, que ha estat un jugador que ha fitxat el Rayo aquesta mateixa setmana, que debutava avui primera, perquè és un jugador que ha estat jugant a Primera Federació amb el Betis. És el primer substituït entre Pedro Díaz en el seu lloc i marxa també De Frutos entre Fran Pérez.
1: Intenta posar una mica de múscul, refrescar una mica les cames, mantenir una mica el mateix esquema. No té gaire cosa a fer, moure una mica l'equip.
6: Sembla que Rationi s'escalfava. Crec que està a la banqueta perquè ha demanat no jugar. Vaja, diuen que pressa no agafa el telèfon, que no agafa el telèfon, i hi ha equips que ofereixen 25 milions la seva clàusula de rescisió, però de moment no... Ha pagat terminis, però de moment no l'agafa.
36: Però l'ha d'agafar quan has de pagar la clàusula? Crec no pot anar directament a dipositar-la?
6: Crec que ofereixen la clàusula, però a terminis. És a dir, al final un traspàs, perquè no volen pagar de cop els 25 milions.
1: Ja. A més, també hi ha aquell tema dels impostos, no? Que si amb la clàusula has de pagar impostos, si fas un traspàs, no.
36: Ara hi ha hagut una centrada des de la dreta de Balliu, semblava un control senzill per Christensen, se li ha escapat i ha regalat un corna, ell mateix ha demanat perdó de seguida.
7: Sí, ha demanat perdó de seguida, se n'ha adonat de l'errada, clarament. Segon corna del partit pel Rayo, el primer d'aquesta segona part, hi va Unai López.
36: Els suplents, que no estan acostumats a ser suplents, estic pensant sobretot en Rodri, es van mirant l'àrea tècnica, com dient, què? Una sentada d'Unai López, la rematada i el gol.
5: Ostres.
36: Doncs ha tornat a marcar Camello, eh? La sentada des de la dreta i la rematada de cap.
1: Hòstia.
36: Ha guanyat tota la defensa i es torna a complicar la cosa. Barça 3, Rayo 2, el segon de Camello.
7: Tercer gol de la temporada de Camello. Ràpidament han agafat la pilota els jugadors del Rayo del fons de la xarxa de la porteria de Joan García per portar-la al mig del camp i intentar posar nerviós al Barça.
9: Jugadors del Barça mirant-se entre ells una mica incrèduls, i ara veia Pedri picant de mans i demanant als seus companys més concentració, que no es poden distanciar.
1: I el marcava Xavi Espar, el marcava, i estava agafant-lo, l'està agafant, el que passa és que el guanya per alt en aquest emparellament, si vols, una mica discutible, perquè és un davanter centre, i que l'agafés Xavi Espar, que és molt baixet, no és que s'hagi despistat, però no l'ha sigut ser prou agressiu i prou intens en defensa, i la veritat és que ha de guanyar la partida.
36: La mínima mal amb Koundé, Koundé a l'interior de l'àrea, el retall! Quan volia centrar, s'ha trobat la cama del rival, falta de Koundé. Doncs a veure com reacciona el Barça, perquè amb el 3-1 ja semblava que tot estava dat i beneït, i de cop el Rayo que torna a situar-se només un gol del Barça.
3: Primer gol que encaixa, pilota aturada del Barça aquesta temporada.
36: I dèiem lo de les porteries a zero, no li farà cap gràcia segurament a Hansi Flick que encaixa dos gols a casa contra el Rayo, eh?
7: No, no, allò del clean sheet que li agrada tant destacar avui.
2: Ja, és perquè el Rayo tampoc és que t'hagi generat.
7: No, és que realment és una mica absurd. Una llàstima.
2: Pràcticament dos xuts a porteria, dos gols.
36: No en recordo cap més, la veritat. Algun així fluixet, poder. Ara la mínima mal ha esperat molt la passada, pèrdua, Pedrosa, compta, la centrada de Pedrosa, la rematada, Joan, se li escapa la pilota, la següent rematada i la torna a treure el porter i fora. Compta, compta, que el Rayo ha tingut el 3-3, la primera rematada de Fran Pérez. S'havia enverinat moltíssim. La treu bé, Joan, però no la pot desviar del tot. I jo crec que després torna a ser Camello, que està a punt de fer el hat-trick, eh?
1: Sí, em sembla que sí que la segona té mèrit de Joan Garcia, que hi arriba i és capaç de rebutjar. No, és cobrir-se directament.
36: Sí, sí.
1: Però s'havia dormit en la primera rematada, jo crec que una mica Joan Garcia i la defensa en general.
36: I la mínima mal que l'ha esperat molt, eh?
1: Sí, s'ha dormit també. Cert.
7: Sí, crec que són partits que et veus tan superior que entres en terrenys complicats en certs moments.
36: A veure si el Barça torna a connectar-se. Koundé s'equivoca en el rebuig, la centrada a l'interior de l'àrea, Cubarsí fora. Canvis, canvis.
7: Sí, entraran canvis. Fermín i Rodri, que es treuen ja al pitrall i rebran les darreres instruccions tècniques.
36: I Eric, no posaríeu Eric.
7: Eric.
36: No posaríeu Eric,
7: no,
36: també?
7: Eric continua, no. Sí, continua fent exercicis.
36: El demano. Dic, demano Eric.
1: No estàs tranquil amb Koundé, eh?
36: Al lateral dret. Tu sí?
1: No.
36: Vale. Compte la jugada individual del jugador del Rayo, la passada enrere, Camello, sí, ara xuta des del balcó de l'àrea envoltat de jugadors blaugrana. No teniu pensar que cada dia és diumenge. 17 de la segona part, moments ara delicats pel Barça, que continua guanyant, això sí, 3-2. Rafinha, Lamine Yamal i Legend en pròpia porteria han marcat els gols del Barça, els dos del Rayo, de Camello. Va, és qüestió de posar-se una mica només, eh?
1: Sí, sí, sí, aprofitar aquest toc d'atenció, tornar a tenir rigor, tornar a tenir la possessió, ara fixa que el Rayo torna a ser més agressiu, clar, guanya fe, guanya confiança en el seu joc, el Barça ha de tornar a pujar el pistó i tornar a sotmetre el rival, que ho està fent.
36: Mira, el regal del porter, Cárdenas a la mínima mal, la mínima mal, la centrada no és bona per Rafinha. Ah, llàstima, perquè el porter l'havia espifiat. Bé, la pressió de Bernal, Bernal se'n va a l'extrem, déu-n'hi-do Bernal, Bernal guanya la línia de fons, l'autopassada, és corna o fora de porteria? Fora de porteria.
1: Molt bé, en tot cas, Bernal, en aquesta pressió, és aquest caràcter, és aquest passa endavant que ara ha de fer l'equip. Ha de reaccionar en aquest gol i no venir-se avall, és el que ha fet Bernal.
7: Un dels substituïts és Dani Olmo, en el seu lloc hi entra Fermín. Aplaudit Olmo.
36: Bon partit, eh?
7: Bon partit d'Olmo, i l'altre substituït perquè entri Rodri és Marc Bernal.
1: Bé, oxigen al mig del camp, que al final és el que et manté el to de l'equip, que el Barça torni a tenir control, amb Rodri segur que el pot tenir, i Fermín que acabi de guanyar pressió.
7: Quina rebuda, Rodri?
36: Va, 3-2. Cames fresques. Pilotada va. De porteria a porteria. Joan Garcia.
7: Hamza s'ha afegit als exercicis d'escalfament.
3: Si ets client de CaixaBank, prepara't per viure experiències inoblidables amb CaixaBank Experience. Només pel fet de ser client pots accedir a experiències exclusives del món de l'esport. No te les acabes, sortejos, prebendes, aconseguir entrades i descomptes, gaudir del millor contingut esportiu o jugar en un camp de primera. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience, mai no l'oblides.
36: Ataca el Barça, Fermín amb la mínima mal i torna la pilota, Fermín a la frontal de l'àrea. Fermín cap enrere per Rodri amb Xavi Espart en curt per Pedri, i Pedri amb Christensen, el Barça tocant al mig del camp. Rodri amb Pedri, Rodri cap a la dreta per Cubarsí amb la mínima mal, el primer toc per el Fermín, la centrada de Fermín no li ha sortit bé, a veure si la pot caçar Gordon. Sí, la baixa bé per Xavi Espart. El dribbling de Xavi Espart. Xavi Espart a la frontal. Xavi Espart amb la mínima mal al balcó. La mínima mal se la posa a la dreta. La mínima mal entra a l'àrea. El xut amb la dreta. Rebota en un defensa. Se la queda Fermín. La centrada de Fermín. Xavi Espart, la rematada de cap, molt desviada fora.
1: No sé si veus marcar gols de cap ja.
2: Ara, quin detall tècnic aquí de Xavi Espart. Com que sí, no, trepitja no la pilota, tal com la trepitja se'n va del rival.
36: No para, Joan Lluís, no para. Uf.

0: a la frontal de l'àrea pròpia, la mínima mal, i li ha sortit. Compta ara la passada en profunditat una altra vegada per la banda de Koundé, el retall a l'interior de l'àrea, l'ajuda de Pedri, que cau a terra, continua Pedri ajudant, bé, Pedri ha arribat a tocar la pilota, no pot evitar però el corna.
1: Bé, el Barça ha d'anar amb compte perquè són ràpids ells per les bandes i ho estan explotant.
2: Gairebé el 50% dels atacs per la banda esquerra, el Rayo.
3: Tercer corner pels madrilenys, segon de la segona meitat.
0: Per mi, Eric García per Koundé és un canvi de... però de manual, eh?
1: Totalment.
0: Potser no el vol assenyalar, però és que anem 3-2.
3: I temes de minutatges, aquestes coses que a vegades no sabem el detall.
0: Unai, la centrada... ara no troba rematador, se la queda la mínima mal des de la frontal de l'àrea, a veure què fa la mínima mal. Ai, ha trigat molt a fer la passada llarga. Quina llàstima, perquè hi havia tres jugadors demanant-la a l'espai. Mira, ara la demana Rafinha absolutament sol, però Joan García tampoc ho veu clar, decideix jugar en curt per Cubarsí, Cubarsí amb Pedri. Se li oferien tres, sí, fins i tot quatre jugadors en profunditat a la mínima mal. Fermín, espera el carril de Fermín. Ai, passava per Gordon, massa llarga.
3: Massa llarga, sí.
4: 100 metres llisos feien Rafinha i Gordon.
2: Sí, i per una banda i Fermín per l'altra.
0: A veure la pressió del Barça. La gent amb Unai cap enrere per Cárdenas. Cárdenas desplaça la pilota en llarg. Bé, Cubarsí amb el cap. Es queda la pilota Koundé. Koundé cap enrere per Cubarsí. 23 de la segona part, 3-2, guanya el Barça. Pedri cap a l'esquerra, jugat amb Xavi Espar, Rodri al cercle central, la passada vertical per Rafinha fent de boia, li torna la pilota a Pedri, a Rodri amb Cubarsí intentava filtrar una pilota, no li ha sortit bé, el rebuig per Rafinha per dins. Rafinha amb Christensen, Gordon amb Pedri, Rodri recula, sí, tuva la pilota al cercle central una altra vegada per Cubarsí desplaça la pilota fins a la zona de la mínima mal, que la posa amb l'exterior a l'interior de l'àrea per Rafinha, el control orientat a Rafinha d'esperó, volia associar-se amb Fermín, treu la pilota a la defensa, no cal fer falta aquí, intenta sortir el Rayo amb una pilota a l'espai, Camello amb ell, Cubarsí, excel·lent. Cubarsí, a més, evita el servei de banda i es queda la pilota. Quin central.
1: Sí, el Barça ha tornat a recuperar el control, ha allargat les possessions.
0: Pedri amb Rafinha a la mínima mal, entra a l'àrea a la mínima mal, continua a la mínima mal, Gordon la deixa passar per Fermín, la rematada no és bona! I la següent forçada de Gordon a les mans del porter.
1: No, i tenia tota la porteria, tota la porteria.
0: Sí.
1: Estava al punt de penal, ha tingut temps per pensar. Sembla impossible aquesta,
0: Excel·lent la mínima mal,
1: Sí, perquè ha arribat a la línia de fons i li ha donat la pilota a Gordon. Tot i que li hagi acabat quedant a Fermín, en tot cas el Barça ha pujat el llistó, el que li demanàvem, ha reaccionat, torna a controlar absolutament el joc. Amb Rodri l'equip guanya consistència al mig del camp, té molta ascendència perquè els jugadors li passen moltes pilotes, La que el veuen mínimament desmarcat li donen.
0: Ara el Rayo havia enviat la pilota fora perquè un jugador havia fet mal, la torna al Barça a Cárdenas. Minut 25 de la segona part, Barça 3, Rayo 2. L'obertura de Pate 6, com hauria pogut fer jo. Directament a fora. Vaja, jo no l'hauria pogut fer perquè no hauria arribat fins allà, però... té la pilota el Rayo, Camello envoltat de jugadors, posa el peu Christensen, servei de banda favorable als madrilenys. Balliu a l'esquena de Xavi Espar, Camello li guanya l'acció, entra a l'àrea, no el toquis aquí, continua Camello, bona ajuda de Rodri, se la queda Pedri amb Koundé avança metres, la passada de Koundé a l'esquena de la defensa i arribarà Gordon entra a l'àrea, a veure Gordon, encara Gordon, continua Gordon, se la posa a la dreta, la dona perfecta per Rafinha, la rematada, gol!

0: disfressat d'11, però és un nou, feu-me cas, és un nou com una casa de pagès. I molta atenció, Antonio Gordon, jugador descomunal internacional anglès, rep a la banda esquerra, entra a l'àrea, se'n va a buscar, sembla al centre de l'atac, veu com es desdobla per la seva esquerra Rafinha, li fa la passada d'esperó i el deixa sol, un contra un amb el porter, i el nou disfressat d'11, Barraca, gol del Barça, gol de Rafinha, assistència de Gordon, Barça 4, Rayos.
1: És el cinquè gol de Rafinha, el cinquè gol del nou del Barça, el cinquè gol de Spiderman, un altre cop amb aquesta celebració dedicada al seu fill, i abans, evidentment, ha assenyalat Anthony Gordon, tots dos s'han abraçat i s'han dit coses a cau d'orella ben boniques després de marcar aquest gol tan important per l'equip.
2: Mirades altera dels jugadors del Rayo, que han vist com aquest avantatge que havien aconseguit reduir torna a eixamplar-se a dos després d'aquest gol de Rafinha.
3: Obrim una estrella d'am per celebrar el gol de Rafinha i l'assistència de l'Antonio. Estrella d'am.
4: Què ha dit? Un contracop, un joc vertical, una transició ràpida i ben feta no pot ser bonica. És espectacular amb aquests dos jugadors. No se sap qui és més ràpid, qui es desmarca més. Si s'entenen, ja serà la rapera extraordinària. Tots dos. No saps a qui il·lusió més, si a Rafinha o a Gordon.
5: I això és jugar amb un nou no estàtic, que Gordon fa un esperó, vés a saber on, i de cop apareix Rafinha com una fletxa i la clava dins.
6: Però a més és que Rafinha va esprintant, sí, sí, com si se li estigués acabant la carrera. Vull dir,
1: és
6: increïble amb quina energia ha començat la temporada.
1: Però
6: aquest
1: tio. Però és que el dia que no ho fa, t'has de preocupar de per què no ho fa, perquè és senyal que no està bé, Rafinha. O sigui, Rafinha, marca de la casa, és actuar d'aquesta manera. És innegociable.
7: Ja és pitxitxi de la Lliga, amb 5 gols, 4 Kylian Mbappé. Avui ha obert la llauna una altra vegada, per tant, en els 3 partits del Barça ha obert la llauna al brasiler, que porta 2 doblets en aquesta Lliga.
1: És que Rafinha, aquest pas, és que superarà els 30 gols aquesta temporada. Home, sí, sí, m'estic flipant.
4: Mira,
0: mira, ara la passada per Gordon, Gordon per dins. Ai, se li ha escapat el control.
6: L'havia trobat Fermín, eh? Se li ha escapat el control. Quina llàstima.
8: Sempre tirant desmarcades, no es cansa mai d'anar a l'espai. No, que dic que se li havia de baixar molt la persiana a Rafinha perquè no faci molts gols i jugar de nou titular a aquesta temporada.
7: Sí.
1: Entraran Cancelo i Adeyemi, doble canvi, prepara Flick.
7: Jo crec que hem de tocar més fusta que mai perquè no es lesioni Rafinha com la temporada passada, que tingui la continuïtat de fa 2 anys. Vull dir que no és una cosa que no hagin vist.
6: Està, jo el noto ara pletòric de tot, física, sí, de coco, de, no?
8: Sí.
1: Bé, de treure's una mica de sobre les males sensacions de tota la temporada passada.
5: Bé, veure que jugues de nou i veure ja la primera de canvi, clavar 5 gols en 3 partits, està bé també per no tenir aquella pressió d'assumir-lo, no?, el primer gol.
2: Esgota canvis el Rayo, marxa Camello, l'autor dels 2 gols de l'equip madrileny, entra Alemão i marxa també Unai López, entra Enteca.
4: Posa 2 davanter centres, per un mitjà punt i un davanter. Intenta, si pot, doncs posar-li un perfil encara una miqueta més ofensiu i tenir una mica de punx encara al davant. Pels canvis sembla que no doni per perdut el partit l'entrenador del Rayo.
0: Un quart d'horeta més l'afegit perquè s'acabi el partit. 4-2, guanya el Barça. Ui, la passada de Xavi Espar al mig del camp en profunditat per Pedri, és boníssima. A Pedri li toquen la pilota, se la queda però Fermín. Fermín al balcó de l'àrea, volia donar-la a la mínima mal, però l'han tocat per darrere. La segona pilota és per Xavi Espar. Xavi Espar a la frontal de l'àrea, Xavi Espar amb Pedri, Pedri a l'esquerra amb Rodri. I Rodri que diu que calma. Quin mariscal, tu.
1: Quina jerarquia, només de veure el camp, eh? Vull dir, és que...
5: De Xavi Espar parleu o de Rodri? Perquè, noi, la passada que ha fet ara Xavi Espar amb l'exterior, que era un refús, i ha estat una passada perfecta per Pedri, i després recupera ell mateix la pilota quan l'ha perdut el Barça, jo, és que no sé. Pitet és poc.
6: Joan García, el rebuig a la defensa, salta Condé. I si l'haran falta... A Covarsí, a la zona de 3/4, l'atac del Rayo.
8: Perquè no se'ns acusi de que només veiem les coses negatives de Condé, la passada a Gordon és boníssima. En el quart gol, desplaçament en llarg, que va on ha d'anar i origina la jugada del quart.
3: És com una mica més de màgia, la màgia de Panini, els cromos de la Lliga i EA Sports, que ja són aquí. Àlbum més complet que mai, cromos més brillants, més atractius, moderns, amb tots els jugadors, amb els nous fitxatges, amb Gordon, amb Cucurella, amb Grimaldo...
9: Que surti Gordon, vaja, va.
3: Amb tots. A veure quin surt per aquí. Mira, Juliano Simeone...
9: Ui,
3: va,
9: bé, bé.
3: Ruiz de...
9: Tots, s'han de tenir.
3: Ja, ja, ja. Ruiz de Galarreta, va. Dos escuts, l'escut del Celta i l'escut de l'Elx.
9: Veus?
8: Cuit aquest.
3: Kylian Mbappé, un veus? Prime.
9: Sí, clar. Sí,
3: Rafa clar. Rodríguez, Gorrotxategui... I mira, un que podria ser el Camp Nou, però que no hi és, Nico Williams, la màgia de Panini.
1: Un dels substituïts és Pedri i l'altre és Gordon. En el seu lloc hi entren Cancelo i Adeyemi.
9: No volíeu veure Xavi Espart de Pedri?
10: Exacte.
9: Doncs un quart d'horeta.
10: Xavi Espart no marxa al terreny de joc, per molt que entri Cancelo, és insubstituïble ara mateix Xavi Espart. Es posarà en la posició de Pedri, Adeyemi farà de Gordon, es posarà d'extrema esquerra i Cancelo lateral esquerra. Per tant, canviem totalment la banda esquerra.
1: El nou amor de Hansi Flick.
9: Per cert, que a la prèvia del València-Barça, un editor i presentador de RAC1 ens explicarà que està embogint en Panini.
3: Ah?
9: Oh. I amb l'àlbum de cromos. L'està fent com si tornés a tenir 10 anys.
3: Caram.
9: Ens ho explicarà abans del partit de Mestalla.
3: Un giro.
5: Ostres,
3: t'imagines?
5: No l'he vist venir, aquest, eh?
9: Té la pilota. No sé, no crec que sàpiga ni que existeixen els àlbums de cromos de futbol. 33 de la segona part, el Barça guanya 4-2. Balliu. Són divertits els partits del Barça.
3: Molt, molt.
1: Sempre amb una mica d'emoció.
9: La Finya, descansar... No cal, no?
10: Potser avui sí, no?
1: No el veig molt amb l'actitud de...
10: 5 minutets, a 10 de Hamza, potser sí, no?
1: Hamza s'està escalfant, però de moment no veig gaire actitud de voler baixar la persiana.
9: A veure, Cubarsí amb Rodri. La passada del primer toc completant el triangle és per Koundé. La demana Fermín, però Koundé no el veu. Fermín es desespera. Christensen cap a l'esquerra amb Cancelo. Cancelo una altra vegada amb el danès, que la deixa al balcó de l'àrea de Joan Garcia per Cubarsí. Cubarsí amb Fermín, s'equivoca en la passada. És un regal, Alemão, aquest tio està sol. Bé, Fermín esmenant l'errada que havia comès, recupera la pilota... La dona en profunditat per la mínia mal ara a l'esquerra, la mínia mal la dona per Adeyemi, la rematada, la treu Cárdenas.
3: Oh.
9: I a punt ha estat de caçar-la Rafinha, però ho ha fet a contrapeu.
10: Llàstima, perquè ho tenia tot, eh? L'havien deixat en la posició immillorable per marcar-la. Ha estat molt bé Cárdenas, s'ha estirat molt bé el segon pal.
7: Que bona era la passada de la mínia mal, que bé.
9: Sí, sí. Bon partit de la mínia mal, eh?
10: Sí.
1: Molt bo, sí.
9: No ha aparegut menys a la segona part, però a la primera ha estat constant. Òscar Valentín, amb Pedrosa, creu la línia de mitjos. Dona a l'esquerra per Álvaro. Apareix Enteca. Cubarsí a terra. Hòstia, Déu-n'hi-do, Cubarsí.
10: Mare.
9: Però tu, Marc, però tu fixa't, eh? O sigui, això de la Masia, tu fixa't, eh? És a dir, Cubarsí... O sigui, un jugador com Cubarsí. Però després també pots treure un jugador com Xavi Espart. Però després també pots treure un jugador com Lamine Yamal. Però després també pots treure un jugador com Fermín. Però després... És a dir, hòstia, és una màquina de treure jugadors de futbol excel·lents.
10: Sí.
9: És que... Però amb perfils molt diferents. Sí. Amb coses en comú, no? Tècnicament bons, posicionalment bons. Però després...
10: I saps quins ens oblidàvem? A la Vinya Mal, dels que has dit. O sigui, és que és espaterrant, sí. A més, és això, molts perfils diferents, perquè fins hi havia una època que eren pràcticament migcampistes, no? Semblava que només podies treure els migcampistes i ara estàs traient un central que té molt bon toc, però també té contundència, davanters, migcampistes que tenen grapa com Fermín i que tenen mala bava com Gavi, Vull dir, és que sí, sí, és, un, és inacabable. La veritat és que tenim una sort enorme i això ho cuidem sempre, sisplau.
9: Bona passada per Xavi Espar al mig del camp. Xavi Espar no ha deixat anar la pilota per a Adeyemi, ha volgut fer-se una autopassada. La perd, treballa per recuperar-la, la sessió és per Cárdenas, Cárdenas amb Legend, salta la pressió Rafinha, Legend torna a combinar amb el porter, salta la pressió Rafinha, que algú l'aturi, per favor. La passada en llarg, Enteca la baixa amb el cap, torna a rebre Enteca, que la posa en profunditat, jo crec que no estan fora de joc, la Clara aixeca la bandera, però continua el joc, la passada enrere, Enteca, la rematada a les mans de Joan Garcia.
10: Cancelo, Cancelo el trencava, sí. No?
9: Juga ràpidament a Joan Garcia amb Fermín, a veure Fermín Adeyemi, se la juga o no? Sí, sí, se'n va d'excursió, Adeyemi, ai, l'autopassada no li ha sortit bé, la segona pilota que lluitava Fermín tampoc, però l'han trepitjat, no? Falta.
1: Sí, sí, està adolorit del peu dret, Fermín pica amb el palmell a terra de dolor.
9: Sí, sí.
1: S'ha endut una bona trompada.
9: El Pedro Díaz, no? L'agafa bé, eh?
6: Sí.
9: Estava partida de camp propi, no? El jugador del Rayo no era fora de joc.
6: Doncs, ah, exacte.
9: Doncs Enteca tenia el gol, eh?
8: I Cancelo el trencava també per un metre, sí, arrencava de camp contrari, vull dir que tampoc passava res.
9: 38 de la segona, 4-2, guanya el Barça. Té la pilota Fermín, Fermín cap enrere per Xavi Espar, que la desplaça cap a la dreta en horitzontal per Koundé. Koundé amb la mínia mal. La mínia mal deixa la pilota al cercle central per Cubarsí. Cubarsí li torna la pilota al dimoniet de Rocafonda, autor del segon gol del Barça. La dona per Rodri. Obertura de Rodri cap a l'esquerra per Cancelo. Cancelo encara la seva parella de ball. Li fan el 2 contra 1, la deixa anar per Adeyemi. Adeyemi avui no ha sortit bé de moment, eh? Pèrdua de pilota de Karim Adeyemi, cap problema. En tindrà alguna més, segur.
10: Ell ho prova, per això, eh?
9: Sí, sí.
10: A diferència de Gordon mateix, vull dir, ell prova l'un contra un, li surt o no li surt, però no es limita a donar continuïtat o a desmarcar-se i pressionar, sinó que ell prova l'un contra un.
9: Compte que Lemau s'endú la pilota, Cubarsí per darrere. Quin central. Quin central. Quin va parir.
1: Entrarà Hamza.
10: I tal.
9: Mira que bé.
5: Bé.
9: Debut de Hamza, tu. Debut al primer equip, no? Un partit oficial.
1: Sí.
9: Ai. Ara la mínia mal per fora. Semblava que se li havia acabat el camp. Doncs que així ho la falta. Falta favorable al Barça, no? Sí. O servei de banda en el primer... No, falta.
7: Bon arbitratge, Hernández Maeso. No ha tingut cap problema, la veritat.
10: Tant que el criticaves, eh?
7: Sí. També tenen bons dies.
8: Confia una mica. La propera valoració, que sigui una mica més positiva, eh?
10: Sempre estàs aparatant, sempre...
9: No, ho ha de fer, perquè si no se'n relaxa el personal.
7: Sí.
9: Bona passada, el primer toc de Fermín per la mínima mal per la dreta, creu la línia de mitjos, la passada amb l'exterior buscant Rafinha, el rebuig de la gent és horrorós, se la queda Cancelo a la frontal, el xut, fora!
7: Ui.
9: Es veia, que tal com li ha botat la pilota, es veia que ho intentava.
2: La minera, ganes d'ajutar, la veritat.
10: Del pitjor del partit, sens dubte, l'efectivitat, perquè el Barça ha tingut moltes ocasions per rematar, per tancar el partit, per anar guanyant de golejada, i encara el resultat és massa just.
1: Marxarà del terreny de joc Rafinha, que va acostar-li el braçal de capità a Koundé. Rafinha, que marxarà aplaudit de la gespa, i en el seu lloc hi entrarà Hamza Abdelkarim, que debuta amb 18 anys amb el primer equip. Recordem, egipci, màxim golejador de la pretemporada. El Barça va pagar 1,5 milions d'euros per fer-se amb els seus drets. Pica de mans amb Rafinha, salta Hamza Abdelkarim al terreny de joc del Camp Nou.
9: La transformació d'aquest jugador des que Hansi Flick és entrenador del Barça és perquè algun dia algú faci un estudi.
7: Sí.
10: Era un jugador que amb Xavi havia anat molt malament. És veritat que l'última època, els últims mesos, ja va jugar molt bé quan se l'ho va posar a la banda esquerra, però, clar, aquest punt de verticalitat, aquest punt de rock and roll, li ha anat de meravella. A Rafinha li han donat molta llibertat i ha pogut treure tot el que porta dins.
5: I és per això que és llavors com penses, ostres, i si Gabriel Jesús també explota d'aquesta manera, no? Quan passen per les mans de Flick, com deia el Ballera, és el que et fa creure, perquè el canvi de Rafinha ha fet callar una de les boques, vaja, la primera, la meva, amb el seu rendiment espectacular.
9: El davanter dels 10 milions. Té la pilota Lamine Yamal amb Xavi Espar. Xavi Espar amb Cubarsí. Cubarsí i Rodri. Rodri al cercle central li torna la pilota a Cubarsí. Cubarsí cap a la dreta amb Koundé. Koundé en curt per Xavi Espar. Xavi Espar, Koundé. Koundé amb Cubarsí. Cubarsí al cercle central. Cap a l'esquerra per Christensen. Christensen té més a l'esquerra i un pèl més avançat. Cancelo. Una altra vegada amb Christensen. Christensen cap enrere perquè rebi Cubarsí. La passada de Cubarsí és per Rodri. Rodri, control orientat, passadeta per Xavi Espar i els jugadors del Rayo perseguint ombres.
8: El gol de Rafinha, el quart, fa que el Barça sigui líder. Estaven empatats a tot, 10 gols a favor, 2 en contra amb el Real Madrid. El gol de Rafinha fa que el Barça, per diferència de gols, sigui líder ara mateix, diferenciant-se del Madrid.
3: Sé que si busqueu un SUV que ho tingui tot, apunteu aquest nom, o Moda 5SQS, superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco. 7 anys de garantia i des de 22.390 euros. O Moda 5SQS, el millor dels dos mons. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
9: Té la pilota Cancelo, Cancelo per l'esquerra, Cancelo se'n va cap a dins, la deixa en curt per Xavi Espar cap enrere per Christensen, Rodri amb Cubarsí, Koundé. Koundé té per dins Fermín li torna la pilota a Koundé, la passada és boníssima, el control orientat amb el cap, la centrada des de la línia de fons, Adeyemi, no ha fet el control. Semblava que havia sortit la pilota, sí, és fora de porteria.
2: I no sé si és un criteri, suposo que d'antiguitat, però segon partit seguit en què quan no hi ha cap dels tres capitans provisionals és Koundé qui porta el braçalet, que s'haurien de fer, suposo, les votacions aquesta setmana quan es tanqui la plantilla, no?
1: Sí, les votacions s'han de fer a partir de demà, sí. Abans del partit contra el València s'haurien de fer.
9: I ja tindríem els capitans oficials, no? Hansi Flick estava esperant que arribés, no? Julián, a veure què votava, però...
1: Sí.
9: Votarà Gabriel Jesús, no?
1: Sí.
8: Que votarà Rafinha.
2: Que hi era,
8: un patriota.
7: Sí.
8: Rafinha té un bot, ja. De Gabriel Jesús.
2: Exacte. Jo crec que els té tots, però Rafinha, eh?
9: Sí. Bé, abans que es tanqués l'operació, Rafinha li va enviar un WhatsApp. Li va dir,
7: sí.
9: Ja saps què has de fer, no? Compte que ataca el Rayo, la pilota a l'interior de l'àrea, Christensen, corna. Ha fet la jugada Fran Pérez. Un minut i mig i sabrem quan s'afegeix. El Barça guanya 4-2.
2: Quart corner pel Rayo, el tercer de la segona part.
9: Dos de Rafinha, un de Lamine Yamal i Legend en pròpia porteria, els gols del Barça. El Rayo... Camello. A veure, Pedro Díaz. La centrada de Pedro Díaz, curteta, el rebuig, Adeyemi la vol treure amb el cap, la torna a tocar amb el cap, també ho fa Cancelo amb Hamza, el dribbling de Hamza, l'entrada duríssima de Pedrosa.
2: I targeta groga.
10: Ho havia d'aturar com fos, perquè la veritat és que sortien llançats dos jugadors del Barça totalment lliures, Lamine Yamal i Fermín, arriba a continuar la jugada i tenia molts números de ser gol.
9: Christensen que espera que l'àrbitre xiuli. Mig minut i sabrem quan s'afegeix, Jaume.
7: 5 minuts haurien d'afegir entre gols i canvis.
9: Fermín amb Lamine Yamal a la banda dreta. Aguanta la pilota Lamine Yamal, la dona Xavi Espar. Xavi Espar a la frontal de l'àrea. Xavi Espar la deixa anar per Adeyemi. Lamine, la rematada, gol!
0: Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Barça! Gol d'Aldi Bonet de Rocafonda, gol de Lamine Yamal, gol del Déu! Per tancar la festa de la millor manera possible, el cinquè del Barça. Rematada amb l'interior del peu esquerre. Digueu-me exagerat, però és una passada a la xarxa que em recorda aquell. Així de clar ho he vist i així de clar us ho explico. Rep la pilota de Dejemi, passada a la xarxa amb l'interior del peu esquerre, ajustadet al pal, del 10. Barça 5, Rayo 2.
1: I els os s'han sentit entre els aficionats del Barça, alguns dempeus per celebrar aquest gol de Lamine Yamal. Jo crec que més d'un estaria d'acord amb tu, Joan Maria. Un Lamine Yamal que ha obert els braços, ha rebut la felicitació dels seus companys, dedicatòria inclosa, s'ha endut la mà a la cara a Lamine Yamal fent un gest que segurament des de les càmeres de televisió s'haurà recollit fins i tot millor. Segon gol de Lamine Yamal de la nit, que somriu, que és feliç. S'han afegit 5 minuts al partit.
0: Pèrdua de Koundé, després una combinació amb Rodri, el xut, Joan, corna.
3: Durim l'Estrella d'Am per celebrar el cinquè del Barça, el segon de Lamine Yamal.
0: Demana falta Rodri, però molt, molt, gestos molt ostensibles.
2: Compte que salta un espontani al terreny de joc. Amb una bandera, no he tingut temps
1: Palestina,
2: de veure,
1: diria
2: que era Palestina, oi? A mi també m'ha semblat. Ràpidament han sortit membres de seguretat del club i ara mateix el treuen ja del terreny de joc perquè es pugui reprendre el partit amb aquest córner del Rayo al quart del partit.
0: 5-2 guanya el Barça. Dos de Rafinha, dos de Lamine Yamal i una en pròpia porteria.
7: Tercer doplet de Lamine Yamal com a jugador del Barça.
9: La sentada de Pedro Díaz. Intentava tocar-la a la gent, se la queda Lamine Yamal al lateral, la fa rebotant al rival i és fora de porteria.
10: I aquesta facilitat, realment, de rematar fora l'àrea, no sé si comentaves abans, Gerard, no?, que realment de fora l'àrea té, sembla, més efectivitat o més facilitat. No era tan clar, ni molt menys, aquesta rematada i l'ha colat
8: al balcó, és que de seva.
10: Del pal.
5: És que l'efecte que li ha clavat és molt traïdor pel porter, perquè és aquelles que veus que va fora i se t'acaba colant per dintre. Allà.
9: I mira, de Yemi, una assistència al Sarró.
8: Sí.
2: Està aprofitant bé els minuts com a revulsiu, que és un paper que
9: costa,
2: que li tocarà, sí. I que, tocarà, exacte, sí. I que costa per algú que ve de ser titular a Dortmund.
9: Ataca el Rayo per la dreta, la centrada, jo crec que aquí no sé si Joan no ha cridat o Covarsí ha dit jo tiro pel dret i envio la pilota fora. En tot cas, ben resolta la situació. Pau Covarsí està platòric, és un altre que no s'hauria d'angustipar,
8: Sí.
9: Espera't, que s'endú la pilota una altra vegada el jugador del Rayo, Alemão. Alemão ha intentat tocar tres vegades la possessió. El Fran Pérez aquest, quan ha sortit, ha tingut protagonisme,
10: Sí, mateix que ha fet feina i ha portat el que estava portant Álvaro per l'altra banda.
7: Diuen que el futbol és cosa de 22 jugadors, però tots sabem que és mentida, és cosa de milers, de milions d'aficionats que mai deixen de creure en el seu equip, i per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol en un sol lloc el trobaràs a Orange TV. Truca al 1414 o entra a orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
9: Possessió de pilota pel Rayo a la línia defensiva. Pate 6 amb Balliu. Salta la pressió Cancelo. Tenta sortir per la dreta el Rayo, res. Servei de banda favorable al Barça. Mig minut i cap a casa. Barça 5, Rayo 2. Rodri. Us comunico que és bo, el Rodri aquest. Bé, per si algú tenia algun dubte.
10: Tot i que realment el seu pes veritable, no?, es notarà en els dies grossos, els dies importants, aquells rivals que realment et pressionin i et dificultin el joc, allà és on realment veurem que Rodri marca la diferència.
0: Xiula el senyor Hernández Maeso al final del partit al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 5, Rayo 2. Dos de Rafinha, dos de Lamine Yamal i la gent en pròpia porteria. Els dos del Rayo de Camello, un altre bon partit del Barça, una altra nit divertida i interessant de futbol al Camp Nou. El Barça és el líder de primera divisió, continua sent el líder de primera divisió, 9 punts de 9 possibles.
1: jugadors del Barça contents després d'aquesta nova victòria. Hi ha hagut alguns trams de partit que han hagut de reaccionar, que s'han hagut de posar les piles, i ho han fet, han treballat, i els futbolistes ara saluden els rivals. Ara veiem Lamine Yamal esbufegant una mica de l'esforç, però fent ja una altra cara. Lamine Yamal, després del partit i del protagonisme que ha tingut avui, també Rafinha exercint de capità, ara anant a celebrar amb Lamine Yamal la victòria. Veig que Tech Chesney li fa alguna broma a Lamine Yamal. Sempre està bé que Tech s'afegeixi a l'animació i que faci pinya, i els jugadors del Barça, doncs, amb una nova victòria al Sarró i certificant aquest bon inici de temporada amb molt bones sensacions futbolístiques al terreny de joc.
2: I resignacions als jugadors del Rayo, que seguiran sense guanyar en aquesta Lliga 26-27, només un punt de nou possibles, amb aquest ambient enrarit, sense poder jugar a casa, Vallecas, amb l'afició que no vol anar a votar, que en forma de protesta el següent partit dels madrilenys serà precisament aquest estadi contra el Racing de Santander.
7: Hem de votar els tres millors del Barça avui contra el Rayo Vallecano.
11: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
7: Un punt, Marc.
10: Cobercí.
7: Marta.
1: Xavi Espart.
7: Clara.
2: Rafinha.
7: Joan Lluís.
5: Espart.
7: Jaume.
5: Cobercí.
7: Xavi.
8: Xavi Espart.
7: Gerard.
8: Gordon.
7: Hòstia, és que avui...
5: Gordon, sí, sí. No, complicat.
7: Ah, és que...
2: Ja està bé, ja suposo difícil, no?
7: Ara m'has matat amb Gordon. Sí. Me l'havia deixat. Bueno, continuo igual. Xavi Espart. 3 punts. Marc.
10: Rafinha.
7: Marta.
1: Rafinha.
7: Clara.
2: Lamine.
7: Joan Lluís.
5: Lamine.
7: Jaume.
5: Rafinha.
7: Xavi.
8: Gordon.
7: Gerard.
8: Rafinha.
7: Jo, Lamine Yamal. 5 punts. Marc.
10: Lamine Yamal.
7: Marta.
1: Lamine Yamal.
7: Clara.
2: Gordon.
7: Joan Lluís.
5: Rafinha.
7: Jaume.
5: Lamine Yamal.
7: Xavi.
8: Lamine Yamal.
7: Gerard.
8: Lamine.
7: Rafinha. D'acord, doncs queda tercer Gordon amb 9 punts, segon Rafinha amb 23 punts i Lamine Yamal, el millor del partit, amb 34 punts.
12: I en el partit de posar benzina, qui és el millor? Meroil. Amb varietat i qualitat dels seus carburants, 5 punts per Meroil. En preus per estalviar sempre i targetes amb descomptes directes, 5 punts per Meroil. Amb les benzineres Meroil, sempre guanyes.
7: Doncs Lamine Yamal, el millor del partit. O sigui, imagineu-vos com estava avui de cara al podi, que Xavi Espart no hi és. O sigui, t'ho imagina't?
10: Sí, sí.
7: Hi ha dies que no saps a qui votar, i avui els hauries votat a tots.
5: Sí.
7: Millor així.
5: I tant.
7: Evidentment. Passant 3 minuts a 11:45, ara tornem.
13: El Barça juga a RAC 1.
14: M'expliques un conte, papa?
15: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
16: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
17: Ei, perdona, una estrella.
18: Ei, una estrella.
17: Perdona, una estrella.
18: Una estrella.
17: Què? Un crit valent?
18: Vinga, tots units fent força.
17: Una estrella!
18: De seguida.
19: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
20: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
21: Perfecte, aquí el tens.
20: Ja?
21: Ja.
20: Sí?
21: És així?
20: De debò?
21: I tant, de debò.
22: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
23: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients i llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
6: 52.112, 52112,
4: sèrie
6: 43.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Continuem en directe des del Camp Nou, quan passen 6 minuts a 11:45 de la nit, ara per analitzar i escoltar els protagonistes del Barça 5, Rayo 2. El primer que farem, Gerard, sempre ve de gust quan el Barça està com està ara la classificació, repassar-la amb calma.
9: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix aquest espai.
24: Doncs ho comentàvem durant la transmissió. El 4-2, aquell gol de Rafinha, feia líder al Barça. Al final ha acabat sent 5-2. El Barça i el Real Madrid són els únics equips que han aconseguit el 9-9 en aquestes primeres 3 jornades, que ho han guanyat tot. Barça 12 gols a favor, Madrid 10 gols a favor. Aquí hi ha la diferència perquè els dos han encaixat 2 gols. Primer i segon, tercer l'Atlètic de Madrid amb 7. Hi ha de fet dos equips més que tenen 7 punts, l'Alavés i l'Osasuna, i tanca les places europees el Sevilla amb 6 punts. També en té 6 el Betis. A l'Espanyol el trobem a la zona mitjana de la classificació, 11è amb 3 punts, i si avui s'acabés la Lliga, baixarien a segona divisió, precisament el Rayo, tercer per la cua amb 1 punt, l'Elx amb 1 i també amb només 1 punt el Màlaga.
25: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris Imagí de Catalunya.
7: Fem una mica de tertúlia en calent amb dos clàssics ja de les últimes temporades del Barça Juga RAC1, quan hi ha partits trampa. Ells són els encarregats d'analitzar després el partit. L'any passat amb un 100%, diria gairebé, d'èxit. Hola, Laia Bonals.
26: Hola.
7: És aquí a la meva dreta al Camp Nou. David Broc, hola, eh?
27: Bona nit.
7: La nostra confiança continua intacta amb vosaltres, eh?
26: No espero menys, sí. Estem tenint un ple ja de moment aquesta temporada. Un
7: de
26: un.
7: Un de un. Comencem bé. Sí, sí, sí. Amb la muntada i amb el 3-2 però... que t'ha fet patir, eh?
26: Sí.
27: Però en Flick és com ja que no té mèrit, no? La nostra ratxa no té mèrit, perquè, clar, en Flick t'ho posa fàcil.
7: És veritat, Laia, que ara parlarem del joc d'alguns futbolistes, de l'estat de forma d'alguns jugadors de Flick, però el que dèiem ara, no?, que ve de gust veure aquest equip, és divertit, no?
26: És que ens estem passant genial i acabem de començar. Clar. Jo no vull saber com estarem el mes de febrer, març, abril, espero que igual de bé o millor... Però és un goig veure aquest equip jugar, perquè gaudeixes, perquè saps que vindrà aquest gol, que vindrà aquell moment, que vindrà aquella passada que farà que el Camp Nou faci ui, i estar aquí i veure com realment l'estadi també està vibrant amb aquest equip et demostra que no és una percepció només de la premsa o de la gent de l'entorn o de la gent que potser segueix el dia a dia, sinó que és una cosa general de que el Barça de Hansi Flick enamora, i els jugadors que han arribat també enamoren, i els que estan aquí enamoren, i que tot acabarà d'engaixar encara millor del que ja ho està fent.
7: No sé si en el teu entorn, David, a banda del que et suggereixi tu aquest equip, també et passa que la gent està com molt il·lusionada, no?
27: Sí, i estàs esperant el partit, cosa que potser amb en Flick ja és habitual, però venien de temporades a les que a vegades fins i tot un partit et feia, no mandra, però pensaves, ostres, avui a veure què ens trobem. I tu ja saps que et trobaràs, no?, el tòpic aquest del rock and roll, però és que és cert, o sigui, sobretot les primeres parts, no? Les primeres parts crec que el Barça té molt clar que és electricitat pura, i després ja la segona part ja sí que hi ha, i a més em agrada molt que hi hagi aquestes dues cares, perquè és com que al principi no, cremes tot, vas a per totes, i a la segona part tens la capacitat de respirar una mica més i de prendre-t'ho amb calma, i hosti, les ganes que tens d'haver un partit de Barça ara contra un Rayo, un dilluns, vull dir que a priori sí, sí. Sona feixuc, no? És a dir, tu dius, ostres, dos quarts de deu, Rayo, que ve, que és un equip que... I tens unes ganes boges de veure i de veure els jugadors nous i de veure, no, com està l'equip ara mateix, que està en un estat platòric.
0: Clarament. Amb què et quedes del que has vist, Laia?
26: Em quedo amb la capacitat que té l'equip de generar, de crear futbol, amb la manera en què s'han anat també quallant aquests nous fitxatges. Em quedo també molt amb com el Camp Nou s'ha enamorat d'Anthony Gordon. Crec que ens hem enamorat tots una mica, però el Camp Nou, els dos partits de casa, ha sigut una ovació constant, corejant el seu nom, i et deixa veure que aquest jugador pot arribar a ser important. I em quedo amb els gols de Lamine Yamal, perquè l'hem vist somriure, que ho deia Hans Flick a la prèvia, però l'hem vist gaudir, l'hem vist disfrutar, i m'ha recordat en certs moments a aquell Leo Messi amb el golet, amb el segon gol també, i és maco veure un futbolista tornant a gaudir i recordar-nos moments tan bonics.
0: David, amb què et quedes?
27: Doncs mira, jo per no repetir el de la Laia, diria, i no és que vulgui carregar tintes contra Condé, però que... No, que queda molt clar qui està dins del momentum aquest i qui no, no? I aleshores, aquests partits, els jugadors que surtin i no estiguin al 100% i no estiguin implicats, com és el cas de Koundé avui, quedaran molt, molt marcats. I aleshores, això per l'equip, jo crec que és una forma d'esperonar els que no estiguin 100% involucrats a l'equip. A banda de tot el que hem dit, a Gordon, etc., que ara Gordon sembla que sigui barat i tot. O sigui, tu ara penses en la pasta que t'ha costat Gordon i dius, bueno, doncs potser sí que no és tan car com semblava, no? O sigui, ja estem parlant d'aquests nivells.
0: L'hem fitxat però a temps.
26: Perfecte.
27: Sí, no, exacte. És barat, és una ganga. Sí.
0: És veritat que en aquest inici de curs està sortint tot molt bé, perquè, per exemple, no, el tema aquest del nou, hòstia, s'han anat dos jugadors que sumaven tants gols, etc. I clar, de cop i volta veus a Rafinha jugant de nou i dius, hòstia, però...
26: I pensaves a principi de temporada, jo em dic, ostres, ara qui marcarà? Vull dir, no m'esperava fer 5 gols i golejar el primer partit i tornar-ho a fer, i ara aquí el Camp Nou un altre cop. Et demostra que els jugadors saben respondre, i quan aquella entrevista, no me'n recordo ara on ho deia Fermín, que ell podia ser nou, i després sí. Reia, Rafinha diu, jo també. Aquí es nota la confiança o la manera també en què Hansi Flick els hi posa la tasca de fer les coses. Ja no és, et col·loco en una posició i fes-t'ho tu. No, et diu com pots fer-ho, quins recursos pots utilitzar, i veus un Barça molt cohesionat i molt en construcció constant, perquè si no es Rafinha aquí està dalt, és un altre que apareix, i la manera en què tenen de pressionar, d'anar tots a una, crec que també ajuda molt, que potser no tens aquesta figura pura de nou, que és el que tu semblava que necessitaves, però la manera en què estàs jugant al Barça potser no l'arribes a necessitar tant.
0: Què t'ha semblat,
27: jo
0: David?
27: Digues. No, jo estava pensant, i què deu estar pensant Julián Álvarez a casa seva? No, i em sap greu, pel jugador i la persona, però quan veu que hi ha un tio que no és davanter centre, en teoria, que és pitxitxi de la Lliga. O sigui, vull dir que la situació del Barça ara mateix és aquesta, no? És que un jugador que a priori no és nou porta més gols que Mbappé, una dada important, i que realment, si aquesta és la dinàmica de joc, que a més no crec que sigui casualitat, és a dir, no crec que de sobte Rafinha sigui un davanter bo perquè se li ha aparegut la verge, sinó que crec que el sistema del joc i els jugadors que tenen ara a l'equip condicionen a favor de que Rafinha estigui jugant de nou com si fos un davanter centre tota la vida, i és una mica el detall, que no estic dient que això no vulgui dir que haguessin de fitxar o no a Julián Álvarez, però que passen coses a vegades que potser el fet de no venir Julián Álvarez acaba fent-nos descobrir que Rafinha és un tio que pot fer, ho heu dit a la retransmissió, 30 gols en una temporada, cosa que semblava impensable, perquè té un tio que és Gordon, que de sobte resulta que és espectacular. Vull dir que crec que hi ha una suma de peces, no?, que estaran encaixant perfectament.
0: Ràpidament, Laia, què t'ha semblat l'aparició així de cop i volta de Gabriel Jesús com a...
26: Bueno, aquesta t'ha dit que no la vaig veure venir, però últimament en aquest estiu m'està passant que em dic com moltes vegades no veiem venir el que està a punt de passar. Veurem com acaba d'encaixar i com acaba d'estar el futbolista. El tema lesions crec que és el que ens preocupa una miqueta a tots, de veure com acabarà de trobar-se, sentir-se i funcionar. però de moment, confiança, no? De moment, Deco no l'ha cagat en gaire cosa, per tant, 100%.
0: Està sent un mercat, David, jo no recordo un director esportiu generant unanimitat en totes les operacions d'un estiu.
27: No, és que està sortint tot bé i encara queda un dia. És a dir, que demà...
26: Ui, per favor.
27: Estigueu atents a la redacció, perquè potser demà apareix un altre fitxatge de la no res, que seria també una jugada mestra. Però clar, això de Gabriel Jesús pot sortir bé o malament, però si surt malament... Diguéssim que si, per exemple, Gordon hagués sortit malament, penalitzaria molt, no? I la gent discutiria molt l'operació. Si aquest tio, pel que sigui, no està bé físicament i no fa els gols que es poden esperar d'ell, doncs, home, són 10 quilos que en els termes actuals tampoc és una gran despesa. Clar, no. I la pots assumir, i per tant, endavant. Sí.
0: Què són 10 quilos, David?
26: Res.
27: És el que ens estem cada dia per esmorzar.
1: O el que ha facturat el David aquest estiu, eh?
0: Sí.
27: Aquest apunt m'ha agradat, Joan.
26: M'encanta perquè no ho desmenteix.
0: Riu i ja està. Només té riure de ric. Ja té riure de ric.
27: El meu cap d'esports no el puc desmentir mai.
0: Totalment. Laia, moltíssimes gràcies.
26: A vosaltres.
0: Fins la propera. Laia Bonals, aquí en directe al Camp Nou. David Broc, fins la propera, eh?
27: Vinga,
0: que vagi bé.
27: Que vagi bé. Vinga, adéu.
24: Aquesta calor, que no, sí. No saps on ficar-te, eh?
0: No.
24: Si a la platja, si a la muntanya... Millor refugi anar de compres, però amb un toc diferent. A Roma Corum, el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, pots descobrir unes ofertes tan refrescants que et deixaran glaçat. Entra i segur que no en sortiràs sense el teu nou Mazda. Recorda-ho, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Corumam.
7: Podem escoltar Marc Bernal, que atesdazó la Liga al final del partit.
2: Vaya partidazos que se marca el bueno de Marc Bernal, pero claro, la competencia que tienes este año no está mal. Un balón de oro, campeón del mundo también, no está mal.
5: Ya, bueno, la verdad que sí, muy contento por el partido y nada, respecto a lo otro, yo creo que esto es el Barça, del mayor club para mí del mundo, entonces la competencia es la que hay y es el club que toca y... Pero lo bueno es que la competencia es buena y sobre todo sana.
2: Se ve en el campo con jugadores como Rafinha. Yo no sé, para alguien joven también que bueno, ya lleva unos años, ¿no?, en el Barça, pero que ve lo que hace un jugador como Rafinha con el brazalete de capitán puesto en el brazo, ¿qué piensa?
5: Bueno, la verdad que es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
2: Marc, ¿cómo os sentís, cómo estáis viendo el momento del FC Barcelona, que se os ve en lo más alto de la montaña?
5: Bueno, a seguir trabajando, de momento 3 victorias de 3 y nada, a intentar conseguir todos los objetivos y hasta entrenar cada día.
2: Te tiro ya la última y te dejo marchar. Mira que nos preocupamos por la felicidad de la Lamine Yamal, tú que eres buen amigo suyo. Hoy le hemos visto sonreír. Decía sí. Tu entrenador que no se sonríe todos los días, que no pasa nada.
5: Bueno, no, es verdad lo que dice el míster y bueno, la verdad que él en los últimos partidos no ha podido meter, pero bueno, al final... Ya ha demostrado la calidad que tiene, la ha demostrado durante toda su carrera y nada, hoy por lo menos ha podido meter y nos alegramos por él.
2: Bernal, mucha suerte, gracias.
5: Muchas gracias.
24: Si voleu canviar de cotxe, Sant Boi, allà, a 20 minuts de Barcelona, o a 10, depèn de la velocitat amb la que hi aneu, trobareu 45 marques a la vostra disposició per triar i remenar i trobar el cotxe que voleu, o també si voleu una nova moto. A Sant Boi, motor de mobilitat sostenible, totes les ofertes del mercat, vas a Sant Boi i estrenes cotxe nou.
0: I què diuen els webs del que ha passat avui al Camp Nou?
24: Doncs mireu, ha tornat el gran Roger Saperes, Roger Saperes fent els titulars del web de RACU.cat. No sé si l'he d'explicar, però...
0: Ai,
24: no sé si he de fer un
0: pariser.
24: Jo, de moment, llanço el titular. El Saperes ho resumeix avui amb presa fàcil.
8: Jordi Costa.
0: Ah!
24: Ei!
10: Oh, s'entén, però clar, has de tenir una mica de coneixement del Rayo, però no, s'entén.
1: En castellà potser sonaria millor, no?
24: Pressa, sí, però clar.
1: No, clar.
24: Som un web en català. El president del Rayo es diu Martín Pressa, per si algú...
0: Oh!
24: És que no em puc estar, de fer un pariser, no?
0: No, perdoneu, però avui
24: és
0: especialment bo. No, és boníssim.
24: Boníssim,
0: vull dir que s'havia d'explicar perquè és una categoria... Es nota que s'acosta al seu aniversari.
24: No, està molt fi. Bé, 11 minuts queden.
1: El portava preparat o no, creieu? O s'ha inspirat aquí la relació?
0: No, s'ha inspirat. preparat, s'ha inspirat.
7: És igual, si portava preparat, no tothom s'ha
0: podia preparar. Ara tu no intentis aquí.
10: Li està fent molta il·lusió, no?, que parlem del seu aniversari, això...
0: Sí, home, sí. Perquè es nota en aquest titular la maduresa, que està arribant a una edat ja...
24: Repasso la resta de titulars, però no podran millorar el de Sape. Diari Mundo Deportivo, un Barça frenético, golea y es líder. L'Esport diu manita del Barça al Rayo, al ritmo de Rafinha y Lamin. I els diaris editats a Madrid, el Marca, no hay quien tosa a este Barça. I l'As, a falta de un 9, un pichichi, Rafinha.
11: Imagineu-vos ara un gol sense gent celebrant-lo, o un derbi amb les graderies buides. El futbol sense la gent no té cap sentit, per això visquis el partit amb la... Perquè visquis el partit amb la teva gent, a Orange, tens tot el futbol, tota la Lliga i tota la Champions. Truca al 1414 o entra a orange.es. Orange és aquí.
0: Ara podríem fer allò, Marc, no?, que segurament s'ha de fer i forma part de la nostra feina, de, bé, calma, no?, són només tres partits, a veure els rivals de més entitat, etc. O també podríem fer una altra cosa que també forma part de la nostra feina, que és els tres rivals que t'han tocat són els que t'han tocat. I aquest inici de temporada el que veus és un Barça amb energia, amb una idea claríssima de joc, amb una coralitat que espanta, amb una sèrie de jugadors que estan a un altíssim nivell i un Barça que diverteix. Contra els rivals que li ha tocat jugar, no ha pogut jugar encara contra el Paris Saint-Germain, perquè no li ha tocat encara.
10: Exacte. Jo per això em quedaria amb aquesta dinàmica positiva, amb aquesta energia, amb aquest espiral en el que sembla haver entrat a l'equip, perquè això no és tan fàcil quan és la tercera temporada d'un projecte. Quan vens de guanyar, i vens de guanyar dos anys, tu ho deies, Joan Maria, al començar, no sé si era el primer partit, que només dos o tres equips del Barça han guanyat tres lligues consecutives. Vull dir,
0: dos. El Dream Team i el de Guardiola, dos.
1: Clar, no n'hi ha més. T'afegeixo un Mundial també, Marc. Vull dir que són jugadors també que la gran majoria venen de guanyar.
10: Encara més. Vull dir que quan vens amb la panxa plena no és fàcil engegar, i engegar amb aquesta energia per mi és molt notori. Que aquest cercle virtuós on sembla ja que tots són boníssims, i tots són boníssims perquè tots estan jugant molt bé, estan jugant a nivell, i quan els teus companys juguen també, és molt més fàcil que juguis bé. I uns s'empenyen als altres. Aquest punt de competència que hi ha també a l'equip és meravellós. I ara jo pensant-ho, del primer Barça de Flick a l'actual, han canviat tants jugadors perquè ha canviat el porter. La defensa només t'hi queda a Cobercí, els titulars, fent-ho gros una mica. El mig centre te l'has canviat. Olmo i Fermín no paren de picar-se, vull dir, retroalimenten un i l'altre. I al davant tens a la ment, Rafinha, l'has canviat de posició i tens un altre al davant. O sigui, realment has canviat més de mig equip i això has generat com una competència, una empenta, una falera que sent la tercera temporada té molt mèrit que estiguin amb aquesta energia quan estem a l'agost, estem jugant contra el Rayo i seria per dir, bueno, comencem a poc, que ho deies tu, Joan, és que venim d'un Mundial. I no, va anar tot a pastilla, vull dir, això és especial.
1: Signo tot el que has dit, Marc, a mi no és per posar, vaja, vi a l'aigua, aigua al vi. És només tinc la curiositat de saber, perquè ens hem trobat tres equips de moment que li han anat a pressionar el Barça i que darrere, diguéssim, que no s'han anat a tancar. Tinc ara només la curiositat de veure com afronta aquest Barça que et vingui aquí un Getafe a torn amb cinc tios darrere, o que te n'hagis d'anar a un camp d'aquests petits on el públic colla i també cinc defenses darrere, perdent temps, etc. És l'únic que, la curiositat que tinc de veure aquest Rafinha que hem vist ara, que és espectacular, i que ens hem passat, vaja, pipa, doncs en un altre context.
0: El València, en principi, plantejarà un partit d'aquestes característiques, en principi?
10: Sí.
0: Sí, no?
10: Sí.
0: Doncs mira, ja tindrem la primera prova de foc, no?, d'un plantejament molt defensiu, a veure com reacciona el Barça de Flick, o com planteja el partit el Barça de Flick. Mireu aquesta dada que té el Jaume, que és molt interessant. El Barça no començava una Lliga marcant 12 gols en els tres primers partits des de l'any 18.
7: Sí. Temporada 18-19, després de parlar de si l'equip li faltaria gol, que n'havia perdut molt, doncs aquella temporada van ser també 12 gols, la temporada 18-19. De fet, el Barça està sumant, o Flick és el tercer entrenador, millor dit, que comença la Lliga amb 3 victòries seguides i anotant 12 o més gols. El primer va ser l'any 1948, Enrique Fernández, i el segon, Ernesto Valverde, aquesta temporada que hem dit, la 2018-2019, dues temporades en què el Barça va acabar sent campió de Lliga. Encara una més de Rafinha, que anem comentant unes quantes, però Rafinha ha necessitat 180 partits per marcar els seus primers 80 gols com a jugador del Barça. Perquè veiem, sobretot a partir de l'arribada de Flick, fins on ha arribat aquest jugador, Messi va necessitar 178 partits per marcar els seus primers 80 gols. És a dir, que Rafinha només dos partits més que Messi o tres partits més que Ronaldinho per marcar els seus primers 80 gols com a jugador del Barça. Lamine Yamal, 7 regats bons d'11 intentats. Ja s'apropa a les xifres habituals de Lamine Yamal, que són xifres absolutament extraordinàries en qualsevol altre jugador. 7 passades clau, passades d'aquelles definitives. El següent jugador que avui n'ha fet més, n'ha fet 3, perquè ens en fem una idea, més enllà dels dos gols. I un parell de curiositats. Avui Christensen ha jugat el seu partit 100 com a jugador del Barça. Només dos danesos més han superat els 100 partits amb el Barça. De fet, han jugat més partits que no pas Christensen en la història del Barça. De fet, jo crec que uns, vaja, almenys un parell més de la transmissió els hem vist jugar, Simonet, aquests dos danesos. No? Simonsen, 129 partits, i l'altre,
0: Laudrup,
7: Michael Laudrup, amb 226 partits. I Hamza s'ha convertit avui en el segon jugador nascut a Egipte que juga a la primera divisió espanyola. L'altre jugador va jugar al Celta... Qui deies?
1: Mido.
7: Mido, sí. Pot ser? Mido, jugador del Celta l'any 2003. Bona memòria, Joan Lluís.
1: Sí, sí. Personatge aquest també era, eh? Considerable.
0: Joan Lluís, què et passa? El
1: no, no, Mido, home,
0: com
1: no.
0: Pot ser que...
7: Sí, sí,
0: pot ser
7: que... Jo he flipat. Mido,
0: què diu ara? Què diu ara?
1: És que em va fer molta gràcia aquest tio. Jugava a l'Aja, era un personatge fora de del camp de Déu-n'hi-do. És aquest també que crec que un cop retirat, saps aquests que s'han menjat ells mateixos una miqueta? Ja. Dir que es va abandonar una miqueta.
0: Ara m'has deixat amb això del Mido. Sí, sí, l'única Mido que coneixia era la veu dolça. Vull dir que... però sí, sí, no en tenia ni idea d'aquest jugador. O sigui, no sabria... No hauria sabut ni per on començar.
1: Sí, sí, sí. Personatge.
0: Guillem, vés en compte que el tens molt a prop, eh?
10: Sí, no, no, ja, ja. Bé, no crec que se m'enganxi, eh? No crec que se m'enganxi.
12: Mido, el Jeep Compass el coneixeu o no? Però... El Jeep Compass el coneixeu?
0: Sí,
12: aquest sí, no?
0: Això és normal. Bromes les justes, eh, Puig?
12: Clar, clar. No,
0: una cosa és Mido i l'altra, saps?
12: No sé si cabria amb Mido ara com està en Jeep, el Jeep Compass, suposo que sí.
10: El Jeep sí, perquè no...
0: Però tu el coneixies, amb Mido el coneixies, Puig?
12: No, ara quan ho ha dit sí que m'ha vingut al cap.
0: Sí, home.
12: No, no, sí, sí, home, sí, sí.
0: Val, val.
12: Sí, sí.
0: Val.
12: Sí, uns cabells així bastant estacofats.
7: Sí, sí,
12: no, no,
7: sí, sí. Bon davant.
1: Ara ens ha donat una foto al Guillem, està en fort. Vull dir, podria jugar a l'equip de RAC1. Podria jugar a l'equip de RAC1. Deixem-ho així.
12: El Jeep Compass disponible en versions plug-in, hybrid, hybrid i 100% elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep Ponès i també a la xarxa de concessionari Jeep de Catalunya.
0: Trigaré a recuperar-me, d'això de l'egipci. O sigui, tot just és el segon jugador egipci de la història de la Lliga Espanyola. Déu-n'hi-do.
7: Sí, a mi també m'ha sorprès que no n'hi hagués algun altre, perquè, home, més enllà d'aquest que va jugar el Celta, doncs, bé, allò, algun defensa o algun migcampista d'aquells d'estralers, no? Sempre hi ha algun jugador que pot arribar a la Lliga i no... No és el cas, no?
0: No és el cas, no. Gerard, amb què et quedes el que has vist avui?
24: Doncs mira, que crec que els tres de dalt s'entenen molt bé. Sabíem que Lamine i Rafinha tenien una connexió especial, es va veure jo crec des de la primera pretemporada que van fer junts amb Flick, em sembla que va ser quan o la primera ja de Xavi, després amb Flick, però no sabíem com Gordon encaixaria amb Lamine i amb Rafinha, i avui han deixat una acció que crec que indica que poden barrejar bé i per mi és molt important, perquè ara mateix, si hagués arribat Julián Álvarez, treure Rafinha del lloc de davanter centre i Gordon de l'extrema esquerra tampoc hauria estat gens fàcil. Els tres estan, jo crec que molt endollats, i el Barça genera tant també, perquè són ells els que no paren d'oferir-se, sobretot Rafinha i Gordon a l'espai, però també Lamine, que està sent molt protagonista, que és important perquè puguin anar caient els gols. No tinc cap dubte que el Barça en farà de totes les maneres, Veurem quan hi hagi un equip que s'aculi si falta algun jugador d'àrea més puntual, que pugui doncs, ser més amenaça en les centrades laterals, etcètera, etcètera, quan hi hagi molts jugadors aculats al darrere. Però, mentrestant, quan hi hagi un equip que jugui mitjanament obert, amb aquests tres a dalt, si s'entenen com s'entenen, el Barça jo crec que pot estar tranquil.
0: Jaume?
7: Doncs amb un altre festival, és que no ho podem dir d'una altra manera, és que tornen a ser 5 gols com a la primera jornada, i l'altre dia doncs, no va ser també una golejada, perquè Unai Simón va tenir una d'aquelles nits que té allò 3 o 4 vegades a la Lliga i va aturar algunes accions que la majoria de porters no aturen. Però aquest equip genera molt. Avui li han arribat, que en els dos primers dies no li havien arribat tant. Han atacat molt per la banda esquerra, ja ho hem comentat al Rayo, i avui, sigui per Koundé o sigui pel que sigui, doncs han trobat aquí una via per arribar de tant en tant, també han estat molt efectius, 4 rematades, 2 gols, doncs per arribar de tant en tant a la porteria de Joan Garcia. Però de moment sensació d'un equip molt fort, amb moltes alternatives, i que ho torno a recordar, ja ho vaig dir l'altre dia, encara li falta Rodri, per exemple, o anar sumant d'altres jugadors que en principi havien de ser titulars, que cada vegada els veiem més, els Cancelo, Olmo, però Rodri l'hem vist encara dues estonetes i prou.
0: L'1x1 de RAC1.
13: Roma Motor Honda patrocina l'1x1 del Futbol Club Barcelona.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Per tocar-la i ve el primer toc, passar de Rafinha per l'empat a un i la sensació que el posis on el posis funciona perquè té el futbol al cap.
2: Marc Bernal.
1: Pastagança, la que necessitaria el Barça per trobar un jugador de les seves característiques, amb un gran desplegament, sent capaç d'arribar a l'àrea contrària i avui a prop del gol, amb una gran gardela llunyana, una altra virtut que apuntava Jordi Roura l'altre dia al Tudiràs.
2: Pedri.
1: Versió RAC1, ell és qui manega el cotarro i sap com el programa trobar el ritme adequat a cada moment. Ara s'accelera, ara una mica de pausa, ara inicio l'acció del gol de l'empat, ara recupero una pilota a la meva àrea, fa el que vol.
2: Olmo.
1: La competència, en aquest cas la té, i forta, de Fermín en aquesta posició. Avui se l'ha vist potser menys del que caldria per acabar de lligar l'Aioli de la zona atacant.
2: Lamine Yamal.
1: L'hora del pati. És el Camp Nou, el pati de Lamine Yamal. És allà on surt a jugar amb els seus amics, regala passades impossibles i avui, a més, marca dos golaços amb xuts llunyans. Un a l'escaire, al pal del porter, i un amb rosqueta ajustada al pal.
2: Rafinha.
1: Oi por oi. Acabo la frase. Hoy por hoy, el nou indiscutible d'aquest Barça, pitxitxi de la Lliga, amb 5 gols. Avui, 2 més amb assistència de Xavi Espar i Gordon. Llarga vida, el nou.
2: Gordon.
1: Parlar per parlar, que si un davanter anglès no s'adaptarà ràpid a la Lliga espanyola i al Barça, que si voleu dir que 80 milions per un tio del Newcastle, ja veuràs, doncs en 4 dies n'ha tingut prou per ser un dels ídols de l'afició. Velocitat increïble, assistent, avui de Rafinha, generador, l'Antonio és nostre.
2: Flick ha fet els 5 canvis, han jugat Rodri.
1: El Terrat, des d'allà dalt, controla el joc com ningú. Amb el 3-2 he donat un punt de calma al joc necessari en aquell moment.
2: Fermín.
1: El Búnquer ha viscut allà durant l'estiu amb la lesió sense Mundial, però ha servit per tenir-lo ja en plena forma a l'inici de temporada. Ha tingut una ocasió molt i molt clara en la mitja hora que ha jugat.
2: Cancelo.
1: Arús con leche. Com aquest magnífic programa és imprevisible. No saps mai què pots esperar d'ell. De moment ha d'esperar la seva oportunitat a la banqueta. Avui ho ha intentat des de fora l'àrea i per poc no fot un golaç.
2: Adeyemi.
1: La Renaixença la busca a Barcelona després d'una temporada fluixa a Alemanya. En poca estona, ocasió de gol i assistència a Lamine Yamal.
2: Hamza.
1: La primera pedra, veurem si de moltes, en el seu camí com a blaugrana.
2: Hansi Flick.
1: Llapis de memòria. Ho té tot allà ben guardat i l'equip ho està interpretant de manera magnífica. La pressió on toca, ben posicionat, joc elèctric quan toca, bona adaptació dels nous. Confiem en Hansi per incorporar el seu llapis i amb encert Gabriel Jesús.
2: Un aplaudiment, sisplau.
3: Brutal.
2: Bravo. Bravo, bravíssimo, Xavi Puig. Una altra joieta radiofònica. Molt bé, molt bé. Puig, ets bo, eh? Ets bo, eh? Lladre, ets bo. Bé, doncs, repartirem una mica d'alegria i tanquem la barraca i donem pas al Tudiràs, no?
4: Vinga, som-hi. Entre tots els que heu participat amb l'etiqueta FRAC1, un lot de productes Bataller, l'únic en joc, fot-li molló.
5: Vinga.
4: Dado que
5: vinga.
4: Això ha de durar tota la temporada.
5: Sí, home,
4: la força... doncs mira, tenim guanyador el Ricard. Ricard Sospedra, arroba Rixos1, la X, és qui s'emporta l'Ot Bataller.
5: Mira, si vol combinar-ho amb una mica de fet ràbic...
3: Ah, mira,
5: clar,
3: home, bé, no? D'aperitiu, no? Sí. Perfecte, sí, no, sí.
5: Doncs allà, amb fet ràbic, sí. El Bataller combina, sí, perfectament l'original, amb gust de xili també n'hi ha, de mel i mostassa, el de formatge, el que vulgui. Sempre hi ha un cocteleu perfecte per cada moment, també per aquest dilluns, i vaja, ja el dimarts, a aquesta hora. Mira, ja és l'aniversari d'en Saperes.
4: Per molts anys.
5: Doncs ara el convidarem a un cocteleu de frit ràbic.
6: I el, escolta, el Cupi, que no se n'escapa res, m'ha fet així un cop de colze, mira aquí davant, mira aquí davant que hi ha. Hi havia Deco amb un telèfon parlant per telèfon i queden 24 hores. Escolta, a saber a qui està tancant ara Deco.
3: Ah, no, mira, ara està fent videotrucada. Està dient... Julián? No. Bé, Cupi, bé, pendent aquí. Fins demà a la mitjanit.
7: Que li tiri un cable amb un micròfon, sí, d'aquests així ultrasònics i ultrapotents, a veure si pesquem alguna cosa.
3: Només ens faltaria això. Companys, moltíssimes gràcies. Ens retrobem diumenge. El Barça juga un 4:15 a Mestalla. Sí. Després de les notícies de les 3 ens hi posem, eh?
4: Vinga.
8: Que t'agrada aquest camp, eh?
3: Aquest m'agrada, no, els preferits.
4: Estan contents, diuen que estan molt contents allà.
3: Sí, estan contents. Hi haurà bon ambient, tot serà, tot serà pau i harmonia. Però bé, veurem un plantejament molt més defensiu i veurem com reacciona el Barça, no?
8: Sí.
3: Això està bé. Fins aleshores, descanseu molt. Gràcies, companys, que vagi molt bé.
4: Una abraçada.
3: Adéu. 4 anuncis i el tu diràs amb l'Aleix i companyia. Gràcies per ser-hi, com sempre. Ens retrobem diumenge. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 12 i 8 minuts, continua la ràdio esportiva aquí a RAC1, després del Barça 5, Rayo Vallecano 2, amb la tertúlia del Tu diràs.
2: Bé, Xavi es para el primer toc per Rafinha, el drible de Rafinha, la rematada de gol. Vaja, haurà de mirar l'acció al VAR perquè les mans són claríssimes, com de la línia mal. La rosca!
3: Recuperació de pilota Bernal amb Xavi Espar. Mola, adéu. Xavi Espar, una altra vegada amb Bernal. Bernal, Olmo, Olmo aprofitat per Gordon. Gordon a l'interior de l'àrea, Gordon la dona. El rebot en el defensa i gol. Gol! Gordon entra a l'àrea, a veure Gordon, encara Gordon, continua Gordon, se la posa a la dreta. Oh, la dona perfecta per Rafinha, la rematada. Gol! Gol!

0: Fermín amb Lamine Yamal a la banda dreta, aguanta la pilota Lamine Yamal, la dona Xavi Espar, Xavi Espar a la frontal de l'àrea, Xavi Espar la deixa anar per Adeyemi, Adeyemi, Lamine, la rematada, gol! Rocafonda, gol de Lamine Yamal, gol del 10 per tancar la festa de la millor manera possible.
1: Així hem viscut els 5 gols que ha fet el Barça avui al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Un altre partidàs del Barça, un mes en aquest inici de temporada. I això que el gol inicial del Rayo, doncs, ha posat una mica la por al cos a alguns. Per mi ha estat un accident, perquè Koundé ha estat un pèl tou en aquesta acció. La sensació, però, que feia en els primers minuts és que això acabaria en golejada. I així ha estat. El Barça ha remuntat aquest gol inicial del Rayo en 1 minut i 40 segons. Ho hem estat comptant a la redacció. És una remuntada espectacular, express, en tota regla. Rafinha ha fet l'1-1 al minut 18:39. L'ha celebrat ràpidament, ha agafat la pilota per portar-la al cercle central i només servir de centre, el Rayo ha perdut la pilota, ha forçat la pèrdua al Barça, i Lamine ha fet el 2-1 al minut 20:19. O sigui, del 18:39 al 20:19. És 1 minut i 40 segons de diferència entre un gol i un altre per capgirar el marcador. Un golaç de Lamine que per fi avui s'ha estrenat, s'ha tret la mala sensació que tenia en aquests primers partits de Lliga, i de fet a la segona part n'ha fet un altre molt bonic també per tancar aquesta golejada. Un segon temps en què el Barça ha arrodonit la golejada, tot i un altre ensurt pel segon gol del Rayo Vallecano. En alguns minuts el Rayo ha estat 3-2 a prop de l'empat, però el Barça era molt superior i ha acabat golejant per 5-2. Aquest Barça de Flick és encara més trepidant del que recordava, i ens encanta que sigui així en la tercera temporada. I Rafinha continua on fire, porta 5 gols en 3 jornades de Lliga i és pitxitxi per davant d'Mbappé. Quin davanter centre que ha descobert Hansi Flick. M'han tornat a encantar Gordon, s'està guanyant el Camp Nou, l'anglès, Xavi Espart, Bernal... Estan posant les coses molt difícils a Hansi Flick per sortir de l'11 titular. I això que, en principi, ha de jugar Rodri, hauria de jugar Cancelo i potser hauria de jugar Adeyemi. Ja ho veurem, però de moment Gordon, Xavi Espar i Bernal s'estan guanyant amb tots els mèrits ser titulars en aquest Barça. Un Barça que continua líder amb 9-9, igual que el Madrid, són els dos únics equips que han guanyat les 3 primeres jornades, però el Barça té millor gol a baràs i, per tant, és líder. El Barça porta 12 gols a favor en 3 jornades. És una mitjana de 4 gols per partit. Una barbaritat. És molt difícil mantenir aquest ritme, però de moment ho està fent el Barça de Flick. I Gabriel Jesús, doncs, ho ha gaudit des de la grada del Camp Nou. Avui ha vist com el seu nou equip golejava el Rayo i tornava a ser líder de la Lliga. Demà s'espera que es presenti oficialment el brasiler. Pròxim partit de Lliga, diumenge a Mestalla, a 16:45 contra el València, que no ha arrencat gens bé la temporada. Veurem si el Barça continua amb aquesta moda apiconadora, golejant a tots els rivals que es va trobant en aquest inici de Lliga. Tot plegat, ho comentarem des d'ara i fins a 14:45 en un Tudiràs de butxaca amb el Roger Saperes, que ja el tenim per aquí. Hola, Sape.
2: Hola, què tal, París? Bona nit.
1: Escolta, i moltes felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Ja fa 13 minuts que ets més gran. Ets...
2: Sí, sí, sí, 45.
1: Sí? Molt bé. Sí. Els portes molt bé, t'he de dir.
2: Gràcies. Sí, sí.
1: I ho celebres,
2: són els que tinc.
1: I ho celebres aquí. Vull dir que ens encanta que ho celebres aquí. Javi Muñoz, company de Movistar, què tal?
3: Què tal? Molt bona nit.
1: Bona nit. Carlos Martínez, analista de la Champions, del Madrid i del que faci falta aquí a RAC1. Hola, bona nit.
4: Bona nit.
1: Bona nit. Què us sembla? 45 tacos.
3: Qui arribés com està ell, eh?
1: Ara, aquesta és la bona, aquesta és la bona.
2: Lamine i tots ho han fet per això.
1: 45, per això han fet 5 gols, no? Pel 5,
2: clar,
1: no? Pel 5 que
2: clar,
1: fas.
2: Clar, per això, per això. Per això va, que em falta un, vinga, va, apreteu.
1: Estem pendents de Hansi Flick amb la Marta Ramon al Camp Nou, a la sala de premsa. Hola, Marta, bona nit. Ets per aquí, eh?
5: Hola, bona nit.
1: Està parlant el tècnic del Rayo encara?
5: Sí, encara està parlant. Estem ja en el tram final de la roda de premsa.
1: Perfecte. Benyat Sant José, doncs, acaba la roda de premsa a l'Auditori 1899 del Camp Nou. De seguida sentirem Hansi Flick en directe. Us demano, mentrestant, una opinió molt ràpida. Carlos, què et sembla aquest Barça?
4: Em sembla que... O sigui, em canso de veure el ritme que tenen en aquestes alçades de la temporada. O sigui, em sorprèn molt això. Més enllà de rendiments individuals, em sorprèn la capacitat que té l'equip de sostenir un ritme tan alt durant tanta estona al mes d'agost, perquè avui encara estàvem a 31 d'agost quan ha jugat el Barça. Per tant, això no acostuma a ser habitual, veure un equip tan fluid i tan dinàmic i tan agressiu en aquestes alçades de temporada, no? Llavors jo, clar, el tema és, seran capaços de sostindre-ho? jo crec que sí, amb la profunditat de plantilla que hi ha aquest any, jo crec que seran capaços de sostindre-ho, però em dona la sensació d'això, de molta fluïdesa, de molt jugar de memòria, de trobar-se molt fàcil, i si haig de posar alguna pega, perquè alguna n'hem de posar sempre, crec que una és l'efectivitat, que crec que ho ha comentat el Marc Guillén en antena durant la transmi, que crec que el Barça n'ha fet 5 i en podia haver fet 10, però sense despentinar-se gaire.
1: Perquè això li ha passat a les 3 jornades. Sí. A Elx, contra l'Atleti de Bilbao i avui.
4: Sí, crec que el Barça ha fallat ocasions relativament clares durant el partit. I aquesta és una que dius, bueno, el dia, jo espero que se les estiguin guardant pel dia que faci falta. I la segona és aquests dos gols que et fan gairebé del no-res. Sí, el primer per mi és una errada molt greu de Koundé, que està mal perfilat, que va tard al duel, que quan decideix anar al final no fica la cama i dona una sortida molt fàcil, i crec que és millorable. I el segon, el marcatge de Xavi Espart, una errada de joventut, que estàs més pendent del duel que no pas de la pilota, llavors estàs més pendent de bloquejar el jugador que no salti, que no tal, no veus arribar a la pilota, i en canvi Camello sí que la veu, i la veritat és que remata molt bé Camello, que això sí que ho té, que és té gol amb facilitat.
1: Però en general, escolta, fa por aquest Barça de moment, no, Javi?
3: Jo, si l'hagués de definir una paraula, diria engrescador. Jo sóc dels que li costa o que no li agrada treure massa conclusions de les primeres jornades, perquè moltes vegades ens precipitem tant per les bones com per les dolentes, però tot i això, tot i aquestes reserves, em fa la sensació que és un equip que està engrescant moltíssim a la culerada i amb raó. Et diria que el que més em crida l'atenció és com fa una altra vegada una pressió intensíssima que no permet que el rival surti del seu propi camp i com crec que en això Rafinha des de la posició de nou, sempre secundat per Gordon, que també sabem que és un jugador que treballa moltíssim en això i que crec que alhora encomanen a Lamin, que veu que els dos hi van i que ell sent certa obligació a anar-hi potser una mica més del que el seu tarannà o del que la seva naturalesa de com a futbolista li demanaria, i alhora Bernal, que sempre fa la passa endavant, i Pedri, que ja sabem que ho fa. És a dir, és un equip que té una pressió, que fica una pressió a la sortida de pilota del rival, que per fer-ho al mes d'agost i mantenir-ho durant tot el partit, té molt mèrit. Em sembla molt engrescador, com dic, el que està presentant Flick, i em fa la sensació, veig els partits i em trasllada més que la temporada passada al primer any de Flick. Em sembla que és un equip que s'està semblant més al del primer any de Flick que al de la temporada passada, i crec que l'entrenador alemany va detectar unes carències, unes mancances la temporada passada, que ha corregit en el mercat de fitxatges i que ha corregit en el joc i que li estan donant al Barça un plus extra, que si és capaç de mantenir-ho, i això és molt difícil perquè és molt llarg, estem veient, ja dic, per mi un equip tan engrescador com el del primer any de Flick.
2: I això que dius es nota molt, com dius, en el mercat de fitxatges i en quin perfil de jugador ha anat a buscar el Barça, no? Ja sigui Gabriel Jesús, ja sigui Gordon ja sigui Adeyemi, que encaixa precisament en això, en recuperar aquella pressió tan bèstia que veiem en el primer any. Jo tenia apuntades tres coses, la primera una mica també la línia del que deia el Carlos, avui picava també la crònica del partit i deia costa creure's que ets a 31 d'agost veient un partit del Barça, perquè diries que amb aquesta intensitat no es correspon a l'edat en la que estem, per tant la intensitat que demostra l'equip en aquest moment. L'altra per mi també és la capacitat o la sensació de superioritat que transmet el Barça, perquè fins i tot quan han encaixat un gol o el segon del Rayo, jo crec que no hi ha hagut una sensació al Camp Nou, com si hem vist a vegades de ai, ai, ai, que el rival pot empatar, com si l'hem tingut en altres èpoques més recents, i ara en canvi és el Barça, això ho solucionarà, perquè és molt superior a la resta de rivals fins ara. I després destacaria també l'encaix de les noves posicions i dels nous fitxatges o dels nous...
3: noves aparicions,
2: sí, noves aparicions
3: per ficar Xavi Espart allà i no només els fitxatges.
2: I tenia apuntat aquí el cas de Xavi Espart, que està sorprenent a tothom en aquest lateral esquerre, el cas de Gordon, que sembla que ha caigut de peu aquí al Camp Nou i que té enamorat a tota l'afició, o la de Rafinha com a nou, que jo pensava que podia marcar, però no que comencés a rendir i encaixar d'una manera tan ràpida, no sé.
1: Ara anem als noms propis, per exemple, el de Rafinha o el de Lamin, no? Que avui per fi s'ha estrenat, sí, i ha fet dos golaços. Però, clar, és que sobre el que dèieu, fixeu-vos que avui al Barça, a la banqueta hi entren a la segona part, Rodri, pilota d'or, millor jugador del Mundial, un futbolista espectacular, que hauria de ser el titular, Fermín, que està en un estat de gràcia increïble, Adeyemi, que és un fitxatge, diguem, estrella, no?, d'aquest mercat de fitxatges, Cancelo, que hauria de ser el titular, i Hamza Abdelkarim, que el nano també ha tingut avui els seus primers minuts. Però és que, a més, es queden sense jugar Gerard Martín, Eric García, que haurien de ser dos titulars de la defensa, i Valde, que al final s'ha acabat quedant i també podria tenir minuts. Vull dir, imagina't la profunditat de plantilla que té el Barça i com pot canviar els partits, no?, a la segona part.
3: De fet, jo crec que hi ha un moment que és molt definitiu o molt definitori del que pot ser el Barça aquesta temporada, que és quan et fan el 3-2, quan Camello et fa el gol de córner, i és el moment en què crec que estàs patint una mica sense sensació d'estar molt agobiat. Però sí que ells es posen un altre cop un gol al marcador i crec que aquí hi ha la gran...
2: Un altre Camello que ha pogut fer.
3: Sí, exacte. I crec que aquí és on hi ha la gran mancança del Barça, que torna a ser la de controlar els partits en pilota quan els tens guanyats, però per trobar-li algun però. Però aquí hi ha un canvi de Hansi Flick que per mi, com dic, és definitori. El que pot ser aquesta temporada, que són l'entrada de Fermín i de Rodri per Olmo i Bernal, perquè en aquell moment el partit que et demana? Tenir pilota, controlar, governar el partit amb la pilota, però sense perdre amenaça, sense perdre capacitat de ferir al rival. I tu aquí treus a Rodri, probablement juntament amb Pedri, el millor futbolista del món per això, per tenir la pilota i per governar el partit amb la possessió, i a Fermín, potser el futbolista que millor ataque l'àrea des de segona línia. És a dir, tens una versatilitat, una complementarietat de perfils i una capacitat de dominar tots els registres, que si a 31 d'agost ho estàs fent així, si això manté aquesta línia, que insisteixo, és molt difícil i això és molt llarg i hi haurà entrebancs...
1: I si no però, es lesionen, però, que això també exacte. És important, no?, perquè pot passar
2: però,
1: la temporada.
2: Però llavors arribem al punt del que deies tu, que aquesta temporada és mira el que tens a la banqueta, no?, que a vegades el que passava és que tenies un equip base molt bo, però si fallava alguna peça...
4: Correcte.
2: Que hi ha una mica l'invent.
4: Jo crec que més enllà, tu deies, de tot el que has dit estic super d'acord, només hi ha una cosa que és el que deies de Adeyemi, no? Fitxatge estrella. Sí, clar, d'entrada del que han fitxat... Jo crec que és més estrella Gordon que Adeyemi.
1: Sí,
4: o sigui,
1: ara mateix sí.
4: Adeyemi te'l pots permetre per dues coses. Primer, perquè ve d'una època de baix rendiment a Dortmund i que li queda un any de contracte i et permet treure'l per un preu que fa un parell d'anys hagués sigut impossible. Mm. Llavors jo crec que... però al final ve a afegir això, fons d'armari. O sigui, ve a afegir el que tinguis la capacitat de que si demà es lesiona Gordon, que dius, ostres, aquest està com un tro, ha encaixat de l'hòstia i tal, però si demà es lesiona i fiques a l'altre, que et doni un rendiment similar, que no hagis de fer un invent, que no hagis de dir, és que ara haig de fotre aquest en banda, però no és jugador de banda, però... Bueno, jo crec que el que et donen els fitxatges és això, és una versatilitat a l'hora de poder buscar alternatives i de moure els partits, de dir, avui no estem, i has de moure l'arbre, saps? I has de sacsejar-lo una miqueta, jo crec que ara tens la capacitat aquesta de dir, bueno, de que quan el partit es torna una mica boig, perquè és veritat, jo he tingut pitjor sensació quan el Rayo ha fet el 3-2 que quan han fet el 0-1.
1: Sí,
4: jo amb el 0-1,
1: clarament.
4: La sensació era, bueno, ara aquests...
3: Sí, ha estat una cosa aïllada, una errada puntual.
4: Però amb el 3-2 sí que hi ha hagut aquests 3, 4, 5 minuts...
1: I aquí ha fet els canvis, crec.
4: Aquí ha fet els canvis, que és el que deia el Javi, que, clar, fica Rodri, que et dona... O sigui, et dona una presència i una jerarquia que, clar, només de veure'l... jo entenc que el rival ja diu...
1: I què fa si l'ho fa? Sembla que jugui caminant, sembla que sigui lent, però en tot moment sap qui hi ha darrere, a l'esquerra, a la dreta i al davant, i llavors, pum, es gira, pa, la toca, és una cosa que descongestiona, és brutal veure-ho.
4: I ordena els companys,
1: sí.
4: Arriba a les ajudes, i amb pilota no s'apura gens, i clar, però a la vegada mantens aquesta capacitat de mossegar i de buscar-ho tot, que és la fam que té Fermín, que de vegades... Sí.
1: Va, ha fallat un gol que avui no pot fallar mai.
4: Bueno, això entra dins del que hem dit de l'efectivitat, però crec que Fermín, sí, de vegades, aquesta hiperactivitat li juga molt a favor en la majoria de situacions, però és veritat que darrerament li ha jugat un pèl en contra. O sigui, jo veig el Fermín un pèl ansiós encara, però tot i això és un jugador que et genera tanta activitat al seu voltant que acaba rebentant a qualsevol, no? Però és veritat que per mi li està faltant aquest puntet de pausa, de veure's més tranquil, de dir, escolta, si t'acabarà sortint.
1: Aneu pensant en el professional de la jornada d'Obramat, hem de triar el millor jugador per vosaltres, el més professional de la mà d'Obramat, però apareix Hansi Flick a la sala de premsa. Marta...
5: Sí, Hansi Flick és a la sala de premsa, aquí a l'Auditori 1899, s'asseu Flick somrient, ha entrat a la sala i arrenca ja la roda de premsa, que ja aniria sent hora.
6: Indica el nom i el mitjà, avui serà una miqueta més curta del que és habitual. Gràcies. Comencem, Mireia.
7: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Amb el d'avui, amb el 5 d'avui, el Barça ja ha marcat 12 gols des que ha començat la Lliga, una mitjana de 4 per partit. Com valores aquesta dada? Gràcies.
8: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada, que era el que volíem.
9: I think the first half we played really.
10: Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part el rival ha estat més fort, han pressionat molt bé. També he parlat amb l'entrenador a fora i han pressionat molt bé i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
9: We also have,
10: i òbviament hem de millorar
9: en
10: alguns moments del partit per controlar millor el partit, perquè l'estil amb què juguem al futbol fa que sigui important que et recuperis una mica també amb la pilota, i sempre és més fàcil recuperar-se quan tens la pilota que quan no la tens, és a dir, que al cap i a la fi hem de millorar una mica en aquests moments.
11: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Sortiré una mica del guió del partit per preguntar-te per la sorpresa del fitxatge de Gabriel Jesús, que avui ja estava aquí a l'estadi. Com i quan preneu la decisió d'apostar pel fitxatge de Gabriel Jesús i quina importància creus que tindrà per l'equip un jugador així, tenint en compte que aquesta última temporada a l'Arsenal doncs, no ha tingut gaire protagonisme?
9: Yes, of course, he came from injury, so.
10: Bé, sí, és clar, venia de lesions, però ara està bé. I he parlat amb ell aquesta tarda. I també estava una mica, em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt també en els partits, i crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
12: Hola, Hansi, Santi Vall, en directo para el Larguero y para el que te jugas Barça a ser Cataluña. Mañana a esta hora creo, sí, habrá cerrado el mercado. No sé si, como mañana no nos vamos a ver, si esperas algún movimiento mañana más, aparte de Gabriel Jesús, para reforzar la plantilla.
9: I don't know.
10: No ho sé. No ho crec. Però
9: we'll see.
10: Ja veurem.
9: I don't think so.
10: Ja veurem, però no crec.
13: Elena.
14: Hola, Hansi, Elena Condis, cadena COPE, partidazo de la COPE. Rafinha lleva 5 goles y ha superado a Kylian Mbappé. Es el 9 elegido de momento en estos 3 partidos. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas este rendimiento como delantero centro cuando se fue Lewandowski también de forma inesperada, Ferran Torres? Gracias.
9: No, of course I expect this.
10: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial, estic encantat de tenir-lo al meu equip. I crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell, i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
9: És A lot of things, you know, today I'm really, really happy.
10: Hi ha moltes coses realment avui que em fan content, perquè ho repeteixo, no és fàcil per alguns jugadors que acaben de jugar, que acaben d'arribar i que estan jugant a aquest nivell, i és molt bé, m'agrada molt veure que juguen així i també com juguem com a equip, perquè això és el que compta i és el que busquem, aquest esperit d'equip és increïble, i òbviament hem de millorar una mica en algunes situacions encara.
15: Señor Flick, Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio Noche Donde Acero. Le pregunto por Lamine Yamal hoy, al margen de los 2 goles, no sé si tiene la misma sensación, pero sí que me ha parecido verle con más chispa, con más electricidad, ¿no? Un Lamine más cercano a lo que nos tenía acostumbrados las últimas temporadas, si lo ve así, y en todo caso, ¿cuándo cree que volveremos a ver esta mejor versión de Lamine Yamal?
9: I think that he always wants to improve.
10: Jo crec que ell sempre vol millorar, i jo puc dir que estic molt content amb ell, molt. avui, com està jugant, com ha jugat, com juga el futbol, és increïble de veure. I per mi està a un nivell increïble.
6: Últimes dues preguntes, last two questions, Ivan.
16: Hola, Ivan Sant Antoni del Diari Sport. Han acabat jugant junts Sparty i Cancelo, diferents posicions, evidentment, però, per exemple, has fet el canvi a Rodri per Bernal i Fermín per Olmo. Poden jugar també junts? O dintre del teu dibuix mental de l'equip són posicions massa doblades com per poder combinar-les amb el mateix equip?
17: Which one you mean? Jules and...
10: Qui vols dir? Jules i...
17: Just explain me, please. I...
16: Sí, no, potser m'he passat amb la pregunta tàctica, saps per què? Però el fet Cancelo i Spark ha jugat de lateral esquerra els tres partits, Cancelo després ha sortit i ha jugat de lateral i han jugat junts amb el Xavi. Però en canvi els canvis que has fet, Rodri per Bernal, que és un canvi que ja vas fer, i Fermín per Olmo, que és un canvi que també has fet. Llavors, la meva pregunta és... m'has entès ara, no? Gràcies.
17: No. Of course they can.
10: Sí que poden jugar junts, i tant.
17: So in different positions, of course, but...
10: En diferents posicions, és clar, però sí, poden jugar en el mateix 11, no seria cap problema. Perquè Bernal, per exemple, també ha fet un gran partit avui i estic molt content amb ell.
18: Hola, Hansi. Juan Irigoyen, del Diario del País. Quería preguntarte cómo ves la adaptación de Gordon y si te sorprende que el Camp Nou en dos partidos ya lo coree su nombre.
17: Who's the name?
18: Gordon.
17: Gordon. Okay. Anthony. Yes, of course. He has a lot of speed.
10: Sí, és clar, té molta velocitat.
17: Very clear with the ball.
10: I és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet dues passades de gol.
17: To have him,
10: per a nosaltres tenir-lo justament juntament amb el Karim, amb el Rafa, amb Lamin, tenim molta velocitat en aquestes posicions davanteres i és genial i estic molt content amb ell.
6: Ho deixem aquí, gràcies, bona nit.
5: S'acaba la roda de premsa de Hansi Flick, content amb les primeres valoracions també de l'arribada de Gabriel Jesús, i diu que creu que demà doncs no hi haurà sorpreses ni més incorporacions.
0: Bueno, ja no.
5: Però que
0: no sé què creure
5: aviat. Will see. Ja no posem la mà al foc,
2: no.
5: Per res, no,
2: vull dir. No.
5: A partir d'aquí doncs demà amb les orelles i els ulls tot ben obert, tots els sentits, els que tenim i els que no tenim per seguir la jornada de demà, però en tot cas Hansi Flick satisfet pel que està veient de l'equip en aquest inici de temporada, que té doncs l'equip unes sensacions, transmet unes sensacions ben diferents a les de l'inici de la temporada passada, i Hansi Flick només amb la gestualitat que té quan entra i surt de les rodes de premsa ja veus que està molt content amb el que veu del seu equip.
1: Les dues pròximes jornades són fora de casa, Mestalla i Ciutat de València. La Comunitat Valenciana, els dos partits, València-Barça, Llevant-Barça, i pel mig ja el Barça-Feyenoord, que és l'estrena de la Champions. O sigui que aquests són els tres pròxims partits del Barça en 7 dies, tot la setmana que ve. Marta, gràcies.
5: Bona nit, fins ara.
1: Adéu, a descansar. No, jo m'he quedat també, ho he notat, no crec que demà hi hagi més moviments, però veurem. Queden 23 hores i mitja de mercat de fitxatges. Sorprès de poder fitxar Gabriel Jesús, ha dit. Jo també em vaig quedar sorprès que poguessin fitxar Gabriel Jesús i per aquest preu i ara, no? Crec que està bé físicament i que podrà donar el rendiment al Barça que busca Flick. I després, sobre el partit, és que és tant de Flick que avui el Barça guanyi 5-2, sí, amb dos ensurts, però fent un futbol un altre cop que ha meravellat a la gent del Camp Nou, i digui... Hem de millorar en alguns moments del partit. No? Vull dir, ja el toc d'atenció de no pot ser que encaixem dos gols... I sempre
2: bé, posant... Ja diu el Carlos, no? Hem de buscar alguna coseta també. Hem de destacar tot el que s'ha fet bé, però buscar...
4: És que jo no entenc el futbol professional d'una altra manera.
2: Clar.
4: O sigui, jo, el futbol professional, ens agradi o no, és exigència. I els equips que arriben a estar a dalt de tot i a batallar absolutament tots els títols és a base de talent i exigència. I jo no entenc el futbol d'èlit sense això. O sigui, tu pots tenir molt bons jugadors i vols jugar molt bé a futbol i tal, però aquí és un tema d'exigència diària, de que el jugador no es relaxi, de que l'equip segueixi pressionant, de que l'equip segueixi volant, perquè és que al final en un mal dia te'n vas. Llavors, o sigui, evidentment que això va de joc i de talent, però també va d'una exigència extrema, perquè els equips que no tenen això no guanyen la Champions. I dic la Champions perquè al final és el que tots tenim al cap, eh? O sigui, tothom està amb la Champions, perquè és evident que vens de dos anys molt bons en Lliga, tal, de guanyar títols, i dius, el que falta és la Champions. Llavors, si tu vols guanyar la Champions, l'exigència ha de ser aquesta.
3: I ha apuntat a una cosa, que és el que estava parlant ara, que si havíem de trobar-li algun però, alguna mancança al Barça, que jo crec que és denominador comú en els últims anys, era la de governar, de adormir els partits amb la pilota quan els tens guanyats, controlar el partit, no permetre al rival que creixi dins del partit, i ho ha dit, hem de saber controlar el partit, perquè és més fàcil recuperar-se quan, després dels esforços que fem, fa l'equip tants esforços sense pilota per recuperar un camp contrari, que un cop tens el partit guanyat has de saber recuperar i tenir moments on els jugadors puguin carregar una altra vegada les piles amb pilota, perquè és la manera de governar els partits. I ell sempre, sempre, sempre fa aquest diagnòstic, i a mi em crida l'atenció perquè sempre a sala de premsa, a les declaracions que fa quan acaben els partits, sempre apunta això, però després tu veus l'equip i fa la sensació que permanentment té la voluntat de córrer.
2: Sí, clar, a més, tenint el que tens davant, no? Ells et van buscant tant a l'espai que és temptador el fet de llançar-los pilotes i acabar imprimint aquest ritme al partit. No?
4: Això una, o sigui, primer que és difícil resistir-te a la tentació de poder atacar quan el partit està obert, no? I després, és que jo crec que aquest canvi de registre és una de les coses més difícils del futbol. O sigui, és a dir, quan tu estàs constantment apretant el gas, o sigui, i vas allò boig, és molt difícil de sobte dir, no, ara anem a parar el partit i anem a tenir-la. Perquè si tu estàs durant 3 setmanes seguides accelerant, el dia que t'has de parar és com...
1: Sí, però jo crec que Rodri i Pedri això t'ho donaran.
4: Sí,
1: en alguns moments de la temporada, en partits importants, són jugadors de dir, val, però frena't una mica.
2: Són aquells moments en què veiem a Pedri a vegades fent allò a l'equip.
1: Però Rodri també t'ho donarà, per jerarquia t'ho donarà.
4: És que jo crec, el Javi ho ha comentat abans, jo crec que ho ha donat avui.
1: Sí, per exemple.
4: Avui ha entrat ell i de sobte el Rayo ha deixat d'atacar, el Rayo ha deixat de pressionar bé... perquè et dona solucions, no s'equivoca amb la pilota, ordena els companys, troba sempre el punt adequat de quan accelerar, quan no, quan ha de jugar cap endavant i quan no.
3: Condiciona el rival, perquè el rival molt. No apreta de la mateixa manera, perquè molt. El davanter rival que ha d'anar a apretar a Rodri sap que per molt que hi vagi probablement no servirà de res aquella pressió, perquè Rodri el saltarà amb una passada i dubte si anar-hi o no anar-hi. És que jugadors d'aquest nivell, pilotador, MVP d'un mundial, tenen totes aquestes coses i més.
1: Clar, podria ser el professional del partit, de la mà d'Obramat. Doncs vinga, va, anem a triar el professional de la jornada amb Obramat. Carlos, tu tens clar, si te n'has de quedar amunt, ja sé que avui en triaré.
4: Jo ho tinc claríssim.
1: Què?
4: El més professional de tots, per mi, l'exemple del que ha de ser un professional, Rafinha.
1: Rafinha, O sigui, ens ha sorprès a tots o no, Rafinha?
4: Sí, jo sí.
1: Jo, fent de nou, jo no m'esperava el que he vist. Vull dir, és un tio que es mou bé entre línies. Jo sabia que picava bé l'espai, que tenia velocitat, però que es mogués bé entre línies. Està fent uns dribblings l'altre dia contra l'Atleti de Bilbao. Avui, el primer gol que fa, és de 9-9.
4: Sí.
1: No sé, a mi m'ha sorprès.
4: Jo crec que si algú diu...
2: El retall que aquell que fa...
1: Clar.
4: Jo crec que si algú diu que no l'ha sorprès mínimament... menteix. O sigui, sí, pots esperar de dir, és un jugador que pot donar rendiment en aquesta posició i que puntualment pot jugar i tal, però que et doni... O sigui, que la gent esperés que el donés un rendiment sostingut en aquesta posició, jo crec que no ho va esperar pràcticament ningú.
1: És que ara vendrà l'Oriol Jové amb la seva base de dades i, clar, o sigui, 5 gols en les 3 primeres jornades de Lliga ho han fet molt pocs jugadors. N'hi ha un que avui ha anunciat que es retira de la selecció d'Argentina, que aquest ens ho podíem esperar, que fes una cosa així, però jo crec que la història del Barça n'hi ha molt pocs. Ara el Jové ens farà el repàs de la base de dades. I li està competint el Pichichi a Mbappé. De moment, ja sé que això és molt llarg i que Mbappé ha de fer molts més gols que Rafinha en principi i a priori. Però li està competint, Javi, de moment.
3: Aquí la clau està en una paraula que deia el Carlos, que és fer això de forma sostinguda. De moment ho ha sostingut 3 jornades. La mostra és molt, molt, molt petita en una temporada de tants partits. Aquest és el gran dubte, si pot fer-ho o no pot fer-ho. A mi, evidentment, i com deia també el Carlos, m'està sorprenent, com crec que a tothom. Perquè crec que estan tenent a la perfecció què ha de fer. És a dir, ell no ha deixat de fer les coses que feia bé per intentar ara jugar com un nou que no és. Ell està fent tot el que feia bé partint des de la banda esquerra, però ho està fent ara partint des de la posició de davanter centre, però està entenent el joc, està tenint la mateixa concepció, està sabent venir a rebre quan ha de venir a rebre, està sabent atacar l'espai quan ha d'atacar l'espai, està sabent perfilar-se un moment a banda per intentar fer la desmarcada i entrar com un nou, és a dir, no està intentant imitar el rol del nou que ell no és, perquè no té aquestes condicions, sinó que està adaptant el seu joc a una nova posició, però alhora li està donant moltíssim, no només a ell, que està fent molt gols. Jo tenia el dubte de com li aniria a ell com a nou, de si trobaria aquesta relació amb el gol o no. Del que podia creure que sí podia funcionar és com li podia anar l'equip amb Rafinha com a nou, perquè un jugador tan mòbil que sí o sí anava a crear espais i context per jugadors com Lamine i Gordon, però és que les dues coses estan funcionant. A Rafinha li està funcionant ser nou i a l'equip li està funcionant molt que Rafinha sigui el nou.
0: El segon gol que fa és molt de nou, no? És a dir, sí. Li fa passa per darrere de Gordon quan Gordon té la pilota, fa una desmarcada, no? Per darrere del marcatge.
3: És el gran exemple de com sí. està funcionant Rafinha.
0: És, també el votaries com a professional o no?
3: No. Dit tu, això, no. Votaries, jo votaria Xavi Espart.
0: Home, mira, és bona.
3: Em sembla una barbaritat. La setmana passada vaig votar Gordon i em vaig quedar amb allò dins de dir, hauria de votar Xavi Espart? Voto Xavi Espart, perquè em sembla una barbaritat que un nano del planter, que a més de formació és migcampista o és interior, estigui reconvertit a ser lateral a cama canviada i ho estigui fent amb, aquesta, amb aquest nivell que crec que ho dèiem l'altre dia, parla de la comprensió que té del futbol. Entén també el joc i el joc posicional i el joc del Barça, que és igual a quin lloc del camp l'hagis d'ubicar perquè sap què ha de fer, perquè està entenent què passa en tota circumstància de partit.
0: Val, i quedes tu, va, Saperes.
2: Per rematar-ho, jo em quedo amb Gordon. Per això de com ha caigut de peu aquí al Camp Nou, per la seva entrega, per la seva intensitat. Avui l'esperó fins i tot el detall que ha tingut, la generositat que va tenir l'altre dia també a l'hora de donar el gol. M'està sorprenent també, tenien bones referències, però vaja, que també s'adaptés tan ràpid. A mi sempre els anglesos em generen un punt de, com de desconfiança de que no s'acabin d'adaptar aquí, i en canvi, hosti, ho ha fet de manera express, és a dir que... encantat també amb Gordon i per mi el jugador més professional.
0: Gordon, Xavi Espart i Rafinha, però podríem haver dit Lamine, per exemple, o qualsevol altre, perquè avui al Barça hi ha hagut molts professionals. Però pels que són professionals tot l'any, ja sabeu, Obramat. I per a ells ja és aquí la nova aplicació d'Obramat, la nova app d'Obramat per comprar més de pressa i treballar millor. Consulta preus i estoc, escanejant codis de barra, troba productes a l'instant i crea llistes per projectes. Descarrega't ja aquesta nova app d'Obramat, el teu aliat professional, ara també al mòbil. 20 anys construint junts Obramat. Heu dit un parell de noms, ara anem a Xavi Espart, però de Gordon. No ha marcat, no? Encara amb la samarreta del Barça, si no vaig errat? No, sí, ha fet no, assistències.
3: No. Avui ha estat en pròpia, no? Ha estat el gol sí. de la gent en pròpia, que ha sigut la seva passada, sí. i diria que no
0: perquè
3: ha marcat, va fallar un penal.
0: No, però... a ells són dos de Rafinha, dos de Fermín i un de Dejemi, a ells.
3: Sí.
0: I contra l'Atlètic de Bilbao també...
4: El que porta és tres assistències.
3: Sí, i el penal fallat és el Gamper, potser? O...
0: Sí. Sí, és el Gamper. Bé, li falta el golet, però és el de menys, vull dir, el que està portant a l'equip. Saps aquella frase de... ha nacido para jugar en el Real Madrid? Sí, doncs, sí, sí. Gordon ha nacido para jugar con Flick.
3: Sí.
0: Sí o no? És el perfil prototip sí. de tio que mossega, que pressiona, que és generós amb els companys, no? que no descansa en l'esforç, i que, a més, en atac... avui guanya per velocitat
4: a Balliu
0: sí. d'una manera, no? En el gol en pròpia porta.
2: De manera com s'imposa el defensa, és a dir, per velocitat acabaré passant jo.
4: No, en el gol en pròpia porta, sí, en el gol en pròpia porta és
3: sí, guanya la posició, estica per davant del defensa.
2: Però hi ha una cosa en cursa, però no, passaré jo només aquí.
4: Hi ha una acció de la primera part que se'n va amb una facilitat de Balliu, però que a més l'encara tal, o sigui, li surt per fora a línia de fons, que li treu en
2: 10-12
4: metres, li treu 3.
2: Línia de fons.
4: Exacte, cap a línia de fons, que és... O sigui, és d'aquelles de dir, puf, quina rebregada li ha fotut, perquè ja et dic, jo crec que és un jugador que... Bueno, que és això, que jo crec que és d'aquells jugadors que, amb el que Flick es sent molt còmode. Sobretot per dues coses, per l'esforç i per la capacitat per atacar la profunditat. A mi són les dues coses que això li donen que... L'any passat només t'ho donava Rafinha.
0: Tu tenies clar que s'adaptaria bé aquí al Barça? Perquè és veritat, com deia el Sape, anglès, vés a saber, no?
4: Jo per aquesta banda podia tenir algun dubte, que es va esvair el dia que et vas donar compte, o sigui, el dia de la presentació, quan ell parla castellà. Llavors, allà se m'esvaeix el dubte de que... Perquè el gran problema dels jugadors anglesos aquí és que molts no parlen castellà i fan poc esforç per aprendre'n. I ell arriba aquí i parla castellà. Per tant, arriba... No, el que estic dient no és que o sigui, podem riure, però recordo a un costat i a l'altre. Gareth Bale portava 4 anys al Madrid i encara no va entrevistar en castellà. Sí.
0: Com era allò de golf?
4: I en podríem posar d'altres, d'exemples, però... O Woodgate, també del Madrid. Sí.
0: Jonathan,
4: Sí. Però jo crec que, en el seu cas, o sigui, els dubtes que podia tenir per adaptació, per això que deia el Roger, se'ls van esvair el dia de la presentació que parla castellà. I en quant a joc sí que no en tenia dubtes, perquè jo, haver estat els dos últims anys a Anglaterra, m'ha permès veure molt de futbol anglès, en directe també, i és d'aquells jugadors que... Ostres, que està assenyalat, i l'any passat a Champions ja va estar bé.
3: Jo, pel que havia vist del Newcastle, especialment a Champions, la temporada passada, em semblava que era un jugador fet a mida per un equip de Flick. Però, sent sincer, he de confessar que al Mundial vaig acabar el Mundial amb molts dubtes. O sigui, va semblar unes actuacions molt pobres de Gordon, que em van fer dubtar si tot allò que sabíem que tenien quan a la part física, el que deia el Carlos, la capacitat de repetir esforços, la pressió, l'entrega, la solidaritat, si tot això no es quedaria curt si no anava acompanyat d'un nivell tècnic i de més finor associativa en els últims metres. I el Mundial crec que no va tenir-ho i em va generar algun dubte. Ara bé, des de que s'ha posat la samarreta del Barça, sens dubte que ha demostrat tenir-ho.
4: Però això demostra la importància del que
3: parlem sempre. De l'equip.
4: Context i entrenador.
3: Sí, sí.
4: O sigui, quin context d'equip tinc i quin entrenador tinc.
1: És que avui el Pou deia, diu, Gordon deu estar al·lucinant de com li arriben, a diferència del Newcastle, que li arriben al peu, li arriben precises, li arriben a les
2: parts precises. No sé si ho comentava si era la Marta, però que ell, quan juguen contra el Barça en aquella eliminatòria de Bona, ell acaba el partit i més enllà de que tu puguis dir, hosti, el Barça ha estat molt... Ell es desfà en elogis cap a la manera de jugar, cap als migcampistes que tenia el Barça, que també crec que era un futbolista que tenia ganes d'enganxar.
3: Va
2: ser també la línia que diu, Carlos, que arribi aquí, que parli castellà. Tinc ganes de viure aquesta experiència i de gaudir-ho, que després es pot anar bé malament i que molts arriben amb aquesta il·lusió, però que ella especialment, aquelles declaracions... A mi
1: però allò va ser la primera jornada de la Champions, sí, és a dir, sí, ara fa un any, va ser el setembre de l'any passat, que el Barça guanya 1-2, i recordem que sí, amb dos gols de Rashford,
3: després fa un gol que ve, quan queda
1: el
3: molt
1: 90
3: poc,
1: i pico, fa l'1-2 al Newcastle, i el Barça fa 7 minuts de mantenir la pilota, tocar-la, li amaga el Newcastle, no?
3: Sí, ell, a l'entrevista postpartit, que la recordo, estàvem en directe, ell parla de Pedri, de Frenkie, de Jong, i ve a dir gairebé textualment que ell a la Premier League no està acostumat a trobar-se jugadors amb tant nivell tècnic amb la pilota, amb tanta capacitat de matar un partit a través de la pilota.
1: Però el mèrit va ser això, el 91, amb aquell ambient, 1-2, sí, sí, que et podien haver apretat, i el Barça arriba al 97, pum, tocant la
3: pilota...
1: I ell
3: és superexplícit, diu que no està acostumat a trobar-se a la Premier League amb jugadors d'aquest nivell, es desfan elogis, és una barbaritat.
1: Que, mira, tenim un tècnic sensacional, que és l'Oriol Montfort, que ha buscat, a la base de dades de RAC1, aquest moment. Fa un any, setembre del 2025, Gordon diu això després de perdre 1-2 amb el Barça.
19: I think... La manera com mantenen la pilota ha estat un aprenentatge. No juguem contra aquest tipus d'estil a Anglaterra, almenys no a aquest nivell. He pensat que eren els millors, els que m'havia enfrontat en aquest sentit del joc. El que feien al mig del camp era molt top. Hem jugat contra grans equips com el Liverpool, el Chelsea o l'Arsenal, però la manera com es passaven la pilota als migcampistes, la manera com eren fluïts en el moviment i combinant entre ells, ens ha complicat molt pressionar.
1: Aquell dia va fitxar pel Barça.
2: No és una declaració, és una declaració d'amor.
4: Sí.
2: Més que...
1: Però és al·lucinar.
4: Sí, bueno, sí. Però això et demostra això, context. Tu tens companys que te la donen rodona i la pilota doncs ja sembla una altra història. I després, clar, Tuchel i Flick només s'assemblen que són alemanys. Clar, és que és així, o sigui, no, o sigui, algú vol veure-ho d'una altra manera, perfecta, però ja dic, per mi només s'assemblen en això. Llavors, tu et trobes que la pilota, en comptes de donar-te-la X, te la dona Pedri, te la dona Rodri, te la dona Marc Bernal, te la dona Lamine, sí, o te la dona Rafinha, i no té res a veure amb el que has vist anteriorment.
1: Mira, abans de fer passar el Jové amb les dades i llavors ja ens centrarem en Gabriel Jesús, dos noms molt ràpids. De Xavi Espar, vols dir alguna cosa? L'ha elogiat molt al Javi Muñoz?
4: És que estic molt a la línia del que pensa el Javi. O sigui, per mi aquest noi, és, o sigui, ell ha dit la paraula clau, per mi és comprensió del joc. O sigui, aquest noi és d'aquells que entén tan bé el joc que sempre està ben ubicat. Sempre dona la solució adequada, sempre està a l'alçada adequada, sempre dona la línia de passada, sempre busca la passada més adient. Llavors, això és molt difícil, perquè això ho tens o no ho tens, i aquest noi ho té. Llavors, per mi és d'aquells nois que si està a aquest nivell ha de jugar 15 anys al primer equip del Barça, que potser no serà un titular indiscutible tota la seva carrera.
1: Un Sergi Roberto.
4: Però, sí, però que és un jugador, per ser el jugador 12, 13, 14 o 15 del Barça durant els propers 15 anys, doncs no tinc cap mena de dubte.
2: Li toca pujar en una posició que no és la seva. És a dir, que l'estem veient de la tala esquerra. I avui, a l'inici del partit, hi ha hagut una acció que ha anat al cos amb un jugador del Rayo, i he pensat, carai, també fins i tot en una acció defensiva, com deia abans el Carlos, ara hem de veure, no?, en partits més exigents, fins a quin punt Flick juga aquesta carta o no, però fins ara, hosti, ho està fent
4: però que nasses, jo...
2: i alguna personalitat.
1: A mi saps el que m'agrada? Que et transmet, el seguidor, suposo, sí, i el periodista, tranquil·litat. Mm-hmm. Tu veies a Juan Miranda, que després ha estat un bon jugador,
0: Però tu el veies aquells dies i deies, buf, quin patiment. Tu veies a Cucurella en el seu debut, també recordo de dir, ui, potser no tant, però... Vull dir que hi ha jugadors del planter que tenen qualitat, però que en grans escenaris o en grans partits o jugant al primer equip del Barça, a vegades els hi passa factura als nervis, cosa que és normal. Vull dir, jo ho entendria perfectament. I en canvi aquest tio sembla que porta 50 anys jugant al primer equip
4: però
0: del Barça.
4: Però això jo crec que és una cosa que ha passat tota la vida, que hi ha jugadors que no suporten la tensió de jugar davant de 90 i pico mil persones i que et puguin xiular o que et puguin anar bé i tal, i hi ha gent que s'angoixa moltíssim amb això. I en canvi hi ha gent doncs, que ho viu amb la naturalitat, que ho ha viscut, ja no dic el Lamine, que sembla que hagi jugat allà tota la vida. Ho dic amb el Pau Cubarsí, ho dic amb el Marc Bernal, que tu els veus i que no... O sigui, sembla que no sentin el fet d'estar jugant en aquesta pressió.
0: Sí,
4: per
0: sí,
4: això,
0: Bernal, per exemple.
4: I no només passa al Camp Nou, o sigui, això passa al Barça, passa al Madrid, passa als grans equips, passa a l'Arsenal. O sigui, sortir allà i ser capaç de desenvolupar el que tu portes a dins no és senzill, perquè hi ha jugador que acusa la pressió i has de ser capaç de suportar aquesta tensió, o en un moment si et venen mal dades, xiulets, tal, el que sigui. I jo crec que amb això doncs aquests nois, no sé què els hi han donat, però aquesta generació del 2007 és una cosa boja amb això, perquè juguen amb una neutralitat terrible.
3: Jo a la llista d'elogis a Xavi Espart hi sumaria que sempre tria l'acció tècnica adequada. És a dir, quan cal controlar d'interior amb la cama allunyada, encara que no sigui la cama hàbil, ho fa. Quan cal donar de primeres, dona de primeres. Quan cal aguantar una mica la pilota per lliurar el tercer home, aguanta una mica i aguanta la pressió de que li vinguin dos jugadors i trobe el company correcte. Sempre té l'acció tècnica adequada. És una barbaritat en la comprensió també de aquesta qüestió més individual. I després, en la conclusió global de tenir un Xavi Espart, de que ara hagi sortit a Xavi Espart, o del que dèiem de la generació de 2007 amb Bernal, amb Lamine, amb Cubarsí, és que la Masia segueix sent un... O sigui, no vull dir un regal, perquè un regal sembla que t'hagi caigut del cel i ja està.
0: Ho diu Ernest Folk, és Howards.
3: Clar, però és la feina de...
0: Demà torna Ernest Folk.
3: És la feina de tanta i tanta gent durant tants i tants anys que va donant resultats permanentment, i ho és perquè és un futbolista que només pot rendir al primer equip del Barça sent jove i estan debutant en una posició que no és la seva, perquè des que és petit li han ensenyat una concepció global, una concepció holística del futbol. És a dir, nosaltres al futbol juguem així, i quan et toca ser lateral et toca fer això,
0: aquestes funcions, sí.
3: I quan et toca ser interior, aquestes, però tot en una idea global de joc que els nanos aprenen des de que, pues, aquesta generació del 2007, que la majoria estan a la Masia des de que tenen que 10 o 11 anys, l'aprenen des de que són petits i després poden tenir aquest rendiment.
0: Deixa'm sumar a la taula i ara obrirem la base de dades amb l'Oriol Jové. L'Albert Blaia. Hola, Blaia.
20: Bones.
0: Què tal? Bona nit. Benvingut també. Aquí estem amb el Carlos Martínez, amb el Javi Muñoz, amb el Roger Saperes, parlant d'aquesta gran victòria del Barça. T'hem trucat sobretot per Gabriel Jesús, que ara obrirem aquest meló, però ja que hi som, què t'ha semblat avui la victòria contra el Rayo?
20: Bé, per mi una exhibició, sobretot a la primera part. Crec que hem vist un Barça que, honestament, jo no recordo la temporada passada que el Barça encadenés tres partits d'aquest nivell, més enllà dels rivals, que evidentment LG i aquest Rayo, que no té res a veure amb el Rayo de temporades anteriors, ha sigut un Barça que ofensivament ha generat moltíssim, amb molt de ritme, amb molta intenció en totes les fases del joc. Avui potser un pèl més descontrolat a la segona part, que s'ha obert una miqueta més, però un Barça que ha acabat amb més de 25 rematades. Em sembla una dada bestial, amb un nivell individual d'algun dels jugadors altíssim, i el més important, amb futbolistes que encara no estan al 100%, amb un 11 encara per fer, i tot i així, doncs el rendiment de tots està sent molt alt, per tant molt satisfet amb el que de moment estem veient d'aquest Barça de Flick.
0: Que ara m'ho mirava, mira, són 26 rematades, 9 a porta, de les quals 5 gols, per tant és més d'un 50% d'efectivitat, 7 xuts bloquejats i 10 xuts fora. Per tant, el Barça avui, sí, ha generat el que no està escrit contra el Rayo Vallecano. Hem parlat amb molts noms propis i volia acabar el repàs parlant de Lamine. Clar, és que, Albert, el que ha fet Lamine, primer no havia marcat i avui per fi s'ha tret l'espineta, i primer ho ha fet amb un golaç, el primer, perquè xuta el pal curt i a l'escaire, i el segon és com els que feia Messi, no? D'aquests de posar la part interior i ajustar-la molt al pal, no? Avui ha fet bé de Lamine, no? Ha estat precís avui.
20: Sí, sí, totalment. Jo crec que el primer gol em quedo amb el control que fa orientat al principi, per generar-se aquell espai. Després, en el segon, no només és aquesta definició, que estic totalment d'acord amb tu, de Messi, sinó que ell primer inicia la conducció també anant cap a dins i seguint la jugada. Jo el que li reclamava sempre és que Lamine tingués aquesta agressivitat per, una vegada condueix, continuar la jugada i acabar amb rematades a la frontal. És que avui ha firmat 7 regats, 7 passades que han generat una ocasió i 6 remats. Són dades bestials, d'un huracà, no? Pràcticament, jo crec que Lamine a la segona part contra l'Atlètic ja va estar a un nivell molt alt, i al final jo sempre he pensat, és qüestió de temps, un jugador que s'ha d'anar posant a to, però que evidentment doncs, quan està a aquest nivell és absolutament imparable, i amb un lateral que avui no hagués estat aquest Koundé tan erràtic, doncs jo crec que el Barça hagués pogut encara generar força més per aquell sector.
0: Mira, em passava al Molló una dada sobre això de SofaScore, que diu, jugadors que han fet 7 passades clau que han generat ocasió de gol, com avui Lamine, i 7 driblings en un mateix partit, val? O sigui, en el mateix partit havies de fer 7 driblings bons, vull dir que te'n vagis del rival, i 7 passades clau en el mateix partit. Això només ho havíem fet en els últims 10 anys a la Lliga. Jonathan Viera, el 2017 contra l'Sporting de Gijón. Jonathan Viera era del Villarreal, no era?
3: De Las Palmas.
0: Ah, perdona, de Las Palmas, sí. Tens tota la raó. Ja, ara m'ha vingut la imatge que anava amb vestit de groc, tens raó. En un Las Palmas Sporting, al gener del 2017, Jonathan Viera. Leo Messi ho va fer el 2020 contra el Llevant, 7 passades clau i 7 driblings en el mateix partit. Àlex Berenguer, de l'Atlètic Club, sí, no? Contra l'Elx, el 2023. I després, Lamine Yamal, el 2026 contra la Real Societat, i Lamine Yamal avui contra el Rayo Vallecano. De fet, és el primer jugador de la Lliga que en els últims 10 anys, en dos partits diferents, fa 7 passades clau i 7 driblings, Lamine Yamal. Què, brutal, no, Carlos?
7: Déu-n'hi-do.
0: Aquest nano.
4: Jo crec que se'ns acaben els adjectius. I el millor és que encara només en té 19. Llavors no, em comença a recordar que...
2: Bueno, i la dada que deia l'Oriol també de ser el jugador més jove, que arriba als sí, 50 sí. gols amb la samarreta del Barça. És que comença a tenir una col·lecció de rècords, de precocitat.
0: Sí, i els tenia i els està ampliant encara.
2: És que, sí. Tenim la sensació que és un jugador veterà. És que...
4: Bueno, és que, portem
2: que ha guanyat un Mundial, que ha guanyat 3 lligues,
0: una Eurocopa... Ja.
2: Una Eurocopa. I té 19 anys, és que a vegades hem de pensar-hi, perquè si no... És que jo crec
4: moltes vegades quan la gent fa valoracions de Lamine, i encara més quan fa valoracions fora del terreny exclusivament futbolístic, la gent se n'oblida d'això. O sigui, la gent se n'oblida que té 19 anys.
3: A mi el que més em crida l'atenció de Lamine és que quan està al seu millor nivell ja és un dels millors futbolistes del món, i tot i així se li veuen aspectes del joc on pot millorar. Li veig marge de millora. Per exemple, ara l'Albert en deia un, que crec que és molt clar, la capacitat de continuar les jugades un cop ell fa la conducció i la passada. Allò que feia sempre Messi, que continuava la jugada i molt cops arribava ell de segona línia i la tornava sí. a acabar. A la mina, a vegades, quan deixen a la pilota, ells ja es deixen anar una mica i espera que potser els companys resolguin perquè els ha fet una molt bona passada. Però si continués aquella jugada, probablement molts cops o un rebot o el refús del porter o li tornarien la passada i acabaria ell. Hi ha aspectes del joc on veus que encara pot millorar, però si el marge de millora és gran perquè el jugador és increïble amb l'edat que té i ja el nivell, tot i aquest marge de millora que encara el pot fer i el pot tenir perquè és ell, perquè és sensacional, perquè és un superdotat i un elegit, un escollit, el nivell és una barbaritat
0: avui,
3: quan està bé.
0: Avui ha arribat als 51 gols amb la samarreta del Barça. Hola, Oriol Jové.
21: Hola, bona nit.
0: En 50 segons obrim la base de dades perquè n'hi ha algunes de xules avui, més enllà d'aquesta de la Lamine Yamal.
22: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. 205 cavalls i només 4,3 litres?
23: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
24: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
25: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
26: L'11 de maig de 2011.
25: I el número de la sort, el...
26: 9.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
22: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Dada Jové.
0: Vinga, 2 minuts i la 1 de la matinada. Aquí seguim amb el Javi Muñoz, company de Movistar, el Carlos Martínez, analista de RAC1, i el Roger Saperas i l'Albert Blaya, també, comentant aquesta gran victòria del Barça. I hem obert la base de dades del Jové perquè avui, deies a la redacció, escolta, avui hi ha coses no, xules, interessants que he trobat.
21: Sí, avui, ostres, és d'aquells partits que, mira, deia el Carlos que es cansava seguint el ritme del joc del Barça i em cansava buscant dades perquè realment no paraven de passar coses. Abans de centrar-me en jugadors, una sobre Flick. És l'entrenador que ha necessitat menys partits per arribar a les 62 victòries a la Lliga, que són les que porta amb la d'avui. Ho ha aconseguit en 79 partits és líder d'aquest rànquing, segon Luis Enrique amb 80 partits, tercer Guardiola 81, quart Eleni Herrera 86 i cinquè Valverde 88 partits va trigar en arribar a les 62 victòries a la Lliga. De mitjana, els entrenadors han trigat 96 partits en arribar a les 62 victòries.
0: I ell, 79.
21: Flick, 79.
2: Ah, 79, 80 i 81 amb Luis Enrique i Guardiola.
0: Està a l'alçada dels entrenadors més grans que ha tingut el Barça, no? Segurament al llarg de la història, segur que al segle XXI i al llarg de la història, sí, sí. Què més?
21: Avui, però, sens dubte, el gran nom de la nit és Rafinha. Atenció, perquè només hi ha dos jugadors en tota la història del Barça que hagin fet més gols que Rafinha en els tres primers partits d'una Lliga. Rafinha ha fet 5 gols en els primers tres partits d'aquesta Lliga. Només hi ha dos...
0: És interessant el matís.
21: Jugadors que n'hagin fet més.
0: En els tres primers partits d'una Lliga, que no vol dir les tres primeres jornades, perquè hi ha hagut lligues que la jornada 1 s'ha ajornat i, per tant, els tres primers partits de Lliga potser han estat la jornada 2, 3 i 4 o 3, 4 i 5, val? En els tres primers partits d'una Lliga en una temporada que s'hagin jugat, som normalment a l'agost, no?, a principis de setembre. Qui són?
21: No és Messi, cap dels dos jugadors. Messi no va passar dels 5 gols en els tres primers partits d'una Lliga, per tant, no va fer cap temporada amb més gols dels que ha fet Rafinha en els primers tres partits d'una Lliga.
0: I Messi, com a molt, 5 gols en tres partits de Lliga,
21: sí,
0: en els tres primers
21: ho
0: partits
21: ho va fer les temporades 2011-2012, 2013-2014 i 2017-2018, però no va passar d'aquí. Per tant, Rafinha ha igualat el millor registre golejador de Messi
0: en una arrencada
21: en els tres primers partits d'una Lliga. Els dos únics jugadors que ho han superat són, de fa molts anys, César Rodríguez i Kubala.
0: Home,
21: per tant,
3: bons noms, també, sí.
21: Més enllà dels anys 50...
0: Però era futbol diferent, no? Hi havia més gols, no?
2: També és significatiu.
0: Era un futbol diferent, que hi havia més gols. Potser era més fàcil, entre cometes, fer tants gols, o no?
21: Bé, suposo que tenia també les seves dificultats.
0: Sí,
21: no ho sé.
0: Sí, sí,
21: en qualsevol cas, des de la temporada 53-54, que ningú ha fet més gols en els primers tres partits d'una Lliga que els que ha fet Rafinha, que, a més, ha marcat en tots tres partits. En el segle XXI, només ell i Messi han marcat en els tres primers partits oficials d'una mateixa temporada, en totes les competicions. Tres primers partits oficials d'una temporada.
0: Clar, perquè abans hi havia la Supercopa d'Espanya a l'inici de la temporada.
21: Sí.
4: I la d'Europa.
0: I la d'Europa també, moltes vegades.
21: Correcte.
0: L'agost, en raó.
21: I si ho agafem només en la competició de Lliga, Rafinha és el 13è jugador de la història del Barça que marca en tots tres primers partits d'una Lliga. L'últim havia estat Cesc Fàbregas, la temporada 2011-2012.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Més noms. Hamza Abdelkarim és el 50è jugador africà que debuta amb el Barça en partit oficial. El 50è africà, Hamza Abdelkarim.
2: Turé era un,
1: De la història del Barça.
3: La iaia.
1: El que ha jugat més partits africà és Migueli. El que ha marcat més gols és Samuel Eto'o.
3: Sautí.
1: Però Hamza Abdelkarim té l'honor de ser el 50è africà de la història del Barça. El primer egipci. Egipte és el 61è país del món que aporta jugadors al Barça en tota la història.
2: Mai havia jugat un egipci al primer equip del Barça?
1: No.
2: Val. Avui deia el Molló, a la Lliga Espanyola, deia el Molló que és el segon egipci de per darrere de Mido.
4: Davanter del Celta.
5: El faraón.
2: Us acabo de desbloquejar un record, Mido, davanter del Celta, ex de l'Àjax, entre d'altres.
5: Més de l'Àjax que del Celta.
2: Ja, això sí. Crec que mirar que va jugar 8 partits a la Lliga Espanyola.
5: Més de l'Àjax que del Celta.
3: També va anar a la Roma, em sembla.
2: A la Roma també i al Marsella. Va tenir un final de carrera distret.
5: I si busqueu una foto actual d'ell, flipareu fort.
3: No està al mateix nivell.
2: Ha fet un Hazard en tota regla, no? Entre cometes.
5: No, però multiplicat per unes quantes unitats.
2: Va, no faltem, pobre.
5: No, que... No és cap faltada.
3: No, ja, és una descripció, ja, de com està.
2: No, ara que deia això de Hamza, deixa'm sentir-li res. Ha parlat un minutet amb Televisió de Catalunya. Ha dit això a l'egipci avui, després del seu debut.
6: Hamza, good night. Congratulations for your first minutes.
7: Hola, bona nit, Hamza. Felicitats per aquests primers minuts de joc a la Lliga. Gràcies. Estic encantat de veure-ho pogut fer i espero poder aconseguir més. Quines són les teves sensacions quan... has entrat al camp. Clar, hi havia una multitud de gent que estava emocionat de poder sortir. Una sensació molt intensa.
6: Hamza,
7: i vull sentir-ho una i una altra vegada. Hamza, una altra victòria. El Barça és líder de la Lliga amb 9 punts, no? És una... interessant, és fantàstic. És on hem d'estar, com a líders. I ens hem de quedar allà, precisament. En Lewandowski no està aquí, però el Rafinha està on fire, no? És increïble. Sí, és una passada. És un nou natural. En Rafinha és una persona fantàstica. Tots sabem que qualsevol punt del camp ell dona el 100%. I els primers gols de la temporada de Lamine, com l'has vist? Òbviament, en Lamin és, ja ho sabeu, és un jugador màgic, té uns peus increïbles, que fa que el disfrutem, que el gaudim moltíssim. Ell juga per l'equip i per la gent i permet que tots puguem fer el que volem fer. Què esperes d'aquesta temporada per tu? Ajudar l'equip al màxim possible?
6: Thank you.
2: Doncs això, gran Xavi Lorente, fent-li una entrevista en anglès a Hamza i traduint-lo a la Televisió de Catalunya, que l'ha traduït per sobre, i hem pogut sentir-li la veu i també una mica les sensacions del nano.
1: Que, per cert, tercer jugador de la història del Barça que debuta havent nascut un 1 de gener. Hamza Abdelkarim va néixer l'1 de gener del 2008. És el tercer jugador de la història nascut un 1 de gener. Dels altres dos, un és Lilian Thuram i l'altre... estava avui sobre el camp, però jugant amb el Rayo, Ivan Balliu. També va debutar amb el Barça i és nascut un 1 de gener. No hi ha hagut cap gol encara marcat per un jugador nascut en un 1 de gener. Per tant, quan Hamza marqui, que suposo que ho farà, doncs ja tindrem dada. I t'ho remato amb dos noms molt ràpidament. Noms de culte, perquè el partit realment que han fet ha estat discret, per ser generós. Koundé, que s'ha convertit en el jugador número 100, que completa 100 partits de Lliga. Per tant, centenari per partida doble. Amb els 100 partits complets de Koundé s'ha convertit en el jugador número 100 que aconsegueix fer-ho.
3: Gran partit per celebrar-ho,
1: I un altre centenari, Christensen, ha jugat 100 partits amb el d'avui, 100 partits oficials amb el Barça, en totes les temporades que porta.
2: Ho porta el nom,
1: perquè...
2: Ho porta el nom. Christensen, no?
3: Sí, acabó.
1: Brutal.
3: Acabó.
1: Doncs és el jugador que s'ha perdut més partits per lesió abans d'arribar als 100 partits.
2: Jugats.
1: Com a mínim dels últims 20 anys, que són les dades que controlo, abans d'arribar als 100 partits, Christensen se n'ha perdut 93 per lesió. Líder del rànquing, seguit d'Ansu Fati, amb 86 partits, que es va perdre per lesió abans d'arribar als 100 partits. Tercer, Dembélé, 82 partits.

0: partits. Quart Umtiti, 54. I cinquè tanca el top 5, Philippe Coutinho, amb 42.
1: Llista funesta, aquesta,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí. De jugadors funestos.
1: Dura, eh?
2: Sí, sí.
1: Dura.
3: Ens acabes de deixar ja... Sí.
2: Pobre Christensen.
4: Podem anar a dormir, Oriol.
2: Sí, sí, esperem sí, esperem que li vagi millor partit.
0: Però vull dir, ho dic com a mèrit, eh? Arribar als 100 partits després d'haver-te'n perdut tants...
2: Sí, sí, amb tantes lesions.
3: Mèrit, mèrit.
2: Bé, mira, parlant de la... Gràcies, Jové, com sempre, magnífica aquesta base de dades que va fer durant la pandèmia, quan estava avorrit a casa. Sempre ho recordo, perquè és que té molt mèrit que la fes ell artesanalment, no? I que encara funcioni i ens doni tantes dades i tant de joc, no? Parlant de lesions, mira, hem trucat a l'Albert Blaya precisament per parlar de Gabriel Jesús, que, saperes, avui ha arribat a Barcelona, eh?
1: Sí, ho ha fet aquest migdia en un vol privat, que ha aterrat a la terminal corporativa a 3:45, mitja hora després l'hem pogut veure per primer cop, somrient, carregat de maletes i acompanyat de la seva família. No ha dit massa cosa abans de pujar a la furgoneta on l'esperaven els treballadors del Barça, que està molt feliç de fitxar i de ser aquí a Barcelona, i que el seu genoll està perfecte. Li han llançat la pregunta al vol: com està el genoll? Ha cridat: perfecte. És tot el que li hem pogut escoltar avui en aquesta terminal. El brasiler, recordem, es va trencar els lligaments del genoll esquerre l'any passat amb l'Arsenal. El 2022 es va lesionar el menisc del genoll dret al Mundial de Qatar, just després de fitxar pel conjunt gàner. I el gener del 2018 va patir un esquinç al lligament també del genoll dret, sent llavors jugador del City. Són les lesions recents més importants que ha tingut Gabriel Jesús. Després ha marxat cap a l'hotel, on s'allotjarà aquests primers dies, i ha passat el reconeixement mèdic a l'Hospital de Barcelona i a la Ciutat Esportiva. Després l'han traslladat fins al Camp Nou, on ha estat avui a la llotja presenciant aquesta golejada del Barça contra el Rayo. Si no hi ha cap contratemps, com és d'esperar, el Barça farà oficial el seu fitxatge demà al migdia o a tot estirar demà a la tarda. Recordem que Gabriel Jesús signarà un contracte per les properes dues temporades amb opció a una tercera.
2: Et preocupen les seves lesions recents, Blaya, o què et sembla? Creus que ho pot revertir, que pot donar rendiment aquí a Barcelona?
5: Sí, a veure, és un motiu de preocupació, evidentment, perquè al final no només és la lesió important al genoll, sinó que també ha tingut altres contratemps musculars les darreres temporades, però crec que en el rol en el que arriba, doncs, no em sembla un factor totalment diferencial, perquè al final el Barça ho estem veient, té una davantera molt completa, tens molts jugadors, fins i tot Bissibu, doncs encara no està tampoc disputant minuts, que potser ni podria sumar. Crec que Olmo i Fermín els hem de comptar com a davanters també de facto, i per tant en aquest rol de davanter suplent, de jugador que et pot donar minuts de qualitat en determinats escenaris, doncs bé, crec que és un futbolista que et pot donar aquest rendiment, però clar, evidentment, si té una lesió d'una altra, de llarga durada una altra vegada, això sí que serà un problema important, creuem els dits perquè no sigui així.
2: No el veus com a titular, no? Vull dir que és un suplent de certes garanties, de renom, amb experiència, per quan no pugui jugar Rafinha o algú altre, no entenc?
5: Sí, jo no crec que vingui per ser titular. Al màxim nivell, Gabriel Jesús és un davanter que podria ser-ho perfectament, però crec que no pot arribar al nivell del Rafinha actual, ni per intenció, ni per agressivitat, capacitat de repetir esforços, però sí que és un jugador, doncs, que en determinats escenaris, per ser titular en alguns partits de Lliga o en partits de Champions, l'any passat va jugar, per exemple, molt bé contra l'Inter de Milà, que era un rival molt dur, i sobretot en trentament de determinats moments del partit. Un futbolista que et pot sumar dins l'àrea, que té molt bon joc en recolzaments lluny de l'àrea per donar continuïtat, que a nivell tècnic crec que està a l'alçada de la resta de jugadors de la primera plantilla, i per tant tot això, doncs, em fa pensar que no és només aquest típic recurs d'últims minuts, sinó que pot també, doncs, ser un futbolista que pugui tenir un impacte en altre tipus d'escenaris, que per això també arriba.
2: Llavors, què ens hem d'imaginar? Deies això, dins l'àrea habilidós, però també va a l'espai, vull dir, quin tipus de davanter és o què pot aportar aquí al Barça?
5: Per mi és un jugador amb molts recursos tècnics a l'hora de tant finalitzar, tot i que no ha tingut mai xifres espectaculars, és un jugador que té molta capacitat tècnica per finalitzar, però també li agrada molt donar continuïtat i fer l'última passada. Allà a l'Arsenal, quan a la primera temporada, que és quan està per mi a màxim nivell, o els últims anys al City, era un jugador que fora l'àrea marcava diferències amb la seva passada, un jugador que té molt bona capacitat tècnica per associar-se, per controlar la pilota pressionat i treure's, doncs, el rival de sobre. Anar a l'espai ho havia fet molt abans, crec que ara després de les lesions em costaria més veure'l. Era un jugador que fins i tot amb el City, amb Guardiola, havia jugat molt per banda i queia per dins amb el Manchester City. Jo no m'imagino aquest rol al Barça actualment per les limitacions que pugui tenir a nivell físic, i per tant a mi me l'imagino un jugador que el Barça, amb tant que genera, perquè crec que no té res a veure l'Arsenal d'Arteta amb aquest Barça, que avui, ho dèiem, no, abans ha fet 26 xuts, doncs un jugador que pugui sumar-te a l'hora, doncs, de tornar-te aquestes passades pels Fermín, els Olmo, els Lamine, i que a la vegada pugui recollir, doncs, tot el que generen els altres i sigui un bon finalitzador. Crec que té capacitat per sumar 10 gols o 12, si està bé i juga minuts. Per tant, 100 xifres que serien les que ha anat fent a l'Arsenal.
2: Per tant, o sigui, en global, sabent, encara no l'hem vist jugar, però sabent d'on ve, el que ha costat i el que pot aportar, a tu t'agrada el moviment que ha fet el Barça?
5: Sí, crec que és un moviment amb cert risc, però que no hi havia massa res millor per un preu assequible, i al final 10 milions per Gabriel Jesús és una aposta molt interessant. Crec que estàs pagant un preu molt per sota, evidentment, del nivell i el talent i la jerarquia del jugador, marcat per les lesions i perquè ha tingut molt poc impacte darrerament, però que si et surt bé, doncs ens semblarà barat. I al final un contracte de dues temporades crec que és bo, no t'estàs lligant de peus i mans, i bé, és un jugador que sí que és veritat que pot tenir un salari més elevat, però crec que és assumible, i crec que al final doncs, et ve donar alguna cosa que no tenies, i és un perfil de jugador que crec que pot agradar, no?, a l'aficionat si està fi, té aquest ADN a Barça, que es diu, aquest llenguatge futbolístic, i per tant crec que és un futbolista que en aquest sentit doncs, jo crec que pot donar moltíssim a l'equip, però hi ha aquest asterisc enorme, que és aquest estat físic de Gabriel Jesús que s'haurà d'anar descobrint al llarg de la temporada.
2: Molt bé, gràcies per l'anàlisi. Escolta, per cert, felicitats, perquè recordo que a final de la temporada passada vam fer amb tu un joc de dir, escolta, digue'm davanters que puguin encaixar el Barça l'any que ve, i vas deixar anar un nom d'un tal Krupi, que jo el desconeixia, i ha sonat bastant, aquest estiu pel Barça, vull dir que bravo, per l'escalt que vas fer.
5: Espero que no t'ho hauries de demanar i els jugadors que diguis lesionin, perquè el pobre Krupi acaba lesionat, i bé, sí que era un nom que m'hagués agradat, però ja sabem com se les gasta la Premier a l'Eix, que evidentment doncs, no el treies per menys de 100 milions.
2: Ja, això sí, és així. Molt bé, gràcies, Blai, anem parlant.
5: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: Adéu, una abraçada. Abans de deixar-vos marxar, Carlos Martínez, Javi Muñoz, de Gabriel Jesús, què? Què n'espereu?
3: Jo vaig molt en la línia del que ha dit l'Albert, és a dir, jo no me l'imagino en cap cas amb un paper protagonista al 100% al Barça, o sigui, me l'imagino com una alternativa que et surt evidentment condicionat per un preu de mercat baix pel nivell de jugador que és, perquè ha tingut un rendiment baix les dues darreres temporades i va tindre aquella lesió greu del genoll, i crec que com a alternativa pel preu que surt bé, i ja anant-me'n a un futur més llunyà, crec que és un jugador que si aquest any té un rendiment, anem a dir, normal, que faci 10-12 golets entre totes les competicions, que surti i estigui més o menys bé, si l'any que ve tu fitxes un nou, sigui Julián o sigui el que sigui, i creus que no, que ell ja no t'encaixa la plantilla, és fàcil que li puguis treure com a mínim aquests diners que ha costat, no? Llavors, jo crec que és una aposta de baix risc. O sigui, enteneu-me, que no crec que sí. O sigui, primer, perquè és un jugador contrastat, segon, perquè en teoria jo entenc que el Barça el revisarà a fons el tema del genoll, i si ells creuen que està bé, doncs endavant, i el preu, pel nivell de jugador que és i venint d'on ve, és baix també. O sigui, perquè fitxar un jugador de la Premier per 10 quilos...
2: És que ahir Joan Pazzi ens deia ahir, que el va descobrir ell, el va portar ell al City el 2016, diu, és que ara mateix et surt més car un jugador que acabi contracte i et demani una prima de fitxatge. Pagues més de 10 milions d'una prima de fitxatge, segur, perquè el tio surt gratis. I, en canvi, el Barça ha fet una operació excepcional pagant 10 milions per aquest tio, si el respecta les lesions. Això va deixar-ho clar.
3: Sí, aquest és el dubte que té tothom. Llavors, això, jo dic, per mi, en el paper que jo imagino que tindrà en Flick, crec que està més que capacitat i crec que ho pot fer perfectament. Cosa que el respectin les lesions i quan entri tingui aquest punt d'encert que tothom necessita per estar bé, no?
4: Sí, jo deixant el gran interrogant de les lesions al marge, que és evident que és una cosa que sobrevolarà l'arribada i el rendiment i que condicionarà el rendiment de Gabriel Jesús al Barça, em fa la sensació de primeres que és un fitxatge a nivell futbolístic coherent amb la idea de Flick, perquè és un jugador que té capacitat... Bueno, veurem si les lesions li permeten, però sempre ha tingut la capacitat de repetir esforços en la pressió, sobretot de ser solidari, de ser sacrificat. Després és nou, que per mi sí és el perfil que li faltava a l'equip, és un jugador que és nou. Els nous no han de ser només Julio Salinas, també es pot ser davanter sense ser un davanter tanc, és a dir, Ronaldo Nazario, per anar a extrems que tothom coneix, era un nou i no era un davanter tanc. Gabriel Jesús no és Ronaldo Nazario, però és un nou, és un futbolista que coneix la posició i que coneix l'ofici. A mi em fa la sensació que és un perfil que li mancava al Barça, més enllà de que Hamza et pugui doncs, sumar minuts i qui sap si aporta també gols. Crec que necessitava registres, tot i que és veritat que Gabriel Jesús no ha sigut un sumador, un futbolista que sumi molts números, però aportarà. I després em fa la sensació que ara que fa la sensació que t'ha funcionat l'invent Rafinha, que ja ho veurem, és encara aviat per treure conclusions, però fa la sensació que sí, que Rafinha et pot funcionar com a fals nou, crec que és un gran complement. És un futbolista que ve a cobrir d'alguna manera el que t'ha deixat Ferran. És a dir, un jugador que quan entri, quan li toqui ser titular, quan li toqui entrar com a suplent, o quan li toqui sumar minuts perquè hi hagi jugadors que es lesionen o per necessitats de la rotació, si està bé físicament et dona la garantia de mantenir-te al nivell de l'equip. És a dir, crec que evidentment, com deien el Carlos i l'Albert, ve a ser suplent, però que alhora és una bona alternativa per quan hagis de fer descansar Rafinha o per si en algun moment això has de donar-li rotació, tenir un nou que coneix l'ofici, que coneix la feina de davant d'ell, que et pot sumar. Quin pot ser el gran problema, més enllà de les lesions? Que l'invent Rafinha com a fals nou, que ara em sembla que sí, no t'acabi de funcionar, que a mitja temporada diguem, hosti, no, Rafinha de fals nou va semblar que sí les 3-4 primeres jornades, però després hem vist que no, i que el nou que tinguis i necessitis i sigui el teu nou titular i el teu nou de les nits grans de Champions i del dia a dia a la Lliga, sigui Gabriel Jesús. Aquí, bé...
2: Em genera dubtes, això.
4: Em genera algun altre dubte, però és veritat que a nivell d'operació de mercat, és el que dèiem, pels diners que els has tret, és difícil trobar una cosa millor i que no et compromet a futur l'aposta per Julián Álvarez.
1: Sí, per mi és una aposta una mica estil Rashford, de dir, un jugador que venia aquí, que no sabies com et podia sortir, i l'any passat jo crec que l'aposta va ser prou bona. En aquest cas hi ha el dubte de com està físicament, però crec que et pot aportar tres coses. Una, és un jugador contrastat i amb experiència. La segona, com deia ara el Javi, et permet tenir un nou, que era un jugador i un perfil que no tenies, i jo crec que en determinades circumstàncies et pot ajudar. I tercer, et permet no tocar amb el preu que té la Guardiola que tu tens.
2: Sí, això és important.
1: Per comprar un nou, sigui Julián o sigui un altre, hi ha un nou de més garanties o un nou més, digue-li com vulguis, més top.
2: Què més volies?
3: A mi, no, voldria afegir dues coses per acabar només. Una, a mi l'única cosa que em sap greu del fitxatge de Gabriel Jesús és que crec que els minuts que podia tenir Hamza
2: seran menys, clar, potser.
3: Seran testimonials, crec. Això una, i després...
1: Però no creus, Carlos, que també és un perfil de nou diferent el de...
3: No, sí, que és un perfil de nou diferent, segur, llavors... però que al final, si la teva primera opció és Rafinha, si jo no veig el Barça jugant amb dos nous, on de... llavors no... Ja dic, no crec que sigui... O sigui, crec que el paper de Hamza anirà sent molt i molt testimonial. Sí. Però bueno, veurem, a veure com ho gestiona.
1: Jo m'imaginava dir, hòstia, per un partit de Champions, Hamza no em veig jugant-te'l amb ell el dia que necessitis una mica de nou, i amb Gabriel Jesús sí, i en canvi un partit de Lliga... potser amb menys exigència i com un dia com avui, sí que veig que pugui tenir minuts i que es pugui anar...
3: Ja, però...
1: És a dir, jo crec que li pot treure una mica de pressió en el sentit que no sigui ell el perfil de nou que tens, hagi de ser un tio que acaba d'arribar i que el pot... Que potser sí, que el poses i et surt i flic tot el que toca, però que potser li permet entrar amb una mica més de...
3: Veurem.
1: De pausa.
4: Jo crec que està bé descarregar Hamza de la pressió de solucionar els partits, sí, que s'encallin. És a dir, em fa la sensació que si creiem que Exacte. Hamza és el jugador que, hosti, estàs al Sadar perdent o empatant 1-1 i ara què? I se'ns escapa el partit i queden 15 minuts, ficar allà Hamza, donar-li la responsabilitat de resoldre, em sembla que encara és una mica agosarat o una mica aviat. En canvi, Gabriel Jesús és un futbolista al que li has de poder exigir això.
3: I no sobre Gabriel Jesús, però sí relacionat amb una cosa que ha dit el Javi. A mi el que m'agradaria és que... O sigui, ara tots estem molt, molt trempats amb el tema de Rafinha, no? De nou. Però, clar, o sigui, a mi el que m'agradaria és que la gent no el mateix el dia que no li surti un bon partit jugant de nou. Perquè passarà. Això passarà. No sé si tardarà una setmana, un mes o tres, però passarà. Que hi haurà un dia que no farà un bon partit de nou perquè el rival estarà més tancat.
2: O potser van a dos o tres partits seguits i...
3: Però llavors, jo el que demano a la gent... No demano, però que cadascú que faci el que vulgui, però el que m'agradaria és que, ostres, que siguem una mica pacients amb aquest tema, perquè al final, o sigui, l'impacte que ha tingut no és el normal.
2: Sí, està per sobre de les expectatives.
3: Està molt per sobre de les expectatives.
1: I que de moment hem jugat els partits que hem jugat i contra qui els hem jugat.
3: Correcte.
1: S'ha fet molt bé el Barça, però s'han de veure en altres contextos i amb altres rivals.
3: Si resulta que aquest jugador fa 10 partits seguits horrorosos jugant de nou, doncs sí, clar, treu conclusions i que el club faci el que hagi de fer. Però que la gent no tregui conclusions perquè ara, no sé, m'ho invento, la setmana vinent contra
2: el València i el Llevant
3: no li surten dos bons partits. És que...
2: Ho veurem, ho veurem.
4: Per apuntar només una idea més, crec que la cosa positiva que et dona el fitxatge de Gabriel Jesús és que si et funciona, pensant que et funciona Rafinha com a nou, quan hagis de fer descansar Rafinha o no hi sigui, no has de fer altres invents. No has de veure si també et funciona Gordon com a nou o Adeyemi com a nou. No, tens un nou a l'equip.
2: Sí, sí, és bona aquesta. A tot això, avui Messi ha anunciat que se'n va de la selecció argentina, que es retira. A veure, que tots ho esperàvem, no?
4: Però segueix fent mal, saps allò? Quan...
2: Sí, sí. Ho ha fet amb una forma molt original, he vist un post, no?
1: Sí. Ho ha fet a Instagram, ho ha publicat avui, però ha escrit, com ell mateix admet, dos dies després aquest text de la final.
2: Ah, sí? Ho ha fet just després de perdre la final, eh?
1: El que passa que no ha decidit no publicar-lo fins avui, que ha considerat que era el moment oportú, però està escrit dos dies després de perdre aquella final, el 20 de juliol, per tant, uns 40 dies després d'aquell dia. De fet, la imatge que il·lustra el text d'aquest post són tres fulls escrits a mà, en majúscules, pel mateix Messi, que a més referma que la mort del seu pare encara l'ajuda o el fa estar més convençut d'aquesta decisió que pren de deixar la selecció argentina. El text va directe al gra i el 10 comença anunciant que ho deixa i ho justifica així. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Així ho diu amb aquesta frase a l'estil Pep Guardiola. S'ha buidat.
2: M'he buidat.
1: Sí, després de tants anys a l'Albiceleste. A partir d'aquí reparteix agraïments a tothom, destaca l'orgull que sempre ha sentit per vestir la samarreta del seu país i la bogeria que ha estat poder guanyar tants títols com els que ha aconseguit aquests darrers anys quan semblava que no se le daria, com sempre havia dit el mateix Leo Messi. Ho remata l'argentí amb una sentència. Gràcies, Déu, per fer-me argentí. Compta amb els números que deixa Messi amb la seva selecció. 207 partits disputats, 125 gols, 10 finals disputades, 8 amb l'absoluta, 2 amb les inferiors, 6 títols oficials, un Mundial, 2 Copes Amèrica, una finalíssima, un or olímpic i un Mundial sub-20. Recordar també que ara el seguirem veient. Si volem veure Leo Messi jugar a futbol a l'Inter Miami, té contracte fins al 2028.
2: Veurem si l'esgota o no. 5 Mundials, 3 finals. Això ho hem dimensionat poc. Aquest tio ha jugat 5 Mundials i ha disputat 3 finals. Amb només un títol, és cert, però té molt mèrit, eh? Jugar 5 Mundials i arribar 3 vegades a una final d'un Mundial.
4: És una barbaritat. Jo... Argentina durant molt temps no el van entendre, fins i tot et diria que no el van mereixer, i afortunadament ell, tot i així, va ser prou tossut per tenir el final de carrera amb la selecció i en general, que mereixia el millor jugador de la història.
3: Va. Per mi és això, o sigui, que el resum és el millor jugador de la història.
2: Sens dubte, sí, sí. No, per mi no hi ha discussió.
3: Dades tampoc. Només a l'abast del millor jugador de la història. O sigui, 3 finals en 5 mundials, no ha tingut la sort de guanyar-les totes, però ja dic, per mi és... El millor amb diferència.
2: I potser la Lamine Yamal l'acaba superant, perquè de moment va a ritme de rebentar-ho tot aquest nano, amb el Barça i amb la selecció espanyola també. Bé, ho deixarem aquí, gràcies al Carlos Martínez i al Jaime Muñoz, també al Roger Saperas. Mira, us deixo amb el vídeo que ha penjat Messi de 2 minuts. És un vídeo emotiu, amb imatges d'ell des de petit jugant amb la selecció argentina, preciós. Val? Així tanquem la tertúlia d'avui. Moltes gràcies, de veritat, fins a la pròxima.
3: Gràcies.
2: Un plaer. Adéu.
6: ¿Cuál es tu sueño?
7: Jugar en la selecció argentina.

0: quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible, tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por sus sueños, porque eso es la vida.
1: És un vídeo preciós, que si no l'heu vist el podeu trobar a les xarxes socials oficials de Leo Messi. 5 minuts i 2:15. De seguida tanquem aquest Tu diràs què hem fet després de la victòria del Barça contra el Rayo Vallecano. Abans, quatre coses de la resta de l'actualitat esportiva amb el Pau Bombardó. Hola, Pau.
2: Què tal? Bona nit.
1: Bona nit, què ens expliques?
2: Doncs mira, comencem, si et sembla, amb el Girona en futbol, que avui ha anunciat una arribada i una sortida. L'arribada és la de Mateu Morey, lateral dret que arriba del Mallorca i signa per dues temporades amb els gironins fins al 2028. L'objectiu el té clar.
3: Primer de tot és aportar tot de mi per l'equip, estic a disposició de l'equip des del dia 1 i sobretot crec que l'objectiu en la plantilla que tenim és molt clar i tornar al Girona on es mereix.
2: I a la carpeta de sortides, Misehoy, que no comptava pels plans de Quique Álvarez, marxa cedit al NAC Breda, de la segona divisió dels Països Baixos. I no marxem del futbol perquè ja és a punt de tancar-se el mercat de fitxatges i avui hi ha hagut un dels moviments més destacats de l'estiu, el fitxatge de Barcolà pel Liverpool, procedent del PSG a canvi de 140 milions d'euros. I en bàsquet, la selecció espanyola ha perdut contra Grècia per 108-106 a la pròrroga i es complica la classificació pel Mundial. És la tercera derrota consecutiva dels de Chus Mateo, que tot i això encara tenen marge de maniobra, 4 partits per certificar la classificació. I en tenis, hem destacat les imatges que ens ha deixat Djokovic, que va ser eliminat en el US Open en la primera ronda, unes imatges on l'hem vist molt afectat.
1: Sí, plorant, fins i tot, i afectat plus físicament, no?, en el seu debut i comiat del US Open, segurament és l'última vegada que jugui aquest Grand Slam i ha perdut a la primera ronda.
2: Probablement això explica aquestes imatges de Djokovic i avui Carlos Alcaraz ha debutat amb victòria en el Grand Slam del US Open per un triple 6-4 davant Safiulín, el número 99 del rànquing ATP. No ha tingut tan bon debut Arthur Fisk, que és el guanyador de fa molt pocs dies del Master 1000 de Cincinnati i ha perdut contra Tsitsipas també a primera ronda, per tant la primera gran sorpresa d'aquest US Open. I aquest dimarts serà el torn de Rafa Hoder, que debuta contra Kokkinakis. I acabem amb ciclisme perquè Tadej Pogacar ja ha estat operat de la fractura de la clavícula que el va fer abandonar la Vuelta, ha passat avui pel quiròfan a Barcelona i després de la jornada de descans d'avui de la Vuelta, aquest dimarts torna a la competició amb una etapa ondulada, 3 ports de tercera categoria, seran 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra amb un desnivell de 2.700 metres, tot plegat després, recordem-ho, que Enric Mas guanyés l'última etapa i consolidés el mallot de líder a 1 minut i 18 segons de Primoz Roglic, que és segon.
1: Això serà aquest dimarts. Evidentment us ho explicarem el Tu diràs, a veure com va aquesta represa de la Vuelta en la segona setmana de competició. Gràcies, Pau.
2: Bona nit.
1: Ens actualitzem. Amb el company dels serveis informatius de RAC1, el Pol Prats. Hola, Pol.
4: Bona nit,
1: què tal,
4: Aleix?
1: Bona nit, què expliqueu a aquesta hora?
4: Doncs que els directors dels centres educatius catalans celebren que el Departament d'Educació hagi assumit el fiasco de l'informe PISA. Quan va esclatar el cas a finals de juliol, la conselleria va insinuar que l'error que ha deixat Catalunya fora d'aquest informe internacional l'havien comès els instituts. Això va fer emprenyar de mala manera els directors fins que aquest dilluns Educació han tomat el mea culpa. El president de l'Associació de Directors, Jordi Satorra, ho ha celebrat i ha demanat també que dimarts vinent es publiquin els resultats de PISA, encara que no siguin representatius.
5: Normalment, quan hi ha fets greus, hi ha conseqüències tècniques i també des d'un punt de vista polític. Nosaltres no som ningú per valorar-les, però sí que són, les trobem normal. Ara això no exclou la necessitat de conèixer els resultats d'aquestes proves PISA, malgrat que tinguin uns biaixos determinats. Per què? Perquè és important. Si no tenim clar en què estem fallant, en què està evolucionant aquests darrers 3 anys comparativament el sistema educatiu de Catalunya, no sabem en què hem d'esmerçar més esforços, en què ens hem de dedicar més.
4: Aquest dimarts el govern presentarà la nova número 2 d'educació després de destituir la secretària general del departament per tot el cas PISA i d'haver obert també expedients a 3 persones més per negligència. A Madrid el Consell de Ministres es reunirà aquest dimarts per aprovar un paquet d'ajudes per la crisi migratòria a Ceuta. Són 165 milions d'euros que es destinaran a recuperar l'economia local, també el comerç i el turisme. Serà després que reuneixi el Consell de Seguretat Espanyol, en aquest cas per abordar l'increment de la tensió entre els migrants i els veïns, amb enfrontaments pràcticament diaris entre uns i altres. Tot plegat després que Pedro Sánchez hagi assegurat que el rei Felip VI visitarà Ceuta després de gairebé 20 anys sense cap visita oficial. Fons de la Casa Reial, però, han explicat a RAC1 que de moment no ho tenen al calendari. Hores després, aquest dilluns a la tarda, el president espanyol i el rei s'han reunit, però segons la Moncloa ja estava preparat previst i la reunió s'ha fet amb normalitat. I un últim apunt abans del temps. A Barcelona aquest dimarts totes les biblioteques estaran tancades. Després de 3 mesos de protestes i d'aturades, els treballadors han convocat una altra vaga general i es manifestaran també davant la Sagrada Família. Els sindicats reclamen millores laborals i, si no, amenacen de tancar les biblioteques indefinidament. I com sempre, Aleix, acabem amb la previsió del temps, perquè aquesta matinada tornarà a refrescar de valent al Pirineu i a l'interior del país, però els propers dies, atenció, perquè la temperatura anirà pujant i a finals de setmana la calor serà molt intensa, es poden assolir fins i tot els 40 graus, com explicava avui el Martí Oliveres. Tot plegat, amb sol i 4 núvols, sense pluja.
1: Sí, pensava que ja havia passat tot això, doncs mira, encara haurem de mantenir els ventiladors oberts o aire condicionat, qui en tingui.
4: Com a mínim uns dies més.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé, gràcies, Pol, que tingueu bona nit.
4: Bona nit.

Doncs així hem arrencat una nova temporada de ràdio amb la victòria del Barça i amb aquest Tu diràs express de butxaca i after hours. Demà hi ha programació normal des de 11:15 i fins a 1:00 de la matinada. Demà torna el trident dels dimarts. Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco, en un dia en què es tancarà el mercat de fitxatges. Per tant, serà també un programa intens. Veurem si amb algun moviment pel que fa al Barça o pel que fa a la resta d'equips catalans, Espanyol, Girona i Sabadell, en aquestes últimes hores de la finestra del mercat de fitxatges. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva.

0: Tu diràs.
1: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1. Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
3: Home, i amb el superrelaxat, i hi ha Iogui i Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, que també, bueno, ell està treballant aquest fa dies, però està de la merda bé. Esteu romosos, aquest
4: bon
3: on
4: dia.
3: Estàs?
4: Molt bé.
3: Molt bé,
4: per
3: que sí.
4: Per dir-ho d'alguna manera.
3: Avui
4: sí.
3: Ens acompanya l'Anna Barrachina, per favor. Això és
4: bravo,
3: un mica
4: gràcies.
3: Del teatre català i europeu. Què tal estàs, Anna?
5: Molt bé.
3: Tu has fet vacances o no? Perquè no massa, eh?
5: No he fet vacances, m'he quedat aquí. Amb la calor m'he quedat aquí.
3: Però has treballat o...?
5: He treballat.
3: Has estat fent-lo
5: a... És com estar de vacances, a mi m'encanta la meva feina.
3: Jo l'altre dia parlava també amb una senyora que em va dir, això no puc dir el nom, perquè, però el, un actriu que també em deia, no, és que a mi m'encanta fer-li. A més, clar, ho faig també, deia. O tot també et passa o no?
5: No.
3: Tu has tingut dubtes de...
5: Sempre tinc dubtes.
3: Ah, sí?
5: I nervis i
3: però
5: coses.
3: Però no els tinguis, Anna, ja. Jo vaig parlar amb la... Després t'ho diré aquí, si no puc dir perquè és una sorpresa que jo tinc. Però el, per tots vostès. Però el, un actriu que em deia, no, és que esto yo lo sé hacer fenomenal. Que fins i tot li deia, mira, tal, esto lo tendrías que hacer así, si puedes hacerlo natural, yo lo hago todo natural. No era des de la vanitat, era des del convenciment,
5: que
3: des de l'objectivitat.
5: Que bé.
3: A mi també em passa amb la ràdio. Bueno, ens acompanya Jaume Portell, periodista especialitzat en el continent africà, amic, i a les pràctiques neocolonials, que són...
6: Unes quantes. Unes parlarem
3: quantes.
6: Avui.
3: Unes
6: bon
3: i parlarem de Ceuta, ja ho sé tu per vostès, perquè deuen estar de Ceuta fins al capdamunt. Doncs imagina't viure a Ceuta, guapa. Perquè, a més, no entenem massa res i deu haver moltes coses, i tu ens ho desentranyaràs. Dono fe.
6: Aquesta
3: sabem,
6: és la idea.
3: Sabem què ha passat a Ceuta i per què ha passat.
6: Però a mi m'interessen els passos previs, com s'arriba fins a Ceuta.
3: Com s'arriba fins a Ceuta, exacte. Per què estem com estem? Però abans, senyors i senyors, hi ha un clàssic de la ràdio catalana amb tots vostès, la senyora Mireia Giró i la repassada esportiva.
7: Espero que hagueu passat un bon estiu, perquè sí, tot aquest temps que ha passat des del juliol us ha servit per oblidar-vos, per fi, de les cançons del Mundial.
3: Home,
7: sí. I jo, com que sóc de la broma, us les vull tornar a posar,
3: no,
7: perquè no us les podeu treure al cap mai més. Endavant, Ernest! Ai, ai, icos,
3: dale, ale, let's go! Que broma!
7: Fantàstic, aquesta doncs ja no us la podreu trobar al cap en tot el dia.
3: Avui, i evidentment... avui la Shakira, perdona, ha fet, com que no es deu deixar entrevistar, té tota una pàgina al País que és Opinió, i Shakira fa tot un desplegament sobre la seva opinió sobre Espanya, perquè ve a Espanya, no sé què, 12 concerts, no sé què, la tia.
5: Ah, mira.
3: Un foton i ja està. Que això serà una altra cosa que deuen fer ara els famosos.
7: Això em podeu enviar a una residència d'aquestes de la Shakira?
3: Et podem
7: enviar
3: a una residència
7: de Shakira? Quan estigui a Barcelona.
3: Si no va a Barcelona, si es fa tot a Madrid, sí que és la gràcia.
7: No,
3: que Barcelona no, perquè es veu que no.
7: Però
3: que
7: sí.
3: Que no.
4: Home, que va, està ferida, està ferida. Ai, va a Madrid només.
3: Està ferida.
4: Home, amb el Piqué no trepitjarà Barcelona
3: no,
4: després de tot el xoc.
3: No, perquè a Barcelona no hi havia, terreny per posar tot el macondo que
4: no,
3: et queda posant
4: no,
3: Shakira.
4: Creus, ni
5: perdona, la Shakira ha obert una residència?
3: No. T'ha vist.
4: No,
3: perquè...
4: M'encantaria.
3: No,
7: perquè ara fan això, que es passen molts dies a un lloc i li diuen una residència.
3: Ah. 12 dies. En lloc que tu va... En lloc que fan Berlín, no sé què, no sé quant, l'altre, París, Barcelona, tal, estan tota l'estona ficats a una sola ciutat i és la gent la que va cap allà.
4: Com el circ, no? Com fan els circs.
3: Bueno, els seus també són itinerants, no?
4: Sí, però també estan, no?
7: Sí, uns dies.
4: Estada en un
7: però
4: lloc.
7: Clar, hi vam fer una residència.
4: Sí,
7: Esther,
3: bueno, Esther, et dic una cosa.
4: Estic desentrenada i és el primer dia. Calma. També dic a tu el mateix.
7: Doncs mira, doncs per animar-te, també us vull recordar aquesta,
3: ah, sí, aquesta cançó.
7: Vinga,
3: som-hi. Home.
7: Ja
3: no ens en recordàvem d'això.
7: No ens en recordàvem. Doncs mira, és que és una brometa que us he fet. I per cert, la notícia esportiva més important de l'estiu, que no és la de Julián Álvarez, que no s'entén res, que és un colabrot total, ni tampoc que la policia torna a estomacar gent que porta estelades, ni tampoc que Gatxar ha hagut d'abandonar la Vuelta, ni que Djokovic ha caigut a la primera a l'Open. Res d'això. La notícia és que Haaland s'ha tallat els cabells. Que ja no és viking.
3: No.
7: I li queda millor, la veritat.
3: Li queda millor. Si és que això, el bikinisme, mare de Déu. Bueno, llavors, escolta, ha passat alguna cosa amb la UEFA que posarà una demanda contra el president de la FIFA. Això sembla...
7: El Jan Infantino per gestió criminal deslleial.
3: Ah, carai.
7: O sigui, per intentar vendre el Mundial a capital privat.
3: Jo t'entenc.
7: Recordem que la FIFA, en teoria, és una associació sense ànim de lucre, però que no para a donar lucre.
3: Sí, sí.
7: O sigui, és una cosa
3: bestial.
7: lucrar alguns, clar. Està formada per 211 federacions, 55 de les quals pertanyen a la UEFA, que és la Unió d'Associacions Europees de Futbol, i és una de les 6 confederacions continentals que formen la FIFA.
3: És més complicat que el de la Guerra de les Galàxies, que s'adversa al Senat de la Guerra de les Galàxies, que s'adversa les galàxies de la Guerra de les Galàxies.
7: Exacte, a més jo és que no tenia... O sigui, me n'he donat fent això que no tenia ni idea de res,
3: de
7: què és cadascú. Llavors crec que cal entendre què pensava fer Infantino, que s'ha tirat enrere,
3: sí,
7: perquè és increïble el que anava a fer. I ser-ne conscient jo crec que és entendre també el que passa al món avui en dia. I una vegada més, doncs, el futbol és una metàfora de la vida i una manera d'entendre-ho tot.
3: Veus?
7: Per això continuem setmana a setmana fent la repassada esportiva.
3: La repassada esportiva. Vinga, tots! La repassada
7: esportiva! Sí, què volia fer Infantino? Volia crear una filial de la FIFA que gestionés esdeveniments com el Mundial de Futbol i el Mundial de Clubs, els drets dels mitjans, els patrocinis, les entrades... i a vendre un 20% d'aquesta filial a un grup d'inversió privat. I a més era per una ridícula quantitat de 4.200 milions de dòlars. L'empresa filial tenia un valor empresarial de només 20.000 milions de dòlars, que a veure, a mi em sembla molt, però... clar, diuen que això és ridícul per 4.200... ser una filial de la FIFA.
4: Era un pelotazo.
3: Perdona, però això és una informació. O sigui, hi ha gent que troba que 4.200 milions de dòlars és xavalla. Això també, tinguem-ho clar. És a dir, aquest és el món al que vivim. O sigui, hi ha gent que troba que 4.200 milions de dòlars per erradicar la fam al món, quan necessitaríem?
6: Segurament amb això ja ho tindríem.
3: Ja ho tindríem.
6: Unes quantes vegades.
3: Vull dir que hi ha gent que té el convenciment de que 4.200 milions de dòlars...
7: És clar, però és un dels arguments de la UEFA, de discutir.
3: De la UEFA.
7: Això val més.
3: Però la UEFA, si ho hagués venut per més, hagués picat. És que clar, no, això, compte.
7: No. Bueno, segons Infantino, els va intentar convèncer a la UEFA i a totes les altres confederacions perquè deia que s'haurien beneficiat d'aquesta operació. I va fer una carta explicativa, va dir que era la seva obligació presentar aquesta oportunitat que canviaria les regles del joc, perquè això és el que volen, canviar les regles del joc per omplir-se les butxaques.
4: Clar, i que només puguin anar a veure els partits els rics, com el Mundial últim, que l'entrada valia 600 euros o 700 Ostres. Euros, ja no pot anar la gent...
3: Ja t'entenc.
7: Bueno, i que això és un negoci bestial, clar, perquè és l'esport més seguit pel món, per tothom, no? Llavors, presumptament, segons la UEFA, tot això seria perquè Infantino es pogués assegurar una participació permanent d'actius de la FIFA en detriment de l'associació. O sigui, el 2027 Infantino se li acabarà el mandat,
3: sí, però...
7: i diu, home, doncs mira, faig aquesta cosa presumptament,
3: sí, presumptament
7: per tenir sempre un peu a la FIFA i treure benefici de tot això.
3: Clar, clar, jo t'entenc.
7: O sigui, molt llest, molt llest. I llavors, qui
3: és a dir, perdona, que tenen una cosa que estem veient, això m'interessa molt, però és una mica el que estem veient últimament, que és utilitzar diguéssim, l'erari públic
7: o una institució,
3: però vaja, que respon davant del públic per assegurar-te el teu futur. És a dir, comprar-te, per exemple, un àtic amb, diguéssim, utilitzant els mecanismes d'una institució pública o semipública o que ha de donar comptes a democràcia, te'l compres per després anar-te'n a viure quan deixis tu el càrrec.
7: Però tu compres a través d'uns altres. I qui són?
3: Qui són, exactament?
7: Qui era aquest inversor privat? Era Thrive Capital, fundat per qui? Per Joshua Kushner,
3: no,
7: que és el germà del marit d'Ivanka Trump, però, filla de Donald Trump.
3: Però per favor, tot
7: una casualitat,
4: no,
7: eh?
4: Un pan de net.
3: Mare de Déu, no? Però si aquesta gent està tot arreu, mare de Déu.
7: Llavors la UEFA va dir que això, mentre Europa tingui veu a la FIFA, mai estaria en venda, i que cap selecció de la UEFA participaria a cap competició organitzada per la FIFA, que clar, això feia molt de mal perquè pràcticament el Mundial era Europa,
3: clar,
7: i Argentina, ja està.
3: Fixa't-ho, i punto.
7: Llavors Infantino es va fer enrere, però esperem a veure on acaba aquesta demanda, i ara hora que Europa fes alguna cosa, en algun sentit.
3: És la vegada, sí, últimament és l'única vegada que s'ha plantat a Europa, que sapiguem últimament, no?
7: Sí, sí,
3: sí, en una direcció. Què t'anava a dir? Doncs mira, ho has explicat molt bé, perquè jo anava sentint tot això i desconnectava cada vegada que s'escoltava la paraula FIFA.
7: És important, és obsè.
3: Desconnectava.
4: És obsè, diguem-ho.
3: Mare de Déu, és obsè. Bueno, escolta, una altra tercera notícia. El Barça femení va golejar ahir, mira que bé, el Tenerife 5-0. Joder.
7: Sí, i tot i que tot va molt bé i van jugar de forma espectacular, s'ha trobat a faltar Alexia Putellas.
3: Home...
7: que potser va marxar del Barça perquè golejar els contraris ja començava a ser massa normal.
3: Sí, perquè tenia avorrint. Pena, tenia pena.
7: S'estava avorrint ja. Llavors l'ex-blaugrana ja viu a Londres perquè al setembre començarà a jugar el seu nou equip, que és el London City Lioness.
3: Molt bé.
4: Quina enveja.
7: De moment, quan ha de creuar un carrer, encara no sap si mirar dreta o esquerra.
3: I és que això és un embolic, eh?
7: Però es veu que ho porta molt bé. Porta molt bé el trasllat. I el diari País, doncs, li ha fet una entrevista i li ha fet un reportatge
3: portada, de l'EPS, clar, clar.
7: Per Londres, allí, vestint models de moda. I està clar que té fusta de capitana i un gran carisma, perquè hi ha una de les fotos que porta un mono Nike.
3: Sí, l'he vist.
7: Sencer, molt estret. Pantalons pirates, sí, que sí, això el 2026 és molt complicat que les malles pirates et quedin bé, perquè sí, ja molt, la mentalitat molt. Ha canviat.
3: Ha canviat molt.
7: Jo no sé com m'ho posava, jo, però sí, ens ho posàvem.
3: Tu t'havies arribat a posar malles pirates?
7: Home,
3: pirata.
7: I tant. I convençudíssima.
4: Jo també, jo també.
3: Tu també?
4: Sí.
7: Convençudíssima.
4: Jo també.
3: Malles pirata. Tu també, malles pirata.
7: Clar.
3: Però apretada, tipus ciclista.
7: Sí, sí. Clar.
4: La però jo sempre duia alguna cosa més llarga que em tapés una mica.
7: Jo no, jo no. Però ara, no, clar, amb la mentalitat d'ara...
4: Però ara torna, ara torna el pantaló de pitillo, es veu. Ara que ens hem acostumat als pantalons amples i tal, es veu que tornen als de pitillo.
3: Això és el viejo truc.
7: Bé, jo no l'he deixat mai, perquè pantalons amples quedo fatal. Bueno, és igual. També va, amb un casquet, en aquest, o sigui, el mono aquest.
3: Sí, sí, sí.
7: Pirata.
3: Pirata.
7: Un casquet de Louis Vuitton, que sembla un gorro de waterpolo.
3: És que si no és de Louis Vuitton no te'l poses, perquè t'enganya. Les marques és per enganyar-te i posar-te coses increïbles, perquè no te les posaries en qualsevol altra circumstància. No, no.
7: Llavors va, amb taló d'agulla mitjons...
3: Ah, carai.
7: I posa una postura model, però aguantant la pilota, una pilota amb un peu.
3: Amb un peu.
7: I llavors això, si m'ho posés jo, quedaria ridícul, aquest estilisme. Però ella li queda bastant digna, i tot i que haig de dir que a mi els gorros de waterpolo em queden superbé.
3: És que és veritat.
7: Perquè tinc l'estructura...
3: De waterpolista.
7: No, bueno...
3: Té l'estructura de cara.
7: De la, com es diu això, la mandíbula.
3: Tenim mandíbula, no és altra cara
7: mandíbula.
3: Nostra. Jo no, jo si m'ho posés tot això sí que em quedaria bé.
7: Però s'ha de dir que hi ha uns photoshoots que sembla que...
3: Però està bé, la tia, eh? A mi m'agrada aquest
7: reportatge. La tia està superbé, però sembla que se'n volia fotre de la persona fotografiada, a vegades, dels famosos. Bueno, que no sé com diuen que sí.
3: Ja t'entenc. No, jo trobo que està bé. Són unes fotos
7: mira,
3: que amb
7: això.
3: Ella li han venut. És el típic... Jo que conec com funciona això. Dic, escolta'm, farem unes fotos que seran de supermoda, molta moda, vam posar mucha moda, mucho estilismo i tal.
7: Sí.
3: Grans marcotes, li posen una burra plena de marques i li van colant tot pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sí,
7: el
3: sí,
7: gorro, tal, tot.
4: I quan suposo... fas això, cobres algú per,
3: no,
4: per fer de...
3: No. Ella no hauria d'haver cobrat. El que passa que és probable que, per exemple, la de Nike, si s'ha col·locat prendes de Nike, ella estigui patrocinada per Nike o el seu equip,
7: clar,
3: i després li van col·locant tiri-tiri-tiri-tiri. Ni ha cobrat ni crec que s'hagi quedat res.
4: Ni et regalen res.
3: Re de res, no, de res. Perquè, a més, t'he de dir que el mateix vestit, aquests vestits que s'utilitzen per les sessions de fotos, ara aquest vestit que s'ha posat la putella, el podríem resseguir a totes les revistes internacionals, però de sota se posa Keira Knightley al Vogue París, o tal, són uns mostraris que van... o sigui, les senyores, si no es passen per la tintoreria, xabusquilla total.
4: Però és així, sí, sí. No.
3: I amb ella suposo que l'estratègia deu ser fer-la, deu haver tingut, jo estic parlant per parlar, però que sigui portada al país, a Londres, a l'exterior, sobretot aquesta
7: bueno,
3: supermoda
7: diuen...
3: i no sé què, deu ser perquè l'estratègia de màrqueting deu ser posar-la en l'òrbita de les grans marques i no t'estranyi que d'aquí a poc tingui una campanya de Vuitton, de Louis Vuitton o de... Jo què sé què.
7: I li diuen estar... The Queen, la reina.
3: The Queen. Ara està guapa, o sigui, està guapa, vull dir que funciona.
4: No, no, la
3: que
4: sembla model, és que sembla model.
7: És que és model, és model i carismàtica.
3: No, no. I, bueno. Està bé, jo estic a favor del cachondeo fashion.
7: El London City Lionesses és un club només
3: també
7: femení.
3: També diré, perdona, no, sí, l'única crítica que faria d'aquest reportatge és que des del punt de vista de l'edició de moda,
7: sí,
3: que ha estat un dels meus metis durant molts anys, no hi ha una... L'estilista es nota clarament que li van deixar Vuitton, li van deixar no sé què, li van deixar de Nike, li va deixar de Gucci, li va deixar de... I ha posat tot el que li havien deixat.
7: Ah.
3: Però no hi ha una història. És a dir,
7: jo això ho he notat, però...
3: Perquè no hi ha de sobte un... ja va vestida amb un vestidet així de flors, no sé què, de pastora,
4: no
3: sé, després
4: no
3: la posa en
4: malla...
3: No,
4: no
3: hi ha un guió narratiu.
4: No. Darrere de les fotografies i la tria de la moda.
3: El guió narratiu és ella, la Bèrcia Putella, que és...
7: A Londres. Ella a Londres.
3: Ella a Londres.
7: No, el Londres és eclèctic.
3: És eclèctic, exacte. Però vaja, sí.
7: Doncs el London City Lionesses és molt interessant perquè és un club només femení, propietat de la Michelle Kang, que és una empresària que li va dir a Alexia Putellas el club, el futbol femení no és caritat.
3: Home, veus?
4: Molt bé, molt bé.
7: És una de les coses que més li agraden a la Kang, és invertir en clubs de futbol femení, perquè en té diversos. El Lionesses de l'Olympique de Lyon d'abans, el Washington Spirit dels Estats Units.
3: Mira la tia.
7: I aquest de Londres. O sigui que aquesta dona o és tonta, o sigui que es poden fer diners invertint en esport
3: clar,
7: femení.
3: Clar.
7: I bé, a més, de fet, hi ha aquests fitxatges que fa... es gasta la pasta fitxant figures femenines i els abonaments del London City s'han esgotat aquesta temporada.
3: Veus?
7: I les entrades estan venent més volum que la temporada passada.
3: Mira la
4: Can, diu l'altra.
5: Jo vull ser la Can.
7: Exacte.
6: Aneu en compte perquè no sé si sabeu com es va fer... Va ser vicepresidenta durant molts anys de Northrop Grumman, que és una de les empreses armamentístiques més importants.
4: Ai, ai, ai. Està blanquejant. Està blanquejant.
7: Ja no m'agrada.
6: ja. Et fa ric deixant coixos a nens de tot el món amb el que fabriques i després...
3: O sigui, era una empresària.
7: Es passen per sobre i passen directament a que tenia una empresa sobre temes tecnològics de sanitat.
4: Ah, això s'ho salta, eh? Això s'ho salta una mica.
6: Busca Northrop
3: Grumman. Torna i torna.
6: Es diu Northrop Grumman. I aquesta senyora... Ella va ser vicepresidenta durant uns anys de la qüestió i technology, però vaja, és una empresa que fabrica armes.
4: Ja no vull ser Lacan.
6: Quan ha dit la nova Regina, vull ser Lacan, dic,
3: compte. Et dic una cosa, Portell, t'hauríem de tenir assegut aquí a RAC1 tota l'estona per anar posant els punts sobre les llistes. Clar, és que te la cola, ens de la cola.
4: Ja està, oi que bé, Lacan, nosaltres com unes leles. Oi que bé, que bé.
7: Però anava a dir-ho que alguns la critiquen perquè pot dur el futbol femení al mateix límit corrosiu que la hipermarcació. Perdó, és que no sé ni parlar ja.
3: Dilluns. Pues per no saber parlar, déu-n'hi-do, eh? Que...
7: Hipermercantilització ha portat al futbol masculí. O sigui, que pot fer que els valors i l'essència que caracteritzen el futbol femení, perquè, clar, com que ningú li fa cas i no hi havia inversions... Doncs, clar, perquè, clar, quan comences a guanyar pasta, doncs els valors te'ls passen per al folre, però pot ser que al futbol femení li passi el mateix que al futbol masculí es porti aquest límit corrosiu, no? Però, clar... jo també tinc molts valors perquè no sóc rica, no? I llavors això no sabem que si s'ha de criticar o no al final.
3: Home, però jo sóc
7: perquè
3: rica...
7: Perquè potser jo estaria al límit corrosiu tota l'estona.
3: Jo no, però jo sóc la típica rica que té valors. Com ho veus? És increïble, és que tinc un mèrit que no sé encara com no m'han donat la Cruz del Mérito del Trabajo o la Creu Sant Jordi. És que tu dic si era bé. Jo sóc una persona rica de collons.
7: Multimilionària.
3: I tinc uns valors que... Què passa, Esther? Què estàs llegint? Oi, mira, l'Esther
4: està buscant. L'empresa és el cinquè major contractista de defensa militar dels Estats Units i rep més del 2% del total de la despesa del govern federal.
3: Imagina't. O sigui, aquesta va ser la presidència
4: d'això. I és el constructor número 1 de vaixells de guerra.
3: Vaya tela marinera, vaya tela marinera.
7: I a part també que això dels multimilionaris són filàntrops, munten fundacions d'art i compren equips de futbol per pagar menys taxes. O sigui, que no és una cosa tampoc de... O sigui, que no sóc idiota, que ja ho sé.
3: Vaja, doncs vaja, una merda la...
7: A més, fins i tot els és igual si perden els equips de futbol perquè menys... guanyen més diners, no paguen taxes.
3: Bueno, una merda total. Moltíssimes gràcies, Vero. Aquesta una absoluta mafiosa, Albert Vivent. I punto. Una escarosa que dirigeix ara, que s'ha quedat a València Putella. Amb tots vostès, Jaume Portell. Bravo. Bueno, a veure, Jaume Portell, tu ets, t'ho recordo, tu per si t'has anat del cap, ets periodista especialitzat en el continent africà i en les pràctiques neocolonials. Que estan per tot arreu, diguéssim, no?
6: Exacte. Bueno,
3: llavors, nosaltres, ara has estat convocat avui aquí perquè ens expliquis en 5 punts coses que cal saber per entendre la crisi, li diem crisi, a Ceuta, diguéssim.
6: Sí.
3: Ara ha estat voluminosa en aquest última vegada, però bueno, que ja és una cosa que ve de lluny, diguéssim, oi?
6: Sí, perquè em dóna la sensació que la majoria de tertúlies que hi ha sobre aquest tema és com que hi ha dues posicions, la posició més o menys progre, que és ai, pobra gent, aquests que han arribat, potser els hauríem d'acollir, i hi ha una posició més conservadora que pretén ser més realista, dient aquí no podem acollir tots els problemes del món, que fins a cert punt és veritat, i hem de posar, si fa falta, cocodrils a la tanca per intentar arreglar això, i la qüestió de Ceuta s'ha convertit fins i tot en una qüestió de vida o mort. Jo crec que ja no és una qüestió de si entren 2.000 o 3.000 persones, que a un país de 50 milions de persones, realment 3.000 persones, si el fan anar avall, vol dir que aquell país no va gaire bé, sinó que és una qüestió del que mostra sobre el país, la idea del desordre, i aleshores per això el govern espanyol està tenint tantes dificultats a l'hora de gestionar això. Però jo volia anar una mica abans.
3: Jo també et volia apuntar que entre ho dic perquè estic d'acord amb tu, que és un problema complex a tots nivells, però entre tenir una opinió humanista sobre l'assumpte i no tenir-la, quasi prefereixo les opinions progressistes, o digue-li progressista, sí, sí, com sigui, vull dir que no crec que sigui equivalent una cosa a l'altra, diguéssim. Dic que ja...
6: sí, però la meva idea és veure precisament perquè aquests dos punts ens impedeixen tenir una conversa
3: molt bé,
6: una mica més complexa sobre això, no? I el primer punt per mi seria el deute. Si tu agafessis i diguessis, crec que els països europeus han de donar-li 100.000 milions de dòlars a l'Àfrica. Uh-huh. La majoria de gent diria, buah, això són molts diners, ara tenim molts problemes, no podem dedicar-nos a fer això, el que proposa això és un progre humanista que no entén de res de l'economia. Doncs bé, Àfrica està fent això ara mateix, des del 2024 fins al 2028, de mitjana està pagant 100.000 milions de dòlars als seus creditors. Uh-huh. I aquests creditors, en bona part, la meitat són creditors privats, és a dir, bancs i fons d'inversions, com aquests que poden estar comprant els drets de la FIFA o que poden estar veient a veure si, si es compren clubs de futbol. Doncs aquests mateixos són els que estan recol·lectant els diners dels africans i alguns països, per exemple, a Senegal ens toca bastant perquè ve molta migració des d'allà. Un de cada 4 euros del pressupost es dedica a pagar deute.
3: Mare de Déu.
6: I aleshores després aquests senegalesos venen i entre els que cobren el deute espanyol, el deute senegalès, perdó, hi ha bancs espanyols. Sí. Aleshores, potser hi ha bancs espanyols que estan guanyant amb aquesta pèrdua de diners de països com el Senegal, es podria dir el mateix de Nigèria, d'altres països, i després no volem la gent que ve com a conseqüència d'aquests
3: aquest deute per què genera?
6: Aquest deute en bona
3: dir,
6: part...
3: Com pot ser que països rics, perquè són països rics, diguéssim?
6: Aquí ve la segona part, que jo he definit més o menys com l'explotació. Molta gent sempre diu, escolta, els països africans ja fa 60 anys que són independents, no poden seguir protestant per la qüestió del colonialisme perquè ja han tingut una trajectòria suficient com per poder posar-se les piles, no? Però el que et trobes molt als països africans és que l'estructura econòmica, quan tu la mires, segueix sent la mateixa que hi havia durant el colonialisme. És a dir, s'exporten matèries primeres sense processar, per exemple, el cacau, el coure, l'or, el petroli, i després s'importen productes manufacturats que sempre són més cars.
3: És a dir, que aquesta gent exporten cacau i compren colacau.
6: Sí, compren, exacte.
3: El seu propi cacau,
6: venen
3: el
6: cacau i compren fer... xocolata, per posar l'exemple senzill. O venen petroli i compren gasolina.
3: Ja t'entenc.
6: Aleshores, clar, si tu estàs venent a 1 i estàs comprant a 4, que vol dir que te'n falten 3...
3: La teva pròpia matèria primera, és clar.
6: La teva pròpia matèria primera, has de demanar 3 a algú. I has de demanar 3 en dòlars, perquè el sistema internacional funciona amb dòlars, no amb les monedes africanes. Per tant, aquest deute es va acumulant i aleshores tu acabes entrant en aquesta espiral on de tant en tant el país s'esfondra.
3: Aquest crèdit que... a qui el demanen, dius? Empreses privades?
6: El pots demanar a molta gent, bancs, fons d'inversió, el Fons Monetari Internacional, que és l'última finestreta, normalment, quan ja no et presta ningú més, doncs et presta l'FMI, però el Fons Monetari Internacional normalment et diu, deixem els diners, però a canvi has de començar a retallar. I tu retalles, per exemple, en sanitat, educació, ajudes als agricultors, per tant, el sistema torna a començar una mica. Quan la gent té problemes perquè no pot accedir a un hospital, no pot accedir a l'escola, els agricultors ja no tenen ajudes per cultivar i tenen pitjors collites, el sistema es reinicia una altra vegada. Has de demanar prestat per poder, en aquest cas, comprar menjar de l'exterior, o sigui, la paradoxa de molts països africans és que no és que importin maquinària o, com deia, productes manufacturats, sinó que estan important menjar. O sigui, ja estan important menjar i, per exemple, la crisi actual a l'Iran està fent que el preu dels fertilitzants pugi i, per tant, la producció d'arròs a l'Índia probablement sigui més baixa. I hi ha una llista de països d'Àfrica Occidental que estan esperant la collita d'arròs de l'Índia poder comprar-la. I si no tenen diners per comprar-la, hi haurà problemes. Aleshores, per això dic que hem de deixar d'enfocar la qüestió, posar la foto en Ceuta. Està bé que s'enviï gent a Ceuta i que es parli d'això, però...
3: S'ha d'ampliar el marc, diguéssim.
6: Tant si entren els que estan ara mateix a la platja com si no, aquest problema seguirà existint.
3: Bueno, un altre dels punts que tu vols tractar és... bueno, és increïble que Àfrica, el continent africà, o països del continent africà, hagin de comprar arròs.
6: Clar, al final ja és comprar arròs. O sigui,
3: és increïble.
6: Al Senegal aniré d'aquí un mes amb un fotoperiodista, en Guillem Trius, i el tema que volem investigar és el tema de la sobirania alimentària. Com pot ser que un país que està a un riu hagi d'importar el 60% de l'arròs que consumeix.
3: Sí, sí, és increïble.
7: Bueno, i també el mar, no? Que no, són, la majoria són pescadors de Senegal i...
3: Bueno, això el Senegal ve a fer un dia una secció.
7: I no poden pescar.
3: També.
6: Exacte.
3: Anem a la demografia. Tu parles de demografia, és una altra de les qüestions.
6: Parlo de demografia, al final...
3: La qüestió de Ceuta, eh? Estem fent una sèrie de punts amb el Jaume Portell, periodista especialitzat en Àfrica, que, per entendre, diguéssim, per obrir el marc de,
7: i reflexionar
3: de la crisi migratòria o de la crisi de Ceuta i de la crisi, sobretot, sí.
6: Al final, aquest tipus d'economia és el que et genera, és que tu tens una mena d'illa que genera ingressos, però que genera pocs llocs de feina. O sigui, si tu et dediques a exportar petroli, què vol dir? Doncs que hi ha 4 que treballen a la qüestió del petroli, però la resta del país està completament aïllat. Hi ha un continent on tens 1.300 milions de persones i bona part d'aquesta població és menor de 35
3: que
6: anys.
3: Que són joves, és una població jove.
6: El que vol dir és que no hi ha prou llocs de feina per entrar al mercat laboral. Aquest tipus d'economia necessita poca gent, necessita, com aquell qui diu, capatassos per seguir vigilant aquesta explotació de recursos que molts cops acaben aquí, no? I la resta és com vosaltres busqueu-vos la vida.
3: Perquè, perdona, les empreses, per exemple, extractives, de petroli, de fusta, dels materials que sigui, de minerals, etc., són africanes, estan en mans africanes, o també són, estan en mans internacionals, la majoria d'elles?
6: Històricament han estat en mans d'inversors occidentals i encara avui segueixen estant en mans
3: d'inversors. Això passa una mica com el franquisme, no? Que va acabar el franquisme, però encara hi ha traces de franquisme a Espanya, doncs hi ha traces, bueno, no traces, sinó que hi ha estructures colonials encara a l'Àfrica, no?
6: Sí, jo amb el colonialisme sempre poso el mateix exemple, que dic, un poli que el divendres estava torturant per una dictadura, si el dilluns arriba una democràcia, què passa amb aquell poli? Ja, aquell poli segueix treballant de poli. I ell ha treballat tota la vida de poli torturador d'una dictadura. Aleshores, per molt que ara hi hagi una democràcia, el poli segueix sent el mateix poli. Per tant, algunes de les seves conductes probablement seran les mateixes. Amb el colonialisme passa exactament el mateix. Tu passes a tenir una bandera, un president, una selecció nacional, jugueu al Mundial, sou un país igual que la resta, però si l'economia segueix sent aquest export de matèria primera sense processar i importació de productes manufacturats, per molt que passin els anys, el que tens és un cicle que es va repetint, i cada cop que cauen matèries primeres que vens i puja el preu d'allò que compres, tens un problema. I ara mateix els països africans estan afrontant aquest problema amb una població, com dèiem, cada vegada més, més jove.
3: Era dir que ells, l'economia és extractiva, com que no hi ha indústria, no, hi ha, no es creen llocs de treball, aquests llocs de treball també, tot això, a més, sumat amb el deute, no hi ha sector terciari, com aquell qui diu, diguéssim.
6: Ni secundari.
3: Ni secundari, ni secundari, exactament, no hi ha el sector secundari. Per tant, aquestes migracions, tu dius que aniran a més, eh?
6: Aniran a més, i a part també cal posar sobre la taula que la majoria de les migracions africanes es donen dins de l'Àfrica. O sigui, realment nosaltres plorem molt, però el que ens arriba potser és un quart de la migració africana. L'estoc de migrants, segons la ONU, és d'uns 45 milions de persones. I a Europa i als Estats Units arriben uns 13, més o menys. Per tant, és un, al voltant d'un 25, 28, 30%. La majoria de migracions es donen dins del continent, que això també cal explicar-ho, perquè sempre hi ha aquesta idea de, si dic 1.300 milions de persones, realment hi ha molta gent en alerta pensant que hi ha 1.300 milions de persones que tots volen entrar per Ceuta o que tots volen anar a Europa. I la realitat no és així.
3: Després hi ha un altre punt, que és el canvi climàtic. Seria el quart de cinc.
6: Per mi aquest és el fonamental i és un dels més importants, perquè els africans no han gaudit, diguem, dels beneficis de l'economia basada en combustibles fòssils, o sigui, no han gaudit de la industrialització en molts casos o de l'accés al nivell de vida que nosaltres considerem normal. S'han explotat sovint els seus recursos per fer possible aquesta vida moderna a Occident i cada cop més a la Xina, però ells, el que sí que els està tocant ara és la part de patir-ne les conseqüències. És a dir, aquestes onades de calor que nosaltres resolem baixant un grau l'aire condicionat o posant un ventilador, a Burkina Faso, a Níger o al Mali, significa menys aigua. I menys aigua significa pitjors collites. I significa que aquell equilibri entre ramaders i agricultors que més o menys es repartien la terra comença a trencar-se. Bona part de la inseguretat que hi ha al Sahel és culpa d'això, i és culpa d'aquest canvi climàtic, i això és el que genera aquesta paradoxa, dir, tot el món ha de disfrutar, ha gaudit de l'economia fòssil i dels beneficis que això genera, explotant recursos africans, però quan arriba l'hora de pagar les conseqüències, nosaltres ja les estem pagant, perquè hi ha onades de calor, hi ha incendis, hi ha sequera, també, però els països africans ho paguen amb més duresa i el marge de maniobra és molt més petit, perquè aquí no parlem de baixar un grau la temperatura de l'aire, sinó que significa no menjar, significa que les collites siguin pitjors, significa dependre més de les importacions, com que depens més de les importacions, tornem, has de tornar a demanar, tornes al deute. Per mi aquesta part és important, perquè si no sempre hi ha aquesta idea de que el deute passa perquè els africans
3: són
6: uns mandrosos que no treballen, s'ho gasten tot en Moet Chandon, en edificis amb lavabos d'or. Hi ha una part de l'Àfrica que és això, hi ha una part de les elites que serà aquest últim punt que tocarem, els lideratges, hi ha una part d'aquestes elites que funciona així, i normalment són la gran explicació des d'aquí. Es diu, l'Àfrica no funciona perquè els líders són corruptes, corrupció, perquè els líders són uns lladres. Hi ha una part d'això que és veritat, però com sempre hem de posar el matís. Quin tipus de societat creus que pot sortir a un país on hi ha una minoria que controla l'explotació i exportació de recursos naturals, mentre la resta no veu absolutament res i viu amb menys de $2 al dia?
3: Bueno, i una minoria, perdona, que deu estar que comparteix, diguéssim, estratègia amb els països blancs, diguéssim, no? Amb els països europeus.
6: Clar.
3: Aquesta minoria està on està gràcies també a l'acció blanca.
6: No, només un règim dictatorial pot sortir d'un tipus de societat així. Mm. Només es pot controlar a través d'un règim dictatorial. De nou, una altra pregunta. Molt pocs països africans, només Sud-àfrica, pràcticament, fabriquen armes. Doncs la pregunta és, com es mantenen aquests règims autoritaris si no fabriquen armes? Vol dir que algú els hi ven.
7: Com?
6: Habitualment els hi venen països occidentals, els mateixos que diuen no volem que hi hagi migració. Mm.